0: de l'albúmina. L'albúmina és una proteïna molt, molt, molt important que transporta una altra proteïna, que és la beta-amiloide, que causa la malaltia d'Alzheimer, perquè es va acumulant dintre les cèl·lules, dintre les neurones, i després les mata, i se la poden transportar o treure-les amb aquest canvi de plasmàtic, llavors poden baixar la càrrega tòxica d'aquesta amiloide i així estabilitzar la malaltia.
1: Això vol dir, evidentment, que el tractament allarga el temps en què mantenen la seva autonomia els pacients, millorant les seves capacitats per les activitats de la vida diària.
0: Això suggereix en tots els estudis que s'han fet ara, que s'ha fet un estudi a més de 320 pacients, i els pacients que estaven tractats han tingut molt menys empitjorament al llarg de 15 mesos que el grup control, que no es van tractar. I s'han fet més de 5.000 tractaments per tota Espanya, o sobretot a Barcelona, al centre ASI.
1: I com s'ha d'atendre el pacient a casa? Com han de ser les mesures de tracte i de cura cap a una persona amb Alzheimer i cap als mateixos cuidadors, evidentment, que també d'alguna manera pateixen la situació?
0: Això és molt important. Jo dic sempre, hem de cuidar els cuidadors si volen cuidar bé dels malalts, perquè si el cuidador està fet polls i no pot més, el malalt estarà encara pitjor. Per tant, hem de cuidar molt també els familiars i els cuidadors que estan al voltant, sobretot en la fase avançada. I nosaltres pretenim amb aquest tractament que el pacient no vingui o vingui més tard a aquesta avançada. Aquest tractament que volem fer és per mantenir l'autonomia del pacient, que el pacient pugui decidir, que pugui fer la seva vida segons el seu criteri.
1: Què suposa la irrupció d'aquest tractament àmbar i per què és tan innovador?
0: Bueno, és probablement un dels primers tractaments que tenim en general per frenar la malaltia en el seu origen. Allà on fa és aquesta acumulació de beta-amiloides dins del cervell, i això és la primera vegada que la poden frenar amb aquests medicaments i ara, o amb aquest tractament, i ara també hi ha uns anticossos que sortiran, estan ja als Estats Units, a Anglaterra i a Alemanya, aquí també sortiran, però que tenen molt més efectes secundaris.
1: I com es dispensa el protocol AMBAR? Què és el que succeeix a l'organisme del pacient sotmès en aquest tractament?
0: Bueno, el tractament és en principi quasi com una diàlisi. ¿Vale? El pacient rep dues vies, una via sortida, l'altra via de centrada, però la sortida surt tota la sang, llavors es separa la sang, els glòbuls vermells i blancs tornen directament al cos, i l'altre, el plasma, separem, traiem l'albúmina suposadament cargada amb l'amiloide tòxica, ¿vale? I donem una albúmina neta, ¿vale? I d'aquesta va dins del cos i xupa pràcticament del cervell l'amiloide que està ja acumulat, i així la podem rentar d'alguna forma la sang i el cervell de l'amiloide que causen aquesta malaltia.
1: Doctor, ja per acabar, quins canvis experimenta la persona tractada i sobretot en quant de temps es comencen a veure aquests canvis?
0: Els canvis, en principi, no volem grans canvis. Volem que el pacient sigui sent autònom, que pugui fer la seva vida. ¿Vale? I per això es fa aquest tractament. Al principi és una fase de neteja, que es fa cada 15 dies, aquest tractament, i després d'una fase de neteja de 3 mesos, repetim aquest tractament cada mes. I fem valoracions als 3 i després cada 6 mesos per veure si el pacient encara manté totes aquestes qualitats que l'acabo de comentar.
1: Uh-huh. I de moltíssimes gràcies, doctor Fritz Knopp, metge especialista en neurologia, neuròleg, consultor de Juan de Hospitals i expert en Alzheimer. Fins una altra.
0: Moltíssimes gràcies. Fins una altra. Bon dia.
2: Darrers 5 minuts de programa, fem una petita pausa i ara xerrem amb Mario Gestoso sobre com hem de mirar el mòbil per evitar fer-nos mal al coll.
3: Vida saludable. IB3 Ràdio.
4: IB3 Ràdio és investigació.

0: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
6: Volem acabar amb un tema que vos interessa perquè tothom té el mòbil i dispositius com tabletes i qui més qui manco no el mira adequadament. I no ens referim a les hores del dia, que d'aquest problema en poden xerrar i molt un altre dia.
7: Ens referim a la postura. Molta gent força el coll i després té mal a les cervicals. I com que és una dolència que va en augment, consultam el nostre especialista de capçalera d'higiene postural i salut d'esquena i columna.
6: Bon amic d'aquest programa i amb molt de rigor sempre. Doctor Mario Gestoso, director de l'Escuela Espanyola d'Espalda, responsable de l'unitat d'esquena de Clínica Roger i Quirón Palma Blanes, com està?
8: Molt bé, bon dia.
6: A veure, d'una forma gràfica, encara que sigui per ràdio, què passa si miram el mòbil cap baix quan el tenim a les mans? Forçam el coll, que és una cosa que quan veiem a la gent a un banc d'un parc, tothom fa.
8: Sí, efectivament. S'ha vist que el que se provoca és una rigidesa en la part alta de l'esquena, a nivell dorsal, i també en el coll, que és el que està enxerrant. I aquest encorbament prolongat és el que fa que moltes vegades se pugui generar la cervicàlcia, el mal del coll, que és molt freqüent. Està enxerrant que pràcticament el 50% d'adultos el poden tenir i hi ha estudis que demostren que adolescents que emplenen el mòbil més de 5 hores poden tenir un 70% aquest mal cervical.
6: Uh-huh. I això, per tant, ho fa molta gent i té un síndrome, té un nom, és a dir, és una cosa que la gent ha normalitzat molt?
8: Sí, s'ha posat de moda. De fet, ja un primer investigador, Fishman, va posar aquest nom de Tech Neck en anglès i en espanyol se diu síndrome de cuello de testo. És el que s'ha posat de moda. I més enllà dels noms, que moltes vegades pareix que és més lo publicitari, lo que està de moda, lo que està enxerrant és una cervicàlgia produïda per unes males postures i que usar el mòbil més de 3 hores diàries, si això lo afegim a molt de sedentarisme, a falta d'exercici, estrès, un somni inadequat, pues tenim un còctel que fa que aquestes molèsties siguin més freqüents.
6: Uh-huh. A veure, l'hem vist a vostè explicar aquest tema al nostre format de Vida Saludable a IB3 Televisió. Fèiem una enquesta de carrer i la gent reconeixia que quan arribava a casa seva li feia el mal i no sabia per què era, i ara... amb aquest programa que vostè va fer, amb aquesta entrevista, amb aquesta explicació que està fent a la ràdio, la gent comença a entendre per què li fa mal el coll. Clar, és per mòbil.
8: És un dels problemes, sense dubte. És veritat que els estudis científics que s'han fet seriosos han vist que no és l'únic factor, però moltes vegades el que estem comentant, i és molt interessant, la gent no sap per què, i és un conjunt de factors de risc. I si nosaltres estem més de 5 hores amb el mòbil, que molta gent ja no ens donen compte i s'ha incorporat a la nostra vida diària, tant d'oci com professional, pues claro, és molt fàcil passar aquestes postures malament durant molt de temps. I amb això afegim molt de temps asseguts en les cadires, sedentarisme, conduir en el cotxe, falta d'exercici. Som molt sedentaris. La nostra societat actual té uns hàbits negatius en aquest sentit. I és el que, en el final, genera aquests problemes a nivell cervical que estan xerrant tan freqüents.
6: Uh-huh. I, doctor, si ens fa mal, a més de deixar-ho de fer, evidentment, com el poden superar? No sé si un poquet de calor, si de gel, si un poquet de massatge, si directament fer qualque moviment...
8: Sí, en principi el més fàcil, si són coses, sempre evidentment, si tenim dubtes, lògicament el que comentem sempre, no hem de fer autodiagnòstics, però moltes vegades sabem que és per aquesta molèstia, no? Si tenim dubtes, anem en els metges, en els fisios, que no es coneixen, i d'entrada el que hem de fer moltes vegades són estiraments, mobilitat, no estan... Tratar de fer descansos cada 30 minuts, si estem en el treball, en la feina asseguts, amb el mòbil, no està més d'aquest temps. I després, moltes vegades també, a vegades si és una fase aguda, la fredor va bé, i si és una cosa més crònica, la calentor, una bossa d'aigua calenta, una almohadilla elèctrica, sí que va generarà un efecte analgèsic i relaxant muscular. Però sobretot en la prevenció el que ens ajudarà molt tenir hàbits positius, però sense dubte molt d'aquests problemes no són greus, se poden tractar. El problema és quan agafam un hàbit crònic i en el final tenim molt d'hàbits negatius i és quan se generen problemes que són més difícils de solucionar perquè s'han cronificat.
6: Doctor, la darrera qüestió, que és un poquet d'higiene postural, una forma didàctica, encara que no sigui televisió, a ràdio, com han de llegir el dispositiu o mirar el mòbil? Sempre a l'altura dels ulls?
8: Efectivament. Lo ideal seria elevar el dispositiu a l'altura dels ulls i no baixar la mirada. Perquè quan baixem la mirada, clar, el cap, si està recte, té un pes. Imaginem que genera 5 quilogramos de pes de mitja. Quan inclinant, aquest pes augmenta, i si inclinant a 15 graus, a 30 o 60, el pes se multiplica i la sobrecàrrega a nivell cervical augmenta. Per tant, sempre a l'altura dels ulls, tenir una postura recta sense forçar si és possible i evitar mantenir postures fixes i canviar cada cert temps la postura d'escoll seria el més adequat.
6: Si és que és un gust sentir-lo sempre amb els seus consells, confiant que els nostres oients hagin pres nota i que ningú tingui mal de coll, el manco per mirar el mòbil. Doctor Mario Gestoso, expert en columna i en també esquena, gràcies un pic més per estar amb nosaltres en aquest programa. Gràcies i fins una altra.
8: Gràcies a vosaltres, una ferrada.
6: Laura, si me veus que mir malament el mòbil i viceversa, ens ho hem de dir, perquè si no...
7: Ens ho hem de dir. Ho hem après bé, del doctor Gestoso.
6: Laura, aprofita el cap de setmana, que com sempre tenim, encara queda mig.
7: Gràcies, Carles,
6: tornem
7: igualment.
6: Tornem dissabte que ve aquí a Vida Solalba. Gràcies.

21 anys amb tu. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.

0: La majoria de les aus migren de nit, no de dia, i aquesta circumstància va complicar l'estudi de la migració d'aus als inicis de l'ornitologia. Com es podien veure les aus volant a gran alçada de la nit? I de bé, la nit del 19 d'octubre de 1880, l'ornitòleg William L. Dodge Scott va visitar un amic del Departament d'Astronomia de la Universitat de Princeton, que l'havia convidat a veure la lluna a través d'un telescopi. La lluna estava encara molt gran, perquè dies abans hi havia hagut lluna plena, i quan Scott la va observar a través del telescopi, no només va veure cràters i mars, sinó també unes siluetes negres creuant per davant, nombroses siluetes d'aus volant davant sa cara brillant de sa lluna. I va pensar que allò podia tenir alguna utilitat, així que va començar a prendre notes. I els anys següents, altres ornitòlegs varen seguir l'exemple i varen fer servir l'observació de sa lluna per calcular l'alçada a sa que volaven ses aus. I us semblarà curiós, però al segle XX, aquesta tècnica d'observació de ses siluetes davant de sa llum de sa lluna es va tornar a utilitzar per obtenir dades de sa migració, dades de sa direcció a la que volaven ses aus o ses hores a ses que passaven. El 2020, encara un grup de científics va recuperar sa tècnica creant un sistema, un telescopi, que podia rastrejar i gravar el pas de ses aus davant sa lluna. Avui tenim molts altres mètodes per investigar l'avifauna, però això, aquesta curiositat, és història de l'ornitologia i avui celebram el dia de ses aus migratòries. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començava en Nautilus, amb en Pablo Morgantis, a la màquines, i en Dani Manau, en jo al pont de comandament. Bona nit, Dani.
1: Bona nit. Començam amb el sumari i el primer serà parlar d'aus migratòries. Hem pensat que la millor manera per celebrar el dia de les aus migratòries és parlar del més important estudi de la migració que es du a terme a les Balears, que és la campanya que per aquestes dates du a terme la Societat Ornitològica de Menorca a l'Illa de l'Aire.
0: Efectivament, la SOM ja fa aquest seguiment d'aquesta campanya d'anellament des de principis dels 90, i avui el seu coordinador, l'ornitòleg Raül Escandell, mos explicarà com està anant i si han vist alguna au rara i quins canvis estan bé en tots aquests anys.
1: I després de les aus hem de parlar de la Biomarató Floral Espanyola, que es celebra els dies 15 i fins al 18. Aquest any, a més, hi ha activitats amb botànics, no només a Mallorca, sinó també a Eivissa i a Menorca.
0: M'ho parlarà el botànic Joshua Borràs, i també parlaran del Pla de Conservació Marina del Govern Balear amb el director de la Fundació Marilles, Naniol Esteban, perquè bé, Marilles ha demanat al govern que aquest pla tingui el finançament que necessitarà per ser efectiu. I acabarem amb el periscopi.
1: Sí, parlarem del revés que ha patit l'homeopatia. Després que Sanitat ha analitzat una dècada d'estudis i ha conclòs, sembla una evidència, que no hi ha cap benefici terapèutic.
0: Bé, abans d'anar amb el primer tema, ahir el naturalista divulgador David Attenborough va complir 100 anys. Un referent per a aquest programa, per naltros, i el volem escoltar.
2: The stability we all depend on is breaking. Perhaps the fact that the people most affected by climate change are no longer some imagined future generation, but young people alive today. Perhaps that will give us the impetus we need to rewrite our story, to turn this tragedy into a triumph.
0: Bé, són declaracions d'una intervenció a la COP26 que venen a dir que l'estabilitat de la que depenem tots s'està rompent, que les persones afectades pel canvi climàtic ja no seran les generacions futures, que és ara, i que poden canviar la nostra història i convertir la tragèdia en un triomf. I bé, m'ho anem ja a parlar d'aus migratòries.
3: El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.

0: Avui, per celebrar el Dia de les Aus Migratòries, m'ho anirem a Illa de l'Aire, on la Societat Ornitològica de Menorca porta a terme la seva campanya d'estudi de la migració. Així que anem a veure quines espècies extraordinàries han passat per allí i com està anant aquest treball. I, com sempre, serà el coordinador de l'estudi el que m'ho explicarà, és l'ornitòleg Raül Escandell. Molt bona nit, Raül. Encantat sempre de tenir-te al Nautilus.
1: Molt bona nit, jo encantat de ser-hi un any més aquí amb vosaltres.
0: Fantàstic, i bé, aquest any la campanya és més llarga, no?
1: Aquest any és més llarga, quasi podríem dir que és la més llarga de la història, perquè superarem els 2 mesos, això és en part per la disponibilitat que tenim els anelladors que ens fem càrrec de l'estació, i també una altra, que és una bona notícia, és la gran quantitat de voluntaris que volen venir, que han hagut d'ampliar un poc per poder encabir tothom per poder participar en aquesta campanya, el qual crec que és una bona notícia.
0: Efectivament. Bé, el vostre blog, illadelaire.wordpress.com, fa una setmana escrivíeu que les sensacions són contradictòries. Què vol dir això?
1: Sí, sí. aquí estem. Bé, van començar la campanya en una època que no solem anar allà, que no solem fer captures així de l'aire, que és més de març, quan passen els ocells presaharians.
0: Sí.
1: I en aquesta època també és normal que hi hagi més mal temps. I van tenir bones captures, però també van tenir dies de forta tramuntana, vull dir, unes tramuntanes mai vistes. Així totes les captures anaven bé. Va començar l'abril i quan va passar la tramuntana van tenir unes captures molt altes, vull dir, molta informació d'espècies migrants quan ja començaven a passar els ocells transsaharians, que són els que venen de més enllà del desert del Sàhara.
0: Sí.
1: I les captures havien anat a un nivell molt alt fins que van arribar dia 19, dia 20 d'abril. Ha hagut una baixada, coincideix amb vents de llevant tant aquí com al nord d'Àfrica, i des d'aquella època, avui, la mitjana de captures està molt per davall de la mitjana històrica. I això són els contrastos aquests, vull dir que d'estar en nombres molt per damunt de la mitjana han passat a nombres bastant per davall de la mitjana. Aquests són els contrastos que volíem expressar un poc en el nostre blog.
0: Val. Però el vent és molt important per entendre les migracions d'aus, no?
1: Això és el que sabem fins ara. El que passa que cada dia que s'estudien més coses surten noves. La meteorologia és importantíssima, òbviament. Són ocellets que en molt de casos fan 7-8 grams de pes, i haver de fer mils i mils de quilòmetres, està clar que, sobretot el vent, els influeix. I està clar també que si han de partir del nord d'Àfrica cap a Europa i tenen vents forts, pocs s'atreveixen a sortir.
0: Ja.
1: Per tant, sí, que pensam que això influït bastant en aquestes captures. Així tot també podem dir que altres campanyes paral·leles que es fan per aquesta zona també estan obtenint nombres més baixos de la mitjana. En canvi, la zona d'Itàlia està agafant nombres espectaculars que sobrepassen els nombres de qualsevol altre any anterior. El qual vol dir aquestes coses que pensam que en aquesta zona del nord d'Àfrica els vents afectaven més que en les zones, diguem, d'Argèlia cap a Tunísia, i en aquella zona doncs, els ocells sí que anaven passant i en aquesta zona no han passat o s'han desviat. Com dic, també cada vegada hi ha més informacions i sempre tenim notícies noves, i avui en dia que es posen molt de geolocalitzadors tenim molta més informació de com migren els ocells, però mos pensant que ho sabem tot i sempre hi ha moltes coses per aprendre.
0: Encara mos queda molt clar. Bé, també ho deia perquè tenc un amic ornitòleg que li agrada anar a veure aus i cada vegada que hi ha una ventada em diu, m'avisa, perquè el dia següent anem a veure si et veiem aus, perquè té la idea de que quan hi ha ventades després n'arriben més. Supos que es pitjàs pels vents, no ho sé.
1: Sí, n'arriben més, sí, o sí. Culpa del vent fan que s'aturin i no puguin continuar el viatge.
0: Clar.
1: És cert, quan hi ha aquestes ventades, nosaltres aquí a l'aire teníem bastant corroborat en això, que quan fa tramuntana dèiem és molt bo per capturar ocells, però no és que sigui molt bo per als ocells, és molt bo perquè els ocells que estan volant potser no poden continuar, és quan s'aturen. I això és el que t'ha comentat el teu amic. Probablement quan fa vent, els ocells que estan migrant han d'aturar i és quan és
0: els
1: fàcil o interessant de poder veure espècies noves. Sí.
0: Clar. Bé, anem a algunes dades. Quantes aus duis anellades, més o menys, i de quantes espècies?
1: En aquests moments duim anellades unes 3.000, uns 3.200 ocells, i les espècies estan rondant 60 espècies.
0: Val.
1: Que sol estar afavorit per haver fet dies de març que s'han agafat ocells presaharians que normalment no s'agafaven, perquè normalment solien agafar 55, 54, 56 espècies, i aquest any estem superant de moment, com dic, per haver començat un poc abans.
0: I 3.200 no és ja més o menys el mateix que totes les campanyes dels altres anys, vull dir, de cada any? No era una mitja així el que fa cada any, el que es fa cada any?
1: Sí, la mitjana que tenim històrica és d'uns 3.000 ocells. Que passa quan jo dono aquestes xifres, estic donant xifres començant el 22 de març, que quan jo faig els càlculs i les estadístiques, els faig sempre sobre les mateixes dades per no influenciar els resultats. Per tant, les dades que tenim sempre són d'1 d'abril a 15 de maig, són els 45 dies que hem fet des de sempre.
0: Clar, encara que sigui més llarga la campanya, clar.
1: Sí, amb aquests dies estem més o menys damunt la mitjana, perquè vam tenir, com he comentat al principi, dies molt forts al principi, fins i tot un dia que van agafar 450 ocells en un sol dia. I això va ser just després de 5 dies de tramuntana, que amb aquests 5 dies ben agafat no arribava a 20 ocells. I això són les coses curioses que veiem. Estaven al nord d'Àfrica esperant per sortir, perquè no podien sortir, perquè també feia vent al nord d'Àfrica. Quan van obrir les portes, van sortir tots a l'hora i en van agafar 450 en un sol dia.
0: Vaja.
1: Per tant, és interessant, important entendre que les estadístiques que feien sempre feien són les mateixes dates per no influenciar, per no manipular els resultats.
0: Clar, està clar. Bé, hi ha hagut alguna espècie extraordinària que fos molt rara per Menorca o per el moment en què s'ha vist?
1: Si hagués de destacar alguna cosa, destacaria els ocells orientals, que a més està clar que han estat influenciats, com dic, pels vents de llevant, que els vents de llevant en principi no afavoreixen gaire la migració, per l'experiència que tenim aquí a les Illes Balears, però sí que sempre duen alguna coseta. Nosaltres al principi de campanya van agafar un buscaret sard, que és el cosí germà que tenim aquí a les Illes Balears, excepte Menorca.
0: Enganyapastors, que li deien a Eivissa.
1: Li deies enganyapastors, o buscaret balear, o buscaret collarga, no sé com es diu exactament. Clar, i aquest ocell cria a la zona de les illes de Còrsega, Sardenya i llocs d'Itàlia. Per tant, està influenciat per aquest vent, segurament ha arribat aquí. Una altra espècie que estem capturant més als nombres de l'habitual és el buscaret de Garriga Oriental, que normalment s'engafava alguna, perquè es considera raresa, dos o tres o un exemplar, i en guanyen 11 ja. I també podrien citar la darrera captura, encara està pendent d'identificació definitiva, però que és una busqueta pàl·lida oriental, que també seria la primera cita per les illes, perquè no s'ha vist mai. Les subespècies de vegades són difícils d'identificar, però tot indica que és aquesta espècie.
0: Bé, això t'ho anava a comentar, no?, que a vegades hi ha alguna espècie, algun exemplar, que és molt complicat d'identificar-ho. Com ho feis?
1: Amb les guies que tenim a mà, agafant molta informació, consultant amb experts sobre les espècies, i aquí estem. I fins i tot, en alguns casos, estem agafant mostres de plomes per dur analitzant un futur, perquè a vegades, fins i tot, si no és així, no pots assegurar quina espècie és. Hi ha el cas d'un menjamosques negre, hi ha diferents tipus de menjamosques negre, de collar i de semicollar, i n'hi ha un altre que és el menjamosques de l'Atlas, i nosaltres suposam que n'han agafat un d'aquests, però els trets són similars a possibles híbrids. En aquest cas també han agafat plomes per analitzar, perquè és gairebé impossible poder-lo identificar. Inclús amb mà, imagina't, els que hi fan cites després amb observacions, vull dir que encara és més difícil.
0: És així. Bé, i quines són les espècies més abundants?
1: L'espècie més abundant, com sempre, és l'ull de bou de passa, que li dèiem aquí, que duim no arriba a 1.200 exemplars, tot i així està per davall de la mitjana, perquè sempre suposa un 45% de les captures totals, i aquest any no arriba. I, el normal, la cua roja també està amb nombres interessants, més de 200 exemplars, i el buscaret de Garriga i el buscaret de Batzer també s'estan agafant nombres interessants. És prest per fer un anàlisi definitiu, però sembla ser que els ocells presaharians que aquests darrers anys havien fallat molt, tot i no comptar els dies extres que han fet de març, aquest any estan per damunt, molt per damunt de la mitjana, i en canvi els transsaharians estan més regular, i sobretot l'espècie més abundant, el ull de bou de passa, que tot i segueix sent més abundant, és el qui sembla ser que està fallant més aquest any.
0: Ja. Llegeixo també al vostre blog que les tórtores han arribat més tard. Hi ha algun motiu especial? També pot ser pas bé, no?
1: Aquest és un altre tema. Les tórtores, la primera cita potser és anecdòtica, vull dir que el que comentaven en els blocs és que les primeres cites de la tórtora d'enguany ha estat més tardana que altres anys. Però per jo el més preocupant és que els nombres de tórtores que han acabat fins ara, a pocs dies d'acabar la campanya, diguem, oficial del 15 de maig, enduïm un dèficit molt gran. Quan la mitjana està d'uns 35-40 exemplars d'enguany, enduïm 10. I això vol dir que amb els dies que queden de campanya n'haurien d'acabar molts per avui a la mitjana.
0: Això és important,
1: no, sí. No m'agradaria haver-ho de pensar, però ho estic pensant, i potser té a veure amb l'alçament de la veda que es va fer l'any passat per poder caçar tórtores a Espanya i a molts de països d'Europa, que estaven, en principi no es podien caçar, sí, perquè s'estava fent un estudi global, i l'any passat ja es va alçar aquesta veda i es van començar a caçar.
0: Efectivament, l'any passat en vàrem parlar, sí,
1: d'aquest treball, sí.
0: Treball de seguiment que estàu fent. Bé, i doncs preocupant, això, clar. Sí, pot ser una dada de les que tenim que destacar d'aquesta campanya, està clar.
1: De totes maneres, sempre dic el mateix, amb un any i amb tot sol no pots fer masses...
0: No treure conclusions,
1: ni res, però els nombres els vas veient i són preocupants. Si l'any que ve segueixen caçant i segueix baixant, direm que potser la decisió de la Unió Europea de permetre la caça va ser un gran, gran error.
0: Clar, hi ha que estar pendents. Bé, i quants anys de campanya Silla d'Aire són ja?
1: A veure, qui sap fer comptes, jo m'acosta, s'ha de sumar i restar. Van començar el 93.
0: Ah, ja.
1: I estem al 26. Són 33 anys, amb esguany, enguany serien 34, però com que el 20 hi va haver pandèmia no la van fer, són 33 anys.
0: Val, molt bé, molt bé. Bé, dins del projecte Picole Isole, no? Com us pots explicar d'aquest projecte?
1: Bé, és un projecte que es va iniciar a Itàlia l'any 88, amb la idea d'estudiar bàsicament la importància d'aquestes petites illes que hi ha al Mediterrani, la importància que tenen per la migració dels ocells, per la migració, per la supervivència dels ocells. I realment, això s'ha demostrat, es creix, perquè totes aquestes petites illes, la gran quantitat d'ocells que s'hi aturen és per alguna raó, i si no s'hi aturassin, nosaltres ho veiem en la condició física que arriben, i si allà l'aire està molt a prop de Menorca, potser s'aturaria de Menorca, però hi ha moltes altres illes que estan més aïllades. I si no trobessin aquestes illes per aturar-se i que aquestes illes estiguin en bones condicions i tinguessin un mínim d'aliment per ells, molts d'aquests ocells no arribarien al seu destí. I, com deies, va començar l'any 88 i encara dura. Aquí estem.
0: Idò, com sempre, et preguntaré per l'evolució, quins canvis s'han anat revelant en aquests anys i que n'hem d'aprendre? Que n'hem après de la migració de les aus?
1: Bueno, la migració de les aus no estem aprenent cada dia.
0: Clar.
1: Com comentava,
0: ja ho hem vist, ja.
1: En els sistemes moderns d'investigació, per exemple, sobretot els geolocalitzadors, que avui en dia ja n'hi ha de petits que es poden posar a ocells petits, i això dona moltíssima més informació. Des d'aquí podem obtenir nosaltres en un any, que passa que encara no és factible posar-ho tots els ocells perquè surt molt car. Ens estan donant molta informació, i que una de les informacions que ens estan donant és que cada espècie té seu sistema de migració. Uns volen de nit, uns volen de dia, uns quan es fa de dia s'aturen, els altres fan vols tot continuats avançant el màxim possible. I el que estem aprenent és això, que ens falta molt per saber, i que cada dia podem seguir aprenent.
0: Està clar. Potser hauríem de citar els que us aporten finançament per la campanya perquè no deixin de fer-ho, no?
1: Això és importantíssim, perquè ha hagut més d'un any que ho han fet en 100% de voluntariat, però per sort aquests darrers anys tenim una fundació aquí a Menorca, aquesta fundació Menorca Preservation, que els hi ha agradat la feina que estem fent, i des de fa 3 anys estan finançant la part principal del projecte. Tampoc han de deixar de banda l'Institut Menorquí d'Estudis, que a través de l'Observatori Socioambiental de Menorca han firmat un conveni que ens aporta mínims també per continuar. I després, encara que sigui poca cosa, també és de valorar que l'Ajuntament de Sant Lluís des de fa anys dona una petita ajuda per poder pagar el transport, una part del transport per fins a Cellera de l'Aire. Això sí que és important recordar que sí, com has comentat, que els qui ajuden en això són també una part important de la campanya.
0: I encara us queda fins al 25 de maig de treball, no? Encara que no estigui dins, diguéssim, la campanya oficial.
1: Sí, exacte, no és la campanya oficial, però totes les dades són interessants.
0: Està clar.
1: Enguany, amb haver començat abans, hem vist que també algunes espècies transsaharianes arriben abans i que això potser seria interessant poder avançar a l'època d'inici, però tampoc sabem massa bé què passa després d'acabar la campanya. Sabem que hi ha pocs ocells, però poden ser coses interessants que també desconeixem i pot ser molt interessant seguir estudiant. Crec que sempre puguem fer tant de temps de campanya, però mentre puguem ho farem.
0: Hi ha que aprofitar-ho, està clar. Bé, Ido, si trobeu alguna cosa interessant ja en tornarem a parlar. Anem acabant i recordar amb els oients que poden seguir la campanya en el blog, més o menys poden seguir la campanya en el blog Illa de l'Aire, wordpress.com. Raül Escandell, ornitòleg, coordinador de la campanya d'estudi de la migració a l'Illa de l'Aire, molt bona nit i que bé, que siguen prou fructífers els dies que us queden de feina a Sillot, que encara són molts i podem tenir sorpreses.
1: Molt bé, moltes gràcies i bona nit a tothom. I aquí estem per continuar. L'any que ve o quan faci falta, aquí ens trobaràs.
0: Fantàstic, gràcies.
2: A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. Dissabte a les 9 del vespre.
3: IB3 Ràdio és coneixement.
4: Notícies d'última hora. Ja venim amb Manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb Manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
2: El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. Dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.

0: Un any més hem de parlar de la Biomarató de Flora Espanyola, que es celebra dels dies 15 al 18 de maig i que aquest any, a Balears, augmenta el número d'activitats. I sobretot hi ha que destacar que arriba a les illes de Menorca i Eivissa. Ens explicarà ara els detalls un investigador que ja coneixeu, del Botland, del grup de recerca en botànica a les illes mediterrànies de la UIP, el botànic Joshua Borràs. Molt bona nit, Joshua, ben tornat al Nautilus.
1: Molt bona nit, ben trobat.
0: Bé, potser encara queda algun despistat que no sàpiga que és la Biomarató de Flora, així que comencem explicant-ho un poquet, si et sembla.
1: Sí, és a dir, ja és la sisena vegada que, parlant del Biomarató, és la sisena vegada que se fa, va començar això just després del Covid, l'any 21, i en el final és una activitat perquè tothom surti en el camp i disfruti de la natura i vegi les plantes que moltes vegades les ignoram perquè estan allà de fons, és aquest paisatge verd, i molta vegada no li donem la importància que pintura hauria de tenir a les nostres vides, perquè és la base de tota la vida, de tots els ecosistemes de la Terra.
0: Bé, i cada any guanya adeptes, no?, aquesta Biomarató.
1: Sí, sí, a més, com nosaltres has dit, com hi ha itineraris i la gent s'apunta i poden sortir en el camp i compartir la nostra amor per la natura amb els altres i trobar molta gent de les nostres illes que també en el final els agrada molt les plantes i els agrada molt els camps, és una meravella, sí. Per exemple, l'any passat sí, van tenir més de 1.000 observacions a totes les illes durant els 3 dies de l'esdeveniment, més de 400 espècies de plantes, la veritat és que va ser una meravella.
0: Més de 1.000 observacions, és a dir, aquest any el repte és superar aquesta xifra, no?
1: Sí, bueno, no, no m'agrada aquest concepte de sempre haver-se de superar, però sí, jo crec que l'important és que la gent gaudeixi de sortir a la natura, de que faci bon temps, anem al camp i ho passem bé.
0: Clar, i a més aprenem, que això és important, clar.
1: Exacte.
0: Bé, està molt clar que maig és la millor època per fer una marató floral, però també també és veritat que hi ha espècies que floreixen a la tardor, més entrats estiu, no sé si potser hauria que buscar una manera de també posar en valor tota aquesta flora de fora de temporada.
1: Sí, no, exacte. En el final, aquest esdeveniment ha de coincidir en la setmana de la biodiversitat a nivell mundial i especialment el dia de la vaccinació per les plantes, però està clar que les plantes són sempre allà i sempre els hi haurien de fer cas. Hi ha, com dius, hi ha flors d'estiu, hi ha flors de tardor, hi ha flors d'hivern, fins i tot, i és vera que encara que la primavera veiem aquesta explosió de colors i de formes i de vida, tot l'any les plantes són allà fent la seva feina i ajudant-nos en el final.
0: Sí, també ho dic perquè les plantes de fora de temporada també hi haurà algun grup infravalorat. La Biomarató serveix per conèixer aquesta flora infravalorada, no?, com herbes que encara hi ha gent que considera males herbes, per exemple.
1: Claro, sí, el concepte de les males herbes que tampoc ens agraden els botànics perquè al final no hi ha herba dolenta.
0: Clar.
1: Però sí, és veritat que hi ha plantes pues, que passen menys despercebudes. També a la primavera, moltes d'aquestes gramínies, moltes plantes amb flors que no són vistoses, que no són colorides, que no tenen pol·linització per insectes o que són molt petites, al final també les ignoram. Però estic segur que a qualsevol de les sortides que farem, si en venim, podrem veure les plantes tant les més petitones com les més grosses.
0: Bé, i també serveix per descobrir plantes noves? O conèixer millor la distribució?
1: Sí, perquè és un esdeveniment de ciència ciutadana en el final i totes aquestes dades que generarà la gent sortint en el camp, en els investigadors molt serveixen per, de vegades, de trobar poblacions noves o trobar espècies de pintura noves. És més complicat, però sí, llocs nous, bons espècies que ja estan descrites, se troben.
0: Bé, aquesta Biomarató de maig també ens pot servir com una mena de seguiment dels canvis que està patint l'ecosistema per mort del canvi climàtic, clar.
1: Sí, exacte. Aquests estudis a tan llarg termini, amb dades que vegin l'evolució i el canvi de la floració de les plantes al llarg dels anys, són molt útils per veure els efectes de l'escalfament global i del canvi climàtic a les plantes, perquè és vera que sí que s'està veient que els períodes de floració de les espècies estan canviant degut a l'escalfament global, que algunes floriran més prest i que algunes floriran més tard. I això pot provocar després pues, problemes de la seva reproducció.
0: Clar, i això fent cada any una Biomarató es pot veure. Anem-hi dues activitats, que els oients puguin pensar ja en anar apuntant-se. Jo diria que la gran novetat d'aquest any a les illes és que hi haurà activitats tant a Menorca com a Eivissa, les illes petites, diguéssim, no?
1: Bueno, no, les illes precioses totes. Sí, efectivament, enguany hem aconseguit tenir, com has dit, sortides tant a Eivissa, a Menorca i a Mallorca. Seran dissabte 16 i diumenge de 7. Dissabte 16 a Eivissa, a Sant Llorenç del Fàbia i per sola baixa a Betlem i la Colònia de Sant Pere a Mallorca. I diumenge a la Puig de la Morisca, en el Comú de Muro i en el Barranc del Gendà, que molta gent coneixerà de Menorca, que és un indret meravellós. Tota la informació d'aquestes sortides la podreu trobar a la web del Biomaratón, que és biomaratondeflora.com, o també a les xarxes socials de Botland o de la mateixa Biomarató, que tenim Instagram, Twitter, Blue Sky...
0: Ahà, perfecte. Bé, explica'm-nos un poc com són aquestes sortides amb botànics. Què es fa?
1: Sí, bueno, al final, la idea és que la gent que vengui a les sortides, nosaltres anirem fent un recorregut per aquests indrets, intentant registrar tota la biodiversitat vegetal que trobem amb el mòbil, amb una càmera, anar fent fotos i després la idea és pujar-les en aquest aplicatiu que se diu iNaturalist, aquesta pàgina web i també aplicació de mòbil, que sí. És una manera de ciència ciutadana de valorar la biodiversitat del món. I en el final, doncs, com estarem nosaltres, que tenim un poc de coneixement, d'experiència en les plantes, ho enviarem, diguem, sí. Doncs, qualsevol pregunta que tinguem o curiositat de les plantes, doncs, també ho xerrarem.
0: Bé, també hi ha que dir que, o destacar que no fa falta anar a aquestes sortides amb esparts per participar a la Biomarató, clar, és important destacar-ho.
1: Clar que no, qualsevol, durant els dies 15 i 18 de maig, que surti en el camp i vulgui fer una foto d'una planta amb el seu telèfon mòbil i pujar l'aplicació, automàticament entrarà de dins de l'esdeveniment de Biomarató.
0: Ahà. Bé, i quin consell donaries a algú que vol començar a interessar-se per la botànica i, bé, ajudar, encara que no sigui com a naturalista? Una cosa també com a botànic estudiant, clar, però també com a naturalista, algú que vulgui, en fi, interessar-se més, però d'una manera, diguéssim, participativa. Quin consell donaries?
1: Pues que sàpiga que hi ha més gent que com ell, que sí. A vegades pareix que...
0: Això és important.
1: Que estàs tot sol, que hi ha molta gent que li agraden les plantes, hi ha molta gent que li agrada la natura, hi ha, a part de nosaltres que fem més feina d'investigació, també hi ha, òbviament, el GOP, hi ha altres associacions i entitats que volen cuidar i millorar la natura, i també, òbviament, doncs, hi ha un munt de recursos online, hi ha aquestes aplicacions iNaturalist, Biodival, hi ha un munt d'aplicacions que ajuden a que la gent pugui contribuir en el coneixement de la biodiversitat de les nostres illes, en el cas de Biodival i del món, en el cas d'iNaturalist. Sí. I després també estan les societats botàniques a nivell nacional, que estan obertes per qualsevol persona, no només per els científics.
0: Ahà. Bé, si algú vol saber més, biomaratondeflora.com, les xarxes de Biotland, i per anar acabant, potser mos pots dir alguna cosa en la que esteu treballant, al Botland?
1: Doncs pues mira, ara tenim un parell de projectes començant, qualcuns a Menorca, per exemple, amb una malva de endèmica de Menorca que no se coneix res i estem fent un estudi per començar a conèixer com és aquesta planta i també altres estudis a Cabrera, a Eivissa i a Mallorca de moltes espècies, la veritat. Molts enfocats, la veritat, en el coneixement de la nostra biodiversitat i dels efectes del canvi global, del canvi climàtic i de pèrdua d'hàbitat, les espècies invasores. Això són més o menys coses que fem feina.
0: Encara ens queda molt per conèixer de la biodiversitat floral que tenim a les illes.
1: És que és una cosa en contínua evolució.
0: Bueno, clar,
1: com som illes i estan aïllades, les espècies aquí s'estan diferenciant de les que poden haver altres indrets perquè estan aïllades d'elles. I en el final hi ha una frase que m'agrada molt, que és que diuen que els químics, els físics, coneixeran qualque dia totes les partícules i tots els elements, però un biòleg mai coneixerà tota la biodiversitat que hi ha hagut o que hi ha o que hi haurà a la Terra, perquè és canviant, sempre està en constant canvi.
0: L'evolució, clar. També, no? No només la distribució, sinó també l'evolució. És a dir, que podem trobar encara nous endemismes, no?
1: Podríem encara trobar, sí.
0: Ahà, molt bé.
1: Estan fent feina per això.
0: Val, fantàstic. Idò, ja us ho explicareu algun dia, tot això. Idò, bé, ja sabeu tots, del 15 al 18 de maig tenim la Biomarató Floral. Joshua Borràs, membre d'aquest grup de recerca botànica a les Illes Mediterrànies, el Botland. Mil gràcies, com sempre, per atendre el Nautilus. No sé si mos han deixat algú que volguessis destacar.
1: No, tot perfecte. Moltes gràcies a vosaltres per l'espai de difusió i mos veiem en el camp.
0: Fantàstic. Ido, moltes gràcies, molt bona nit.
1: Bona nit.

0: El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'Ivetres Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
1: El Pla de Conservació Marina de Balears és un ambiciós projecte per protegir les nostres aigües i aturar la seva degradació, i potser recordeu que aquí n'hem parlat un parell de vegades ja amb el director general de Pesca del Govern, Antoni Grau, principalment. És un projecte que, per descomptat, té un ample consens social i de totes les organitzacions mediambientals de les illes, però, clar, hi ha consens si no queda tot en paper mullat, si hi ha un canvi efectiu per la conservació. I perquè sigui així, la Fundació Amarillas insisteix en un punt fonamental, el finançament. I saludam el director de Amarillas, en Aniol Esteban. Ben tornat, Aniol, bona nit.
2: Hola, com esteu? Moltes gràcies per convidar-me de nou.
1: Bé, i no tenim dotació pressupostària per al Pla de Conservació Marina, idò?
2: Doncs, malauradament, no. Aquest ha estat un dels punts que nosaltres... ha estat com una mica el punt negre del que ha estat una cosa que hem celebrat i que creiem que és bona i que creiem que posiciona Balears com a una comunitat i unes illes que estan fent moltes coses bé i que demostren ambició, però la diferència entre les paraules i l'acció moltes vegades està en el pressupost. I el compromís polític no només es demostra amb el que es digui, sinó que es demostra a on es posen els diners. I aquest ha estat el tema principal que nosaltres hem vist com el punt feble d'una cosa que està molt bé i que pot esdevenir un èxit compartit i celebrat per tota la societat balear. Doncs seria una llàstima no aconseguir-ho perquè no s'han posat els mitjans i els recursos necessaris per fer-ho. Ara mateix no veiem que hi siguin. Això no vol dir que no s'estiguin fent coses. Sí que s'estan fent algunes coses. Fa pocs dies, doncs, el govern va anunciar que es comprava una nova embarcació per fer vigilància. Sabem que s'ha incrementat la vigilància en alguns punts, benvingut sigui, però el que aquí cal és un pla d'inversió, un pla d'inversió per millorar l'estat de la Mar Balear. Un pla d'inversió que bàsicament sigui dotar de finançament aquest pla de conservació marina. I fins a la data el govern no ha volgut fer aquest compromís, però té oportunitats per fer-ho. N'hi ha dues en concret. Una, ara mateix, que és amb l'impost de turisme sostenible. Sí. Hi ha una convocatòria oberta i això és una oportunitat perquè els diferents departaments del govern presentin propostes, les administracions públiques, que són els que ho poden fer, presentin propostes que vagin encaminades a començar a fer el camí del Pla de Conservació Marina. I la segona oportunitat la tenim amb els pressupostos, que en principi s'aproven, doncs, els pressupostos estructurals. Nosaltres, com a fundació, fa molt temps que defensem que la conservació marina no s'ha de fer amb parxes o amb tirites, s'ha de fer amb els pressupostos estructurals, no? Amb la qual els pressupostos anuals i generals de la comunitat autònoma han de tenir la conservació marina més ben enfortida i més ben reflexada. Però els ITS ja ens donen una idea de si aquest govern s'està prenent en sèrio o no. Ens donarà una idea de si el govern es pren en sèrio el finançament d'aquest pla o no.
1: Clar. Bé, aquesta falta de finançament, que no estigui encara assignat, us sembla la pitjor part del pla, suposo, però que en destacaries de bo?
2: Doncs té moltes coses bones. Jo crec que la que més es destaca són els compromisos amb ampliació de la zona de reserva integral. Ja. Hi ha compromisos d'incrementar més de 10 vegades la zona de reserva integral, les reserves integrals de les Illes Balears, és a dir, les zones tancades a la pesca. Ara mateix tenim 56 quilòmetres quadrats tancats a la pesca i aquest pla parla de crear-ne 600, o sigui, més de 10 vegades. I parlem de zones tancades a la pesca no per anar contra els pescadors, sinó per mantenir la pesca durant moltes dècades i segles vinents.
1: Clar.
2: Les zones tancades a la pesca són els reservoris de peix que després ens permeten millorar la pesca, tant la professional com la recreativa. Ara en tenim poques, doncs aquest pla en diu de multiplicar per 3. Però més enllà d'això, el pla parla de fer plans de conservació específics per hàbitats i espècies vulnerables. Parla de restaurar les badies somes, uns hàbitats
1: sí,
2: que estan... molt importants, són fràgils, són propers, però són desconeguts. Parla de protegir taurons i rajades. Parla de millorar el sistema de recol·lecció de dades de la nostra mar, sobretot amb els espais marins protegits, on es té una sèrie d'informació que és molt poca. Si no tenim informació, no podem gestionar bé.
1: Clar.
2: Parla de fer plans de gestió pesquera amb la flota pesquera balear. Parla de fer un pla de ròssec. Parla de reforçar la vigilància. Doncs tot això són compromisos serios,
1: sí.
2: Ambiciosos, que tenen un valor. Però, clar, ara mateix estem en un moment on en els propers
1: només són
2: mesos
1: compromisos
2: i anys,
1: ara mateix.
2: Sí, som, ja. Som compromisos de paraula. Volem
1: clar.
2: Que siguin compromisos, volem que passin a ser de compromisos de paraula a que siguin fets reals, no?
1: Està
2: I
1: clar.
2: Tenir un pressupost, això ens ho donarà. Però vull posar en valor el fet de que Balears hagi donat aquesta passa, perquè nosaltres, com a fundació que treballem a Balears, també tenim l'ull posat a què és el que estan fent altres comunitats autònomes i què és el que estan fent altres països de la Mediterrània. I jo ara mateix fa poc vaig estar a Itàlia en un viatge relacionat de visitar un projecte on tenen també una zona marina protegida, on tenen un problema amb pesca recreativa, i vaig tornar de la meva visita al sud d'Itàlia doncs dient, ostres, el que tenim a Balears és bastant excepcional,
1: yeah.
2: És imperfecte, té molt de marge de millora, però tenim una base sobre la qual treballar que és excepcional. Per donar-te un exemple, un pescador recreatiu a Itàlia pot calar 100 hams de palangre.
1: Ja vaig.
2: És un escàndol,
1: és un escàndol.
2: Clar, això, aquest problema nosaltres no el tenim. En tenim molts d'altres i en tenim molt greus. I la pesca recreativa i la pesca furtiva és un problema molt greu a les nostres illes, és sistèmic i és greu i ens buida de peix a tot

0: i científics heu demanat a la Secretaria General de Pesca avançar en protecció efectiva d'espais marins protegits, de tot molt relacionat, i la creació de la Reserva Marina de la Serra de Tramuntana. Això, com dic, va en la mateixa línia que heu demanat al govern balear, no?
1: Sí, i aquí és on entra les retxes a la mar, no? De quina part de la mar és responsabilitat del govern balear i quina part és del govern d'Espanya.
0: Yeah.
1: Llavors, si agafem i fem amb un llapis, envoltem les Illes Balears, doncs gran part d'aquesta mar la gestiona el govern de Madrid. I només les aigües interiors, les que quedarien dins del perímetre d'una illa connectada pels caps de totes les puntes de la illa, serien aigües que gestiona el govern balear. Per fer-nos una idea, la Badia de Palma la gestiona el govern balear, però tota la Serra de Tramuntana la gestiona Madrid. El que hi ha de Tagomago cap a Eivissa ho gestiona el govern balear, el que hi ha de Tagomago cap enfora ho gestiona el govern de Madrid. Llavors, què passa amb el govern de Madrid? I això també és una cosa que està en el Pla de Conservació Marina que ha posat el govern balear. El govern balear s'ha compromès a demanar que es creïn les reserves marines pendents que s'han demanat des de fa ja dècades a Madrid, no? Llavors, hem aprofitat la reunió que hem tingut amb el Ministeri d'Agricultura i Pesca i d'Alimentació per demanar diverses coses. Una és que aquestes reserves que estan en llista d'espera es facin. I la de la Serra de Tramuntana és la que fa més temps que s'ha demanat i han d'actuar. Dues, el Ministeri de Pesca està frenant els plans de gestió de les zones Natura 2000 de la Mar Balear. Són uns plans de gestió que ja estan pendents de ser aprovat, però que estan frenats pel Ministeri de Pesca de Madrid. Llavors, aquí han d'actuar. Tres, el Ministeri de Pesca de Madrid, que gestiona reserves marines d'interès pesquer, com per exemple les de Columbrets, o les de Llevant, a Mallorca, o les de la part de fora de la Dragonera, ha retallat recursos amb vigilància. Ells diuen que no, que ho estan fent de forma més efectiva, però la realitat és que llavors això també els hi hem retret i hem demanat que fer reserves doncs necessita anar amb recursos. El govern central té uns pressupostos prorrogats des de fa molts anys i té poc marge de maniobra, però tots els problemes tenen solució. I bueno, ha estat un tema que a vegades el Ministeri de Pesca és el gran fre de mà que tenim amb l'avenç de resultats amb la conservació, que de retruc beneficia moltíssim a la pesca.
0: Bé, hem d'anar acabant, però de totes maneres, potser ho podem ampliar un altre dia, però respecte a l'ampliació, el canvi que hi ha hagut en la reserva dels Fareus, que es anava a ampliar i al final s'ha aturat, hi ha hagut un canvi, a què en penseu?
1: Doncs aquest és un tema molt, molt calent que ens preocupa molt, perquè d'una banda l'ampliació d'una reserva és una cosa positiva, però la proposta que ha fet el govern ara mateix, que està en consulta pública, és que s'amplia la reserva dels Freus, però el que es fa és desprotegir totes les reserves de Pitiüses. O sigui, s'amplia la reserva dels Freus, però es redueix el nivell de protecció dels Freus, de la punta de Sa Creu a Formentera,
0: per compensar els pescadors,
1: de Tagomago, i dels illots de Ponent. I el que succeirà, si s'aprova aquesta ampliació, és que s'incrementarà la pressió pesquera a totes les reserves de Pitiüses, perquè els pescadors recreatius augmenten el cupo. O sigui, abans podien pescar tants anfosos o tants dèntols o tants galls o tantes roges, doncs ara en podran pescar moltes més. O sigui, el cupo incrementa. La tècnica de pesca és més efectiva perquè permetran la pesca amb vesca viva, que abans no estava permesa a moltes reserves. I, a més, també es permetrà que pescadors professionals que no viuen de la professió, que són coneguts com a marrons, que tenen una llicència de pesca, però que no viuen 100% de la pesca, puguin pescar també les reserves marines. I que les xarxes de llagosta, en lloc d'estar 24 hores, puguin estar 48 hores, el qual és molt positiu per pescar llagosta, però és molt dolent per la mortalitat de tres peixos que no s'aprofiten. Amb la qual cosa, estem parlant d'un

0: decret que el que farà serà incrementar la pressió pesquera, sobretot per part de recreatius, però una miqueta també per part de professionals i marrons, que són pseudoprofessionals, però no ho són, a les reserves marines d'Eivissa Formentera. És a dir, tindrem menys peix a les reserves...
1: Tot el contrari
0: que
1: hauria de ser, efectivament.
0: Que és tot el contrari que hauria de ser, que hauria de ser, volem omplir les reserves de peix o, buidem, o volem buidar-les?
1: Clar.
0: Aquesta és la pregunta que ens fem. Jo crec que la resposta està clara.
1: Hauria d'estar clara. Bé, en parlarem més, idò. Avui ho deixem aquí. Aniol Esteban, director de la Fundació Marilles, mil gràcies, tant pel treball com bé per atendre el Nautilus. Sempre estem encantats de tenir-te aquí.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins aviat.

0: El Nautilus, amb Cristina Manda Tur.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Com ho fas per triar aquestes històries?
3: Però això és una bona pregunta personal.
2: Com s'entén el concepte de buit?
4: És una molt bona pregunta.
2: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
5: És una bona pregunta, ara, Fili. M'han fet moltes vegades.
2: Quan necessita un pinzell per no pensar.
6: Una bona paret seca que pot durar.
2: Quantes jubiles de cosir?
7: Això és una gran pregunta.
8: Bona pregunta.
9: Això és una molt bona pregunta.
10: És una de les preguntes difícils de contestar.
2: Te sap greu contestar?
9: Ja et pregunto del millor, ara ja...
0: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
11: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
12: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
13: Jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El Nautilus. El programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
14: Avui al Periscopi parlam del revés que ha encaixat l'homeopatia, perquè la sanitat espanyola, vaya sorpresa, ha conclòs que no és eficaç per a tractar cap malaltia.
15: Sí, la veritat que no ens ha estranyat mica. És un informe tècnic de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris que ha revisat més d'una dècada de literatura científica. Situa l'homeopatia al mateix nivell del placebo i recorda el risc que suposa abandonar tractaments mèdics amb eficàcia demostrada. Han detectat que els estudis que atribueixen beneficis als productes homeopàtics presenten en general una baixa qualitat metodològica, amb mostres reduïdes, períodes de seguiment curts o deficiències en el que és l'aleatorització. A mesura que augmenta el rigor dels assajos clínics, els efectes que precisament són positius atribuïts a l'homeopatia disminueixen fins a desaparèixer per complet.
14: Com deies, pur placebo, no? Qüestió de fe.
15: Sí, aquest informe apunta que els principis en els quals es basa l'homeopatia resulten incompatibles amb el coneixement actual en física, química i farmacologia, trobant un exemple en les dilucions habituals de l'homeopatia, el que es coneix com a dilucions CH de centesimal Hahnemann. Consisteixen en diluir un principi actiu en una de cada 100 parts, on 99 només són un dissolvent, per després sacsejar la mostra i repetir el procés diverses vegades. L'habitual és fer aquesta dilució 12 vegades, 12 CHs. Un procediment que fa matemàticament impossible que quedi una sola molècula de la substància original en el preparat, la qual cosa elimina qualsevol relació causal entre el producte i un possible efecte terapèutic. Fins i tot una dilució menor de 6 CHs equivaldria a dissoldre un sobre de sucre en tota la mar Mediterrània, segons il·lustra aquest informe.
14: Bon exemple.
15: Sí, sí, molt, molt pràctic i molt visual.
14: Sí.
15: L'estudi també rebutja teories com és el de la memòria de l'aigua, segons la qual el dissolvent conservaria les propietats d'una altra substància absent, i això no té cap base empírica, científica, i es contradiu en tot el pensament científic. Seria com, mira, si posés una mica una onza d'or en aigua i s'hagués de convertir tota l'aigua en or, no?
14: En tot cas, poden trobar molts de productes homeopàtics al mercat.
15: Sí que es troben. Fins fa un temps es podia trobar de tot. Després d'un procés de regularització, conforme a la normativa europea i nacional, a Espanya no existeix ara cap producte homeopàtic que estigui autoritzat amb indicació terapèutica. Sí que n'hi ha 976 preparats, prop de 1.000 registrats, basats en dilucions extremes, com les que explicàvem, que els fan innocus, o sigui, que no són productes...
14: No serveixen per res.
15: Per res. No tenen, o sigui, no tenen cap indicació...
14: Per tirar sous,
15: exacte,
14: els
15: no,
14: diners.
15: No, són, no tenen eficàcia ni no es basen en cap coneixement que sigui realment terapèutic.
14: Bé, els altres països estan seguint també el mateix camí, clar.
15: Sí, així és. França va eliminar el reemborsament públic de l'homeopatia el 2021, el Regne Unit va deixar de finançar amb fons públics l'homeopatia i Austràlia desaconsella el seu ús per tractar malalties cròniques o greus. Alemanya preveu suprimir definitivament la comunitat cobertura per l'assegurança mèdica legal i els Estats Units exigeix advertiments explícits sobre l'absència de proves científics que recolzin aquests productes. El perill està en només seguir l'homeopatia i deixar de banda la medicina.
14: Això és important destacar-ho, no? Que per una banda, sí que és veritat que la majoria són innocus, però n'hi pot haver algun també que siga perillós i, a més, si deixes la medicació per prendre...
15: És el principal perill que té, si deixar de seguir un tractament mèdic científic.
14: Bé, idò, ho deixem aquí. Moltes gràcies, Dani.
15: Molt bé, bona nit.
14: Avui m'ho anàvem amb una cançó d'Aus, Birds, d'Imagine Dragons. En Paula Morganti, el control tècnic, i en Dani Manau, en jo, el pont de comandament. Tornem la setmana que ve. Bona nit i cuideu el planeta.

0: 21 anys amb tu. Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: Fixeu-vos quina frase més bona. Converteix el teu mur en un esgló. És del poeta austríac-alemany Rainer Rilke. Avui la podrien aplicar molts coachs per inspirar els seus clients, ja sigui a la vida quotidiana o bé a la feina. Sí, a la feina també, perquè malgrat que l'activitat laboral pot ser molt satisfactòria, també és cert que du agregada diversos murs. Per exemple, en el cas dels petits comerciants, han de pagar impostos i taxes, fer declaracions ara sí i ara també, obrir la persiana cada dia, faci fred o faci calor, i mostrar sempre, a pesar de tot això, la millor cara. Benvinguts a una nova edició, la número 88 d'Emblemàtics, aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Els dos establiments d'avui reuneixen les característiques descrites més d'altres que anirem coneixent al llarg del programa. De quins dos negocis en concret tractarem avui, Xavi?
2: Hola, Toni. Com anem? I de com de costum, seran dos establiments amb una història ben interessant i digna de ser coneguda. La primera serà la de la xarcuteria Creus del Mercat de l'Olivar.
3: Quan tenia vacances l'estiu, venia aquí a la parada i li ajudava. Totes les vacances me passava fent feina. I llavors, quan acabava les vacances, començava a anar a l'escola, venia a les 6 del matí, anava a repartir en bicicleta, i llavors de nou m'anava a escola, a la 1 tornava a venir, llavors m'anava a dinar, i llavors m'anava a anar a escola.
2: I després, a la segona part del programa, entrarem a conèixer amb detall la història de la joieria Enrique de Sa Pobla.
4: El que hem fet és... vaig crear a partir del botó de botonada, que la gent les tenia guardats dins els calaixos, el que han dit, això, aquests botons de les pralines. Pues va ser donar-los un altre ús, fer aquestes pulseres amb macramé, que les muntam aquí, les munta a Tinita, i en els botons de les clientes feien composicions.
2: Mm-hmm. Sens dubte, serà una hora en què aprendrem moltes de coses.
1: Ben segur que sí, Xavi, i ho farem de tot d'una. Emblemàtics, benvinguts, començam. Per començar, en Xavi Oliver presenta en societat el retrat que ha preparat sobre el primer emblemàtic del dia, xarcuteria Creus.
2: Hi ha històries que comencen amb una bicicleta carregada de producte a les 4 de la matinada. Històries de fred, de silenci, de carrers buits, quan encara la ciutat dorm i qualcú ja fa hores que fa feina de valent. El comerç del mercat, abans que taulell, era esforç, abans que client era camí, i és d'aquests inicis dels quals neixen molts negocis que avui semblen consolidats, però que es van construir a base de constància i sacrifici. El mercat de l'Olivar de Palma, una d'aquestes històries és la de la xarcuteria Creus.
5: A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap.
2: Els orígens del negoci es troben a Santa Maria, on la família Creus tenia una botiga d'ultramarins. Durant la postguerra, Pedro Creus es desplaçava en bicicleta fins a Consell per assistir a matances. I de matinada arribava a Palma per vendre el producte al mercat de les avingudes. Eren anys difícils en què el comerç depenia més de l'esforç personal que de les estructures. L'any 1951 la família es va establir al mercat de la Plaça Major i poc després al mercat de l'Olivar, que començava a consolidar-se com a centre neuràlgic de ciutat. Europa aquell mateix any es posava les bases de la futura Unió Europea amb el Tractat de París, mentre que a Espanya la societat intentava deixar enrere els anys més durs de la postguerra. Amb el temps, el negoci va canviar de rumb i es va especialitzar en embotits i formatges. Toni Creus hi va entrar de ben jove, gairebé sense adonar-se'n, i avui encara és darrere el taulell. La parada és fàcil de reconèixer, els cuixots penjats, el producte ben disposat i una manera de fer que combina experiència i proximitat. Xarcuteria Creus no només ven productes, continua explicant cada dia una història que va començar molt abans que existís aquest mercat tal com el coneixem.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria.
1: Ens acostam a Xarcuteria Creus al Mercat de l'Olivar un matí qualsevol d'un dia qualsevol de la setmana. L'activitat hi és constant, de manera que les dependentes no deixen d'atendre les peticions de la clientela. Uns fidels de tota la vida i també d'altres que són visitants ocasionals. Mentrestant, el propietari, Toni Creus, observa amb orgull el funcionament del negoci familiar i encara té temps per atendre'ns i per parlar-nos d'inici de l'origen de Xarcuteria Creus.
3: L'origen de Xarcuteria Creus va ser el meu pare, que bueno, ja ell de casa seva tenien una botiga a Santa Maria, entre Santa Maria i Bunyola, així a fora vila, i la gent que passava per allà s'aturava a fer una copa o una cosa d'aquestes. I això ell va ser el seu començament, diríem, del món de l'alimentació.
1: Cap a quin any podria ser això?
3: Això seria segurament des d'any 40, una vegada acabada la guerra, perquè ell va fer 7 anys de mili.
1: 7 anys?
3: 7 anys, sí, sí. Quan jo va venir llicenciat del Frente, aquí, el governador d'aquí va veure passar un barco aliat i se va assustar i va tornar a cridar tots els que havien vingut llicenciats. Em va fer 7 anys.
1: I per tant va ser això, un establiment d'ultramarins i no aquí a Palma, sinó a Santa Maria.
3: Sí, bueno, el meu predí tenia una tenda d'ultramarins. Després, ell... el que va fer quan se va casar, que li van donar una bicicleta de dot, doncs ell se n'anava a cercar la mercancia a Consell, la matança de Consell, i venia gairebé de 100 quilos a Palma, a les avingudes, que hi havia mercats de les avingudes, i a les 8 des de matí ja havia venut tot el que havia duit, perquè en aquell moment era el moment que no hi havia gènere d'abastament, era un moment que hi havia molta demanda i no hi havia molta producció. Sí, sí.
1: El que dèiem, no?, que això es va fer, aquest transport de la mercaderia es feia en bicicleta.
3: En bicicleta, i en hivern, que si plovia, perquè en aquell temps plovia més i feia més fred que ara, en hivern s'havia de posar un sac damunt, duia aproximadament uns 100 quilos d'una bicicleta. Jo el màxim que duia són 40 quilos. I 40 quilos només per travessar d'aquí a l'avinguda...
1: Ja passa espera,
3: no? I ell venia amb 100 quilos i, claro, tot això s'havia aixecat les dues de la matinada, anava a Consell, de Consell venia a Palma i s'aturava aquí en el mercat que feien les avingudes a vendre-ho. Llavors, posteriorment, va passar a la plaça Major, fins que llavors, cap de poc temps, ignoraren el mercat de l'Olivar, i ell va ser dels primers que va agafar una parada aquí.
1: L'any 51.
3: Exactament. Sí, sí.
1: Antoni ens parla dels primers records del comerç i de la referència que sempre ha estat l'Olivar en el món dels mercats.
3: Bueno, jo, de nit, no tenia idea del que faria. El que passa és que no m'agradava estudiar. Jo era molt mal estudiant. Suspenia quasi tot el curs. I li vaig dir un dia a mon pare pues, que no volia estudiar i va dir, bueno, jo demà també ens he fet feina. Acabava, no havia fet els 14 anys, tenia entre 13 i 14 anys, quan va passar això. I, bueno, i a partir d'aquí pues, vaig començar a fer feina amb ell. Abans ja li ajudava. Abans, quan tenia vacances a l'estiu, venia aquí a la parada i li ajudava. Totes les vacances me passava fent feina. I llavors, quan acabava les vacances, començava a anar a l'escola, venia a les 6 des del matí, anava a repartir amb bicicleta, i llavors de nou m'anava a escola, a la 1 tornava a venir, llavors m'anava a dinar, i llavors tot m'entornava a anar a escola.
1: No sé si li van dir que fa més ganes d'estudiar, vist aquesta feina tan dura i de tantes hores, no?
3: No, jo era molt mal estudiant, molt mal estudiant. Sempre, quan m'anava a examinar de batxiller, em demanaven sempre com t'anava l'examen. Perfecte, segur que havia provat tot. I no provava res, vull dir, quasi tot, no tot, però quasi tot ho suspenia, vol dir que era, no m'agradava estudiar. Bueno, nosaltres quan vam fer la reforma ens vam inspirar, jo estava en la junta directiva en aquell moment, me van inspirar a posar un supermercat, perquè era el complement de la venda que se feia aquí. I d'aquell moment ençà, de l'any 2003 que va ser, han vingut de tota Espanya a copiar-nos per fer el mateix que nosaltres hem fet. Hi ha alguns llocs que han reformat i han fet una còpia, dirien, del que és el mercat d'aquí.
1: Amb quin goig, no?
3: Sí, clar, per nosaltres és un privilegi i una satisfacció. Sí, sí, van venir de Canaris, de Sevilla, de per tota Espanya, venien a veure el mercador i va...
1: Toca abocar ara els consells que va rebre dels seus antecessors, sobretot de la figura de son pare.
3: El meu pare jo no el vaig arribar a conèixer. Ja havia mort quan jo vaig néixer. Mon pare, consell no me'n va donar molts. El que sí em va donar molt bon exemple. Era una persona molt dura, molt treballadora, mai estava cansat i sempre m'exigia que volia que jo fos com ell.
1: Que difícil.
3: Que era molt difícil. No li he arribat a les soles de les sabates. El que passa que, vulguis que no, jo he tingut més bona preparació que ell, perquè ell de jove feia feina en el camp, llavors se'n va anar a la guerra, no tenia pràcticament estudis i no tenia una preparació específica de comerciant. I jo sí, jo més o menys entre haver estudiat una mica i tot això sempre he estat molt inquiet. Inclús quan me vaig jubilar, li contaré una anècdota, quan me vaig jubilar me vaig apuntar, com que només havia anat a escola, no tenia cap títol, no podia entrar a la universitat per fer economia, vaig fer l'accés a la universitat per començar a estudiar el que no sabia fer, el que no sabia del comerç, no? I ho vaig deixar, vaig aprovar per entrar a la universitat i llavors ho vaig deixar perquè llavors vaig recuperar el negoci i en això recuperar el negoci pues, ja no tenc temps per dedicar. A més, hi havia algunes assignatures que he de fer amb anglès i tal i això em va aturar una mica.
1: Antoni, com és obvi, coneix millor que ningú els productes de la casa.
3: Bueno, bàsicament tenim el tema del jamón, del pernil. Tenim precisament una 10 o 12 varietats de preus diferents de jamón, d'especialitat. Tenim des del més car en el més barat.
1: El més car, quan es pot vendre el quilo, o va per unitat?
3: D'una manera, se ven per unitat i se ven també teat, no?, a granel. I llavors tenim un gran sortit de formatge, d'importació, i de productes, diríem de delicatessen, no?, de foies i coses d'aquest tipus, que és molt difícil trobar-los en un supermercat. Yeah. Clar, no. Jo no puc menjar molt perquè estic operat d'escò i està molt alerta, no puc menjar sal i no puc menjar grasses i coses d'aquest tipus, però sempre, claro, sempre m'enduc de vegades, sobretot, mostres que morduen i coses d'aquest tipus. I sempre tenc que nostre gènere de primíssima qualitat.
1: La mà dreta d'Antoni a Xarcuteria Creus és na Marisa Martín, que ja du anys treballant-hi. Tots dos ens parlaran de la clientela.
3: Aquí, na Marisa, com encarregada, com a persona, com a treballadora, pues, no és un 10, és un 20. Això no...
1: Sí, sí. No l'ha de perdre, idò.
3: No, vamos, si la perdia, el primer que s'aniria seria jo.
1: Marisa, així és, suposo que és més fàcil fer feina, no?, quan hi ha aquesta bona harmonia amb el cap de l'empresa, no?
6: Sí, totalmente. Estoy súper contenta y muy tranquila porque sé que confía en mí. Y yo hago todo lo posible, claro, para que todo eso suceda.
1: Com va ser, Marisa, el moment que et vas incorporar aquí a Xarcuteria Creus?
6: Bueno, fue algo
7: casual.
6: Totalmente. Sí, muy casual. Yo llevo trabajando en charcutería 38 años, pero no en esta. Yo llevo aquí 13 años en total, pero fue a raíz de la jubilación de Tony, que lo quiso traspasar y, bueno, lo cedió a ciertas personas y tal. No fue bien, esas personas me contrataron a mí. Entonces, por circunstancias, me quedé con él porque estas personas se fueron a otro sitio. Y gracias a que él me acogió, pues aquí sigo.
1: I estic. Allò que diuen, no?, que de les parts dolentes també es pot treure alguna cosa bona.
3: Exacte. Això és el millor que ha tret.
1: Quina meravella. I Marisa, en el teu cas, què és la part de la teva feina que més t'agrada en el dia a dia?
6: A mi la preparación de la charcutería me encanta, el trato con el cliente me encanta. Hago un trabajo que me gusta mucho, entonces disfruto. no m'importa madrugar i disfruto, de verdad.
1: Estava pensant, Toni, vostè em donarà la raó, que totes les feines tenen la seva duresa, però la feina aquí a la xarcuteria, de fet, a tots els llocs de les parades del mercat, és una feina de peu dret a totes les hores. Això suposo que també és una dificultat afegida, no, Marisa?
6: Sí, bueno, se puede hacer pesado, pero al final, como es un trabajo que te gusta, no llegas a pensar, me duelen las piernas, estoy cansada. No.
3: Es un momento de descans, como natural.
1: Clar, i aquesta il·lusió que es transmet a la clientela a cada moment, no?
3: Sí. Així, aquesta il·lusió és el més important, que el client se dona compte de que aquí hi ha un bon rotllo, que hi ha bona harmonia, que se duen bé.
6: Sí, es súper importante porque somos muy cercanos y todo el mundo cuando se acerca y nos lo dice, además nos dice, oye, es que da gusto venir aquí, estáis siempre sonriendo, aunque estéis cansados estáis siempre atendiendo como corresponde. Les gusta mucho a la gente que está, sí, el trato este tan amable. Sí, pero al final yo, por ejemplo, yo no hablo nada inglés y alemán, pero nos entendemos todos. Siempre al final sí, te entiendes. Ellos se hacen entender y nosotros intentamos siempre pues captar lo que nos quieren pedir y tampoco no hay ningún problema.
3: Sí, bueno, con clientes famosos, vi un locutor de ràdio, de televisió, que no record qui era, que va venir un parell de vegades a comprar. Llavors hem tingut gent que són gent... Han vingut a comprar, per exemple, tenim un client a Suïssa, que és un client que em va dir que tenia 5.000 empleats.
1: 5.000
3: empleats.
1: Té marge per igualar-lo.
3: Sí, sí. I ve a passar les vacances a Mallorca, i ve a veure molts, i està aquí... Vull dir, i llavors tenim el gènere de la duenya de... Com se llama los cristales estos?
6: Swarovski. Sí.
3: Que viu, la duenya viu a Santa Ponsa, i el gènere, que a vegades ve a l'estiu, a passar l'estiu aquí, sí. Ve a comprar molts els productes, els millors productes que tenim, i compren que no miren prim. Sí, sí, sí. I tenim gent així, de categoria molt...
6: El año pasado vino un chef a hacer aquí a llevarse género, jamón y cosas de estas para hacer su espectáculo de comida al momento, de alemán. Y hicieron una especie de documental.
3: Sí. Com vos diu, t'han vist a la televisió d'Alemanya? Perquè han vingut un cuiner a fer un programa, nosaltres li explicam el que és el jamón, el que és els productes que tenim, i des d'aquí llavors passen a Alemanya, i llavors un ho diu a l'altre, i un ho diu a l'altre, i venen cada dos per tres venen gent a gravar aquí a la televisió, i mos coneixen de per tot el món.
6: Tiene mucha gente de, bueno, muchos profesores, de universidad también, sí, mucho enfermero, mucho médico, gente muy, muy interesante, muy... Para nosotros todos son súper importantes, desde la señora que lleva viniendo toda la vida a llevarse un poquito de jamón de York hasta el súper Swarovski.
1: Swarovski,
6: todo, exactamente.
1: Todos son importantes. Té la lliçó ben apresa, eh?
3: Sí, sí. A més, això va ser una de les coses que mon pare me va ensenyar molt, perquè jo venia una clienta que era una senyora ja molt major, que comprava molt poc, i jo la tractava un poc d'així, de qualsevol manera. Jo tenia 13 o 14 anys, o 15, i mon pare me va agafar un dia per una orella i me va dir, escolta, tots els clients són molt importants, i no sap mai aquesta senyora si un dia te durarà un altre client molt millor. I arrel d'això, pues, un aprenent que tots els clients tenen, per mi, un compra més perquè té més necessitat o perquè té més família o per el que sigui, i l'altre compra menys, però per nosaltres tots són importants, tots igual.
1: A pesar de les dificultats viscudes en moments puntuals, Antoni es mostra orgullós del seu camí al capdavant del negoci familiar.
3: A jo mateix, home, jo podria dir, bueno, no, és que no sé, seria una cosa poc complicada, valorar... Sí, jo puc dir que estic satisfet del que he fet, m'ha anat molt bé, gràcies a Déu, he viscut d'això, he fet un pot de patrimoni, en fi, he tingut salut, vull dir, he tingut sort, perquè també tot ha d'acompanyar. No basta que tu facis molta feina, sinó que també has de tenir un poc de sort. I, bueno, m'ha anat bé. Simplement m'ha anat bé. Sí, sí, clar, això és un examen que s'ha de tenir en compte, que cada dia passen coses diferents d'un dia de l'altre. Els negocis avui estan sofrint una evolució tan i tan ràpida que t'has d'anar tant cada dia a lo nou, a lo que surt, no? A mi ja em ve un poc gros. La part més positiva es tracten els clients. Arribes a establir en Solanys una certa confiança, coneixes molta de gent. Jo tinc clients que venien a comprar quan amb sa mare, que tenien, ella tenia 4 o 5 anys i ara ja estan tots jubilats. I han estat tota la vida clients d'aquí, no? I això sempre és una satisfacció. Sí, però bueno, jo estic molt satisfet així dels meus clients, perquè quan jo me'n vaig anar, que me van tornar a negoci arruïnat, tots van tornar a venir, perquè, claro, venien a comprar i no hi havia res. I jo, quan vaig tornar, van tornar, els clients van respondre, van tornar a venir.
7: Caram, ara parlarem també d'aquest apartat. I dèiem això, la part més positiva, aquesta, el contacte amb la gent, i la part més feixuga, no sé si les factures, si ve de pagar, els impostos...
3: La part més feixuga és Hisenda. En Hisenda té un conflicte amb Hisenda. Crec que estan equivocats, però amb mala intenció, i me duen el tema, però no me queda més remei que demandar a Hisenda. Això és el més dur, el que no te deixa dormir, no? Perquè si el conflicte ve de quan jo precisament no tenia la tenda...
7: La vaig traspassar, o com
3: sí,
7: va ser?
3: La vaig traspassar. I arrel de la vaig tornar a agafar, van fer una inspecció dels anys que jo no la tenia. Per tant, no... Però jo... no som completament innocents. Això se va juntar amb una sèrie de rades que va fer el comptable que jo tenia, i Hisenda ha aprofitat per veure si me pot clavar per qualque lloc. Ho puc dir en tota sinceritat, però si hagués fet les coses així com tocava, que se va equivocar, hagués pagat menys. O sigui, no me vaig beneficiar de res. Si al revés, me vaig perjudicar. Hisenda és un tema molt... te tenen molt controlat, no te deixen medrar. Això és la realitat.
7: I dormir tranquil, pel que dius.
3: Dormir tranquil. Bueno, jo el que vull sempre és que respectin el client, que... no sé com explicar, que han de mirar, que vagin alerta a no abusar de aquestes coses, de tudar les coses, mirar d'aprofitar al màxim, que els preus que hem de parlar no siguin els més, que siguin d'acord amb el que estem donant, i amb una paraula, que siguin serios i que siguin respectuosos amb els clients. Això, per mi, és molt important.
7: En aquest moment de la conversa entra en escena un altre treballador de la casa, n'Enrique García.
8: Enrique.
7: I com va ser que et vas incorporar a Charcuteria Creus?
8: Gràcies al senyor Creus, que me va incorporar en aquesta empresa hace molt d'anys. I quan tenia 21 anys, ja cerramen de tot això.
7: Sí,
8: eh? I aquí estoy. Dos anys me queden.
7: Sí, només?
8: Només.
7: Clar, però passa el temps i te ves conserva.
8: Home,
7: no venir a fer feina a Charcuteria Creus.
8: És que tenia una pòssima secreta, el jamón conserva.
7: Totes les generacions i tots els treballadors han aportat el seu granet d'arena per fer de Charcuteria Creus allò que és avui, i també per haver rebut en el seu dia el distintiu emblemàtic.
3: El reconeixement emblemàtic aquest, això és un reconeixement a tots aquests anys d'esforç de 75 o 76 anys ja que duim el negoci, que ha passat per èpoques molt conflictives, perquè nosaltres abans, fa molts anys, la majoria de clients eren botiguers. Gent que tenia botiguers venia a comprar en el mercat. Llavors, quan van emporar Mercat Palma, i va coincidir que van començar a posar els Carrefours i coses d'aquest tipus, nosaltres, les botigues van anar desapareixent, i nosaltres vam anar adaptant en el client darrer, en el particular, i això, pues, són canvis constants i canvis d'adaptació a la situació nova, no? I això és, crec que és un reconeixement de l'esforç, però vamos, l'esforç, el reconeixement de molt donen els clients cada dia.
7: Totalment d'acord.
6: Creo que esta definición no cabe más. Esfuerzo y tesón y siempre estar ahí disponible al cliente y siempre intentar qué quiere el cliente, ¿vale? Siempre estar ahí para mejorar, porque siempre hay que mejorar algo.
3: Y aconsejar y eso.
7: Na Marisa y Antoni reflexionen sobre el present y el futur del petit comerç en termes globals.
6: Está muy complicado, lo están poniendo muy difícil. Yo lo veo por Toni. Yo soy solamente una empleada, pero es cierto que veo que cuesta muchísimo trabajo sacar adelante todo un equipo. Aquí somos 9 personas. Siempre hay alguien de baja, siempre hay vacaciones, siempre... Hay un trabajo en verano, hay que hacer, esforzarse mucho, pero el coste es muy, muy, muy duro, muy caro. És muy...
3: Ja sé, jo vull dir una cosa. L'evolució, si ara observàssim les ciutats, totes són iguals. És a dir, te'n vas i te passeges pels carrers més comercials, totes les botigues de roba són de multinacionals i el que és les botigues, diríem, petites o botigues locals, com els forns, com les botigues que hi havia abans, com aquestes coses, tot això va desapareixent. Què passa? Totes les ciutats són iguals. Qualsevol puesto baix veuràs que les botigues són les mateixes que hi ha, les grans superfícies que hi ha a Palma, són les mateixes que hi ha a Barcelona, les que hi ha a Bilbao, les que hi ha a Elche, les que hi ha a Sevilla. I si vas a Roma, a Roma, i si vas a Andorra, a Andorra. Claro, això fa que la ciutat perd encant, perd aquesta personalitat que tenia quan tenia aquells forns que feien aquelles encimades que ja quasi no en queden, aquell pa que passava el gust de menjar aquell pa, i ara es pa el venen al supermercado i es goma. No, si el guardes per vespre el pot tirar, no te pot menjar. Tot això ha fet que, pues, a poc a poc, es comerç va i desapareixent. El que hi havia, les merceries que hi havia un temps, totes aquestes coses estan desapareixent. I perquè és el més rentable llogar el seu negoci, el seu local, amb el que treuen, que el que ells guanyaven tenien el seu propi negoci. Per tant, això se va perdent. I s'atractiu, si ja dins Palma és complicat venir a la ciutat, perquè peritonitzen, perquè cada dia hi ha massa de passo, perquè és complicat es conduir, no hi ha posat per aparcar, totes aquestes coses que fa que la gent a l'hora d'anar a comprar s'ho pensa i se'n va a comprar a les afores, no? Una gran superfície. Però això passa a totes les ciutats del món. Se petonitza i totes aquestes coses.
1: Per acabar, na Marisa ens conta situacions curioses que ella mateixa ha pogut viure a Xarcuteria Creus.
6: Bueno, venir a buscar una bandeja o una bolsa de un pedido y decir, al nombre de... ¿Me puedes dar un pedido que tengo encargado? Y yo preguntar a todos los empleados, a todos los compañeros y tal. Oye, ¿suena esta señora y tal? Pues no suena. Y resultar que se ha equivocado de lugar y la ve una vergüenza tremenda, pero bueno, es una anécdota muy curiosa. También nos han mandado fotografías de París, por ejemplo, muy chulas, con la bolsa de haber comprado el jamón. No sé, cositas de estas que están muy, muy bonitas.
0: A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és patrimoni. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
1: Toca escoltar el segon retrat del dia, el signa qui si no en Xavi Oliver, i referencia la història de Joieria Enrique de Sa Pobla.
2: Hi ha oficis que treballen amb materials valuosos i d'altres que, a més, treballen també amb records. La joieria és un d'aquests. Cada peça guarda una història, un regal, una herència, un moment que queda fixat en el metall i la pedra. Amb el pas del temps, aquestes joies canvien de mans, s'adapten, se transformen, però continuen mantenint el seu significat. A Sa Pobla hi ha un lloc on aquestes històries no només es conserven, sinó que se reinventen. Xerram de la joieria Enrique Baifina Segura. Love is a burning thing and it makes a fiery ring La història d'aquest negoci comença l'any 1909, quan Eugeni Segura va fundar la joieria com a sucursal de la seva fàbrica de bosses i cadenes de plata a Palma, des d'on exportava arreu d'Europa. Aquell any, el món intentava refer-se després de la Primera Guerra Mundial, amb una Europa en reconstrucció i amb nous camins comercials que començaven a obrir-se. A Mallorca, el comerç artesanal continuava sent clau i negocis com aquests connectaven l'illa amb l'exterior. Amb els anys, el seu fill, Enrique, es va incorporar al negoci i més endavant també la seva dona, Margarita, que es va posar al capdavant de l'atenció al client. La joieria ha anat evolucionant amb reformes i canvis, però conservant elements originals que encara avui formen part d'aquest espai. Fina Segura, tercera generació, va créixer dins aquesta botiga i després de formar-se en gemmologia i disseny, va assumir el relleu l'any 1992. Avui, el negoci combina la joieria tradicional mallorquina, com el cordoncillo, la bauleta o els setmanaris, amb nous dissenys que donen una segona vida a peces antigues. Una manera de fer que converteix les joies en un pont entre generacions, mantenint viva una història que ja ha superat el segle de vida.
0: Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
1: Fina Segura, tercera generació de la família, com hem escoltat en el retrat, serà la nostra interlocutora per parlar de joieria Enrique, que coneix des de ben nina i a la qual hi ha incorporat el seu bon fer i la seva firma. Per començar, na Fina ens aboca l'origen de la joieria amb l'acompanyament d'una fotografia històrica.
4: Jo el que m'han contat és que el meu predí, que tenien una fàbrica a Palma de bosses de plata, monederos i bolsos de plata i cadenes d'or, pues era molt amic d'un potecari que estava establert aquí a Sa Pobla i li va dir a Eugeni, el va animar, a que el meu predí era Eugeni, mon pare Enrique, li va animar que posàs una joieria perquè no n'hi havia. Li va dir, monta una joieria com a sucursal de sa fàbrica que tens a Palma perquè no n'hi ha, jo crec que t'ho pot anar bé i tal. Van a muntar sa tenda, sa joieria, amb una dependent aquí del poble i així, després quan... Mon pare va tenir uns 30 anys, va venir aquí, va agafar el relleu des predí, de la dependenta, i, bueno, sabó que deu ser un poble que sempre li han agradat les joies, que un poble faner, que quan les exportacions de patata i la producció de patata anava bé, pues, li agradava gastar, pues, comprar joies a les filles, i sí, gastaven, supos que... Això va ajudar que, mira, tots aquests anys hem estat fins ara. Bueno, la fàbrica la tenien a Palma. La fàbrica estava a Palma i, de fet, el meu predí era el comercial que es portava, que viatjava a França i a Anglaterra per donar sortida a el que produïen a Palma. Sí. De fet, aquí hi ha aquesta foto... En aquest edifici encara és. Uh-huh. Aquí és el 31 de desembre i aquí són les avingudes. Uh-huh. I això era la fàbrica. Aquí veus que se veu fàbrica
2: de... Sí, l'edifici modernista.
4: Ja segura, sí, que està protegit. Està tal qual, els baixos s'han modificat. Vol dir que des de... Bueno, aquí va començar una mica l'origen d'aquesta joieria, sí.
2: No, aquest edifici s'identifica perfectament. Des de quan manes per avingudes, el veus.
4: Sí, sí. 31 de desembre, avingudes, i aquí comença el carrer de Sant Miquel.
2: Exactament, exactament. I aquesta foto d'aquí de Sa?
4: Vale, i aquesta foto és mon pare, l'any 52, que ell aquí tenia 30 anys, que és, bueno, és com que... Sí, una foto de la versió antiga, de la primera versió de la joieria, perquè això seria la tercera versió, la tercera reforma, pues sí, el que se venia, tenen coberts, sonajeros, i sí, això...
2: Trofeus, despertadors,
4: sí,
2: alarma...
4: Sí, rellotges de parec, reguladors que se diuen, i... Bueno, ell va prendre l'ofici de joier, ell aquí tenia el seu taller, joier i rellotger, un pare...
2: Que ton pare és Enrique Segura.
4: Enrique Segura, sí.
2: Que se va incorporar l'any...
4: Pues ja no ho tenc molt... Bueno, jo crec que era antes dels 50.
2: El 45, segons el web emblemàtics.
4: Sí, correcte, sí, per, sí, perquè això va ser... Sí, damunt de... Sí, damunt de l'any 45.
2: I clar, en ton pare com va canviar la joieria?
4: Bueno, pues clar, mon pare pues feia moltes peces a mà, feien els aros mallorquins, feien creus de filigrana, pues ell, clar, el que demandava la gent... Després també reparacions, però... Bueno, però va continuar el que han dit antes. Se notava que quan l'exportació de la patata i això pues, anava bé, pues, la gent de... Bueno, quan acabi l'exportació, clar, se fiava molt a la gent. Sí, t'ona dur, ja me pagaràs quan haguis cobrat. Pues, sabeu que és un poble que li han agradat sempre ses jocs, pues, complet sa barbada, el cordoncillo i aquestes peces... Pues va seguir i va anar prosperant. Ja va quan mo mare, bé, se va casar amb mo mare l'any 63. Després, clar, mo mare el va ajudar i bueno, pues varen reformar la tenda l'any 70 pico, 77, 70. I així, més o manco.
2: Ta mare, si no va malament, és...
4: Margalida Cabanelles.
2: Clar, ella tenia els clients mentre ton pare feia les feines un poc més d'empresa.
4: Exacte. Clar, ella va donar el toque femení, pues, de comprar coses a la millor més adaptades a sa dona, però sí, mon pare també tenia sa gent. Clar, mon mare havia de compaginar criar tres fills, però bueno, ajudar aquí, a mon pare, i sí, va donar el seu toque femení. Sí, aquesta reforma se va fer l'any 2003. L'any 2003, sí. Aquesta darrera. I sí, l'escala és la mateixa que hi havia... Sí, l'escala, que de fet ja comença a estar un poc d'escalons, però sí, escalon de test, les rajoles així decoratives, la barandilla, que també és molt guapa, de ferro forjat, i també la façana s'ha mantingut, sí.
1: Nafina aboca ara amb certa nostàlgia i bona memòria els primers records de la joieria familiar.
4: Jo sempre, clar, jo sortia d'escola i venia aquí a berenar, venia a berenar aquí, fes deures, me sé de veure mon pare, de veure el seu taller. Sí, jo des de petita he estat aquí sempre. I els estius, amb els meus germans, pues pujàvem a dalt o aquí baix i muntàvem les nostres paradetes en restos de mon pare, restos de corretges, rellotges vells, jugàvem a vendre i a comprar com si tinguéssim la nostra joieria. I des de petita he viscut com ja em posava de veure mon pare en el recoiva, com mon pare despatxava les dones, els clients, i clar, veus, observes i com a que mames des de petita tot el que és un comerç i sí, el món de la joieria i això. Clar, bé, jo vaig estudiar magisteri, després, clar, quan mon pare l'any 92 se jubila, que per edat s'ha de jubilar, jo tinc que decidir si me dedic a donar classes o seguir en el seu negoci. I vaig decidir que me quedava en son negoci, m'estirava més, vaig estudiar gemologia i disseny de joieria a Palma i, clar, vaig decidir, no, que me dediquen a això, que és el que m'agrada, que estim. I així va ser que vaig prendre aquesta decisió, sí.
2: I això va ser l'any 92.
4: Sí.
2: I de cop i volta, l'any 92, tu arribes aquí i dius, va, ja estic al capdavant d'això. Vares fer qualque canvi substancial o vares simplement continuar amb ja el que hi havia?
4: Bueno, no. Canvi de mobiliari estètic no se va fer fins al 2003. Però a lo millor, bueno, ja fa anys del 92 que jo a l'hora de comprar... de tu gènere nou, el millor sí comprar gènere més modern, italià, sí, adaptar a les modes, clar, mantenir el que és la joieria tradicional de Mallorca, però també adaptar-nos a el que la gent demana. Sí, clar, ja, clar, posa quant d'anys, ja, 30 i pico d'any menys, comprar coses modernes, adaptem-nos sempre, que sempre ho estem fent ara, adaptem-nos a el que la gent ens demana, i he anat sempre a les fires de joieria a Madrid i a Barcelona i allà veus coses noves, no arriesgues, però bueno, dius, això me pot agradar, això no, i sí, intentar sempre pues, de coses noves que puguin agradar a la gent i això.
1: Els productes, amb el temps, han anat evolucionant. Hi ha peces modernes al costat d'altres de molt més antigues.
4: Sí, sí, sí. Aliances de noces...
9: Comen, quines teniu?
4: Bueno, les tenim en bo blanc, en bo groc, llises, en dibuixos...
9: Ah, també teniu gemelos.
4: Sí, gemelos, guas de corbata... Bueno, que són les aliances... Clar, és que en la joieria formen part de moments molt peculiars de la vida de la gent. Perquè en les joies, per exemple, clar, quan t'han de demanar per casar, fan una joia, que serien aquests, els anells de pedida, que lo clàssic, un anell.

0: persones com un, tenen un valor econòmic i un valor sentimental, perquè ara si te va, això te va arreglar la teva predina, per tu representa, te fa pensar en ella i tenen aquest... Sí, és valor que donem a les joves. Clar, clar, sí, és un bon exemple, la dels coberts. Clar, ara els coberts de plata ja se varen deixar de fer perquè se va mirar una cosa més pràctica o varen sortir nous materials com se sé, per tant, no. Clar, d'uns anys cap aquí, potser la gent ja no se tira tant a quines peces bones d'or, sinó van més a coses modernes. Per exemple, tenim una marca de Girona que se diu Joidar, que fa uns dissenys molt nous. Clar, igual so passa un segon pla també per poder adquisitiu de la gent, perquè això és un gènere que no és de primera necessitat. I clar, la pandèmia, la crisi del 2008, després la pandèmia, aquestes crisis que van i que venen, ha fet que sortissin nous materials. Va estar molt de moda la C, en aquesta casa que treballa molt bé és Lleutó. Clar, en aquests materials que no són or i plata, te pots atrevir a fer dissenys. Les cases s'atreveixen a fer dissenys més innovadors, si funcionen bé, si no, no han arriesgat tant a invertir en bo. Per tant, sí que ha canviat perquè l'economia ha fet que sortissin aquests nous materials. Però, bueno, les peces clàssiques de com l'anell de pedida, segon 15 euros, se segueixen fent, però igual se demanen menys. I això ha fet que mos haguem d'adaptar en els temps, a les crisis, a la situació actual.
1: Vosaltres treballeu amb joies tradicionals mallorquines com els cordoncillos, la bauleta, les creus, els setmanaris...
0: Sí, se segueixen fent, se fan, però igual no tant com fa 30 o 40 anys. Però el que hem fet és... Jo vaig crear a partir del botó de botonada, que la gent les tenia guardats dins els calaixos, el que han dit, això, aquests botons de les predines. Pues va ser donar-los un altre ús, fer aquestes pulseres amb macramé, que les muntam aquí, les munta a Tinita, i en els botons de les clientes feien composicions... Mm-hmm. També en sos coberts, veus aquestes pulseres d'aquí, el que han dit tantes són coberts de plata, però transformats en pulseres.
1: I tot això ho feis vosaltres, eh?
0: Sí, això ho feim nosaltres, sí. Això és una forqueta.
1: En dos cos. És a dir.
0: Sí, en sos punxes s'han format aquests dos cos. El que també feim moltes, crear dissenys nous a partir, per exemple, això són un botó, amb un botó, doncs hem fet aquest colgant que és totalment, és combinar l'antiguitat d'un botó amb un disseny més nou, això també és un collant entre els botons i això ha agradat molt.
1: Clar, de qualque manera, no sé menys de reflexió que t'assembla, però que el que permet això és que les joies de les padrines ara les puguin fer servir les netes, per exemple.
0: Exacte.
1: Que no vol dir que d'altra manera tampoc, però se modernitzen.
0: Sí, exacte, dona'ls un altre, sí, renovar, aprofitar les peces antigues que tenen de les predines i fer peces que poden dur ara. Perquè, per exemple, aquí hi ha dissenys que igual són més antics, hi ha molta gent jove que això, que és lo típic que se fa la mia fa 30 anys per muntar un collar amb botons, ara ja no els agradi tant. I agradi més pues, aquestes línies més modernes. I és això també ho fem molt. A partir de peces que la clienta mos du, les transformam en dissenys més nous. Sí, tot torna, sí. Mm-hmm. De fet, tot, tant en les modes com en la joieria, sí, tot torna. I tot té el seu públic. Té el seu públic, hi ha gent que li agradarà el clàssic i pot mos adaptar amb els guts de la gent, si són més de lo tradicional... o són més de lo més modern, lo més nou. Bueno, jo m'agrada, de fet, aquell colgant que t'he mostrat, el tros... Sí, aquestes peces que feim amb botons, sí, són les que més m'agraden aquí. Són peces que m'han anat desfegent amb el temps. Però sí, crear peces en sos botons antic és de lo que més, sí, de lo que més m'agrada.
2: Nafin explica que el tracte afable amb la clientela

0: és tan important com, de fet, el bon producte?
1: Sí, jo crec que sí, perquè sempre es consell, donar es consell, això te convé més, això és més delicat, sí, sempre a un petit comerç es tracta directe, es consell professional i es tracta directe en sa... cap a sa gent.
0: Natinita Alomar és treballadora de la casa des de fa molts anys, per tant, ja és gairebé de la família.
2: 26 anys fa que som aquí.
3: I per tant, quan vas entrar més o manco, no, tu vas al 92?
1: Ell el 99.
2: Sí, el 99. El 99, sí.
3: Molt bé, i ja els coneixies, la família, segura?
2: Bueno, qualque vegada venia a comprar algo, a vegades qualque recadeta de plata, cosetes, quan... sí, a vegades venia, quan sí. Havia son pare, era un poc clienta.
3: I tu despatxes aquí?
2: Sí, despatx.
3: I, bueno, com es tracta amb el client?
2: Bueno, sempre el més agradable possible. Jo sempre he dit, trata la gent com vols que te tratin a tu.
3: I la gent que ve a demanar aquí, majoritàriament, què demanen?
2: Què demanen? Doncs pues depèn de l'ocasió, depèn de lo que venen. A vegades venen amb un regalet que volen fer un detallet, a vegades com a dina fina, venen a comprar o mirar un anell per una pedida o algo més especial. Sempre hi ha clients per tot els temes o per totes... acceptors.
0: El futur no el sabem, però el present ens diu que Joieria Enrique gaudeix ja del segell emblemàtic.
1: Això se va entregar distintiu el febrer de l'any passat, febrer del 25, i se va començar a moure com a l'octubre del 24. A l'octubre ja vaig enviar un escrit a una plataforma d'emblemàtics dient, explicant la meva història. Després aquest escrit va anar a l'Ajuntament i sí, tot una mica el procés. Varen veure realment l'antiga edat, la història i varen valorar que sí, que se podria... Bueno, no és cap sí, jo m'ho vaig sentir molt orgullosa d'aquest reconeixement, perquè el manco, mira, el manco qualcú te valora ser forts del dia a dia, de lluitar per mantenir un negoci, que sí, perquè cap compensació econòmica, està clar, però sí, que te valorin ser forts que feim tots els petits comerços que dia a dia, pues... està al pie del cañón.
0: Per acabar, Natinita i Nafina, a dues veus, ens conten anècdotes vinculades, és clar, a Joieria Enrique. Ja sabeu que les anècdotes compareixen fidelment, recalcant fidelment, en els nostres reportatges.
2: Normalment, quan venen a comprar les aliances, sol venir separar.
3: Venen tots dos?
2: Sí.
3: Pensava que era el que venia.
2: Una mica de tema, jo la vull del blanc, jo la vull del groc.
1: No coincides quines són
2: sí, gots. No passa res, poden fer diferents també les aliances, no importa que siguin iguales. Si un li agrada més el blanc i l'altre li agrada més el groc, pues se pot compaginar. O iguales, de modelo, o diferent modelo, cadascú tria una miqueta la iniciativa de com durar l'aliança, o qual la vol combinar, sí.
1: Una anècdota en el sentit contrari, que això me va contar mon pare, que va un client seu va venir a comprar una peça, una pulsera important, bona, però li va dir, no diguis res a la meva dona, perquè no és per la meva dona, és per la segona, diguem. I dic, aquí també, i sempre a vegades te conten històries, i som un confessionari. Perquè
3: una joia no li compres a qualsevol. No.
1: Clar, i a vegades l'has d'haver fet molt grossa, perquè, bé, a vegades, saps, fas un regalo molt bo perquè l'has feta grossa. No, vull dir que... Però aquesta feta sí que la... Mon pare... La millor sí. La va venir a comprar... un moment, li va dir obrint la tenda de venc, no en la tenda oberta perquè
2: com
1: no
2: privat.
1: Sí, perquè no te trobes i antes els vidres te recordes que estaven opacos eren translúcidos no eren transparents
2: tant de darrere el mostrador com la porta era, no sabia qui havia dins la tenda a comprar
1: i era com a segons mon pare trobava que era com la gent del poble sempre aquesta, que tots se coneixen i com que no volien saber qui hi havia, qui no hi havia després, l'any 2003 això se va llevar, se va posar transparent perquè era com un poc fort però hi havia qualque joieria a Palma que també eren sí, però...
3: Clar, perquè la gent no digui, no, mira, aquesta ha comprat tant...
1: Sí. Perquè els pobles són molt xafarders, són molt així. I aquesta, i ara, saps? Tot es pot.
4: Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és coneixement.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
6: Tentol!
7: Tentol!
6: Tentol!
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
8: Podem gravar, idò.
9: Dale play.
8: Raül Valls, com estàs?
9: Molt bé, Joan Mimàs.
8: Aquí fent un programa...
9: La gran vida.
8: Passen tantes coses.
9: Cada dissabte i cada diumenge.
8: A partir de les 9.
9: Actuals de les 9.
8: No, i no t'obram, i no t'obram.
9: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
9: Saps què t'ho vull dir?
8: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls. A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
0: Xarcuteria Creus i Joieria Enrique, dos nous establiments que hem incorporat a la família radiofònica d'Emblemàtics, a la sintonia d'IB3 Ràdio. Gràcies a tots dos negocis i gràcies també a vosaltres, els oients, per acompanyar-nos una setmana més en aquesta aventura tan apassionant. Ja sabeu que tot un equip fa possible el programa cada setmana. Sobretot hem de destacar la feina, la feinada d'en Xavi Oliver a producció, retrats i entrevistes, i també l'habilitat i el bon fer el control de so d'en Toni Cardell i en Miqui Fiol. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam per acabar amb la cançó titulada Jewel de T-Rex. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: ...21 anys amb tu.
2: Com s'integra la intel·ligència artificial en el món de l'art? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: Joan Fontcuberta és un dels fotògrafs catalans amb més projecció internacional. Professor, crític i teòric de la imatge fotogràfica, amb la seva producció artística ha qüestionat sempre la veritat que se li suposa a la imatge i la seva capacitat per suplantar el món real. Ho ha fet des de fa dècades, fent feina amb la intel·ligència artificial i articulant la seva recerca artística amb els sabers científics i les tecnologies emergents. Avui parlam amb ell per mor de l'estrena de Galàxia Fontcuberta, tres projectes expositius que trobareu a la Fundació Toni Catany, al Casal Solleric i a la Galeria Xavier Fiol en el marc del Festival Mallorca Foto. A més, avui també tindrem una mirada humorística a l'actualitat i al món de les xarxes socials amb la nostra estimada Virgínia Moll. Abans de res, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: I encetam en aquesta hora la secció setmanal del nostre enviat especial, el món geek, el món freak tecnològic i informàtic, Pato Conde. Avui ens parla de diferents programes per descarregar música lliure de drets.
1: Fa un parell de dies era a la feina i estava fent una edició de vídeo bastant normal i necessitava posar un poquet de música i bé, per fer un muntatge al ritme de la música i tal. I clar, ara se'm va plantejar un problema amb el tema de drets d'autor, no? La veritat és que era una feina molt... O sigui, que era per jo, no era algo comercial, diguem. I, clar, volia posar un vídeo a xarxes i no tenia cap cançó que no sigui del meu grup o de qualque grup que jo conegui que me deixin emplear-la. Pues, qualque cançó, cercar una cançó més electrònica i tal per acompanyar el vídeo, no? I se'm va ocorrir, bé, anar a internet i cercar, lo de sempre, no? Però sí que havia sentit d'aquesta pàgina de Mobi, no sé si recordeu el Mobi, que tenia, és un músic d'electrònica bastant famós, i fa no molt, fa un parell d'anys, va inaugurar una pàgina que es diu Mobi Gratis. Mobi Gratis és un catàleg musical que té 500 cançons i aquestes cançons pues, són d'ús per tots, no? O sigui, té llicència de Creative Commons, que un altre dia podrem repassar aquestes condicions de Creative Commons i podeu descarregar les cançons, escoltar-les i emplear-les per un ús comercial propi o per difundir per internet o que sigui. Hi ha molts estils, té coses de jazz, té coses d'electrònica, de house, de techno, un munt de cançons. I el tema és que quan baixem una cançó hem de signar un contracte que ens comprometem a emplear aquestes cançons d'un ús personal o comercial, però que no tingui res a veure amb maltracte animal ni en campanyes de dretes i d'ultradretes, no? Cosa que el músic pues, demana que, no, que per contracte no s'hagin d'emplear per aquest propòsit. I crec que, bé, són les seves condicions i crec que està molt bé perquè és música que se pot disfrutar i també emplear amb molt poques condicions, no?
0: Una recomanació és Mobi Gratis i la segona està relacionada amb el programa Ableton.
1: Quan estava muntant el vídeo, també pensava que me feia falta un parell de sons així com de pel·lícules antigues, aquestes de sèrie B i aquests renouets de sintetitzadors, no? I jo la veritat és que no tenc cap. I també he pensat que internet segur trobaria la solució. I sí, he trobat la companyia Ableton, que és una companyia de software de producció i interpretació musical. És una companyia alemana creada per Gerard Bebels, crec que et dic bé. I bé, aquest programa s'emplea moltíssim al món de la música. El van crear l'any 99 i és el software que molts de productors musicals empleen, no? I aquesta empresa té una pàgina web que es diu Learning Synths. Synths ve de la paraula en anglès sintetitzadors, que s'escriu amb S, Y, N, T, H i S. Learning Synths. I és una pàgina, un apartat de la pàgina que tenen per aprendre a emplear els sintetitzadors digitals i analògics, no? T'ensenyen pues, conceptes com el de modulació, amplitud, el pitch, el sustain, tot tipus de controls del so. I el que té d'interessant és que quan anem repassant totes aquestes mini-ensenyances o mini-temes que ens explica així un poquet de cada cosa, arribem a un punt en què hi ha una espècie de sintetitzador digital que es diu Playground I és molt xulo perquè podem emplear i provar tot el que hem après en aquestes petites lliçons i gravar fins a un minut de so. Podem emplear també el teclat de l'ordinador i fer melodies i jugar amb tots aquests renous de sintetitzador. Així que si esteu cercant coses del món de la música, pues aquestes dues recomanacions crec que us serviran.
2: Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment.
3: Miquel, com estàs?
4: Hola, com anem?
2: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
3: També te podia dir Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te digués. No?
4: Però és que ho t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
2: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
5: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
6: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
7: I què fèieu amb les tortugues?
6: Menjar tortuga.
7: Estava bona, la tortuga.
6: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
2: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Codi Beta. Anna de la Salut.

0: Joan Fontcuberta és un dels fotògrafs catalans amb més projecció internacional. Professor, crític i teòric de la imatge fotogràfica, amb la seva producció artística ha qüestionat sempre la veritat que se li suposa a la imatge i la seva capacitat per suplantar el món real. Fontcuberta és Premi Nacional de Fotografia i d'Assaig i també recollia l'any 2013 el Premi Internacional de Fotografia Hasselblad, considerat el Nobel d'aquesta especialitat. L'artista fa dècades que fa feina amb la intel·ligència artificial i que articula la seva recerca artística amb els sabers científics i les tecnologies emergents. Una petita mostra de tot plegat la trobam en els tres projectes expositius que s'han estrenat en el marc del Festival Mallorca Fotofest sota el títol de Galàxia Fontcuberta. A la Fundació Toni Catany, de Llucmajor, hi trobam una doble exposició, d'una banda Via Làctia, que s'articula com un testament artístic dels seus 50 anys de trajectòria, d'altra banda, Retratar arbres, la primera sèrie del fotògraf a Mallorca, amb la qual homenatja Toni Catany a través del pòssit de la xilella fastidiosa al camp mallorquí. Un altre compendi de la seva obra el trobau al casal Solleric amb Wunderkammer, una particular cambra de les meravelles on hi trobarem peces de les mítiques Fauna i Herbarium, així com d'altres més recents, com L'origen del món a Gènesi o els coralls que Darwin no va registrar a What Darwin Missed. Finalment, a la galeria Xavier Fiol hi poden veure una dotzena de díptics de grans dimensions formats per un personatge i una flor. En tots, un dels dos elements serà real i l'altre mentida, creat de manera artificial. En un món digitalitzat en què de cada pic més dubtam sobre el que és veritat o mentida, Joan Fontcuberta jugui amb la poètica de la versemblança, amb la visualitat, per fer-nos pensar, per qüestionar la veritat i la memòria i per confondre la ment. De tot plegat, en vàrem parlar amb ell visitant-lo a l'hotel on s'ha allotjat aquests dies. Joan Fontcuberta, tenim ocasió de veure tres treballs expositius diferents ara mateix emmarcats dins el que han anomenat Galàxia Fontcuberta. Quines estrelles, quines pols estel·lars, quines matèries obscures trobam en l'essència de tota aquesta galàxia creada aquests dies i aquests mesos a Mallorca?
1: Aquesta idea d'anomenar l'operació del meu desembarcament a Mallorca, Galàxia Fontcuberta, no ha estat una denominació que jo hagi proposat, m'ha vingut donada, i al principi potser em semblava massa ampulosa. Però després, pensant, he vist que hi havia com una certa metàfora, perquè una galàxia és un conglomerat de constel·lacions, de nebuloses, d'estels, etc., a l'espai, ocupant el cosmos. Aleshores, per una banda, les nebuloses són aquelles configuracions on un es perd, no? queda emmaranyat dintre d'aquests espais siderals. I, en canvi, els estels, les estrelles, tenen una llum que ens guia, no? I aquesta idea de desorientació, de pèrdua, i al revés, de direcció i de guia, de clarificació, són pautes del meu treball, no? Jo sempre concebeixo els meus projectes com una forma de ficció que pot desorientar, que pot sorprendre l'espectador, però en el fons no hi ha una voluntat d'engany, sinó precisament de desemmascarar els mecanismes de l'engany i, per tant, arribar a una certa llum, a una certa lucidesa.
0: En el full de sala d'una d'aquestes exposicions, Wunderkammer, que està al casal Solleric, llegim en la presentació d'una de les peces que conforma aquesta exposició, que és una de les més recents, la videoinstal·lació Gènesi IA, les següents paraules. Diu: de sobte, els versicles de la Bíblia se'ns poden presentar com els prompts amb els quals Déu va crear el món. I així, enfront del mite de Déu com una totpoderosa màtrix tecnològica, la IA apareix com el nou Deus ex machina. No sé si, segurament, per ventura és una visió una miqueta reduccionista, però diries que estem començant a definir el nostre món a través de prompts?
1: La relació imatge i text sempre ha estat sobre la taula i a mi m'ha interessat molt des d'una perspectiva de tipus semiòtic, no? En el cas aquest d'aquesta peça Gènesis, que és la que precisament dona obertura a l'exposició, jugo amb un cert parany ontològic. Jo proposo: Déu va crear el món utilitzant intel·ligència artificial. I els prompts, les instruccions que va donar, van ser justament els textos, els versicles del Gènesis de la Bíblia, no? Aleshores, revertim aquest procediment i donem-li amb un programa de creació generativa visual els versicles de la Bíblia a veure quin tipus d'imatge ens dona, no? Amb la qual es contraposa efectivament aquesta idea d'un Déu totpoderós amb una altra tecnologia totpoderosa avui en dia com és la intel·ligència artificial. I inclús en el desenvolupament de la peça ens adonem que al final de tot hi ha com un gir de guió i tota aquesta natura creada, tots aquests oceans, tots aquests estels, l'home, els animals, tot plegat, ens condueix cap a un gran parc de supercomputadors, no? És a dir, que aquella espècie de metàfora de ciència-ficció de que no vivim en la realitat sinó en una espècie de màtrix tecnològica, i que totes aquestes, com si el que Borges deia, estem somiant dintre del somni d'algú altre, no? Doncs en el fons som ficcions dintre d'una gran ficció que seria el màtrix, que aquest màtrix entès com aquesta espècie de superintel·ligència sobrenatural creadora i tal, no? Aleshores, això per una banda és, si volem, l'argument. Però el rerefons és que, efectivament, hi ha hagut una manera d'entendre la realitat i l'accés a la realitat, al coneixement, etc., que era basada en aquesta idea de que el principi era el verb, el principi era la paraula, i és amb la paraula nomenant a les coses que creem. A la càbala hebrea, doncs, és un tipus de plantejament fonamental, no? O sigui, és a través de la paraula màgica que la cosa sorgeix. I llavors, al llarg de la filosofia, jo no en soc gens expert, soc senzillament un amateur curiós, doncs és cert que hi han hagut aquests conflictes, però a vegades aquests maridatges entre paraula i text. El que a mi m'interessa des de la perspectiva de la teoria de la imatge és que històricament, per exemple, en el moment en què no hi havia tècniques de reproducció gràfica com les que tenim ara, per donar a conèixer el contingut d'una pintura, estic parlant de segles enrere, es recorria a l'èfrasis, que venia a ser la descripció en paraules del contingut icònic, no? I, en canvi, avui en dia estem en la situació inversa, és a dir, un prompt és una èfrasis inversa. El que fem ja no és a partir d'una imatge transformar-lo en un text, sinó un text transformar-lo en imatges, no?
0: Uh-huh. I això com condiciona aquest canvi de paradigma, no? La nostra imaginació, la nostra capacitat creativa.
1: Hi ha un problema previ, i és intentar dilucidar si pensem en imatges o pensem en paraules, no? I aleshores aquí hi ha diferents teories. Per exemple, Freud deia que somiàvem amb imatges, però que després, al despertar, havíem de recórrer a la paraula per reconfigurar el relat. Després hi ha hagut altres teories que deien que no, que en realitat el nostre pensament és audiovisual, o sigui que es composa de paraula i imatge alhora, i inclús a vegades podria arribar a caracteritzar algun tipus d'individus com més visuals i altres més textuals, no? De tota manera, això implica un problema previ, i és què és abans el llenguatge o el pensament, i és un problema que ni filòsofs ni neuròlegs m'han arribat a resoldre. O sigui, no sé si per pensar necessitem les eines del llenguatge per pensar o que el llenguatge és una conseqüència del pensament. La veritat és que no ho sé, i no vull dir bestieses.
0: És una reflexió interessant per indagar i per saber-ne més. No sé si tampoc ho resoldríem, però imagino que és una de les coses que marca també la teva obra, com altres qüestions han mencionat, tant Wunderkammer com la Via Làctia, pleguen fotografies procedents de diversos projectes, de diferents etapes, i d'alguna manera recullen alguns dels eixos, no, de pensament de Joan Fontcuberta, sobretot aquesta aquest posar en dubte, aquesta versemblança, aquest límit entre veritat i ficció, que segurament això uneix vertebrador. I tot plegat, crec que també es pot vincular molt amb el pensament científic, amb la història, amb la ciència, amb diferents connexions amb biologia, arqueologia, astrofísica. Com diries o com s'articula la recerca artística i els sabats científics i les tecnologies emergents també en aquest cas en tota la teva obra?
1: A mi m'ha interessat sempre explorar el que són els límits, no tant el que és l'essència de cada mitjà, sinó com aquests mitjans s'hibriditzen, s'interrelacionen i aleshores permeten anar molt més enllà dels confins que inicialment els estaven reservats, no? I respecte a això, per exemple, en l'àmbit concret de la fotografia, hi han com dues escoles contraposades. Per una banda, la formalista, que estableix que cada mitjà, i en aquest cas la fotografia, té una essència, té una natura que ve determinada per el seu procediment tecnològic, la llum que incideix sobre unes emulsions fotosensibles, la cama, l'aparell fotogràfic, l'òptica, les lleis de transmissió de la llum, etcètera, etcètera. I oposada doncs, a aquesta teoria, tindríem l'escola més de tendència postmoderna, que parla d'unes habitacions de la fotografia, és a dir, on habita la fotografia? Habita a internet, habita les pàgines d'un diari, habiten els cartells publicitaris, habiten els àlbums de família, etc. Aleshores, cada una d'aquestes habitacions, cada una d'aquestes funcions o de plataformes en les que adquireix un determinat significat, són les que moldegen justament la natura de la imatge fotogràfica. És a dir, que la fotografia, els mitjans, sempre són proteics, sempre són adaptables i flexibles a uns contextes. I és el context el que determina la natura, no? O sigui, jo soc més aviat procliu, per qüestió generacional, aquesta tendència, no? Que a més està connectada amb maneres de pensar i també doncs, doctrines filosòfiques, no? Per exemple, jo em sento proper a la filosofia de la sospita iniciada potser per Nietzsche, Heidegger, etc, etc, no? I aquests cervells pensant ens han dit que en realitat no hi ha fets sinó experiències, o que en el fons la realitat és un efecte de la nostra percepció, no? Evidentment, tot això és discutible i no es pot sintetitzar en 5 minuts quan han passat segles de filòsofs molt més prominents que intentant debatre el tema, no? Però que, en el fons, totes aquestes problemàtiques que ara estem posant sobre la taula de la relació, per exemple, entre la fotografia convencional i la fotografia algorítmica, tenen una arrel que està emparentada amb aquest tipus de qüestions.
0: Mm-hmm. La Toni Catany, també hi trobam Retratar arbres, que és un projecte concret que vares venir a fer aquí a través d'un taller, i ens mostra les conseqüències de la xilella fastidiosa al camp mallorquí. I hem llegit una entrevista a l'Ara Balears que et vas plantejar retratar aquests arbres així com ho hauria fet Toni Catany. En el resultat final, què hi trobam de Toni Catany en aquest Retratar arbres?
1: En el meu treball moltes vegades m'apropio d'estils o de maneres de concebre la fotografia en funció del projecte, no? Així és com altres autors han tingut un itinerari estilístic molt coherent, molt lineal. Per exemple, penso en Cartier-Bresson, no? Que té des dels anys 30 que comença fins als 80 que acaba, doncs ha fet un reportatge amb unes característiques particulars que s'han mantingut sempre constants, no? En canvi, a mi el que m'ha interessat és treballar sobre determinats àmbits, per exemple, la fotografia científica o la fotografia fotoperiodística, etc. I el que faig és apropiar-me, no? Adoptar uns estils que són perfectament discernibles per part de l'observador, no? I això potser dona la sensació de que jo no tingui un estil, però el meu compromís no està tant amb les formes com amb els continguts, no? I en aquest cas el que faig és apropiar-me d'un cert estil del Toni Catany. any, no? En primer lloc, triant un tema que amb ell hagués complegut, no? Uns arbres doncs agonitzants degut a aquesta plaga de la xilella fastidiosa que segurament haguessin atret el Toni, perquè per una banda era el seu paisatge vital, el paisatge de la seva joventut, allò que veia quan era nano, i per altra banda perquè les característiques de l'efecte dels estragos, no? de la xilella comporta doncs aquesta idea de l'envelliment, de la mort, de les flors que es panseixen, dels fruits marcits, i que tot això doncs era molt grat, ho retrobem constantment en el treball del Toni Catany, no? Però a part, estilísticament, tant el Toni com el Tomàs Montserrat, que era el capellà de Llucmajor, l'arxiu del qual el Toni Catany va recuperar, doncs tots utilitzaven unes veles com a fons de les seves fotografies, composant uns estudis artificials on el personatge o l'objecte fotografiat destacaven d'aquest fons, no? I aleshores jo he repetit aquest procediment, aquest dispositiu, portant aquestes veles al camp i sobre el territori, crear unes bastides com uns estudis gegantins per fotografiar els arbres, com si féssim el retrat d'un personatge, no? A més, doncs, hi ha unes textures. Al Toni li agradava molt treballar amb tècniques artesanals del segle XIX, per exemple, el calotip, l'utilització d'un negatiu de paper. Aleshores, el positiu, fer una còpia per contacte, quedava impregnat de la textura del paper de la matriu, no? O, per exemple, més endavant, doncs, va fer molts treballs amb Polaroid transferida sobre paper aquarel·la, aquesta dimensió matèrica, objectual, no? Sensual del suport, doncs també la traslado a aquest retrat a arbres fet ara, no? I finalment, un altre element temàtic, i és aquesta passió del Toni pel Mediterrani, per la cultura clàssica, per les mitologies gregues, etc., no? Que aquí introdueixo la figura de la dríada, la ninfa de l'arbre, no? La dona d'aigua, la fada, tot aquest qüestió així mitològica, que ho d'una manera molt sutil, és a dir, sense incórrer en el kitsch, doncs hi ha com aquesta figura que es veu com lligada amb osmosis i que té una vida que corre paral·lela justament a la vida de l'arbre.
0: No sé si en aquesta hi ha gens d'intel·ligència artificial. Tu has utilitzat eines d'intel·ligència artificial ja des dels anys 80, i en la darrera dècada nosaltres ara hem vist, no?, com s'ha popularitzat, com això s'ha extès el seu ús a través de les eines que coneixem tots. Sent aquest un programa dedicat a la ciència i a la tecnologia, ens interessa molt saber quines eines utilitzaves en aquells moments, en els anys 80, i quines eines utilitzes ara?
1: A l'exposició del Casal Solleric, una de les primeres sales està dedicada a la sèrie Herbarium, que va ser una sèrie de fotografies que vaig fer entre 1982 i 1984. Vaig agafar com a referència el treball d'un fotògraf alemany que es deia Karl Blossfeld, un dels autors de la nova objectivitat, que el 1928 va fer un llibre anomenat Urformen der Kunst, les formes primigènies de l'art, on va presentar com un atlas botànic, fotografiant amb molt detall doncs, plantes, pètals, sèpals, etc., per ensenyar als seus alumnes, ell era professor a l'Escola d'Art, que tota la inspiració de la creativitat artística d'aquell moment s'originava en les formes orgàniques de la naturalesa, no? És a dir, que en el fons era un treball no amb una voluntat artística, sinó funcional, didàctica, pedagògica, no? Però, en qualsevol cas, aquelles obres van marcar la mirada fotogràfica de l'època i es van arribar a constituir com a cànon d'aquesta fotografia moderna. El Blossfeld el que feia era celebrar l'exuberància de la natura, no? L'artista, en el fons, no creava, era la natura la que creava, i l'artista només reconeixia aquesta bellesa, aquesta elegància, aquests dissenys, i els traslladava a l'art, no? Aleshores, 60 anys més tard, jo faig Herbarium com un homenatge irònic a Blossfeld, on adopto el seu estil, imatges molt detallades, fons nets, la morfologia de la planta molt ben dibuixada, però en aquest cas la paròdia està en què el que veiem que semblen plantes en realitat són construccions de xalles que jo he anat trobant passejant al voltant de llocs diguem-ne industrials, fàbriques, etc. No? És a dir, trossos de plàstics, en fi, tota mena. No? Aleshores, jo recollia aquests objectes i en el meu estudi els composava fent una mena de collage i els fotografiava com si es tractés de les plantes del Blossfeld. No? Aleshores, són imatges que al principi doncs, poden induir a la confusió, però a poc hi ha una progressió que van revelant-se cada cop més inversemblants fins que l'espectador ha de donar-se en compte de què hi ha darrere de tota aquesta sèrie, un rerefons de provocació, d'engany, no? D'engany visual. Bé, aleshores, aquesta és una sèrie perfectament delimitada en el temps i treballant amb aquesta idea de l'il·lusori de l'imatge, però a partir d'un sistema completament analògic. Jo agafava una càmera, agafava un objecte, aquest objecte estava físicament davant de la càmera i el fotografiava. El que passa que la interpretació que em feia l'espectador, desassistit d'un determinat context, doncs l'induïa a pensar que efectivament es tractava d'espècimens botànics. Molt bé. Aleshores, això ho vaig fer l'any 1980 i el que he fet, i en aquesta sala ho presento, és agafar aquestes mateixes imatges meves i constituir-les en un model de coneixement per intel·ligència artificial i fer una sèrie germana, que bessona, que es diu iHerbarium, on refaig aquestes imatges, però ja no utilitzant la càmera, sinó sistemes de visualització generativa. De manera que contraposo un treball fet a 1980 amb un treball fet al 2020, on les imatges s'assemblen molt, però el mecanisme de fabricació és completament diferent. No? Amb la qual cosa, per mi, això és també una declaració de principis, en la mesura en què em permet explicar que l'important no és l'eina, sinó l'important és l'horitzó conceptual al qual ens adrecem. No? És a dir, podem treballar amb un llapis, podem treballar amb una càmera fotogràfica o podem treballar amb un programa com Midjourney. No? Però que, en el fons, això són els camins que ens permeten arribar moltes vegades al mateix lloc.
2: Era allò que deies fa un moment de la forma del contingut, no? En aquest cas també Herbarium sí que fas aquesta evolució, aquesta transformació, però pens també en fauna, es veuran també algunes de les peces a Wunderkammer, al casal Solleri, que és una proposta dels anys 80-90, juntament amb Formiguera, presentàveu fotografies, estudis de camp, disseccions, etc. I en cap moment s'informava l'espectador que tot això es tractava d'una invenció. Si ara t'haguessis de plantejar tornar a fer aquesta fauna, així com has revisat aquest Herbarium, amb les eines d'avui dia, com creus que seria fer aquella exposició? No sé si seria possible reformular allò.
1: Per una banda, caldria pensar si una sèrie com Fauna, creada avui, tindria el mateix sentit. Perquè en els anys 80, quan la vam fer amb el Pere Formiguera, la fotografia encara gaudia d'un prestigi, oferia una confiança respecte a la informació que transmetia. No? En canvi, diria que avui aquest carisma de la veracitat fotogràfica està completament en crisi. No? Avui doncs, els nanos amb els filtres d'Instagram, amb els photoshops, amb la intel·ligència artificial, saben que una imatge d'aparença fotogràfica, d'una aparença fotorealista, és perfectament maleable i manipulable. No? Per tant, l'efecte d'un projecte com Sputnik avui, perdó, com Sputnik, com Fauna, avui no tindria el mateix impacte que va tenir en aquell moment. Però, efectivament, si avui jo repetís, ni que fos per les qualitats literàries narratives del projecte, que també hi són, ho hagués de fer, m'ho plantejaria per la via ràpida de l'intel·ligència artificial. Pensa que en aquell moment, als anys 80, el que fèiem per fer aquestes fotografies era anar al zoològic de Barcelona, comprar animals morts, portar-los amb un taxidermista que ens feia aquesta espècie d'hibridacions que en realitat existien, no eren naturals, però eren objectes que nosaltres portàvem al bosc i fèiem les fotografies, o a la platja i fèiem les fotografies. És a dir, que hi havia un procés que era molt poètic, molt bonic, però que molt farragós, molt lent i costosíssim. Avui en dia, doncs, amb la intel·ligència artificial, senzillament amb les mateixes idees, ho resoldríem amb un plis-plas, no? És a dir, que el procés seria molt diferent. Però vaja, si jo em plantejés ara un projecte de ficció, efectivament el resoldria amb les eines pròpies del meu temps, no? I, de fet, l'exposició al Casal Solleric acaba amb la sèrie Viatges Extraordinaris, que és un homenatge a Jules Verne, al Julio Verne, no? Que és un autor de ciència-ficció que l'any que ve es commemora el bicentenari del seu naixement i que va ser un anticipador de moltes de les tecnologies, invencions científiques que avui en dia ens resulten quotidianes, no? I que era una persona molt atenta a les innovacions tecnològiques, i estic segur que d'haver sobreviscut a l'eclosió de la intel·ligència artificial l'hagués utilitzat i l'hagués inspirat i tal, no? I aleshores el que faig en aquesta sèrie és justament agafar passatges de novel·les del cicle Voyage Extraordinaire, no sé, per exemple, el viatge en globus, o el viatge al centre de la Terra, o el viatge al submarí, el Nautilus, tal, no? Doncs agafar uns passatges i també utilitzar aquests passatges com a prompts per veure quines imatges donen. Perquè cal tenir en compte que Verne, a més de ser escriptor, en el fons era un creador de mons audiovisuals, no? Les seves novel·les, publicades al segle XIX, estan profusament il·lustrades, i ell era molt curós de quins il·lustradors havien de doncs, acompanyar els seus textos. Estava molt a sobre de les il·lustracions que es feia, de les imatges, dels passatges il·lustrats, etc. No? És a dir, que els seus llibres, en el fons, són jo diria, treballs audiovisuals avant la letra. No? I segurament per això, pel fet de que configuren universos visuals tan rics, és l'explicació de que la majoria de les seves novel·les hagin traspassat després a l'àmbit cinematogràfic.
2: Mm. Més enllà d'això, ara, i tornant a Fauna, hi va haver un estudi fet per el Museu de Zoologia de Barcelona que deia que el 27% de visitants adults i amb titulació universitària va creure en aquell moment que aquests animals, aquestes creacions, eren autèntics. I a mi em fa pensar precisament amb això que parlàvem de la intel·ligència artificial i en el dia a dia, no? I he estat cercant una miqueta i vaig trobar un estudi d'Oxford Acadèmic que feien un test per comprovar d'alguna manera si distingim les cares reals de les cares generades per intel·ligència artificial. I la precisió d'encert se situava entre el 60 i el 50%, més o manco. Clar, en un món dominat per dades i algoritmes, no sé si aquesta credulitat perd espai.
1: El meu treball sempre ha sigut una crítica del llenguatge. I aleshores, quan el llenguatge està lligat a una vinculació absolutament fèrrea amb la realitat, el punt de vista crític és dir, anem més enllà de les aparences i veiem què passa, no? Avui potser ens hem passat de frenada i el problema ja no és tant que la fotografia indueix a fer-nos a creure que no existeixen les coses, sinó al revés, que cada vegada desconfiem tant que inclús fotografies verídiques, documents autèntics de massacres, d'accidents, de no sé què, tendim a posar un dubte, no? Per tant, la meva tasca potser s'ha d'invertir. O sigui, jo no estic compromès obsessivament amb dir la fotografia és un engany. Jo estic compromès amb dir davant de cada fotografia hem d'avaluar perfectament quins són els components de verosimilitud o al revés d'interpretació, de construcció al·lucinatòria que hi poden haver, no? Aleshores, en aquests moments m'interessa molt analitzar com podem encara confiar en les imatges, i això ens porta a una qüestió filosòfica a debatre, i és com es construeix la confiança, és a dir, en base a què, en base a quins criteris nosaltres podem confiar, no? Amb les imatges o amb qualsevol altre tipus de cosa, és a dir, la idea de la confiança, com, per què a vegades confiem, per què a vegades desconfiem.

0: posant d'acord i mos donant compte que tenim moltes coses en comú.
1: Sí, això fortaleixes molt la nostra relació com a mare i filla, també.
2: Que bé, que bé. Home, Noelia i Sergi, vosaltres veniu plegats, però també separats.
3: Sí.
2: Perquè en específic, quan en Sergi era petitó, sempre veniu junts, però després ara ja en Noelia ve tota sola, quan vol.
3: Sí, no necessit.
2: I en Sergi també ve en els espais juvenils tot sol.
4: Sí, sí.
2: Contau-nos, què recordeu després de tant de programes junts?
3: Bé, jo he de dir que és vera que el que compta és que venim separats, però a mi el que més m'agrada és venir amb ell. Aquesta part que feim junts, a mi és una part que m'encanta, no? Com a mamà i com a, quan deien ells, feim un duo, feim una parella i ho preparam. Quan saben que han de venir a la ràdio, tenim molta il·lusió de venir junts. I jo, que record, jo vaig venir aquí per un programa de ràdio pels meus alumnes que feien una escola i ja m'hi vaig quedar. Primer venia de públic i feia aplaudiments solament i cantava, ballava el que podia mentre el meu fill participava i ara ja venc, com dius tu, tota sola, venc com a tertuliana de pares, de mestre, fer festa, contar un poc plans en família, bé, un poquet de tot i molt bé. Forma part de la meva vida i molta il·lusió.
2: Que bé. Sergi.
4: Totalment. Jo, si ho hagués de recordar amb una paraula, pues, seria únic i flipant, no sé. I que em pare que, com tu dius, aquí feim de tot i coneixes un poc en sa mamà, que és un espai per estar ell i jo, tu has dit que a vegades venim junts, a vegades separats, però sempre és una il·lusió poder compartir aquest espai junts i, bueno, i que aquí mos ho passem superbé, no aturant.
2: Clar que sí. El de venir separats està molt bé per quan un no pot, i d'així també,
4: no? Sí, sí, sí.
2: No vol, ningú s'ho perd.
3: Més oportunitat.
2: Clar, clar que sí. A veure, Joel, tu vares començar a la pandèmia i el primer programa vares cantar Manzana i Cebolleta. Com has anat canviant en aquests 6 anys i com ha estat això de passar de nin a adolescent fent el programa?
5: A veure, aparte de aprender a expresarme mejor y a escuchar a los demás, yo diría que lo mejor es aprender un poco de todas las generaciones, ya que a lo mejor durante el día a día estamos todos tan estresados que un poco no nos da tiempo a hablar de con los abuelos, con los con papá, mamá, con los hermanos, con todo el mundo en general, y en la radio como que nos paramos un momento y nos paramos a pensar, a hablar y a escuchar a los demás, y por eso a mí siempre me han dicho que yo era el que más crítico con las adolescentes y con los padres, que los defendía, y ahora me está cambiando la voz, soy más adolescente, o sea, a saber qué pasa ahora.
2: Un descobrirama.
0: Quina por.
2: Ara, si almenys si vos quedeu sense el vostre defensor,
0: Ai.
2: Bé, ja veurem què passa. Araceli i Margarita, arribem a vosaltres! Bé! Vosaltres hi sou des dels inicis. Jo vos vull demanar una cosa. Avui que estan de celebració i mirant cap enrere, què li contaríeu a una persona que no ha escoltat mai el programa? En què se trobarà? Què voleu contar vosaltres de nou anim al manual? Vinga.
0: Buah, se trobaran de tot. Festa, informació molt interessant, perquè realment les seccions amb els especialistes són una cosa espectacular. I a quin programa pots escoltar a infants, adolescents i adults asseguts a la mateixa taula com a iguals, compartint opinions? Això jo crec que és espectacular.
2: Ai, un aplaudiment. Oh, molt bé.
0: Se noten els 30 anys,
2: 30 anys i molts fent ràdio, a més,
0: sí.
2: Margarita, que tu també vas ben curtida, vinga.
0: Jo els diria que s'ho pensassin dues vegades, perquè una vegada entres no pots sortir, i enganxa molt, i la Regina enganxa, la família s'enganxa, tot enganxa. Llavors, és vera que és una cosa que ha anat canviant, per exemple, l'horari del programa, hi ha gent que potser no ho sap, però jo era molt adolescent i que te deien, ai, vols venir a fer una pijamada un divendres? I no puc, perquè el dissabte de matí tinc ràdio i a lo millor he de ser allà a les 8 de matí. I no era cap tipus d'esforç. O sigui, jo tenia 15 anys, podia prioritzar i prioritzava la ràdio. Llavors, després t'enganxes moltíssim i te canvien els horaris, tens gana i t'estimes més quedar a la ràdio, tens son i t'estimes més anar a la ràdio, tens altres plans i dius, no puc, és que tens ràdio. Llavors és com, uau, la ràdio, saps? I estàs a casa teva i penses, jope, la gent de la ràdio. I te passa algo fora de casa que potser no estàs bé i la primera persona que te demana coses és la Regina i, no sé, que enganxa molt. I si tu estàs disposat a fer aquesta passa, pues, que tothom és benvingut.
2: Un altre aplaudiment, molt bé. I ara que estan fent aplaudiments, he de demanar també un altre, pues, nostre tècnic, Nivan, que no el sentim, però ell està darrere tot. Un aplaudiment ben fort. Estan molt tranquil·les, però

0: Segona hora del programa vendrà la festa, ho sabeu, no? Bé, però abans hem de fer una cosa. Han dit que et celebrem molts altres aniversaris, aquest és el 600. Que voleu escoltar com hem celebrat altres aniversaris?
1: Sí!
0: Sí. Idò, han resumit, en menys de 5 minuts, no ha estat fàcil, moments de tots els aniversaris de No venim amb Manuel. Ho voleu escoltar?
1: Sí! Sí.

0: P3 Ràdio.
1: Hola, jo som en Jaume Anglada i m'agradaria enviar una forta ferrada a tots els amics que fan i formen part de No venim en manual, un programa fantàstic que jo vaig tenir la sort, la gran sort, d'haver estat el primer convidat en aquest programa. Ara ja estem en el programa 200, i vos desig, i 200 més, i 200 més, i 200 més.

0: poder quedar amb els amics i les amigues, torrar...
1: Dios mío!
2: És una margarita.
3: Sí. Ok, és una margarita.
1: Sí, és una margarita.

0: aprendido de no venir más manual es lo que quiero ser de mayor. Porque un día vino una señora que era arquitecta y pues a mí me empezó a interesar mucho la arquitectura. Y pues ahora quiero ser arquitecta.
1: ¿Qué es lo que más nos gusta de no venir más manual? Lo divertido que nos lo pasamos todas las semanas.
2: Hola, amics de No Venim en Manual. Jo som en Toni Pestar, ja me'l coneixeu, director de cinema, que he vengut moltes vegades a fer aquesta secció de cine en Cinegrafia, en Alba. I bé, vos vull donar l'enhorabona per haver arribat en aquests 400 programes. Qui ho diria? Jo vos desig no 400 més, sinó 4.000 més.
3: Aquest vídeo resumeix el fruit de tant de treball. És emocionant, eh?
4: La causa ja ha
3: No, m'estrany. Sou com una família.
4: O un no? Poc, la veritat és
3: Noelia,
4: que sí.
3: Xavi, i és així, no? Sí, ja us coneixeu de fa anys. Els vostres fills han crescut a mesura que el programa havia avançat. És una bona forma, també, de relacionar-se, no?
5: Hem anat fent els manuals sense tenir-lo, no?
3: És com si l'enciclopèdia de l'Arús no s'acaba mai.
6: I va per compartir els teus fills, no?
7: Mireu que duen!
8: Oh! Un pastís!
7: Molt bé. És un pastís que té els 10, de 10 anys, i té 500. Clar, si ho juntant són 10.500. Són uns quants.
9: I jo crec que mos podreu ajudar a cantar, no? Tanta gent...
7: Però què cantarem?
9: Moltes felicitats! Moltes felicitats! Te desitjam, no venim en manual. Moltes felicitats.
7: Ho fau tot, vinga, la una, les dues i les tres.

0: Molt bé. Què vos ha agradat?
1: Sí.
0: Que vos heu emocionat un poquet?
2: Sí.
3: Però jo tinc una cosa que dir.
0: Digues, avui.
3: A mi, jo m'han ensenyat que totes les celebracions, tots els cumples i tal, hi ha festa, però també hi ha regals.
0: Ah, ah. És que aquí els regals són forts aplaudiments.
3: Bueno, però un poc més també, no? I jo, com a experta en manualitats, vos he dit una coseta.
0: Oh! Oh!
3: Que voleu una coseta.
0: Sí!
4: Vinga.
0: A mi, que haureu d'estar nerviosos.
3: Sí,
0: serà?
3: Però és un detallet, no?
0: Tot ens agrada, que sí?
3: Ara tenim, per exemple, els nins i adolescents. Bueno, que aquí nins ja no n'hi ha.
0: Aquí ja tots tenen de 13 cap a dalt,
3: i
0: per ser veterans.
3: Una xapa de No venim en manual, de 500. Oh! Però aquí no només són els adolescents que venim, no? Venim també... els primers nins, que són... Ja els coneixeu, que
0: oh,
3: són a Margarita.
0: Cuqui.
3: Naratena.
0: És que estan personalitzades,
3: molt. Cada un té el seu nom,
0: Uau.
2: Ostres!
3: Hombre, perquè...
0: Recordatori d'aquests 600.
3: Això s'ha de fer ben fet. Però també, no venim amb manual, hi ha gent molt important que som els pares i col·laboradors. És o no?
0: Molt bé.
2: Olé.
0: Oh, que xuli.
3: Aquí. Tenim una persona superimportant que ja sabeu qui és.
0: Ui.
3: Oh. Que és ser responsable de que siguem una família tots, no? I tenim també una Penna Regina, que és la directora. La que fa que quan mos crida tots venim, o no?
0: Sí.
3: Amb il·lusió.
0: Sí.
3: Però no mos hem d'oblidar d'una persona que mos fa banda sonora. Una per Nivan, també. Així ja estirem preparats per fer festa, o no?
0: Ara sí.
3: Ara,
0: ara això ens encanta. Ara tots ens posarem, ja ens tunejarem en la nostra xapeta amb els 600 programes i amb el nostre nom així personalitzat. I de vinga, anem a fer una petita pausa per posar-nos aquest superregal de Nadori i també per donar pas als companys d'informatius. I tornarem a la festa de No venim amb manual. Fins ara!
5: Adéu!

0: 21 anys amb tu.
1: Continuem amb la segona hora de No Venim amb Manual, ara ja de celebració amb el programa especial 600. Ué! I per això tenim l'estudi ple de nins i nines, però sobretot d'adolescents que han crescut amb el programa i de pares i mares que també fa molts anys que ens acompanyen i que avui venen disposats a donar-ho tot. Esteu preparats?
2: Sí!
1: Què voleu sobre què farem en aquest programa especial 600?
2: Sí! Sí!
1: Molt bé. Idò, començarem amb una tertúlia infantil perquè els més petits i els seus pares ens expliquin com és la seva participació en el programa i, a més, tindrem una visita molt especial.
2: Wow!
1: Després, atenció, els veterans participaran en una versió especial d'algunes de les seccions més populars del programa. I fins aquí puc llegir. Ah, i també ens toca fer un tema especial. Ja heu escoltat que sempre fem alguna consonata, algun vídeo. Avui farem una cosa diferent per celebrar l'aniversari. Vos puc dir que no cantarem.
3: Estau millor,
1: relaxats.
3: Millor,
1: millor. La Margarita fa un al·lec. Avui ja l'hem sentit cantar molt, eh? Però farem una activitat relacionada amb la Cati Baobab. Què serà, serà? Estàs nerviosa, Cati?
4: Molt.
1: Preparats?
2: Sí!
1: Molt bé. Idò, primer començarem amb la nostra tertúlia infantil, però abans, molt important, això se va també tots els festius i tot, hem de fer la nostra agenda de plans d'oci per a les famílies que ens escolten. Avui tenim molts plans d'oci familiar perquè aneu apuntant. Començant parlant de les activitats de maig de la Biblioteca Can Sales. Ens ho explica Nananda.
5: Bon dia, amics i amigues de No Venim amb Manual. Des de la Biblioteca Pública de Can Sales us informam de la nostra agenda. Per als infants a partir dels 3 anys, el divendres 15 de maig farem el compte-comptes del peix irisat. I ja per als joves entre 12 i 17 anys tenim el divendres 29 el taller d'escriptura creativa de la creació de mons. I el dissabte 30, un taller d'origami modular amb el sistema Sonove, caixes i estrelles. Per a aquests tallers cal fer la inscripció. Entrau a la nostra plana web. Una forta abraçada a tots.
1: I tenim més propostes com una famiolimpiada. Escoltau.
6: Bon dia, som Alba, del projecte d'intervenció comunitària de Litoral. I aquest 26 de maig tenim famiolimpiades, una activitat esportiva amb diferents proves on podeu gaudir un temps en família. Activitat enfocada a infants de 4 a 12 anys, de 5 a 6 i mitja a l'espai comunitari d'Espiral. Per més informació i inscripcions prèvies, podeu telefonar al 656-510-008. Gràcies!
1: I com a la primera hora, seguim escoltant recomanacions d'infants, ara que ja s'apropa la celebració del Dia del Joc.
7: Hola, jo sóc en Lluc. I el joc que m'agrada molt que és secable, que són com unes fustetes rectangulars que tu vas construint peces i queden molt guais. Pots construir avions, edificis, pots construir el que tu vulguis. Bueno, si se pot fer ses cables.
1: Moltes gràcies, Lluc. Ens ho apuntam i en tenim un altre.
8: Hola, som la Júlia. I vos recomano, Xuxigo, és a partir de 6 anys, és de 2 a 6 jugadors. Es tracta de agafar el menjar per aconseguir punts. Guanyes qui té més punts. I hi ha un squishy que quan te toca pot triar qualsevol menjar. Adéu.
1: Molt bé, Júlia. Vos animam a nins i nines que ens escoltau a enviar-nos àudios de mig minutet en les vostres recomanacions de jocs a novenimamanual@ivetraradio.com. I ara seguim en la celebració del nostre programa especial 600.

0: I en un dia de celebració com avui, amb 600 programes, no podia faltar la nostra tertulia amb els més petits. Que són molts, 600 programes, eh, que sí?
1: Sí.
0: Ja n'hi ha. Vinga, mem, anem a començar pels inicis. Vos en recordeu del primer dia que vareu venir? A mem, Héctor, te'n recordes un poc? Fa temps ja, oh?
2: No.
0: No te'n recordes ja? Ningú se'n recorda?
3: No, ara ja no.
0: A mem, no, Paula?
4: Jo sí.
0: Tu sí. Que tenies 5 anys, o... Home, tu eres un nadó i ja venies, perquè la teva germana venia i tu no havies ni nascut. Sempre has estat vinculada, no venim a Manuel. I Nazoé també? El teu germà venia, eh? D'això no vos en recordeu, eh? Segur que no. Però a vegades quan començàveu estàveu nerviosos, vos sona o no?
5: Sí, no, jo sí, això sí que me sona.
6: Sí, alguna vegada.
0: I feia vergonya.
7: Sí.
8: Sí.
7: No,
8: al principi.
0: Amem, contau pels nins i nines que ens escolten o que no han escoltat mai el programa, quin tipus de coses feim aquí en el programa, amem? Què feim? Concursos, tallers, tertúlies... Vinga, explica un poc.
9: Hi ha vegades que amb els nins o el públic també feim tertúlies.
0: Feim tertúlies. Què més feim? Vinga.
10: Activitats.
0: Activitats.
10: Tallers.
0: Tallers de què? Vinga.
11: Arqueologia.
0: D'animals.
10: Manualitats.
0: Manualitats.
11: En Xavi Canyelles.
0: En Xavi Canyelles, d'imitar bous, què més?
12: De cuina.
0: De cuina.
11: Tortells.
0: D'astronomia. Oh, molt bé. I què és el que més vos agrada de tot això? Els concursos, els tallers? Què vos agrada més?
9: A jo m'agraden totes les coses, perquè tot és molt divertit.
0: Molt bé.
10: El concurs.
0: El concurs, molt bé. I a tu, Paula, què t'agrada més? Les tertúlies o els concursos?
4: Les
0: tertúlies.
11: Concurso retro.
0: Concurs retro, molt bé. I aquí moltes vegades estan junts nins i pares. Què fan els pares en el programa?
13: Pues a veces son el público y a veces hablan.
0: Exacte. I què més fan?
11: Són com nins petits.
0: Són com nins petits a vegades,
13: sí.
0: No? Els nins tornen grans i...
11: Canten.
0: Que sí, i els pares tornen petits. I què tal canten?
11: Bueno, bé.
10: Depèn de què padres.
0: Molt bé. Juguen més que vosaltres?
9: No, se juga amb un poc més.
0: Però a la ràdio, com s'ho passen els pares?
11: Genial.
0: Sí, anem a demanar com s'ho passen. Pares, amem. Víctor, tu jugues molt.
14: Moltíssim.
0: T'ho passes bé.
14: T'ho passo superbé aquí. Sí. Vinc amb una sonrisa tot l'hora que estem aquí.
0: Molt bé, vinga, més pares.
15: Super, mos ho passam pipa.
0: Molt bé, amem. Anem allà, Nelida, que ets la mare concursant.
16: Jo me lo passo pipa.
0: Tu sempre vols guanyar, però.
16: Eh?
0: Tu sempre vols guanyar.
16: A mi me gusta ganar, claro. Como a todo el mundo.
0: A mi, Laura, tu què trobes?
17: Ah, ja m'encanta venir. És una estona molt divertida.
0: S'ho passen millors pares o els nins o igual? Tu què trobes?
17: Jo crec que empatam.
0: Sí, no?
16: Los padres, así gano yo también.
0: A mi, Nugo, que queda per allà.
18: Beníssim, jo estic esperant d'estortell.
0: Clar.
18: Ben preparat.
0: Molt bé. I els adolescents, què tal s'ho passen, Margarida, joves?
19: Ai, mos ho passem genial. Però perquè nosaltres estem amb mi, llavors podem participar tot.
0: Clar.
19: No guanyem nosaltres, Lido. Oh.
0: Ja t'ha llevat el tro. Amem, i què vos sembla això d'ajuntar-nos tots de tantes edats diferents? Aprenem uns junts dels altres.
1: Sí.
0: Vinga, idò, què ho apres vosaltres aquí?
11: Sèries que veien de petits.
0: Què ho ha après?
11: Sèries que ells veien de petits.
10: Hemos aprendido a no tener vergüenza.
0: Molt bé.
9: També hem après els jocs que jugàvem de petits.
0: Uh-huh. I heu après a xerrar en un micro, no?
9: Sí.
0: Tocar els micros. A no cridar massa. Molt bé. Vos he de dir una cosa, avui tenim un públic especial. Ens acompanyen nins i nines de Ràdio Miotragus, que és l'escola d'Esteip Rei Jaume I. I els volem demanar a ells que ens donin també un missatge, avui que fan 600 programes, per animar a nins i nines que ens escolten a fer ràdio i escoltar-la. Qui vol donar algun missatge dels nins que tenim per aquí, Quin missatge donau per que s'animin a fer ràdio? S'ho estan pensant tots. Que farem el professor de representant. Vinga, un missatge.
20: Animem a totes les escoles a que facin ràdio perquè és una manera d'engrescar els nins i passar-se molt bé dins les classes.
0: Molt bé. I vinga, vosaltres, 600 programes, per què recomanau a tots els nins i nines escoltar ràdio? Vinga, ràpidament.
13: Perquè és algo muy divertido y pues...
0: Molt bé.
2: Perquè pots aprendre coses a la vegada que jugues i te diverteixes.
3: Mm. Per aprendre a fer ràdio i totes aquestes coses que ja hi
0: és. Molt bé.
6: Aprens només un tema, d'altres generacions, de com eren els teus pares. És molt actiu, interessant.
9: També per si pues, estàs avorrit o algo, pots escoltar la ràdio i així te'n rius o te passes molt bé.
0: Molt bé. Paula, tu que t'agrada molt fer ràdio.
7: Sí.
0: Idò, digues als nins, escoltau la ràdio.
7: Escoltau la ràdio.
0: Molt bé. Idò, ara sabeu què direm? Hem de dir feliç 600 programes. Vinga, preparats? A la una. Feliç 600 aniversari. Difícil, eh? És que no solen felicitar la gent per amb aquests anys. A la una, a les dues i a les tres.
1: Feliç

0: TV3 Ràdio és diversitat.
1: Poden gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Actuals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.

0: després d'escoltar la tertúlia dels més petits, arriba el moment d'anar desvetllant què passarà en el programa especial d'avui. I començarem ja directament amb la sorpresa. Vos han dit abans que no té a veure en cantar i que té a veure en Nakati Baobab. Sabeu què farem? I d'on interpretarem ara mateix tots plegats un dels contes inventats i locutats per la zona venim en manual.
1: Ué!
0: I participareu tots. Pares, adolescents, ens ajuda del nostre tècnic Ivan, que anirà canviant sintonies i efectes, i d'una narradora d'excepció que és Nakati Baobab. Un fort aplaudiment. Vos hem de dir que no farem un conte qualsevol, farem un remake d'un dels contes més populars de No venim en manual, es desviatge en els 80. Preparats?
1: Sí!
2: Sí.
0: Idò, començam.
3: Hi havia una vegada quatre cosins que nomien Dori, Margarita, Joel i Núria. Aquell cap de setmana se'n varen anar tots a una casa de camp sense wifi, sense consoles i sense cap diversió tecnològica. Al principi va ser molt divertit, varen jugar a cartes, a jocs de taula, a pilota al pati, però passades unes hores estaven molt avorrits.
4: I ara què feim?
5: Això és molt avorrit. Jo vull mirar Blue i...
6: Jo, tot i que ja tenc 13 anys, prefereixo mirar això que la paret. Quin avorriment!
3: Havien provat de sortir a fer un passeig, però els seus pares no els van deixar.
4: Diuen que hem de fer com ells, que es divertien sense tele ni consoles, però després no es deixen sortir a jugar al carrer com feien ells.
6: No és just.
3: De sobte, algú va tocar la porta. Era el cosí Toni.
7: Ei, nins, què vos passa? Per què teniu aquesta cara d'oi? Si aquesta casa mola cantidubi.
5: Estem avorrits. No ens deixen moure Blue i...
4: No podem usar pantalles, però tampoc sortir sols ni viure aventures.
7: Voleu viure una aventura guai del Paraguai?
4: De què?
6: Vol dir una aventura xula.
4: Ah, sí!
3: El cosí Toni era un apassionat dels anys 80 i tot i que parlava una mica estrany, els nins estaven encantats d'anar amb ell, perquè els mostrava coses que no havien vist mai.
7: Mireu, nins, sabeu què és això?
3: Allà davant hi havia un ninot de color rosa amb pues.
5: Què és això? És un Pokémon?
6: No, home, no, és un Funko Pop.
4: A veure si serà un Teletubi, d'aquells antics.
7: No m'ho puc creure. Alucina, vecina. És n'Espinete de Barrio Sésamo, que és que no l'heu vist mai.
5: A mi em sona haver escoltat alguna vegada en el programa de ràdio Per nins no venim en manual.
7: Mare meva, bé, faré que no he escoltat. Aquesta figura és n'Espinete, però no és el que sembla. En realitat, no ho conteu, eh? És una màquina del temps que vos permet viatjar en tota sa família a una altra època. Bé, en realitat, jo la tenc predirigida als 80, que són els millors per donar-hi un voltio.
4: Què?
7: Una volta. Bé, escoltau, si ho voleu provar, primer heu de cantar sa cançó de Barrio Sésamo. La sabeu? No té molta lletra. Tocau aquest botó per anar viatjant i posau s'any. I si alguna cosa falla, per tornar, tocau el botó vermell.
3: Tots es varen mirar. Per què no? Així que varen començar a cantar com varen poder.
1: Na, na, na, na, na, na.
8: Primer final.
3: Quan varen acabar de cantar la cançó, es varen mirar, els uns als altres, a veure si alguna cosa havia canviat. I sí, la seva roba era diferent, i també els seus pentinats. Quan se'l va passar la sorpresa per la roba i pentinats que es portaven abans, varen obrir la porta i varen anar a la sala, on varen trobar els seus pares, amb unes robes molt curioses mirant una tele molt ampla i plena de botonets. Els pares, que no eren conscients de l'encanteri, actuaven en normalitat i els varen dir als nins que seguessin amb ells a veure la tele i que canviessin el canal.
4: A on és el comandament?
9: A què?
4: el comandament a distància.
2: Vinga, vinga, deixa't de gracietes i canvia de canal.
0: Clar, abans no hi havia comandaments.
4: I quin pos?
2: Estàs tu molt graciosa, eh? Si està a la 2, posa l'1, que ha de posar, si no.
9: I quin és el canal per nins?
2: Ai, avui esteu molt xistosos, com si hagués un canal per nins. Només em faltava escoltar aquesta.
0: Ai, ai, ai, els cosins ja s'estaven penedint. No hi havia comandament, hi havia 2 canals, i tampoc hi havia canals per nins.
10: Vinga, va, veniu a veure el concurs.
11: Sí, que ja comença l'1, 2, 3.
10: Per 25 pessetes, ens podeu dir personatges de Falcon Crest?
12: Ai, jo ho sé, Angela Channing. Vinga, nins, anem a participar.
0: Els nins es varen mirar.
4: Anam-nos-en, que aquí ens descobriran.
12: Sí, sí, anam.
0: I es varen posar a cantar.
8: Segon final.
0: Quan va acabar la cançó, tot havia canviat. La seva roba, els pentinats, el paper de la paret...
13: I ara què?
14: Bodo, mira, ja Bluey.
6: Margarita, que aquí no hi ha Bluey, com molt d'Artacan.
0: De sobte, els pares van tocar la porta.
15: Vinga, nins.
16: Que anem a la platja.
17: Sí! Sí.
14: Que bé! Els pares aquí ens fan més cas.
6: Segur que és perquè no tenen mòbil.
0: Els pares els esperaven avall.
16: Vinga, entrau al cotxe.
14: I la cadireta?
4: I els cinturons?
15: Però què dius de cadiretes o cadirotes? Vinga, va, tots a dintre.
0: Els pares volien ficar-se 8 persones dins un cotxe i volien que la Margarita anés al maleter.
13: Ni parlar-la, això és una imprudència.
0: Na Núria els va explicar als pares tantes coses sobre la seguretat als cotxes que tots es varen quedar bocabadats. I sabeu que els pares no només els varen fer cas, sinó que varen decidir inventar ells mateixos el cinturó del cotxe i les cadiretes. I després d'aquell varen venir el comandament a distància, els canals de tele per nins i molt més invents. I així la família es va fer inventora i els cosins podien sortir cada dia al carrer. Estaven tan a gust que mai, mai varen tornar a cantar aquella cançó de...
13: Perdó.
8: Tercer final.
0: A on eren? Tot anaven en calçon curts i màniga curta. I amb bici.
14: On som?
6: I per què sent aquestes ganes de xiular tot el temps?
0: Resulta que havien donat el botó equivocat i en lloc de viatjar al 80 havien viatjat a l'interior de la televisió. Dels 80, a una sèrie molt popular. De sobte, varen venir uns nins, també amb bici.
14: Què dou?
18: Que acabau d'arribar de vacances?
0: Els amics varen explicar la història i els nins es varen quedar al·lucinats.
18: Al·lucina, vecina. Jo que estava aquí no molt a part. Podem provar-la amb vosaltres?
19: Jo primer, m'apunt. Serà superguai del Paraguai.
0: I els nins varen pensar, i per què no? Semblaven molt simpàtics, aquells nins que parlaven com el tiet Toni. Li varen donar el mateix botó. Varen cantar i... Varen tornar al present, però també a la televisió, a la pel·lícula de Demon Hunter. I ja us podeu imaginar, es varen posar tots a cantar i ballar, i fins i tot els nins de Verano Azul. Varen aprendre les coreografies.

0: fins que va arribar el moment de tornar.
1: Adéu!
2: Adéu!
1: Adéu! Ens anem a veure a Júlia i a Desi.
3: Sí, que ja s'esperen.
0: I varen tornar a casa.
4: Què tal, nens? L'experiència ha estat guai del Paraguai? Un moment, un moment. Un, dos, tres, quatre, sou sis? Vos heu duit en Tito en piranya de verana azul.
0: El cosí Toni estava en xoc. No sabia si cridar de la preocupació o demanar-los un autògraf. Haurien canviat el passat i el futur de la televisió?
5: Continuarà.
6: Que vos ha agradat l'experiència?
7: Sí! Sí.
6: Molt! Què tal el vostre personatge, Margarita?
1: Molt bé!
6: T'has tornat petitona.
1: Però vull veure Blue i...
6: Joel, digue-li alguna cosa.
8: Deixa'm ja.
6: Jovitas. Joel, adolescent, i Margarita, nina. Cati, t'ha costat molt, ha estat molt intens, no?
0: Molt intens.
6: Però molt
0: sí,
6: bé.
0: Sí, molt bé. Estic tremolant.
6: Tenim nou personatge, el cosí Toni.
4: Molon, molon, guai del Paraguai.
6: Te falta només vestimenta.
4: Ja l'aconseguiré.
6: Sí, molt bé.
4: Dins un armari crec que ho tinc.
6: Perfecte, perfecte. Ara veurem si tenim un nou personatge de l'univers de No Venim en Manual. Ja m'he posat emocionada i tot.
8: Tu estàs nerviosa, Regina?
6: La veritat és que no, però m'he trobat. Hem de dissimular com podem. Bé, jo crec que poden descansar, trobau, sí, hem de fer una pausa, sí. I després seguirem amb una de les seccions més populars de No Venim en Manual, però tunejada per l'especial 600.
8: Uau.
6: Sabeu què farem?
8: No.
6: Un taller sensorial.
8: Tot!

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, TV3 Ràdio. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. TV3 Ràdio, serveis informatius.
4: Miquel, com estàs?
5: Hola, com anem?
0: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
4: També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
5: Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
0: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.

0: Seguim amb la nostra celebració de 600 programes de No Venim amb Manual i ara continuem amb una de les seccions més populars i més antigues del programa. Els tallers sensorials amb la nostra arqueòloga Núria Jiménez. Hola, Núria.
1: Hola, què tal?
0: Molt bé, que t'ha agradat el conte que hem fet abans?
1: Súper, m'ha encantat.
0: Molt bé, i ara no farem un conte, ara farem una altra cosa, perquè, com ja sabeu, en aquests tallers descobrim civilitzacions a través dels sentits i de les proves i concursos que ens preparen a Núria. I avui sí, farem un taller sensorial, però no d'arqueologia, Sergi.
2: Oh, de què?
0: De què? De No Venim amb Manual.
2: Oh, guai!
0: Què farem, Núria?
1: Pues sí, vamos a comprobar cuánto sabéis del programa a través de los sentidos. Con una música, el tacto, el olfato... Tendréis que adivinar la sección o el momento mítico del programa. ¿Estáis preparados?
0: ¿Estáis todos preparados?
3: Sí. Sí.
0: Pares per allà, sí, també, no? La Margarita corre amb els sense fils. A mi, ¿com començarem, Núria?
1: Empezaremos con una prueba sencilla, también desde casa. Cerrad todos los ojos y concentraros. Os pondremos sintonías y cuando digamos ya, tenéis que adivinar a ver qué sección del programa o qué contenido especial.
0: Molt bé, estàu tot preparats?
2: Sí.
0: Tancau els ulls, vinga, així serà més immersiu. Molt bé, sonarà, no digueu res fins que diguen ja, eh? Així donam a tots l'oportunitat. Vinga, que soni la primera sintonia. Ja! Què pot ser això?
4: Sumaris.
2: Sí,
0: sumaris, no?
2: Principi...
0: No?
4: Això és tertúlies.
0: Són tertúlies! Molt bé, Araceli. Vinga, seguim. I això que pot ser?
4: Es
0: conta. Es
4: conta.
0: Es conta. Es conta. Molt bé. Vinga, va.
5: Comencem amb un tortell.
0: Molt bé. I això?
2: Aquí al Halloween. Halloween, no?
0: Molt bé, molt
6: les ànimes.
0: Molt bé, Noelia. Ja representant dos pares. Vinga, un altre.
6: Vinga.
7: Desde que llegaste ya no vivo llorando. Hey, vivo cantando.
8: Hey,
7: vivo soñando.
8: Hey,
7: solo quiero que me digas.
0: Molt bé, pares.
6: Retro,
0: molt bé. I això que pot ser?
9: Xavi Canyelles.
0: Xavi Canyelles podria ser, però no. És un altre expert en
9: fauna. Expert en animals. Com en...
0: Jaime
9: Giver.
0: Correcte. Molt bé. Bé, ha estat bé, no, Núria?
1: Sí.
0: Més o menys,
1: super.
0: Molt bé, molt bé. Estes les tertúlies us heu quedat tots una mica així, perquè estàveu tan concentrats a la tertúlia.
2: Tota la raó, sí.
0: És això,
2: totalment.
0: Que sí. Vinga, molt bé. I ara, com seguim?
1: Bueno, ahora necesitamos voluntarios.
0: Uy.
1: Les taparemos los ojos y veremos adivina un momento típico de No Venim a Manual.
0: Un moment mític, no?
1: Sí.
0: Del programa. A mem, qui vol ser voluntari? Ningú.
6: S'assenyalen per aquí. Tu, no, tu.
0: Vinga.
6: Però, oh, he triat.
0: Antoni.
3: Oh.
0: Molt bé, els altres no digueu res, perquè li ha tocat una prova de, justament, de gust.
6: Que t'agradarà, Toni, que és de
0: bo. No li digueu res, eh? Ui, ja que té mala pinta, això.
6: Ai, jo no m'ho menjaria.
1: Poquita a poc, eh?
0: Sí, posa't en un ditet.
6: Un momentet.
0: Amem.
6: Obrim molt sa boca, vale?
1: Sin miedo.
0: Amem, li posarem el micro primer, amem com se sent. Com te sents, Toni?
10: Espera.
0: Com estàs?
2: Bé.
0: Estàs preocupat o no?
2: De moment... Estic viu.
0: Vinga, idò, Margarita, dóna-li.
6: Has dit aquí... tota sa baba, sa meva mà, que rico. Vinga, i ara sa boca, Toni.
2: És prova.
6: No.
2: Prova coent.
6: No. Un altre.
0: No és prova coent, però sí que pot ser que cou un poc.
2: Gengibre?
0: Molt bé!
6: Sí.
0: Gengibre, genial. Molt bé. Idò, amem, pares, que reis per allà. Si parlant de gingebre, de quina civilització pots estar parlant? Vinga, què diríeu?
9: Nadal.
0: No, civilització. Oriental.
6: Qualcuna d'oriental, no?
0: Sí, idò, provau.
6: Sí, no sé, jo diria.
0: Ui, per escuda. Japó.
6: Japó.
0: Clar. És que aquí hem viscut molts moments mítics de Japó, que sí, Núria?
1: Sí.
0: Relacionats amb la cultura japonesa. Però n'hi ha un que ens va marcar especialment. Sabeu quin va ser?
6: Quin?
0: I de l'única vegada en la nostra vida que varen cantar bé un karaoke en japonès. Oh. No me recordar-ho.
3: Ja, ja, watashi nori.

0: と人と飛ぶお月様、今宵宇宙人びっくらこいた。ペンギン村からおはこんばんちは、右向いて左向いてあっちあいちゃ。ペンギン村からおはこんばんちは、右向いて左向いてバイチャバイチャ。
1: もうね、もうね、ha estat el millor karaoke, no per part nostra, però però sí que molt bé, no? Un aplaudiment. Gràcies, en Toro. Bé, ara hem de fer una altra prova, no, Núria?
2: Sí, sí? Ara continuem con otro sentido.
1: Cercam un altre voluntari.
3: Sí.
1: Amem, no, tu no, Joel.
3: Amem,
1: amem. Amem, no, Noelia, que s'ha amagat.
3: Ai, que he triat una mama.
1: Aquí la tàctica de com quan te mira un professor de no intentar que no hi hagi contacte visual no funciona.
4: Sí, és el contrari.
1: Això, exacte, sí, però... que és el contrari. Amem. Posa't a sentir fas, estimada.
5: Tot teu.
1: Que estàs nerviosa, Mel, li demanam.
3: Una mica sí, perquè no sé com...
1: Tens gana?
3: No.
1: Vinga, idò, no, no serà de menjar.
3: Ah.
1: Però perquè no toca, perquè si no... Amem, ha de tocar una cosa que... t'agraden els insectes?
3: No.
1: Amem, tu ara posa la maneta, que na Margarita te posarà una cosa. Vinga, tu toca. Què és això?
3: Això és el micro.
1: Amem, digues. Què és?
3: El micro de no venim en manual.
1: El de muntes de no venim en manual. Molt bé, correcte. Molt bé. Idò, per què hem posat el micro de no venim en manual, Amem? Per què penseu que és? Quin
5: perquè
1: moment mític? Perquè canteu molt bé, home. Cantant molt, això sí?
4: Sí.
1: I qui són els que més canten sempre?
5: Els papàs.
1: I què tal canten?
6: Genial.
5: Sí.
1: I com han evolucionat durant 600 programes? I dona'm a comprovar-ho.
7: Si me quieres conocer, pon mucha atención.
8: Soy un homo.
1: No ve que tros, no ve que tros. Venir un altre. Evitando a los enemigos, amem.
8: Evitando a los enemigos. A los trolls i a la mofeta.
1: No se rima, però. Evitando a los enemigos, a los trolls y a las mofetas. Con mi gorro y con mi forro
6: voy corriendo de aquí para allá.
1: Molt bé.

0: mare meva. Maia! Bé, què tal, que canten els pares?
1: Superbé.
2: Superbé. Sí.
3: Una monada.
4: Superbé, superbé, no?
5: Superbé, ho feia molt bé.
6: Superbé.
5: Sí.
0: A mi, Maraceli.
3: És que si els deien que canten molt bé, no haurem de cantar nosaltres.
0: Ah! Bé, ens queda un altre moment.
4: Anda.
0: Vinga, Joel, a què va per tu que te feia il·lusió?
7: Sí.
0: T'han deixat un dels més bons. En Joel sempre diu, mai me toca, mai me toca. I d'avui t'ha tocat.
7: Sí.
0: Margarita, posa-li, que avui en Joel viurà un moment impactant i immersiu. Amem, amem.
4: Ai, ai, ai, Joel, mare meva.
0: La Núria ha preparat una cosa per tu, especial per tu.
7: Sí,
0: perquè
7: a mi
0: sabem...
7: és el que más me gusta.
0: Uf!
4: Tio, Joel,
0: ja
4: tens olfacte.
0: Ja comences la festa.
7: Ara.
0: Amem, amem.
4: Amem, un moment. És que jo el que li he de donar me fa un pot de cosa.
0: No, no li donis, no li donis. Basta, basta, basta, ràpidament.
6: M'agrada,
0: però... Sí, pues, tanca, tanca ràpidament. Què tal? Uf! Passeig-ho pels pares, amem, que troben.
4: Amem.
0: Que aquí ja hem quedat impregnats, amem. Amem, ensumau, si vos agrada. Què tal, Noelia? Noelia, ui...
6: Fina gent.
4: Jo
3: també
4: vull
3: ensumar.
4: No fa falta.
0: Araceli li fa il·lusió.
4: No.
0: Posa-li el micro que comenti, Margarita. Cares d'oi.
8: Jesús, Déu
9: meu. Que fa olor des d'aquí.
0: No, en Araceli, que li fa il·lusió.
3: Aromàtico.
0: Et que fa com olor, que digui.
4: Jo he de dir que no tinc olfacte, llavors no sé què estic jugant ara.
6: A calcetí.
0: Fa color com a calcetí, no? Com a pudor, sí, com a fems, no?
6: Sí.
0: D'acord. Quin moment mític ens du... A quin moment mític ens du això, Joel?
6: En Bonruén.
0: Sí, hi va haver un moment d'una pudor que va ser pitjor que aquesta, perquè no li s'ha tornat especialista en recrear peces.
4: Sí.
0: Anem a recordar el moment, anem a recordar el moment. Estàs segur?
7: Sí.
4: Sí.
0: Vinga, és un valent.
4: I tanto.
0: I tant. Després, Eduard, surt ràpidament amb el
10: sí,
0: que creguis, no?
10: Sí, sí, sí, sí.
0: Ràpidament, tu...
10: Ja estic poc encara, jo.
0: En suma... Ànims, Rubén.
11: No, no, tienes que...
0: A l'has d'obrir.
11: A mi, i a de coger, sí.
10: Ah, fa falta?
11: Sí. Sí.
10: Ui, ui, ui, ui. Ai.
12: Quina pesta! Quina pesta, això...
0: Que tu que te per tacte que no el toquis massa, que te quedarà solo ses mans.
11: Sí.
0: Tu per tacte que diries que és? Una cosa pels peus.
12: T'ho menjo?
0: No, no.
11: No.
0: Una cosa pels peus, per vestir els peus. Un cal...
12: Un calcetín?
0: Un calcetí, sí, que fa bona o mal olor?
12: Malíssim!
0: Ui, sí, ara
11: ha llegat.
12: Per què?
0: I de què podria ser el museu amb aquests aromes tan intensos? Calcetins no...
11: No.
0: A mi m'intentau... Uf!
13: No cobreu el programa així.
0: A mi, això quan aneu pel carrer i vos ve aquesta flaire així... Què pot ser, idò, el museu de... Volíem recrear l'ambient. De fems! Molt bé, molt bé. Ara estan vivint pràcticament el mateix perquè la Margarita ha hagut d'anar a obrir la porta.
4: Sí, he ventilat un poquet perquè...
0: Que vos ha agradat aquesta experiència sensorial?
10: Sí. No. Remolint.
7: M'ha agradat aquest
0: tacte. Ara han creat un nou record olfactiu i a més diuen que els desolfactes és que més se guarda, oh? No. Núria, tothom te reconeixerà per això, eh?
7: No sé jo si és bueno, eh? La veritat.
0: Molt bé. Que vos ha agradat? M'ho heu passat bé?
14: Sí!
0: Diuen que sí a tot, eh?
7: Sí.
0: Vinga, i d'ara els protagonistes seran els pares i Araceli. Esteu preparats?
14: Sí! Sí.

0: Ai, és que si hi ha una secció famosa, no venim amb manual, és la nostra secció retro, on els pares recorden el seu passat. Ja els 90 són retro i tot. D'això ens en vam adonar fa poc i encara estem traumatitzats, que si Dori?
1: Ostres, brutal, no? Els 90 ja, retro.
0: Mare meva. Hem de dir que en el principi, a No venim amb manual, no hi havia concursos retro. Només hi havia secció, però a l'època de la pandèmia, quan tothom era a casa, se varen començar a fer, molts continguts lúdics, fins i tot esportius i de ball, amb el paper de vàter, recordeu? Per animar les famílies. I un d'aquests continguts era enfrontar pares i mares per telèfon en un concurs de sèries de dibuixos d'abans que presentaven Araceli.
2: Sí!
0: Sí. Algun de vosaltres vareu participar, que sí?
3: Sí!
0: Recordau.
4: Ho recordam, sí.
0: Vull dir, com el grup de WhatsApp bullien tota la setmana esperant aquell moment.
4: Qui encertava primer, feien via.
0: Sí, una lida que sempre volia guanyar tothom
4: volia
0: i,
4: guanyar.
0: I vos boicotejava.
2: Sí.
0: Ai. Bé, era moments difícils, però en aquell moment varen riure molt amb aquests concursos de Araceli i després d'aquests concursos, de fet, varen néixer els concursos retro, que ara sí fèiem a l'estudi tot plegats. I avui, com estem un poc nostàlgics i estem recordant aromes i altres moments de No venim amb manual, hem volgut fer un petit homenatge en aquells concursos de Araceli que varen animar tantes dissabtes i, Araceli, què has fet, Araceli? Has fet un mix, no?
2: Sí, sí, sí. Sí,
0: has agafat molt de concursos i reproduiràs l'esquema d'abans, no?
2: És antic, s'original.
0: S'original, concurs retro de No venim amb manual.
2: Sí.
0: Sí.
2: Estem preparats?
0: Estau.
5: Sí.
0: Sí. Sí. Idò, vinga.
2: Idò, primer de tot...
0: Ara sí, ja tens la música,
2: sí.
0: Araceli, vinga.
2: Primer de tot, han d'endevinar sèries. Vos donarem pistes, oh? A veure si podeu encertar la primera.
0: A veure, si ja amb una pista encertau, podeu contestar tots junts, oh? Vinga.
2: Vinga.
0: Primera.
2: Un dels personatges, nom Lisa.
5: Simpson.
6: Simpson.
0: Mec.
5: No.
0: Seguim.
2: I surten animals.
5: Ai.
2: Ja està, ja només pensava en el Simpson, no?
5: Sí.
2: Vinga, aquesta sí. Els personatges són 7 vegades més forts que nosaltres.
5: No, no,
0: no. No, no. Molt bé, ara sí, ara sí. Vinga, va, un altre.
2: Vinga, són uns dibuixos que se basen en l'obra d'un autor molt conegut.
7: Los Trotamúsicos.
0: I no.
7: D'Artagnan.
0: No, seguim.
6: Don Quijote.
0: No.
2: Els protagonistes, un jo.
7: El Rei León.
0: Sí.
2: Ai, sí.
5: No, no.
2: Sí.
0: Ara sí. Vinga, ara és la segona. Vinga, millor.
2: Vinga. Ahí surt una motxilla especial i no és Dora l'Exploradora.
5: Sí, sí. Ara anem
7: Los
5: a cantar
7: fritis.
5: I tot.
0: Molt bé. Molt bé.
2: Estan bé, molt posats.
7: En motxilló.
0: Claro, molt bé. Vinga, seguim.
2: Vale, el protagonista fa ús de les noves tecnologies. Molt modern.
0: Però no és modern, en realitat.
2: No.
0: Vinga, una altra pista.
7: Inspector Gadget.
0: Però molt bé. Molt bé. Jo m'agradava la tercera pista. Di-la.
2: Amb ell varen sentir per primera vegada la paraula gadget.
7: Gadget.
5: Ah.
7: Gadget.
0: Vinga, va, un altre.
2: Vinga, el protagonista era un nin molt viu.
7: Uf, això no
0: com quasi tot. Vinga, seguim.
2: Sí, era com entrenar a tu dragón, però dels anys 70.
7: Digimon, algo d'això. Ok.
0: Vinga, Araceli, la tercera. No.
2: El protagonista nomia com una de les nostres participants.
0: Vicky el Vikingo.
2: Claro.
0: Mira que a Vicky li deien Vicky el Vikingo a l'escola.
7: Sí, això m'ha de dir.
0: Molt bé, molt bé. Bé, ara ja hem de canviar de fase, oi?
2: Sí, sí, ja
0: ara aconseguirem. Què venia després?
2: Idò, ens heu de dir...

0: Epi.
1: Dràcula, no? Com
2: Gustavo, la rana.
0: Bé, molt bé, anem a canviar. Vinga, a menys si ara ho fan tan bé.
1: Vinga, de los fruitis.
0: A menys quant de fruitis coneixeu. Pujar
1: al pacho.
3: Mochilo. Sí.
0: Siempre vale, van con pincho.
1: Ah, con pincho. Pincho.
0: Vinga, això, Nina, que no m'hi ha. Cum.
4: Ni idea.
0: No era cumba. Vinga, no sabeu ningú més. No, no, fresón. No. El catxofo era dolent.
1: El catxofo.
0: Bé, això no ha anat tan bé. Un no, altre.
1: No, sí, sí, suposo més difícil. De Vicky el Vikingo.
3: Al bar, que era son pare.
0: Molt bé.
1: Vicky el Vikingo. Molt bé, molt bé.
0: S'amiga que no m'hi ha.
3: Ilsa.
0: Ilvi.
3: Ilvi. Ah, eso.
0: Tenia Ilvi i després hi havia tal Gilvi. Es Norre o alguna cosa així?
3: Norre, Norre, Norre. Estoy emocionado.
0: Molt bé, jo això ja, ja fa una estona que m'he perdut. Però anem a una altra fase, venga.
1: Venga, ara...
0: Ara què?
1: Anem a les preguntes.
0: Molt bé, anem a les preguntes. Aquí ja la cosa...
1: Difícil.
0: Se posa...
1: Sí, sí, sí.
0: Anem a nivell més fàcil i després més difícil, no?
1: Poc a poc, hem d'entrar en matèria. Vale, vale.
0: I vinga, anem. Va.
1: Primera pregunta. Què passa després de que en Gadget llegeixi la nota on li indiquen la seva missió?
5: Se autodestruirà.
0: Correcte.
1: Que solia explotar la seva cara.
5: Sí, ja
1: a veure. Completeu la frase. Se levanta muy temprano...
6: Para ayudar a su buena mamá.
1: Molt bé!
0: Vinga.
1: Quin és el nom real d'una Heidi? Esto es chiste.
3: Adelaida.
1: En Son Goku és tot un superheroi. Hi ha alguna cosa que li faci por?
3: Ai, ni idea.
2: Sí.
1: Men, que li fa por a la gent gran i fort.
3: Se segures.
1: Sí.
3: Ai.
6: Això es fu de principi.
0: Vinga.
1: Hi ha una sèrie semblant a Oliver i Benji.
0: Supergol.
1: Supergol. Tot en deia que eren cosins, però no. Quin era el nom del protagonista?
5: Rafael.
0: Rafael, con su equipo del cole. Molt bé, vinga.
1: A qui li demanen consell als fràguels?
5: A la muntanya de basura.
0: Molt bé.
1: A què es dedicava el pare d'en Pipi?
3: Era...
2: Pirata.
3: Era pirata. No,
0: pirata. Molt bé.
3: Pirata.
1: Quina particularitat té Nerja, la població on es va rodar la sèrie Verano Azul?
2: Hi ha coves.
0: A part d'això, una cosa així que crida molt l'atenció.
3: Burres?
0: Burros. No anem per aquí, no anem per aquí, però.
4: No, ni idea.
0: Ah. Ovnis.
1: Ovnis?
0: Ovnis. Sí, conta, Araceli.
1: Nerja té la fama de ser la població amb més números d'avistament d'ovni a tot Espanya.
4: Ostres.
1: I, per tant, li varen fer un capítol especial en els ovnis.
0: Fins i tot se va mencionar, va sortir el fenomen, un capítol de Verano Azul. Vinga, Araceli.
1: De quin poble venia Don Cicuta, el personatge que s'alegrava quan perdien els concursants de l'1, 2, 3?
0: Taca...
3: Tacañón de arriba.
0: De casi. Ui.
3: De abajo.
0: No.
3: No.
0: Tacañón del todo.
3: Del todo.
0: Sí.
3: Ah, tacañón del todo. Vale, vale, vale.
0: Venga, esa darrera.
5: Esto es para hacer daño, ¿eh?
0: Sí. Tacañón sí, sí, sí, del todo.
1: Aquest em parece
0: mal, ¿no? No, pujat el nivell.
1: Claro. Bueno, ara vos ajudarem un poc, ¿eh? Com es diu l'inspector Gadget en el doblatge latinoamericà?
0: Atenció.
1: Donam pistes. Bueno,
0: ah.
1: Opcions. A. Inspector moderno. B. Inspector tecnológico. C. Inspector truquini. O D. Inspector Instagram.
0: Què diríeu?
3: Truquini?
5: La segona.
0: Qui ha dit
3: tecnológico.
0: Què ha dit truquini?
3: Jo.
0: Has encertat. I a prova final, Araceli.
1: I doncs sí, he de dir que sempre tocava cantar. Però, Ana Regina, tu
0: sí?
1: M'has dit que ara vos tocarà cantar i ballar tots, així que m'he enrotllat un poc i he posat una prova extra que no has de cantar.
0: Ah, quines?
1: I deu de dir tots junts el nom complet d'Ana Pipi.
0: Ala, Araceli, dóna'ls-hi un full cap aquí i un full cap allà.
1: Vinga.
0: Atenció, perquè el nom és Pipilota Victualia. Esperau, Rulgardina, Cruzminta, Efrainsdóter...

0: Angstrom.
1: Boia.
0: Vinga, aquí ho teniu i heu de dir plegades en el mateix temps, eh?
2: Molta sort.
0: Molta sort. A la una, sensueres, no veuen res. N'ha catillat, ha claudicat. A la una, a les dues i a les tres.
3: Pipilota, Victoria, Rugardina, Cusinyata, Efraimdotter, Langstrom.
0: No està malament.
4: Molt bé, està molt bé.
2: L'Anstrum l'hem bordat.
0: Molt bé, molt bé. Idò, jo crec que han aprovat, no?
4: Aprovadíssims. Un 10.
0: Sí. Molt bé. Idò, jo crec que heu guanyat poder ballar i cantar, pares, que mos fa ganes. Vinga, anem a la part final del programa.

0: I com sempre hem d'acabar el nostre programa especial amb música i ball. Estau preparats?
1: Sí!
0: Quina secció mítica recordarem? I doncs la nostra secció de cançons faran en cotxó. Ens han marcat moltes cançons al llarg d'aquests anys, que sí, Sergi?
2: Els Pitufos Maquineros.
0: Sí, és una d'elles, eh? Sí. Però anem a començar, heu de cantar pares, oh? En la primera cançó retro que varen aprendre tots els nins del programa. Quina va ser, Margarita?
3: Ui, que jo recordi la Abeja Maya.
0: No, abans, la cantaven tots els pares en el final.
3: Doraemon?
0: No. Fa tant d'anys.
3: Quina?
2: Marco.
0: Marco! Clar, vinga, a veure si la recordeu.

0: Eso suena, mamá.
1: Anem a seguir amb una altra cançó que ens va fer descobrir en el Xiula. Aquesta sí l'encertaràs, Margarita. Quina va ser?
2: Els Polls!
1: Ara sí!
3: Fora del meu cap, ja no els vull suportar. Aquesta pico ja és història. Quan em torni a pentinar, tots haureu marxat. La victòria.
1: Molt bé. També fent recerca de cançons mítiques dels 80, varen descobrir un clàssic oblidat que se va fer famós en el programa. Quin va ser? ET?
2: El extraterrestre.

0: Anem un altre, amem, si Araceli, algú se'n recorda d'Olives per somiar?
1: Hombre.
0: Araceli.
1: Només me'n recorda sa part del principi.
0: Faran sa coreografia. Ara no farem tant es cantar com es ball. Araceli, crec que per fer ball hem de seure, eh? Bé, tu el pots fer dreta.
1: No.
0: Tots te seguirem.

0: de teràpia que hem fet ara. Què tal, Cati?
1: Bé.
0: Això ho fas, va o va?
2: No. Escondides.
0: T'ha agradat, Ui, bé, encara ens queda un altre temazo. Tenim aquí la protagonista, els protagonistes, Noelia i Sergi, de la coreografia de Los Pitufos Maquineros.
3: Sí.
0: Què l'hem de fer?
4: Sí.
0: Vinga, va.

0: Molt bé, un aplaudiment. Què tal, què tal? Com vos sentiu?
1: Molt bé. I tenien lagunes a la coreografia?
0: Sí, sí, se'ns ha oblidat moltes coses. Hem de ballar més, oh?
1: Sí, totalment, totalment.
0: Tu què trobes, Dori?
2: Sí, hem de ballar més i hem de cantar més.
0: Hem de cantar més. I ara, així, improvisadament, escoltau el Renou.
2: Sí.
1: Sí.
2: Mare, com se diu això de, que se fa ara?
0: Sí. Get ready with me. Tenim un pastisset. Estau tots preparats?
1: Sí.
0: Tenim tot, eh? Quina cantarem, no?
3: Vaig escalfar motors.
0: Cantarem una cançoneta. Amem, Ivan, ens poses una cançoneta?

0: matí.
1: Vinga, esteu preparats? Sí. Anem a bufar la de 3, aquests 600 programes. Sí. Tots junts bufau, eh? Sí. Ho aconseguirem. A la una,
2: a les dues
1: i a les tres.
2: Wow.
1: Feliç 600 aniversari!
2: Hola!
1: Gràcies a tots per aquests 600 programes i esperant que en venguin molts més.
2: Gràcies a tu, Regina.
3: Gràcies, Regina.
2: Guapa. Un aplaudiment a la Regina. Sí.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Laura Vendrell.
0: La tipologia de negoci que trobam en els polígons industrials de les Balears és ara molt més variada que unes dècades enrere. Negocis que necessiten espais amplis s'han aprofitat per instal·lar-s'hi i en el mateix carrer poden trobar una fàbrica, un concessionari de cotxes, un gimnàs i una discoteca. Varietat n'hi ha a voler, però també de debat, perquè es considera que aquest canvi de model va en detriment precisament de l'activitat industrial. Tot d'una en coneixerem alguns detalls més i exemples, també. Abans, repassam els titulars de la jornada. Es diumenge 10 de maig. El Consell de Mallorca vol ampliar el segell de qualitat de la Tramuntana a comerços i serveis, aprofitant l'estirada i l'interès que genera entre els visitants. Álvaro Alonso, bon dia.
2: Bon dia. L'administració pretén que aquests guanys econòmics no repercutesquin només al sector turístic, sinó també a la producció d'aliments.
0: El sector primari de les Illes demana solucions estructurals d'una vegada per totes per no haver de dependre en tanta mesura de les ajudes públiques.
2: D'entre les possibilitats, apunten a l'impost de turisme sostenible com a font d'ingressos per donar estabilitat a un sector molt tocat a les Balears, que va a menys per la falta de rendibilitat i relleu.
0: I no fer bé la recollida selectiva a Campanet surt ara més car.
2: L'Ajuntament incrementa les sancions en detectar un major nombre d'infraccions, sobretot a l'estiu, i que es relaciona amb el lloguer turístic.
0: El creuer Ondius ja des en aigües de Tenerife per iniciar el desembarcament dels passatgers.
2: Un operatiu que no compta amb el vistiplau del govern canari, que no ha autoritzat el fondatge del creuer afectat pel brot d'antivirus, fins que es garanteixi que tots els passatgers seran repatriats avui.
0: En uns minuts connectarem en directe amb el port de Granadilla de Abona per conèixer la darrera hora d'aquest operatiu. Ara, titulars dels esports, Joan Gabriel Bauçà, bon dia.
3: Bon dia. L'Illes Balears per al futsal té avui una cita amb la història. L'equip mallorquí disputa aquest diumenge a les 6 del capvespre la final de la Lliga de Campions de futbol davant l'Sporting de Portugal amb l'objectiu de conquerir un nou títol continental, un duel que el podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio, com també el partit del Mallorca, que rep avui el Villarreal a les 2 del migdia en un partit vital per a la permanència. Els vermells arriben 15 anys només a un punt per damunt del descens i necessiten fer-se fort davant d'una afició que tornarà a empènyer des de la graderia. I el Poblense i l'Atlètic Balears començaran avui el camí cap al somni de pujar a la Primera Federació. A les 12 del migdia el Poblense s'enfrontarà al Numancia, al nou estadi de los Pajaritos, i a les 7 del capvespre a Galícia l'Atlètic Balears visitarà el camp del Corutxo. Partits també que viurem aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.
0: Passades les tempestes, que han descarregat, per cert, més de 24.000 llamps les darreres hores a les Balears, avui llueix el sol. Margalida Ribas, bon dia.
4: Bon dia, encetam una jornada de diumenge marcada per un ambient tranquil en comparació amb el que tinguérem ahir. Avui s'espera que domini el sol, això sí, acompanyat d'algunes pinzellades de núvol prims, i el vent anirà perdent força, continuarà bufant de component sud amb qualque cop moderat. La situació marítima també s'anirà fent net, es tranquil·litzarà amb el pas de les hores i aniran predominant els redols de maror. Per agafar les temperatures, les màximes pujaran lleugerament, especialment al nord de cada una de les illes, fet que podríem tornar a fregar els 24 o 25 graus de temperatura màxima.
0: Gràcies, Margalida, per aquesta previsió. I en informació de servei de carreteres, per mort de la disputa d'una prova automobilística, des d'aquesta hora i fins les 6 del capvespre estarà tancada la carretera del Coll de Sagreu entre Palma i Calvià.
2: Així mateix, i per la celebració de les romeries a Casa Blanca Sencelles, pot haver-hi retencions fins les 10 del matí a la carretera Vea de Sineu, entre Espinaret, poc després de Sostolot, i el desviament de Sosolleries cap a Sant Avià.
0: Són les 8 i 4 minuts, Ivan López és el control tècnic. Començant.
1: Escoltant l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: En els darrers anys, als polígons d'arreu de les Illes Balears, l'activitat industrial ha deixat de ser majoritària. La definició de polígon industrial és cada vegada més àmplia, també el ventall de negocis que hi trobam. Més enllà de fàbriques o tallers, hi ha comerços de tot tipus, discoteques, restaurants, gimnasos, oficines. Reflecteix un canvi de model econòmic que també genera un debat urbanístic i polític.
1: Flexibilitzar els usos o intentar protegir el sòl industrial perquè cada vegada hi hagi més indústria als polígons. Aquest és el debat. L'Associació d'Industrials Acima o Tecla. Ja diuen sòl industrial suficient, sobretot a Mallorca. I a més, els polígons hi han de tenir cabuda tot tipus d'activitats comercials. Francisco Martorell n'és el seu president.
2: Nosaltres el que volem és que qualsevol activitat industrial, o millor dit, empresarial, se pugui fer arran de tots els polígons de Balears. Polígons que s'han d'adaptar a les noves necessitats, a les noves economies que de serveis.
1: La conselleria no s'aliena a aquest canvi de tendència. La llei de polígons industrials de 2025 no restringeix usos, però reconeixen que fan feina per donar prioritat a l'ús industrial als polígons. Alfons Gómez és director general d'Indústria i Polígons.
3: Ara també estem mirant a veure si podem donar eines i fer qualque mesura, alguna mesura per tal de que això no és que no passi, diguem, no podem evitar que això passi, però el manco ajudar que passi amb menys intensitat, no? I poder ajudar que la prioritat dins d'aquestes àrees industrials sigui l'ús industrial.
0: Així i tot, el debat és encara més obert. A Palma, per exemple, el Pla General marca un mínim d'un 55% d'ús industrial a les parcel·les dels polígons. Però Vox ja ha proposat liberalitzar els usos en un ple on el Partit Popular s'hi va mostrar a favor. Queda pendent que es dugui a ple per la seva votació. Més, el PSOE i Podem alerten que això faria pujar més els preus i posaria en risc l'activitat industrial.
1: Fa un any, per exemple, una gran sala d'escalada va obrir les portes al polígon de Son Morro. Una inversió milionària per convertir una antiga nau en un dels espais indoor més grans de Mallorca. Miguel Àngel Morell és el seu propietari.
4: Aquesta escalada requereix un element superimportant, que és l'alçada. I després que l'alçada dins nuclis urbans és molt difícil trobar-la. I has d'anar a una nau industrial, no te queda més remei.
1: El projecte s'ha pogut instal·lar aquí perquè la parcel·la manté el percentatge d'ús industrial que exigeix el planejament urbanístic. Forma part d'una parcel·la del grup Fontanet.
4: L'important és que tinguin unes bones comunicacions, uns bons accessos. Nosaltres som l'única, crec que som l'única sala d'escalada gran a Espanya que té pàrquing privat. Ho tenim tot molt de cara perquè l'usuari estigui còmodo.
1: Un altre exemple el poden trobar al polígon de Sant Costelló. El Super Ràbit ha convertit una gran nau industrial en un macroespai infantil per aniversaris, jocs i activitats familiars. Chihanye és una de les seves treballadores.
5: Como que en la isla había muy pocos sitios así para la diversión para los niños y pues decidieron abrir un parque para que los niños pasaran el tiempo. Y lo decidí montar aquí pues porque aquí hay naves bastante grandes.
1: Dos negocis allunyats de la indústria tradicional que exemplifiquen la transformació dels polígons de Palma.
6: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
0: És el tema que manté ara mateix l'actualitat. El creuer Ondius ja fondeja davant la costa canària. L'operatiu per evacuar els passatgers d'aquest vaixell afectat per un brot d'antivirus està a punt. Cap d'ells presenta símptomes i es pot garantir la seguretat de la població de l'illa. És el missatge que han reiterat una i altra vegada les autoritats desplaçades a Tenerife, com la ministra de Sanitat, Mónica García, o el d'Interior, Fernando Grande Marlaska. Unes garanties que no han satisfet, però, el govern canari, que ha desautoritzat aquest fondeig del buc i ha estat necessari que la direcció general de la Marina Mercant en dones l'ordre per la necessitat d'assistència sanitària a bord. Al port de Granadilla de Abona ja hi ha Joan Guirado. Bon dia, Joan. Quina és la darrera hora d'aquest operatiu?
7: Bon dia, doncs que ja s'estan aproximant els serveis que hi ha aquí al port de Granadilla de Bona al vaixell per tal d'accedir-hi i que al llarg del matí comenci aquest desembarcament. Serà d'aquí aproximadament hora i mitja quan començaran a sortir els primers viatgers, però ahir a la nit, pràcticament ja de matinada, el president de Canàries Fernando Clavijo, va dir que no autoritzava el fundejament del buc perquè, segons ell, el govern espanyol no havia informat de que finalment estaria 36 hores fins demà al vespre i no de forma express i en una sola tanda, com havia dit, es faria aquest desembarcament. Ho justificava així.
8: Que la falta de diálogo con el gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, ¿por qué no viajan? Sí pueden entrar en una guagua, pero no pueden entrar en un avión de 210 pasajeros. El gobierno de Canarias no va a autorizar el fondeo del buque. Nosotros no vamos a ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria de nuestra tierra.
7: Clavijo es va reunir amb els ministres després de que aquests compareguessin en roda de premsa i és quan els ha informat de la seva decisió. Abans, Mònica García agraïa a Tenerife la decisió de permetre el desembarcament.
9: Estamos en coordinación con las autoridades sanitarias internacionales para hacerlo con toda la seguridad posible y con las mayores garantías de seguridad para la población y para la salud pública. Por ahora sigue sin haber ningún pasajero con síntomas y, por supuesto, ninguno de los españoles por ahora presenta síntomas.
7: Un missatge que també repetia el director general de l'OMS, mentre que Fernando Grande Marlaska va posar en èmfasi la complexitat del trasllat que realitzarà finalment l'unitat militar d'emergències després que cap empresa de transports de l'illa volgués fer el trasllat dels viatgers de l'Ondius des del port de Granadilla de Bona fins a l'aeroport de Tenerife Sur.
10: Todos los vuelos ya están llegando a Tenerife y van a llegar entre esta, todos ellos entre hoy y mañana. Está todo, todo lo que es el objetivo del trayecto y la inmediatez de la evacuación a la que hacíamos referencia va a llevar unos tiempos muy óptimos en ese sentido.
7: Sí, la majoria d'avions ja estan a l'aeroport de Tenerife Sur. L'Espanyol, l'exèrcit, serà el primer en sortir amb els 14 viatgers de nacionalitat espanyola que ingressaran a l'Hospital Militar Gómez Ullat de la Defensa a Madrid. L'avió d'Austràlia serà el que més trigarà a arribar a l'aeroport de Tenerife. Serà demà i per això el creuer s'haurà d'estar unes 36 hores fundejat al port de Granadilla.
0: Gràcies, Joan Guirado, en directe des d'aquest port a Tenerife en la darrera hora del creuer. Pel que fa a l'afectació del virus, la dona aïllada Alacant va donar negatiu a la prova PCR que se li va fer ahir, però, en tot, avui es farà una segona per confirmar aquest negatiu. A Espanya tenim també a Barcelona una dona en quarantena des d'ahir. Més enllà de les nostres fronteres, altres països, hi ha al Manco 5 casos sospitosos de contagi d'un virus que ja s'ha costat la vida a 3 persones.

0: Els turistes que venen a les illes ho fan atrets pel medi ambient. El paisatge, per tant, té un impacte econòmic. Per aquest motiu, el Consell de Mallorca no només atribueix el segell de qualitat Serra de Tramuntana a productors agroalimentaris, sinó que ara també se'n poden beneficiar empreses de serveis. Dels 9 negocis inicials que tenien aquest distintiu, s'ha passat a 26. Vos exposam dos casos, una Tafona Sollerica i una indústria agroalimentària que està en procés.
1: Cada dia, Tomeu Dollà, responsable de la Tafona Candet de Solla, que produeix entre 3.000 i 4.000 litres d'oli, rep desenes de turistes que volen conèixer més a fons la història agrícola de la seva família i també la del poble. Una nova finestra per vendre el seu producte.
2: Una oportunitat perquè ho fem molt de gust, perquè quan veig la satisfacció de la majoria de la gent que m'ho visita, els comentaris que m'ho fan a les redes socials i això, estan molt, molt satisfets amb aquest aspecte. Va, és una venda directa dels nostres serveis i dels nostres productes, sense intermediaris.
1: Una altra font d'ingressos per a la família de Candet són els productes cítrics. Dels seus horts recullen centenars de tones anuals de taronja i un gran percentatge es dedica a restauració i hoteleria. En aquest cas, en Joan, que és enginyer agrònom, és la de setena generació que se'n cuida els tarongers.
3: Seria molt complicat poder sobreviure sense estudiar en el nostre cas, la veritat, perquè tots aquests horts, les inversions que duen i tot això, és molt complicat.
1: Un perfil diferent és el d'en Franz Kraus, de Feta Solla. Un alemany que, atret per l'encant de la serra als anys 90, va decidir establir-se a l'illa per començar amb l'exportació de taronges i llimones, sobretot a Alemanya. Ara, 30 anys després, la seva empresa consumeix més de 1.000 tones de cítrics, tots de quilòmetre zero. El seu èxit diu és gràcies als pagesos.
4: Jo he fet feina en multinacionals d'alimentació i jo he vist un potencial aquí, en aquest temps. I sense el pagès no tenim el producte de turisme, perquè el pagès està luchant per tenir un ingrés, per tenir tot net.
1: La seva feina i tants d'anys cuidant i preservant la Serra Tramuntana ha permès que ara sigui un dels principals destins turístics de les illes, gràcies a la naturalesa i als productes de qualitat que ofereix.
0: Una qualitat que reconeix aquest segell. Formar-ne part, assegura el Consell de Mallorca, porta beneficis a les empreses i per això ara es vol atorgar, com dèiem, també aquest distintiu a hotels, restaurants i comerços. Ho explica el conseller de Presidència de Mallorca, Toni Fuster.
5: Les empreses volen entrar en aquest segell distintiu. I si volen entrar és perquè hi ha un retorn econòmic. I jo crec que és molt important la feina que estan fent des del Consell de Mallorca, perquè nosaltres no només estem donant un segell, estem fent tot un acompanyament, estem donant oportunitats a molt de productors que puguin vendre els seus productes. Què passa quan un produeix? Pues que cuida. Què és el que cuida? El paisatge cultural, la terra de la Serra de Tramuntana.
0: I continuant xerrant del sector primari de les illes, que demana solucions estructurals d'una vegada per totes per no haver de dependre en tanta mesura de les ajudes públiques. D'entre les possibilitats, apunten a l'impost de turisme sostenible com a font d'ingressos per donar estabilitat a un sector molt tocat a les Balears, que va a menys per la falta de rendibilitat i relleu.
1: El sindicat Unió de Pagesos insisteix que els diferents paquets de mesures anunciats per compensar els efectes econòmics dels conflictes a l'Orient Mitjà no acaben de compensar el sobrecost i les pèrdues reals que el suposa, en gran part per l'encariment del gasoil i del transport. El seu coordinador, Joan Gallà, apunta que si s'enfortís el sector primari amb un canvi estructural, no seria necessari aprovar un poquet de mesures extraordinari cada vegada que hi ha un incident internacional.
6: Si les empreses no estan sempre damunt la corda fluixa, aquestes situacions de marxant no m'afectarien tant. El problema és que parlant d'un sector molt tocat, que viu a base de copets de timó, d'ajudetes, de pallats, que no donen solució estructural dels problemes. Per tant, anem a seure molt tranquil·lament, perquè en el fons no és un tema d'ajudes. La cotatxa recapta una dobberada, i la cotatxa era per mantenir el medi ambient de Mallorca. Poden treure molt de dobbers d'aquí per donar ajuda estructural.
1: El president de la cooperativa pagesa de Pollença, Martí Solivelles, es posa que és de justícia destinar l'impost de turisme sostenible al sector primari per l'aportació que fan en la conservació de l'entorn.
7: Realment el que fa és bo per les banyes i fer una reforma ben feta i en dobbers que tenim de les cotatxes ja, que realment esturir-me bé perquè nosaltres hi som, perquè cuidam el medi ambient. Per tant, sempre hem estat els gestors del medi ambient i, per tant, crec que en qualsevol moment se nos ha de reconèixer.
0: Tot i que la caiguda d'ingressos és desigual segons l'explotació, són moltes les que constaten menys moviment del producte local durant la temporada alta, just quan hi ha més gent a les illes.
1: El motiu que apunta Unió de Pagesos és que qui més demanda el producte de proximitat és el resident, que surt menys en els mesos de més turisme, o constata també la cooperativa pagesa de Pollença.
7: És la nostra cooperativa, que toquem el tema dels menys. Per nosaltres, el març, l'abril i part del maig és més bo, moltes vegades, que el juliol i l'agost. Tenim més comandes de restaurants que no a l'agost.
1: Els productors d'hortalisses són els que atreveixen una situació més complicada, ja que han de suportar una major competència. S'enfronten al mateix temps a l'increment de costos que la resta i, per rematar, requereixen de més personal perquè la collita és manual. Això fa, lamenta el coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gallà, que no hi hagi prou relleu.
8: La feina és molt intensiva, per això que deia, que és una feina feta de forma manual, perquè la lletuga et s'acuen en les mans, la màgia et s'acuen en les mans, val? És cert que darrer anys els marges de benefici ja van empitjar. I això ho veiem precisament en la no incorporació de joves a les empreses hortícoles existents. N'hi ha molt poques que tinguin relleu.
1: Els pagesos continuen demanant, a més, que se simplifiquin els tràmits administratius. L'apunt positiu té a veure amb el temps. Durant l'hivern ha plogut bé i el manco proveuen una bona collita de cereals i farratges.
0: La declaració de zona tensada a tot a Mallorca és l'objectiu primer del sindicat de llogateres que s'ha presentat oficialment aquest dissabte. Una primera passa per poder limitar el preu dels lloguers a l'illa que consideren abusius i apunten són dels més alts de l'Estat.
1: El grup neix amb l'objectiu d'articular una resposta col·lectiva i organitzada davant l'escalada de preus i la precarietat que pateixen milers de persones a Mallorca. El portaveu, Òscar Martínez, exposa que mitja docena, dotzena d'ajuntaments ja han aprovat en ple la reclamació de zona tensada al govern, però no s'ha fet cap pas endavant.
9: Que el procés sigui molt participatiu, que sigui la pròpia gent que vingui a dir-nos les seves demandes i a partir d'aquí anar-nos nosaltres organitzant i anar creant els nostres primers actes. Sabem que aquest tema de les zones tensionades volem començar-lo quan abans millor. Tenim ja una proposta d'una assemblea oberta a Palma pel pròxim dia 20 de maig. I a partir d'aquí, doncs, anirem poc a poc muntant-nos el nostre propi calendari d'accions.
1: Eliminar el lloguer turístic il·legal és un dels altres dels punts capdals del seu programa immediat. També estan a punt de mira el lloguer temporal, amb un doble ús de l'habitatge, un preu durant la temporada baixa i gairebé el doble a l'estiu.
9: Hi ha gent que ve a fer una sèrie de tasques temporalment i necessiten un lloc on viure. Això nosaltres ho tenim clar. Però utilitzar el lloguer temporal com a, bàsicament, donar-li funció de pis turístic. Mesures tan senzilles com prohibir lloguers que siguin inferiors a un mes o dos mesos, o els que se vegin en aquell moment, podrien ajudar-nos en aquesta situació.
0: En el mercat d'habitatge de lloguer, cada vegada és més freqüent la figura del contracte per habitacions en comptes del pis sencer. Una pràctica amb més guanys per als propietaris i que els llogaters queden desemparats perquè no es contemplen l'actual llei d'arrendaments urbans. Segons dades de Fotocasa, el preu mitjà de lloguer d'una habitació a Balears va ser de 558 euros el darrer any. Suposa un increment de gairebé 200 euros en 5 anys.
1: En el contracte per habitacions, per exemple, no regeix una duració legal mínima del contracte. Tampoc hi ha limitacions la pujada de preus cada vegada que se'n signa un de nou. Una situació que genera molta incertesa en els llogaters. Aquest és el cas de Júlia, que signa dos contractes cada any, un de setembre a juny i un altre de juny a setembre. El propietari aprofita els mesos d'estiu per apujar-li el lloguer, amb l'argument que és temporada alta.
10: És una mica difícil no saber si podràs viure en el lloc on estàs actualment o si te faran fora. És una incertesa bastant gran, però a les al final és l'única via que tenim de viure de manera independent. No és només una situació meva, sinó que és una situació bastant comú ara mateix amb la crisi de l'habitatge.
1: Quan el arrendatari argumenta que és el seu habitatge habitual, sorgeixen dubtes sobre el règim jurídic d'aplicació. Una situació que pot derivar en litigis, com explica Gloria Olmos, advocada experta en habitatge.
11: Puedes encontrarte en situaciones como que de repente, de un día para otro, el arrendador te diga que te saca las cosas y que no quiere continuar. O también puedes encontrarte con arrendatarios que te dejan de pagar y que si no hay una estipulación clara y escrita y no has tenido la previsión de entregar recibos y de formación formalitzar aquest contracte d'habitació, luego no puedas reclamar.
1: El marc jurídic per regular el sector podria ser una realitat a final de mes, si el Congrés dels Diputats aprova la reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans. Permetria regular els contractes de temporada i per habitacions per evitar fraus i també establir límits estrictes als preus de lloguer en zones censades.
12: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
13: Para ti y también para ti. En Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 8 hasta el domingo 10. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
14: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Fleló en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Fleló, óptico y audiólogo.
0: Vuit i 23 minuts, continuem amb una de les notícies avui de titular. Sancions d'entre 300 i 300.000 euros als veïnats de Campanet que no facin la recollida selectiva de fens com toca. Fa 20 anys que es va implantar el sistema en el municipi, però els darrers anys l'Ajuntament ha detectat que durant l'estiu no funciona correctament.
1: Un fet que s'associa al lloguer vacacional com a principal factor. Per pal·liar-ho, l'Ajuntament ha modificat l'ordenança municipal incrementant les sancions. Qui no recicli correctament ho pagarà. Guillem Rosselló és el batlle de Campanet.
15: Perquè a través de lloguer vacacional ens hem donat compte que hi ha hagut que se treuen malament els residus. Antes les metges, sobretot, anaven de 60 a 300 euros i a partir d'ara han passat de 300 a 1.000 euros, de 1.000 a 5.000 i de 5.000 a 300.000, en funció de que siguin lleus, greus o molt greus.
1: Cada contribuent de la taxa de fems disposarà de fins a 3 targetes per accedir les 24 hores del dia al punt verd, que estarà vigilat per càmeres de seguretat. Els veïnants troben que és una mesura justa, ja que diuen reciclar ha de ser cosa de tots.
16: És un pal dia, després si fan malament, després reben els qui no han de rebre.
1: Amb tot, l'Ajuntament ja ha interposat algunes sancions que superen els 300 euros.
0: I a Eivissa, els residents de Cala de Bou fa 20 anys que conviuen amb un veí molt incòmode. L'esquelet d'un hotel que havia de ser de luxe, però que mai es va acabar, i ara és una runa fora d'ordenació. Però no està buit. Allà s'estima que hi viu un centenar de persones. Un focus de problemes denuncien els veïnats que reclamen a l'Ajuntament que hi actuï. Ens ho explica Alberto Ferrer.
17: El futur de l'hotel Bahia Mediterrània està molt amollat als jutjats. L'Ajuntament va caducar la llicència d'obres l'any passat, pas previ per poder-lo esbocar, però la propietària l'ha recorregut. I això que des de 2004 aquí no s'ha mogut ni un bloc. Per això, dilluns, els veïns exigiran per escrit al consistori que hi faci alguna cosa. Ángel Tierno és el vicepresident de l'Associació de Cala de Bou.
18: Acabar. O demolido, o el proyecto hacia adelante, el que, según la legislación vigente, crea conveniente el ayuntamiento.
17: Perquè mentre estigui dempeus i sense acabar, l'estructura proporciona recer a tot tipus de persones i alguns veïns, com Jacques, parlen d'inseguretat, d'acumulació de brutó i també de situacions de perill.
19: Vivo aquí 4 años.
17: També per als que hi viuen en precari. Els darrers són un nombrós grup de saharauis, molts d'ells desallotjats fa unes setmanes de vila. Quasi tots treballen en seguretat, a la construcció o l'hoteleria, ho explica un d'ells.
20: Que nos pongan cubos de basura. Nosotros nos comprometemos, por lo menos la población saharaui, hablo por ello. En un día estos cubos se llenan, toda la basura que usted ve alrededor se va a sacar.
17: Ell mateix és metge. El seu títol està homologat a Espanya, però no pot exercir perquè el govern ha exclòs els saharauis de la regularització extraordinària.
20: Vamos a ver esto del ángulo de salud pública. Es alarmante. ¿Para qué le voy a engañar? Es difícil de juzgar, de hablar de eso, porque en verdad sí que se te rompe el corazón y a mí se me rompe incluso yo estoy viviendo dentro.
17: Ningú més vol parlar perquè no volen que les seves famílies sàpiguen com viuen. Molts d'ells tenen fills i gairebé tot el que guanyen va per elles.
20: Nosotros mentimos para que la familia no se preocupe. Por ejemplo, le mandamos algo y sabiendo que vivimos así, no le iban a comer. Porque somos un pueblo digno.
17: Entre la runa hi ha un centenar de persones i almenys un menor. Seguiran aquí mentre no els facin fora i sembla que no serà aviat.
0: I més reclamacions, en aquest cas, a Mallorca. Un iot de luxe, que es va exposar la setmana passada a la Fira Nàutica de Palma, continua amarrat al moll vell palmesà sense pagar cap dels 370 euros que hi costa l'estada cada dia. Ho ha denunciat la concessionària de la Marina Portuària, que reclama a l'administració una solució urgent.
1: De moment, les gestions realitzades per l'autoritat portuària amb el propietari, que ja hauria d'haver retirat l'embarcació, han resultat infructuoses. Per paga, la tripulació, explica el director de la Marina del Moll Vell, assegura mesos d'impagament de sou. Es Andy Alcón.
2: La información que nos ha llegado de la propia tripulación es que podrían rondar los 3-4 meses de salarios impagados. Ha reclamado vía la bandera de Malta y a partir de ahí se ha enquilosado todo y nosotros pues nos encontramos ahora con el problema que nos tienen que dar solución en teoría las administraciones, pero no nos la están ofreciendo. Están haciendo gestiones, pero infructuosas todas.
0: I una dada, 1.082 opositors, 200 manco dels apuntats, s'han presentat finalment aquest dissabte la primera de les proves de les oposicions d'enguany a diferents especialitats de l'educació pública. Una primera prova que tindrà continuïtat avui amb exàmens pràctics.
1: Hi ha 630 places en disputa entre infantil, primària, secundària, a més d'especialitats d'idiomes, formació professional i música i arts escèniques. Són 63 més que l'any passat, reivindica el conseller Antoni Vera, per destacar un esforç del seu departament per estabilitzar les plantilles educatives. Inclou també l'augment d'especialitats ofertes.
21: Han de ballar molt el nombre d'interins, però han de continuar per donar el màxim d'estabilitat possible.
1: Igualment, ha augmentat el nombre de participants opositors enguany respecte de l'any passat. L'evolució positiva és, però, insuficient per al sindicat Estell. Carles Cabrera n'és portaveu.
22: Són uns nombres molt baixos perquè els docents en els 60 anys se jubilen, perquè els docents que hi ha estan molt cansats de la professió, de la burocràcia, de les condicions a les Illes Balears, i la gent nova que ingressa se troben que aquesta professió està deixant de ser atractiva i això és el que demostren els nombres.
1: El sindicat també posa en valor la descentralització del procés d'oposició. Víctor Villatoro.
23: Lo que estem contents és que s'hagin tornat a fer oposicions per illes, que era el que tocava per l'acord marc, de manera que retornem a la normalitat on tenim un guany places a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a Formentera, per tal de tornar a recuperar, diguéssim, pues, l'esperit inicial, que era que la gent sapigués que se presenta allà on vol quedar destinat.
1: En qualsevol cas, els exàmens han arribat en polèmica, després que la data s'hagi avançat 2 mesos en comparació amb el que és habitual cada any.
0: I un darrer punt internacional, Israel ha anunciat a les seves xarxes socials que els dos activistes de la flotilla Global Sumut estan detinguts. Des del passat dijous ja han estat deportats avui mateix del país.
1: Són el palestí amb passaport espanyol, Saif Abukeshek, i el brasiler Tiago Ávila. Israel també ha volgut destacar en el seu comunicat que no permetran cap violació del bloqueig naval sobre Gaza, que consideren legal. Mentrestant, la resta de l'expedició de la flotilla segueix en el seu camí cap a la franja i ja és a Turquia. Avui a la baixa, a partir de les 7:30 del capvespre, hi haurà una concentració davant la seva Palma per donar-li suport a la seva missió.

0: Han tocat les 8:30, repassam els principals titulars de la jornada. L'activitat industrial ha deixat de ser la majoritària als polígons de les Balears, que experimenten un canvi de model en el marc d'un debat obert.
1: La qüestió és si se n'han de flexibilitzar els usos o cal protegir el sòl industrial, perquè cada vegada hi hagi més indústria als polígons. El govern vol ara donar prioritat a aquesta finalitat.
0: El Consell de Mallorca vol ampliar el segell de qualitat de la Tramuntana, comerços i serveis, aprofitant l'estirada i l'interès que genera entre els visitants.
1: L'administració pretén que aquests guanys econòmics no repercutesquin només al sector turístic, sinó també a la producció d'aliments.
0: El sector primari de les Illes demana solucions estructurals d'una vegada per totes per no haver de dependre en tanta mesura de les ajudes públiques.
1: D'entre les possibilitats, apunten a l'impost de turisme sostenible com a font d'ingressos per donar estabilitat a un sector molt tocat a les Balears, que va a menys per la falta de rendibilitat i relleu.
0: No fer bé la recollida selectiva a Campanet surt ara més car.
1: L'Ajuntament incrementa les sancions en detectar un major nombre d'infractors, sobretot a l'estiu, i que es relaciona amb el lloguer turístic.
0: Entra en vigor des d'avui el control d'accés al Parc Natural de Ses Salines.
1: Establert pel Consell de Formentera, l'objectiu és preservar-ne l'entorn natural, evitar la saturació dels aparcaments i assegurar el pas de vehicles d'emergència en cas de necessitat.
0: El creuer Ondius ja és en aigües de Tenerife per iniciar el desembarcament dels passatgers.
1: Un operatiu que no compta amb el vistiplau del govern canari, que no ha autoritzat el fondatge del creuer afectat pel brot d'antivirus, fins que es garanteixi que tots els passatgers seran repatriats avui.
0: I avui sí, gairebé un mes després, Palma acollirà la celebració del diumenge de l'Àngel, després que la cita original s'hagués de suspendre per mort de la pluja.
1: La Federació d'Associacions de Veïnats, que organitza l'esdeveniment, l'ha volgut denominar Diumenge de l'Àngel 2.0, ja que, a diferència del que marca la tradició, es farà el Parc de Sarriera i no el Castell de Baiba.
0: I també el Teatre d'Esbon de Ciutadella ha revelat ja la programació per aquest estiu. Són 14 espectacles i 18 funcions entre juliol i setembre. La temporada combina teatre, música, dansa, circ i espectacles famílies.
2: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.

0: Veiem ara un cop d'ull a les portades que publica la premsa escrita, començant per última hora, que obrim les conseqüències de la guerra de l'Orient Mitjà sobre el turisme. El seu principal titular manté que l'efecte refugi torna a disparar les reserves alemanyes a Balears. La demanda d'aquest país ha augmentat un 15%, diu. La imatge principal és per la sortida de la Winter Night Run Mallorca. Es poden veure dotzenes de corredors amb el titular La Marea Verda Pren Ciutat.
1: Temes diferents trobàvem a Diari de Mallorca, que destaca que l'ampliació de Festival Park obri un altre front amb el petit comerç, que lamenta que les seves vendes davallen cada mes. En la seva fotografia de portada es pot veure un grup de persones comprant una paradeta de la Fira de Col·leccionisme, que ahir es va celebrar a Palma, amb el titular A la Casa del Tresor.
0: A les Pitiuses, temes diferents a les dues portades principals de les capçaleres, Periódico d'Eivissa remarca que els guàrdies civils obligats a anar a Eivissa només tindran 10 dies per trobar casa al juliol, una vegada se'ls hagi assignat destinació. A la imatge principal, una sèrie de persones vestides de pagès en l'emotiu homenatge ahir que va fer en els majors en Puig d'en Valls.
1: Per contra, Diari d'Eivissa dona protagonisme a la seva portada a la Fira d'Eivissa, amb el titular Medieval contra vent i marea. La imatge mostra la zona de Sa Carrossa al migdia, amb poca gent passejant i mirant les paradetes. El principal titular de la portada destaca que dos mesos sense psicòleg forense agreugen l'embot judicial de casos sensibles. Els retards, en alguns casos, superen l'any.
0: Menorca Diario es centra en Mahó, amb un titular que explica que el consistori aprovarà en breu la revisió de tarifes d'aigua paralitzada el 2017. L'objectiu, apunta el diari, rebaixar els preus dels que menys consumeixen i encarir els consums més elevats.
1: La imatge de portada és per les trobades al Verd Camus. En elles poden veure dues persones segudes a un sofà a l'escenari amb la il·luminació centrada en elles amb el titular Fraternitat i Rebeldia.
0: En l'àmbit nacional, un dia més, protagonisme de l'antivirus. Tant el País com la Vanguardia ho destaquen. El primer amb un reportatge amb testimonis del vaixell que acapara el principal titular i la imatge també de portada. Es pot veure una instància interior d'aquesta embarcació amb butaques i finestres entelades de fons que deixen veure una sèrie de persones a la coberta. El titular diu 40 dies d'alt risc, la vida en el creuer amb un virus mortal a bord.
1: La Vanguardia centra la resposta internacional a aquesta amenaça vírica. Desplegament global per posar sota control l'antivirus. Destaca el seu titular per reflectir la coordinació entre l'Organització Mundial de la Salut, la Unió Europea i Espanya. Les imatges aportades són pel món de l'esport. D'una banda, el clàssic que avui vespre enfronta Madrid i Barça, i d'altra, la victòria de la ciclista catalana, Paula Blasi, a la Volta a Espanya.
0: I l'ABC es desmarca d'aquesta tendència amb una imatge de portada molt gran del funeral dels dos guàrdies civils morts a Huelva. Es poden veure una dotzena d'agents portant els taüts coberts amb banderes d'Espanya. El titular critica el govern central i diu Sánchez i Marlaska deleguen en una secretària d'Estat la representació en el funeral dels dos guàrdies civils.
1: L'altre titular de portada també és en contra del govern central, que segons l'ABC ha batut rècord després de moure 15.000 milions en vergúcies. Destaquen que la falta de majoria i de pressupost general els hi obliga.
0: 8 i gairebé 36 minuts. A continuació, els esports.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
3: Informació esportiva i Betres Ràdio. L'Illes Balears pel futsal té avui una cita amb la història. L'equip mallorquí disputa aquest diumenge a les 6 del capvespre la final de la Lliga de Campions de futbol sala davant l'Sporting de Portugal. Amb l'objectiu de conquerir un nou títol continental, els Balears arriben en aquesta gran final després de superar l'Étoile Levallois a les semifinals i cercaran mantenir el domini europeu davant un dels grans referents del futbol sala portuguès. Connectam en aquesta hora amb Itàlia. Pesaro, Gavi Fortesa, com anem? Molt bon dia.
4: Bon dia. L'Illes Balears Palma Futsal jugarà avui a partir de les 6 la quarta final consecutiva de la UEFA Futsal Champions League i ho farà contra l'Sporting de Portugal. Els dos millors equips d'Europa cara a cara amb dos precedents, la final de 2023 i la semifinal de 2025 amb dues victòries del Palma. El tècnic Antonio Vadillo té tota la plantilla a disposició, inclòs Mario Rivillos. Baixa a la semifinal per molèsties musculars, però que ahir va completar tot l'entrenament. El Palma vol fer història amb una quarta Champions consecutiva i l'equip portuguès cercar recuperar el domini continental perdut. Sporting de Portugal, Palma Futsal, la Champions en joc i en IB3 Ràdio, com sempre, en directe.
3: I també en directe el partit del Real Mallorca. El Mallorca que rep avui el Villarreal a les dues, en un partit vital per a la permanència, i necessiten fer-se forts davant una afició que tornarà a empènyer des de la graderia. Martín de Michelis no podrà comptar amb Mafeo per sanció ni amb els lesionats Kumbula, Calumba, Beristrom, Raillo, Mateo Joseph i Jan Sales. Escoltam l'entrenador del Mallorca.
5: Hay que puntuar. ¿Cuánto quedan? 12 puntos. Intentemos sacar los 12, empezando por mañana, con los 12, perdón, intentando estar con todas las aristas bien atentas en todos los aspectos, con y sin pelota, porque vamos a enfrentar un muy buen equipo, que no es casual que se meta por segundo año consecutivo en Champions y que meritoriamente o merecidamente está en tercera posición. Juegan bien. Nosotros estamos en crecimiento y vamos a salir a competir.
3: Un de Michelis que li demana al seu equip que es deixi la vida al camp.
5: Me compete solo el Mallorca. Sí, me voy a poner muy enojado si el Mallorca no da el 100% en la situación en la que estamos y con lo poquito que queda de los demás. No soy el entrenador y mucho no puedo decir y tampoco mido lo actitudinal de los demás. No estoy para eso.
3: Viu tota la prèvia i el partit en directe aquí a IB3 Ràdio des de les 12 del migdia. Una permanència a la primera divisió que cada vegada es complica més després de la victòria ahir del Sevilla per 2-1 davant l'Espanyol. Ara mateix el Mallorca és a només un punt del descens, com marca l'Alavés, que va empatar a 1 contra l'Elx. Per avui, a més d'aquesta Mallorca-Villarreal, també es disputarà a les 4 i quart l'Atlètic-València, a les 6 i mitja l'Oviedo-Getafe i a les 9 el clàssic, el Barça-Reial Madrid, un clàssic del futbol espanyol, un duel marcat també pel moment delicat que viu el conjunt madrileny. El Madrid arriba al partit envoltat de tensions internes i informacions sobre discrepàncies dins el vestidor en una setmana convulsa abans d'una cita clau en la lluita pel títol de Lliga. Mentrestant, el Barça cercarà aprofitar el factor camp i el bon moment de l'equip per fer una passa important cap al campionat. I demà es disputarà i tancarà la jornada a les 9 del vespre el Rayo Vallecano-Girona. I la U d'Eivissa va caure derrotada per 2-1 davant l'Hèrcules a l'estadi José Rico Pérez i haurà d'esperar per assegurar de manera matemàtica la permanència. L'equip eivissenc no va poder puntuar en un partit complicat i es jugarà la continuïtat de la categoria en les dues darreres jornades de Lliga que encara queden per disputar-se. I el Poblense i l'Atlètic Balears començaran avui el camí cap al somni de pujar a la Primera Federació. A les 12 del migdia, el Poblense s'enfrontarà al Numancia, al nou estadi de los Pajaritos, i a les 7 del capvespre, Galícia, l'Atlètic Balears visitarà el camp del Corucho. Escoltam els tècnics dels dos equips, són Òscar Troya i Luis Blanco.
6: És una eliminatòria especial, es un partido especial por donde se desarrolla, contra el equipo que respetamos muchísimo. Es un equipo que nos va a exigir estar por encima de nuestra mejor versión. Entonces nosotros queremos ganar y no creo que se defina la eliminatoria en un partido.
7: O sea, yo sí que me guío mucho por las sensaciones y por el rendimiento, pero no por lo que hemos hecho anteriormente ya, porque ahora entramos en una competición distinta y hay que afrontarla como tal.
3: Aquest partit d'anada del Play of the Saints a la Primera Federació els podreu seguir avui en directe a partir de les 12 al Poblense i a partir de les 7 l'Atleti Balears aquí a IB3 Ràdio. I la Federació de Futbol de les Illes Balears va celebrar la gala del seu centenari amb una gran festa a Sonamà, on es van reunir més de 1.000 persones vinculades al futbol balear entre clubs, jugadors, entrenadors i àrbitres. Durant l'acte es van entregar alguns dels reconeixements més especials als 14 clubs centenaris de les Illes. També van destacar els premis col·lectius concedits al Real Mallorca i a l'Illes Balears Palo Futsal pels seus èxits esportius. És el president de la Federació Balear de Futbol, Jordi Orrac.
8: Me ha satisfacció, perquè crec que t'ho ha rotit més o menys quan nosaltres creiem que havia de sortir. I segon, reconèixer, no en aquest premiat només, a tota aquella gent de fang que fa feina cada dia en els clubs, tota aquella gent que fa que un club s'aixequi de prest, tota aquella gent que no surt a cap diari i que realment és història del nostre centenari. Hem de premiar els referents, no mos queda un altre remei, són molta gent, però sí que és veritat que avui ha estat un dia per tothom. I jo crec que 100 anys d'història per una institució com la nostra diu molt de Balears, diu molt el talent que traïn de Balears i, per tant, crec que les coses de Balears per part dels clubs estan fent molt bé.
3: Pel que fa als guardons individuals, la federació va reconèixer la trajectòria de Llorenç Serraferrer, Miguel Ángel Nadal, Miguelín i Virginia Torrecilla en una gala marcada per l'emoció i el reconeixement a 100 anys d'història del futbol balear. És Miguel Ángel Nadal i Rafael Louzán, president de la Federació Espanyola de Futbol.
9: Que n'hi hagi 100 més, que és futbol, que és una font de valors per se potenciar i que la gent disfruti. L'important és que la gent pugui disfrutar i que tingui una mica d'ambició i que tingui possibilitat de poder arribar.
10: Hay que recordar que este partido de España-Inglaterra probablemente sea el partido más importante de fútbol femenino del mundo. Creo que ese es un colofón magnífico para este centenario que hoy, como digo, celebramos aquí y por lo tanto, bueno, pues desearnos suerte a todos.
3: L'Espanya-Anglaterra, que es disputarà a l'estadi de Son Moix en el mes de juny i que el viurem aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. En bàsquet, l'Estia Menorca s'enfrontarà al Deportivo de la Coruña al play-off de Sens en una

0: el partido en tus instalaciones, hay un perjuicio económico enorme, el cual no se está valorando. Pues nos estamos jugando un playoff de ascenso a CB en el cual también queremos competir. Competir en igualdad de condiciones. Y no se va a dar. Y en este sentido, pues, indefensos. Y, per tant, ens hem de desplaçar per jugar dijous a Corunya.
1: A la segona FEP, el Clas Bàsquet Sant Antoni va sumar ahir la tercera victòria consecutiva al play-off d'ascens a primera FEP i ho va fer amb una exhibició a la pista del Morón, on es va imposar per 31 punts de diferència. L'equip entrenat per Josep Maria Barrocal va donar un cop d'autoritat en una de les pistes més complicades de la categoria, un escenari on fa només 2 anys els polmanyins havien patit molt. Aquesta vegada, però, el conjunt eivissenc va mostrar la seva millor versió i va deixar clar que és un seriós candidat a l'ascens. El Sant Antoni va completar un partit molt sòlid, tant en atac com en defensa, i ja va encarrilar l'eliminatòria en el duel d'anada. Kai Johnson va ser el jugador més destacat dels visitants amb 26 punts de valoració. Per la mare de motociclisme, Joan Mir va acabar 6è ahir a la cursa sprint del Gran Premi de França. En una actuació molt sòlida del pilot mallorquí, Mir va tornar a puntuar en dissabte per segona vegada aquesta temporada i va confirmar les bones sensacions sobre el circuit francès. El mallorquí es va assegurar la 7a posició a la graella de sortida per a la cursa d'avui. I per altra banda, Ethan Guevara va viure ahir una jornada històrica al Gran Premi de França després d'aconseguir la pole position a la sessió de qualificació de Moto2. El pilot mallorquí va signar a més un nou rècord del circuit de Le Mans, confirmant el gran moment de forma que travessa aquest cap de setmana. Amb aquest resultat, Guevara es va assegurar per primera vegada a la seva trajectòria Moto2 la primera posició a la graella de sortida. El mallorquí va completar una actuació brillant i va deixar molt bones sensacions de cara a la cursa d'avui, en què cercarà culminar un cap de setmana gairebé perfecte a terres franceses. L'escoltam.
2: Bueno, la verdad que un día increíble. Lo hemos cerrado con la pole position, pero sí que es verdad que esta mañana hemos empezado muy fuertes, marcando un nuevo récord de pista, que hemos sido capaces después en la Q2 volver a bajarlo, aunque sea por poco que lo hemos vuelto a bajar, y cometiendo algún error en el T4. Lucharemos hasta el final para conseguir un buen resultado y cerrar un buen fin de semana.
1: I més coses. La menorquina Gemma Triay va aconseguir ahir la seva 7a final de l'any al circuit de pàdel. Juntament amb la seva companya Delphi Brea, la parella número 1 del món, es va imposar a semifinals a Ari Sánchez i Andrea Ustero per 7-6 i 6-2, després d'un partit molt exigent de gairebé 2 hores. Triay i Brea encadenen així 11 finals consecutives si es té en compte el tram final de la temporada passada. Ara la menorquina cercarà el títol a Asunción, després d'haver perdut les 3 darreres finals disputades a Miami, Gise i Brussel·les. En ciclisme, a la Vuelta Femenina, Paula Blasi va fer història ahir després de convertir-se en la primera ciclista espanyola que conqueria la classificació general de la Ronda Estatal. La catalana va segellar el triomf final després d'acabar segona a la dura etapa a final a l'Angliru. La mallorquina Mavi García, condicionada per la caiguda patida el dia anterior, va finalitzar en la 22a posició de la general. Tot i això, es va mostrar satisfeta per la feina feta, ajudant la seva companya d'equip a assegurar la victòria final. Per la seva banda, Marina Garau també va completar una destacada participació a la Vuelta i va acabar l'etapa d'ahir a mitja hora de la guanyadora. Ella, per acabar, la pista d'atletisme de Mahó va acollir el campionat d'Espanya de 10.000 i 5.000 metres amb triomfs per als grans favorits a la prova de fons. I Daira Prieto va revalidar el títol estatal als 10.000 metres després d'imposar-se amb un temps de 32 minuts i 6 segons en un duel molt ajustat amb Carla Gallardo a les darreres voltes. També va repetir corona Eduardo Menacho, que va dominar la cursa masculina amb autoritat i va aturar el cronòmetre amb 28 minuts i 7 segons. Tot i les victòries, cap dels dos atletes va aconseguir la marca mínima per disputar l'europeu d'aquest estiu. Fins aquí els esports.
3: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
4: Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals.

0: 8:49 minuts, encara amb la recta final de l'informatiu matí, explicant-vos que el Camí de Cavalls s'ha convertit en un dels grans reclams turístics de Menorca fora de la temporada alta. Des de la seva obertura pública l'any 2011, al seu voltant hi ha crescut tot un sector econòmic vinculat al senderisme, al ciclisme i les proves esportives. Ens ho explica Ramiro López.
1: El que més ha crescut els darrers anys són les competicions esportives i les rutes organitzades per etapes. Empreses com 40 Nord Outdoor ofereixen paquets complets per recórrer tota la Volta a Menorca caminant, corrent o en bicicleta. Una activitat que té el pic de demanda al maig i a la tardor, lluny dels mesos d'estiu. Joan Febrer és director de l'empresa.
2: El fet que sigui un sender molt litoral, amb una diversitat geològica i natural que té l'illa, que no és fàcil de trobar en una illa mediterrània, i tot això en conjunt fa que sigui un reclam suficient perquè gent viatgi des d'Austràlia, Canadà, Estats Units.
1: D'altra banda, aquest èxit també té conseqüències. L'augment d'usuaris accelera l'erosió del camí, cosa que ha fet que les rutes a cavall vagin a menys. Sentim Catalina Florit, propietària de Cavall Son Àngel i presidenta de l'associació Menorca Activa.
3: Des del 2025 vam decidir no fer-ne perquè l'erosió del camí i la degradació un poquet fa que amb els cavalls sigui més complicat, trams que no se pot accedir, que hi ha escales de llenya, com a Cala Tirant o Cavalleria, passaré les noves de llenya que han posat, per exemple, a Vinigaus.
1: Des de Menorca Activa reclamen més prevenció i vigilància. En aquest sentit, l'Observatori Socioambiental de Menorca alerta també de l'impacte que poden tenir grans volums de visitants sobre un entorn fràgil. David Carreras és president de l'OPSAM.
4: Els dies que plou i passen 1.000 persones per un puesto, aquí hi ha una erosió molt severa. Hi ha trams concrets que estan documentats amb estudis d'erosió, trams on hi ha una major pendent, el problema sempre és amb la pendent.
1: El repte ara és trobar l'equilibri entre l'activitat econòmica que genera el Camí de Cavalls i la conservació d'un espai que s'ha convertit en un dels grans atractius naturals de Menorca.
0: I a Formentera entra en vigor des d'avui el control d'accés al Parc Natural de Ses Salines. Establert pel Consell Insular, l'objectiu és preservar-ne l'entorn natural, evitar la saturació dels aparcaments i assegurar el pas dels vehicles d'emergència en cas de necessitat. En té els detalls Elena Trinidad.
5: El servei s'adapta a l'afluència de visitants segons l'època de l'any, tant en horari. Primer es regula de 9 del matí a 5 de la tarda, com en zones, per exemple, l'accés a la zona d'Escavall d'en Borràs no es regula fins a final de mes. El preu d'accés per a vehicles de motor oscil·la entre 5 i 7 euros per als cotxes i 3 i 5 euros per a les motocicletes, depenent del moment de la temporada. La capacitat màxima és de 384 cotxes i 1.132 motocicletes. La regulació finalitza al mes d'octubre. Residents, persones amb mobilitat reduïda, vianants, bicicletes i vehicles elèctrics podran accedir-hi gratuïtament. La mesura ha estat ben acollida entre els visitants.
6: Todo lo que sea conservar la naturaleza y que la gente, que somos unos brutos, no destrocemos las cosas, me parece genial.
7: Al final és un parc natural i si no es posen mesures, al final s'acaba destrozant tot.
8: Que les zones naturals se queden lo más natural possible i que la huella humana no esté, me parece perfecto. Así que recortes en cotxes, motos, mediciones en este aspecto me parecen maravillosas, la verdad.
5: A partir del 15 de maig i fins al 15 d'octubre també entrarà en funcionament la regulació de les vies d'accés al far d'escap i a les zones d'escaló d'esmort i ram. L'objectiu també és protegir aquests espais naturals, evitar problemes d'aparcament i circulació i garantir-ne la seguretat de residents i visitants i el pas dels serveis d'emergència.
0: I a Mallorca, per primera vegada, es controlarà l'ocupació de les platges de Calvià. L'Ajuntament posa en marxa un projecte de monitoratge en temps real durant la temporada, una acció que s'emmarca dins la iniciativa Calvià Destí Turístic Intel·ligent.
9: La informació inclou tant la quantitat de persones presents a l'arena i l'aigua com el percentatge d'ocupació respecte a l'aforament total de cada platja. Per garantir la màxima utilitat del servei, la informació s'actualitza automàticament cada 10 minuts i es pot consultar al web del consistori. Així defensa la mesura Juan Antonio Mengual, Valle Calviera.
10: El més important de les dades és recopilar una informació que ens permetés aquí valorar quina és l'ocupació de les platges i per poder mesurar i comprovar i prendre decisions i que la gent, inclús a nivell particular, pugui decidir anar a una playa o una altra en funció de la seva ocupació.
9: Calvià espera revalidar enguany les 15 banderes blaves del segell de qualitat que ja van lluir les seves platges l'any passat. Així, tornaria a ser el tercer municipi d'Espanya i el primer de les Illes Balears amb més distintius.
0: I abans d'encetar el bloc cultural, vos explicam que les reserves hídriques de les Illes Balears se situen en el 50% aquest abril. Suposa un descens de 4 punts respecte del mes de març. Tot i aquesta baixada, és una situació millor que els darrers 2 anys.
9: Cap unitat de demanda canvia de situació respecte del mes anterior. El pla segueix en situació d'alerta, mentre que Menorca, Artà, Manacor Felanitx, Migjorn i Palma Alcúdia es troben en situació de prealerta.
5: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: I avui sí, gairebé un mes després, Palma acollirà la celebració del Diumenge de l'Àngel. La cita original es va suspendre per mort de la pluja. La Federació d'Associacions de Veïnats, que organitza aquest esdeveniment, l'ha volgut denominar Diumenge de l'Àngel 2.0, ja que, a diferència del que marca la tradició, es farà al Parc de Sarriera i no al Castell de Bellver.
1: Maribel Alcázar, presidenta de la Federació, defensa aquest canvi puntual per facilitar l'accessibilitat. També anima tothom a gaudir d'aquesta jornada festiva i reivindicativa.
2: Que vinguin, sobretot, perquè el que estem fent és una activitat més tradicional i festiva per tota la ciutat. Té un contingut bàsic, que és una mostra del teixit associatiu en general i del que fan les entitats veïnals en els barris, el que poden aportar en moments claus a la ciutat, com totes aquestes activitats que tenim previstes.
1: Els assistents podran gaudir d'una varietat d'activitats al llarg de la jornada. Actuacions amb molts estils musicals diferents, des de sevillanes a K-pop, balls en línia, animació infantil o tornejos d'escacs. També, com no podia ser d'una altra manera, la tradicional baixada de l'Àngel, la plantada dels gegants i una recreació històrica amb personatges vinculats al Castell de Bellver.

0: Lloret de Vistalegre viu avui el dia gran de la Fira de Maig amb un bon grapat d'activitats per triar. Des de jocs infantils, circ al carrer, música al claustre, l'esperada permutada i fins i tot un duel. S'enfronta glossa contra poesia.
1: Les activitats començaran a les 10 amb el Ciruabé a la plaça Jaume I, el concert al claustre de la Lloritana Gabriela Berger i l'exposició de l'Art Vent al Convent. A les 11:30 la xaranga recorrerà els carrers del poble i a partir de la 1, abans de dinar, el vermut serà el protagonista a la plaça. Ja a l'hora baixa serà el torn del teatre i de l'11a edició de Glossa contra Poesia, a les 7 al claustre.
0: I en el marc d'aquesta fira, una presentació molt especial, sobretot per a Lloret.
1: L'Associació per a la Recuperació del Cultiu de la Figa, Cufi, ha presentat la campanya per promocionar el consum de figues provenents de cultiu local i posar en valor les varietats de les illes. Maria Joana Mateu, representant d'Arcufi, destaca la importància de la tasca que duen a terme davant l'amenaça que la figuera continuï perdent presència a les Balears.
2: Hi ha hagut els canvis que hi ha hagut en el camp, l'implantació de la maquinària gran, aquests arbres varen començar a fer nosa i a poc a poc han anat desapareguent i les poques que queden estan una mica en estat crític. Llavors, no passen pel seu millor moment i des d'Arcufi el que intentam és promoure i recuperar el cultiu de la figuera i poder preservar aquestes varietats.
1: L'associació ha elaborat un directori de productors i venedors de les props de 300 varietats locals de figues que hi ha arreu de l'arxipèlag.

0: El Teatre d'Esborn de Ciutadella ha revelat ja la programació per aquest estiu. 14 espectacles i 18 funcions entre juliol i setembre. La temporada combina teatre, música, dansa, circ i espectacles familiars amb l'objectiu de consolidar-se com un espai cultural viu i obert a tots els públics. En té els detalls Gemma Carrasco.
1: La temporada s'obrirà els dies 4 i 5 de juliol amb L'enemic, adaptació del clàssic de Henrik Ibsen produïda pel Teatre Principal de Palma. En teatre també destaquen Feriantes, El Covard, Laura i El Magatzem, aquestes tres últimes vinculades a l'escena illenca. La música tindrà un paper destacat gràcies als concerts de l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca i a l'actuació d'artistes de primer nivell com el guitarrista Pablo Sainz Villegas i la soprano Serena Sáenz, així com la proposta contemporània de Tartar Helena. La programació es completa amb dansa, circ i espectacles familiars de Campi Qui Pugui i Mundo Pica Pica. El Teatre d'Esborn ofereix així un estiu escènic plural que combina creació local i noms destacats del panorama estatal.
0: I aprofitam la vinentesa per fer un repàs de les cartelleres de teatre amb les funcions de les quals podeu gaudir aquesta jornada de diumenge. Començar amb el festival El Popàs de Sa Pobla. Avui n'és la darrera jornada que s'encetarà a migdia amb un vermut amb espectacle sorpresa. Només sabem que els intèrprets són Albert Malic i Marc Joy.
2: Més tard, a les 5 del capvespre, serà el torn de la ruta teatralitzada sobre Llorenç Mollà, autor de referència enguany del festival. I lo cloenda serà a les 7 amb 39 graus a l'ombra, d'Antònia Vicenç i dramaturgia d'interpretació d'Aina Zanoguera, Joan Vilà, Guie i Mariona Jaume.

0: Han tocat les 9, és moment de repassar les principals notícies de la jornada, marcada, com no, pel que està passant ara mateix a Tenerife. El creuer Ondius ja fondeja davant la costa canària. L'operatiu per evacuar els passatgers està a punt. Cap d'ells presenta símptomes i es pot garantir la seguretat de la població de l'illa. És el missatge que han reiterat les autoritats desplaçades a l'illa, com ara la ministra de Sanitat, Mònica García, o el d'Interior, Fernando Grande Marlaska.
1: En declaracions al canal 24 Hores de Televisió Espanyola, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha volgut destacar que tot està sortint com havíem previst.
2: 6:15 de la mañana que llegábamos aquí al puerto, nos encontrábamos con que el barco ya había iniciado las labores de fondeo y el barco, podemos decir, ya ha fondeado y en los próximos minutos comenzaremos la aproximación del equipo de sanidad exterior que entrará dentro del buque. Así que ahora mismo la competencia a este respecto la está ejecutando el gobierno central y encarnado en concreto en mí como director de esta operación y de momento va todo como tiene que ir.
0: Tot i que el govern central ofereix garanties de la seguretat del protocol, aquestes no han satisfet el govern canari, que ha desautoritzat el fondeig del buc. Ha estat necessari que la Direcció General de la Marina Mercant fes l'ordre per la necessitat d'assistència sanitària a bord.
1: Així ha explicat en la seva posició el president canari, Fernando Clavijo, que rebutja que el vaixell hagi d'estar fondejat fins demà a l'espera que arribin els darrers avions que han de recollir els passatgers del creuer.
3: Que la falta de diálogo con el gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, ¿por qué no viajan? Sí pueden entrar en una guagua, pero no pueden entrar en un avión de 210 pasajeros. El gobierno de Canarias no va a autorizar el fondeo del buque. Nosotros no vamos a ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria de nuestra tierra.
0: El sector primari de les illes demana solucions estructurals d'una vegada per totes per no haver de dependre en tanta mesura de les ajudes públiques.
1: D'entre les possibilitats s'apunten a l'impost de turisme sostenible com a font d'ingressos per donar estabilitat a un sector molt tocat a les Balears, que va menys per la falta de rendibilitat i relleu. El coordinador d'Unió de Pagesos, Joan Gallà, remarca que si s'enfortís el sector primari amb un canvi estructural, no seria necessari aprovar un poquet de mesures extraordinàries cada vegada que hi ha un incident internacional, com va passar recentment amb l'Iran.
4: Si les empreses no estan sempre damunt la corda fluixa, aquestes situacions de mercat no m'afectarien tant. El problema és que parlant d'un sector molt pagat, que viu a base de copets de timó, d'ajudetes, de pagat, que no donen solucions estructurals als problemes. Tant, anem a seure molt sensiblement, perquè en el fons no és un tema d'ajudes. Secotatxa recapta una dobberada, i secotatxa era per mantenir medi ambient de Mallorca. Foren treure molt de dobbers d'aquí, per donar ajuda estructural.
0: Israel ha anunciat a les xarxes socials que els dos activistes de la flotilla Global Sumut, detinguts des del passat dijous, ja han estat deportats avui mateix del país.
1: Avui a la baixa, precisament, a partir de les 7:30 del capvespre, hi haurà una concentració davant la seva Palma per donar suport a la resta de la flotilla que continua el seu camí.
0: Una jornada avui marcada per les cites esportives, que podreu seguir en directe en dues edicions d'Esports 3 en Joc. A partir de les 12, el Poblense i l'Atlètic Balears començaran avui el camí cap al somni de pujar a Primera Federació.
1: I tot seguit la prèvia del Mallorca, que rep el Villarreal a les dues en un partit vital per a la permanència. Els vermells arriben 15 anys, només 2 punts per damunt del descens, i necessiten fer-se forts davant una afició que tornarà a empènyer des de la grada. I a l'hora baixa, a partir de les 6, cita històrica de l'Illes Balears Palma Futsal, a la final de la Lliga de Campions de Futbol Sala davant l'Sporting, amb l'objectiu de conquerir un nou títol continental.
0: Per mort d'aquestes retransmissions esportives, avui no hi haurà informatiu migdia, però com sempre, i Ivetra Ràdio actualitzarem les notícies cada hora en punt, els butlletins horaris. També trobareu tota l'actualitat a la web ivetresnoticies.org. Ara comença la gran vida.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

21 anys amb tu. A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Juanmi Mas.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a la Gran Vida, benvinguts aquí una vegada més a la Ràdio Autonòmica de les Illes Balears, quan són les 9 i 5 minuts. Si vos acabeu d'aixecar, si ara mateix berenau, ja sabeu que tenim 3 hores de programa en directe, serà fins a les 12. Aquest és el programa número 71 de la Gran Vida, avui amb en Lluís Menéndez, el control tècnic, i avui és dia 10 de maig, dia en què ja està aquí, ja ha arribat el creuer, en parlarem de tot això, perquè és notícia, ho ha estat durant tota la setmana, i serà protagonista durant la primera mitja horeta de programa. Però tindrem més coses, perquè avui també, a part d'això, i mos visitarà un ornitòleg, que en parlarà també del tema del vaixell i de tota aquesta situació, perquè mireu, entre els passatgers, val? Entre els passatgers d'aquest vaixell que acaba d'arribar a Canaris per mort de l'antivirus, hi ha 14 espanyols. I resulta que nosaltres avui parlam amb un mallorquí que assegura que coneix el manco a dues persones, molt bé, és amic seu, d'aquestes persones que va dins aquest vaixell. O sigui que des d'aquest punt de vista nosaltres tractarem aquest tema, aquesta nova crisi sanitària. També ho durem en el carrer, ho he demanat. He demanat a la gent a veure quin és el tema més important de la setmana i què m'ha dit la gent. I efectivament, es creuer. Tothom m'ha dit es creuer, i és el tema del dia. Però a part d'això, com vos deia, també parlarem amb en Julio Bastida, el delegat d'Hockey Diario Balears, que mos durà temes interessants de successos de les darreres hores, qualcun que vos sonarà i qualcun que és bastant interessant. També tindrem, després, la segona hora de programa, parlarem de les festes de Campos, és la fira de Campos, parlarem amb la regidora, i tindrem també una entrevista molt simpàtica, atenció, perquè parlarem d'un panet original protagonitzat per n'Andreu Canyelles, Antoni Orrach i Antoni Torrandell. Els coneixeu de xarxes, també, en aquesta casa. Participen molt, són molt actius a diferents mitjans, ja vos dic, de xarxes, i són molt simpàtics, i han de fer un panet, han de competir entre ells i riurem una estoneta. A més, en principi estaran conduint, i esperem que la connexió amb el cotxe vagi bé, perquè parlarem amb ells a la vegada mentre van cap a Campos per fer aquesta competició de panets, però vos ho explicarem més tard. I també anirem a la fira de maig, la nit es mou, i parlarem amb una de les representants de la Junta Gestora de l'Associació de Comerciants, na Marta Lozano, perquè m'es expliqui com és aquesta fira, també veïnats de Campos. Recepta de la setmana. Idò, mirau, avui farem caragols. Avui farem caragols, ho farem de la mà d'en Maribel Quirós, que aquest cap de setmana està per Barcelona, però ja ha tornat, i és que demà és el Firó de Solla, i per tant, amb aquest context, ella mos ha de fer una recepta de caragols, perquè menjar caragols mos agrada. Ara, fer la recepta ja no és tan fàcil, i mos explicarà quins són els secrets. I a la tercera hora de programa ja veureu que tenim una entrevista que vos farà riure. Vos entretenirà segur, perquè parlarem amb un còmic i monologuista. Ell és valencià, però viu aquí a Mallorca. Vos he donat moltes pistes, possiblement ja l'heu vist. I si vos agrada l'humor, nosaltres farem una entrevisteta aquí a l'Entre tu i jo. Parlarem de com som els mallorquins i com hauríem de ser, però no, a nosaltres no mos convidarà ningú. Cosetes com, per exemple, el fet de circular sense intermitents per ciutat, que això és una cosa que mos agrada molt, perquè, com bé diria un balear, a ningú li interessa cap a on volem anar. És una cosa, I d'aquestes cosetes, així, aquestes manies nostres, en parlarem des del punt de vista d'un còmic i monologuista. Serà una entrevista molt entretinguda. Ja sabeu que teniu un número de WhatsApp per si voleu dir qualsevol cosa, i ara són les 9 i 10 minuts. Anem a escoltar i recordar aquest número de WhatsApp.
1: 646-93-45-01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: Mira, vos he de dir, perquè això són coses del directe. Tenc aquí la persona que m'acompanyarà la primera mitja hora i perquè vegeu si interès. Me diu, encara no xerris, ara te presentaré, no passis pena. Me diu, qui és el monologuista, qui és el còmic? Ara t'ho diré, després t'ho diré, perquè jo m'agrada que els nostres oients fins a la darrera hora no puguin saber qui és el protagonista, però jo t'ho diré tu, no passis pena. Vinga, ara sí, 9 i 10 minuts, començam.
1: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
0: Vos han dit durant tota la setmana, vos acaba d'explicar els companys d'aquesta casa d'informatius, ja des de ben de matí, amb els bulletins, amb aquest primer informatiu també. I la veritat que amb ganes de saber què pot passar amb aquest creuer on dius que ja fondotja davant la costa canària, amb un operatiu que el que vol és evacuar els passatgers d'aquest vaixell que està afectat amb un brot d'antivirus, ja sabeu, l'antivirus, que és el nou virus, que no és nou aquest virus, no és nou perquè ja se coneix, però que ara hi ha hagut aquest brot en aquest creuer. Que, per cert, vos he de dir que el creuer pensava que era més gros, però no, és més senzill del que apareix, ara que el veiem de prop, des del Puerto de Granadilla d'Abona a Tenerife. Idò, vos he de dir que cap d'aquests passatgers que va en aquest vaixell i que s'ha de traslladar fins a Madrid en les pròximes hores, en diferents vols, els espanyols aniran cap a Madrid i hauran de fer quarantena. Però cap d'ells presenta símptomes i el que volen és garantir la seguretat de la població de l'illa. És el missatge que han reiterat autoritats, totes les autoritats desplaçades a Tenerife, com per exemple la ministra de Sanitat Mónica García o el d'Interior Fernando Grande Marlaska. I bé, són unes garanties que no han satisfet a tothom, perquè això passa. Una cosa és el govern central espanyol i una altra cosa és, en aquest cas, el govern canari. Idò, què passa? Que el president de Canaris, el senyor Clavijo, no li va bé que fondegi tantes hores aquest vaixell perquè hi ha un protocol de seguretat perquè puguin baixar del vaixell, perquè se'n puguin anar cap a l'aeroport, en els cadets espanyols, que puguin agafar un vol cap a Madrid. I és que ara resulta que falta que venguin els vols d'altres països. I mentrestant, perquè cadascú s'ha d'anar a casa seva, idò, mentrestant, el president de Canaris, que deia això. Anem escoltant en Clavijo, que deia que no li va bé que fondegi aquest vaixell aquí a Canaris.
2: Que la falta de diálogo con el gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, ¿por qué no viajan? Sí pueden entrar en una guagua, pero no puede entrar en un avión de 210 pasajeros. El gobierno de Canarias no va a autorizar el fondeo del buque. Nosotros no vamos a ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria de nuestra tierra.
0: I mentrestant, la ministra de Sanitat, de Mònica García, que ha explicat que tot està a punt per dur a terme el dispositiu d'evacuació amb les màximes garanties per a la població, la salut pública, que és una cosa que sempre s'ha de dir i que no hi ha ningú a bord del vaixell amb símptomes i que sigui simptomàtic i, per tant, els espanyols compliran la quarantena una vegada siguin a terra.
3: Estamos en coordinación con las autoridades sanitarias internacionales para hacerlo con toda la seguridad posible y con las mayores garantías de seguridad para la población y para la salud pública. Por ahora sigue sin haber ningún pasajero con síntomas y, por supuesto, ninguno de los españoles por ahora presenta síntomas.
0: Clar, enmig de tot això són 358 efectius policials, entre policies, guàrdies civils, que s'han posat a disposició d'aquesta infraestructura sanitària per fer front a aquesta emergència. Escoltau també Fernando Grande Marlaska, que és el ministre d'Interior.
4: Todos los vuelos ya están llegando a Tenerife y van a llegar entre esta, todos ellos, entre hoy y mañana. Está todo lo que es el objetivo del trayecto y la inmediatez de la evacuación a la que hacíamos referencia va a llevar unos tiempos muy óptimos en ese sentido.
0: I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha tornat a agrair la solidaritat d'Espanya per acollir el vaixell i, clar, s'encarregat de l'OMS en aquest, en tot aquest tinglado, que diria qualcú.
5: The risk to the population, to the local population is...
0: El que diu és que el risc per a aquesta població és baix, val, a Canàries, i per una banda també diu que la natura d'aquest virus es veu que el govern ha fet totes les preparacions per preveure qualsevol problema. Però sobretot el que comenta en aquestes paraules que escoltau així de fons és que el risc per a la població és baix. Bé, i de, amb aquesta preocupació, volgut posar en context, fins aquí la part més informativa en qüestió, jo ho he intentat explicar d'una manera una mica més magacinera, perquè es diumenge, 9:15, això és un programa que també vol que sigui d'entreteniment, però és un tema que és que es creu que acaba d'arribar i n'hem de parlar. I, clar, existeix preocupació, no?, per tot això. Estem parlant de que, segons l'OMS, l'origen podria estar relacionat amb un viatge ornitològic fet des de l'Uruguai, Xile i l'Argentina, no?, per part d'un matrimoni neerlandès que va morir posteriorment. I entre els passatgers, com vos dèiem, hi ha 14 espanyols, alguns dels quals arribaran a Canàries sota estrictes protocols de control sanitari. Idò, ja han arribat aquí a Canàries i avui vull parlar amb en Josep Manchado. Mirau, justament la setmana passada vàrem fer un entre tu i jo amb ell i vàrem parlar una hora de la seva vida. I doncs resulta que aquesta setmana ha esclatat el tema del santavirus amb aquest creuer i ell és ornitòleg i coneix a quatre, sobretot coneixedors, però tres, quatre passatgers que estan dins aquest creuer en aquests moments, que han fet aquesta travessia durant tant de dies. I clar, ella assegura que coneix aquestes persones i l'arribada de passatgers espanyols a Canàries clar, du una sèrie de protocols, però jo vull conèixer que, tota aquesta història. Josep, molt bon dia, com estàs?
6: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Me pots confirmar que coneixes alguns sí. d'aquests passatgers que estan dins el vaixell?
6: Sí, tres o quatre són bastant amics meus. No sé la resta de fins en els 14 qui són, perquè s'ha mantingut bastant ocult, no se diu el nom de sa gent i tal, lògic, per altra banda, però com a mínim 3 o 4, fins i tot he xerrat amb ells, m'han dit que, bueno, he xerrat per WhatsApp, que avui és la manera de xerrar que tenim tots.
0: Exacte.
6: En sa gent, li he enviat un WhatsApp, que si estan bé i tal, m'han dit que molt bé, que tranquils, que bueno, fotuts, perquè hauran d'estar 45 dies tancats ara, però sí, conec a 3 o 4 molt bé. I de fet he viatjat amb ells, he sortit en el camp amb ells, i som, això, amics.
0: I de, mira, ja que sou amics, nosaltres tenim un número de WhatsApp, no fa falta que... No direm el teu número, no. però sí que tenim un número de WhatsApp. Si des del vaixell mos volen dir estic bé, tot va bé, Josep, tranquil, perquè són amics, ho poden fer en aquest número.
1: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: Clar, això no passarà, hi ha un 99% de possibilitat que no passi. Perquè, clar, tu no has pogut tenir contacte amb ells...
6: Bueno, algun WhatsApp, algun missatge d'Instagram, perquè, clar, els viatges que han fet és al·lucinant. Vull dir, de fet, en el mes de setembre, octubre, un d'ells, l'organitzador, diríem, de la part espanyola, me va convidar a anar, o sigui que jo hauria pogut estar allà, però me va convidar pagant, lògicament, no gratis.
0: Sí, te va dir que...
6: Me va dir si volia anar sí. i tal, però quan vaig saber el tipus de viatge que eren 40 dies dins un barco, vaig dir ni pensar-hi.
0: 39, no? Exactament.
6: O 39, sí.
0: 39, sí, 30, aquest dia era a vegades sobres.
6: 39, vaig. 39.
0: sí.
6: 39 dies. I jo que ho pas fatal en dues hores per anar a Cabrera, 39 dies en un barco, ni tan sol m'ho vaig plantejar. Vaig dir, no seguesquis, no hi vaig.
0: Perquè tu no t'acou bé amb
6: no,
0: vaixell?
6: No, m'amareig perquè... molt, vomit moltíssim.
0: Encara que sigui un creuer, que apareix a vegades un hotel, allò.
6: A vegades sí, a vegades no, però jo he passat a Menorca amb el barco gros i he vomitat el que no està escrit, vull dir. Per tant, jo en el barco ho passo molt malament. I passar 40 dies o 39 dies dins un vaixell és que ni m'ho vaig plantejar. De fet, tot d'una varen canviar a xerrar de Mongòlia, que igual l'any que ve sí que vaig a Mongòlia amb ell, no? O sigui que hi ha molta confiança.
0: Hi ha tanta confiança com que això, te varen fer aquesta convidada perquè no vens i tal, podríem fer aquest creuet, tu te varen negar per això, és a dir, que en Josep Manchado no està ara mateix a punt d'entrar en quarantena amb més tots els dies de vaixell que s'hauria menjat, de miracle, simplement per una perquè decisió mereix, personal.
6: Perquè me mereix, en els barcos me mereix. Vull dir, si, de, a lo millor després m'hagués semblat massa car, perquè aquest tipus de viatges són molt cars. Vull dir, ahir me va dir que no sortia massa car, però a lo millor... Però sí, bàsicament no varen ni seguir xerrant perquè me mereix. No me passaria 39 dies en el barco ni cobrant. Mm-hmm. Vull dir, ni cobrant estaria així, no? Però sí, per això a vegades la vida dius, ostria, la vida, quines voltes que fa i quin embolic que te pot veure ficar quan menys t'ho esperes, no?
0: Quines històries, eh? Si és que sempre els balears tenim connexió en tot, i en aquest cas, un mallorquí assegut aquí a l'estudi número 1 de Palma de l'Autonòmica de les Illes Balears fa justament un parell de dies que hi ve tres notícies aquí, tant a la ràdio com a la televisió, que deien que aquest viatge estava relacionat amb un viatge ornitològic i resulta que tu també ets ornitòleg, aficionat a pajarero, oceller, com vulgueu dir, i coneixes aquestes persones. Quina és la teva relació amb ells?
6: Bueno, depèn. Aquí un dels que està és el millor ornitòleg d'Espanya. És una persona autènticament un geni de l'ornitologia. I la meva relació és que ell ve sovint a Mallorca i quan ve a Mallorca anem a pajarear, entre cometes, junts. Vull dir, anem a celebrar, anem a Salbufera, anem a cercar ocells raros, celebrar de campo, Salbufera del Cudi, i la meva relació amb ell és que sol venir poc, perquè viatja moltíssim, però quan ve anem a pajarear, quan jo viaig i estic per Astúries, també mos solen trobar en el Cabo Peñas, que ell viu molt a prop de Cabo Peñas, que és un lloc també molt bo, amb ell molta més, amb un altre, que és el que més ha sortit a la premsa, perquè viu a un poble molt petit que se diu Cariño, sí. un poble d'un nom meravellós, i bueno, records en Armengol des d'aquí, que per el Cariño que li té en Coldo, és un poble d'un nom fantàstic, que és Cariño, és un poble petitíssim, i com vos podeu imaginar, a Cariño tothom ha sabut que en Ricardo era en aquest vaixell, ha sortit son pare, ha sortit sa mare, a tota sa premsa gallega, ell sí que ha sortit per tot, perquè precisament quan et d'un poble petit és molt més fàcil que...
0: Ha sortit per tot, a tota sa premsa, tothom sa qui és, acabes de dir el nom en Ricardo, però és flipant que el puguis conèixer i té sa seva família viu a Mallorca?
6: No, de l'altre sí que viu a Mallorca.
0: Hi ha un altre que sí que viu a Mallorca.
6: No, des primer que he dit viu a Mallorca, per això ve tan sovint, perquè els seus pares viuen a Mallorca, sa germana viu a Mallorca, llavors és ell, sempre que pot, a descansar un parell de dies, i sobretot per Nadal i a l'estiu, pues sol venir un dia a Mallorca. No, és de Cariño, viuen tots a Cariño, i per això ha sortit més a la premsa gallega, pàgines senceres dedicades a ell. Per això ha dit el seu nom, que costi, perquè tamateix, si surt per tot.
0: Correcte. I una cosa, és que justament això és una anècdota, és una cosa meva, una corolla meva. Resulta que jo tinc sempre músiques preparades després de les entrevistes. Saps quina cançó havia porat?
6: No.
0: Una que se diu Cariño d'Art de Bogotà. Sí. I resulta que Cariño per amunt, Cariño per dalt.
6: Sí. Cariño és un poble preciós.
0: Exacte, per cert, és un poble absolutament preciós. Casual, que he posat Cariño d'Art de Bogotà per acabar l'entrevista quan t'acabem.
6: Està bé.
0: Te volia demanar, a veure, has dit que t'havies pogut enviar missatges de WhatsApp amb ells.
6: Sí.
0: Què te diuen en aquests missatges?
6: No, poc. Que estan bé, que estan tranquils, que gràcies per interessar-me. No he volgut enviar massa perquè... Com que desconec la seva situació, tampoc he volgut ser un incordi. No sé si estan rebent missatges de periodistes. No sé. Com que no ho sé, només he dit hola, què tal, com estàu? Estàu bé? Ojalà que vagi molt bé, una abraçada, no sé què. I m'han dit, sí, estem tot bé, gràcies, i tal. Poc, perquè jo crec que s'ha de ser discret en aquest cas, sobretot quan no saps com estan, vull dir.
0: Però sí que saps que entre ells i sa família s'han donat una mica ses ordres o els protocols entre ells mateixos de no ser accessibles per la premsa.
6: Sí, això ho sabia.
0: Estic parlant, evidentment, de familiars de tota aquesta
6: gent. Sí, ho sabia. Excepte aquest de Cariño, que sí veig que ha sortit molt a la premsa i ha sortit son pare mostrant cosetes i coses desfí i tal. Per això ha dit el seu nom, que si no, no ho hagués dit. I bueno, jo crec que ells estan bé. La veritat és que la gent a lo millor dirà estau sonats, perquè veieu com com som ornitòlegs, els pajareros, hi ha una pàgina d'internet en què els ornitòlegs pujam les observacions que feim. I fa 3 dies encara pujaven observacions, o sigui que si no sé si pujan a coberta una temporada i tal, però com que estan de vora la mà, si volen passar un ocell interessant, ho han pujat en aquesta pàgina, o sigui que d'ànim deuen estar bé, vull dir que no...
0: I durant tot aquest trajecte que havien de fer, si no hagués hagut tot això de Santavirus, quina era la seva missió, o sigui, la seva il·lusió, que anaven a fer ells?
6: Bueno, sobretot visitar illes. Una era el gran estandard, que és Tristan da Cunha. Tristan da Cunha és la illa més remota del món. Està 2.000 quilòmetres en fora de qualsevol altra terra. I sortien d'Ushuaia, d'Argentina, i anaven fent per diferents illes d'aquestes entre l'Atlàntic i l'Antàrtic, no? Mm-hmm. Les Marshall, les Malvines, les Sandwich, Santa Helena, que crec que ja a Santa Helena ja van arribar amb molt de problemes. Jo els anava seguint per Instagram i tal, i veia que pues, els ocells que veien, no? Allà veus uns ocells que no els va veure en lloc més del món. I bueno, veia que de tant en quan posaven un Instagram o mirava una llista de les que pugen a Ibirt i mirava el que anaven veient i tal, i bueno, bé, han estat molt bé fins al final, clar, lògicament quan això ha esclatat supos que tot s'ha romput, però fins i tot així ells deuen estar bé, perquè si no estiguessis bé, estic segur que estan bé perquè pugen observacions a la xarxa, vull dir a internet, a Ibirt.
0: Ells continuen fent la seva afició.
6: Mirar ocells.
0: T'han traslladat una mica la seva preocupació, perquè, clar, ells estaven bé, ells estan bé, continuen bé. De moments no tenen cap símptoma, no? És una mica el que m'ha explicat.
6: Sí.
0: Però t'han dit que estan preocupats, avorrits, cansats... hi ha un mort dins el vaixell, encara.
6: Encara hi ha un, no?
0: Sí.
6: Crec que sí. No. La veritat és que han xerrat poc i perquè... Primer, perquè no m'ha volgut entrometre sense saber molt bé el seu estat d'ànims i tal, i no saps si seràs un incordi, no? En aquestes situacions val ser més discrets. Ells han contestat bastant curtet, lo qual vol dir que si a mi m'haguessin escrit 10 línies en un WhatsApp, pues jo m'hagués enrotllat, però si me diuen estem tot bé, gràcies per preocupar-te, lògicament vol dir que moltes ganes de xerrar no en tenen, no?
0: Perquè,
6: i jo pues, simplement m'he mantingut discret.
0: Com ho veus des del teu punt de vista? També ets una persona inquieta, que t'agrada mirar les notícies. Des del moment que descobreixes i saps que ha passat això, primer fas una ala perquè no has d'estar en quarantena quan t'acabis, ja més enllà de que no t'agrada anar amb vaixell i molt manco una travessia o una travessa de 40 dies. Però com ho has vist tot això? Perquè clar, la gent comença. Quan escoltant la paraula virus,
6: clar,
0: automàticament ja entrem en pànic.
6: Clar, jo crec que tot això s'ha sortit de mare degut a tot el que va passar en el 2020. Sense el 2020 ningú s'hagués preocupat. Però, bueno, hi ha 3 malalts a un barc o no sé què, tal i qual, i poca cosa més. Espanyol, sí, hi ha 14, bueno, va, ja a veure què passa, no sé què. Però el problema és que tots tenim molt fresc tot el que va passar en el 2024, en el 2000, de 2000 a 2022, no? No poder viatjar, no poder enterrar a la teva família, no poder anar en el Nadal amb els teus pares, i la gent va quedar molt traumatitzada. De fet, hi ha gent que encara alguns estan en tractament psicològic, sobretot els joves van quedar molt tocats. Però jo crec que sincerament, crec que no hi ha massa perill. Vull dir, és un virus que ja es coneixia, que en els Andes, per lo vist, ets l'única cepa que passa de humans a humans, i clar, un dels problemes que tenim els ornitòlegs, i que jo crec que això segurament és el que va passar allà, és que els abocadors de fems, els vertederos, són un lloc on hi ha moltes aus. I
0: això és el que vull que expliquis a la gent, no? La relació entre les aus, perquè això ve de les rates, de l'orina, d'excrements, concretament, no? I com a ornitòleg, o a vosaltres que vos agrada tot aquest món, que enxerrau, que pensau, que pot passar, hi ha molta migració darrerament d'aus també.
6: No, però és que ni t'ho planteges. Jo vaig estar a Tierra de Fuego, allà a l'estrecho de Magallanes, fa 5 anys o 6 anys fa que vaig estar, i lògicament vaig visitar un vertedero. Mm. Clar, ni sabia que si respirava orins o heces de ses rates o ratolins me podia passar això. Els vertederos són lloc on van moltíssims ocells, perquè com que hi ha menjar, se concentren allà, no? Segurament aquesta gent va anar. Allà fa sempre molt de vent, molt de vent. És una cosa tremenda, és vent que fa sempre. I és vent d'aixecar pols, i aquesta pols... Perquè a vegades hi ha diaris que estan centrant-se molt en si hi ha rates dins el barco. Jo crec que no sé si hi ha rates o no dins el barco, però és igual si hi ha rates dins el barco. Això ho van agafar en els Andes, al final dels Andes, que és Ushuaia, Tierra de Fuego, i totes aquestes coses, no? Jo penso que segurament ho van agafar en aquest abocador que van anar... Ràfegues de vent, no sé si... Bé, no, la gent no crec que hi estan mai en els abocadors, perquè no és un lloc molt, molt agradable de visitar, però si tu estàs visitant, si tu vas a un bon abocador, hi ha excavadores que estan moguent tot, hi ha grans trituradores, clar, si fa vent i les trituradores estan moguent tot, doncs vas a saber el que respires, no? En fi, els riscos de... Perquè jo crec que tots els 150 eren ornitòlegs o naturalistes, gent que volia anar a veure pingüins, ballenes i altres coses de per allà baix, no?
0: Clar, hi ha informacions, en concret, informació difosa per mitjans dels Països Baixos, que és on ha d'acabar, hauria d'arribar aquest creuer, finalment. Hi ha, ho diré directament així com ho posa, segons la informació de mitjans de Països Baixos i recollida per Volkskrant Leo Schipperrond, de 69 anys, val? Ho he llegit així com he pogut, i natural d'Aulerhik, va començar a mostrar símptomes compatibles amb l'antivirus poc després de pujar a l'Ushuaia, de l'Ushuaia, no, des d'Ushuaia, on sortia aquest vaixell, aquest creuer des d'Argentina, el passat 1 d'abril. És a dir, que hi ha mitjans holandesos que asseguren que un ornitòleg va ser identificat com el pacient zero del brot d'antivirus en aquest creuer. És a dir, que el contacte amb ornitòlegs pareix que és evident.
6: Sí, sí, crec que tots els barcos són ornitòlegs. És un barco que organitza unes sortides, algunes de 7 dies, altres de 14, a visitar aquestes illes, a tocar l'Antàrtida, toquen, no sé si ells ho han fet o no, però toquen alguna d'aquestes puntes de l'Antàrtida que s'acosten més cap a nosaltres, i segurament aquest senyor i la seva dona, que crec que també ha mort, desgraciadament, doncs degueren visitar l'abocador d'Ushuaia, perquè és un lloc on anam, si estem allà. Lògicament, si tu te'n vas a fer una visita a Ushuaia, te'n vas 3 o 4 dies abans, és el que jo faria i el que crec que tothom ha fet, te'n vas 3 o 4 dies abans per visitar primer Ushuaia, les zones humides d'Ushuaia o l'abocador d'Ushuaia. Clar, l'abocador d'Ushuaia, pues, segur que hi ha rates i segur que ja hi ha pixum i que segur que hi ha heces, i si el vent, que sempre fa vent a Ushuaia, ha mogut tot això, pues, degueren respirar aquest de xoc i devia tenir el virus. És un poc el que jo supos que degué passar, perquè quan va pujar en el barco no s'ha produït. Ell ja venia amb el contagi des de terra.
0: Aquest 14 espanyols, dels quals tu en coneixes un parell, són amics teus, jo vull recordar que en Josep Manchado està aquí perquè és amic, molt bon amic, de fet, de grups de WhatsApp amb alguns de les persones que estan dins aquest vaixell que acaba d'arribar avui de matí a Canaris i que han de ser traslladades a Madrid, a l'Hospital Militar Gómez Ulla, que ha preparat un dispositiu per a aquests 14 passatgers. En principi, mentre no tinguin símptomes, siguin asimptomàtics, estaran, entre cometes, com si fos un hotel, vull dir, sense cap tractament especial, més enllà d'esperar i de passar una quarantena allà. Però, clar, Josep, aquesta gent també ha passat una pandèmia, també ha passat el Covid, també van estar en quarantena. Ara, 40 dies a un hotel, com ho veus?
6: Deuen estar destrossats, sobretot jo conec més el principal, que ell, la seva feina, tot i ser metge, i tenir el ser metge, ell se dedica a fer de guia en viatges d'aquests, no?, per tot el món. És segur que perd un o dos viatges, o sigui que hauran de deixar de fer feina, tot i que crec que el manco, un dels que coneix, ja està jubilat. Però aquest tipus d'activitats i aquest tipus de viatges són molt adequats a gent ja gran, jubilada, i que té un poc la vida resolta, perquè no són barats, precisament. Vull dir que que jo crec que ho passaran fatal, sobretot ell, que és hiperactiu, ho passarà bastant fatal.
0: Ah, i aquest hiperactiu, idò, te podràs escriure molt,
6: sí,
0: també.
6: Sí, me podré escriure.
0: Podreu fer videollamades, no? Podré, una videocridada.
6: Sí, sí. Podrem xerrar més, sí.
0: I podreu xerrar més. Que, per cert, has de fer gestions per conèixer-lo. Quan tot això hagi passat, hem d'aconseguir que vengui aquí a l'estudi i fer una xerrada també.
6: Estaria bé, perquè ja vos dic, és el millor d'Espanya, i jo diria que està entre els 4 o 5 millors del món.
0: Has de moure els fils. Sí,
6: està entre els 4 o 5 millors del món i és una persona realment especial, un geni en lo seu, no? És una persona molt especial i que, a més, és metge. Vull dir que mentre no ha exercit mai perquè se va treure sa carrera, però s'ha dedicat a els ocells, que és el que li agrada.
0: Clar, l'hospital ara mateix treballa, aquest hospital de Madrid, que acollirà els espanyols, treballa per establir protocols i preparar recursos i personal. Aquests 14 espanyols, com comentàvem, estaran allà 40 dies. Si tot va bé, si no tenen cap símptoma, però en el moment en què puguin tenir qualsevol símptoma, tenen també la unitat d'aïllament d'alt nivell, no? I aquí ingressarien, i aquí... bueno, aquí seria,
6: aquí ja seria durilla.
0: Aquí ja seria un drama. Anem a escoltar un petit tall de veu de 20 segons de na Sílvia Valcárcer, que és infermera d'aquest centre. Repetirem el nom, de l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid.
7: Son pacientes sanos, son personas que no tienen ningún síntoma y de entrada irían a una planta específica para este tipo de pacientes. Si en algún momento estos se presentaran algún síntoma que indicara que ha empeorado su estado, entonces subirían a la UAM, que la UAM es la unidad de alto aislamiento y que está perfectamente preparada para atender este tipo de enfermos.
0: I doncs sí, Josep, queda't una mica, una estoneta més en jo, 10 minuts més, perquè ara posam un poquet de música, posam, com t'he dit, Cariño de Bogotà, que no té res a veure, però així que és el nom, del poble, d'un dels afectats, amic teu, que està dins aquest vaixell per mort de l'antivirus. Escoltarem un poquet de música, anirem a Publi, i en torna vendrà el Comodús. I en el Comodús, Josep, el que he fet és entrevistar gent del carrer per demanar per la notícia de la setmana, i ja veuràs que hi ha coses curioses i també ho vull comentar amb tu breument. Vinga, nosaltres tenim un poquet de música i tot d'una tornem després de la publicitat. Fins ara. Fins ara.

0: Porque si no voy a bailar en la tarima hasta prenderme fuego.
1: De 9 a 12, viu la gran vida. IB3 Ràdio és participació.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
1: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: La gran vida. Com ho dus? Quan Mimàs surt de la ràdio per xerrar amb la gent, què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
6: I doncs seguim aquí a La Gran Vida. Les 9 i 39 minuts. Estic amb en Josep Manchado aquí a l'estudi número 1 de Palma, a l'autonòmica de les Illes Balears, perquè ell és ornitòleg i coneix molt bé a un parell de les persones que estan, dels 14 espanyols que estan allà dins aquest vaixell que ja ha arribat a Canaris i que en les pròximes hores se n'haurien d'anar a Madrid. Clar, com que ell és ornitòleg, resulta que és amic íntim d'aquestes persones. O sigui, que si me'l volen enviar un WhatsApp, que ho facin. O sigui, ho poden fer. O sigui, seria meravellós llegir un WhatsApp d'una d'aquestes persones que estan dins aquest vaixell, que saludin en Josep. I fins ara n'hem parlat de tot això. Però n'hem escoltat també sa veu des carrer. Serà molt breu. Abans d'això, Josep, sí que te volia demanar per es preu d'un creuer d'aquest tipus, d'aquesta travessa, aquesta gent. Quin és el pressupost d'un creuer d'aquests?
7: Bueno,
6: tens un corolla.
7: És caret, és caret. Només es creuer, que pensi la gent que són 40 dies dins un hotel de luxe, entre cometes, amb 3 dinars cada dia, vull dir que només això ja té un preu elevat, vull dir, però aquest concret s'anava en torn dels 20.000 euros. 20.000 euros que no inclou el viatge Palma-Ushuaia.
6: Que no apareix un creuer de luxe, precisament.
7: No, però sí, el que és petitet, no és el típic creuer de Costa Cruceros que venen aquí i tot. Sí. És un creuer que està bé i segur que tenen de dins comoditats a tope, vull dir, per aquest preu segur que menges molt bé. Però sí, i això no inclou el preu de l'avió en Palma-Ushuaia.
6: Idò, mira, jo he demanat a la gent a veure quina era la notícia més important de la setmana i res, escoltarem un parell d'àudios, anem amb aquest primer. Bon dia, com era? Què tal, com està? Ja ha fet la compra?
8: Home, no queda més remei.
6: No queda més remei. Hem de dinar?
8: Hem de dinar.
6: Li volia fer una pregunta, molt ràpida. Sap quina és la notícia més important de la setmana o quina pensa que és la notícia més important de la setmana?
8: No, se queda més renau, lo de crucero. Se'n feia més de que s'anava.
6: El que fa més renou és aquest senyor que m'està marejant, que va amb el paler fent renou tot el temps. Ara, ara torna. Que estic tornant loc avui.
8: Bueno, passant una notícia, passen ser moltes més aviat per aquí i fan renou.
6: Ara faran renouet, eh? Escoltau, escoltau.
9: Perdó.
6: ¿Te queda mucho? Me estoy volviendo loco.
8: Te están fotent, tu primer.
6: Me diu que li queden dos palers encara. Perdoni, sí. I doncs la notícia de la setmana és això d'escreuer, no?
8: Crec que sí, almenys de tota la visió sempre són el mateix. Yeah. I jo estic aquí dins, no m'agrada gent, vols?
6: Ah, molt manetgen amb això. I està preocupat o no? Què pensa que passarà?
8: De moment, no, jo crec que això no.
6: Se controlarà?
8: Crec que molt de renau i que estarà controlat. Demà em faltaria que fos un altre Covid, no?
6: Només faltaria, Josep, una mica de sentiment és aquest en esquerrer, no? Que pugui ser un altre Covid i que mos tanquin. I ara, de moment, estem en aquest stand-by de dir, mentre passarà.
7: Sí, jo crec que no passarà res. Vull dir, crec que té la transmissió baixíssima, el famós índex aquest no arriba a 1, el qual vol dir que cada contagiat no li passa ni a 1. Vull dir que els que s'han contagiat eren un matrimoni, que devien estar junts tot el dia. Per contagiar-te no és tan fàcil com un aerosol, que mos deien amb el coronavirus, sinó que és més complicat. Jo crec que no passarà res.
6: Anem a escoltar seguit ara, junts, dos talls de bou, un senyor que és optimista i una senyora que precisament és argentina. I aquesta és molt més negacionista i, bueno, aquestes coses que també se senten. Pensa que això se controlarà i que no hi haurà...
9: Eso se controla. No habrá nada.
6: No han de pensar en pandèmies ni res d'això.
9: Eso no hay que pensar con todo eso.
6: ¿Y has visto esto del crucero este que salía de Argentina?
10: Sí, exacto, que salió de Ushuaia, sí, eso me lo comentó una amiga.
6: ¿Conoces a alguien en el barco?
10: No. No,
6: para que no venga.
10: Suerte, para que no venga, no. No, pero bueno, espero
6: ¿Qué opinas de esto?
10: Que no sea lo mismo que pasó con el COVID. Que, o sea, nos están mintiendo todo el tiempo y son los políticos, y que la gente no empiece a tenerle miedo a todo. Que haga frente a las cosas y no tenga miedo a morirse, por favor.
6: De alguna cosa han de morir.
10: Claro.

0: TV3 Ràdio Es, informació.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
5: Això serà fins a les 12, però de moment fins a les 10 amb en Julio Bastida. La veritat que sempre pendents de tot el que passa en el món a les darreres hores, sempre hi ha dramats, drames i successos de, sobretot accidents de trànsit. Avui hi ha hagut morts coneguts, sobretot personatges que més o menys podeu conèixer, però que han tingut, certa transcendència mediàtica a la televisió i tot això. Julio, bon dia.
6: Què tal? Bon dia.
5: Abans de res... Tu quan te vas escoltar en Fernando Simón? Te vas posar també a sobre
6: les dretes? Me vaig posar a tremolar. Sí? La darrera vegada que en Fernando Simón... És que nosaltres tenim, els espanyols tenim memòria de peix. Se m'ho olvida tot molt ràpid. La darrera vegada que en Fernando Simón va sortir per la tele, que ningú coneixia, diguent que no passava res, que tranquils, que no...
5: Jueguen, que diria un
6: àrbit. Jueguen, jueguen. Aquell dia, una setmana després, estem tots confinats i morien 1.000 persones cada dia. O sigui, se diu aviat, eh? Però ho van passar molt malament. I ara, la veritat és que, amb un món globalitzat, fa molta de por, perquè la transmissió és molt ràpida.
5: T'agraden els creuers?
6: Ah, sí. Sí, sí, sí. He fet un parell per Mediterrani.
5: No ets anticreuerista?
6: No. Jo m'encanten.
5: Jo n'he fet un per Mediterrani.
6: Però la veritat és que fa por. Mm. Fa por perquè, evidentment... Jo m'ha semblat molt de greu, la gent que està en aquest passatge, sí, perquè ho deuen passar ara...
5: Clar, complicat. 39 dies dins el vaixell, i ara, per exemple, els espanyols, 40 dies a un hospital a Madrid, que es veu que serà com un hotel per ells, en el sentit de que no han de ser atesos com a pacients.
6: Sí, però estan tancats, però, clar, aïllats, clar. No et pot tenir família... És complicat, la situació és complicada. I sobretot amb incertesa de què passarà, si estic contagiat, si no. Sí. No sé si m'ho recordeu, quan mos feien aquelles proves de Covid, sempre se llenten al principi, tindré Covid? No ho tindré? Aquest patiment és molt complicat. Se llenta, ho passa molt malament.
5: És veritat que tenim memòria de peix, però vam veure en el flashback, no? Aquelles palos per la saliva.
6: Sí, i el vacunòmetro, que anaven tots allà en fila, en filera, a posar-se les vacunes... Sí. No, la veritat és que se m'ho ha oblidat.
5: Xerràvem entre nosaltres. Tu quantes tienes? No, jo tengo esta que vale por dos, la Janssen.
6: És molt complicat, I sobretot ho van passar molt malament a la gent jove. Sí. La gent jove va passar molt malament. Els adolescents, perquè els nins encara són més fàcils de controlar dins que teva, però... els atlots joves ho van passar molt malament i segons quin puestos, pitjor encara. Jo me'n record que a Son Gotleu, a la barriada de Son Gotleu, hi havia molta gent que havia de ballar les escales, eren els passadissos i les escales, perquè eren pisos pastera, que hi havia 25 persones dins un pis i ho passaven molt malament.
5: Quin desastres. Vinga, començant per una commoció al Regne Unit, i és que ha mort aquí a Mallorca un actor, exfutbolista, Jake Hall, tras una nit de festa. Què li ha passat que en aquest bon home posa-mos en context també de qui era?
6: Vale, hem d'anar per parts, perquè una cosa és el que diu la investigació de la Guàrdia Civil espanyola i una altra cosa és el que diu la premsa britànica.
5: D'acord.
6: Que no té res a veure una cosa amb l'altra.
5: No, ells van per l'esquerra, nosaltres...
6: Ho dic perquè... Hem de tenir un poquet de cura. Nosaltres també m'haurem fet ressò del que diu la premsa britànica, però alerta, que la premsa britànica a vegades s'ha d'agafar amb pinces. No és que nosaltres estiguem molt sobrats, però la premsa britànica a vegades amb pinces.
5: Sí.
6: Primer, tot això ve de que aquest senyor, que té 35 anys, en Jake Hunt, és una estrella televisiva britànica que ha participat... Bueno, tenia. Que ha participat en realities. Sí. A més, és actor, era actor, i va ser un jugador de futbol de primera divisió.

0: televisió britànica. Què és el que ha succeït? Que este és un enamorat de Mallorca, era un enamorat total de Mallorca, sempre venia aquí, i el que va passar és que este de festa, ja te pots imaginar quin tipus de festa, a una villa d'aquestes de luxe que hi ha com un agroturisme a Santa Margalida.
1: Un pot d'aigua i això.
0: Sí, sí, amb aigua, drogues, alcohol, allà hi havia de tot. Què va passar? No ho sabem. El que sí que està clar és que quan van arribar el metge forense, va arribar la Guàrdia Civil, la policia judicial, se va trobar en aquest home que tenia un cop de, i un tall en una vidriera que l'havia fet, que se va donar un cop en la vidriera i, teòricament, segons la Guàrdia Civil, és una mort accidental.
1: Un mal cop.
0: Pendent d'una autòpsia, de resultat de toxicologia i també dels testimonis, que estan agafant testimonis a les persones que hi havia allà. El que sí sabem és que, segons la Guàrdia Civil, principal hipòtesi és una mort accidental. Què diuen els britànics? Que estava molt passat i que ell, prèviament, ja havia començat a cridar i per ell que se volia autolesionar o que s'ho van encarregar. Això és el que diuen els britànics i la Guàrdia Civil va per una altra caire.
1: També, unes hores abans, he llegit a la notícia que ell havia fet un comentari xarxes una mica com a inquietant, no?
0: Sí, però és que ell...
1: O
0: és
1: filosòfic.
0: Una, no? És una persona que és molt filosòfica. És un artista d'aquests que feia ioga, que feia també meditació i feia aquests pensaments moltes vegades i els publicava a les xarxes socials. No és la primera vegada que havia fet aquest missatge i no havia passat res mai. El que sí que és cert que pareix que ha estat accidental, que anava passadíssim de, ja te pots imaginar, d'alcohol i drogues, se va topar en la vidriera, li va caure damunt el vidre en tan mala sort que va morir.
1: Quin desastre.
0: Sabrem coses d'aquí un parell de dies.
1: Això t'anava a dir. I clar, molt pendents de les informacions que venen d'Anglaterra, però que s'han de confirmar.
0: És que Anglaterra és...
1: El Regne Unit és un altre món,
0: eh?
1: Què més tenim?
0: Tenim una notícia que, no sé si vos recordeu, que un home... concretament amb Víctor Aníbal Temporao, que és un portuguès de 47 anys, va matar, escoltau això, en el mes de setembre de 2024. Jo me'n record que vaig cobrir aquesta notícia perquè va ser molt... va cridar molt l'atenció. En la colònia de Sant Jordi, a setembre de 2024, aquest home va matar la seva sogra. En un principi, m'ho van dir a tots els periodistes, que l'havia matada a destralades, perquè havia tal quantitat de sang que hi ha de dins, hi havia una destral que tothom se pensava que l'havia matat a destralades. No va ser així. En final, la va matar a coces. A sa dona, que tenia uns 76 anys, se duia molt malament amb sa seva dona, i a les 9:30 hores del dia 25 de setembre, en el porxo, la va agafar i va fer una cosa que és terrible. Va agafar el telèfon, va cridar a sa seva ex-dona, li va posar el telèfon i va deixar el telèfon obert
1: amb altaveu mentre
0: li donava coses a sa mare, o sigui, a sa sogra, i la matava a coses, perquè ho sentigués sa dona. Lo que volia no era fer-li mal, bueno, sí que volia fer mal, però evidentment lo que volia més era fer mal a sa dona.
1: Ai,
0: i lo que va fer és matar-la. Ara, això va ser 25 de setembre de 2024, la Guàrdia Civil ho va detenir, ell va reconèixer els fets, i ara se li demanen 20 anys de presó. El judici començarà ara i sembla que se menjarà els 20 anys, perquè ja te pots imaginar com va acabar aquesta dona que se la va carregar a coses, va tenir una mort terrible.
1: Terrible, i clar, després se parla d'una indemnització de 150.000 euros a familiars de la víctima, que això és una pixarada, pensant en el que ha passat.
0: Bueno, això de ses... Un moment, anem amb bones. Això de ses indemnitzacions, sí. 150.000 euros, això de pagaràs 3 milions d'euros i tal, res, són insolvents i no paguen.
1: No paguen, sí, perquè no poden pagar.
0: Perquè no poden pagar. Se li ha d'embargar tots els béns, però, per exemple, si a tu o jo...
1: Si només tenc un cotxe que ja està pagat, clar, i que té 13 anys que m'han de treure.
0: Evidentment, són 6.000 euros de cotxe, o sigui, 1.000, no poden tenir res més.
1: Clar.
0: Aquest home vivia de lloguer, pues, imagina't, si tens una casa, te la poden embargar i el manco, pues mira, però també els embargos se fan paulatinament.
1: I en base a el que tu tens, no?
0: Correcte. Sí. Per exemple, no te poden llevar, crec que era, si no vaig errat, no te poden llevar més d'un 40% de sou. Per tant, perquè has de poder viure.
1: Clar.
0: Per tant, això de que indemnitzacions milionaris són totalment falses. Se diu, però no té ni cap ni peus. Lo que sí que passa és que si tu, per exemple, has comès un delicte,
1: sí,
0: i te posen una indemnització molt alta, mm, i tu la pagues, se te pot rebaixar la pena. És a dir, per això moltes vegades veiem segons quin pacte sense fiscalia, que són molt... criden molt l'atenció, però, clar, la família de la víctima, si has mort, per exemple, una brega, i mata una persona mata l'altra, la família, hi ha acusació particular i també la fiscalia, mm, demana, el millor, 10 anys de presó, sí, i una indemnització de 100.000 euros. Te donen un pacte. A lo millor, si tu tens dos bes o demanes un préstam, te diu, jo te puc pagar 80.000 euros, però me rebaixes la pena. I a vegades hi ha aquests pactes que a lo millor te fiquen...
1: Que has fet de pagar, te baixes
0: claro,
1: la pena.
0: A lo millor te davallen de 10 anys, passes de 2 anys, no vas a presó, però la víctima, la família, cobra aquests 80.000 euros. Pactes que
1: hi ha. Sí. Una altra notícia, encara tenim temps per parlar de la imputació a un al·lot adolescent de 15 anys que va fregar els seus genitals...
0: A una professora.
1: Els braç d'una professora.
0: Sí, mem. Això
1: Mem.
0: Aquesta
1: sí,
0: història també té...
1: Això va ser dijous.
0: Fa un dies, varen publicar, la Policia Nacional va donar una nota de premsa que tres joves de 15 anys varen agredir sexualment a una nina de 15 anys que era companya de classe, de l'institut, un institut de Palma. Mm. Els varen detenir. I una vegada que estaven detinguts, Salota va dir que un d'aquests tres, que va ser una exparella seva quan tenia 14 anys, la va violar. Clar, aquí tenim dos al·lots que se'ls imputava un delicte d'agressió sexual i un tercer també se li imputava la violació d'aquesta nina perquè quan eren parella la va violar. Això ja és molt cridacer perquè crida molt l'atenció quan tu tens tres al·lots de 15 anys detingut per agressió sexual a una companya de classe. Fins aquí la primera part. Però és que després, quan van tornar a classe, l'institut va expulsar 15 dies en els dos al·lots que eren tocaments i en el tercer, que l'havia violada, ho va expulsar directament. Però un d'aquests al·lots el que va fer és que hi havia la seva professora que estava en l'ordinador fent feina, se li va costar, recordin, 15 anys, se li va costar a l'institut, a la professora, se li va costar i li va porar el seu membre viril per... li va arrossegar, li va fer tocaments a la professora en el braç i per tot. I aquesta professora tot d'una s'ho va llevar damunt i va anar a cridar el director i en seguretat i va prendre mesures i va denunciar aquest fet a la Policia Nacional.
1: Que ni de s'orgull de son pare i sa mare, segur.
0: Sí, i ara també li han imputat un altre delicte, evidentment, d'agressió sexual. És que avui en dia se diu agressió sexual a tot, estocaments, abans eren abusos i ara se diu també agressió sexual. Aquest cas és abus sexual per fer aquests tocaments a la professora.
1: Molt bé, i doncs...
0: Estic tornant molt malament, eh? O sigui, la joventut va... se complica.
1: Va, a tope. Sí.
0: I també una cosa molt destacada aquests dies, que ho hem de dir, i és que una altra vegada més, una setmana més, hem de xerrar de que hi ha molt d'apunyalaments que s'estan produint a Balears. I això s'està produint a Palma, a Playa d'en Bossa, a Eivissa, també a la zona de Serenal i de Cala Ratllada. És molt delicat perquè estem xerrant de que abans s'avareaven i ara ja treuen ganivets en qualsevol moment i ja...
1: És a dir, tu tens un accident de trànsit o tens un conflicte en qualcú, te vas fer dos cotxes, abans te cridaves i el millor, com a molt, una bambelleta i ara te treuen un ganivet, ja t'arreglaràs.
0: Correcte.
1: Estan ben arreglats, sí. Idò, mira, Julio, arribam amb tu a les 10 del matí, continuant els companys en el butlletí horari. Nosaltres seguim a les 10 i 4, que encara tenim dues horotes més de programa, i ja sabeu que l'Entre tu i jo és una hora, una entrevista avui amb un monologuista i còmic que ja veureu. Vinga, fins ara.
2: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. L'actualitat informativa segueix en aquest moment centrada en el port canari de Granadilla, a Tenerife. Avui desembarcarà el gruix dels passatgers del vaixell Ondius, afectat per l'antivirus, tant dels espanyols, que seran enviats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per passar la quarantena, com de la resta de passatgers de les altres 23 nacionalitats. Les enquestes epidemiològiques indiquen que tots ells continuen asimptomàtics. Així ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, l'ordre que davallaran tots ells.
3: Lo que nos transmiten es que todo el pasaje sigue asintomático. El primer pasaje que va a salir, que va a ser desembarcado, va a ser los ciudadanos españoles, para los cuales ya está preparado el avión en el que tengan que ser trasladados. El siguiente país que va a ser evacuado va a ser Países Bajos, que va a llevar a ciudadanos de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación. Y luego se irán secundando los diferentes vuelos que están previstos para hoy, que no nos han detallado ninguna incidencia: Canadà, Turquia, França, Gran Bretanya, Irlanda i Estats Units.
2: La ministra també ha volgut treure importància a la negativa al fondatge del buc per part del govern canari. L'operatiu finalitzarà demà amb un avió de Països Baixos que recollirà tots els passatgers que quedin a l'Òmnius. El darrer vol serà el procedent d'Austràlia a l'Orobaixa. I una vegada hagi arribat, el vaixell deixarà el port per dirigir-se a Països Baixos. En successos, la policia local de Palma investiga un conductor per un accident en fuga. Els fets varen ocórrer el passat 1 de maig a l'avinguda de Gabriel Roca. Un ciclomotor i un turisme es trobaven aturats correctament en un semàfor en vermell quan un altre turisme, que circulava a gran velocitat i amb els junts apagats, va investir el vehicle que estava aturat, fet que va provocar que aquest col·lidís amb el ciclomotor i el seu conductor caigués a terra. El responsable es va donar la fuga i els seients el varen localitzar a un quilòmetre i mig de distància al Revolt de Paraires, on s'havia aturat perquè el vehicle no podia seguir circulant pels desperfectes soferts. Després de la pertinent prova, la policia va constatar que el conductor triplicava la taxa d'alcohol permesa. A més temes, el camí de cavalls s'ha convertit en un dels grans reclams turístics de Menorca fora de la temporada alta. Des de la seva obertura al públic l'any 2011, al seu voltant hi han crescut tot un sector econòmic vinculat al senderisme, al ciclisme i les proves esportives. Des de Menorca Activa reclamen més prevenció i vigilància per evitar l'erosió del camí, cosa que ha fet que les rutes a cavall vagin a menys. En aquest sentit, l'Observatori Socioambiental de Menorca alerta també de l'impacte que poden tenir grans volums de visitants sobre un entorn fràgil. David Carreras, president de l'OPSAM.
4: Els dies que plou i passen 1.000 persones per un puesto, aquí hi ha una erosió molt severa. Hi ha trams concrets que estan documentats amb estudis d'erosió, trams on hi ha una major pendent, el problema sempre és amb la pendent.
2: Una darrera informació de Servei de Carreteres. Per mort de la disputa d'una prova automobilística, fins a les 6 del capvespre estarà tancada la carretera del Coll de Sa Creu entre Palma i Calvià. Així mateix, i per la celebració de la romeria a Casa Blanca Sencelles, pot haver-hi retencions fins a les 12 del matí a la carretera Vea de Sineu, entre Espinarat, poc després de Sostolot, i el desviament de ses Olleries cap a Santa Eugènia. Recordant que per mort de les retransmissions esportives, avui no hi haurà informatiu migdia, però com sempre actualitzaran les notícies cada hora en punt, els butlletins horaris i també trobareu tota l'actualitat a la web ivetresnoticies.org. Tornen ara els nostres companys de la Gran Vida.
5: Més informació a ivetresnoticies.com. Ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Un anys amb tu. A IB3 Ràdio, la gran vida. El teu magazín de cap de setmana.

0: Arribam a les 10 i 5 minuts aquí a la Gran Vida, IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, programa en directe cada diumenge de 9 a 12. Nosaltres arrencam aquesta segona hora amb bon dia 10 de maig de 2026, i sabeu que més enllà de Santavirus i més enllà de successos i desgràcies que tenim, també tenim festes. Tenim també arreu de les Illes Balears, tenim diferents festes cada cap de setmana, sobretot en aquestes dates, i no mos podem oblidar tampoc de la fira de Campos, i nosaltres tenim interès en saber què és el que passa per allà. En aquesta segona hora també mos acompanyarà en Luis Menéndez, el control tècnic, i ja sabeu que teniu un número de WhatsApp per si voleu dir qualsevol cosa. A la tercera hora de programa, recordeu que avui tenim una entrevista amb un còmic monologuista. Ell va néixer a València, però viu aquí, perquè va conèixer una persona especial, com diu ell, una persona que va fer que se quedés aquí a viure, i que no entén massa bé els mallorquins, però d'això ha fet la seva vida i ha fet els seus monòlegs. Això serà l'entrevista a partir de les 11, de 11 a 12, aquí a l'Entre tu i jo de la Gran Vida. Abans de res, anem a recordar una vegada més el número de WhatsApp i començam.
1: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
0: Ara sí, vinga, anem a fer una passejada per Mallorca. Avui, la Fira de les Vaques de Campos.

0: Campos torna a viure un d'aquests cap de setmanes més esperats de l'any amb una nova edició de la Fira de les Vaques, una cita que combina tradició, ramaderia, gastronomia, cultura popular i, sobretot, activitats per tota la família, no? Vosaltres vos passegeu per Campos i teniu tot això i més. Això des de dia 7 a dia 10 de maig, avui, fins avui, el municipi es converteix en un gran aparador del món rural mallorquí, sobretot. Teniu exposicions, mercats, música, degustacions, espectacles, espectacles eqüestres, també, i activitats infantils. I tot això perquè la fira aposta per reforçar aquesta part cultural i gastronòmica. Per exemple, amb una iniciativa que també en parlarem, com el pa-pa-pa, no? Els tastos de formatges, les exhibicions en viu de forners campaners i activitats tan originals com Panets Van Diesel, on en Andreu Canyelles, Antonio Rac i Antoni Torrandell, que connectarem amb ells d'aquí una estoneta, crec que ja eren de camí cap a Campos, no sé si han arribat, si han de sortir de Palma, d'on venen, d'on surten, però parlarem amb ells, perquè entre ells faran una competició de panets i hi haurà un jurat per veure quina enliada, en aquest cas, que són molt simpàtics, els podeu veure sempre per xarxes, també a xarxes d'IB3 Ràdio i Televisió. Se tracta de fer el millor panet campaner, amb campanatge europeu. Mos han d'explicar tot això. De moment, volen saber com va la fira per Campos, perquè si ahir feia mal temps, de fet, la fira medieval se va anul·lar, o sigui, ahir no se va poder fer pràcticament res. Avui sí que ha sortit el sol, també ho ha fet per Campos, i volem entrevistar, en aquest cas, la regidora de fires de l'Ajuntament de Campos, no, Maria Antònia. Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, moltes gràcies. Molt bé, i vosaltres?
0: Beníssim, aquí fent ràdio en directe, però tu també en feinada, també passejant per Campos
1: jo,
0: i molt pendent, no?
1: Jo en directe a la fira també, ara m'he reconegut un moment, però estem aquí en plena fira, que ja ha començat i ara ja se comença a animar de bon de veres.
0: Teniu ambientillo ja per allà, per Campos, la gent passeja, té ganes, no?, de firar.
1: Sí, la gent ja ha començat a sortir, avui el dia mos acompanya, després del dia que varen tenir i que varen passar un pot de pena, però avui ha sortit el sol i anirà aquest dia perfecte.
0: Per vosaltres, que la fira de les vaques per Campos, la fira de Campos, jo he viscut allà de 8 anys i la veritat és que la conec molt bé, i fer una passejada per Campos un dia així i veure les vaques frissones i es desfile i tot això, sempre fa poble, sé que hi ha una cursa popular també aquests dies.
1: Exacte.
0: Què representa per un campaner? Sí, Àlvaro, sí, el dia anterior. Què representa per un campaner la Fira de les Vaques de Campos?
1: Idò, i la Fira de les Vaques per nosaltres és la fira més especial que tenim, sense menysprear la Fira d'Octubre, però si la Fira d'Octubre és la fira tradicional de la tardor i preparació de les matances per la temporada que és, la Fira de Maig és la nostra Fira de Primavera, ve el bon temps, de la ramaderia, i és una fira que la veritat com un d'alegria al nostre poble, perquè ve gent de tots els indrets, I és una demostració real del sector ramader, del sector primari, i això nosaltres sempre els hi fem costat perquè és molt important.
0: I molt complicat, i no ho passa massa bé. El sector ramader sempre són els primers que reben qualsevol crisi, ja sigui per guerres, per qualsevol història, és aquest sector primari, no? Sempre rep a vegades la primera bufetada. Per vosaltres també és important, no?, recolzar tot aquest sector.
1: Clar, i ara aquests darrers mesos, bé, ha estat notícia, però els nostres pagesos han passat uns moments difícils, segueixen passant fins que tot s'acabi d'arreglar, i és important tenir-los, que la gent els vegi en el mercat de llet, que la gent conegui les seves formatgeries, és important, perquè sense ells seria difícil continuar per tots.
0: Maria Antònia, t'ho volia demanar, quines novetats hi ha en guany de la Fira de les Vaques 2026 respecte d'anys anteriors? Alguna cosa destacable?
1: Sí, ahir vàrem oferir el primer tast global de formatges d'un total de 10 formatgeries que ho duia en Joan Gallà, de Formatgeries Escollet. Ell va conduir aquest tast, però aquesta ha estat la novetat principal, i també han duit la Fira Artesana de Primavera amb una mostra de la moda artesana de Mallorca.
0: Molt bé.
1: Com ha dit el Consell de Mallorca.
0: I els pobles, la gent quan surten al carrer, els campaners i les campaneres, quan surten al carrer, també són de firar, més de passejar, perquè estrangers comença a venir, sempre s'ha dit que Campos és un poble dormitori, que només hi van per veure, per anar a les platges que tenim, perquè Campos, les millors platges del món són de Campos, això ho hem de dir.
1: És així, tenim la millor platja del món, jo ho he de dir, me sap greu pensats, però jo ho he de dir.
0: És així, una ferrada per la part de Cap de Pere, però és
1: Exacte.
0: Jo també estic d'acord, jo hauria de ser més objectiu, però
1: no passa res.
0: Si t'agrada, t'agrada. Si t'agrada Campos, t'agrada. I jo tinc debilitat per Campos. Quin impacte té aquesta fira també per al petit comerç i la restauració del municipi?
1: Pues és un cap de setmana amb moltíssima activitat econòmica i amb una gran afluència de visitants, com he dit, ve gent de per tot Mallorca, intentant que la fira arribi a la majoria de comerços i també el que fèiem és oferir als restaurants i als bars que proposin un menú especial de fira, que després publicam a les nostres xarxes. Clar, això funciona molt bé, perquè quan ho publicam ja la gent, ara a migdia, quan acabes diumenge, diuen bon dinam, ja tenen els menús publicats i cada un tria i estan, la veritat, que tots els restaurants estan plens.
0: I de la gastronomia, que és molt important, que també té protagonisme, i enguany s'han fet iniciatives com el pa-pa-pa, no? Què és això de pa-pa-pa?
1: Exacte. El pa-pa-pa va sorgir fa 10 anys perquè els campaners, a part de brevetjada, que tenim la millor platja del món, nosaltres també trobem que tenim el millor forner del món.
0: Sí.
1: I ells, junts, es veu que fan un equip increïble, no tenen res de competència, tot el contrari, s'ajuden uns amb els altres, hi ha un bon rotllo increïble. I ara fa poc varen donar el premi a referents, era una iniciativa de joves, de col·lectius que tenen molt de pes i molta importància, i els forners en varen guanyar un de col·lectiu, perquè sempre és vera que fan molta pinya, i això és d'admirar, perquè tot el contrari, com podria passar que se tinguessin problemes uns amb els altres, és tot el contrari. I això és d'admirar, i això és el que demostren avui sobre d'on vius cada any, any rere any, estan tots junts, els forners, els cinc forns que tenim a Campos, i és la veritat que és increïble, tenen una gentada que els admira, i tot el que fan és boníssim.
0: Tot és boníssim i hi ha una història que se diu, que s'ha titulat Panets van dièsel. No sé si ho he dit bé. Sí,
1: sí.
0: Panets van dièsel. Què és això de Panets van dièsel?
1: Idò, i l'any passat varen convidar a venir en Miquel Montoro, que mos va fer amb sa mare una mica de show, varen fer una coca de verdura i tal, i en guany varen dir, necessitàvem un pot de vida i varen dir, se van dièsel, els ho convidarem. I ells tot d'una varen dir que sí. I els hi varen, com que varen fer tot el de la volta per Europa, en la furgoneta i això, els hi varen dir, ara haureu de venir a Campos i competint amb els nostres forners, haureu de fer el millor panet amb productes europeus i després els nostres forners seran el vostre jurat. Per tant, ho tenen complicant, no, la següent.
0: Idò, mira, Maria Antònia, perquè no pengis perquè això pot ser un desastre o no, perquè van en so cotxo. Aguanta una mica perquè així després podràs fer una convidada, la gent que encara estic pensant si anar a Campos i pujar o no, o baixar, segons d'on vengueu, però jo vull saber on se troben ells, perquè crec que van en cotxo, són en Andreu Canyelles, Antonio Rac, Toni Torrandell, crec que tenen Bluetooth posat en el cotxo, i anem a veure si els podem escoltar, que fan, d'on venen i on van. Vinga, anem a saludar-los. Andreu, Toni Orrac i Toni Torrandell. Com està? Bon dia.
2: Bon dia, com va això?
0: Beníssim. Ets en Andreu Canyelles?
2: Sí, som jo. Aquí venim de Campanet, que ara recollten en Toni Orrac, que se fa de rotllar.
0: Sí.
2: Venim al davant d'Iesel. A mi a les 12 i mitja no hi som perquè no passa 90.
0: Perquè encara vos queden... Heu de recollir Orrac, idò.
2: No, ara mateix ja l'han recollit.
0: Ah, val, d'acord. I ja sou tots tres en el cotxe?
2: Sí, ara s'hi posen.
0: Molt bé, molt bé. Idò, Andreu, a veure, per començar, de moment se vos sent bé. Això de... D'on surt això del nom tan mític de Panets van dièsel?
2: Si no, nosaltres ens vam contactar per venir a la Fira de Campos per fer un panet.
0: Sí.
2: I com que nosaltres ja havíem estat per Europa i hem recorregut que era tots els països, ens van dir, bé, heu de fer una competició i amb ingredients europeus que cada un tri, heu de fer un panet i aquest panet després serà valorat per un forner d'allà. Per tant, que sigui un panet que se pugui menjar, I res, competim entre nosaltres tres, i com que jo som un millor, pues guanyaré jo.
0: Guanyaràs tu, molt bé. No sé si avui dus camiseta al Mallorca, per cert.
2: Digue'm?
0: No sé si avui dus camiseta del Mallorca.
2: No, no, m'han dit que havia d'anar de blanc. Estic un poc trist perquè no podré anar a veure a Mallorca, però bueno,
0: per això t'ho deia. Bona
2: causa, fer un bon panet a la fira de Campos, estic ben content.
0: A veure, aquesta competició, tu dius que guanyaràs tu. Pots fer spoiler de quin tipus de panet faràs?
2: Jo faré un panet així un poc ulalà, perquè mesclaré un poc de kebab de Grècia, un poc de salsa fina a hierbas, voler fer un poc de croissant per França, salsitxa d'Alemanya, o sigui, serà un èxit. Després li he posat un pot de lletuia, enciam, perquè ho veganos no me renyin, ¿vale? Perquè hi ha un pot de verd. Així que serà un espectacle.
0: Exacte, vegano invierno. I clar, què passa? Que vosaltres competireu entre vosaltres, però vosaltres ja estàveu acostumats a competir entre vosaltres.
2: Sí, nosaltres des que hem anat en un concurs, bueno, anàvem junts, però sempre competim entre nosaltres, almenys és el millor això, amb bon rotllo i tal. Però, bueno, no RAC va d'estrella i avui veurem a Mem si és vera.
0: Vinga, a veure si el poden saludar. M'escolta, no RAC, no? Bon dia, Toni.
3: Com anem?
0: Com estàs? A veure, que te vaig a veure l'altre dia per Portopí, però això és una altra història. Tu què saps de panets? En sap molt o no?
3: No, jo no en tenc ni idea de panets. Però sí. M'he format. Aquesta setmana m'he format. Vam que hi ha moltes boques, perquè van crescudets, aquests dos, i que hi ha boques.
0: Que cal mirar vídeos de YouTube.
3: Però?
0: Has mirat vídeos de YouTube per fer espanet?
3: Sí, ja ho tenc pensat, ja ho tenc pensat.
0: I què faràs?
3: Si serà un sorpres un poc, però faré un flambeado, això.
0: Faràs un panet?
3: Un flambeado faré.
0: A lo millor
3: provoqué un incendi. Faré un flambeado de bolets i ho fiqué en espanet, vale?
0: Molt bé. Jo se
3: m'ha fa...
0: Sí. I però tu esperes guanyar?
3: Jo vaig a guanyar. És a dir, no pot ser jo que no sigui guanyar. Torna de peu, si no.
0: I també tenim en Toni Torrondell, que va dins el cotxe, no? Si no va xerrat.
3: Toni.
0: També volen saber en
4: sí,
0: Toni.
4: Sí, bon estat,
0: bon dia, com estàs? Aquí tothom vol guanyar, va però bé. Crec que tu ets estapat.
4: Jo som un tapat, clar, jo en el meu diccionari no existeix la paraula perdre, per tant, no sé què és, de moment.
0: I què penses fer?
4: Sí, ara sí.
0: Quin panet te faràs?
4: Pues, no estic segur ja ara. He mirat un poc la recepta, he de fer un parell de coses que no havia fet mai, i avui serà el primer pic que els faci, però això no ha de ser excusa, eh? O sigui que...
0: Feia-vos en fora d'en Toni, que farà un flambeado, no sé cosa, que no surti bé, ben que dir, i que sigui això un desastre.
4: És que això, en Toni no sabia ni que era flambear una cosa, fins a dia d'avui. Bé, jo te'n faig.
0: Andreu Canyelles, Antoni Orrac i Antoni Torrandell, que van en el seu cotxe. Però on anau ara mateix? Però on estàu?
4: Ara ja entram dins d'inca per coi cap a Sineu i ja enfilarem carretera cap a Porrer, Montuïri, Porreres i Campos. Hem de fer tots els pobles.
0: Molt bé, mitja hora, tres quartets. Arribareu.
4: Más o menos, sí, me demanco.
0: Molt bé.
4: Tres quarts som allà.
0: Idò, aneu amb bones, aneu alerta, disfrutau molt, no la lieu molt, o sigui, disfrutau sobretot i a veure qui guanya.
4: Moltes gràcies, mira'm a guanyar sempre.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Maria Antònia, ja no sé si vos ja vos en penediu de dur aquesta llenteta cap allà.
5: No, tinc el poble revolucionat, eh? Ahir hi havia també una mica de meu festa, un poc de tarda, oi, que hi vaig anar una estona i la gent em deia, i quina hora venen? I els hi hem escrit per Instagram. I no sé, tothom està molt expectatiu, jo no sé què faran. Ells estan... Ahir sé que una lata me va dir, li hem escrit per Instagram i mos han dit, no sabem fer un ou frit i mos fan fer un flambeado. Ja ho pots veure, no sé què sortirà d'aquests panets.
0: Exacte, cap d'ells saps el que és un flamejat, fins
5: això,
0: que no...
5: O
0: sigui, ahir no ho sabien. De
5: ahir
0: moment,
5: no ho sabien.
0: Més o menys han dit que farà faran, és que no ho té tan clar en Toni Torrandell, que no, i que farà una improvisació, en Andreu Canyelles pareix que és més ordenadet, i Antonio Rac, que farà que flambeado, anem a veure que li tira per damunt el panet, perquè això s'haurà d'encendre.
5: Sí, veurem que sortirà, ja no sé si ho hem de provar o no.
0: Molt bé, i de Maria Antònia, sobretot, m'agradaria que sí que fessis una convidada, la gent del poble que potser avui diu me fa pereça sortir, o de la ràpida, que pugui venir, no? I la gent també és externa, que avui disfrutarà de la Fira de Campos, perquè és una fira que la gent aprofita per anar-hi cada any. Com que sí, els vols dir a la gent?
5: Sí, jo des d'aquí convido a tothom, Campos, Ses Ràpides, pobles de Veïnat, Sa Serra, tothom de Silla que vengui a veure la nostra fira. Val molt la pena, no se'n penediran, malament hagin de fer una hora de camí, no se'n penediran de venir fins a Campos, és espectacular, i així també és important donar suport en els pagesos.
0: Sobretot això, perquè això és un programa on intentem entretenir, però sé que els pagesos ho estan passant malament, sobretot els pagesos de Campos, amb el tema de la llet, n'hem parlat molt d'aquí també, de forma més seriosa, però volíem aprofitar Costormós avui a la festa de les vaques de Campos, aprofitant que avui és dia 10 de maig, i te volem agrair aquest temps que has estat amb nosaltres, Maria Antònia.
5: Gràcies a vosaltres per donar visibilitat.
0: Gràcies, una ferrada.
5: Una ferrada.
0: Bona fira. Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és servei públic. Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrada ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol.
3: Tentol.
1: Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
4: Les 10 i 28 minuts i de la Fira de les Vaques de Campos, molt anant també a la Fira de Maig 2026 de Felanitx. I és que es vesteixen guany de colors de primavera, art i creativitat amb una nova edició d'aquesta Fira de Maig. És una proposta que converteix els carrers del municipi en un gran espai viu dedicat a la cultura, l'artesania, la gastronomia, el comerç local, i això és durant tot aquest cap de setmana. I són diferents activitats per tots els públics, amb artistes al carrer, música en directe, tallers, exposicions, gastronomia, moltíssimes coses. També hi ha decoració temàtica. I en el final, clar, Felanitx se converteix en una explosió de color i creativitat, que està molt bé perquè, sobretot, hi ha activitats destacades com l'art al carrer, que jo m'agrada molt, això de l'art al carrer. Hi ha una ruta gastronòmica que se diu Free TV, unes exhibicions d'art, com dèiem, música en directe, vehicles clàssics, dansa tradicional. I, bueno, per preparar de tot això i per parlar d'aquesta fira, volem parlar amb qualcú de l'organització, no? En aquest cas, de l'organització i en diferents comerciants de Felanitx. En aquest cas, na Marta Lozano, que és de la Junta Gestora de l'Associació de Comerciants. Molt bon dia, Marta, com estàs?
5: Bon dia. Pues molt bé, molt cansada, però molt bé.
4: Molt cansada i encara teniu el dia d'avui per endavant.
5: Sí, avui és el dia gros, però, claro, vam fer molta feina per arribar aquí. Però estem molt contents.
4: Ahir hi va haver mal temps per fer la nit també, o no?
5: Hi va haver aquesta brusca que molesta, però te deixa fer feina, gràcies a Déu. Però va anar bé, va anar bé.
4: Va anar bé.
5: No mos va aturar.
4: I ara quin temps teniu per allà?
5: Pues ara sol i nubes. Estic molt bé.
4: Avui és mel, eh? A veure, sí, que dona tranquil·litat, saber que no plourà i que tota la feina que heu feta...
5: Sí, no dona aigua.
4: Mm. A veure, compta'm una mica com va aquesta festa, sobretot, per exemple, com va sorgir aquesta temàtica, no?, de colors de primavera, art i creativitat. Com és aquesta festa?
5: Bueno, això ho vàrem pensar perquè avui en dia ja hi ha fires cada cap de setmana a un parell de pobles. Coincideixen, sí, un parell de pobles i vàrem pensar... Han de fer qualque cosa perquè triïn Felanitx i no se'n vagin a un altre lloc, sobretot si estan més a prop. I van dir, han de fer alguna cosa original.
4: Ja no farà més publicitat de l'altra banda.
5: Sí, sí. I vàrem dir, bé, li donen color i fem coses així originals, sobretot que faci que moltes ganes fer-te una foto i tenir aquell record, no?
4: Ah, molt bé.
5: I així, en el mateix temps, pues, donar visibilitat a l'escomer local de Felanitx i a tots els racons, que Felanitx té racons moníssims, mm-hmm. Perquè, claro, no la mateixa, si la decoració que hem fet la poses un carrer estàndard, però nosaltres tenim un caramull d'escales superguapes i hi ha racons pues, que els hem intentat millorar. I això és el que hem fet.
4: Heu aprofitat els racons més guapos, més xulos de Felanitx i els heu vestit una mica perquè quan la gent vengui, sí, tingui ganes de fer-se el que tu comentes, no? Sí. Una foto i tot, sí, això. Què se trobarà la gent quan vengui?
5: Bueno, de tot. Trobarà, tant si mira per amunt, veurà els carrers engalanats en colors, i si mira en terra també, saps què t'ho vull dir? Mm. Per tot, avui també hi ha la fira més grossa, hi ha molt d'artesans, i no sé, per nens petits hi ha molt de botibotis i coses així. Està molt bé, la veritat. I sobretot trobaran molt de racons on fer-se una foto original. saps que tu poses el teu estat a Instagram una foto i tothom diu, ei, aquesta bona és. Això és idea.
4: D'acord, no és un fotocall, sí, que és un cartell enorme i tu te poses allà, que anuncies la festa. No, no, no. És el mateix racó del poble, una mica més tunejat i ja està.
5: És que no n'hi ha un de fotocall, n'hi ha 40. Saps? Ja. Allà per tot vas caminant i en rodes de cotxes han fet serps, després han fet una paleta de fusta i l'hem omplida, una paleta de pintor, l'hem omplida de flors, que ha de totes d'un color, saps? Mm-hmm. No ho sé, han recreat. Volgut fer com a màgia, no ho sé.
4: I deu fer màgia perquè hi ha hagut una feinada, mos deies que ja estàveu més cansadets perquè duis molt de dies. Que ara recoïu, no?, una mica allò que heu posat, aquesta llavor de feina que heu fet.
5: Sí, ho varen sembrar en el gener i hem estat ratllant quasi cada dia.
4: Exacte.
5: Que estigués florit avui.
4: Com ha estat aquest procés de preparació, de decoració dels carrers?
5: Pues això, ja t'ho diré, la junta de comerciants, tots els dies lliures, dissabtes i dilluns, els dissabtes a hora baixa i tots els dilluns, pues a fer feina tant si plovia, com si feia fred, com si mos pegava un sol... Molta feina. Sí. Totes les hores lliures els han dedicat aquí.
4: Això és com els nins que volen combregar, que han de combregar, pues, que se passen d'un any que van a catequesis.
5: Mira,
4: i tot això.
5: Sí, això crec que és pitjor que preparar unes noces. Jo me vaig quedar que va ser molt fàcil, però crec que és pitjor. Sí.
4: Dir-te si quiero va ser més fàcil.
5: Sí, va de menys feina. Sí, la veritat que sí.
4: I molta importància el paper que teniu els comerciants dins aquesta organització de la fira, no?
5: Sí, perquè nosaltres el que volem és que la gent, tant del poble com de voltants, pues vegin els comerços que hi ha a la nit. Ja hi ha molta cosa a la nit, però clar, si no hi perdem el temps i no mos hi passejam i no invertim en el comerç local, després tot serà igual. Després tot seran franquícies i tot serà igual.
4: Ja.
5: I troc que hem d'apostar... Jo dic que a Mallorca estem en el vermell d'ou. I el que hem de fer és pues, saber que ho tenim i disfrutarò i explotarò nosaltres.
4: Clar.
5: Saps? No ho hem de deixar perdre.
4: Creus,
5: el comerç local.
4: Penseu que aquesta fira ajuda a donar vida en el comerç local?
5: Sí, perquè avui haurà sortit molta gent i si idea és aquesta, que vegin tot el que ha fa la nit. Sí, és idea.
4: I els comerciants, cada any vos ho implicau més o cada any heu de renovar aquesta implicació? És a dir, a vegades no, hi ha botigues que participen cada any i repeteixen?
5: Bueno.
4: O com funciona una mica perquè la gent sàpiga lo difícil que és crear una festa i sobretot que s'arreli i que se pugui repetir cada any i que cada vegada sigueu més recolzant el producte local, clar.
5: Bueno, pues amb això jo avui te puc dir que estic molt contenta, perquè és veritat que enguany hem estat poquets preparant la fira. Però avui, quan tothom va haver muntat, no sé quanta gent mos ha dit l'any que ve mos ho deis, perquè l'any que ve torna aquesta fira, seguríssim. Mm. Hi haurà una segona edició. I tothom mos ha dit l'any que ve mos ho deis i vos ajudarem, i jo faré això, jo faré allò. I jo he dit, poseu la gravadora en marxa, perquè tota aquesta gent després que no se facin arrere. Però sí, allà... Ara que han vist la feina que hi ha i s'animen a ajudar. Mm. Pues per Santa Margalida ho poden deixar també guapíssim. Jo estic disposta.
4: Clar.
5: Sí.
4: Això treu a la gent. I hi ha una cosa que treu molt, que també és l'art al carrer, que és una de les grans apostes d'enguany, no?
5: Sí, aquesta ja ho van fer l'any passat.
4: D'acord.
5: I enguany han repetit. I l'any que ve també, jo espero repetir-ho. Està molt bé, ho feim el divendres a hora baixa. Mm. I surten artistes, fotògrafos, pintors, gent, o sigui, artistes tant de Felanitx com d'altres pobles que vulguin venir, i musiqueta en directe, i mira, és un divendres diferent, i comença en sata el cap de setmana de la fira.
4: És com una exposició col·lectiva, no?, de diferents artistes.
5: Sí. I treuen, ho fem tot en el carrer, i després també hi ha tallers per nins, poden fer el seu propi un quadre o un dibuix o el que sigui, i després fins i tot el poden veure com se fa per emmarcar el procés per fer el marco d'un quadre.
4: Molt
5: tot
4: bé.
5: Això.
4: I també quan mos entri la rusca tenim la ruta del frit i vi, que ja s'ha convertit en una tradició.
5: Sí, jo estic molt cansada, però hi vaig anar divendres i hi vaig anar ahir.
4: En què consisteix aquesta ruta?
5: Pues això, els bars i restaurants del poble fan diferents frits, en 3 a 1, i té frit de marisc i frit de, jo què sé, de pop, de marisc, jo què sé, de floquet.
4: Molt bé.
5: I després vas a un altre bar o restaurant i en té d'un altre tipus. No tots tenen el mateix, i una copeta de vi. I això és un plan estupendo.
4: Creus que la gent del poble respon bé quan arriba la Fira de Maig? És a dir, la gent de sortir esperen amb il·lusió aquest moment?
5: La Fira de Maig sí que l'esperen, però crec que molts avui se n'han duit una sorpresa perquè no s'esperaven tan potent com és enguany, crec.
4: Sí, sí, vos sí heu currat moltíssim perquè Felanitx sigui un dels pobles més guapos de Balears, sí. Ara mateix.
5: Això, la cosa és que no hagi vengut enguany se'n penedirà. I vendrà l'any que ve. Això és el que volem.
4: I d'aprofita per fer una convidada, perquè hi ha gent dubtosa que anem a la Fira de les Vaques de Campos, anem a Felanitx.
5: I sap què els diria jo? Els diria que primer venguin a Felanitx, facin una volta per Felanitx i de tornada s'aturin a Campos, perquè no van de voler tot per nosaltres. I tant que la de Campos m'aprecia que dura un poc més.
4: Es queda molt
5: bé
4: ara.
5: I així compartim. No, però és que no ho he dit perquè de vegades que ho sent. És que compartir... qui mal fa, mal trobarà.
4: No, i faig nosaltres... comarca, també, clar.
5: Sí, és que no volen salvar només l'Ona, Felanitx, és que és tot. Bé, Felanitx, jo vull que vagi que superbé, però trob que Felanitx ja en pot, són 12 quilòmetres, ho poden fer tot.
4: Sí. I t'he de demanar, Marta, això d'Extra Happy, d'on ve? Perquè jo m'havien apuntat aquí. Marta Lozano, Extra Happy. I dic, demana-li per això, li demanaré per què vol dir això d'Extra Happy.
5: Això, Extra Happy, és el meu racona particular. Això és el meu tresor. Si jo m'agrada per la nit, això d'Extra Happy ja és superior. Això és que jo tenc... Extra Happy és una marca de roba infantil, feta a mà.
4: Molt bé.
5: Sí, feta a mà. I jo som, pues, la mujer orquesta, sé que ho fa tot, sé que curs, sé que fa la propia publicitat, sé que ven, sé que tot.
4: I és roba infantil de segona mà?
5: No, de segona mà no.
4: D'acord.
5: De cotó orgànic i...
4: Però feta a mà.
5: Feta a mà la fa jo, sí.
4: Pensava que era que li feia un segon ús, que també a vegades hi ha aquestes propostes. I de tot això està molt bé. Aprofitau per passejar per Felanitx, aprofitau per fer un voltí, que l'han posat molt guapo. Recomanaries un racó en concret per fer-se la foto avui?
5: Te diré, en el carrer Major... Hi ha un fotocall fet en catxes d'ous amb un colors divins que jo aniria aquí a fer-me la foto. I després, per exemple, a la Font de Santa Margalida han agafat uns ocells, el típic ocell negre que posen perquè no hi vagin els coloms, i els havien donat també un color i estan ideals.
4: Molt bé.
5: I després, que més... i a l'entrada, és que hem estat molt punyeteros perquè hem fet puestos estratègics aquí perquè l'hagin de fer sencera. A la plaça de les Palmeres també hi ha un bidons pintat de colors, que també una foto allà, ideal. I després, per acabar, a la plaça de Pats, pels més petits, hi ha uns arbres que els hi han posat un cremull de cintes de colorins, que en sovint se moven, i allò és una fantasia. Així és que han de fer la fira sencera.
4: I una recomanació per aparcar, que això seria més un tema d'Ajuntament i tal, però seguint que vengui Felanitx, ho té bé per arribar?
5: Pues he de dir que sí, no puc dir que no, perquè han fet un pàrquing nou just a l'entrada de Campos. Si primer han anat a la fira de Campos, trobaran pàrquing amb arribar. I si no, poc més en van, darrere Saldi també hi ha un pàrquing enorme, que només, vull dir, quan t'aparques ja veus la plaça de les Palmeres. Està molt bé.
4: Molt bé.
5: I després, si parquen, si venen de Porto Colom, perquè hi ha per davant que han de ports, i no passa res si caminam un poquet.
4: I no passa res si
5: venir
4: caminam.
5: En seu cotxe, el dia que hi ha fira. En el mercat.
4: Hem de passejar i hem d'aprofitar ja que passejam, o fem una foto de tant en tant, ja en un racons d'aquests que s'han engalanat amb flors i d'aquesta manera tan xula, tan guapa. Marta, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida, per donar color i llum també a la Fira de Maig de Felanitx. Felanitx es mou, se diu, no?
5: Felanitx es mou. Sí. I no aturarà.
4: I que no aturi. Bona fira, bon diumenge i disfruteu del dia.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Gràcies, Marta.
5: Adéu.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: Diumenge a les 12, viu amb els postres en joc, la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
2: No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
3: Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial.
1: Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
2: I a l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
1: I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a primera federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numancia Poblense.
2: Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
6: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
6: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. La gran vida. Del rebost al plat, el gust per la

0: 10:46, aquí a la Gran Vida, els darrers 13-14 minuts d'aquesta segona hora de programa la volem dedicar a la cuina. Com sempre, una recepta diferent, avui una vegada més de la mà de Maribel Quirós, que és a casa seva i no sé si a punt de sortir per firar una mica, perquè són festes també per Sóller. Tenim el firó, sobretot demà, no? És aquesta prèvia... Bé, ella ens farà una mica de prèvia del firó de Sóller. Maribel, com estàs? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia.
0: Què tal? Com va aquest diumenge de fira de Sóller? Supos que amb ganes de disfrutar i, sobretot, demà és dia gran?
1: Sí, demà és dia gran, però i amb ganes de disfrutar perquè hi va ploure tot el dia i varen anul·lar tots els actes del vespre. No va haver saber bé a plaça.
0: Ai.
1: I sofrent a la Mare de Déu, la varen haver de fer dins l'iglesia perquè, clar, va ploure tot el dia a Sóller.
0: I avui recuperau alguns d'aquests actes?
1: Avui ja ha sortit, sí? Ja ha sortit el sol i esperen que vagi tot bé. No donen aigua ni avui ni demà, però en donaven, o sigui, gràcies a Déu, no aigua. Ahir va fotre un poc de festa, però bé.
0: Va fotre. Se va espanyar una mica la festa i demà, a veure, la gent que... Perquè avui tothom està entre Felanits i Campos, però a Sóller demà serà un dia xulo, un dia bo.
1: Sí.
0: La meva pregunta, així com una mica inconscient, però per què se fan en bon dilluns aquest firó?
1: Perquè en el firó, sí, se celebra, val, cada any per commemorar la victòria en els corsaris que varen arribar l'any 1561. Val?
0: Mm-hmm.
1: Varen arribar a Sóller, varen atracar les puntes i celebrant que varen guanyar. I això sempre se celebra el dia després, o sigui, aquest format de fira de l'any 1800 i pico, crec que se fa així.
0: Sí.
1: Sempre se celebra el firó el dia després de la fira. Avui és la fira, demà és el firó. I la fira de Sóller sempre és el segon diumenge, el segon cap de setmana de maig.
0: D'acord.
1: El segon diumenge, pues, el dilluns següent del diumenge, el 7 de maig, és el firó, que el dia que varen desembarcar era un 11 de maig de 1561, val? Enguany cau amb 11 de maig, el dilluns, però a vegades cau en 13 o cau en 8, val? O sigui, perquè sempre és el dia després de la fira.
0: Sí. Així ha vengut per calendari, en qualsevol cas, són aquestes imatges que podem veure sempre per IB3 Televisió,
1: sí,
0: que són espectaculars, no només per el que representa, per recordar el que va ser aquesta gran batalla, però com va la gent, no? Disfressada, no? Vestida?
1: No, diguem vestida.
0: Vestida, xata. Jo he corregit a temps. No sé, cosa que mos tirem aquí la gent damunt en el darrer segon. I a més que se fa a un lloc emblemàtic davant la mà, o sigui, espectacular, no?, ja en esport.
1: Va, primer de matí el que fan és la missa de Can Tamany.
0: Mm-hmm.
1: Val? Bé, van a fer sofrena en el monument, que és...

0: fan una forana en corones de flors i llavors van a sa, fan la missa Cantamany, que és la casa de les valentes dones, aquí on hi havia les valentes dones,
1: sí,
0: de Catalina i de Francisco. Val? I fan allà una missa i llavors ja comença a plaça, donen estot d'alerta que han arribat els moros i surten els pagesos i les pageses de plaça. Fan serenga. Val? Després de veiem en esport i és quan hi ha les batalles. Les primeres batalles són en esport. La primera és la Blai en Repic, que arriben els moros, ja és la primera batalla. Llavors, la segona... No, vull dir, Mel, no és vera. La primera és a la Playa d'en Generós, davant d'en Generós. Després, a la Playa d'en Repic. La tercera és en el pont d'en Barona. I, clar, i els pagesos anant perdent. Totes aquestes batalles perdem. Val? La batalla final és a la plaça. I arriben els moros i posen bandera, la seva bandera, en la lluna vermó, val?
1: Sí.
0: Perquè en aquell moment Soia era seu. Però la batalla final, després de saquejar moros la iglesia i totes les cares de plaça, a la batalla final guanyem nosaltres, val?
1: Clar que sí.
0: Perquè a la darrera lluita, entre el capità Angelat, el rei moro, però després agafen el fill del rei moro, val? El agafen. I aquí és quan el rei moro es rendeix i Soia torna a ser cristiana.
1: Quin remenat enguany tornarà a guanyar? T'imagines? Alerta aquí. Així se comença. Escolta, que una cosa que, com que ahir va ploure i ha sortit el sol, clar, han sortit els caragols, i ja que han sortit els caragols, que t'apareixi feim una recepta de caragols, que a tothom li agrada menjar caragols, però després fer-los ja més complicat.
0: La setmana passada que va ploure jo els vaig anar a cercar, per tenir-los preparat per dia de Firó, i ara ja els han fet mon pare i mon mare.
1: I
0: ja
1: tenim 6 o 7 minuts per xerrar de com se fa una bona recepta de caragols, perquè aquesta secció, a més de vendre soia i el Firó, també volen fer caragols.
0: Vinga, això són els caragols, són famosos, d'en Manolo Quirós i en Verde, que és mo mare, que teníem un restaurant i venien caragols per treure-li la recepta exacta a mon pare, he hagut de pregar. Però
1: sí,
0: al final crec que me l'ha donat. No
1: o sigui, són caragols que... Quirós, no? Els hi direm caragols, sí. Quirós.
0: De Can Quirós, i de mo mare. Sí. Però no sé si me l'ha donat de sense, però s'ha deixat qualque cosa, t'ho juro, en sèrio, perquè m'ha gustat.
1: I doncs vinga, anem a mirar a veure si podem esbrinar en el final si la feim sencera o no.
0: Vinga, els ingredients, val? Espero que no me'n deixi cap, que llavors se'm arrenya, no?
1: Sí.
0: Val, caragols, costella de porc, xua, peu de porc, verí negre, cebes, domàtigues, proves de banyeta, dur altres cabeixes d'alls, herbes de caragols, vale. Funoi, cost, que mon pare està super orgullós perquè totes són del seu hort, i ell té cost i ningú en té, bé, jo que sé, un truit. Sí. Herba sana, un
1: això, gruix. Perdona, això que has dit de banyetes, que has dit de banyetes?
0: Prever de banyeta.
1: Val, com són aquests? Com són?
0: Prever de moir, aquest coent.
1: Ah, va, d'acord, són coents, val.
0: Sí. Funoi, cost, herba sana, moraduix, això són herbes dels caragols.
1: Sí.
0: Llavors, esquelites.
1: Quelites.
0: Quelites, sí, bé, ja ho veuràs, ja ho veuràs. Molles, alls, iogurt, ou bullit, oli d'oliva, sal i prevó. I llavors hem de tenir un brou de carn fet. Que el brou de carn li posam ossos de ternera, colomí, que també li posa el seu, gallina de sa seva, porro, ceba, domàtica i api.
1: Els caragols ja l'ha de menys, ara mateix.
0: Vinga. I com ho fem? Bé, sí. Una setmana abans les posàvem els caragols, clar, hem de saber si els hem anat a cuir. Nosaltres, en guai, els caragols són de la serra,
1: sí,
0: i dels horts, de per de vora a casa nostra, però, clar, les has de tenir com en quarantena, sap? Perquè saber si els caragols els has de triar. Bé, les deixes amb farina i fonoll, val? Dins una... Dins com unes... Que té com unes rejilles petites perquè no puguin sortir,
1: sí,
0: saps? I després, al cap d'una setmana o dues, que tens els caragols allà, passam a fer-los nets. Com ho feim? Per mo mare el que fa, surten en el corral i les fan net d'un en un. I van tirant aigua i surten els caragols. I en els morts les trien, saps? Tiren els morts, se queden els vius. I els que són de closca fluixa també els lleven, deixen els forts i els que són bons. Val? Quan ja tenim això a fer...
1: Sí, se fa una tria aquí, eh? Aquí se fa una tria.
0: Mo mare les tria tot, sempre.
1: Molt bé. Sí.
0: Clar, i els caragols de la serra, per exemple, el que tenen és que no tenen brutó, saps? Són de la serra d'allà dalt i són bastant nets i, saps?
1: Són, caragols bovers o els mitjancers?
0: Els de la serra sí que són bovers.
1: Bovers. Que són
0: i llavors hi ha caragoles, grossos, també, a la serra.
1: Val.
0: perquè nosaltres coneixem a la serra i a vegades anem amb ell quan plou, acercant-ne tota la vida, quan fem en el nostre restaurant, les agafàvem de la serra. Ara ja els venen. En venen sí. I donen feina, saps? I no fa falta que faci tot aquest tull. Però els nostres d'enguany són de la serra i són dels horts per de vora que hi ha mon pare i mon mare. I a casa meva germana, per allà.
1: Molt bé.
0: I bé, com feim? Després, quan ja les tenim nets, les passava a bullir els caragols, vale? I les hem d'enganar. Agafam, posam els caragols dins aigua freda i les posaven al foc. No, que no sigui altre foc, val? I què passa? Les enganam, surten tots, val? Que has d'anar alerta que te caiguin de soia i comencen a treure sabonera.
1: Mm-hmm.
0: I aquí ja les començàvem a bullir. A casa nostra, les canvien 3 o 4 vegades aigua, perquè quedin ben nets i ben bullits i tots. I en aquesta aigua el que hi posen és herbes, com que mon pare en té moltes que són seves, les sembra ells, a cada vegada que hi posa aigua hi posa herbes i les bull amb aquest prevescuent de banyeta.
1: Molt bé.
0: Val? Les bull. Tira l'aigua, torna a posar aigua, les torna a bullir 3 o 4 vegades amb herbes, sal, clar, sal, i es prova de banyeta. O sigui, els caragols ja t'agafen el gust de les herbes i fins que queden bullits, val?
1: Sí.
0: I després, quan ja ho tenim així, passàvem a fer ja la salsa. Saps? El brovet que també està... Saps? Que te menges els caragols i te xupes bous de bous de dins.
1: Sí, sí, sí, sí. Jo som de
0: moltes
1: xupar,
0: bandes,
1: sí.
0: Moltes bandes les fan amb herbes i coents. Això jo no. Quan les tenim així, el que feim és una salsa. Mm. És com un brou, saps? Sí. El que feim és un sofrit i tirant la carn, o sigui, el peu de porc, la costella, sofregim això. Amb oli, sal, preva bo i ho sofregim. Llavors estiran domàtiga, porro, ceba i feim el sofrit d'això. Quan ja tenim el sofrit fet, hi tiram els caragols. Amb un poquet de brou, saps? I ja damunt ens ha sofrit, saps? Tots els caragols. Quan ja està tot el caragol mesclat amb això, hi tiram brou fins que els atapis.
1: Molt
0: dins
1: bé.
0: Una olla grossa. Bé, segons que nosaltres en feim molts, dins olla, ho tapam. I allà ho deixam bullint. Que vegis que estan bé i que han agafat el gustet ja de la salsa i tot.
1: Mm.
0: I aquí, després ja hi tiram, ja fem un picadillo, val? En el picadillo que hi posam. Ara, aquí on venen les escalites. Que això no m'ho volia dir. No m'ho volia dir, picadillo. Perquè amb aquest picadillo el que fem és espessir.
1: I això és superimportant, ou perquè mos queden 3 minuts de programa, 2 minuts i mig, vale. I el picadillo no mos ho poden perdre.
0: Ou bullit, aix i iogurt, i moltes. Ou, i de dins els caragols. I que facin xup-xup. Saps que això se mescli amb els caragols i es passen. I després tu menges un bon pot de pa mallorquí i amb maioli. Ou, ja està.
1: Fantàstic, fantàstic. Idò, estrut de les esquelites, idò, ho tindré en compte. Ara ja ho sap tothom. Ara totes les balears sabem que l'esquelita és el que li dona el punt.
0: Que hi ja ho bullit.
1: No t'ho volia donar, pareixia que era la Coca-Cola per ell.
0: No m'ho volia dar, avui de matí. No portonaràs picallilla, però, men, papà, ja no tenc cap restaurant. Tothom estirà encantat, dirà, m'han fet el seu caragol, per favor, l'he hagut d'animar, el que digués, quins d'ero.
1: Idò, els caragols fan sabonera quan els feim, i els que fa sabonera són jo, de la fan que m'ha entrat, i això que no arribam encara a les 11. Nosaltres ara vos deixarem amb els bulletins horaris, però tornem amb una entrevista molt llarga, entre tu i jo, d'una hora, la tercera hora de programa, fins a les 12. Ja sabeu que després tindrem els companys d'esports, perquè resulta que avui, Maribel, jo no sé si és futbolera, però juga el Mallorca, juga el Baleares, juga el Palma Futsal, avui la Champions. Bé. Tu tindràs truix per soia.
0: Jo tindré truix, jo me'n vaig a fer feina en esport. Jo ja, fins demà, firó, demà sí.
1: I do, quedes alliberada, que disfrutis molt demà de sa fira, de sa teva fira, de ca teva, d'aquests caragols, i moltes gràcies per estar nosaltres a la Gran Vida amb aquesta recepta espectacular de caragols.
0: T'escataré com els mengi avui.
1: Ai, m'encanta. Gràcies, Maribel, una ferrada.
0: Adéu, molts anys.
1: Molts anys. I d'ací, bona fira també per a Soia, i nosaltres tornem quan siguin les 11:04 en l'Entre tu i jo, avui amb un còmic i monologuista. Vinga, uns segons de música i tornem a les 11:04.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Un incendi en l'habitació d'un hotel de Sillot a Sant Llorenç d'Escardassà ha obligat a desallotjar un centenar de persones, però sense cap ferit. L'avís s'ha rebut de vés les 3 de la matinada i fins al lloc s'han desplaçat policia local i sanitaris. Ha netat una persona, però no ha estat necessari el seu trasllat a cap centre hospitalari. Els bombers de Mallorca s'han fet càrrec de l'extinció i ventilació de l'estància per la gran quantitat de fum acumulat, però ha estat una ràpida intervenció. De moment, es desconeix la causa del foc. Els primers passatgers de l'Ondius afectat per l'antivirus comencen a desembarcar del vaixell. Són els 14 espanyols que són traslladats al port en llança de 7 en 7 per posteriorment pujar en un bus bombolla que en aproximadament 10 minuts els deixa directament a la pista de l'aeroport de Tenerife Sud. Un avió els durà a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid per passar la quarantena. Les enquestes epidemiològiques fetes fins ara indiquen que tots ells continuen asimptomàtics. També la resta de passatgers de les altres 23 nacionalitats que baixaran entre avui i demà. Així ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, l'ordre en què partiran els primers vols.
2: El pasaje que va a salir, que va a ser desembarcado, va a ser los ciudadanos españoles, para los cuales ya está preparado el avión en el que tengan que ser trasladados. El siguiente país que va a ser evacuado va a ser Países Bajos, que va a llevar a ciudadanos de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación. Y luego se irán secundando los diferentes vuelos que están previstos para hoy, que no nos han detallado ninguna incidencia: Canadá, Turquía, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Estados Unidos.
1: L'operatiu finalitzarà demà amb un avió de Països Baixos que recollirà tots els passatgers que quedin a l'Ondius. El darrer vol serà el procedent d'Austràlia, a l'hora baixa, i una vegada hagi arribat, el vaixell deixarà el port per dirigir-se a Països Baixos. Avui sí, gairebé un mes després, Palma viu la celebració del Diumenge de l'Àngel, després que la cita original s'hagués de suspendre per mort de la pluja. La Federació d'Associacions de Veïnats, que organitza l'esdeveniment, l'ha volgut denominar Diumenge de l'Àngel 2.0, ja que, a diferència del que marca la tradició, es fa al Parc de Sarriera i no al Castell de Bellver. Maribel Alcázar, presidenta de la Federació, anima tothom a gaudir d'aquesta jornada festiva i reivindicativa.
3: Que vinguin, sobretot, perquè el que estem fent és una activitat més tradicional i festiva per tota la ciutat. Té un contingut bàsic, que és una mostra del teixit associatiu en general i del que fan les entitats veïnals en els barris, el que poden aportar en moments claus a la ciutat, com totes aquestes activitats que tenim previstes.
1: El Palestí amb passaport espanyol Saif Abukeshek ja vola de tornar d'Espanya després d'haver estat deportat per Israel, on havia estat detingut durant més d'una setmana després de l'assalt israelià a la flotilla Global Sumut. Saif arribarà a Barcelona a l'hora baixa per retrobar-se amb la seva dona i els seus fills. També ha estat alliberat el brasiler Thiago Ávila. Amb dos han volgut denunciar els abusos i tortures que han patit per part de les autoritats israelianes i han fet una denúncia de la col·laboració europea, diuen, amb l'estat genocida i d'apartheid d'Israel. I un darrer punt, en clau de servei, per mort de la disputa d'una prova automobilística, fins a les 6 del capvespre estarà tancada la carretera del Coll de Sagreu entre Palma i Calvià. Així mateix, per la celebració de la Romeria a Casa Blanca Sencelles, pot haver-hi retencions fins a les 12 del matí a la carretera Vella de Sineu, entre Espinaret, poc després de Sostelot, i el desviament de Sosolleries cap a Santa Eugènia. Recordem que per mort de les retransmissions esportives, avui no hi haurà informatiu migdia. La informació tornarà uns minuts abans de les 3 en el descans de Mallorca.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: La música ressona.
2: Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
3: Diumenge a les 12, viu amb els postres en joc la prèvia al partit i el postpartit del Real Mallorca-Vila-Real.
4: No és un partit més, és la gran passa cap a la permanència del Real Mallorca.
5: Sí, ¿en qué momento? En un momento crucial.
3: Des de l'estadi de Sant Moix, el millor futbol de primera divisió amb la màxima emoció.
4: I en l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
3: I també amb seguiment als partits del play-off d'ascens a primera federació amb el Corujo, Atlètic Balears i Numància Poblense.
4: Tot a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. IB3 Ràdio és Dial.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas.
1: Au, idò, tercera hora de programa d'aquest diumenge, dia 10 de maig, i ja sabeu que ha estat un cap de setmana on vos hem contat coses molt interessants. Tant ahir, dissabtes, dues horetes, els diumenges tenim una hora més de programa, i durant el dia d'avui també vos hem donat un parell de pistes, un parell mallorquina de pistes, de qui serà l'entrevistat en aquesta tercera hora de programa. Ja sabeu que a nosaltres mos agrada fer aquesta entrevista més reposada, una entrevista on podem xerrar de tot, és pràcticament una hora on obrim en canal els personatges o persones, el convidat, que moltes vegades pot ser músic, que a vegades pot ser actor, pot ser fins i tot polític, han tingut enginyers, han tingut gent que se dedica a sumó, i avui va per aquí. Vos han dit que és humorista. I és vera que jo m'agradaria tenir més vegades més humoristes en aquesta casa, la Ràdio Pública de les Illes Balears. I avui és un plaer tenir a la meva dreta a una persona feta a si mateixa. És una persona que se va formar a l'Escola Superior de Comèdia, en aquest cas de Madrid, i la veritat és que l'hem adoptat, sempre li deim. De fet, quan entrava pels passadissos, el primer que li han dit és infiltrado, i tal, i clar, i ja comenceu a saber qui pot ser. Vos deia que han donat pistes. Vos deia que ell és còmic. Que va néixer a València, que fa monòlegs i l'aplaudeixen i el critiquen, és que el critiquen són menys. El que passa és que aquests fan renouet a vegades, però sobretot per xarxes, i comencen a embossar i dir «I per què no fas esto así? I per què no fas esto?» I tot, perquè no se pot arreglar tot. Avui, a l'Entre tu i jo, aquí, durant una horeta, tenim en Rubén García.
0: Entre tu i jo.
1: Rubén, molt bon dia, com estàs?
2: Tal, Juanmi.
1: Gràcies per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida.
2: Per convidar-me.
1: En diumenjats de la vida. Jo sé que els diumenges a vegades pots arribar com a més cansada perquè normalment tens, no? Tens sempre qualque actuació i sé que vas carregat també d'actuacions. O aquesta és la teva idea? Com estàs ara de calendari?
2: Sí, sí. Bueno, prou bé, perquè m'he despertat a les 7 del matí d'un diumenge que sí. Per un humorista...
1: Ja n'hi ha.
2: Ja n'hi ha. Estiguem ahir fent el monòleg en Son Cervera.
1: Sí.
2: I, bueno, cada setmana entro ahir, però bé, content.
1: Com és la teva rutina un de matí després d'una actuació, normalment? T'acosta molt aixecar-te? Berenes igual? Estàs igual? Estàs cansat ja de xerrar amb gent?
2: Depèn de com hagi sortit l'actuació del dia d'abans. Sí. No, bueno, normalment és prou igual si estic en Mallorca, les meues rutines. Canvia prou quan me'n vaig a la península per el tema de viatges, hotels, avions i tal, que ahí tinc que modificar un poquet els horaris. Mm-hmm. Però si no, jo estic així, sempre mal a les 7 del matí, 7 menos quart, faig lo de l'ayuno intermitente. Aquest.
1: Jo el faig. M'has de dir quin horari fas.
2: Quin fas tu?
1: Jo faig és de no sopar, o sigui, dins la finestra de menjar fins a les 2-3 de sola baixa, mm-hmm, i no torn menjar fins a les 8 del matí del dia següent. Són 16 de 8 hores, així mateix.
2: Vale. Sí, jo més o manco, però d'una altra manera, perquè jo sop a les 8.
1: Prest.
2: I bueno, sí. No menjo res fins la 1 del dia següent, per dinar.
1: O sigui, tu sopes, però el que no fas és berenar de matí.
2: Exacte. El que en tots els puestos del món se diu desayunar i almorzar, però vosaltres digueu berenar i berenar.
1: Nosaltres per què berenam 6 vegades en el dia?
2: No sé si 6, però teniu 3 que estan prou marcades, no?
1: Sí, és vera. No, berenam és de matí. Uh-huh. Sortint de sa feina, els funcionaris a vegades surten a berenar, una segona vegada.
2: Uh-huh. I qualcú no torna, ni hem vist que no tornen. No,
1: m'ha passat, perquè a vegades faig enquestes de carrer i no...
2: Ja.
1: I me diuen, no, és que estic treballant. Si estàs assegut. Bé, i després berenam a sola baixa, uh-huh, no? També.
2: A mi un amic de Pollença, que va ser el primer que jo vaig xerrar amb ell, perquè no ho entenia, perquè jo en el monòleg sí que conté lo de que normalment està generalizado en Occidente,
1: sí,
2: desayunar, almorzar, comer, merendar i cenar. Són com cinc, sí, sí, no? I ell me deia, Rubén, en Mallorca todo lo que no sea comer y cenar es berenar. I dic, va, m'ha quedat clar. I ja ho tens.
1: Exacte, tot és berenar, tot és berenar. Rubén, mira, podem començar per aquí, perquè sempre hi ha gent despistada. Rubén García, qui és en Rubén García? A part de la persona que hem adoptat aquí a les Illes Balears i que mos fa monòlegs de la nostra pròpia vida en base a la teva experiència després d'haver arribat aquí i a la teva feina que hi ha darrere com a humorista, que t'has de preparar temes... Qui és en Rubén García? Com te descriuries a tu mateix?
2: Bueno, un nin de València, Moncada City, ciudad sin ley, capital del mundo, y bueno, pues una persona que ha estat fins als 30 i pico d'anys en València vivint, treballant prou més en península, i que al final pues el tema de la comèdia, que és la meua passió, me fa arribar a fer una actuació en Mallorca, ve la princesa, s'enamora del príncipe, i acabe en Mallorca enamorat jo de sa Roqueta. Això seria la descripció.
1: Quants anys dus ara mateix aquí?
2: Des del 2018.
1: Tens suficient. Però tu sabies coses dels mallorquins abans de venir aquí?
2: No haguera vingut.
1: També és vera.
2: No, és broma. No vull que te tanquen el programa.
1: No, però si està bé. Hem d'anar... No. És que potser jo tampoc hauria nascut a Mallorca. Vull dir, clar, si m'ho veuen des de la perspectiva d'un peninsular, no és fàcil. Jo ho entenc, que no sigui fàcil.
2: Mira, te vaig a contar una anècdota simple, però bueno, aquí teniu l'eminència de la comèdia balear, que és Agustín, el Casta, que s'ha portat molt bé amb jo i que tinc una molt bona relació amb ell. I quan xerrem de comèdia, ell i jo, de sacudits de sí o dels temes de sí, ell molts pics me diu: ostres, Rubén, és que jo no lo podia haver visto así nunca. I dic, clar, Agustín, és que per vosaltres les coses que passen així són normals. Clar. És dir, el xoque és quan una persona de fora arriba així,
1: sí.
2: Saps? Perquè els mallorquins, pues, xerreu com xerreu, teniu les vostres impressions, sí, no? La vostra forma de viure, i el que té la sorpresa és el que ve de fora, no? Jo, bueno, des que estic així, que d'acord ho dic, que estic enamorat de l'illa...
1: Però flipes en coles.
2: Sí. I cada pic més. O sea, aquesta setmana m'ha passat una cosa de que un mallorquí me va dir que la paella la inventaron los mallorquines. Jo no m'ho podia creure.
1: Ho he vist.
2: I estic ara mateix ja xerrant en una lota de Felanich que diu que és descendiente directa de Cristóbal Colón.
1: Sí.
2: Que està
1: clar,
2: la marxa.
1: Perquè és nostre. Cristóbal Colón és nostre. Era nostre. Uh-huh. I hi ha una teoria molt ben formada damunt d'aquest tema, i ho defensam. No? A vegades mos costa defensar lo nostre, però després, per aquestes cosetes, mos hi posam.
2: Jo estic encantat perquè me dona material per els monòlegs, però sí. N'hi ha coses que dic, alerta.
1: No lo creïn ni vosaltres.
2: És que... Però bueno, sí.
1: El tema de la paella és una cosa molt peculiar, perquè per un valencià, i és un tema molt recurrent, no?, de que la paella és valenciana i tot l'altre ha de ser arròs amb coses, no? Jo m'agrada fer arrossos amb coses i me surten bé, però no és paella, i després hi ha la paella valenciana. Clar, aquesta va ser la primera cosa que tu has intentat imposar en els mallorquins, perquè tu vens de fora, però supos que deus treure també el teu valencià.
2: A veure, lo de la paella.
1: Sí.
2: El tema és que està molt bé explicat que la paella o la paellera, el recipient, això s'inventa en València, en l'Albufera, però per una qüestió funcional dels que treballàvem l'arròs allí. És dir, clar que en quasi tota la part mediterrània tenim una gastronomia pareguda, no? Perquè treballem l'arròs, però treballem amb un munt de coses que són molt paregudes. El tema és que, clar, quan un mallorquín te diu la paella la inventamos nosotros, digo, no puede ser, perquè no havia paellas en Mallorca. No n'hi havia, havien grixoneres, i així se treballa pues, l'arròs brut, que l'arròs brut és un producte premium. A mi m'agrada molt.
1: Això sí que és
2: nostre. Bueno, teniu l'arròs brut, teniu la sobrassada, teniu l'ensaïmada, teniu el frit, que... O sea, n'hi ha molta gastronomia balear i mallorquina pròpia de la que podeu estar orgullosos, però el que no pots fer és un valencià imposar-li que la paella s'ha inventat en Mallorca, perquè no n'hi ha referències que te pugues agafar per dir, ah, pues sí, era així, no? Sí. I me fa prou de gràcia perquè jo en el monòleg dels queridos mallorquines faig una part en referència a la gastronomia dels mallorquins i m'he donat compte de que qualsevol cosa per el simple fet de ser mallorquina ja té que tindre uns atributs que no és racional que es tinga. La meva parella, la princesa, me diu: "Nos hacemos un pan boli que es light." Digo: "Light, ¿por qué un pan boli?"
1: Sí, d'un botifarró, també.
2: Clar, pa, sobrassada, camallot, no és light. Dime que està bueno, que se prepara fàcil, que tiene un producto de la tierra, però no me digas que és light. No, pues per ser mallorquí ja té que ser light.
1: Perquè és fàcil, clar, confonem, és light amb fàcil. T'ha passat una actuació que qualcú del públic te pegui un crit, no? Te faci... la paella és mallorquina. Sí. Clar, que tu t'indignis. I com surts d'aquí, en aquest moment? Com jugues amb això? Saps que tots són rivals.
2: Sí, no. En els shows canvia prou la cosa, perquè trobo que n'hi ha una predisposició molt grossa per la gent que ve al show, paga una entrada i té una predisposició per intentar passar-ho bé, principalment, però per entendre com jo conto les coses. El que sí que m'ha passat prou més en els haters mallorquins, que tu ho has dit al principi, és en xarxes. Però perquè la gent té, no té la capacitat de poder veure una actuació de 90 minuts i si tu estàs comentant només un reel de 60 segons, perds el context. Saps? I ahí és on surt més fàcil la persona que no està d'acord o que no té molta feina que fer i diu, pues aquí he hecho yo la mañana, no? Però en els shows no, en els shows no. De fet, cada vegada n'hi ha molt més interacció en el públic mallorquí, que això és una cosa que després igual xerrem, perquè per jo ha sigut molt difícil poder fer els monòlegs igual en la península que en Mallorca. Molt difícil.
1: De fet, en poden xerrar ara mateix, perquè és una cosa que has comentat aquesta mateixa setmana, no? Uh-huh. Un vídeo on explicaves que deies, acabaves dient, vos he donat la turra, però jo me l'he vist 3 vegades, i és vera que comentes un període de coses interessants. I és que, clar, t'exigeixen de l'altra banda, no? Tu intentes fer uns monòlegs per tenir sortida a nivell nacional, que és lògic i coherent, per tant, no pots utilitzar tot el material que empleses de Mallorca, ni molt manco, llevat de coses que siguin més genèriques, però te peguen hòsties de les dues bandes, no?
2: Sí, sí, però tens que tindre en compte el Juanmi que... Jo suposo que la gent que me segueix sí que ho sap, però per la gent que no me segueix, jo duc fent monòlegs des del any 2009. Vull dir, jo vaig arribar a Mallorca en el 2018. Jo he estat 14 anys de la meva vida totes les setmanes treballant en la Gran Via de Madrid, en la Chocita del Loro, fent monòlegs que tenien que tindre un contingut perquè qualsevol persona que vinguera al show poguera disfrutar, poguera gaudir del show. Clar, ara arribes a Mallorca i en Mallorca hi ha una cosa que teniu vosaltres i que m'agrada molt, i és que qualsevol cosa autòctona de Mallorca agrada més, empatitza més la gent. Clar, jo faig els monòlegs dels queridos mallorquines i del foraster infiltrado en un contingut 100% mallorquí. De fet, és una feinada fer un monòleg que només pots utilitzar en Mallorca. Jo no puc contar lo dels queridos mallorquines fora de Mallorca. Te vaig a contar una anècdota que vas a flipar. El primer pic que... Jo vaig 3 o 4 pics a l'any a Ibiza, a fer els monòlegs a Ibiza. I el primer pic que jo li pregunto a la princesa, digo, princesa, ¿tú crees que puedo contar el queridos mallorquines en Ibiza? ¿Lo entenderán? Y me dice, hombre, Rubén, ¿cómo no lo van a entender? Si lo de Mallorca, ¿cómo no lo van a entender esto allí en Ibiza? Claro, lo saben seguro, 100%. Arriba Ibiza, comença el monòleg i es 15 minuts, vas tindre que aturar. Digo, cambiamos el chip, chivos. No entendían nada, Juanmi. El sacudit no és igual. N'hi ha coses que són de sí i són de sí. Entonces, clar, estar treballant tant de temps per construir 2 monòlegs de 90 minuts en qüestions autòctones que només se van entendre en Mallorca, i de que després arribi una persona per xarxes i que te diga, es que como ahora solo haces monólogos para mallorquines, has perdido la gracia, dic, claro, tío, tens que mirar-ho tot, no pots mirar només la fotografia, tens que mirar tota la pel·lícula. Jo estic fent 3 o 4 actuacions totes les setmanes en Península, anem a teatres i auditoris prou grossos, i l'humor que jo faig o els shows que jo faig allí s'entenen en els puestos que faig. Però visc que sí, estic enamorat d'ací, vull... És una decisió meua, tio. Jo vull fer comèdia de Mallorca. M'agrada el que passa ací. Me sorprèn. I en la meua formació, o en el que jo he après en els anys de comèdia, vull intentar que un mallorquí, inclús un foraster o un, no sé, un turista que estigui així, vinga a un show i diga, ostres, tio, esto es así. Però des del punt de vista de l'humor, no?
1: T'has donat compte de que falta sentiment balear? De que el mallorquí és molt mallorquí, l'eivissenc és molt eivissenc, el menorquí és molt menorquí, i és vera que s'intenta no? Hi ha la diada de les Illes Balears, i... però després cadascú és de casa seva i li costa molt. Això ho has entès? Quan
2: pot ser, vengut? Pot ser, sí, sí. Però te vaig a dir més. Trobe que en València també hi passa, en Castelló i Alacant, en la Comunitat Valenciana, i pot ser que el tema illenc s'accentua més encara, perquè és més difícil, a lo millor, que tu facis, no sé, vida en una persona de Menorca, perquè tens que agafar el ferri o tens que agafar un avió, i a lo millor una persona d'Alacant és més fàcil que pugui fer vida en uno de València, perquè està a 20 minuts en cotxe, no? Però encara així, jo trobo que tens raó. Sí, el sentiment balear, trobo que cada illa té la seva identitat i fa un poquet marxa per el seu compte, sí. Sí, sí, sí.
1: Clar, tu te trobes situacions molt divertides, has d'intentar estirar de tot el que tenim, no?, aquí a les Balears, de tot el material. Tenim, per tant, nosaltres, perquè des del nostre punt de vista són coses normals. Per tu, igual, no, per exemple, la circulació. Com circulen els mallorquins, els Balears, a l'autovia?
2: Prou mal.
1: Perquè mos agrada anar per mig, o perquè...
2: Mira, jo avui he vingut perquè jo visc en Campastilla, no? Que és un acudit que sempre faig, perquè coneixes Campastilla?
1: Sí.
2: Sa barriada.
1: Sí.
2: Nosaltres vivim davant del Puro Beach.
1: D'acord.
2: Que hem tingut molta sort en agafar aquest lloguer, i vivim davant del Puro Beach, ja sabeu que davant del... O sea, està al mar, no? Vivim ahí davant del mar. I se n'han anat a Campastilla perquè la princesa mallorquina li agrada el mar, jo sóc valencià, m'agraden les pastilles, i dic, pues anem a Campastilla. És un acudit que sempre faig. Per què te conto això? Perquè jo he vingut... Vull... jo vaig en la moto i he passat des de Campastilla per vindre així per la rotonda del Fan.
1: Què passa amb aquesta rotonda?
2: El tema de la conducció, tenien que, com digueu vosaltres, tenemos que hacer un pensamiento, no? Tenim que fer un pensament.
1: Sí, hem de fer un pensament.
2: Sobre la
1: conducció. Hauríem de fer un pensament en la conducció, sí.
2: Gros. Inclús legislar per el tema de la conducció en Mallorca. Això és imprescindible. Los intermitentes existen i no estan de decoració, estan per algo.
1: No, perquè nosaltres, ningú li interessa cap a on vull anar.
2: Exacte, exacte. Ah? Però és que és molt curiós, perquè l'altre dia estava fent el monòleg de per què no utilitzeu los intermitentes, per què no poneu los intermitentes? I me va ficar un comentari un mallorquí que diria, i ten claro que si los ponemos es para despistar porque iremos al lado distinto al que ponemos vuestro intermitente. Digo, claro, es que así es imposible.
1: O has de saber per l'expressió corporal. Tu mires a través del cotxe, que vols ser ferretina aquella de bebé a bordo, per cert, que això te volia comentar. Perquè si la gent que posa una ferretina de bebé a bordo en els cotxes, per què la posen?
2: De bebé o de bebé a bordo?
1: O bebé.
2: On està la tilde? On està la tilde?
1: Bebé a bordo. Que jo sempre he dit, si ningú li interessa, si no m'importa que tinguis un fill, per què m'informes d'això?
2: Jo te dic, en sèrio, Juanmi, jo he estat en mallorquins, en serietat, fora dels monòlegs, preguntant-li i diguent-li, oye, tío, però per què de verdad no ponéis los intermitentes? I te jure que me ho han dit de cor, m'han dit, que Rubén, que nadie tiene que saber por dónde voy yo, que no le importa a nadie, i se ho creuen. Dic, no puede ser. O sea, és una qüestió, pues, no sé, suposa que antiga, no? De, oye, pues yo estoy aquí en mi isla con mi calma y no tienes tú por qué venir a preguntarme a mí, perquè també una cosa que teníamos mallorquins és la opacidad, ¿no? El acudit este de los mallorquines sois como vuestras persianas, que vosotros podáis ver lo que hacen los de fuera, pero que los de fuera no puedan ver lo que hacéis vosotros, ¿no?
1: Per això tenéis les nostres persianes mallorquines tan guapes, però que queden tancades i ningú sap res.
2: Opacidad, ambigüedad, característics dels mallorquins, tio. No són negatives, són...
1: nostres.
2: Objectives, saps? Sí. Descriptives, millor dit.
1: Sí, sí, sí. Un mallorquí se'n pot anar a Japó i fes comentari de... I de Mallorca ho tenim millor, això és millor, i com a Mallorca no és res, no? Tenim un orgull per segon que... Després sí que mos costa sortir al carrer i protestar, això sí que és vera, però de portes cap endins, no? Dins que nostre, defensant lo nostre com si fos lo millor del món i no mos donant compte que hi ha altres formes de fer les coses.
2: Sí. No? Totalment d'acord. Ho has dit tu, eh? Però sí.
1: Sí, m'he d'anar a compte així com ho deia.
2: Sí, sí. No és l'objectiu d'avui que te tanquen el programa.
1: No,
2: mi,
1: això és molt... Això
2: però
1: és molt light.
2: Si vols que tirem endavant...
1: Per favor.
2: Podem intentar aconseguir-ho.
1: Sí, sí, sí, encara tenim... tenim temps encara. Sí que m'agradaria saber, quan tu vens l'any 2018 i comences a fer els monòlegs aquí, ja en la teva experiència anterior des de 2009, 2009 no havien tancat encara Televisió de Mallorca, és que jo vaig fer feina allà.
2: El canal 9 d'ací, o com era?
1: Sí, més o manco, exacte, sí. I, però era de, bé, en aquell cas era del Consell de Mallorca. És igual. La qüestió és que quan tu arribes aquí, com adaptes la teva vida en aquest monòleg i en quin moment vas veure que aquí podies fer vida com a monologuista i fer carrera? O mira, si ja era tard i vas dir, bueno, ara ja tiren cap endavant.
2: Sí. Jo venia a fer dues o tres actuacions a l'any a un puesto que se dia, no sé si està encara, Buda, en el Paseo Marítimo. No sé si coneixes.
1: És Buda? Ara no sé, ara estic mirant davant, no sé si... No?
2: Com que tenim bueno, un local de...
1: Li demanaven de xarxes ara, ben, sí. I de Buda me'n recordes del local, sí, perfectament.
2: Això feien els monòlegs els dijousos.
1: Sí.
2: I jo venia ahir i feien més monòlegs, ja t'ho dic, dos o tres pics a l'any. I el material que jo utilitzava, els monòlegs que feien el Buda, funcionaven. De fet, jo recordo actuacions molt bones en el Buda. El canvi de quan jo comença a fer actuacions en Mallorca per un públic 100% mallorquí, perquè jo he estat 6 anys fent una actuació mensual en La Movida, que és un cafè concierto que està per La Vileta, Son Rapiña, per ahí.
1: Correcte.
2: I ahí venia gent 100% mallorquina, fèiem un concepte que era pamboli més monòleg, i ahí és quan jo me vaig donar compte de que jo no podia fer els monòlegs com es feia en la península. Perquè el públic mallorquí té una educació dels shows que no està molt vinculada al stand-up de hay que aplaudir, hay que reír, hay que interrumpir al cómico, no passa nada, hay que interrumpirlo.
1: Això és superinteressant. Aquí no, aquí són capaços de que tu facis molt riure i nosaltres mantenir-nos sense aplaudir.
2: Però jo he tardat en donar-me compte, Juanmi, que és per una qüestió d'educació cultural vinculada als shows. És a dir, quan jo xerro en la gent de la cultura d'ací de Mallorca, me diu, Rubén, tu nunca iries a una òpera i interrompiries el show. I digo, hòstia, tienes razón. En el teatre principal, que se fan obres premium, no?
1: Sí.
2: Mai se fa un moment de que el públic tinga que aplaudir per tallar el show. No. En la comèdia no és d'aquesta manera. Tu tens que interrompir el còmic, no n'hi ha cap problema. Si t'ha fet gràcia un acudit, pots riure sense cap problema i aplaudir. I a mi me va costar 3 o 4 anys entendre que jo tenia que explicar com m'agradaria a mi que fora la reacció del públic mallorquí en els meus shows. I te vaig a contar, jo he arribat plorant a casa meva, d'ací de Mallorca, i dir-li a la princesa, no vuelvo a actuar en Mallorca. Però no ni un pic ni dos, eh? I Asun, la princesa, me deia, Rubén, tranquil·lízate. Dic, no. No lo voy a hacer así. Vas tindre que canviar els dies de shows, perquè jo venia de Madrid, de la Gran Vía, de fer el show, m'havia funcionat, m'havia anat bé, i dic, voy a hacer lo mismo exactamente igual, tiempos, monólogo exacto, chistes exactos,
1: i no quan funcionava. Arribava...
2: No me però que no me funcionava, Juanmi, que jo faig els monòlegs d'una hora i mitja, de 90 minuts. En el mateix material dels 90 minuts de Madrid, jo en Mallorca feia 70. 75, perquè com no n'hi havia talls per al públic, no n'hi havia impro, no n'hi havia reacció del públic, no n'hi havia aplaudiments que feren pues, part del temps, no?, que t'estic.
1: Sí.
2: I dic, no voy a volver a hacer esto, perquè jo vengo de hacer el monólogo el viernes en la Gran Vía, me está funcionando, llego el sábado a Mallorca, no me funciona, y estoy hasta la semana siguiente que vuelvo a actuar fastidiado. I vaig canviar, i per això jo feia monòlegs en Mallorca es dichousos. Perquè dic, bueno, si me sale mal el jueves, tengo todo el fin de semana de la península para que me salga bien. La Xina, tío. I al final res, pues al final vaig entendre que no tenia que fer-ho d'aquesta manera, tenia que fer una explicació inicial. Oye, cuando queráis interrumpirme, no hay problema, me interrumpís. Si hay alguien que se ríe más de la cuenta, le escuchamos la forma de reírse. Si uno quiere aplaudir, los demás se lo seguís para que no se quede aplaudiendo solo el forastero.
1: I tot allò que tu tenies en escap i que tenies com a experiència, com una cosa natural i que estava passant a altres shows a la península, resulta que aquí a les Balears te passa el contrari, que tu has de donar un feedback de com ho han de fer, no? Unes instruccions d'ús de...
2: Però en sèrio que era per respecte del públic.
1: Sí.
2: Vaig entendre-lo, tio. En sèrio, perquè passava una cosa que jo dia. Jo sortia de les actuacions, Pepe, que és el gerent de La Movida,
1: sí.
2: Jo sortia i me dia... Hostia, qué bien hoy. Y digo, Pepe, no van a volver a venir nunca. Podemos cridarlo y te dirá, no van a volver a venir nunca. Y dice, pues creo que sí, porque ya me han reservado para el mes que viene y ya está lleno. Digo, no entiendo los mallorquines. No puedo entender cómo llevamos aquí 80 minutos sin que aplaudan ni una sola vez.
1: Pero les ha gustado.
2: Sí.
1: Increíble.
2: Entonces, pues claro, ¿cómo no vas a estar enamorada que es forma de comportarse?
1: Aquest comportament, claro. Que dius, els he perdut, i no, és tot el contrari.
2: Bueno, i de fet, ja te dic, estic molt agraït, això és una cosa que sempre en qualsevol entrevista tinc que dir-ho, tio, perquè, Juanmi, nosaltres hem estat 6 anys, més o manco, fent les actuacions en la movida, que tenia un aforament de 70 persones, un pic al mes, 70 persones. Ara estem fent teatres de 500 i 700 persones i no n'hi ha ni entrades fins a Nadal. O sigui, vull dir que jo tinc que estar agraït.
1: Bueno, és que no has d'acordar a qualcuna el primer dia que se pugui.
2: Sí, sí,
1: ja,
2: segur.
1: Sí, ja des d'aquí ja t'estic demanant.
2: Quan vulguis. Demanant. Sí, tu tens, tu, com vull eres tu, tu t'has puesto en l'escenari.
1: Ah, perfecte. Això, saps? Veus, com a mallorquí, és l'únic que no vull. Jo som de les persones que una vegada no, ni me vaig gret, me va, saps, a un escenari, va, aquí levanten la mano, i jo m'estava gretant, dic, no puede ser, saps?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, tierra trágame.
2: Bueno, de fet, perdona, ara que has dit això, que sí, va a col·lació, de fet, una de les parts dels monòlegs, que és la impro, la improvisació en el públic, això, jo ho he notat, que els mallorquins, no me preguntes, no te no voy a contestar nada.
1: No, som part del mobiliari en aquest moment.
2: Exacte, som part del mobiliari.
1: Sí.
2: I de fet, te vaig a dir més, jo he trobat molts pics la sensació de que és, no me voy a reír porque al de al lado no le importa lo que a mí me hace gracia. No pot ser, tio. Sí,
1: sí, sí. Alerta, sí, que pot ser. Això m'ha passat, sortint d'un teatre, a un altre monologuista, sortint, que m'havia rigut molt, i en el moment de pujar les escales, que s'encenen els llums, quan me demanaven, escolta, i quan ha dit esto tal, i jo respondre com a, cap a jo mateix, perquè no vull que tothom vegi que m'ho he passat molt bé.
2: Mm-hmm.
1: M'ho he passat genial, però no és necessari fer...
2: M'alegre que digues, sí, aquesta cosa, perquè... És...
1: Perquè mos passa.
2: Sí.
1: Mos passa.
2: Sí, sí, sí, sí. El caràcter mallorquí, el sí, tu no tienes por qué saber dónde voy a girar y por eso no pongo el intermitente, pues tampoco tienes que saber lo que me ha hecho gracia.
1: Ara sí. Sí, què sí passa en la rotonda del fan? Ara que ento...
2: O sea, el tema de la rotonda del fan és que, clar, quan jo visc en Capastilla, el que te deia abans, passa tots els dies per ahí, sí, tio, i la rotonda del fan és el... De fet, mira-ho, en el Google Maps sí, sí, surt com zona de guerra. I entonces... és un puesto que té... No sé si són 12... sortides o entrades, no?
1: Sí, sí.
2: Està peraltada i damunt tens el centre comercial al costat i son banya darrere. I... Entonces,
1: clar, ja l'escenari està molt bé. I a més, pareix, no? Peraltada, o sigui, com si fos de Fórmula 1.
2: Exacte. Sí. Bueno, segur que has estat, sí, no? I depèn, sí, si tu vens de la part de son banya o vens de la part del coll...
1: No saps quan te toca.
2: No, exacte. I jo ho conto en el monòleg, que n'hi ha gent que té tanta por quan arriba a la rotonda del fan, té tanta por perquè tens dos o tres autobusos, el de l'autoescuela, el guiri, el de son banya, sí, que està, uno que està creuant, uno que no fica l'intermitent, un altre que el fica, però que el fica per la banda de, que va girar, no per l'altra, no? I n'hi ha gent que no té por a sortir i se queda i estan empadronados en la rotonda del fan. N'hi ha gent empadronada en la rotonda del fan, sí, perquè és el puesto on més temps passa l'any.
1: És cert. De fet, si vols crear un bon ambient dins el cotxe i vas de copilot, en el moment que veguis que el teu companyero vol sortir, li dius, tienes prioridad. Si li dius això, automàticament...
2: Li trenques el cap, no?
1: Com que prioritat? Prioritat? Però si tothom passa, ningú s'atura. Ja, és complicat. Circulant per mig, de fet, també, no? Vos agrada circular per mig, i a 80 per hora...
2: Perquè aquí. La illa és vostra. Jo ho comprenc.
1: Sí.
2: Si jo he ido siempre por aquí, por el medio, ya 80, ¿por qué tengo que cambiar yo ahora mi forma de circular? A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué la globalización me tiene que hacer a mí cambiar la forma de circular?
1: Tots els monòlegs els fas en base a l'experiència. Dic els monòlegs que fas aquí a les Balears, els fas en l'experiència de coses viscudes aquí o sobretot coses que te van contant també? D'on treus la informació i la feina que fas?
2: Principalment per l'experiència viscuda, perquè també te vaig a dir una cosa, i això és algo que sempre he comentat els companys i les companyes, sí, de la comèdia. Quan tu contes algo que has viscut, sempre va funcionar millor. Sempre. Després la hipèrboli, la forma que tu tingues que treballar aquesta situació per fer que la gent ho disfrute, no? Per fer la part del monol, la part humorística, ja és una altra cosa. Però si tu has viscut això, és dir, si jo no haguera passat per la rotonda del fan 6 anys seguits en la moto, jo no podria haver fet el monol de la rotonda del fan com ho heu fet.
1: Experiència, vamos.
2: Clar, si jo no haguera estat en mallorquins, que m'han dit, ja et diré coses, i jo he pensat que me van a tornar a cridar, i no m'han tornat...
1: I passen els dies.
2: Exacte. Jo no podria fer el monòleg del ja et diré coses de la manera que ho faig. Això és impossible. Si jo no haguera estat en situacions de que jo he vist mallorquins que he conegut, que jo considerava mig amics, i m'he creuat en ells per el carrer, i ells han canviat per no tindre que saludar-me, jo no poguera haver fet el monòleg de los saludos mallorquines de la manera que ho he fet.
1: Ho has notat, això, d'anar per el carrer i veure que qualcú... O fins i tot, ho has arribat a fer tu? Ja ho has fet
2: tu? Jo te vaig a dir una cosa, jo no puc fer-ho per com sóc jo, però sí que tinc familiars mallorquins i gent del meu entorn més proper mallorquins que he anat a ells i m'han dit canvia, que mi prima està per l'altra acera. No pot ser.
1: Que és la teva cosina, no és el no, si no és un assassí en sèrie. De...
2: Però és que després he intentat entendre-lo i he preguntat i dic, tio, però per què no saludais? No fa falta fer una salutació de dues hores. Vull dir, hey, què passa? Ale, adiós. Au,
1: a vegades ho feim. Feim un... Una aixecada de ser, Som més de mirar cap a un cost... I ho feim bé, no? O sigui, és...
2: I si jo diuen... crec que com els dos entenen que no se... la salutació no s'ha de donar-se, no n'hi ha cap problema. O sigui, no hi ha una de les dues persones que diga mira, m'he esquivat. No, és menys mal que m'he esquivat.
1: Ja. Saps? De fet, quan te diuen... Si aquí te diuen... Això ho has de tenir molt clar. Si te diuen... Ai, no t'havia vist. Uh-huh. M'has vist fa una hora.
2: Exacte.
1: Si te diuen no t'havia vist, fa una hora que t'he vist.
2: Sí.
1: Segur. Sí. O sigui, això és frase de demostració de t'havia vist.
2: O sigui, però torna a lo mateix d'abans. És per no molestar. Exacte. Els mallorquins m'han dit, no, però Rubén, perquè ara si paramos tenemos que estar un montón de rato hablando, vamos a perder un montón de tiempo. No hay que molestar con estas cosas. Dic, ja, però és que és un poco de educació saludar a un conocido.
1: És així.
2: Sí.
1: Quan tornàvem als escenaris, me comentaves que una cosa que t'havia funcionat molt bé a Madrid, vas arribar aquí i vas haver de reduir 70 minuts perquè no funcionava, perquè no s'entenia o perquè aquí tenim un caràcter diferent. Uh-huh. Tens clar de quins temes mai podries parlar? Ara, 2026, segurament l'any 90... podries seure amb un humorista de Nozores o un, jo què sé, Faimino Cansado, uh-huh, o qualsevol d'aquests, i se podia parlar de tot en els anys 90. Ara això ha canviat, tu ja ets de la generació actual. Uh-huh. Saps de què no podries parlar?
2: Més que de què no se podria parlar, és com se deuria de parlar.
1: Però això és el més difícil, no?
2: Sí, o sea, mira, te vaig a fijar un exemple que la princesa me va matar por esto. Me va matar, perquè m'ha dit...
1: No. Hi ha gent que fa un tres quart d'hora que diu, qui és la princesa?
2: Ah, bueno, pues la persona que jo estic així.
1: Vale.
2: Nasun, la meua parella.
1: Exacte. Tots ho intuïen, però bueno... Per...
2: Sí. Sí. N'hi ha un acudit...
1: Sí.
2: Que jo crec que serveix com resposta... Ella, a lo que tu m'havies dit. N'hi ha un acudit que dia... Mi tío Paco, el tío de ese, mi tío Paco mató a la mujer, ¿no? Sí. La acudit era, en origen, era, mi tío Paco mató a su mujer. Sí. Y cuando llegó la Guardia Civil le dijo, pero Paco, dice, ¿pero cómo haces tú usted después de 30 años de matrimonio? Y Paco dijo, pues mira, cosas que se van dejando. Este acudit, en origen, es de esta manera. Mm. Y se feia. En tot el que ha passat i en la situació en la que tenim ara del tema de la violència de cara a les dones, no? I com hem treballat socialment aquestes coses per intentar evitar o reconduir aquesta situació, fa que tu aquest acudit no tinga trellat dir-ho d'aquesta manera. Però jo, perquè veges, no? Si ho contes d'una altra manera, he vist que funciona i que no dona problemes. Jo dic, en el acudit faig, digo, mi tía Guadalupe mató al marido. Ostras, y cuando llegó la Guardia Civil dijo, pero Guadalupe, dice, pero ¿cómo haces tú usted después de 30 años de matrimonio? Y mi tía dijo, pues mira, cosas que se van dejando. Es decir, no es... Te fíjate un ejemplo extremo, ¿no? Pero sí, para que veches, no es tanto no contar cosas que abans se dien o se contaven de una manera, sino cambiar las cosas porque socialmente también tienen que cambiar, ¿no? Mm-hmm. Soy yo cuando la gente dice, es que ahora no se pueden hacer chistes de maricones. ¿Cómo que no se pueden hacer chistes de maricones? Sí, lo que pasa es que tú no puedes denigrar a una persona por su gusto sexual, que es lo que se feia en un determinado momento en el sacudits, ¿no? Entonces yo creo que sí que se puede charrar de todo, pero tienes que tindre cuidado porque tenemos una responsabilidad.
1: Claro.
2: Es la y yo me puc equivocar, porque me puc equivocar, faltaría más. Pero yo creo que si tú tractes les cosas en un mínimo de respecte, se podría charrar de casi todo. Sí que te vaig a contar que, por ejemplo, el tema de la política, yo trobe que n'hi ha tant de conflicte y tanta crispació...
1: Que no val la pena.
2: Exacte. I això, en Andreu Buenafuente ho dia, la peor censura és l'autocensura, no? I n'hi ha moments que dius, ostres, tio, que acudit més bo, no? Va de categoria en el que ha passat de la política. Però com el 50% de la gent se va enfadar, perquè més o manco en Espanya la meitat és
1: una banda... Tu ara fas un acudit en Sánchez, per posar un exemple, perquè està en espoda ara mateix en el govern espanyol, la meitat riurà i la meitat no li farà gràcia. De fet, la meitat d'aquestes persones que els hi agradi s'ho prendran com algo personal i creixeran en l'ambient de dir, sí, perquè és un no sé què, que no me cuento, que no fa falta.
2: Mm-hmm. Sí. Sí, sí. Per això t'he dit que n'hi ha temes que no val la pena. Pues sí, probablement tingues raó. No val la pena. No val la pena perquè la gent s'enfada i al final en l'humor no vols que la gent s'enfade, sinó que ho passe bé o que relativitze determinades qüestions o situacions perquè si ho estàs sentint en clau de comèdia és d'una altra manera, no? Entonces, n'hi ha que adaptar-se, tio, però adaptar-se no té que ser dolent. És evolucionar, saps?
1: T'ha passat que t'hagis empenedit d'un acudit que has fet en el propi show i que has dit, ui, aquest no el tornaré a repetir?
2: Sí, clar, perquè t'equivoques o perquè tu penses en casa que va funcionar d'una manera i després entens que no ha funcionat com tu volies o que no havies pensat que la gent pensaria per una banda que tu no... Això m'ho ha passat, ja t'ho dic, la meva parella, molts pics, li dic, Asun, com ves el xiste? Y me dice, Rubén, yo lo veo complicado, no se va a entender. Te voy a contar una otra anécdota.
1: Ella te fa de filtre.
2: Sí, y es mallorquina. Imagínate el filtre que tinc. Tengo un cortafuegos. Sí. No te fas una idea.
1: Tengo 10 minutos de show por tu culpa.
2: Sí, total, totes les setmanes.
1: No ten més.
2: Totes les setmanes. Sí. El show de Foraster Infiltrado, que es el Queridos Mallorquines 2, o sea, yo en el Queridos Mallorquines lo que conté es la meua historia desde que yo he vingut a Mallorca, desde el 2018 fins al 2023, 24, mm-hmm. ¿no? La meua experiencia, cuando coneixes un mallorquí, lo del Jap dire coses, lo del berenar, tot això, ¿no? Lo que tú te trobes en Mallorca cuando un foraster arriba a Mallorca. En el Foraster Infiltrado, com jo estic infiltrat, jo el que conto és quan ja estàs en els mallorquins de pura cepa, perquè això a mi me passa, no? I què passa? Que jo estic encantat de com me tracten els mallorquins i crec que tinc que donar les gràcies per això, però clar, també trobes situacions en els mallorquins que no te les havies trobat abans quan no estaves infiltrat, no? I me putegen molt, els mallorquins me putegen molt, tio.
1: Per què?
2: Molt. Ara te contaré si vols dos o tres anècdotes, però mira, jo el show de Foraster Infiltrado jo el volia titular Putos Mallorquines, però perquè me putegen els mallorquins. I la princesa me dijo...
1: Dos orientes.
2: No se va a entender, no se va a entender, no se va a entender. Y de verdad, digo, Rubén, va a dar problemas. No puedes titularlo Puto Mayor. La gente va a entender que los estás insultando. Digo, ostras.
1: De fet, yo me pongo nerviosa. Ahora me ha entrado como una...
2: Sí, ¿no? Pues ya veus tú, es una cosa que yo no había pensado de esta manera y yo en el cap meu era de una forma, pero la princesa me dijo, ni se te ocurra. Vas a gritar a Agustín. Digo, Agustín, me pasa esto. Tengo este cartel de Putos Mallorquines. ¿Tú cómo lo ves? Y me dijo, no es una buena idea, Rubén. I farem una reunió en els veïnats
1: urgent
2: i vaig dir, digo, mira, tengo esta opción Putos Mallorquines, la otra opción es Haters Mallorquines y la otra opción es Foraster Infiltrado.
1: Epa, sí.
2: I 100% de comentaris Foraster Infiltrado.
1: Foraster Infiltrado, sí.
2: En què està per xarxes?
1: Sap per què va funcionar Foraster Infiltrado? Ara jo no som ningú, però és un comentari meu. Clar, perquè tu en aquell moment reconeixes que ets foraster. I això ho agraïm, perquè tu sempre seràs foraster.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Clar, i en el moment que tu mateix te dius foraster, tu ja rebaixes, ja te poses en el punt

0: I claro.
1: Vull saber, perquè estem passa volant i ens queden menys, manco de 20 minuts, 52-53 minuts d'entrevista amb tu, m'han passat, volant.
0: Sí, te vull ja
1: t'ho puc agrair, perquè és una passada, no s'ha de pensar massa. I no s'ha de preparar massa coses, sobretot perquè tens moltes anècdotes, molt de punt de vistes diferents i perquè realment fas gràcia en el millor de sentits. O sigui, que enhorabona. Quan tu no estàs damunt d'un escenari i passatges amb la teva princesa, o amb un amic, o amb una amiga, és igual, un grup d'amics, veus el món diferent per trobar a veure si pot fer un monòleg o intentes desconnectar? I si participes? I si estàs d'observador una mica que no entens res i dius, bueno, però el manco el podré utilitzar per un monòleg?
0: Però pensa que això ho tens interioritzat, perquè he xerrat en companys i companyes i m'han dit que els passa. O sea, jo surt de Cameva, en La Princesa, i vaig per el camí de Calastància, Escarnatge, el Molinar, Ciudad Jardín, el Portichol i tal, i passa qualsevol cosa i dic, esto hay que contarlo en el monólogo. Però no has sortit en la predisposició de veure si passava qualsevol cosa per integrar-ho en el monòleg, però passen coses, tio. Per ahí hi ha una anècdota. L'inici del monòlogo dels Queridos Mallorquines és una anècdota real que me va passar. Vaig sortir caminant i, saps, Sant Juan de Dios?
1: Sí.
0: En l'Hospital Sant Juan de Dios, d'abans n'hi ha unes bancades que n'hi ha gent, se s'atura ahí, no? Val. Això fa una curva de 90 graus i venen bicis de ciclistes estos de resorts.
1: Sí, i de resorts.
0: Saps què dic?
1: Sí.
0: Que normalment van de Sarenal cap a Palma.
1: Sí, està bé que diguis de resort, perquè no són molt hàbils ells tampoc.
0: És que s'ajunta tot, perquè no són molt hàbils. Tu saps que són bicis de resorts perquè li fiquen cascos en números, perquè no se li perguen els turistes.
1: Sí, exacte, sí, per no perdre els turistes, sí.
0: I entonces van numerats, les bicis van numerades. I de Palma cap a l'Arenal van els patinetes. Saps els patinetes que se fiquen el reggaeton, que van...
1: Sí.
0: Vale, pues... se peguen, tio, unes hòsties en el Sant Joan de Déu, tio.
1: I tu ho saps, que se la pegaran? I estàs
0: jo
1: allà...
0: estic esperant en un amic que he fet confiança. És un jubilat de Sineu. I s'aturem els dos en la curva i hacemos apuestas, Juanmi.
1: El tercero se cae.
0: No, casco 7, patinete rojo. O sea, i això és clar, una cosa que va passar...
1: Clar, perquè estan enumerats i estan...
0: I els patinetes són de colors.
1: Sí.
0: Pues ja veus tu, jo vaig sortir un dia, pum, bac, dic, què ha passat? I vaig anar allí, estaven tots bé, vinga a riure, i dic, esto lo tengo que contar. Entonces, no surts de casa teva pensant en a ver què passa per a contarlo, però és que passa, en Mallorca passen coses tot el rato.
1: Com diries que és mallorquí a l'hora d'anar a un restaurant o anar a berenar, o som hi ha gent, o un hotel, per exemple, quan hi ha un bufet, són d'aquestes persones que mos agrada avassallar o som educats? Com ho veus? Ara estic obrint un meló, però és igual.
0: No, estàs obrint res.
1: Com són nosaltres?
0: Com les vostres persianes. Si és que sí? Tornem a lo d'abans. No, ja t'he dit que n'hi ha una sobreeducació i un sobrerespeto dels mallorquins de cara a una altra persona, igual sigui un artista, en una actuació, en un bufet... N'hi ha molt de respecte, tio. Crec que és una educació prèvia de no molestar... No me molestes tu a mi, que jo a ti no te vull molestar, no? I sempre és d'aquesta manera.
1: Passa molt amb els famosos, també, que venen aquí, ho noten, també.
0: Sí, no?
1: S'haurà de demanar autògrafs...
0: Estic segur que... S'haurà
1: de demanar fotos amb en Rafa Nadal. La forma de tractament que s'ha tingut en Rafa Nadal quan ha vingut a un restaurant aquí, se l'han trobat per el carrer...
0: No li diuen res, no?
1: No, o no li diuen res, o són super respectuosos, li demanen per favor si poden fer una foto, esperen que acabi de sopar, esperen que acabi de dinar.
0: 100%, tio.
1: Això li passa a Londres, per exemple, i no ho pot fer.
0: 100%, és 100%. Però per això te dic que trobe que és un caràcter de respecte, no? Segur que n'hi ha molta gent que diu, és que a mi no m'importa, Rubén García, Rafa Nadal, el que sigui, però en general està el respecte, tio. Crec que és una essència del mallorquí. Ara bé, quan esteu vosaltres entre mallorquins, canvia, eh? Ahí n'hi ha jaleo.
1: Sí, sí, per què canvia?
0: Ahí n'hi ha jaleo. Ahí sou... Todo lo que os guardáis fuera lo sacáis dentro. Es que, sí. Sí, però bueno, està molt bé, també, no? Conèixer ese caràcter del mallorquí reservat que quan ja està en el seu ambient, a la seva atmosfera, no és d'aquesta manera. Ja te dic, a mi, tio, quan vaig a... Mira, tinc els meus amics Sebastià i Toni.

0: ven mallorquins, de 8 apellidos mallorquines, sí, de pura cepa. Me conviden, tienen unos barcos en el Club Nauti de Camp Picafort. Me conviden. Oye, vente a pescar con nosotros. Digo, no sé pescar, no te preocupes. Nosotros te ayudaremos a pescar.
1: Que te digo, vine a pescar, pero no, lo de menos a pescar.
0: Evidentemente. Pues tú sabes lo que me ofrecen, el primer pique va a chanar, tío. Porque me digo, vente a pescar, que vamos a pescar calamares. Y digo, yo no he hecho esto nunca, Toni, Sebastián. No te preocupes, no te preocupes. Farem una cosa, ficarem les canyes, jo t'ho deixaré tot preparat, i quan arribi el moment, tu traus la canya, jo te gravaré un vídeo i quedarà com que lo has pescado tú. Li crida el meu amic Jaume Anglada. Dic, Jaime, me han invitado mañana a un barco, tío. Digo, dime cómo tendría que ir y tal y cual. Dice, no te preocupes, Rubén. Dice, ve a comprar un polo de estos que yo te recomiendo una tienda, te van a hacer descuento y tal. Me va a costar 88 euros el polo. Polo blanc, perfecte, que anava jo. No li vaig llevar ni l'etiqueta. Dic, si no s'ensucia, lo devuelvo. 88 euros, tio. A pescar calamares. Jo sense saber-ho, tio. Sí. Arribe, me puja al barco, fiquen les canyes, i quan arriba el moment de pescar calamares, diu, Toni, cógelo, cógelo, cógelo. Trau la canya, tio, i me fa el calamar. Tot negre, tio. Tota la tinta, damunt de jo, era un calamar que va dir el puto foraster este. Tot negre, tingueren que tornar al port. I quan vaig baixar en el port, jo tot negre, la gent me dia, aire, ese viene de esa pobla. O sea, perquè veges, tio, com me putegen, tio. Tot el rato, tio.
1: Clar, i en aquell moment vas dir, i jo amb una etiqueta ferrada que damunt m'està fent que, mal, que clar, ja no la puc tornar.
0: Total, totalment. Ahí està el polo. Sense ja, no se pot utilitzar, ese polo. Sí. Per això en tot, quan vaig a sopar, sí. Tu saps el que m'he fer? Mira, Nadal, en el dia de Nadal, me conviden a la Vileta, una família mallorquina, molt, molt amics, i me conviden tots mallorquins, sí, i jo. Saps què m'he fer?
1: Tot ja, per jo, sí.
0: Jo vaig dur un vi per intentar quedar bé. Un
1: vi. Ai, quin vi vas dur?
0: No, era un vi de la península, de Villarrobledo, però bueno, una botella que, no sé, costava 15 o 20 euros, vull dir...
1: Encara hi ha gent que mos escolta, no vols fer-se estupendos, que vosaltres sou els primers que compreu vi foraster, que m'ho agrada molt comprar vi foraster.
0: Mira, te vaig a dir una cosa, jo estic molt agraït també perquè he pogut treballar en vi de la terra, sí, i conèixer el vi mallorquí, i n'hi ha vins en Mallorca molt premium,
1: Sí.
0: Molt premium. Però en aquest cas, pues, jo vaig dir dur un vi de Villarrobledo, i el vas dur. Saps el que feren, tio? Buidaren la botella, quan jo no me vas donar el counter, i li ficaren el Don Simón.
1: No.
0: Teu xure, tio. I, claro, jo intentant quedar bé, oye, que he traído este vino y tal, probarlo, ver qué os parece y tal y qué cual, i jo, claro, teu xure, varen omplir la botella amb vin de Don Simón i varen buidar el vi que jo havia dut, i quan vaig agafar el vi, dic, ostres, i dic, está bueno el vino, está bueno que has traído el vino, dic, ostres, pues... Lo recordaba yo mejor y tal. Sí. Y estigueren tot el sopar sense dir-me que havien canviat el vi, i quan ja s'havia acabat el sopar, diu, mira, aquel vino que tu havies traído, que hemos puesto Don Simón. ¿Tú te crees que això se li fa a una persona, tío? Que en tota la bona intenció tot d'un vi. Mallorquins, de pura cepa.
1: Ai, mallorquins. I els mallorquins quan van a un concert, perquè tu què t'agrada escoltar? Sé que abans de venir aquí a l'entrevista t'he demanat per un grup, m'has dit, tu mos has demanat una cançó d'Oasis.
0: Sí.
1: L'actitud dels mallorquins a un concert, tu creus que ja canvia? Jo sempre he pensat que a un concert sí que actuam una mica diferent.
0: Pues depèn si el concert és en Mallorca o fora de Mallorca.
1: Molt bo.
0: Clar. Sí, l'altre dia estic fent una part del monòleg que se diu el bar de Mallorca, que són coses que em pregunten els mallorquins i que jo tinc que preguntar en el teatre perquè la gent diga, no?, com el que és el comportament dels mallorquins. I me dia, una pregunta era, ¿por qué los mallorquines cuando nos cruzamos en Mallorca hacemos como que no nos vemos, pero cuando nos cruzamos fuera de Mallorca hacemos una festaza?
1: Es verdad.
0: Pues es concert. Sí.
1: Y mos alegram,
0: Directament.
1: Tu de Mallorca, d'on? I al millor no te saludes. Sí.
0: El primer acudit que me contaren a mi, así cuando me arribé en la movida, me contaren que se creuaven dos mallorquins en Madrid i se miraven i dient, tio, tu meu, això està tot ple de forasters. El primer acudit que van contar a mi.
1: Sí, és vera. De fet, un mallorquí se'n va, no? Jo què sé, em va passar a Plasencia, concretament, i va haver un senyor que me'l va veure com a perduts i diu, que són forasters los senyores. Dic, forasters, nosaltres som mallorquins. Saps?
0: Vale,
1: no, ell no va entendre, però nosaltres sí.
0: Claro, essència mallorquina en presència.
1: I nosaltres ho van dir de veres. Diu, no, foraster, tu foraster, jo som mallorquí. Mallorquí mai és foraster, és així. Uh-huh. I doncs, mira, una cançó d'Oasis que tu t'agradi, i ara mos demanes la cançó que havies dit, perquè si no mos fas un traje...
0: Vols que te digui una altra?
1: Vinga, sa que vulguis tu.
0: O sea, vull dir, vols que te demani una altra distinta a la que te demana l'Oasis?
1: No, no, sé que vulguis, sé que t'agradava.
0: La de Don't Look Back in Anger.
1: Sí, aquesta, aquesta. Sí. I de vinga, anem a posar un poquet de música perquè te vull fer un test ràpid d'aquesta de pregunta ràpida, de resposta ràpida, abans d'acabar, però abans posam un poquet de música. Estem aquí a La Gran Vida, escoltant Rubén García, còmic, monologuista, i m'està agradant molt aquesta entrevista. Vinga, va, un poquet de música.

0: Molt bé, i de Rubén García, res, mos queda un minutet o dos de programa i te vull fer una entrevista, una, bé, un test ràpid, no?, perquè contestis així ràpidament. D'aquestes que dius un color i tu dius vermell, per exemple.
1: Dóna-li canya.
0: I de vinga, anem a començar per aquí. Un públic que sigui fàcil o un públic exigent?
1: Públic exigent del mallorquí
0: sí.
1: I públic fàcil de la Gran Via de Madrid.
0: Ah, molt bé. Improvisar o duro tot preparat?
1: Per jo, duro preparat.
0: Un lloc on sempre vulguis actuar?
1: Bueno, en Mallorca, sense cap dubte.
0: On no actuaries mai? Ai, aquesta pregunta.
1: On no actuaria sí. Mai?
0: O a partir d'ara ja no actuaràs mai, si ho dius.
1: Però dius una zona o...
0: Lo que tu te venguin és que pot ser un país, si vols, i així no te complica la vida.
1: No. Me fa molt difícil treballar en els ambients a l'aire lliure quan n'hi ha molts nins.
0: És molt bona. O sigui, cucorba molt bé, Rubén García, no tant. El pitjor moment d'un escenari que te pot passar?
1: Quan no se riu la gent.
0: Quan queda en silenci.
1: Clar.
0: Què poden esperar de tu en el futur com a monologuista?
1: Pues espere com a mínim igualar els 30 anys que du Agustín fent comèdia en Balears.
0: Un gran referent, sens dubte. On te poden veure en els pròxims mesos?
1: Pues vaig a fer en estiu la ruta dels pobles de Mallorca i tenim ahí varios, Alaró, Pollença, Camp Picafort, Port del Cudi, Muro, Lloseta, i després de l'estiu ja, pues, tots els mesos en el Rivoli, dues actuacions mensuals.
0: I si volen veure un monòleg teu, on mos podem apuntar?
1: RubénGarciaComico.com.
0: Rubén, ha estat un plaer, de veres.
1: Plaer.
0: Un plaer de tenir-te aquí durant una hora en aquesta entre tu i jo. M'ho he passat molt bé. He disfrutat i espero que hagi estat una entrevista agradable per tu, també.
1: Totalment agradable. Impròpia d'un presentador mallorquí.
0: Gràcies.
1: A tu.

0: 21 anys amb tu.
1: Incacentro Auto, el teu concessionari oficial d'Opel, Citroën i Peugeot, patrocina Esports 3 en joc.
2: A IB3 Ràdio tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3 en joc. Endavant, Toni Terrades.
3: Bon dia, benvinguts a Esports 3 en joc, benvinguts a un diumenge apassionant. A partir d'ara i fins les 9 del vespre viurem a IB3 Ràdio 4 partits importantíssims. A les 2, el Mallorca juga mitja permanència contra el Villarreal a Son Moix. A les 6 de l'hora baixa, l'Illes Balears Palma Futsal disputarà la quarta final consecutiva de la Champions. El rival serà l'Sporting de Portugal. A les 7, l'Atlètic Balears iniciarà el camí de l'ascens a Primera Federació al camp del Corujo, i amb aquest mateix objectiu, el de pujar a Primera Federació, el Poblense visita ara mateix, des de les 12, el Numancia. Xisco Ribas, bon dia. Ha començat el partit a Los Pajaritos?
4: Bon dia, Toni. Just ara acaba de treure Interpons, acaba de començar el partit entre el Numancia Sòria contra el Poblense. Aquest partit d'anada del play-off, de la semifinal del play-off per pujar a la Primera Federació. Té la pilota el porter del conjunt de Sòria, Ivan Martínez. Acaba de començar el partit i el conjunt d'Òscar Troya, que cercarà amb l'animació de 80 poblers que s'han desplaçat a les graderies de Los Pajaritos, cercarà treure un bon resultat en vista el partit de tornada del diumenge que ve al Municipal de Sa Pobla.
3: De moment, empat a 0 entre el Numancia i el Poblense. A Son Moix s'espera d'aquí uns instants una gran rebuda al Mallorca partint cap a l'estadi. Toni Fuster, bon dia. Arriba ja el conjunt de De Michelis.
5: Bon dia, Toni Terrades. Avui en Esport 3 en joc, efectivament, d'aquí uns instants ho faran el futbolista del Real Mallorca, arribaran en l'autocar oficial. 1.000 persones aproximadament en aquesta rebuda. S'ha fet un gran passadís, s'ha fet estan escoltant la policia ara mateix, també cotxes que encara, perquè no s'acaba de tancar encara el trànsit, suposo que serà d'aquí uns instants, i com dic, l'autocar del Real Mallorca a punt de sortir ja de la tele concentració per d'aquí uns 7-8 minutets d'arribar a aquest estadi de Son Moix.
3: Miquel Verger, bon dia. Més o manco gent que el dia de l'Espanyol?
6: Jo crec que més, Toni, i encara queden uns minutets. I si l'altre dia xerraven de 700-800 persones, jo crec que avui podrem arribar a més de 1.000 segur, i no sé si podríem arribar fins i tot a unes 1.500 persones, 1.500 aficionats que saben que volen donar suport al seu equip, perquè saben que avui és un dia clau en aquest partit contra el Villarreal per la permanència del Mallorca.
3: El punt de connexió està a Los Pajaritos, també l'estadi de Son Moix, però avui Marta Sampas en aquest diumenge. Bon dia, viurem moltes més coses.
7: Sí, amb aquesta primera divisió que s'avançarà ja divendres, però també amb aquesta anada del Poblense a Numancia, amb les Champions, a les 6 de l'hora baixa, l'Illes Balears Palma Futsal, quarta final consecutiva europea del conjunt mallorquí contra l'Sporting de Portugal. Ho viurem també aquí a IB3 Ràdio. I a les 7, l'Atlètic Balears, que com el Poblense afronta avui el partit d'anada d'aquestes semifinals per l'ascens, en el seu cas el camp del Corujo. També ho seguirem ja de cara al cap vespre. Avui vespre, ja més tard a les 10, Gemma Trià i la seva companya del Fibre juguen una nova final, la setena, la cinquena consecutiva contra Paula José María i Beatriz González. Les tres darreres les han guanyades les José María i González, però Trià i del Fibre acercaran avui a aixecar el títol. També ben pendents de motociclisme, el Gran Premi de França, el circuit de Le Mans. D'aquí uns minutets començarà la cursa a Moto2, amb Izan Guevara, que surt des de la primera posició, i a partir de les 2, la cursa MotoGP, ben pendents de Joan Mir, que sortirà des de la novena posició.
3: I també bon dia, Joan Gabriel Bausà, com estàs en un dia tan apassionant com el d'avui?
8: Molt bon dia, molt bé, i amb moltes ganes d'aquesta superdiumenge, i esperem que l'audiència també tingui ganes d'aquest dia, i ja poden enviar missatges al 646-93-45-01.
3: I sempre tenim una pregunta que posam en marxa al principi d'aquest programa. Quina és la pregunta d'avui? Què cercam avui?
8: I d'avui cercam quin dia de l'any ha fet més gols el Mallorca a Primera Divisió. Pregunta clara i directa. No és fàcil la resposta. Ja podeu enviar missatges a la vostra resposta al 646-93-45-01.
3: Recordeu que el programa el sentiu per IB3 Ràdio, però també el podeu veure per al YouTube d'Esports IB3. Són les 12:05 del dematí. Partim cap a Los Pajaritos, perquè allà s'està jugant l'ascens a Primera Federació. el Poblense en aquest primer partit de les semifinals. Narra en Xisco Ribas, comenta en Pau Cendrós. Xisco, com va el partit?
4: 4 minuts a Los Pajaritos. Ha començat millor Numància, que ha gaudit d'una primera ocasió des de la treta de cantonada de Jani Buila. El jugador Johnny, el davanter, el dorsal 9, no ha pogut connectar amb el remat, no ha pogut rematar aquella pilota i la pilota ha anat de fora per treure de porteria Vicenç Sabater. Conda en 4 minuts i 15 segons d'aquesta primera part. Té ara la pilota el conjunt d'Òscar Troya, que traurà de banda Nofre Riera, i repassant ràpidament l'alineació que ha triat l'entrenador Poblé per aquest partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la Primera Federació. En porteria el de sempre Vicenç Sabater, en defensa línia de 3 amb Marc García, Pep Palleres, el capità avui, i Martí Palleres, Nofre Riera i Giaquinto, enmig Soler amb Francesc Fullana, i a dalt Joan Proens, Aitor Pons i Toni Penyafort. Continua en la pilota ara el conjunt d'Àngel Rodríguez, la té Ivan Martínez, el porter de Sòria. Veurem com continua el Poblense, que intentarà donar la sorpresa contra el Numància.
3: I comenta en Pau Cendrós. Pau, bon dia, com estàs?
0: Bon dia, com estem?
3: Benvinguts avui a un menú doble. Tens el Mallorca, tens el Poblense, avui patiràs.
0: Tu ho has dit, un menú doble. I sí. Patir, disfrutar, jo crec que disfrutar, no? Perquè el Mallorca és més patiment, però jo crec que el del Poblense és disfrutar. Jo crec que arribar en aquesta situació, un equip com el Poblense que havia sentit aquest enguany, jo és veure que al final tot el que li ponen són ganes, és disfrutar, és s'il·lusió d'un equip pues, de la nostra illa i contra un Numància que, bueno, és que l'estructura només de club ja en principi el fa favorit, però bueno, són dos partits i s'han de jugar.
3: Pau, tu evidentment has estat futbolista professional en grans clubs i grans escenaris, però el Poblense com es prepara, per exemple, per visitar un estadi, el de Los Pajaritos, que ha estat estadi de primera divisió? Suposo que Òscar Troya també, a nivell mental, també ha fet molta, molta feina aquesta setmana perquè sa motivació ve implícita. Jugues un playoff, però clar, l'escenari no és un camp, no se plana, o en
0: sí,
3: tots els respectes, o no és el camp del Porreres.
0: És vera que el Poblense en guanyó té un poc més fàcil, no? Té jugadors experimentats, tenen Fullana, tenen Dani Nieto, en Vicenç també. Són jugadors quasi tots que han jugat ja play-offs d'ascens, no en aquesta categoria, però uns altres. Però veure que l'única és l'estructura, l'escenari, com tu dius, no? Un camp com Los Pajaritos i un equip que fa poc se va confrontar contra el Mallorca, no? Contra el Mallorca de primera divisió. I ara està el Poblense jugant allà, no? Jo crec que sí, que tot això ho tenen medit. És veure que la Pobla fa molt bona feina, ja està amb ells. I és veritat que tant l'equip tècnic com l'equip directiu fan molt bona feina i jo crec que això és el premi a tot el que estan fent, no?
3: De moment, en aquests primers minuts, Xisco Ribas, la pilota és per al conjunt castellà Lleones.
4: Així és, el conjunt d'Àngel Rodríguez té la pilota, el complet domini de la possessió, el conjunt d'Òscar Troya, que intenta fer alguna jugada, però no està massa encertat, no sé si seran els nervis, però intenta arribar a la porteria defensada per Ivan Martínez, però no ho fa en gaire encert. Alerta perquè agafa la pilota el conjunt sorià, rebutja la defensa del Poblense i torna a regalar la pilota per a la defensa per Ian Olivera, la defensa del conjunt local. Com dèiem, 80 poblers estaran animant aquí a Los Pajaritos el seu equip, el conjunt Poblé. Pràcticament 8 minuts de lloc. Continua l'empat a 0 entre Numància i Poblense.
8: I si no teniu un bon cotxe pel partit de tornada per anar a Sa Pobla, el que heu de fer és anar a Inca Centro Auto. I perquè si estàu pensant en canviar... Què passa?
0: No, res. Després ho... Inca Centro Auto. Rem.
7: Tu vol ajudar.
8: No sé què.
0: No, perquè estava amb un altre de la setmana passada i ja me canvies d'Inca, crec, ara, i...
8: El mateix. L'únic que canvia és el nom. Si estàu pensant a canviar de cotxe, i del que pot ser el moment que esperàveu a Inca Centro Auto, continuem amb ofertes que no passaran desapercebudes aquest mes de maig. Opel, descobriu l'Opel Corsa des de només 99 euros al mes. Perfecte per moure's amb comoditat, eficiència i tota la tecnologia que necessiteu per al vostre dia a dia. Inca Centro Auto, a l'avinguda del General Luque 393 d'Inca. Inca Centro Auto, el vostre concessionari. Brum, brum, de confiança.
7: Passen 10 minuts de les 12, cotxes i moltíssims ja són de camí a Somos per viure aquest partit Mallorca-Vila-Real per ser a l'arribada de l'equip. L'ambient s'espera, ja ho ha dit en Miqui Verger, que sigui de moltíssims mallorquinistes vestits de vermell esperant l'equip. Miqui Verger, Somos, arriba el Mallorca?
6: Encara no arriba, però ja ho farà en un parell de minutets, perquè ja han tancat ara sí el trànsit i, com dèiem, unes 1.500 persones, 1.500 espectadors, tothom vestit de vermell, esperen l'arribada del Mallorca, que com el dia de l'Espanyol baixarà abans d'entrar a l'estadi i podran veure els aficionats l'arribada dels jugadors com baixen del bus i aquest passeig que els conduirà fins al pàrquing i podran saludar els jugadors abans d'aquest gran partit, d'aquest partit vital contra el Villarreal.
3: Toni Fuster, en quina convocatòria arribarà Martín de Michelis al partit d'avui?
5: Doncs pràcticament amb el mateix, excepte Calumbà Júnior, que recordem que el va lesionar i per tant no podrà estar en el partit d'avui. La resta lesionat, que ja coneixem de llarga durada, més Pablo Maffeo, que està sancionat, va veure la cinquena targeta groga en el partit de l'altre dia i per tant no podrà jugar avui. També hi ha un parell de futbolistes del conjunt del filial, com ja és habitual i no es premita, va dir l'altre dia Martín de Michelis. S'ho han guanyat també a pols aquest futbolista que, recordem, han ascendit amb el Mallorca B a segona federació.
3: Clar que sí, s'ho han guanyat a pols i estan en aquesta convocatòria. Va dir ahir Martín de Michelis que avui jugaran Mateu Morell i 10 més. Veurem qui són aquests 10, suposam que Leo Román també serà a la porteria, sí, per tant ja només en queden 9 figuretes per situar. Pau Cendrós, aquesta canviada de los pajaritos, ara te deman per Somos, aquesta rebuda motiva veure tanta gent que t'espera?
0: Està clar, no? Està clar que totes aquestes rebudes, tot el que fa l'afició, te motiva i te fa donar aquest plus, que sempre ho hem dit, no? Jugar a casa, jugar amb la teva gent, sempre és un mes i que en aquest moment pot ser nota, i a més hem de veure el Sevilla, no? El Sevilla, dos partits que dur, que els ha guanyat perquè hi ha l'afició. Si hagués seguit o hagués jugat en els altres camps, no els hagués guanyat, però estic seguríssim, perquè l'afició empeny i el Mallorca i el mallorquinisme és igual, no? Jo crec que quan està Somos i quan Somos se nota, el Mallorca millor, no?
3: Micròfons oberts amb l'estadi de Somos, està a punt d'arribar al Mallorca al Coliseum Vermell per aquest partit contra el Villarreal a les 2 del migdia. Mentrestant, a Los Pajaritos hi ha hagut targeta per Pep Palleres, Xisco.
4: Així és, el capità del Poblense ha vist la primera amonestació del partit amb un contracop que ha rebut Jani Buila, el dorsal 23 del Numància, que tenia la pilota. Semblava que se li anava llar, Pep Palleres anava en terra i finalment l'àrbitre ha xiulat i li ha assenyalat la targeta groga. Alerta, la centrada del Poblense rebutja la defensa del Numància i, com comentava, en aquesta acció que ha estat molt criticada per l'entrenador del conjunt Poblé, que deia que no només no era targeta groga, sí que tampoc, segons ell, era falta. I qui s'hi ha xiulat falta ara ha estat l'àrbitre. Falta sobre un jugador del Poblense, tres quarts de camp, sobre el camp del Numància. Precisament Jani Buila ha fet aquesta falta, però no ha vist targeta groga.
3: Pau, és que si abans era targeta...
0: Aquesta és la targeta.
3: Clar,
0: i damunt el mateix jugador. No, en principi, en no, Jani. I si te xoques aquest home, sí. Ja has d'anar viu.
3: I a les darreres setmanes, atenció, perquè el Poblense, Francesc Fullan i Dani Nieto han marcat autèntic golaç de falta directa. Hi ha targeta.
4: Ja han assenyalat targeta. Finalment, a Jani Buila ho comentàvem, el que ha provocat la targeta groga, Pep Palleres, finalment també ha estat amonestat.
0: És vera que està tenint la pilota en Numància un poc més ara, però no, jo crec que no li importa molt a l'equip de Oscar Troya. Jo crec que estava planejat això, que tingui un poc més exposició i ell sortint velocitat, té bales, té Toni Penyafort.
4: Va, Francesc Fullana, alerta, sense problema.
0: Té Aitor Pons, té jugadors que amb aquesta velocitat poden fer mal i jo crec que dins això, és vera que el Bayman 5 que canvia després perquè fa dos sistemes, un atac i un defensa, després en Toni Penyafort se pot jugar de punta, i és vera que Oxau té molta feina, fa molta feina amb el sistema tàctic en Oscar Troya, i ja està canviant un poc la tendència, no? Mm-hmm.
3: Són les 12 i 14 minuts, a punt d'arribar a les 12 i quart, Juanga.
8: Ai, Sandrosa, que si t'enganxa en Jànic del Numancia, on te pot enviar? On te pot enviar, en Jànic?
9: Juaneda, segur, a Juaneda. Si me pego un mal cop, a Juaneda.
8: T'enganxa en Jànic i també a Juaneda, a Juaneda Hospitals. De la mateixa manera que en el futbol, la victòria comença a tenir cura d'un mateix. I a Juaneda Hospitals ho fan amb la tecnologia més moderna dels Balears i amb un equip que mai es rendeix oferint el millor tractament. Alerta amb en Jànic. Porque curar empieza en cuidar. Juaneda Hospitales.
3: Hi ha ganes de diumenge, hi ha ganes de competició, hi ha nervis també entre els nostres oients, Marta Sampa.
7: Sí, nervis, i estan molt, molt positius, perquè els missatges que ens arriben, per exemple, Antoni Palleres me'ls saluda, diu, avui vos diré dues porres per dos partits. Vinga. A les 12, en aquest Numancia Poblense que ja estem visquent, diu, Numancia 0, Poblense 2, i no, ja va bé, ara d'aquí una estona ten Xisco que cantis primer. I a les dues, amb el Mallorca i Villarreal, diu Mallorca 3, Villarreal 1. No és Oscar del Cudi, mos diu bon dia a tot l'equip d'Esports de Sant Joc, avui serà un diumenge de bons resultats, també ho veu tot beníssim. I na Maria Antònia Pasqual, que mos diu bon dia a tots, esperem que aquest superdiumenge sigui un dia rodó per tots els equips balears. Així ho desitgem tots.
3: Recordant que estan vivint en directe el partit de los Pajaritos entre el Numancia i el Poblense, empat a zero de moment. Digues, Marta.
7: I Nefren, que mos envia ara, mira, els oients que mos ajuden a fer un seguiment del bus. Diu, van per es marítim, els acabat de creuar en seu bus, al Mallorca. Per tant, gràcies.
3: Sí, recordant que a punt d'arribar al Mallorca a l'estadi, bé, diuen el passeig marítim, fa un minutet, però... Però sí, recordem que al voltant de les 12:25 o així arribarà el Mallorca a l'estadi de Somos. Mentrestant, ens centram en el Poblense, Xisco.
4: Quart d'hora de partit, los Pajaritos, té la pilota el conjunt d'Òscar Troya, que acaba de gaudir, jo crec, de la possessió més llarga d'aquest partit. No està tenint la pilota amb massa precisió, està regalant pràcticament l'esfèric el conjunt d'Àngel Rodríguez, ara Iván Martínez, el porter que toca en llarg per Héctor Peña amb Alain, Alain que cerca en llarg el davanter Johnny, no arriba el davanter del Numancia, pilota per a Vicenç Sabater que l'agafa en les mans i tocarà en curt per Martí Palleres, el defensa el dorsal 16, que avança cap endavant, torna a cercar en llarg, el conjunt d'Òscar Troyà no es vol complicar la vida, que bé que la controla Toni Peñafort, en Tomàs Jaquinto en Peñafort a la banda, toca enmig per a Soler que torna enrere, tornarà a començar la pilota el conjunt d'Òscar Troyà.
3: T'agrada el que veus, Pau?
0: M'agrada molt, perquè veig un equip que, bueno, el que hem vist tot l'any, no? Un equip amb personalitat i amb una identitat de centrador. Jo crec que és important, no li creem aquesta pilota a los Pajaritos i jo crec que això és molt important per el Poblense, que se noti, que sigui ell i que se trobi bé dins el camp. Jo el veig molt bé, és veritat.
3: Hi ha falta perillosa favorable en el Poblense, Xisco.
4: I ha estat de nou Jani Bull havia fet una segona falta, però l'àrbitre jo crec que s'ha volgut rentar les mans, ja ha xiulat la primera, falta de Mustafa, el dorsal número 8, tornarà a treure Francesc Fullana aquesta falta del Poblense. Veurem si aconsegueix crear perill a la porteria d'Ivan Martínez. Francesc Fullana, que marca la jugada, va al dorsal de 7, posa la centrada, alerta si arriba ningú, la rebutja Johnny, el davanter, l'aconsegueix agafar Alain que rep la pressió del jugador del Poblense, serà treta de banda per al conjunt local.
0: I fa poc hem vist una imatge del capità del Numancia demanant en els seus que passava, que ja se nota, el Poblense ha agafat... No estan acostumats a que li havia vist la pilota dins el seu camp. Ja. Deu ser un equip que la Lliga ha estat molt superior als altres, dins el seu camp sobretot, i no està acostumat, i li han llevat la pilota i ja... Hi ha nervis, no estan fins.
3: De moment, empat a zero a los Pajaritos entre el Numancia i el Poblense. Miquel Berger, estadi de Somos, continua arribant gent per rebre l'equip.
6: Continua arribant gent i el que continua és augmentant els nervis, també l'expectació, la gent que ja fa estona que espera l'arribada del seu equip, que es fa, que tarda un poquet, però bé.
10: Nervis i ansietat, Toni, ansietat també. És dir, no, i també optimisme, perquè hi ha gent que era optimista per al partit d'avui contra aquest Villarreal, que va anar bé també que ahir l'Atlètic de Madrid perdés contra el Celta de Vigo, perquè pràcticament s'aferren aquesta tercera posició, però prudència, jo sempre els dic que en aquests aficionats poden estar, pot haver molta alegria, pot haver molta eufòria, però també sempre amb aquesta prudència que du un partit de la importància com la d'avui, i sobretot també amb un rival que ve amb moltíssima de qualitat.
3: Entenc que el primer bus en arribar serà el del Villarreal, però ho entenc sense tenir-ho molt clar, però...
6: L'altra vegada, per exemple, va arribar primer el Mallorca, i si com ens diuen fa una estoneta que són pel passeig marítim, on diu Mallorca que no hi ha molt de trànsit, no sé, jo crec que el primer en arribar serà el del Mallorca, però bé, també tampoc tinc molta base per fer aquesta afirmació.
3: Jo tampoc.
9: Ha tirat una pedrada i ja està.
3: Ha xerrat
9: el Guàrdia Civil.
3: No, per això ho he dit, que no tenen les dades, però que a mi, dins el meu pensament, està que primer arribi l'equip contrari, no, s'endú la xiulada, clar, i després arriba el Mallorca. Però,
9: home, hauria de ser lo seu.
3: Això ja, és una mica de romanticisme futbolístic.
9: Sí, sí. No, i hauria de ser lo seu, ja que estan allà per fer molt xerrabuda, també, que apretin en els altres.
3: Idò, si arriba el Mallorca, arriba el Villarreal, ens avisen en Miquel Verger i Antoni Fuster, perquè el Numancia ha tingut la primera claríssima del partit, Xisco.
4: Centrada des de la banda de l'any, el dorsal de 7, el lateral dret del conjunt Sorià, i ha elegit l'extrem esquerre, ha intentat rematar de cap, però la pilota s'ha anat més a la dreta de la porteria defensada per Vicenç Sabater. Primera ocasió important, primera ocasió perillosa del partit. Li apuntam el conjunt local, el Numancia, que ha gaudit d'aquesta primera ocasió al minut de 8, quan ara arribam pràcticament ja als 20 minuts d'aquesta primera part entre Numancia i Poblense. De moment sense novetat, continuant sense gols a Los Pajaritos, Numancia 0, Poblense 0.
3: I de comanda som molts perquè, com estimaven els nostres oients, sí, Marta,
7: sí, sí,
3: Sampas.
7: Mira, és que en Juanjo Morroig mos envia una imatge, però anau alerta, conduint menys les fotografies, però mos envia una foto del bus que està passant un túnel, jo ara, si no reconec...
3: Ja. Sí,
7: i
3: està arribant.
7: I posa ara, fos, 3 minuts. O sigui, sí, Verger, sí, atenció, perquè queden 3
3: minuts. Verger i Toni Fuster,
7: estan fent un
3: el
7: seguiment.
3: Directe és vostre, a punt d'arribar al Mallorca, som moix.
6: Sí, mira, ja comencem a veure les motos de la policia i just darrere ja ens sumam i tothom ho fa, el bus oficial del Real Mallorca. Aquí hi ha moltíssima expectació, cantàvem més el dia de l'Espanyol, jo crec que també pels nervis que hi ha avui pel partit, però ja veiem les bengales que es comencen també a encendre i l'arribada del bus del Real Mallorca, un bus que avui sap que pot consolidar pràcticament aquesta posició també la temporada que ve per la primera divisió. Això és Som Moix. Són 1.500 persones en el moment que atura aquí en els Camí dels Reis el bus i començaran a baixar els protagonistes. S'atura el bus, d'aquí una estona s'obriran les portes d'aquest vehicle oficial. Ja comencen a baixar primer el delegat, en Chando, i ara veurem els autèntics protagonistes que baixaran de l'estadi, les bengales, també el fum de les bengales que encega un poquet, però bé, De Michelis és el primer que va escoltar l'ovació. Enorme l'ovació que s'ha enduit Martín De Michelis, molt més important que l'altra vegada que va ser el seu primer partit a Espanya, contra l'Espanyol, perdó, i escoltat Som Moix. Encara no han baixat els jugadors, veiem els darrers integrants de l'estaf tècnic, Xisco Campos, l'excapità que aplaudeix els aficionats aquí, que són a l'estadi de Som Moix, i ara començaran a baixar els protagonistes. Avui no hem escoltat aquest cop del bus, perquè òbviament hi ha molta més gent, ja comencen a baixar els jugadors. Leo Romano és el primer que ho fa. Escoltem a l'estadi de Som Moix, al carrer, en el carrer del Camí dels Reis. Leo Romà, que saluda els aficionats, també Manu Morlanes, David López, Javier Laizola, Mate Morey, titular avui, la gran novetat, l'11 titular, Martin Valiant, escoltam, el Camí dels Reis, canta l'afició del Mallorca. Senzillament espectacular, brutal la resposta de l'afició mallorquinista en l'arribada dels seus jugadors, que ja en la gran majoria estan fent aquest passadís per arribar ja dins la porta de l'estadi. De moment no veiem més jugadors, però jo crec que encara hi queden, no hem vist el Pirata Morici. Ara fa Samu Costa, que anem els aficionats, braços en alt, també ho ha dat Morici. Bolleria absoluta en l'arribada dels dos protagonistes d'aquesta temporada. Cris de Morici, Morici, també Antonio Sánchez, Johan Mujica, Jan Virgili arriba amb el Pichu Cuellar, Abdon Prats, també Sergi Darder, saludant a tots els aficionats que pot en aquest estadi de Somos, aquí al voltant Pablo Torre, que ens ha dit aquesta setmana que és un jugador feliç des de l'arribada de Martín de Michelis, que està passant el seu millor moment, però que ho vol refrendar avui amb una victòria contra el Villarreal. Ara sí, jo crec que ja tots els jugadors han passat aquest passadís d'aficionats. Ja tots els jugadors són dins l'estadi de Somos.
3: Toni Fuster, t'ha agradat la rebuda o no?
10: Sí, sí, i a més, han vengut no, ni en xandall, ni en s'equipall oficial, no, no, amb vaqueros, amb vaqueros, tant en camia o en una jiqueta, i calçons de...
6: És oficial, supos, però si no era un xandall, no duia l'escut del Mallorca, supos que és la vestimenta que, sí, que s'han duit per avui.
3: De carrer, eh?
10: Au, idò. Ara mateix l'autocar del Real Mallorca que entrarà dins l'estadi.
6: Perdona, Toni, perquè està junt de copilot en Pablo Maffeo. Avui la gran baixa també està present aquí en el bus. I aquí està Pablo Maffeo, que és l'únic que queda per baixar, però no ho farà, ja entra el bus dins el pàrquing. Pablo Maffeo, que tot i no poder jugar avui, ha volgut estar amb els seus companys en aquesta concentració. I Somos continua cantant.

0: Aquesta ha estat la resposta. Més d'uns 1.500 espectadors aquí que han esperat a l'arribada dels seus jugadors. Impressionant l'ambient, impressionant la rebuda. La gent vol veure aquí com el seu equip guanya una autèntica final per la permanència.
1: El Mallorca, que ja és a l'estadi de Somos, a punt d'arribar també, segur, l'autobús del Villarreal. Com t'agrada, Juanga, aquesta rebuda. I en Miquel Berger ja al 100%, des del minut 1.
2: Miqui Berger ho ha donat tot, i ara aquesta rebuda, anem a veure si pot mantenir aquest ritme fins al final del programa. Serà complicat.
3: Complicadíssim.
2: Perquè s'ha buidat, s'ha buidat.
4: Està preparat, està preparat.
2: Que bé, aquesta rebuda, i ja que els mallorquinistes hi són pràcticament tots allà, jo tinc un missatge per ells. Atenció, mallorquinistes, perquè amb Viverred tens fins a 600 megas de fibra, més línia mòbil, per només 34,90 al mes.
3: Quin regal!
1: Regalat, quin regal!
2: Ale, ale, ale! Fibra i mòbil de casa, de les Illes, des d'aquí, Iberret, la fibra i mòbil de la gent de les Illes, Iberret, patrocinador oficial de la nostra selecció balear de futbol.
5: Iberret, Iberret, Iberret.
1: Els nostres oients, Marta.
4: Tenen Iberret i m'arriba molt bé els missatges. Sant Tomeu en Sis, que diu: bones, avui hem de guanyar perquè tothom empeny, guanyarem. En Compressor, que mos diu: bones, cracs, avui sí que m'he pogut escapar. Estic segur que la resposta a la pregunta és, i riu, i diu: jo també he vist en el Dimonió de Camí Somoix. I ell és un fan de la intel·ligència artificial, perquè ha fet un muntatge en Dimonió conduint un submarí groc amb l'escut del Mallorca. I també en Jaume de Felanitx, que això s'ha convertit un poc en un seguiment, primer de l'autobús, i ara en Jaume de Felanitx, que mos diu: bon dia, nosaltres partim ara. I doncs, t'aniran seguint també, Jaume.
1: Clar que sí.
4: S'arribada de...
1: Sí, que vagi enviant la ubicació.
4: Jaume de Felanitx.
1: Recordant que avui tothom presta cap a l'estadi, perquè hi pot haver amb vos, sí, això seria una cosa habitual. Bé, estan arribant respostes en el concurs. Quina és la pregunta, Juanga?
2: És una pregunta directa, una pregunta poc elaborada aquesta setmana per la persona.
4: Ja ha de rebre un pal, pam.
2: Després la pregunta, vinga, ràpid, i vinga, i me la llevo de muntar.
3: Sí, ho ha fet, ha estat així.
2: Quin dia de l'any ha fet més gols al Mallorca Primera Divisió? Aquesta és la pregunta.
1: Uau, quin dia de l'any?
4: Hi ha 365 dies.
1: Jo ara donaré 32 pistes de cop. 32 ja, pistes de cop.
2: Antes de que comenci el partit, ho dirà.
6: Ja pot deixar resposta.
1: 32 pistes de cop.
2: Quina vergonya.
1: Cercam el dia en el que el Mallorca ha fet més gols a Primera Divisió. Un dia en concret. Un dia en concret. I doncs bé, 32 pistes de cop. No és ni el 25 de desembre, ni cap dia del mes de juliol.
3: Fum.
1: 32 pistes. A partir d'aquí podeu cercar. A punt d'arribar a les 12:30, que ens han perdut a los pajaritos, Xisco.
7: Continua la pilota el conjunt local. Encara no mos han perdut res. No hi ha hagut novetat, no hi ha hagut cap gol, tampoc cap amonestació. Partit un poc tímid, sobretot del Numància, que cada vegada es troba més incòmode sobre el terreny de joc. El conjunt d'Òscar Troia, al contrari, cada vegada està més còmode en l'esfèric, està trobant-se cada vegada millor aquí a los Pajaritos. Traurà des de darrere Vicent Sabater, Marc García en banda per Nofre Riera. Continua el conjunt pobler intentant arribar dalt. També és vera que no ha arribat en perill a la porteria defensada per Ivan Martínez, però ara gaudirà d'una bona posició des de darrere. Intentarà sortir en llarg Vicent Sabater, alerta perquè era bona la passada de cap de Toni Penyafort. No arriba Aitor Pons, tampoc ho fa Joan Proens. Torna a recuperar la pilota el conjunt d'Òscar Troia, alerta Penyafort. Jani Puilà, que tenia targeta, s'ha pensat bé d'agafar-li de la samarreta, perquè això de tenir una amonestació des del minut 10-15 pràcticament no és gent bo per un migcampista. Sortirà, per tant, des de darrere la defensa del Numància. Continua el minut 29, pràcticament mitja hora de partit a los Pajaritos. Numància 0, Poblense 0.
1: Pau Cendrós a punt d'arribar a la mitja hora, on ha fet una mica més de mal. El Numància ha estat per el seu perfil esquerrà.
8: Per la banda, sobretot.
1: Sí, per aquesta banda esquerra, però de moment aguanta l'equip d'Òscar Troia.
8: Sí, a veure que ja s'està trobant millor el Numància, ja s'està trobant, suport que en el seu estatus habitual, no? Però bueno, en el final, quan tens, jugues en dos sistemes, un per atacar i un per defensar, perquè sobretot per les bandes, quan tu passes de 4-3 o de 4-5, però sobretot per les bandes on t'ho poden fer mal, i aquí on han trobat el jugador de Numància, on poden fer mal en el Poblense, perquè Pep Pallés ha sortit molt i després no torna, no pot tornar. Ah, per l'altre costat, el Nofre està un poc ficat a darrere i la zona lateral se queda un poc fluixa i han centrat dues vegades de la zona lateral, no? Però és vera que veig el Poblense molt ficat dins el partit, és vera que el Numancia en principi era el favorit, està siguent el favorit, ho està fent bé, però bueno, el Poblense està dins el partit, que és l'important.
1: La xaranga de los pajaritos que té en Juan Galoco. En Juan ara voldria ser Sòria.
2: És que és un gitazo.
8: És que li posa...
1: Sí, sí, pues
2: la quinta estación. La quinta estación.
1: La quinta estación.
2: És brutal, eh?
8: Sí.
2: ¡Ándele!
1: Dale, Chisco, dóna-li més ambient. Chisco Rivas, dale.
4: Això despistarà, no jugadors, tant de...
2: És boníssim, eh?
8: Sí.
4: Més que ambient, convidar una festa,
2: brutal, això. Eh?
1: Segona targeta per al Poblense, Xisco.
7: Ha estat per Giaquinto el dorsal número 5. La falta en el camp del Numancia. Falta una altra vegada sobre Jani Buila, que ja és la segona targeta groga que provoca en el conjunt visitant el conjunt d'Òscar Troya, l'àrbitre que no s'ho ha pensat. Segona targeta groga per Giaquinto. Continua aquest empat a 0 entre Numancia i el Poblense.
1: Falta manco d'una hora i mitja perquè comenci el partit. A Somogi s'ho està prenent en calma. El Villarreal arriba o no arriba el conjunt de Marcelino, Miqui?
6: Sí, amb molta calma. No arriba i aquí ja... Continuen, que és 1.500 aficionats. Bé, potser ja han baixat a 1.200, però hi ha molts aficionats esperant l'arribada del submarí groguet avui, recordant també que avui el Mallorca no està per pensar en coses del passat, però la rivalitat nova de les darreres dècades que ha hagut amb el submarí groguet, així que, mira, ja crec que comença a veure policia una altra vegada, així que s'està ara mateix arribant, apropant el bus del Villarreal i també podrem escoltar segurament no càntics, però sí xiulets de part de l'afició mallorquinista, recordant que hi ha ara mateix unes 1.200 persones més a Manco esperant l'arribada del bus, que a poc s'apropa aquí pels Camí dels Reis. Òbviament aquest no aturarà abans com han fet el Real Mallorca, però bé, ja es comencen a provar. Són dos els busos, un de la directiva, l'altre dels jugadors, que recordem, és un equip que ha aconseguit aquesta setmana, o aquest cap de setmana passat, la classificació matemàtica per a la Lliga de Campions. Escoltant l'afició mallorquinista.
3: Què fa aquesta dona?
6: Bé, les cares tampoc són de preocupació dels jugadors del bus, perquè sí que poden veure no només Martínez, sinó Rubén Uria. Ara veiem el darrer seient en Parejo, Serrant amb Moleiros. Ja arriba el bus del Villarreal, és broncada per part dels aficionats mallorquinistes cap al seu rival avui sí que és el gran rival, aquest Villarreal, que té problemes per entrar, per accedir, perquè el retrovisor quasi fa... es xoca amb la porta del pàrquing. Ara sí que ja comença a entrar sense cap tipus de problema el bus del Villarreal, que ja es troba a l'estadi Somos. Aquest equip que, com dèiem, va aconseguir aquest cap de setmana, després de la victòria contra el Llevant, classificar-se per primera vegada a la seva història de dues temporades consecutives per a la Lliga de Campions, i que aquesta mateixa setmana també ha confirmat Marcelino que no continuarà a l'afició grogueta tot, i aquest fet que acabem d'esmentar, que va aconseguir de classificar l'equip a la Champions. Si voleu, ara ja comença a moure l'afició mallorquinista. Si voleu, puc tractar,
1: sí, sí,
6: no sé com ho tenim, de xerrar amb gent. M'aproparé amb la gent, com ho veu, com està, com respira el mallorquinisme avui. A veure si podem agafar protagonistes. Què tal? Com va? Com estàs?
9: Com estàs? Va bé.
6: Estàs... Com ho veus avui?
9: Bé, jo veig a l'equip que ve d'una bona victòria, i si anem amb aquesta bona dinàmica i ens ajuda a l'afició, jo crec que ho traiem, i avui la permanència la deixem pràcticament feta, però hem de ficar-li el que són collons i el que no són collons.
6: Però després de lo de Girona no es pot fallar avui.
9: No se pot fallar, i de moment hem aprofitat que l'Elche i l'Alavés no han sumat a trescar ningú dels dos, i hem d'aprofitar perquè això ha de ser nostre. Hi ha molt d'equipos que no s'ho mereixen tant com altres.
6: I el suport de l'afició, ja ho hem vist, ho tindrà el Mallorca, no?
9: Sí, és evident que el Mallorca, quan hi ha de ser, hi és.
6: Gràcies. Paraules d'aficionats mallorquinistes. Vam a veure si podem agafar qualcun més. Hola, què tal? Com estàs?
10: Hola, molt bé.
6: Sí, com va?
10: Beníssim.
6: T'ha agradat l'arribada, la rebuda de l'equip?
10: Hombre, clar que sí, això és el nou a mas.
6: Això s'hauria de fer més, no?
10: La veritat és que sí, sí. No esperar que acabi la lliga o que l'equip no vagi bé, no, hauria de ser sempre.
6: Avui és una final, no?
10: Sí, sí, sí, un patiment, segur. Però ho traurem, ho traurem.
6: Un no es fa del Mallorca per gaudir, sinó per patir, no?
10: Exactament. Sí. Si no, no té sentit.
6: Bé, va, un resultat per avui.
10: Pues jo me conformo amb un 1-0.
6: 1-0 i permanència i a descansar ja.
10: I ja està.
6: Molt bé, gràcies. Les paraules d'aficionats mallorquinistes que ja es dirigeixen després de la rebuda a tots dos equips, molt diferent, òbviament, l'una de l'altra, ja es dirigeixen a, bé, a acabar amb el seu darrer refrigeri abans d'entrar a l'estadi.
1: Tant de bo tot fos tan clar com ha dit en Miquel Berger, 1-0 i permanència, no, 1-0 i per ventura mitja permanència.
2: Ja veurem.
1: Per ventura mitja permanència. Sí, perquè...
6: El que és més important, Toni, és que avui guanyant ja t'assegures pràcticament que el darrer dia depens de tu mateix.
1: Sí.
6: I el darrer dia a casa contra l'Oviedo aquí no pots fallar. Uh-huh. I ja pots saber si has d'empatar, si has de guanyar. Jo crec que avui és important per això.
1: Sí. Veurem què passa. A partir de les dues falta una horeta i 22 minuts perquè comenci el ball a Somos, recordant que està en marxa la primera part a Los Pajaritos entre el Numancia i el Poblense. De moment, empat a 0 al marcador.
2: I avui és un dia d'aquests, un diumenge collunda. Avui és un diumenge collunda, perquè abans d'anar a Somos, la gent de ben segur ha passat per collunda per menjar alguna cosa o per endur-se'n cap a l'estadi.
6: Sí.
2: Alguna cosa, o una hamburguesa, un sàndwich, un bocata, un solomillo amb prema bord, un tàper, endur-se'n cap a l'estadi. O quan surtin de Somos, sortiran amb una gana, amb una famada.
10: I
2: aniran cap a collunda. I és que collunda... A collunda ho tens clar, plats casolans, frescos, abundants i un preu que dóna gust, menjar de qualitat sense deixar-te la butxaca. Collunda i menja-lo gran. Que bo!
1: Xisco Ribas, mossega o no mossega el Poblense en Los Pajaritos?
7: Mossega cada vegada més, minut 37, continuant sense gols, però ho comentaven abans, que cada vegada es troba millor el conjunt d'Òscar Troya i està fent que jugui molt incòmode el Numancia. Ara traurà des del seu camp Pep Palleres una falta que ha xiulat l'àrbitre, la treu en llarg, cercarà en banda en Ofre Riera, s'equivoca, pilota per de fora, pilota regalada per el conjunt sorià, minut 38, continua molt bé el Poblense sobre la gespa de Los Pajaritos, continua el Numancia 0, Poblense 0.
1: Pau!
8: Pues guió que el que pensaven que passaria està passant. Un Numancia que se veu un poc més equip en aquesta situació, dins casa seva, perquè el que estem xerrant, no? El Poblense és un equip que sempre està dins del partit, quasi sempre està dins del partit, fins en el final, i està estant dins del partit. El partit va 0-0, és veritat que s'ha apropat el Numancia, però no ha tirat a porta, perquè les dues que ha tingut les ha tirat de fora i no han vist en el Sabatem, és que dues vegades que ha hagut de sortir agafant-la de fluixeta o una que ha sortit amb el peu, no? Jo crec que el Poblense està fent el seu partit, és veritat que després això són 180 minuts i després ha de tornar i ha de jugar a la Pobla i està fent molt bé, està aguantant quan li venen els atacs de Numancia i està no aprofitant, però està intentant aprofitar les sortides amb velocitat. Ara veiem una falta.
1: Sí.
8: Però falta... la targeta que té targeta.
1: Sí, perillós. No, és l'esprai. Ha tret l'esprai l'àrbitre. Falta perillosa, Xisco, al costat del corna. Serà un minicorna.
7: De nou, Pep Palleres ha comès aquesta falta. Es queixa l'àrbitre, alerta, perquè ho comentaven, que Pep Palleres és un dels jugadors sancionats en targeta groga en el conjunt Pobler. Ara veurem repetida l'acció, si mos reposa la realització, però l'àrbitre que no ha volgut xiular res més... Però és que li ha pegat com un cop amb la mà, amb l'ombra, però no sembla que sigui.
1: Sí, però en Pep ha d'anar en compte, eh? Ha d'anar en compte, en Pep, perquè té targeta i ja li ha agafat la matrícula a l'àrbitre.
8: Té targeta, jugant en el camp del Numancia, sabem el que és, no només pel Poblense, també per l'àrbit. Jugant en aquest camp, però millor que està vist no està acostumat a jugar a aquest tipus de camps,
1: sí, sí.
8: S'afició, tanta gent, i també que ha d'anar viu.
1: Anem en sa falta favorable, el Numancia perillós en contra de la porteria de Vicent Sabater.
7: 15 segons per arribar als 40 minuts. Serà Fermín, dorsal 22 del conjunt sorià, lateral esquerre. Marca la jugada en la mà dreta. Veurem la centrada, com dèiem, minicorna per al conjunt local. Minut 40 a Los Pajaritos. Gaudirà d'aquesta ocasió de falta directa al Numancia. Veurem Fermín on posa la centrada. Allà va Fermín, dues passades, posa la centrada al primer pal, sense problemes per a la defensa del Poblense. Rebutja el conjunt d'Òscar Troya, traurà de treta de banda el Numancia.
1: Pitava, xiulava el públic de Los Pajaritos reclamant una possible mà del defensor del Poblense, però no ho semblava. Crec que Pep Palleres ha tret bé la pilota de l'interior de l'àrea i recordem que aquí no hi ha VAR, per tant el que diu l'àrbitre és el que comanda. Empat a 0 al minut ja 41, quasi de la primera part. Queden 4 per al final i els nostres oients que diuen, recordem que poden fer-ho per WhatsApp i també per al YouTube d'Esports i Betres.
4: Sí, just precisament anava a llegir de xat de YouTube perquè ens escriuen de molt de llocs del món. Per exemple, en Rafa, Mosè, que viu a Alemanya i se demanava ben si podria veure la rebuda de l'equip, però bé, l'ha sentida i ben contada per en Miqui Verger i en Toni Fuster. Després en Mallorca 5362, com es diu en Mallorca, i en Camisetes Vermellón, que sempre mos escriu, que mos va dir que tenia una col·lecció molt gran de camisetes. Diu, bon dia, des de Irlanda, duc una nerviada, ja en el partit de Girona de l'atenció no vaig poder dormir fins les dues del matí, m'hem avui que tard, esperem que pugui dormir bé, això voldrà dir que el Mallorca ha guanyat i no fer patir tant els nostres oients. 646-93-4501, ja ho sabeu, el WhatsApp d'IB3 Ràdio i també si mos voleu veure i sobretot veure també el partit del Poblense, que ho podeu estar veient al YouTube Esports i Betres, allà som.
1: Jo recordo aquell dia del Girona que vàrem acabar a les 12 del vespre. Sí, tant de nervis.
4: Sí, sí, sí.
1: Que a mi, que ja me diràs, el programa va anar superbé, però va ser tanta tensió, però...
11: I tan bo,
1: rècord d'audiència, sí. que a mi també, Juan, em va costar moltíssim dormir. Això que sí. Tenia la consciència tranquil·la.
2: Sí, mira que tu has de dormir molt, eh?
1: Sí,
2: mira
1: sí,
2: que tu
1: sí,
2: de,
1: sí, sí. Som un tio...
2: A la nit t'agrada dormir
1: som
2: molt,
1: som un gran dormidor.
2: Sí, sí. No t'agrada ni tu. Hi ha una llegenda urbana, en tornen enterrada, que tothom diu, quan dorm enterrada?
4: És que jo no me crec que se'n anigués a casa, després de Girona, per començar. Jo a les 12 i quart dormia, ja, això que
2: llavors
4: és segur.
2: Si tu te dorms aquí en directe.
4: No, sí. A veure, retira això. No, retirau això.
11: No, tens el raó.
4: Retirau l'hora mateix.
2: Quantes partits són? A les 9 del vespre, a Marta Sampa. A partir de les 10,
11: ja se
2: transforma, se'n va en els braços de Morfeu.
4: Perquè sóc una dona calmada.
2: Sí, calmada, sí, sí, a vegades. Ai, anem a donar-li energia al Poblense, que la necessita per treure un bon resultat a Los Pajaritos, Pío Pío, amb una energia. Energia que t'ofereix llum, telefonia mòbil, fibra, televisió i molt més. Amb un tens tota l'energia que necessites. Recorda, tot en...
1: Dos minuts per arribar al descans. Hi ha targeta per un futbolista del Numancia, Xisco.
7: Targeta per al davanter Joni, el davanter amb el dorsal número 9. Ha hagut falta sobre el defensa. Crec que ha estat Pep Palleres, el defensa del Poblense. Ja veiem l'amonestació de Joni. I d'aquesta manera, dues targetes grogues per cada equip. Pep Palleres i Ja Quinto, el Poblense. I Jani Buila i Joni, el davanter, el Numancia. La falta mig del camp, es queixava el defensa del conjunt Pobler, Joni, que pràcticament ni es queixa d'aquesta amonestació. Resten 1 minut i 20 segons per arribar al 45. Veurem quant afegeix l'àrbitre, perquè no s'ha perdut gaire temps, però ara sí que s'ho està fent. Han entrat les assistències mèdiques del Poblense, continuant sense gols a Los Pajaritos.
1: Ha estat una topada entre Pep Palleres i Joni, el futbolista del Numancia, però això també, Pau Cendrós, és una mica d'ofici. No. Quedar-te en terra i que passin els segons.
11: I si hi ha tres targetes, poden entrar i ell no ha de sortir, i en el minut que estan, no? Que és en els 44, 40, 45, que és el moment d'aturar tot, que no passi res fins que piti l'àrbit, el que passi a favor del Poblense, no? Sí.

0: La pilota que havia sortit fora. Tendrà la pilota el conjunt Poblet, Marc Garcia, que cerca en ja, no arriba Joan Proen, la recull Miquel Soler, alerta perquè s'equivoca, l'agafa Juancho, Juancho que vol intentar el contraatac, s'ho du prou bé, Jani Buile, amb Miquel Soler, la pilota de Mustafà, llarga, en banda, no arriba Alex Gil, tendrà la pilota el poblense, resten 40 segons per arribar al temps de descans, continuem sense gols a Los Pajaritos, Vicent Sabater que mira en terra perquè sap que aquest resultat no és gens dolent per arribar així al descans amb aquest empat a 0, treu Pep Palleres en ja, la vol recollir Toni Penyafort, la recolleix de nou Mustafà, Mustafà que no troba cap company, l'agafa Alain, 20 segons per arribar al descans, alerta amb aquest contraatac perquè pot ser perillós, continua Alain, alerta Alain, la vol robar Francesc Fullana, l'àrbitre que diu que no hi ha res, traurà de banda el Numància, no sabem si donarà temps perquè ara mateix ja s'ha arribat al minut 46, veurem si l'àrbitre xiula temps de descans, ara no sé què li senyala el jugador del Numància, Alain, diu que es vagi cap a darrere, el temps ja està complet, veurem. Treu la falta des de darrere i ara sí, temps de descans a Los Pajaritos, el poblense que continua amb empat a 0 amb el Numància, temps de descans, Numància 0, Poblense 0.
1: Idò, amb empat a 0 s'arriba el descans a Los Pajaritos, de moment bon resultat per al poblense, Pau.
2: Bon resultat i bones sensacions, a veure que el que xerrava, no? El guió que havíem preparat o que s'havia preparat, que el Numància fos un poc més protagonista de lo que és la pilota, però el Poblense està dins el partit, està bé, i hi ha aquesta sensació de que no estan còmodes quan té la pilota el jugador del Numància i que són jugadors acostumats a el que han xerrat tant, no? A dins casa seva a ser bastant superiors i jo crec que hem de mossegar un poquet. Crec que hem de pegar dues mossegades perquè ara he vist el lateral que se posa nerviós, el central l'altra vegada en el principi també estava com nerviós. Jo crec que són jugadors que no vol que els toquin i jo crec que dues o tres mossegades bones farà que això s'encarantesqui un poc i en el partit pel Poblense no li veig gaire malament.
1: Partint cap a l'estadi de Somos, són les 12:48 i Betres Ràdio vos avança, vos anticipa quin serà l'11 de Michelis. Toni Fuster, endavant!
3: És el format per Leo Romà de la porteria, Mateu Morey i Mojica, que jugaran al lateral, Valentí, Omar Mascarell, que repeteixen a les posicions de defensa central per davant, al mig del camp, amb aquest rom format per Sergi Darder, Samu Costa, Manu Morlanes i Pablo Torre, i en punta Benà Morici i Cito Lubumbo.
1: És a dir, Pau Cendrós, l'11 de gala. Només falta Mafeo, que està sancionat, entre Mateu Jaume Morey al lateral dret. La resta és l'11 de gala. Els homes en qui més confia, Martín de Michelis, el Lubumbo fent parella a la davantera amb Vedat Morici.
2: Lo que esperàvem, no? És l'11 que esperàvem, amb Lubumbo a dalt i amb Mateu perquè no pot anar a fer, no? Al final és un canvi natural i amb Mateu és veritat que és un partit que no és fàcil per entrar de la banqueta després de tant de temps i esperem que faci un molt bon partit que serà per l'interessat de tots els mallorquins, no?
1: Per part del Villarreal, Toni, tenim 11 ja?
3: Sí, el format per Arnau Tenas, en Rafa Marín, Alfon, Renato Veiga, Santi Comesaña, amb Mourinho, Thomas Partey, Buchanan, Ayoze, Olugu Asayi i Cardona. Aquests són els 11 del Villarreal.
2: Sí, sí. Estan poden difícil.
3: Les posarem en...
1: Ara després els ordenant, però important, i me crida l'atenció que futbolistes com Gerard Moreno o Moleiro, que podrien estar a la prellista de 55 futbolistes que donarà Luis de la Fuente dilluns, no estiguin a l'11 titular, però de moment els aguarda Marcelino.
2: És el que varen xerrar, no? Jo crec que a partir del moment que el Villarreal ja sap que jugarà a Champions i en la sortida de Marcelino farà jugar tothom, i és el que ha fet, no? Hi ha jugadors importants que se queden a de fora i crec que és l'oportunitat. És vera que dels equipos que millor plantilla o més completa té i en jugadors que surten de la banqueta que igual encara hi sempre a nivell és el Villarreal, però és vera que són jugadors que estan jugant menys i a més si poden aprofitar-se.
4: Escapau, descansen potencials mundialistes, però també treu respecte al partit de Llevant, mundialistes com l'Uguassegui, ja, com Mourinho,
2: sí,
4: és a dir,
2: sí,
4: és que
2: estan jugant menys.
4: Al·lucinant, el del Villarreal.
2: Sí, però és vera que estan jugant menys.

0: menys, estan entrant sí. menys a lo que és l'11 titular i a Messi podem aprofitar això.
1: A veure si el Mallorca ho pot aprofitar, recordant que l'11 del Mallorca, l'única novetat és la presència de Mateu Jaume al lateral dret en detriment de Mafeu, que està sancionat. Dic única novetat perquè també esperaven que fos Lubumbo qui tornés a la titularitat avui, i així ho és, i així ho fa el davanter angolès, que serà l'acompanyant de Vedat Muriç, i la resta, els de sempre, Mascarell central al costat de Martin Valiant, i al centre del camp, jugadors amb molta qualitat, Samu Costa, Morlanes, Sergi Darder i Pablo Torre.
2: Ahir aquesta casa va tenir a bé enviar-me en representació de TV3 Ràdio a la gala del centenari de la Federació Balear de Futbol.
1: Que dius, sí. Sí.
0: Jo no vaig a poder anar, estava convidat però no vaig a poder anar perquè tenia partit del nin.
2: Els que sí que hi van anar i estaven convidats són dos comentaristes d'Esports 3 en Joc,
1: sí.
2: Com són en Pell Lluís Martí i en, sí. en Raül Pareja.
1: Sí.
2: Vam estar a punt de tenir un de nou.
1: Que dius?
2: Van estar a punt d'anar a Juanet d'Hospital.
3: Sí. Què van fer?
1: Una croqueta.
2: Efectivament.
3: En sèrio? No.
2: Efectivament. Li van haver de fer la maniobra de Heimlich.
4: Esperda.
2: En Pell Lluís Martí, concretament.
1: Que dius?
2: Perquè en el principi ens vam posar una safata, un plat de croquetes.
3: Sí.
2: I clar, en Pell Lluís Martí
0: se'ls
2: menjava de 4 en 4. Va un moment que allò va fer tap. I li van haver de fer la maniobra de Heimlich i a punt va estar...
0: Li van haver fet tu? Li van haver fet tu?
2: No, va ser un operari que hi havia per allà.
0: Vale.
2: I
3: el van desposar.
2: Bueno, a punt va estar en Pelluís de...
0: I va sortir.
2: Hospital. M'ho vaig trobar, per cert, també, a la nostra cap d'esports, la Marta Bono.
3: Gràcies.
2: Un vestidàs de luxe.
1: Sempre. La gent anava de gala, no?
2: Sí. Un vestit cosit amb fil d'or.
1: Fil d'or.
2: Sí. I amb teles importades de seda.
0: Sí, sí.
2: I també vaig trobar el director general d'aquesta casa.
3: I també duia fil d'or.
2: Un outfit institucional. I també, atenció, la presidenta del govern, Marga Proens, sí. que anava amb un vestit espectacular i vetres, rosa fúcsia.
1: Magenta. Magenta fúcsia.
3: Li agrada la moda, sempre comenta.
2: Sí.
1: En Pau, avui, perquè gent en el YouTube ha duit un capell i vetres. Alerta, Gau.
2: Lluís també, alerta, amb una americana.
1: Ah, no sé si duia capell.
2: No, amb un sí? un mocador.
0: Mocadoret i tot.
3: Escolta, en Juan ara mateix està fent un poc secció Xisco Nadal comentant els outfits de la gala centenari de la Federació Espectacular.
2: I dit això, que en el
3: que
2: final...
3: Que s'havia ofegat, però que està ben pel Lluís, que no és cert, que és ironia d'en Juan.
2: No, és ironia. Se menjaves les croquetes de 4 en 4.
3: Sí, però que s'ho ofegat, no.
2: Les croquetes de putxero, que no sé com se diu...
3: De putxer,
2: per la Neus.
0: Va demanar jossos per cans i tot. Se m'ha dut una bossa amb els jossos. M'ho van dir jo.
2: Sí. Per tant, l'esperàvem a Juanet d'Hospitals, perquè a Juanet d'Hospitals reben a tothom.
0: Sigui qui sigui.
2: Juanet d'Hospitals, a més, treballen en equip amb tu i amb la teva família per cuidar la salut, combinant tecnologia, proximitat i un equip humà compromès. Porque curar, empieza a cuidar Juanet d'Hospitals.
1: Qui també estava convidat de la gala és una llegenda de la comunicació, però no hi va poder assistir perquè és Itàlia.

0: m'encanta.
1: Hola, Rafaela.
2: Partint cap a Itàlia, cap a Pesaro, perquè allà, a partir de les 6 de l'hora baixa, vos contarem la final de la Champions entre el Palma Futsal i l'Sporting de Portugal. I qui ens ho contarà? L'home que ens va fer vibrar divendres vespre amb aquella pròrroga, amb aquella tanda de penals, Gavi Fortesa. Bon dia!
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno, Gabriele.
1: Gabriele Fortesa.
3: Gabriele. L'hotel de concentrazione della squadra.
1: Fet el dosocrònic amb
0: Gabrielini.
3: Ara mateix surt l'Etoile Lavalois i en breu ho farà també el Jimmy Cartagena, que han d'anar a jugar a partir de les 3 al partit per al tercer i quart lloc. Vos he de dir una cosa, jo en el descans del partit del Palma de divendres pensava que en aquesta hora sortiria per jugar al tercer i quart lloc.
0: Sí, no, clar.
3: Després la cosa va canviar d'una manera tan radical.
2: Sí, és que si hi ha qualque final.
3: Clar,
2: clar, si hi ha qualque despistat, en els descans, el resultat era de 2-6 en contra de l'Illes Balears pel futsal, que va anar perdent per 1-6. A la segona part, un parcial de 4-0 va forçar la pròrroga i després la tanda de penals, que va estar incommensurable, el llançador, incommensurable també Luan Müller, aturant aquell 5 penal de l'Etoile Lavalois. Gavi, que tenim de nou? Que hem d'esperar d'aquí a les 6? Està tothom bé?
3: Sí, bueno, la principal novetat és que no veurem l'Home Champions, no veurem Mario Rivillos, perquè ja es va perdre el partit de divendres, va ser el descartat dels 15 futbolistes que són aquí a Pesaro. Ahir va entrenar, jo el vaig veure d'entrenar, va formar part dels rondos, semblava que amb una intensitat normal, però en acabar aquesta primera fase de l'entrenament va començar a fer estiraments amb el metge, amb en Miquel Mas, i la cosa no va anar massa bé. No hi ha bones sensacions, i Mario Rivillos avui es perdrà una final de la Champions que per ell serà la sisena, si la guanya el Palma, encara que no jugui la final, ha jugat tota la temporada, no? Però és una pena que un home tan experimentat i sense dubte l'home Champions del Palma no sigui avui en aquesta final. Ho han intentat, el pla era que entrés a la final d'avui i que un altre company quedés fora. Les quiniles, les travesses, ens feien pensar en Mateus Maia, que no va jugar cap minut divendres, o David Peña, però finalment serà Rivillos la gran absència en el partit d'avui. I mira com són les coses. Tu xerres amb qualsevol persona al voltant de la Champions de Futbol Sala i, evidentment, tothom diu que el favorit és l'equip que du 3 títols consecutius, el Palma. Clar. Però xerres amb qualsevol que tingui res a veure amb el Palma i diuen que la història és la història i que l'Sporting de Portugal és el favorit. A veure, jo vos diré una cosa. Per jo, encara que no m'agradi aquest cartell, el favorit ha de ser un equip que ve de guanyar 3 Champions. Clar, i que està a la quarta final. És una evidència, no? Però bueno, no volen aquest cartell i veurem com acaba la cosa. Després vull fer notar una cosa, que és que no tan sols Antonio Vadillo tanca els ulls a les tandes de penals. No, hi ha més gent que ho fa. Hi ha més gent. Anem a veure. Companya d'IV3 Televisió.
2: Hombre!
3: Tu tampoc mires els penals.
1: Dóna l'escana.
5: Home, anant, bon dia. Però, Gavi, veure, aquestes coses no s'han d'explicar. Sí. Aquestes coses una se les guarda per una. I aquestes coses no s'expliquen, però sí.
3: És por? Superstició?
5: Una mica tot. Si em va dir jo ho fa, anem a Quilzina també ho ha de fer.
6: Clar que sí.
5: No?
3: Escolta, sí. Què farem avui?
5: Patir. De moment patir molt. Però vaja, no sé si patiren tant com l'altre dia, perquè ja estem preparant les maletes per tornar a casa, però si qualque equip és capaç de fer aquestes coses inexplicables perquè no tenen explicació ninguna, és el Palma. Avui, patir. Després, confiem que guanyar.
3: La darrera per voltros. Li passaré els auriculars perquè pugueu xerrar amb ella.
2: Emma Calzina, com estàs?
7: La sorpresa del matí pot tenir Emma Calzina en directe. Emma.
2: Ui, ni fet el xini.
7: Mai que cosa bella, bella cosa.
2: Però els nostres oients han de dir que Emma Calzina va formar part d'aquest buque d'espostres en joc a la primera temporada. Després no ha tornat a voler saber res de nosaltres.
8: Ho entenc. La voleu treure, la voleu treure.
2: No, se'n va a ella.
1: Aquí no
2: traiem
1: a ningú.
2: Se'n van Emma, se'n van Miqui Tous, però No passa res. Emma Calzina, com estàs, estimada?
5: No poden ser per tot.
2: Clar.
5: Bé, vosaltres com esteu?
7: Bé, molt bé. Estàu menjant bé a Itàlia, de ben segur.
1: I quina bona foto te fas pel seu Instagram a Itàlia. Vaya book que te fas,
5: Juan Gaya, chaval.
1: Jo te paso per tenir-me d'amic.
8: Ara, ara vaig a mirar-les.
5: T'estimam així com ets.
7: Exacte, no, no queda d'altre, Emma.
5: Però vaja, no queda d'altre. Però vaja, ja vos diré que no, no som protagonista pel book de fotografies que facin els viatges. Eh? Faig una i llestos per no, recordar exacte. Els llocs on he estat. Eh? No, no som cap influencer, no passa res.
1: Perquè no, no vols.
7: Per la feinada que fes, que per la feinada que fes i vos mereixeu això. Jo és que m'interessa moltíssim, perquè a Itàlia se menja molt bé.
1: Bueno, conta-vos un poc què s'ha menjat. Que se pot veure a Pésaro, val la pena anar-hi. Clar.
5: Fes les maletes i viatjar sempre val la pena. Mira, sí. Hem vist un pavelló, que està molt bé. Sí. Està molt bé. Hem vist l'hotel de concentració de l'equip, que també està molt bé.
7: I què més?
5: Hem vist el nostre hotel, que està bé.
1: Està com està. Està com està.
5: Correcte, i hem vist les vistes de la platja preciosa, que plou, i ja està. Tornarem a fer una mica més de turisme.
7: Però a menjar, Emma.
2: Na Marta Sampar vol saber que quin plat t'ha encantat.
7: Lasanya, tortellini, fettuccini, linguini,
1: pizza.
5: Mira, Marta, no me coneixes tot el que m'hauries de conèixer. Si me coneguessis, sabries que no som especialment cuinera i aquestes coses no se m'adonen molt bé.
7: Què vol dir? Però...
5: Si voleu saber res del tema culinari, aquí tenim en Gabriel Forte, que vos ho sabrà dir perfectament.
7: No, tu has de triar el mateix que tinc
8: en Gabriel. Quina foto, que diu Juan, quina foto. Quina pose en sa pilota de futsal.
2: Clar. Anem a una professional en tots els sentits.
7: Sí.
2: Emma Calzina, sense ribillos, se pot guanyar la final, no?
5: Sempre se pot guanyar la final. Es ve que és una baixa molt important, importantíssima. Diria que una de les baixes que més mal poden fer aquest equip, no només pel potencial que té aquest jugador, que no han de descobrir res en aquestes alçades, sinó per l'experiència que té Mario Ribillos en el món del futbol sala i especialment en aquesta competició. Per qualque cosa li diuen Mr. Champions, no?
2: Sí, sí.
5: Però vaja, les lesions arriben sempre en el moment menys oportú, ha tocat ara i sense ell el Palma haurà d'intentar aixecar aquesta copa. Nosaltres som aquí per contar-ho i esperem que el desenllaç sigui favorable a Palma i demà poder tornar cap a Mallorca ben prest, per cert, tornarem sense dormir, no me faço moltes preguntes demà perquè no estaré així com toca, però bé, esperem que tornem en sa copa i si és així haurà pagat la pena venir fins aquí.
2: Clar que sí. Quanta gent d'aficionats de l'Illes Balears Palma Futsal hi ha per allà, Emma?
5: Idò, mira, te diria que entre familiars i aficionats una quarantena, una cinquantena, però també he vist en els espectadors de IB3 Televisió i també tots els oients que tenen el programa que avui no se perdin l'informatiu migdia perquè explicant la història de dos aficionats, només dos aficionats del Palma han estat els privilegiats de poder ser les quatre Final Four, varen ser Palma, varen ser també Armènia, varen ser Alemans i avui són aquí a Pésaro, així que no se perdin perquè explicaran la història de que dos aficionats, només n'han trobat dos, que han pogut fer les maletes i visitar aquestes quatre ciutats, així que avui a IB3 Notícia migdia, que ningú s'ho perdi, que passaran un gust d'escoltar en aquests dos aficionats.
2: Clar que sí. Emma Calzina, com sempre, és un plaer, que
7: gràcies,
2: formis
7: Miguel.
2: Part d'aquest programa, ja ho saps.
1: Sí. Torna quan vulguis.
5: Sempre que vulgueu, tornaré. Eh?
7: Gràcies.
5: Si m'arribeu, jo venc.
2: Molt bé.
1: Ve alerta, perquè el Miqui està tocat.
7: A lo millor tot per ara que ve,
1: t'ha donat una cridada.
5: Què li passen a Emergent?
2: Bé, que
7: té... De poder caminar, saps? Sí,
2: sí. Està jugant... Juga infiltrat. Sí. Juga infiltrat. Sí.
1: Molt infiltrat.
8: És enxendo. L'altre dia li deia... L'altre dia m'estava escrivint amb Emma i li dic, no, estic aquí en el llit, i ella pensava que estava en el llit, saps?
1: De què?
8: És que no m'ho podia moure.
1: De cansant.
8: Però com que no va demanar, no li vaig explicar. Però...
2: Clar. Bé,
5: coses, només demà fins on se pot demanar. Jo, si me diuen que estan en el llit...
7: Que quedi clar que són amics, eh? Tampoc vinc de passar aquesta ratxa, Emma, molt bé.
2: Emma, moltes gràcies.
8: Emma... No, que mos coneixem. Si estic escrivint en la llit és que no estic fent res.
7: No pot a la vegada. No sé,
5: podeu fer dues coses en el mateix temps.
7: Ei, no.
1: I ens acabem així.
7: Ei, no.
1: Li queda una llarga travessia pel desert.
2: Emma Calzina, mil gràcies.
7: Ciao, Bella.
5: Una abraçada molt ben després.
2: Adéu. Ja ho sabeu, a les 6 de...
5: Mallorca, també, eh?
2: Clar que sí. A les 6 de l'hora baixa. Aquest partit entre el Palma Futsal i l'Sporting de Portugal en directe per IB3 Televisió. Anem a Calzina, en directe per IB3 Ràdio, amb en Gavi Fortesa. Gavi, qualque cosa més des d'allà?
3: No, finalment, dir això, que ja torna d'optimisme, torna d'alegria, després de com va acabar la cosa divendres. Es va patir molt, se va patir moltíssim, però aquest equip està viu. Aquest equip està viu i ningú sap qui es pitja un botó, especialment a la Champions, per sofrir aquesta transformació que els hi fa. Sí. No sé si dir invencibles, però estan a prop. Serà a partir de les 6. Ja ara han sortit les dues expedicions dels altres equips que jugaran el tercer i quart lloc. Aquí estan els altres dos equips, el Palma i l'Sporting de Portugal, i me diuen que pot haver-hi ple a les graderies del Vitrifrigo Arena. És a dir, entre 8.000 i 10.000 espectadors podrien avui omplir un recinte que és molt guapo i que és espectacular per una final com la d'avui.
2: Seria una gran notícia.
3: Ah, per cert, una altra cosa, que jo sé que estàveu molt pendents. Estic fart de pizzas i de pasta.
7: Ai, mare!
1: Va farcit, Gavi Portosa, va farcit.
7: Gràcies, Gavi, perquè m'havia quedat amb el
3: dubte. Una abraçada a tots.
2: Adéu, una ferrada. Tant de bon, Gavi, ens pugui contar el quart títol del Palma Futsal a la Champions, avui a la baixa, a partir de les 6. Miquel Verger, tenim protagonistes a Somoix.
8: Sí, tenim protagonistes. Hola, què tal?
0: Bon dia, com esteu?
7: Adéu!
2: No, me'n vaig.
7: I li diu hola, què tal?
8: Espera, sí, ja, si li he dit hola, què tal?
7: Ja,
8: sí,
7: ja ho sé.
8: Aposta. Bé, que vos la pas, me llep els auriculars, li deixa ella, i ja supos que en Pau avui... voldrà xerrar amb ella tranquil·lament.
2: Molt bé. Sí.
7: Avui
2: però
7: sóc...
2: jo, això és un regalo.
7: Això és un regalo.
2: Bé, acaba de començar el partit a Los Pajaritos, la segona part, empat a 0 entre el Numancia i el Poblense, però ara mateix a Somos tenim a la nostra lingüista de capçalera.
7: Avui com a mallorquinista, sí, però...
2: A sa madona del nostre bar, Anna Neus Sánchez. Neus, com estàs? Bon dia.
0: Molt bé, bon dia. Bon és que, dia. Mira, avui, com que no podia venir a l'estudi perquè no hi havia secció, he pensat, bé, no se pensen que se lliuraran de jo tan fàcilment.
7: Ja ho veig.
2: Pau Cendrós.
6: Res, això és un... Jo vaig demanar, per favor, que quan vengués jo no vengués ella, s'ha complet i...
0: No,
6: per
0: no contracte. He vengut.
6: Ara acaba d'entrar, jo me'n vaig. Vale, gràcies.
1: Això vols de programa... Sí,
0: sí, Pau, t'estim igualment, eh?
6: Ah, i he de dir... que és vera, que el dolç que va dur l'altre dia, dolentíssim.
7: No és vera, Neus, era boníssim.
6: No, no era ni dolç.
0: Problema teu, però...
6: No. Massa proteïna.
0: Això era problema teu, perquè... El vaig dur, però jo vaig dir expressament que per tu no n'hi havia. Per tant, no és el teu problema si vares agafar una cosa que no te pertanyia.
7: No, i a més, Neus diu, perquè Neus va dur un banana bread d'això de plàtan.
2: Un pa de plàtan.
7: En xocolata, que era boníssim.
6: Això banana bread, que això hauria de sortir.
7: Era boníssim, i Neus diu, està dolent, i se fot un tros dient està dolent. Se'l va acabar. Això és així.
2: Sí.
6: No, perquè era dolç i jo... O sigui, si vas a menjar, diu, no, això és un dolç. Però si dolç, no
1: dolç.
6: Era àcid.
7: Qüestió, avui no n'ha duit perquè té lliure, perquè no hi ha secció, però no te volies perdre el partit.
2: Neus, era boníssim. Neus, i bé, vas a Somoix en nervis, en tensió, què esperes avui?
0: Mira, just avui li deien al meu germà, estic com a nerviosa, perquè jo tinc l'esperanceta que guanyarem, però aquest punt de nervis sempre és.
7: Sí.
0: I clar, feia estona, feia setmana, jo que no venien els canvis. Estic com a, no ho sé, m'he posat la camiseta i tot.
2: Clar.
6: Sí, clar que sí.
2: Perquè el club, recorden que ha fet una crida a l'afició, tothom anés de vermell. I na Neus...
7: A complir.
2: Sí, perquè és una lota de paraula. Na Neus s'ha posat de vermell.
7: Paraules.
2: Per en Juanga tens qualque cosa, Neus?
0: Sí, no, tenc una cosa per vosaltres.
2: Ah, sí.
9: Hola, què tal? Com anem?
7: Heu fet una quedada, ja.
0: Hem fet una quedada.
7: Sí, ja ho veig.
0: Però ara ja se'n va. Adéu. Se'n va.
7: Després.
2: Cap a la cabina.
7: Després el sentirem.
0: Ah, sí.
6: M'ho quedem tranquils, que està viu.
0: És que tenim un espectador estrella que, si no fos per ell, jo avui no seria aquí. Bon dia, Pere Sánchez.
10: Bon dia, com esteu? Una abraçada a tots els que sou allà a l'estudi. No me'ls puc escoltar, però bé, s'abraçava que he de fer.
2: Clar que sí.
7: És que estrella de la televisió.
1: Una autèntica estrella.
0: Què suposa perquè, clar, avui ets entrevistador entrevistat.
7: Clar, mira.
0: Què suposa per tu, Pere, avui, un dia tan especial venint la teva germana en el camp?
10: És una ocasió excepcional, perquè no és qualsevol dia que puguis anar a veure l'equip del teu cor en la germana del teu cor en tot un
2: moment. Perquè no té d'altres.
7: quin momentat, germaníssim.
0: És l'única que té.
1: La germana somiada,
2: ho han preparat, això ho han preparat.
10: Mira, avui no podem cometre cap errada lingüística comentant el partit, perquè si no, mos portarà a casa.
7: No xerri gaire, Pere.
2: Una ferrada molt gran per en Pere Sánchez.
0: Una abraçada molt forta, i tant.
2: Neus, qualque cosa més per allà. Veus en Miqui Berger bé, perquè ens té preocupat, que té un genoll que no carbura gaire.
0: En Miqui està bé, però és veritat que el primer que mos ha dit és que té genolls fotuts.
2: Sí.
0: Jo crec que la setmana que ve no podrà rebre gaire.
2: No.
0: Amb el tema lingüístic. Escolta,
1: ho fa molt bé, na Neus.
2: Na Neus,
1: jo... micròfons
2: sense
1: fill.
2: Sí.
1: Alerta Miqui Berger, eh? Alerta Miqui Berger, que pot ser destituït.
0: Per aquí diuen que si t'has de posar de baixa que ja és substituta, que som jo.
1: Sí.
2: S'autoproclamava, perquè anava a dir, nosaltres no hem dit res, però Neus, ja saps que sí, que podem firmar quan vulguis,
1: sí.
2: Micròfons sense fils d'aquest programa, i res més, que passeu molt de gust,
7: sí.
2: Neus, que...
0: Gràcies, lògicament, això és per vosaltres també.
2: Sí, lògicament hi haurà nervis i tensió segur al llarg de les dues hores del partit, però esperem que tot acabi en final feliç. Neus, una besada molt forta.
7: Gràcies,
0: una
7: Neus.
0: Una abraçada a tots.
2: Adéu. Minut 51 a Los Pajaritos, continua l'empat a 0, Xisco.
9: 6 minuts i mig en aquesta segona part entre Numància i Poblense. Continuam sense gols, continuant sense novetats. Tampoc hi ha hagut canvis al temps de descans. Els dos equips han sortit en la mateixa alineació amb la que han començat el partit. Té la pilota el conjunt local, que toca enrere amb el capità Carlos Gutiérrez, que obri la banda per Alain, el dorsal número 17. Aquesta segona part ha començat amb més profunditat, sense encara cap remat a porteria. Té la pilota el conjunt sorià, que sortirà des de darrere. Minut 52, Numància 0, Poblense 0.
1: I si estàu pensant de canviar de cotxe, què pot ser el moment que esperàveu? A Inca Centro Auto continuem amb ofertes que no passaran desapercebudes aquest mes de maig. A Citroën aprofitar una oportunitat única, amb només 5 unitats quilòmetre.
9: Alerta, perquè és targeta grava per a Jani Buila, i Jani Buila ja tenia targeta o no li ha treta?
2: Jo crec que la de la primera part
6: no
2: ha estat la realització que ha posat la targeta, però no li he mostrat targeta.
7: Sí,
2: no. És cert que la realització de la primera part ja havia donat una targeta groga en Jànic, però crec que en aquell moment, que ha estat quan en Pau i jo han dit si li ha ensenyat la primera a Pep Palleres, hauria d'haver vist Jànic targeta groga, però no l'ha vista. Per tant, tot continua igual. 11 jugadors per part del Poblense, 11 per part del Numància, empat a 0 a la segona part de Los Pajaritos.
1: I doncs, Xisco Ribas, m'ha interromput per res. Gràcies, Xisco. A la pròxima, ja saps.
5: Al carrer.
1: Jo sé que te'n trauràs de targeta vermella. Deia que si estàu pensant a canviar de cotxe, aquest pot ser el moment que esperàveu. A Inca Centro Auto continuam amb ofertes que no passaran desapercebudes aquest mes de maig. A Citroën, aprofitar una oportunitat única amb només 5 unitats quilòmetre zero del Citroën Berlingo per 22.500 euros. Ideal tant per a famílies com per a professionals que cerquen espai i versatilitat. Inca Centro Auto, a l'Avinguda General Luque 390 33 d'Inca. Inca Centro Auto, el teu concessionari.
2: Brum, brum!
1: De confiança!
2: Està sent un diumenge espectacular i ens arriba la gran primera notícia del dia, Marta Sampas.
7: Boníssima notícia del món del motor, perquè Ethan Guevara acaba d'aconseguir la seva primera victòria a la categoria de Moto2. És el tercer podi a la temporada d'Ethan Guevara, que avui s'ha proclamat campió, ja ho deien, sortia de la primera posició i s'ha proclamat campió del Gran Premi de França, el circuit de Le Mans. El pilot mallorquí, primera victòria a Moto2 d'Ethan, que està signant una temporada increïble. De moment, el segon a la general després d'aquesta victòria d'avui. Enhorabona, Ethan.
2: Anem cap a la cabina de transmissió d'Ivetra Ràdio, l'estadi de Somoja, allà el nostre company Toni Fuster. Si t'apareix, Toni, recordam 11 titulars per la gent que s'incorpora a la sintonia d'Espostres en Joc.
11: Per part del Real Mallorca, Leo Román defensarà el traspàs en defensa de 4, formada per el lateral Patrella, Mateu Moray al lateral de Mojica, el colombià al lateral esquerre, Valient i Mascaré formaran la línia de centrals. En el mig del camp, el rom format per Sergi Darder, l'organitzador, Samu Morlanes com a interior i Pablo Torre per davant a la mitja punta. I quedaran a l'atac del Real Mallorca Cito Lubumbo i el pirata i màxim golejador de l'equip vermell, Vedat Murici, per part del conjunt del Villarreal, amb molts canvis a l'equip de Marcelino, amb Arnau Tena de la porteria, en defensa de 4, en Santi Mourinho per al lateral dret, Cardona per l'esquerra, Renato Veiga, el portuguès i Rafa Marín com a centrals per davant del mig del camp, format per Thomas Partey i Santi Comesaña, que doble pivot, amb el canadenc en l'Internacional Buchanan i Alfon Pedraza per l'esquerra, i en punta d'atac a Jose Pérez i Tani Oluwaseyi, al davanter nigerià.
2: Hi ha gent a l'estadi, comença a entrar la gent, Toni.
11: Comença a entrar ja aficionat des de fa ja alguns minuts per part del Real Mallorca. Han sortit a escalfar el porter ara mateix, en aquest mateix instant ho fan també el del conjunt del Villarreal Club de Futbol. Es persona en marxa, terreny de joc amb molt bones condicions. S'espera una gran entrada en un dia que també, pel que fa a la temperatura, amb un cel ben clar, també, lògicament, acompanya.
2: Exteriors de l'estadi, Miquel Berger.
12: Hem vist com arribava amb el CEO de negoci del Real Mallorca, Alfonso Díaz, també després ho ha fet el president Andy Colbert, i hem vist l'arribada també d'Antonio Raillo i recordant també de Mateo Josep. Mateo Josep, que no pot jugar, ja lesionat, tampoc n'Antonio Raillo, però lesionat Mateo Josep, que ja va, ja hi va anar a Girona, va ser talismà, va guanyar el Mallorca, i avui repeteix el jugador mallorquinista Mateo Josep. Continua també l'arribada aquí d'aficionats, com diu Antoni, jo crec que la d'avui serà una entrada espectacular aquí a l'estadi de Somos. Què tal, com ho veus? Com
10: va bé, sí, ho veig bé. Sí. Positivisme ante tot, o no?
12: Sí. Després del partit de Girona, avui no se pot fallar, no?
10: No, avui mos toca guanyar i ja deixem enrere l'Alavés i quatre més.
12: Si guanya avui el Mallorca, trobes que ja està sentenciat o qualque punt faltarà?
10: No, jo fins que no sigui matemàtic, res sentenciat.
12: I avui, un resultat?
10: Guanyarem 2-0.
12: Els gols de?
10: Muriqui i...
12: Jugancito.
10: Farà dos en Muriqui.
12: Dos en Muriqui, molt bé, gràcies. Aficionats del Mallorca, que no aturen d'arribar aquí, jo crec que sí, serà una de les millors entrades de la temporada, sens dubte.
2: Idò, tot preparat perquè les dues comenci a rodar la pilota. No confien en Cito Lubumbo. Vanga, li ha dit en Miqui Vergent, aquest aficionat, Jugancito, per veure Messi, ah. Deia un gol de Muriqui i l'altre de Lubumbo, però no, ha dit, idò, dos del Muriqui. Sí,
1: Cito, pobre. Bueno, lo fàcil, lo posto fàcil. Per cert, han pogut veure la cabina microfònica amb el nostre YouTube d'Antoni Fuster. La notícia és que encara aguanta el cartell que va penjar Antoni Fuster amb les seves manetes.
7: Sí,
1: de
7: bé,
1: fet, m'han dit que aquest dia, des que ho va penjar, sí, hi ha hagut llargues coes a l'estadi de Sant Moix amb mallorquinistes de peregrinatge per besar i tocar aquest cartell com si fos una relíquia mística.
7: Una relíquia.
12: Què vol dir com si fos?
1: És una relíquia mística pel mallorquinisme i la gent va en processó a veure el cartell penjat per Antoni Fuster. Dit això, que ve la nostra audiència. La nostra audiència, encara que no confia en Mancito Lubumbo, ens agrada que ens escrigui i ens arriben els seus missatges i els llegim aquí, gràcies aquí a Iberret. Clar que sí, Iberret, la fibra immòbil que viu el partit com tu, amb nervis, amb il·lusió, amb orgull i amb passió. Iberret! Oh, la fibra immòbil de casa, de les illes, dels d'aquí. L'Iberret, la fibra immòbil de la gent de les illes. Iberret, patrocinador oficial de la nostra selecció de futbol.
2: Iberret! Tot d'una ens conta en José Sellers les dades del partit i qui xiula som molts, però abans, Xisco Ribas, que està passant a los pajaritos? El partit va d'àrea a àrea.
9: Així és, ha començat molt més frenètic aquesta segona part. Alerta perquè arriba dins l'àrea, el xut fora! Primera ocasió perillosa del conjunt d'Òscar Troya. Ha estat Toni Penyafort amb un xut lateral que s'estavella al costat lateral de la porteria, defensada per Ivan Martínez. 59 minuts de partit a Los Pajaritos. Pràcticament una hora d'enfrontament entre Numancia i Poblense. Acaba de gaudir de la millor ocasió del partit el conjunt d'Òscar Troya. Numancia 0, Poblense 0.
2: Està més desgovernat, la cosa, Pau?
6: Més obert. Sí. És un partit molt més obert. És un partit on ja estan cercant la porteria d'un altre d'una altra manera. És vera que jo crec que això en el Poblense li fa bé, li fa bé perquè que pugui córrer, en el principi no ha pogut córrer, no li han deixat córrer, i que pugui córrer amb en Penyafort, en Proens i amb en Aitor Pons, segurament, com ara hem vist, tindrà ocasió de poder guanyar l'esquena i de poder ficar gol. Sí, sí, sí.
2: Recordeu que vos estan contant aquest Numancia 0, Poblense 0, aquí a IB3 Ràdio, que també el podeu veure per IB3 Televisió i també, lògicament, per al YouTube, amb els postres en joc. Al YouTube dels postres veus el programa i també el partit de Los Pajaritos. És el moment de conèixer les dades que envolten un partit clau per la permanència. Aquest Mallorca-Vila-Real de les dues a Son Moix i té aquestes dades, com sempre, en José Sallés. José, què han de saber abans que comenci el partit?
13: I del que visita Son Moix, el Vila-Real, un rival a qui el Mallorca no ha estat capaç de doblegar en les tres darreres temporades, ni a l'Illa ni a la Ceràmica, però si ho veiem amb més perspectiva, dels darrers 8 enfrontaments a Son Moix, el Mallorca n'ha guanyat la meitat, el Vila-Real n'ha guanyat 4. També hem de tenir en compte que l'entrenador rival Marcelino García Toral coneix bé el Mallorca. De fet, l'ha derrotat en la meitat dels partits que s'ha enfrontat, en 7 dels 14 enfrontaments contra els vermells. Això sí, el Mallorca ha derrotat a Marcelino Son Moix, sent entrenador de l'Atlètic Club fa 4 temporades, però també com a tècnic del Saragossa, del Racing i del Recreativo de Huelva. També l'altre tècnic, el del Mallorca, Martín de Michelis, mai s'ha enfrontat a Marcelino com a entrenador, però sí com a jugador, amb un balanç de 2 victòries pel tècnic del Mallorca i una per Marcelino. Si hem de parlar de noms propis, direm que sempre que Vedat Muriqi ha marcat el Vila-Real, el Mallorca ha guanyat. Així que veurem si el Kosovà continua amb la seva bona ratxa aquesta temporada i marca. També Samu Costa ja va marcar el partit de la primera volta de la Ceràmica i si avui ho torna a fer, marcaria per segona jornada consecutiva. També sap el que es marca el Vila-Real, Javi Llebrés, que ho va fer fa 2 temporades a la Ceràmica per rescatar un punt pels vermells al darrer minut. I l'àrbitre del partit serà el català Víctor García Verdura, de 31 anys. Àrbitre positiu pel Mallorca, ja que de 9 partits que ha xiulat els vermells, només el Mallorca n'ha perdut un. Va ser la temporada passada el Metropolitano, i aquest curs, l'únic precedent amb García Verdura, va ser el Sevilla 1, Mallorca 3, de la jornada 9. El VAR hi serà Carlos del Cerro Grande.
2: Aquestes són les dades del partit quan hi ha corna favorable al Poblense, Xisco.
9: Traurà el corna el conjunt poblè, l'àrbitre que no vol cap problema dins l'àrea, serà Francesc Fullana, el dorsal número de 7, marca la jugada, posa la centrada, alerta, pot arribar Marc García, fora! Per damunt la rematada de cap del dorsal 4 del Poblense, traurà de porteria el conjunt Soria, Mustafa, que es queixava d'un cop de Toni Penyafort, semblava que li havia donat una mena de colzada.
2: Sí, sí, la xiulada.
9: La xiulada, finalment, i traurà de porteria Ivan Martínez.
2: Marta Sampas.
7: Missatges, mos arriben, al 646-93-4501, en Joan Josep Villonpar, que diu que li agrada l'alineació del Mallorca, diu, avui a guanyar i a deixar tot mig fet, i afegeix, avui Romaria a Santa Olalla del Cala. Visca Santa Eulàlia, però en vive tra la ràdio. Tot el dia...
1: De Romaria.
7: De Romaria. I en Jaume de Felenits, que volien fer seguiment de si arribava a Somos, sí. Ha arribat. Arriba. Diu, au, aparcat. Molt
2: bé, vamos. Vamos.
7: Arriben,
6: ja hi són tots, ja hi són tots.
7: Arriba els mallorquinistes a Son Moix, perquè resta ja poc més de mitja hora perquè comenci, recordeu, aquest Mallorca-Vila-Real. I a Son Moix, no sé com estarà en Miqui Vergés, darrere connexió, però continua arribant gent. No saben si en trànsit o no, però a Son Moix ja se comença a notar la importància del partit, Miqui.
14: Sí, sí, hi ha un gran ambient aquí als voltants de l'estadi de Son Moix. Moltíssima gent, recordam, unes 1.500 persones que han volgut rebre l'equip amb càntics i amb un ambient fantàstic per l'arribada del seu equip, qui volien donar els ànims, i a veure si podem xerrar amb més gent. Hola, què tal, com estàs?
15: Hola.
14: Què tal, com va?
15: Molt bé.
14: Sí? Com ho veus avui?
15: Un partit complicat, però sí? Confiarem.
14: Sí, quan confies?
15: Molt, molt.
14: Sí?
15: Sí.
14: Va, quin resultat?
15: 2-1.
14: 2-1, que farà els gols?
8: Mira, juga amb Muricci, juga amb Lubumbo.
15: I Pablo Torre.
8: Pablo Torre, molt bé. Has estat jugador favorit en Pablo Torre?
15: Sí.
8: Jo crec que te vaig entrevistar que tenies una pancarta sí. I no va jugar aquell dia, no?
15: Sí.
8: Bé, i d'avui jugo... Ara ja en Pablo Torre està molt bé, no? Ja...
15: Sí, sí, sí.
8: No es discuteix, que jugui?
15: No.
8: No? Bé, serà la permanència una victòria avui o encara faltarà qualque puntet més?
15: Bueno,
8: sí. Molt bé, gràcies, que vagi bé. Aficionats i aficionades i aficionats del Mallorca que continuen arribant aquí a l'estadi i veurem quina entrada hi ha finalment en aquest partit tan important contra el Villarreal.
2: Molt bé, quan hi tornava corna favorable al Poblense que s'està estirant molt, Xisco, darrerament.
9: Així és, el conjunt Poblé està arribant amb més perill, està arribant molt més ofensivament a la porteria del Numància, tot això quan ara Òscar Troya comença a moure la banqueta, entrarà al terreny de joc Marcos Alarcón, el dorsal 15, però sembla que haurà d'esperar la següent jugada per realitzar aquest primer canvi del partit. Treu de banda el conjunt Sorià, que no connecta amb el seu company, l'àrbitre xiula falta favorable al Poblense. Veurem, ara sí, temps del canvi entre Marcos Alarcón i el triat sembla que és Aitor Pons, el dorsal número 11, que serà el primer substituït en aquest partit entre Numància i Poblense.
2: Pau.
16: M'agrada, és un jugador que m'agrada, a veure que treus en Aitor Pons i té el gol dins la sang. Però m'agrada en Marcos, és un jugador que sempre m'ha agradat i és molt incisiu, va molt cap endavant i té aquesta punta de velocitat i de ficar sempre sa cama fins a la final i jo crec que és un partit on pot fer mal, on pot fer molt de mal en Marcos.
2: La falta perillosa favorable al Poblense, Xisco.
9: Traurà el conjunt Poblé, ara ha sortit ja Aitor Pons, ha entrat Marco Alarcón, veurem l'ocasió del conjunt Poblé, Francesc Fullana, com sempre, traurà, posarà en joc aquesta pilota, la posa en llarg al segon pal, pot arribar Marc Garcia sense problema per al porter del Numància, Ivan Martínez, que vol treure en llarg, no vol perdre cap segon i vol intentar el contraatac, ho intenta agafar la pilota Juancho que aguanta molt bé la sempenta del conjunt Poblé i ha xiulat falta l'àrbitre, serà falta tres quarts de camp favorable al Numància.
2: La falta llunyana sobre la porteria de Vicent Sabater. Continua l'empat a 0. Los Pajaritos, Juanga.
1: Bon resultat, aquest.
2: Bon resultat.
1: Està aguantant, està aguantant.
7: El Poblense
1: està aguantant. El Poblense a Numància. Si tu ara mateix no aguantes com el Poblense a Numància i tens una gana que te menja per de dins ja, i per de ja fora, el que has de fer és anar amb urgència...
2: A on?
1: A Collung.
2: Clar que sí.
1: Clar que sí. Vés amb els amics a qualsevol hora i gaudeix de les seves promocions del capvespre o d'un berenar ben complet. Collung. I menja-lo gran. Que bo!
17: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
18: Destinant més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Creant 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
17: Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: Dos minuts perquè comenci aquest Mallorca-Vilareal a l'estadi de Somos. Ho seguireu i ho seguiu en directe i vetre Ràdio Esports 3 en joc. Amb la prèvia, el que volem fer ara és sentir a un dels nostres comentaristes. Ja el tenim a la cabina, juntament amb Toni Fuster. Pell Lluís Martí, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Pues aquí, expectants, perquè crec que avui és el dia de la permanència. Tres punts. Crec que asseguren un 90% de la permanència i crec que estan tots aquí molt il·lusionats després d'aquest recibiment que ha tingut l'equip bueno, i esperem que en el final pues, el resultat sigui el que tot volem.
0: Que bé, i mare, imatges al nostre YouTube, Esports i Vetres, convidant també els oients, si podeu veure-ho, que has vengut preparadíssim, has complit en la paraula del club que demanava anar de vermell i vas de vermell, Pell Lluís Martí.
1: Sí, de vermell. M'ha costat trobar algo vermell que nostre. Perquè camisetes meves en tenia un parell, però dic, no, m'ho vull posar una camiseta meva, m'ho feia com un pot de vergonya, no? I mira, en el final he pogut trobar algo i si t'hi dic algo, aquesta camiseta no era meva, va ser una vegada que me la va deixar en Raúl Pareja, me la va deixar un dia per quan vam anar, i ara l'he trobat.
0: O sigui, és en Raúl.
1: I li costa dir que...
2: Raúl, si cerques un polo vermell que el té en Pell Lluís Martí, que sí, que no el te va tornar.
3: Sí, d'aquella nit que vau quedar...
2: Sí, intercanvio de...
3: Pell Lluís Martí ha sortit a córrer avui de matí, m'imagino, per cremar tot el que te varen menjar i beure a la jornada d'ahir.
1: No vaig menjar tant com un altres, però vaig menjar.
0: No, ell ha dit que pot més tu fogues en croquetes, ho ha contat.
3: Riaves les croquetes de 4 en 4.
0: Ha dit que te van d'ajudar, que te quedaves...
3: A la gala de la federació...
1: Sí, vàrem estar molt bé, va ser una gala espectacular i...
3: No te varen premiar, però...
1: Vàrem disfrutar.
3: No te varen donar cap premi, que no te varen donar cap premi.
1: No, figura't, no me faltaria ja.
3: No.
1: Ara ja, en aquesta edat, ja no està per premi ni per res,
3: No és tan llegenda com te penses,
2: Sí, com...
1: Però el millor és que no ha arribat a la llegenda, encara.
0: Clar.
1: El millor és que som massa jove. I encara...
2: ¡Y a gol de los pajaritos!
4: ¡Gol! ¡Del Poblense! Gol de Marcos Alarcón, que acaba d'entrar fa uns minuts al terreny de joc. El primer, l'únic canvi del conjunt d'Òscar Troya. Aprofita la dormida de la defensa del Numancia i posa el primer al marcador, los pajaritos. Numancia 0, Poblense 1.
3: Gol del Poblense amb energia pel conjunt d'Òscar Troya. Amb una energia que t'ofereix llum, telefonia mòbil, fibra, televisió i molt més. Amb una tens tota l'energia que necessites. Recorda, tot en 1.
2: Havia anat acumulant ocasions al Poblense... I ha entrat Marco Alarcón, substituint Aitor Pons, i a la primera que ha tingut no ha perdonat, Pau Cendrós.
5: Sí, a veure que havia tingut un període de corners seguits, estava el Poblense atacant, estava més a camp contrari, i al final un córner, una treta de córner, en Marco, a veure que estava tot sol, això passa quan hi ha canvis, canvien les marques, en Aitor segurament estava marcat, en Marcos l'han deixat lliure i ha ficat gol. Estic molt content de veritat per Poblense, i sobretot per Marco, també, no?
2: Xisco, minut i resultat ara mateix.
4: Minut 72, Numancia 0, Poblense 1, treu ja des del centre del camp el Numancia, que ho prova en llarg, ara ja tindrà pressa per intentar igualar aquest marcador, però no va de visitar el pròxim diumenge al municipal de Sa Pobla, haguem de remuntar l'eliminatòria. Treu, surt jugant des de darrere el conjunt Sorià, s'equivoca, no pot connectar amb el seu company, té la pilota ara el conjunt d'Òscar Troya, que ha sortit molt millor en aquesta segona part, i un reflex d'això és el marcador, perquè el minut 73 va guanyant per 0-1 el conjunt d'Òscar Troya.
2: Es tracta de resistir durant 17 minuts més el temps afegit per endur-se una victòria cap a Sa Pobla. Missatge intern que rebem... Raúl Pareja. Diu, les meves coses compartides amb en Pell Lluís Martí no tenen per què tenir tornada. Per cert, en Juanga no té l'ull que m'esperava. Veig que ahir no me va trobar.
3: Jo sabem... No, sí.
0: O sigui, ara va menjar més en Raúl.
3: No vaig arribar... Jo sé que estava de vora en Pell Lluís Martí perquè me va arribar...
1: Perquè li vaig dir jo.
3: Allà ara li volia donar un poc de misteri i tal. M'arriba la notícia i tal.
0: Però
3: no es va veure en Raül? No vaig arribar. Però jo anava a fer feina, en teoria. Jo anava a fer feina, en teoria.
1: Anaves a fer feina?
5: Sí, t'ho vas
3: fer croquetes, eh? Sí. M'ho vaig posar molt bé de croquetes i vaig veure a gent molt important, però evidentment en Raül Pareja no el vaig veure, però de ben segur que també va fer costat i front i un marcatge en el plat de croquetes important.
2: Però t'interessava sobre Southfield.
3: Sí, no el vaig veure, no. O sigui, en Pell Lluís sí que el vaig veure, ho he comentat abans, amb un mocador americano i mocador per de fora.
5: Molt bé.
3: L'outfit molt adequat a la gran nit, al gran dematí que vam viure ahir.
2: Clar que sí. Pell Lluís Martí, per cert, t'agrada l'11 de Michelis? No esperàvem cap altra cosa que aquesta. Per ventura, l'única incògnita era saber qui acompanyaria Morici a la punta d'atac. Finalment, es cito Lubumbo.
1: Lo primer, si m'ho perdoneu, donar-li a en Pau s'enhorabona, perquè en Pau cada vegada que xerra diu m'agrada el canvi, pum, surt i gol. Això és que en Pau en sap molt de futbol.
5: Gràcies,
1: vale? I molt content pel Poblense, vol si aguanta el resultat. I en quant a l'El Mallorca, jo tenia també la dubte de si en Mateu Moreu jugaria de lateral dret o no. Encara que en de Michel hagués pogut dir moltes coses i de més, jo no tenia la sensació de que tingués molta confiança en ell per lo que hem vist durant aquestes jornades, no? I tenia aquesta dubte si Antonio Sánchez ocuparia aquest lateral dret. Crec que en Mateu està més adequat a jugar allà, lògicament, i crec que és el jugador per avui, i crec que és una bona decisió. I després del Lubumbo, tot feia pensar que quan t'ha tingut en Virgili, quan t'ha tingut en Lubumbo, en de Michelis ha apostat per Lubumbo, i crec que avui, pues, torna a fer el mateix, és veure que sortia de la lesió. Jo m'agrada l'equip, jo m'agrada perquè l'equip està molt... se li veu molt tranquil, se li veu molt, amb molta confiança en aquest sistema, amb aquesta idea de joc, amb aquesta idea de pressionar dalt. És veure que avui, si tenim un rival que en quan mos surti de la primera línia de pressió i en quan mos avanci en espais, aquests sí que no perdonen. Sí, hi ha un altre equip que mos han generat ocasions, com el dia del Girona, de repartit, que mos van generar ocasions a la segona part i no varen estar encertats, inclús una a la primera. Aquests no. Aquests són tercers classificats per algo i aquests no fallen. És vera que ha hagut molt de canvis, però xerrava fora micròfon amb Antoni que l'11 titular que tenen seria un 11 titular que segurament firmarien molt d'equip per salvar la categoria. Clar. I per estar sense problemes, no? És a dir, que crec que anem a veure si en el final el més interessant és que el Mallorca no canviï la idea, però sobretot avui donar espais en el rival sí que són aquests equips que te maten.
2: Tant de bo avui passi el que va passar un 19 de febrer del 2012. Saps què va passar un 19 de febrer del 2012, Pell Lluís Martí?
1: Bueno, no ho sé, crec que un 4-0, pot ser o no?
2: Un 4-0, sí senyor. Mallorca sí, 4, Villarreal 0, i vares marcar. Sí.
1: Però de cap. A més de cap, imagina't.
2: Sí, sí.
1: Això era cosa
5: i no
1: de...
5: se va despentinar.
2: No, clar. I és tan insòlit, és tan insòlit, no que marqués en Pell Lluís Martí perquè va fer gols, però que marcàs de cap Pell Lluís Martí és tan insòlit que en Juanga li vol fer un homenatge.
3: Li vull fer un gran homenatge i per això hem inclòs aquesta data a la nostra secció estrella des de fa ja un parell de jornades, com és el nostre que sonava, el nostre top 3, que sona així, d'aquesta manera tan espectacular, en homenatge en aquest partit i en concret en Pell Lluís Martí. Recordeu a l'audiència que aquesta secció la feim a cada partit del Mallorca i triem una data significativa depenent del rival amb el que jugui i escoltam les cançons que més s'escoltaven en aquell moment. Per exemple, avui, per aquest Mallorca-Villarreal, han cercat la gran victòria del Mallorca de Son Moix contra l'equip groguet. Va ser el passat 19 de febrer del 2012, quan l'equip vermell va guanyar per 4-0 l'equip groguet. I lo més important, que un dels gols el va marcar el nostre comentarista Pell Lluís Martí. Això vol dir, dona bona mostra, que en aquella època el Villarreal era un equip magre.
2: Vaya pal.
0: La
5: secció va beníssim i ja l'ataques.
3: Que s'escoltava, quines cançons triomfaven en aquell mes de febrer del 2012. Començam amb aquesta top 3, en el número 3, en el number 3, del que s'escoltava aquell mes de febrer del 2012. Atenció a aquest tema. Hem de posar bou íntim ara. Atenció a aquest tema. Adele i aquest Someone Like You, que sona així. Ràdio Íntima en aquesta hora, el nostre top 3 d'Esports 3, en joc a IB3, Ràdio Adele.

0: Sonant a Ivetra Ràdio, en el top 3. Això és el nostre top 3, hem de canviar ràpid.
1: S'està emocionant amb en Lluís, sí, el veí quan balla. Quan balla a la cabina.
2: Estava emocionat, no sé per què ha plat aquesta cançó tan...
1: Perquè sonava, quan tu vas marcar, hi havia qualcun armon que sentia aquesta cançó.
0: Ara, entre Miqui Berger, a més, ballau, Pen Lluís i Miqui Berger, ara mateix.
3: En
0: el so de Nadal. Aquest és el nostre top 3, però hem de canviar radicalment. I anem amb el top 2, en el number 2, número 2 d'aquest top 3. Atenció, la oreja de Van Gogh. Ah, mi m'ho deien, el de la oreja de Van Gogh, m'ho deien a mi. Ai, i aquest tema, com Cometas por el cielo, quan era l'oreja de Van Gogh dolenta.
4: La primera, la segona.
0: En l'aire, eh?
4: Ja la segona.
0: Allà, la segona, però sí, ja ha començat la tercera, perquè ha tornat Namaya Montero de l'oreja de Van Gogh, que ha començat amb el seu nou tour, que va començar la jornada d'ahir. Però aquí mos quedam amb aquest tema, Cometas por el cielo, de l'oreja de Van Gogh, que sona així. Molta ràdio íntima, avui, eh?
1: Sí,
0: avui,
1: és que no sé per què no has anat a l'estribillo.
0: Ara! Arriba! Putru! Cometas en el cielo! The comets in the sky! Ara! Aquest és el top 2, i en el número 1, el millor dels millors. Uau. Això sonava en el febrer del 2012, quan el Mallorca golejava el Villarreal per 4-0 a lo que era l'Ono Stadi. Aquest Good Feeling de Florida és el número 1.
3: Aquest sí.
0: Això ho ballava en Pell Lluís Martí amb en Raül Pareja quan s'intercanviava els polos vermells. Amb tot el flow. Amb tot el sobrestar. Good feeling. Florida. Que sona així, els vostres en joc. A IB3 Ràdio.

0: Una i 41 minuts, això sonava quan també Lluís Martí va participar de la golejada del Mallorca contra el Villarreal l'any 2012, però qui ho està passant una miqueta malament en aquests darrers minuts a Los Pajaritos és el Poblense, i ara mateix hi ha home a terra del conjunt d'Òscar Troya, Xisco.
1: Marcos Alarcón, l'autor de l'únic gol d'aquest partit, sí que ho està passant malament perquè ha rebut un cop de peu, una jugada, una disputa en la pilota entremig de dos jugadors i ha rebut la falta que l'àrbitre ha assenyalat en targeta groga sobre Alain, el lateral dret, el dorsal 17 del conjunt local, que està perdent en aquest minut 82-0 contra el Poblense. Han passat coses en aquests minuts perquè ha hagut canvis, ha canviat Òscar Troya, ha entrat Gori i Joan Salvà i ha sortit Penyafort i Jacinto, i el Numancia també ha fet dos canvis. Entra ara justament Bonilla, surt Fermín, i entra Bonilla, exjugador del Mallorca fa uns anys.
0: Sí, sí, i una pilota que ha hagut de treure sobre la mateixa línia de gol la defensa del Poblense, Pau.
2: Sí, està apretant, no? Normal. Normal, si se veu ara mateix per davall en el marcador, veu un Poblense que també li està fent mal i està intentant pues, capgirar això. És un partit molt complet del Poblense, eh? Està fent un partit el que havia de fer, és veure que era un camp que no era fàcil i encara que s'ha tornat, però veure que amb aquestes sensacions el Poblense se'n pot anar molt content, i amb aquest resultat.
0: I atenció, perquè a corna favorable l'equip d'Òscar Troya cerca el segon, el Poblense, Los Pajaritos, Xisco.
1: Traurà la treta de cantonada el conjunt d'Òscar Troya, que a falta de 7 minuts, de 6 minuts i mig per arribar al minut 90, intentarà cercar el segon des del corna. Serà Francesc Fullana, com sempre, que marca la jugada, posa el corna i se'n va. El segon pal, la pilota rebutjada, la recull el conjunt Poblé, intentarà posar de nou la centrada el jugador del Poblense, de nou torna a anar-se en fora i sembla que l'àrbitre ha xiulat fora de lloc. Per tant, serà pilota per al conjunt local, que abans ha fet dos canvis més, han sortit Ale Gil i Yannick Buila, que estava amonestat, i han entrat Hugo Matos i Àlex Escardó. Els dos entrenadors han realitzat la majoria de canvis tenint en compte els jugadors sancionats perquè ningú es perdi el partit de tornada de diumenge que ve a les 12 del matí al Municipal de Sa Pobla.
0: Donant més suport i més força en el Poblense amb un dels seus seguidors il·lustres. Comentaran nosaltres el Mallorca-Villarreal, però segur que també està ben pendent del que fa el Poblense Los Pajaritos. José Sánchez, bon dia.
3: Bon dia, Toni. Aquí passant una penada, sí, sí.
0: Avui se t'ha mesclat tot, eh? La permanència del Mallorca amb l'inici del camí de l'ascens del Poblense. De moment, les coses Los Pajaritos van bé, José, perquè està guanyant 0-1 el conjunt d'Òscar Troya.
3: Sí, sí, partit més que sèrio del Poblense, jo diria que impecable. A més, estic molt content perquè mon mare s'ha pegat la pallissa d'anar de Sa Pobla a Sòria a veure's partit i pareix que tornarà en recompensa. O sigui que super satisfet, menys si això acaba així i si la segona sessió, que és de 2-4, mos va igual de bé.
0: Sí, segur que sí. Quan en aquest moment escoltam Martín de Michelis, entrenador del Mallorca, en la prèvia d'aquest partit davant el Villarreal.
4: Sí. Venimos para cumplir un objetivo, que estamos encaminados, que estamos bien, que estamos en crecimiento, que estamos preparados para competir. Lo anterior o con lo que iniciaste es un detalle de la liga para conmigo, que lo agradezco muchísimo, pero créanme que lo más importante es que entre todos estos cuatro partidos podamos alcanzar el objetivo principal.
5: Viendo la clasificación, es una locura. Llevas más de un mes haciéndolo muy bien en cuanto a resultados, pero miras la clasificación y parece que no ha servido de nada. Un punto tan solo sobre el descenso ahora mismo. Falta jugar hoy también, es cierto.
4: Bueno, los que estamos ahí abajo sabemos los que nos jugamos y los equipos de abajo van a seguir compitiendo bien, sumando. Así que, como siempre digo, independientemente del rival que hay de turno, de la estrategia, del sistema, el Mallorca tiene que estar en partido de principio a fin y puntuar. De estos 12 puntos hay que puntuar la mayor cantidad posible.
5: Y tan solo haces un cambio, Lucumbo en la derecha, ¿qué buscas?

0: Siempre digo lo mismo, con y sin pelota tenemos que saber qué hacer. El de enfrente es un gran rival y me compete poco hablar de ellos más que estar concentrado en lo que hagan nuestros chicos.
1: Pues venga, mucha suerte, mister.
0: Gracias, gracias.
1: Gracias al entrenador del Mallorca. Minutos antes de comenzar este partido aquí.
2: Las paraules de Martín de Michelis quan entra Dani Nieto a la gespa de los pajaritos, Xisco.
3: Així és, de nou, doble canvi del conjunt Poblet. Òscar Troya, que torna a moure la banqueta quan resten 3 minuts per arribar al minut 90. Han entrat Víctor Villar i Dani Nieto, i han sortit Miquel Soler i Joan Proens. Ara intenta arribar a Nafre Riera, no aconsegueix agafar la pilota, traurà de porteria Ivan Martínez, el porter del Numància, pràcticament 2 minuts i 20 segons per arribar al minut 90 i continua guanyant el Poblense Soria, Numància 0, Poblense 1.
2: Guanya el conjunt d'Òscar Troya, acabant de sentir de Michelis, José Sánchez. Realment és un final de Lliga d'infart. El Llevant va guanyar divendres, ahir empat entre l'Elx i l'Alavés, la remuntada del Sevilla davant l'Espanyol, ningú sap què pot passar.
4: És un manicomi, això és un manicomi absolut, però crec que en De Michelis s'ha fet bé des d'allà fa setmanes amb orientar-nos a tots els pensaments i centrar-nos en el que depèn de nosaltres. Si el Mallorca segueix complint en els seus comptes, no li hauria d'importar massa que la gent se deixi punts, els guanyi, o mirar que mos interessa més en un duel directe o no. Jo crec que és inevitable fer comptes, però per nosaltres encara són 12 punts per fer. Avui puntuar seria mel, guanyar, imagina't, i de fet crec que si el Mallorca fa una victòria abans de rebre l'Oviedo, ho tindrà molt de cara per mantenir-se primera. O sigui que, sí, és molt llaminer i gairebé inevitable fer números, però jo personalment m'agafen els números del Mallorca que passen per guanyar avui.
2: De l'11 del Mallorca, les novetats. Mafeo sancionat, juga Mate Morell al lateral dret i en punta serà Lubumbo qui acompanyi Vedat Morici.
4: No sorprèn, perquè en Lubumbo, si està al 100%, ha quedat clar que s'ha acompanyat de Morici, que més li agraden en De Michelis, i de fet estem tots en so desig de que torni en el mateix nivell que ho va deixar quan se va lesionar contra el Rayo Vallecano. I en el lateral dret, ja me coneixeu, no són sospitós, jo som molt d'en Mate, estic molt content de que tingui l'oportunitat de demostrar la seva vàlua, i a part me pareix un moviment intel·ligent, perquè si hagués ubicat allà en Antonio, a part de matar definitivament en Mateu Jaume, el Mallorca se quedaria sense una peça que crec que és molt important per mantenir el to físic en el centre del camp, no? No van a Mascarell, està jugant de central, al final veiem que en Morlán és en Pablo Torre, en Sergi mateix, tenen molts problemes per acabar els partits, o sigui que aquesta introducció en Antonio a partir dels minuts 60-65, crec que és una bala que convé guardar-se a la banqueta, per tant, crec que la decisió és la més correcta i més satisfactòria. Lo personal, sí.
2: Què ens ha de preocupar del Villarreal?
4: Del Villarreal que hem vist durant la Lliga pràcticament tot, perquè és un equip extremadament solvent, no descobrim res si deien que és l'equip que millor funciona en transicions, és un equip que necessita molt pocs tocs en la pilota, molt poca combinació per córrer cap a la porteria rival, ho fan molt ràpid i amb moltíssima precisió, però és cert que és el primer partit després d'haver complit l'objectiu, que això sempre fa que els equips baixin un poquet el nivell i l'exigència, és el primer partit després de que en Marcelino ja hagi dit que se'n va, que vulguis que no, això sempre té un efecte amb una plantilla que a més ja té l'objectiu a la butxaca, i a més rota i introdueix futbolistes que òbviament són bons, però que pel meu gust no són tan bons com els que se queden fora. Jo crec que hem d'estar molt contents de que avui Pap Gay, Nicolás Pepe, Moleiro, Gerard Moreno, Micautadze, Pedraza, sobretot aquests sis jugadors, no estiguin doncs inicial. Ens han queixat molt, han remugat molt de si hi ha equips que se deixen anar, que li ponen les coses fàcils a rivals directes. Potser avui mos està passant en altres, anem a intentar aprofitar-ho.
5: Per cert, m'ha arribat que en el seu cercle més íntim, en José Sánchez ha promès que si puja el Poblense i se salva el Mallorca, se raparà el cap i deixarà de tenir el seu tupé que li ha donat un estrellat total i absolut. És així, ho ha promès, ho has promès, no, José?
4: No sé aquí, la veritat. No, això no ho prometria mai, jo.
6: Però
4: bueno,
6: és que és impossible.
4: Sí, mira, si feis
5: una
4: cosa que veis...
5: Feu una promesa.
4: Si feis algun sos que veis, si feis una subhasta benèfica o alguna cosa així, m'ho podria pensar, però no.
5: Ho engirgolarem, no te preocupis, eh?
7: No li donis ara, les coses.
4: Que ja me diràs qui vol un cavall meu, però bueno, això s'hauria de veure. A la d'estilisme, a la tele, li pego un ictus, si m'ho veu repat.
5: Això també és veritat. Te pixelaria, sa cara. Si el que voleu és passar-vos a l'elèctric, per la mare de cotxes, passant de topers a cotxes, eh?
6: Això sí. Però ràpid.
5: Deia que si el que voleu és passar-vos a l'elèctric, a l'Immotor podeu fer-ho amb el T03 des de 12.950 euros, amb una de les opcions més competitives per a

0: Estrenar vehicle elèctric. Inca Centro Auto, a l'avinguda General Luque 393 d'Inca. El vostre concessionari, brum brum, de confiança.
1: Darrers instants de partit, a Los Pajaritos està guanyant el Poblense 0-1. Aquesta anada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a Primera Federació, Dali Chisco.
2: Minut 92, té la pilota ara el conjunt poble, que la recupera, però la torna a recuperar el conjunt local. Ha fallit 4 minuts l'àrbitre, alerta perquè se'n va. Que bé que l'ha robat de Víctor, xiula falta i li toca, ha tocat pilota i li ha assenyalat targeta
3: sí, groga. L'havia ferrat un poc antes, l'havia ferrat un poc antes i ha pitat la falta d'antes. Però està molt bé el Poblense, està molt bé, està... Se noten els nervis d'un equip que no està acostumat a anar darrere en el marcador, se pensava que això era una altra cosa, que seria molt més fàcil, se li nota a nervis, de set està fent el burot tot el rato, els davanters es cerquen situacions de 1-1, tot que no se'n van cada vegada, se nota aquests nervis que de no estar acostumats en aquesta situació.
2: Un minut de partit. Traurà Bonilla, l'exjugador del Reial Mallorca. Traurà la pilota aturada, favorable al conjunt local. 50 segons per arribar als 4 de temps afegit que ha assenyalat l'àrbitre. Va Javi Bonilla, que posa la centrada alerta perquè pot ser perillosa, rematada per a l'atura Vicenç Sabater sense problemes. Rematada de cap a les mans del porter del Poblense. Té la pilota ara el conjunt d'Òscar Troya quan resten 30 segons per arribar al final del partit. Un partit que està guanyant el Poblense, recordem, en gol de Marcos Alarcón al minut 72. Xiula falta ara favorable al conjunt poblè i no s'ha de jugar més. 15 segons.
1: La falta aquí ha d'acabar el partit, Pau.
3: Sí. I és que xerram de lo que ha estat el partit, però és que en Vicenç l'hem vist tres jugades, de tres vegades que... Ara ja, final. Que bé.
2: Final. Final a Los Pajaritos. L'àrbitre que xiula quan ja són el minut 94 en punt. Victòria importantíssima del Poblense per al seu objectiu de l'ascens a la Primera Federació. Numància 0, Poblense 1.
1: Extraordinari la victòria del Poblense. Pau, estàs content?
3: Partidàs del Poblense, de tu a tu contra el Numància. I no s'esperava. Se nota que només si no s'esperava això, se pensava que això seria una altra cosa. És veritat que ara queda la tornada, però se n'ha d'anar molt bé, se'n du un molt bon resultat i una molt bona sensació davant d'un equip que a priori hauria de ser superior, no?
1: L'altre que està content, José Sánchez, victòria del Poblense.
4: Sentia, mà de fons, celebrant.
5: Increïble, molt content. Hem de recordar que si el Poblense fa un gol en el partit de tornada, si fa un gol a la Pobla, el Numància n'ha de fer 3, per eliminar el Poblense, sí, sí. I jo diria que enguany ningú ha fet 3 gols a la Pobla, o sigui que supercontent.
1: Recordem que...
5: Podem completar el dia.
1: Clar, que en cas d'empat, després de pròrroga, qui passa seria el Poblense, no s'elimina la tanda de penals, per tant, és el que diuen en José Sánchez, que si marca el Poblense, clar, no m'han hauria de fer tres per intentar superar l'eliminatòria. Quan és la tornada, Xisco?
2: El pròxim diumenge, dia 17, a les 12 del matí, el municipal de Sa Pobla, el conjunt poblè, cercarà la seva classificació per a la final del play-off d'ascens a la Primera Federació. S'endú un molt bon resultat de Los Pajaritos amb gol de Marcos Alarcón. Numància 0, Poblense 1. El pròxim diumenge a les 12 del matí ho podreu seguir en aquesta casa a IB3 Ràdio.
1: Gràcies, Xisco. Bon dia.
4: Gràcies, Xisco.
1: Adéu, company. Què diu la gent, Marta Sampas?
4: Idò, volen ja que comenci aquest Mallorca-Villarreal i se n'alegren, per el Poblense, com no, en compressor, que diu que en De Michelis li dona una tranquil·litat total. Diu, avui guanyaran 4-1, 3 d'Espirata, diu, per ser Pichichi, i un d'Encito. I na Maria José Cifre, que comentava quan fèiem la secció musical amb aquell 19 de febrer 2012. Sí. Diu, jo me'n record bé d'aquell 19 de febrer en el quart gol. Diu que va perdre una lentilla de l'emoció, que li va costar 100 euros. Diu, això és ben de veres. Diu, tenia tota la grada cercant la punyetera lentilla. No vaig poder conduir la tornada. Sí, té l'anècdota d'aquest partit. I bé, aprofit per recordar que Esports IB3 podeu seguir-nos al YouTube i també podeu escriure ja al chat. I si no, el 646-93-4501. Respostes en el concurs. De moment no hi ha cap encertant. Per tant, això de que era fàcil...
1: Quina és la pregunta?
4: Mitjancera.
0: La pregunta era...
4: una data, una data.
0: Una data concreta, eh? I una pregunta, com en, deia...
4: Recordant-se la pista que ha anat enterrada, és que no era ni dia 25 de desembre ni el mes de juliol.
1: Ni el mes de juliol.
4: Que, clar, normalment
1: hi ha descans. Són 32 dies que no ha marcat.
4: Normalment hi ha descans en juliol, Toni, també. És que clar.
5: És que Toni. Ah, mira un altre mes.
1: Sí, ja,
0: Atenció a la pregunta. Quin dia de l'any ha fet més gols al Mallorca a primera divisió?
4: Una altra pista. No és el dia del cumple d'en Juanga. Que sí, dia 29 de desembre.
1: No, sí, i jo donaré una altra pista. No és ni dia 1 de gener, ni és dia dels Reis, ni dia 6 de gener.
4: Mira, ja està. Wow. Ja quasi ho tenim, ja quasi ho tenim. Animau-vos, animau-vos.
1: Només falten 330 dies per encertar.
0: El missatge de la nostra audiència i la resposta del nostre concurs en Viverret. Atenció, mallorquinistes, en Viverret tens fibres i 6 megas, més línia mòbil per només 34,90 al mes. Viverret, la fibra i mòbil de casa, de les Illes, des d'aquí, la fibra i mòbil de la gent de les Illes. Viverret, patrocinador oficial de la nostra selecció balear de futbol.
6: Viverret! Viverret! Viverret!
1: En Pau Cendrós està ben content per la victòria del Poblense, perquè avui té paga doble. S'aquenen nosaltres a comentar aquest Mallorca-Vilareal juntament amb en José Sánchez i en Pell Lluís Martí, pendent de tot, com sempre, amb Miquel Verger, narra aquest Mallorca-Vilareal, la veu del Mallorca, Antoni Fuster. Dali, Toni!
7: Ja són els protagonistes a punt de sortir damunt la llespa de l'estadi municipal de Somoix, mentre els aficionats a poc a poc van ocupant ja els seus seients. Una molt bona entrada, no estarà del top, però sí que serà una de les millors també d'aquesta temporada, d'aquest dia esplèndid que comença i que esperant que també acabi amb un bon resultat per l'equip mallorquinista. Recordeu, Leo Román a la porteria, amb Mateu Morell i Mojica al laterals, Valientí Mascarell ocuparan l'eix de la defensa del mig del camp, Dernés, Samu Costa, Borlaner i Pablo Torre, i en punta Lubumbo i Vedat Muriqi. Aquesta és l'onze que presenta el Mallorca de Martín de Michelis, amb un 11, això sí, amb algunes baixes importants per part del Villarreal, que han quedat a la banqueta, amb Bernau de moment a la porteria, Mourinho, Marín Veiga i Cardona en defensa, un mig del camp, en Tomàs, Alfon Pedraza, Comesaña i Buchanan al mig del camp, i en punta Jose Pérez i el nigerià Oluwaseyi. Per tant, estem a l'espera que surtin els protagonistes en un partit que serà impossible ja d'aquesta hora i comenci puntual amb una graderia, això sí, orgull del Mediterrani, l'infern, aquest infern, aquesta graderia jove, amb una bona pancarta i també amb un color especial, Miquel Verger.
8: Així és, en el moment que surten els jugadors, sona l'himne del Mallorca, i abans de començar també rebrà Martín de Michelis de mans de Miquel Àngel Nadal el premi com a millor entrenador del mes d'abril.
7: Encaixarà per Víctor García Verdura, l'àrbitre del comitè català, amb el seu assistent, amb el seu acompanyant, a l'esquerra, en vertical, el Real Mallorca, a la dreta ho fa de groc, totalment camiseta, calçon i calces grogues al Villarreal de Marcelino García Toral, un Marcelino que recordant ja fa dies que va anunciar que no continuaria amb Lluís Martí en el conjunt groguet.
9: Sí, evidentment, i això pot passar factura també, perquè una vegada aconseguit l'objectiu, segurament encara tenien la possibilitat o cercaran intentar quedar segurament tres classificats, inclús arribar al Madrid, cosa que serà molt, molt, molt difícil, però crec que això pot afectar els jugadors i segurament també Marcelino intentarà rotar d'aquí a final de temporada, també pensant un poc en els jugadors que han jugat més minuts, els jugadors que han tingut menys participació i els jugadors que han de jugar al Mundial.
7: Bufanda del vent, bufanda de l'aire, Miquel Verger, un color especial per al partit que així també ho requereix.
8: Ho va dir Martín de Michelis, ho va dir en bon mallorquí, demà tothom de vermell, i avui moltíssima gent que vestirà de vermell per donar suport al seu equip. Moment de fotografies del Villarreal, moment de fotografies també del Mallorca amb els nins, amb els atlots de la Fundació del Real Mallorca, i un parell de dades que contrasten moltíssim les estadístiques entre el Mallorca, Villarreal i en García Verdura. García Verdura ha dirigit 7 partits al Mallorca en primera divisió, només ha perdut un, però en el 7 ha començat perdent. Amb en De Michelis, el Mallorca, tots els partits llevats de l'Espanyol, comença guanyant. I en Marcelino i aquest Villarreal és l'únic equip que, si marca, no el remunten. Així que qualcuna d'aquestes estadístiques avui s'ha de rompre.
7: L'Ubu vol acompanyar el Pirata a la punta d'atac i recordem la baixa de Pablo Maffeo, Mateo Morey, Mate, que per cert va dir Matime Michelis, que és el jugador més disciplinat de la plantilla del Real Mallorca.
8: Disciplina alemanya, va dir.
7: Disciplina
8: alemanya, va dir.
7: Disciplina alemanya, sempre sí. Arriba el primer en els entrenaments, és puntual i té un gran apreci, i avui s'ha guanyat també la titularitat. Acompanyarà, per tant, Mateo Morey a un lateral, a Mojica per l'altre costat, i anem a veure ben si també compleixen en condició amb el Gentil Mascarell en aquest eix de la defensa. Conjura del futbolista del Real Mallorca i del Vila Real. Ja passa poquet de les dues del migdia.
8: Serà una bona entrada, boníssima entrada.
10: Molt bona entrada, sí.
8: Fregarem tal volta els 22, ja veurem.
7: Continua entrant, moltíssima sí, gent també en aquest torns.
1: Recordant que el partit l'ofereix Movistar i això significa Marta Sampas.
4: I de perseguir la retransmissió d'IB3 Ràdio, d'àudio d'IB3 Ràdio, heu de posar... És que estic sense menjar, perdoneu. Àudio 4, al vostre televisor i sentireu la narració del millor d'Antoni Fuster.
1: Diu que està sense menjar, com estan tots, com
4: no,
1: estan
4: però
1: tots.
4: Jo
1: però a part ha tingut una setmana, sí. Tenim en Miquel Verger i en Marta Sampas infiltrats, però Àudio 4 de Movistar, quan se li entrega sí, a Miquel Verger el premi a millor entrenador del mes d'abril, a Martín de Michelis.
8: Demans d'una llegenda com a jugador, Miquel Àngel Nadal, que recordem va dirigir també un partit com a entrenador a primera divisió contra Osasuna, de Michelis que ho agraeix, segurament jo crec que un entrenador per Lluís segur,
10: no li fa cap gràcia.
8: Hauria agraït millor que no li donàs.
9: No li fa cap gràcia. Sí, sí. I tal com és ell, crec sí, que menys.
4: Ha colpuls
9: que els agradaria.
4: És de color groc, el
1: món
4: del premi, no?
1: Per això, si és camí blanc, que tant queden, eh?
9: Per por, per exemple, en el Luis García Plaza, que hi xerrava la roda de premsa després del Sevilla, segur que li encantaria això.
8: Sí.
9: Però en de Michelis ja tenia jo que no.
7: Com és el partit! A l'estadi Son Moix, treu el Mallorca, posa la pilota ja en joc, el Mojica, que juga amb Omar Mascarell, Mascarell de moment, emplanta la pilota al joc, jugant a la dreta amb el seu company Martin Valiel, el Lovac, que arreu la pressió d'Oluwasey en aquest atac, alerta que volen robar la pilota en aquesta primera acció i Mascarell ha hagut de ficar el peu per evitar que Lleofe arribada una pilota perillona dintre de l'àrea, primer corner del partit favorable al Villarreal.
9: Sí, a més una pèrdua de pilota de Mateu Jaume, de Mateu Moreu, justament la primera pilota que quan durs molt de temps sense jugar, iniciar bé el partit, iniciar amb les primeres pilotes en confiança i justament ha tingut aquesta errada.
8: Haurà de ser la segona.
7: Tomàs Partey agafarà la pilota, la responsabilitat del futbolista del Real Mallorca, això que ja ha plogut, ja han passat d'anys, així mateix que Tomà va ser futbolista de l'equip mallorquinista. Atenció, per tant, en aquest corna.
8: Va coincidir amb en Gerard Moreno, que ja han tot dos cedits.
9: Sí, tot dos estaven
7: a la part de la porteria que defensa Leo Román. Trauran curt, però s'ha equivocat. No li ha sortit gairebé l'acció a la jugada. Ha pogut finalment rectificar, finalment, que venia per darrere en aquesta acció. Pilota que intentarà recuperar el Mallorca. Ho ha aconseguit Sergi Darder. La treu ara directament fora. Mateu Morey, pilota que traurà el Villarreal de banda de vora la banqueta del conjunt groguet. Serà el Villarreal el qui mourà la pilota. Serà Sergi Cardona, el lateral esquerre. Perquè Nalfon Pedraza també és un dels futbolistes que sol jugar perquè
9: sí,
7: compta,
9: pot jugar.
7: Però doble com a lateral, no? Sí. Vull dir, un doble lateral.
8: És extrem, Nalfon, no? Millor.
9: Sí, sí.
7: Queda com a extrem per aquesta part esquerra del seu atac. La pilota pel Villarreal, jugant Rafa Marín des de la línia de centrals. Té un costat a Veiga, a l'altre costat Santi Mourinho. El lateral dretà, el Mallorca augmenta, espera, aguanta un poquet, fa que bo, també, sí. El tema físic també avui serà important, veurem qui resisteix més, quin xuta sa panxa que li han pegat en
9: sí,
7: Samu,
9: sí.
7: Que li ha fet molt de mal,
9: això
7: ha quedat
9: mal,
7: xegut
9: mal.
7: Damunt sí, sí. La gespa, una pivotada que ha rebut.
8: Assistència mèdica, de moment, ha quedat... Sí, no és d'aquestes, no? Que...
11: Esperen que sigui sa panxa.
8: Substitució. Sí. Sí, perquè si és més baix...
4: No ha estat de sa panxa.
8: No ha estat de sa panxa. No,
5: de sa panxa no l'ha ferit, no.
4: No.
8: Però bé, recupera ja el portuguès i traurà davant de Sergi Cardona.
5: Jo crec que tots pensam que si fos un altre... potser no seguia, però sent en Samu dona-li mig minutet i ja corre.
8: És que jo recordo la Romareda en Salva Sevilla que li va fer
11: un bon traje, una pilota d'aquestes.
7: Juga el Villarreal, ho fa des del seu propi camp, jugant en curt, Rafa Marín, el central, obre el joc a la dreta per Santi Mourinho, que fica una pilotada llarga, arribarà Van Valjen per evitar que s'endugui la pilota a Yoce, pilota que quedarà dividida, finalment li guanya la partida es Alfon González, del qui juga, cercant enrere la pilota, obri per Renato Veiga, per al central portuguès, ajuda a propet de Rafa Marín, fa un canvi de joc, pilotada llarga, massa llarga, no arribarà finalment Sergi Cardona, pilota que se'n va directament fora per al lateral, traurà el Reial Mallorca, primers 4 minuts de joc, primera part, Estadio Son Moix, Mallorca 0, Villarreal 0.
9: Però en aquest 4 minuts, Toni, ja hem vist dues situacions del Villarreal cercant-se les esquenes de la línia defensiva del Mallorca, perquè el Mallorca ve pressionat molt a dalt, amb molt de jugadors, línia molt avançada, i els jugadors de Villarreal, que són capaços de manejar tant en espai com en l'espai, ho han intentat. Segurament en Marcelino durant la setmana hauran treballat aquesta situació, i ja mos han cercat dues vegades les esquenes, en Bali ha anat ja molt bé, l'altre no ha anat una bona passada. Han d'anar molt alerta, eh? Crec que el Villarreal amb això segur que mos pot fer molt de mal.
7: Juga Pedra, juga a Morici, Morici que cercava a l'esquerra cap a Mojica, intenta interceptar aquesta pilota Samu, fa falta Thomas Partey. Falta favorable al Real Mallorca, falta en el mig del camp.
11: La primera del
7: falta
11: partit.
7: Que assenyala, la primera, com diu Miquel Berger, que assenyala l'àrbitre García Verdura. Treu en curt ja, Sergi Darder, mou la pilota per Pablo Torre. Enrere, Manu Morlanes, més enrere encara, cap a Omar Mascarell, on cerca un poquet de zona ampla. A l'eix de la defensa del Real Mallorca, Martin Valiant. De moment no han tingut feina ni Leo Román ni tampoc Arnau Tena, el porter del Villarreal. Se'n va per l'esquerra Johan Mojica, cerca ajuda, troba en Cito Lubumbo, se dona la volta, se gira, li fan falta, la falta, la senyala García Verdura, la segona favorable al Real Mallorca.
11: I Mojica que demana el suport de l'afició, treu ràpid al Mallorca.
7: Ho ha fet per Mojica, que penja la pilota, arriba Pirata Moretxe, li ha passat per davant, molta força que duia aquesta pilota, acabarà per un lateral, servei de banda per al Villarreal.
9: Han intentat sorprendre, no sé si era la millor opció, no? Perquè només havien en Moretxe en remat, sí. És vera que per havia molt de jugadors del Villarreal con només un possible rematador que era Morici.
11: Jo crec que en Mojica va estar el seu passadís, no, però no la gent que havia
9: correcte, correcte.
11: Johan Mojica, pues convido a escoltar un gran podcast que fa en José Sánchez amb una estrella del periodisme també, que varen dir que és el jugador que més recupera del Mallorca i el sisè de la Lliga.
12: Quin podcast?
9: De recupera de...
11: pilotes? Final. Vermell. Què te sembla, Lluís, aquesta dada?
9: Sorprendent, sorprenent.
13: Bastant sorprenent, jo també.
9: El problema de les recuperacions és que molt de vegades se comptabilitzen en el jugador que intercepta o recupera la pilota, però el que ha provocat en la pressió, per exemple, ara el Lubumbo, que està pressionant, que cal recupera. La recuperada, però força en el rival a fer una passada més incorrecta que la recupera un altre company.
7: Ha fet falta ara el Lubumbo a l'hora de recuperar una pilota, ara hi va l'àrbitre xerrant amb ell. No li ha agradat gaire les formes per ventura en què ha hagut de fer aquesta falta que ha tomat a Mourinho, la falta en aquesta zona ampla de la part dreta del Villarreal. A la zona de lateral, treu Mourinho, mou la pilota, la juga amb Bernau, amb el porter, de nou en curs, sortida de pilota del portuguès Veiga. Cap a Sergi Cardona. Enrere Kai Veiga, està pressionant Samu Costa, intenta tancar també Mateu Morell, molt avançat al lateral, ha robat Darder per Morell, triangulació bona per Pablo Torre, pilota enrere, Morell que retalla, cercant ara aquí a Sergi Darder, a veurement, de moment, 4 contra 3, pilota ara per Samu doblarà, Mateu Morell, massa llarga la passada. Para el Patré, que no ha pogut arribar d'aquesta pilota, d'aquesta passada llarga del portuguès de Samu Costa. Pilota directament per línia de fons, hi haurà servei de porteria per al Villarreal, 7:30, primera part, es porten en joc i metre ràdio. Avui, llarguíssim, fins al 9 del vespre, perquè tenim de tot, tenim futbol sala, tenim futbol també de primera rep, perquè jugarà l'Atleti Balear, o de segona rep per pujar primera. De moment, empat a 0 aquí a l'estadi de Son Moix, entre el Mallorca i el Villarreal. Ha recuperat una pilota, Morici, que envia una pressada llarga cap a Lubumbo. Surt Arnau, Lubumbo que pressiona, li vol robar la pilota a Mourinho, cau en terra Lubumbo. L'àrbitre que indica banda favorable al Mallorca.
9: Però tot ve d'una pressió alta del Mallorca, entreta de porteria, de treta de porteria del Villarreal, amb 1 contra 1 en tot el camp, en pràcticament 3 davanters en 3 defensors per part del Mallorca, arriscant molt.
7: Mira com torna a jugar el Mallorca per banda esquerra, quina pelota per l'Ugo, que se'n va del seu marcador, fa la centrada massa llarga. Toca amb el cap, Veiga, la pilota la recupera de nou l'equip mallorquinista, Mateu Moray.
11: La segona l'ha fet bé.
9: Sí.
7: Salvant ara aquesta pilota, juga, però ho fa Martin Valiant. Mou la pilota per l'esquerra, cercant a Mascarell. Aquí cap a Derré, la passada de Derré. Agafat ara. Com diu Pellur Martí, a contrapeu a Johan Mujica. La pilota se perd per el lateral. De moment el Mallorca sembla que és qui vol tenir la pilota. El que ha intentat ara, durant aquests 3-4 minuts, dominar un poc, cercant porteria d'Arnau, però sense cap tipus de perill. Ara és Darder qui roba la pilota, torna a separar el Mallorca, torna amb una altra vegada a la càrrega, Mateu Morell que penja, pilota llarga, arribarà finalment Manu Morlanes al control, evitarà que surti, Morlanes cap a Mujica, Mujica té davant ell Santi Comesaña, xuta Torre, rebutja la defensa del Villarreal, pilota que acaba fora per un lateral.
11: No atura el Mallorca.
9: No, el Mallorca molt bé, molt intens.
7: La passada de Pablo Torre cap a l'interior, no s'ha acabat d'entendre en Cito Lugumbo i la pilota s'ha perd finalment, pilota plorant fora, servei de porteria per Arnau.
11: I qualque cosa no veu bé Marcelino, que ja està xerrant amb el seu cos tècnic de qualque moviment, qualque matís, qualque cosa que no li agrada damunt la gespa del seu equip.
9: Però si mirau la situació ara a la tele, potser no se veu tant, però quin escant se veu, quin espai set que se provoca en el centre d'escamp, perquè n'hi ha 7 jugadors del Mallorca molt a prop de la porteria rival.
11: 7 jugadors, sí.
9: I pràcticament 3 en escant contrari, 3 contra 3. El Mallorca arrisca molt, però jo crec que és la valentia que De Michelis ha demostrat des de que ha arribat i de lo que xerra cada dia.
7: De sa forma, de sa manera que vol jugar, que vol que els seus jugadors se comportin damunt el terreny de joc. I recordar a Miquel Verger que hi ha 3 jugadors apercebuts a amonestació. Si avui en targeta no podran jugar dimecres a Getafe.
11: Sí, són Leo Román, Somar Mascarell i és en Samu Costa.
1: José Sánchez, hem cobert ja 10 minuts d'aquesta primera part. Com ho veus?
5: M'agrada el que veig, però sí que és cert que el Mallorca està assumint un risc immens amb aquestes persecucions a l'Homo que deixen 3-3 a la zona d'atac del Villarreal. També és vera que la pressió elevada del Mallorca està funcionant, està aconseguint recuperar camp contrari, i si té un poquet de calma podrà tenir possessions llargues, perquè el Villarreal no és un equip que sigui gaire pressionant ni que acostumi a recuperar massa ràpid. Jo em fa por el Villarreal quan cor, i veig que el costat esquerre funciona igual que quan està en Moleiro. Avui no està en Moleiro, està en Alfons, però en Alfons va cap endedins i qui dona la profunditat és en Sergi Cardona. Així que han d'estar molt atents tant en Mate Moroi com en Samu Costa per decidir qui vota a cada futbolista, tenir clars els emparellaments. De moment ho fan, així que no hi ha risc ni conseqüències.
7: Que bé s'ha desenvolupat ara Pablo Torre, s'ha de fet Santi Comesaña, la pilota de Darder, la penja, la posa a l'àrea, rebutja a la defensa, recuperarà la pilota de nou el Villarreal, cercarà Buchanan, el canadenc jugant per la dreta, cercant Santi a l'altre costat, qui a l'altre costat Renato Veiga, el portuguès està de moment tot sol, té davant Samu Costa, opta per jugar per l'esquerra en Cardona, intenta prolongar una pilota en un servei llarg, arriba l'avantatge finalment per Leo Román, la deixa passar Valiant i Román que agafa la pilota. La pilota per al porter del Real Mallorca.
9: I xerrant d'aquest risc que assumeix el Mallorca i d'aquestes pressions altes i amb una línia molt adelantada, jo l'únic que me preocupa d'aquestes situacions, a part que el Villarreal evidentment trobi espais, és si el Mallorca pot aguantar 90 minuts en aquest ritme de pressió, pràcticament, de córrer molt de metres a moltes distàncies, si la pressió no surt efecte.
7: De pressió i de 20 i tant de graus, eh?
9: Per això t'he dit que fa calor allà baix, fa calor.
7: No hi ha ombres avui, eh? De moment, en aquesta hora, no hi ha ombres. La pilota per Manu Morlanes. Morlanes cap a Mascarell i torna la pilota a Morlanes. Juga per l'esquerra, cercant a Mujica. Intenta driblar aquí a Mourinho, no ho ha aconseguit, però la pilota ve rebutjada. Bona passada.
5: Aixa,
7: a l'interior de l'àrea de Samu, que no arriba.
11: Si la controla era mig gol.
7: Sí, perquè quedava tot sol, eh? Sí. A l'altura de l'àrea petita, però simplement per rematar.
9: Són aquestes jugades, no sé si la repetició m'ho dirà una altra cosa, no? Però són aquestes jugades que normalment en cama més allunyada de on te produeixes baló, en cama dreta ets capaç de controlar ja per perfilar-te i copejar en l'altra cama, no? I jo crec que en Samu vol anar en la seva cama esquerra perquè té més confiança per fer-ho. No sé si és que no li donava temps d'arribar en la dreta o se repeteix, jo m'ho diria al contrari, però crec que aquest tipus de jugades sempre, en canvi més allunyada de bon procedir el balon, sempre és més fàcil.
7: Pilota per Sergi Darder. En el control lluant a la dreta per Mateu Morell. Mateu Morell encarrona la lluita entre aquests dos futbolistes. Acaba amb falta de Sergi Cardona. Falta de vora la línia lateral, de vora la banqueta de Marcelino García Toral.
5: Està aconseguint el Mallorca que la pilota li duri entre poc i gens en el Villarreal. Molt de mèrit en aquest inici de partit.
7: És que dóna la sensació que estan passant gust els jugadors del Mallorca. És sí. Tenim possessió jugant...
12: I pressionant, i tras pèrdua de pilota també...
7: Mig junts.
12: I crec que a Demet li està donant efecte les recuperacions. Quan pressiona el Villarreal no és capaç de sortir, i això te transmeteix encara més confiança per seguir fent el mateix.
7: La pilota per Samu Costa. Jugant de cara, jugant valient. Anima els aficionats mallorquinistes en la importància que saben que s'havia sumat 3 punts avui aquí contra el Villarreal i ficar el Mallorca en 42 punts de la classificació. 41 serien. 38 i 3, 41.
12: 42 són els que ens fa falta.
7: Sí. Sí. Per salvar-nos.
12: Més gol averatge. 42, més gol averatge.
7: Tant gol averatge que tenim a favor
13: fuster,
7: de tant d'equips.
13: El fuster de lletres.
4: Clar, sí, mos costen. No se preocupis, Toni, mos passa.
5: Tots ho som, aquí no.
4: Per això... Ja.
13: Sí.
4: Se suma més simple i costa un poquet.
7: A veure en aquest servei de banda lateral que traurà Mourinho. La pilota per Mascarell, toca enrere. Juga amb Valient, Valient de cara. Ho fa en Leo Román. Leo treu la pilota cap al mig del camp. Tomàs Partey la controla amb el pit, bé, la baixa, la juga ara en Cardona. I de moment van passant els minuts i ja, com si res, 15. Primer quart d'hora a l'Estadi de Sant Boix, Mallorca i Villarreal. De moment, en diferents objectius. El Mallorca que cerca la permanència, el Villarreal en la Champions ja assegurada. La pilota per Pablo Torre. Pablo Torre, la penja cercant el pirata. No arriba! No fallen aquests, eh? Complicat. Col que pit per Ventura. A veure Valient, la pilota enrere. Bona recuperació de pilota. A evitar que Olagua segui i s'endugui l'esfèrica.
14: Molt bé el Mallorca.
12: Molt bé. Molt bé. En quant a possessió molt i en quant a recuperació, és a dir, en quant a intensitat.
15: I sobretot també llegint bé el bombo als espais.
7: Recupera el fons, juga per la dreta.
12: Normal, sí.
7: Mala passada, pilota que acabarà finalment als peus de Leo Román. Tornava a començar, Mojica.
15: En el bombo, que està llegint molt bé les esquenes de sí. laterals, la veritat és que m'ho està donant aquest punt de profunditat que al final sempre, si jugant tot per de dins, i si tenim molta gent de dins i només feim passada de dins, ells se tancaran un poc més, però perquè el bombo li dona aquesta profunditat i fa que la defensa sigui 4, 5, 6, 10 metres més enrere, que això fa jugar més tranquils en els que estan a dins.
7: Tanca el Villarreal, Pablo Torre ara cercava un canvi de joc. La pilota rebutja, recupera Mascarell, Mascarell amb Mojica, li torna la pilota de nou per al reconvertir central canari. Fa bé, no, Mascarell?
12: Molt bé, molt bé.
7: Convertir, jugava de mig camp, sempre habitual en aquest doble pivot, en Samu Costa, arriba De Michelis, que envia molta cosa, sobretot per la lesió d'Antonio Raillo. Mateu Mora fica una pilota vertical, ho fa en Samu Costa, encara lo contra u, ara Samu, aixeca el cal, la penya, rebata el bombo, fora! A la primera ocasió clara del Real Mallorca, acaba d'arribar al 16 d'aquesta primera part. Aquesta centrada que acaba amb una rematada de cap de Sito, pràcticament de genolls, se llança a terra i la pilota que passa un tant derbiada a la porteria d'Arnau Tenas.
13: La primera gran oportunitat pel Real Mallorca, que li dona energia, que li dona energia. I com l'afició del Mallorca, energia és d'aquí, juga amb tu. Energia, fibra i mòbil de proximitat per estar sempre connectat. Energia, l'energia que ens uneix. Recorda, tot en
4: Bona oportunitat del Mallorca i agrada el joc del conjunt vermell, José Sánchez.
11: Alerta.
7: Ui, alerta que se'n va de Llofe. Un perdó, un segon. Pilota per la dreta. Alerta. Buchanan. El xut fora. Xut de Tajo Buchanan, el canadenc. Li ha pegat més amb el coc, amb el cap. I la pilota surt d'enviada part dreta de la porteria de Leo Román. Parlava José Sánchez.
5: Idò, mira, aquesta jugada d'en Buchanan crec que ens explica quin és el principal perill del Villarreal. Amb molt pocs tocs, un duel perdut per Mojica enmig del camp amb Ayoce, i a partir d'aquí corren quatre futbolistes. En Buchanan ve de fer un gol des d'una posició semblant la setmana passada, i és possible que això hagi influït en tenir-se confiança i cercar aquesta definició quan sí, realment tenia opcions per combinar. Però llevat d'això, insisteix, és que... No és que m'estigui agradant el Mallorca, és que crec que qualsevol mallorquinista està passant gust de veure l'equip jugar. Jo crec que els nervis que se poden tenir fent comptes en la classificació se mos passen quan comença l'equip a tocar la pilota, i això és un símptoma fantàstic.
16: Sí, dona tranquil·litat.
12: Dona molta tranquil·litat veure l'equip així. El que passa que després aquest risc, aquesta jugada ha vingut d'una treta de banda del Villarreal pràcticament aferrada en el corna del seu propi camp. Amb una jugada, una passada de treta de banda interior a un dels davanters, com el Mallorca està 1 contra 1, han perdut aquesta possibilitat, i aquesta Mojica ha vingut a fer una ajuda d'un costat cap a de mig, això no ha estat guanyador, i això ha provocat que s'hagi quedat tot sol, i aquesta jugada evidentment ja són les situacions que se poden produir, però el Mallorca juga en això, en De Michelis vol això, i jo crec que tots volen veure un equip valent, tampoc kamikaze, però sí un equip valent.
16: Servei de banda, propot del banderó de corna que traurà Cardona per part del Villarreal. Fica una pilota pràcticament a l'altura del punt de penal. Lubumbo cau a terra, no hi ha falta, recupera la pilota el Real Mallorca. Conducció de Pablo Torre, encara en territori de l'equip vermell, de vermell i negre. Samu cap a darrere, comença el Mallorca a tocar i a jugar. Morlanes per l'esquerra, se'n va Mojica. Venga, davant Mourinho, fica una pilota per Lubumbo, no sé si surt de fora de joc.
11: No.
16: Lubumbo que retalla, Lubumbo davant Rafa Marín, Lubumbo intenta centrar, Murici que intenta rematar però no ho pot. De primeres talla
12: l'aturada central.
16: Renato Veiga.
12: L'aturada, havia rematat.
16: L'ha tapat. Ha provat de fer una rematada d'aquestes un tant estranyes, i Veiga l'ha vist venir i ha teat a evitar que la pilota acabi a la porteria del Villarreal. Però encara la pilota la té el Mallorca, la juga el patrer Mateu Morell. Avui en substitució de Pablo Mafeo. Darrer, ajuda en Pablo Torre, toca de cara, juga amb Valgen. Valgen de nou a l'esquerra, en el central, Omar Mascarell, que fa una diagonal, que juga per l'esquerra Mojica, que penjarà aquesta pilota, cercant el pirata. I sempre una vigilància extrema cap a Vedat Murici, en especial d'aquests dos centrals, de Renato Veiga i de Rafa Marín. Pilota per Pablo Torre, va tornar a recuperar, torna a insistir el Mallorca, venga, ha d'arribar gol. La pilota per el pirata, toca de cara, juga de nou amb Pablo Torre, va tornar a tenir, fica la pilota per Samu, ara sí que està en posició antirreglamentària.
12: Sí.
16: Ho assenyala la Linier i... aixeca el braç.
11: Diu que no hi està.
12: No, a més, no havia aixecat l'assistent, no havia aixecat el banderó, però a Sàrbic, que l'havia vist molt clara, ja l'ha pitada d'antes, perquè el tenia tan clar, era molt clar.
11: Sí.
12: Bueno, almenys el policia, després el millor imatge mos dona una altra...
11: Semblava...
12: Sí, que ho era, sí.
16: 21 minuts, 0-0, Estanya Son Moll, Mallorca 0, Villarreal 0.
11: Però encara que no aixequi, sí que li avisa, no?
12: Sí, normalment per se comuniquen.
16: Treu Arnau, pilotada llarga, cant del Real Mallorca, talla bé amb el cap ara Valiant aquesta pilota, evitant que Oluwaseyi...
12: Pareix que no és important, però té una importància enorme, que cada vegada que el Mallorca obliga a copejar en llarg aquesta segona jugada, aquesta segona pilota que és capaç de recollir el Mallorca per no tenir que fer més metres cap a darrere, és una importància tremenda per el tema físic i per el tema de confiança de jugadors.
16: Que bé ara Valiant, s'anticipa Ayoce, i Ayoce que fa falta, no?
11: Però llei de l'avantatge.
12: Sí, ha donat llei d'avantatge.
16: Recupera la pilota, Sergi darrer, pilota per al Mallorca, Mateu Morell la pora, Lubumbo intentava pentinar, la pilota encara queda morta, als peus de Lubumbo, se gira Lubumbo, retalla, en camp esquerra, en dreta, ho intenta bonament, banquina de set dues.
12: Falta.
16: Cau Lubumbo i li fan falta, però pata de l'àrea, falta... lateral, molt apropat d'aquesta línia de fons.
11: Però va fer de la línia, d'àrea, dic.
16: Sí. Dos metres, jo crec que...
11: No,
16: me referia a la línia de fons, que hi ha aquesta distància. Sí, clar, la línia sí, estava... No ha estat penal de miracle.
12: No té pinta de penal.
11: No.
12: És fora de sàrie.
11: No és fora de sàrie. No és penal, sí.
1: Pau Cendrós, quan la toca l'Ubumbo solen passar coses, eh?
15: Sí, sí, sí, sí. La veritat
0: cito,
15: és que ja ho han dit tantes, no? Ja ho han dit tantes. M'està agradant molt l'Ubumbo, sobretot aprofitant tots els espais, no? També ho està fent en Samu Costa, però m'agrada aquesta profunditat i crec que li dona molt al Mallorca. I del Villarreal, l'únic que no m'agrada que quan... És vera que Sapriol està fent molt bé a Mallorca, però en Sergi Darder l'estem tirant molt a l'esquena de Mateu Morell, perdem un àncora, va. I aquí sí que és vera que...
16: Senyora, li falta un segon. Va, Mojica, li pega Mojica, fora! A l'exterior. Cercava el primer pal.
12: Però bé, estem corrent en
16: aquest lloc. Estem... Pilota que ha sortit fora.
5: És que encara no ha tornat. No, ja, no, ja ha pegat la falta, ja de tornar... En...
1: Bé, ja s'ho prenen si ja no calma, que... perquè ha de digerir el seu xut, Pat Lluís. Sí, sí,
15: sí. M'ho han d'agradar, m'ho han d'agradar.
0: Això com quan vas a Inca Centro Auto, que no vas ràpid mirant els cotxes, vas a poc a poc, clar, perquè a Inca Centro Auto continuen en les ofertes que no passen desapercebudes, gai, en Mòxica aniria bona.
15: Però és que normal, a Inca Centro Auto és normal, perquè has de veure totes les ofertes.
1: I a mi m'encanta en Pat Lluís Martí, quan parla de Mòxica, de coses, clar, perquè en Pat Lluís el va tenir com a futbolista a Girona.
15: I segur que
5: en Pat Lluís conec i sé com és.
11: I la de recuperar ara...
16: Alerta, para la pelota, para la torre. La pelota para Llose. Alerta, bucada, encara arriba, para darrere, punt de penal.
5: Que bé, Valient.
16: Està Valient! En aquesta acció, l'1 contra 1, Bucada!
11: Ha d'anar molt alerta Pablo Torre amb aquestes pilotes, recordant que l'ocasió més clara del Girona a la primera part l'altre dia també va ser una pilota que va perdre Pablo Torre en una situació similar.
1: Es corna.
16: Sergi Cardona dirigeix per treure aquest corna.
11: El segon del Villarreal.
16: A la part esquerra, a la porteria de Leo Roman. Minut 24 i mig de la primera part amb empat a 0 a l'estadi de Son Moix. Tot el futbolista del Mallorca defensant dins l'àrea. Traurà Sergi Cardona a camp esquerra. Cercant en curt, la pilota per a Llose. Cardona, Bucana, empenja la pilota. Directament fora. Se'n va directament cap a la grada. La graderia, servei de porteria per Leo Roman.
11: Recordant que l'any passat el Villarreal va fer molt de mal al Mallorca pilota aturada. Bueno, els dos corners 4 es podrien millorar.
5: Han estat bé, han estat bé. Entren en curt i molt l'han donat a tots dos. Sí, sí. Que continuï així.
1: 25 minuts de la primera part de Son Moix. Continua l'empat a 0 entre el Mallorca i el Villarreal. Te preocupa qualque cosa, José Sánchez?
16: Se'n va Morici, se'n va Morici, un segon cap a Pablo Torre. Pablo Torre se marca l'Ubumbo per l'esquerra, mal Morlanes. Malament, és contraatac. No ha sortit bé. Sánchez.
5: No, me preocupa massa coses. Òbviament, el Villarreal... te genera perill i sensació de perill cada vegada que recupera i pot anar al contracop, però crec que el partit dels centrals del Mallorca està sent impecable, amb una situació de molta exposició amb aquests duels individuals, en Valient els està guanyant tots, i m'agradaria marcar una altra vegada l'utilitat que té Omar Mascarell com a central per tapar una tipologia de futbolista que del Mallorca sempre li feia mal, que és aquell davanter més mòbil, que s'acosta als mig centros, que es mou per zones de mitja punta. Això normalment amb Raillo i amb en Valient mos costava fer aquestes persecucions. El perfil de Nomar és molt diferent i és molt útil per tapar avui a futbolistes com Nayoce.
16: Pilota en el mig del camp, el Villarreal que molt la torna, però l'àrbitre ha indicat una falta.
11: Falta el Lubumbo.
16: De Cito Lubumbo.
11: No sé, tenia la guanyada de la posició.
5: Res.
11: No.
16: La pilota per Veiga. Juga Veiga en el centre del camp, el central esquerrà del Villarreal. Tomàs Partí. Mala passada, cercava Comesaña, la pilota cap a fora, servei de banda per al Real Mallorca, pilota per Johan Mojica, per al lateral colombià. Traurà des d'aquesta banda esquerra. Cercarà qualque company, som de moment al minut 27. En la millor ocasió, la rematada de cap de Lubumbo.
11: I ara amb De Michelis parlant de Man Raimondi, el segon entrenador, també... cercant qualque tipus de matís en el partit 1.
16: Pilota dividida, arriba Van Cardona, que Mateu Morell li segueix de moment el patré, el futbolista Cardona, pilota a l'aire, anem a veure qui l'agafa, qui la controla, és Ayoce Pérez. Ayoce se gira, dona la volta, aguanten tots els futbolistes del Mallorca, de nou torna entre el seu propi camp per replegar-se, se'n va per la dreta mentre està Mourinho. Cau en terra un jugador del Villarreal i García Verdura indica falta lateral per al conjunt groguet.
12: Mos costa més recuperar quan la pilota la té el Villarreal en el nostre propi camp. Quan la té en el seu propi camp, el Mallorca és més agressiu, el Villarreal no risca tant i ja és més fàcil recuperar la pilota. Però una vegada que ja arriba en el propi camp nostre, aquí el Villarreal ja se sent més còmode i ja cerca situacions, no? A poc a poc va fer més passades que fins ara no havia tingudes.
15: I la mobilitat de Nayoce, no? Jo crec que la mobilitat de Nayoce és vital per aquest equip ara mateix, no? Quan surt el Baracà de sortir Nomar, deixa un espai i el Baracà és un jugador que se la queda. No rifa la pilota ni la perd, se la queda i li dona criteri, no?
16: Treu Tomàs, pilota a l'esquerra, retalla el penal, l'ha tocat a Mateu Mora.
12: Li ha donat en ses mans.
11: Jo
12: no sé si és mà, és penal o no és penal, però sa mà... Jo crec que li ha donat claríssimament.
11: Des d'aquí crec que molta ferrada la duia tot.
12: No ho sé, crec que li ha donat a sa mà, no sé fins quin punt, però li ha donat a sa mà.
16: Hauran de decidir, eh?
11: Serà penal.
12: Jo crec que això...
11: És penal. Això és penal. Hauran
16: de decidir...
12: Són d'aquestes que...
11: Sí, que
16: el
11: VAR
16: el cridarà. Sí, que han de fer Roma per ahir, no, en el VAR?
11: Sí, penal.
12: Sí, ja el criden, el criden.
11: Sí, sí.
12: Justament en Mateu, ja, home, justament. És que mala sort, aquesta lota. Però
15: és que el cridenlo i anar cap allà, volen-lo, ell.
16: Sí, sí, l'ha cridat, l'ha cridat.
15: L'ha cridat.
16: Va veure aquesta mà de Mateu Morell, que serà,
11: ja,
16: serà penal.
12: És que des d'aquí ho ha aparegut tot d'una. No sé si pot ser un fora de joc anterior o algo.
11: No crec que no.
12: Per cercar.
11: Crec que no, perquè si no haguessin xiulat fora de joc, segurament directament.
12: Que li dona sa mà després a sa cama.
16: Sí.
5: Si la seqüència fos a l'inrevés, això mos podria salvar. Sí. Però si li va directament en els braç, jo és que crec que no hi ha més història.
11: Ja està penal.
16: Penal a favor del Villarreal, indica García Verdura.
12: Vinga, Leo, vinga, hem de confiar en ell.
16: Des dels 11 metres tindrà el Villarreal l'oportunitat a Jose Pérez d'avançar el Villarreal al marcador. No tenien cap dubte, jugador del Mallorca, m'havien deixat ja pràcticament des del punt de penal, ja estaven preparadíssim que xiularia penal. Agafa Jose Pérez, venga Leo, Mareo, venga. A Jose, dels 11 metres, agafa, poca de carrera, cama dreta, li pega, tu a Leo! Dins la porteria del Reial Mallorca. S'avança el Villarreal des del punt de penal. 30 minuts de la primera part. Estadi de Somos. Mallorca 0, Villarreal a Jose Pérez 1.
13: Marca el Villarreal, envia el Mallorca a Juaneda Hospitals. Amb l'aplicació Juaneda amb tu demana cites mèdiques i consulta analítica sense esperes. Juaneda Hospitals, tecnologia i proximitat, perquè curar, empiezan a cuidar Juaneda Hospitals.
1: Miqui, reaccions a l'estadi de Somos en aquest gol del Villarreal.
11: S'ha aixecat de la banqueta directament el Pitxo Cuellar i també David López per mirar d'aixecar l'ànim dels jugadors, també del suport de la graderia, també Vedat Muric ho demanava dins la gespa, més suport de la graderia. Mala sort d'en Leo Román, que l'ha tocada, ha endevinat el joc, l'ha tocada i ha estat ben a punt d'aturar aquest penal de Jose Pérez, que avança el marcador del Villarreal en el seu primer xut en tot el partit.
1: Deia en Pell Lluís Martí, quina llàstima que hagi estat en Mateu Mora i enfocaven les càmeres en el lateral de Petra i estava, sí, lògicament, conscient de l'errada que havia comès.
12: Sí, però són coses que és moure-te en els camps, és a dir, quan te gires, quan la pilota t'ha passat i t'estàs girant, per moure-te els braços els atents normalment oberts, no els atent tancat. Si hagués estat una altra posició, segurament hagués fet d'una altra manera, però jo m'he quedat més en lo injust del resultat, no? Perquè crec que el Mallorca està sent molt superior en el Villarreal en el concepte del partit, simplement que el Villarreal està tenint les ocasions quan el Mallorca se veu superat i té espais per córrer el Villarreal. Però per lo demés, crec que el Mallorca està fent, i m'apareix molt injust el resultat, quan el Mallorca està donant pràcticament tot per guanyar aquest partit.
1: Pau.
15: Sí, està clar, no? Està clar que les sensacions del Mallorca són bones. És vera que quan mos corren mos fa molt de mal. Jo crec que dels equips que més li fan mal al Mallorca és el Villarreal. Ja va passar el primer partit allà. I és un equip que quan se tanca molt, el Mallorca juga molt per a dins i quan li corren li fan mal. És vera que en Nomar han guanyat una punta de velocitat que ho estic corregint. però bueno, i després injust perquè Mateu, pobret, pues, ha sortit i li ha pegat a sa mà, ara mateix amb el bar, Sarvi no l'havia pitat, ara mateix amb el bar tot això se torna a revisar, se pita, i és veritat que en Leo, si hagués pot sa mà de principi no anar a cercar sa pilota, potser ja tira sense mà oberta, però bueno, l'ha endevinada i ha estat a punt d'aturar-la. El que dèiem, Mallorca té bones sensacions, té molt bones sensacions a camp contrari, jo crec que quan la té en el seu camp, si cerquen en Murigui, que ho ha fet 3 o 4 vegades, això és el més intel·ligent que pot fer en Mallorca, perquè en Murigui te dona jugar a camp contrari, i veig un partit que, el que diu en Pep, és injust el resultat.
16: Ara Morici per Pablo Torre, juga a la dreta, cercant a Samu, Samu dintre l'àrea per Lubumbo, no arribarà Arnau, s'avança Lubumbo, agafa la pilota, se llança a terra...
12: Però si me permeteu,
16: m'ha
12: encantat la personalitat que ha tingut el Mallorca després de rebre aquest gol en contra, com ha arriscat amb en Leo Romant, amb en Valient, amb en Mateo Jaume, amb en Omar Mascarell, han arriscat una sortida de pilota fins que no han vist cap possibilitat i han fet el que han dit en Pau, que és en Leo Romant jugar no una pilotada, sinó una passada llarga en Morici per deixar de cara i a partir d'aquí generar aquest tipus d'ocasions. Sobretot, el que m'agrada és la personalitat de no veure-se afectats en canviar la dinàmica de joc per rebre aquest gol.
1: Ens faltava conèixer l'opinió d'en José després d'aquest cop que ha suposat el primer gol del Villarreal.
5: No, poc afegir el que deien en Pep Lluís i en Pau. Simplement que crec que el Mallorca té motius suficients per creure amb el que està fent, més enllà de que se veia en desavantatge. Esperar que en l'àmbit anímic en Mate no li pesi el que acaba de passar, perquè aquest joc té un punt atzerós i amb el VAR, en les situacions de mans dins l'àrea, ja l'atzar és un factor inexcusable. Ahir el Real Sociedad Betis també hi ha un penal en el final que fins i tot se podria semblar... Amb un toc en sobres d'en Ruibal, però crec que el Mallorca està fent moltes coses bé, ha de seguir assumint riscos, han de creure els jugadors i ha de creure també la gent. Espero que la gent expliqui.
16: Berta Cardona, Cardona per l'esquerra, Mojica, que la treu! Evita que Oluwasegui, que estava tot sol, i arribant aquesta pilota, oportunitat clara de gol del Villarreal.
1: Està patint el Mallorca quan perd pilota.
15: Sí, de costat a costat, és vera que me fa molt de mal. Jo, és vera que mos ha anat bé, avui en Sergi el que estic dient, està molt a prop de Mate i perdem un poc aquesta noció de
16: Sàncora.
12: Ah, quina llàstima.
16: Aquesta pilota li queda darrere.
12: És que l'havia doblegat molt bé en Mujica per darrere.
16: Me n'anaves a contra.
5: Però aquesta situació que deia en Pau d'en Darder molt a prop de Mate ve donada per com funciona la banda esquerra del Villarreal. En Alfons se'n va cap endedins, se'l queda en Darder i en Mate s'emparella amb el lateral que se'n Cardona. Mm-hmm.
15: Que en principi no hauria de ser en Darder, perquè el Sàncora hauria de ser més en Samu Costa, però com que Samu Costa està damunt el central, fa que en Darder hagi de ser que vengui cap aquí.
1: I respecte a la darrera situació de Lubumbo, d'en Toni Fuster en el principi de tot, encara no havien sortit ni escalfar els futbolistes, que tenia la gespa un molt bon aspecte, però per la tele sembla una gespa ja molt aixecada. És cert que ha plogut els darrers dies sobre Palma, però dona aquesta impressió, que la gespa s'aixeca amb facilitat.
16: I atenció a Lubumbo, perquè semblava que era fora de joc, no trobava perfecte. I Lubumbo, que ha fet una excepcional jugada ara mateix, ha acabat amb un xut aferrat al pal i el porter ha hagut de fer una bona intervenció per evitar el gol.
12: No,
16: pilota
12: era, no,
16: acaba
12: era.
16: Corna.
1: Primer corna.
12: No ho era, no ho era.
16: Em jo que m'ho miràvem i ja ho donàvem per fer, que era fora de joc de Cito, per això no han continuat l'acció i la jugada.
11: Semblava fora de joc, després semblava que la perdia. I de res, corna, el primer a favor del Mallorca, traurà Pablo Torre.
16: Pablo Torre a l'esquerra de la porteria d'Arnau, la pilota ja vola, el punt de penal, Moritz intenta rematar, ve rebutjada, li pega Omar Mascarell, fora, directament a la graderia l'infern, la graderia jove del Real Mallorca. Hi haurà servei de porteria, minut 37 d'aquesta primera part, el gol d'Alloce des del punt de penal al 30, servei perquè el Villarreal de moment s'endugui el 3 punts.
13: I aprofitant per passar per Collunda, perquè com l'afició Collunda no falla mai, plats generosos, ingredients frescos i un preu que sorprendrà menjar bé sense gastar de més és possible. I és a Collunda. Ves i comproveu Collunda i menja-lo gran.
1: Collunda!
13: Que bo!
1: 37 minuts de la primera part. Som molts, perd el Mallorca 0-1 davant el Villarreal, Toni.
16: Treure el Romano fa llarg. La pilota per Samu, toca de cara i juga amb Pablo Torre. Una diagonal cap al pirata Murici, molt aferradat a la banda. Lubumbo ara per de dins. La passada de Lubumbo cap a Samu Costa. Samu apropat d'aquest vèrtex de l'àrea. El xut que se'n va directament a la mà del porter. Intentava col·locar la pilota i alerta, ara han de baixar, han de fer via, han de baixar via perquè Buchanan agafa la pilota, se'n va una conducció, se'n va cap endavant a la contra, pilota per enmig, alerta Llofe per l'esquerra, Olaui, la pilota per de, per Malien, que la traurà.
11: Vinga.
5: Però queda molt de temps.
16: Queda molt de temps final, que se l'han duita.
5: Queda molt de temps per rompre el partit d'aquesta manera,
16: eh? Oluwasei, que és el que estava un altre gat tot sol. Vinga, és que... Perquè, partida d'anada i tornada,
5: sí, sí, però mos han quedat, despatjat molt de gent, eh? I queden i n'han 3 minuts 38, eh?
15: Quasi totes les imatges de l'àrea del Mallorca són atacs on, on quasi sempre són superiors els jugadors del Villarreal que del Mallorca. És veritat que les transicions, sabent com juga aquest equip a les transicions, han de fer moltes més faltes. El Mallorca s'ha de, avui s'ha d'anar amb moltíssimes faltes a camp contrari.
16: Pilota per el Villarreal, jugador de porteria, Arnau, treu una pilota, mala passada de Mourinho, la pilota massa llarga, davant la pressió també del futbolista vermells i negres. Ara és banda que traurà Mojica, com dic, des del lateral, jugarà amb Omar Mascarell. El Villarreal al seu propi camp, venga, Derdei Morlanes, qui vol la pilota? Manu Morlanes, el 8. Cap al carril del 3, on juga Mojica i ho fa enrere, de nou cap a Mascarell. Cercarà obrir el joc a Martin Valien. Està Mateu Morell tot sol, banda dreta, per darrere Pablo Torre. Juga de cara, toca, intentaran obrir un poquet aquest Villarreal, que està molt tancat. Aquest embut ara mateix, pràcticament en la línia de l'àrea. I aquí crea problema perquè el Mallorca pugui entrar en perill. Ara Morlanes mou la pilota, ho fa per la dreta cap a Mateu Morell. Mateu Morell que la porta en camp esquerre, cercant a Lubumbo. Rebutja la defensa del Villarreal, traurà finalment Cardona. La pilota per Oluwasegui, l'envia per l'esquerra, intentarà... No, no pot Alfon. Alfon González controla i la pilota acabarà fora. Valien que traurà de banda. Minut 40 d'aquesta primera part, 0-1, perd el Real Mallorca, però hi ha un motor, hi ha un futbolista que està de moment amb una gran forma, i no tan sol del partit d'avui, sinó que ja fa partits que de moment a l'eix de la defensa és contundent i ho ha mostrat també en la jornada d'avui. No, Martin Valient!
13: Valient, un futbolista amb potència i força com els cotxes d'Inca Centro Auto. Si el que voleu és passar-vos a l'elèctric, a l'Immotor, podeu fer-ho amb el T03 des de 12.950 euros amb una de les opcions més competitives per estrenar vehicle elèctric. Inca Centro Auto, el teu concessionari, brum, brum, de confiança!
1: Perquè xiulava Son Moix.
11: Per una falta de Martin Valient al camp del Villarreal, de Montañoce. Però bé, jo crec que tàcticament era una falta, sí, immillorable.
5: Molt ben fet. En Pau ho comentava fa un minut i a lo millor no li feia falta perquè ja quasi perdia la pilota, però la primera idea és la bona, que és fer la falta i no permetre córrer en el rival.
16: Pilota per Rafa Marín. Juga cercant a banda dreta. Comesaña per la pilota, la recupera el propi Marín, s'ajuda Mourinho, Mourinho enrere.
5: Uf, ha tornat darrere, mare meva.
16: El Buchanan amb aparell aquí està en terra.
11: Sí, ha xiulat una falta del Mallorca.
5: No,
11: Mallorca,
5: sé si ha, no, crec que ha aturat el partit. Jo pensava que havia anat enrere, però no ha aturat el partit per la Covac.
11: I doncs no feia falta, ni la falta, si és que la xiulada que no, ni aturar, perquè en Buchanan ja està bé, i ja ho estava.
16: Víctor García Verdura, que li entregarà la pilota a Santi Mourinho, lateral dretà del Villarreal. Es reprèn de nou el joc. Minut 41 i mig.
15: Però per què atura el joc? Per què atura el joc aquest home?
11: Per això, sí, sí.
15: És que, no que doctor, ja vull estar embocant. És que no ho entenc. Si hi ha un cot de cap, ho entenc. Però si no hi ha res que sigui de l'altre món, és que...
16: La pilota acaba fora i un servei de banda favorable al Mallorca. Mateu Morell en darrer, des de darrere, jugant. Darrer, deixa enrere el futbolista nigerià del Villarreal. Obre el joc per al colombià Mojica. Ja les forces comencen a pesar. Jugadors que ja necessiten pintura, que arribi a estendre descans. A 3 minuts, som al 42. Anima la graderia de la més jove, en aquest cas, en aquest estadi on avui registra una excel·lent entrada. Sabrem, m'imagino, el temps de descans, els aficionats que avui són aquí a Sant Moix. La pilota per Sergi Darder, l'artenanc. Juga a l'esquerra per Mojica. Control de pilota, cam esquerra, aixeca el cap. Juga amb el Lubumbo, està a prop d'ell. Lubumbo té de dos contrari. Lubumbo se fica a l'altura del banderó de corna. La pilota toca el pal del corna, acaba fora, però el darrer en tocar ha estat el propi Sito Lubumbo. Per tant, el servei de banda serà per al Villarreal. Rafa Marín treu la pilota, se la lleva de damunt. Ahí va Mateu Moreu i juga amb Pablo Torres. Estava de vora el pirata. La pilota de nou ara en joc aeri. Samu juga a esquerra. Vale. Mojica de nou.
17: Ara.
16: Vinga, si el pot poder bé. Samu remata fora! La centrada de Mojica. Li arriba la cama esquerra de Samu a l'altura del punt de penal. Remata. Un tant difícil també la rematada del portuguès. La pilota se'n va per damunt de la travessera de la porteria d'Arnau Tenas. Servei de porteria, traurà el Villarreal per temps. Ho fa ja en llançament llarg, pilota a camp del Mallorca. Cor Valient,

0: abans de Mateu Jaume a l'interior de l'àrea. Però, com sempre, vos convidam a seguir en nosaltres la que serà segur la remuntada del Mallorca avui davant el Villarreal, Marta.
1: I confiar en tot l'equip avui amb un hat-trick de comentaristes, amb en Pep Lluís Martí, en José Sánchez i també amb en Pau Cendros. I és de sempre que som aquí, Juanga.
2: Clar que sí, un superdiumenge que vivim a IB3 Ràdio. No només és un superdiumenge per lo competitiu, sinó també és un superdiumenge perquè presenta la part esportiva de l'informatiu a IB3 Televisió, a Melissa Aliaga.
1: Sempre.
2: Ens encanten els diumenges.
0: Melissa, espectador, 0-1, perd el Mallorca a Somoix davant el Villarreal, a punt d'arribar al descans. Tornem a l'estadi, Toni, dali!
3: Juga el Villarreal, ho fa del seu propi camp, pilota per Mourinho. Mourinho cercant en curt enrere el seu company Rafa Marín, pressiona el pirata Morici, ahí va també l'Ubumbo.
4: Té
3: problemes per sortir Santi Gómez, Sanyara en el control de pilota. Haurem d'arribar al minut 48. De moment, amb aquest 0-1 del marcador, guanya el Villarreal, gol de penal al minut 30. El gol que ha marcat a Jose Pérez. Sergi Cardona, Cardona, juga, cercant per de dins. De nou ara la pilota per a Jose. A Jose, avança metre, juga amb Buchanan, Buchanan, que intenta centrar. La pilota la rebutja Mojica, no pot evitar que surti. Per banda, apropat del banderó de corna, res, un metre aproximadament, serà banda per al Villarreal.
2: Han de demanar a Juaneda el defibrilador, com que no segueix així.
5: No, hidratació, hidratació, perquè s'està fent ja un poc feixuc, se nota aquesta pressió alta del Mallorca, esperem que fins a la final hi hagi benzina.
2: Esperen que sí. En l'aplicació Juaneda amb tu, tot és més fàcil. Consulta analítiques i demana cita al moment. Més fàcil que marcar porteria buida, perquè curar empiezan a cuidar. Juaneda Hospitales, preparau per dimecres el desfibrilador que no guanyi Mallorca.
0: Dale, Toni!
3: Indica falta García Verdura amb damunt Morlanes. Falta que traurà el Mallorca en el seu propi camp. Ja mou la pilota Omar Mascarell. Cercant a Sergi Darder. 46 i mig. Valiente, la pilota, juga per la dreta, Mateu Morey, diagonal, cap a Pablo Torre, quan control de Pablo Torre, avança el Mallorca cap a porteria del Villarreal, el Morici, Morici que centra, cama dreta cap al Bumbo, l'Ubumbo entra a l'àrea, espera, aguanta, arriba Samu, li pega Samu, rebutja un contrari, la pilota per Manu Morlanes, per l'altre costat, atacarà ara el Mojica, Mojica cap a Manu Morlanes, Morlanes que cercarà a darrer, darrer enrere, ja torna a estar ben col·locats el Villarreal en defensa, és molt complicat, a veure, man, com ho fem, de quina manera, Mojica centra, Morlanes rebutja, pilota a l'aire...
5: Alerta de gol! Gol!
3: Simplement tocar la primera a molt a prop de porteria i ha marcat el gol.
4: Alerta espeu de Morici.
3: Mallorca 1,
4: però és segona jugada. Alerta espeu de Morici, però és segona jugada. Ja no té...
6: Espera,
4: és segona jugada, no pot pitar fora el joc per això, perquè jo crec que ja no...
6: Quan le
4: toca en Morlanes té un peu d'avançat en sí, Morici. Sí. Un peu no, una ungla.
6: Però sí, que sigui segona jugada no ho tenen tan clar.
4: Però...
5: Jo també m'ho parit com en Pep, perquè si ell l'ha perduda, l'ha tocada, l'ha perduda.
4: És un error, és un error d'esporter.
5: Ella ha fet per jugar, ella fet per jugar a la pilota.
6: En tot cas, li haurien de dir que hi vagi, no? Que interpreti ell.
5: Home, això hauria de ser així, clar.
7: Sí.
6: Si és que fora d'allò, que està...
7: L'ha de valorar ell i ha de contemplar si en Morici també té incidència en l'errada de Arnau Tenes, que jo diria que no.
0: Que no en té cap.
6: Si no hi ha anat, és que de moment no li han dit que és fora de joc, no?
7: Li estan xerrant i li estan dient, supòs que...
6: Sí, però que de moment no està confirmat el fora de joc.
7: Primer han de mirar si l'ungla d'en Morici està per davant.
6: Sí. I després, si és així, dir-li a ell...
7: És que jo crec que això és un gol... que no té res que burro.
6: Clar que sí.
3: Gol! Gol! Ha marcat Morici, ha empatat el Mallorca, Somoix, a l'hora que balla.

0: primera part, Mallorca 1, Villarreal 1.
1: Ha marcat el Mallorca un gol amb Viverret, la fibra immòbil que viu el partit com tu, amb nervis, amb il·lusió, amb orgull, amb passió. Viverret, la fibra immòbil.
2: Gol.
3: Gol, gol, gol. Segueix, segueix.
2: Perdó, perdó.
3: Que moren, no,
2: perdó,
3: que moren mirant a Juan era.
4: La cara del Juan cap a Lluís. Ara mateix perdona, no estaries perdona. Convocat dimecres, eh?
2: No. No el vull veure més en Pell Lluís. M'ha pegat un cobriment ara quan deia que espera. Sí.
3: És que cert que estava escoltant, li deia estava... més coses des del bar.
2: Li estaven dient encara.
4: Sí. Juanga.
1: Iberret, la fibra mòbil que viu el partit com tu, amb nervis, amb il·lusió, amb orgull i passió. Iberret, la fibra immòbil de casa, de les Illes, des d'aquí. Iberret, la fibra immòbil de la gent de les Illes. Iberret, patrocinador oficial de la nostra selecció balear de futbol. Iberret, Iberret, Iberret.
4: Segons per acabar, Toni.
3: La pilota per Leo Román, esclata Somoix amb el gol de l'empat de Belán Murichin, el pirata que ja suma 22.
5: 22 gols al moment que acaba la primera part, que canta Somoix per aquesta celebració, doble celebració pel gol de Belán Murichin. Segurament en el moment més dubtes que tenia tant l'aficionat també com l'equip amb aquest 0 gols a 1, però Arnau Tenas ha regalat al pirata un dels gols més fàcils de la temporada, però són 22 els que ja suma i ara mateix crec que és en Martín Batlle que està xerrant amb en García Verdura, el capità del Mallorca, sí, que xerra amb el col·legiat, no sabem ben bé per què, però en tot cas, suposant que si no l'ha anat a veure serà perquè segurament no hi ha interpretació possible perquè tal volta no sigui fora de lloc. En tot cas, el Mallorca que arriba al descans amb aquest gol de Pere Murici, amb aquest empat, veurem com funciona la segona part, perquè ja tots els protagonistes llevat dels àrbitres, ara amb García Verdura, xerra amb l'Abdon i amb en Artau i Arnau Tenas, que xerra amb el Pitxo Cuellar, la resta ja són dins el vestidor.
3: El 30 de la primera part de penal marcava a Jose Pérez, el 0-1 i el 47 en una centrada per l'esquerra, la pilota que en deia es bota, fa un mal agafat el porter que se li escapa la pilota i Murici, molt viu, simplement fica el peu per rematar i marcar el gol de l'empat, tenda d'escant de Somoix, taules en el marcador, quina segona part més emocionant que ens espera.
4: Temps de descans i temps d'anàlisi que comença amb tu, Pell Lluís Martí. Què t'ha semblat aquest primer acte? S'ha avançat el Villarreal, havia començat molt bé el Mallorca, després ha anat baixant les seves prestacions, ha arribat el penal de Mateu Jaume, però afortunadament arribam al descans amb aquest gol de Murici que dona oxigen al conjunt de Michelis.
6: Dos detalls del futbol, no sé si se pot catalogar de rol o de Mateu Jaume, però dit dos errors o dos situacions errònies, una de
5: la ràdio i l'infortuni,
6: de l'Arnau i una altra de Mateu Jaume en el penal, donen un gol a cada equip quan pitjor estaven cada un dels equips. Jo crec que quan pitjor estava el Mallorca és quan ha arribat aquest gol i s'empat, i quan el pitjor estava el Villarreal i millor manejava el partit i se jugava el que volia el Mallorca, era això. Ara bé, dit tot això, crec que el Mallorca ha fet més punts per anar guanyant aquest partit, però també hem de reconèixer que el Mallorca està arriscant molt, moltíssim. Jo crec que ha de corregir qualque situació perquè, si no, aquestes transicions i aquestes possibilitats del Villarreal, el moment que té per fer molt mal una vegada que mos supera la primera línia de pressió, i més quan l'equip a vegades ja li costa regressar per ser fort físic, ho podem passar molt malament. Crec que això, de fer aquest gol d'aquesta manera en el darrer minut, mos donarà més forces per creure en la possible remuntada, que com ha dit antes en Miqui, el Villarreal encara no l'han remuntat cap partit, però crec que avui serà el dia perquè el Mallorca segurament agafarà més confiança i creurà més en les seves possibilitats després d'aquest empat.
5: De moment el que s'està complint és que amb en García Verdura el Mallorca sempre comença perdent i no ve quasi mai, de moment el Mallorca ja ha empatat.
4: Sí, sí, això és el que m'ha dit en José Sellés, que el darrer partit en García Verdura el Pizjuán va començar perdent el Mallorca, va guanyar 1-3, i que a més també una dada que ha donat en José al principi d'aquesta retransmissió, que quan marca Murici al Villarreal el Mallorca sempre guanya. Esperem que avui també se compleixi aquesta estadística. Pau Cendrós, a tu què t'ha semblat la primera part?
7: M'assembla que el resultat és, jo, sí, m'assembla just. Jo crec que els dos equips han tingut moments, és veritat que el Mallorca ha sortit el que havia de fer, que n'ha cercat partit, tenia aquesta necessitat, ha anat a cercar el partit. És un partit on el Mallorca, des de l'local entrenador, fa un partit valent, i el Villarreal, el que han xerrat també, les transicions, i em crec que les ha tingudes, sense transicions. Jo crec que se fa justícia amb aquesta errada d'Arnau Tenas, A veure que Mallorca està més a prop de l'àrea, però a veure que les transicions m'ho estan fent mal. I jo em preocupa aquesta situació de venir tant en Sergi, perquè és veure que quan ve Nayoce s'hi fa mal, perquè és un jugador que té criteri i en sa pilota li pot donar aquesta segona passada cap endavant i que corrin ells.
4: José.
2: Ho veiem tots igual. El futbol ha vengut a rescatar Mos en el final amb aquesta errada d'un porter que habitualment es vol fiable, com és l'Arnau Tenes, però crec que fa justícia el que estan veient i, de fet, crec que el Mallorca ha posat més que el Villarreal a la primera part, però també és cert que la manera en què assumeix aquests riscos el Mallorca també permeten al Villarreal trobar-se situacions en què el Mallorca s'ha romput i pot córrer a la contra, fins i tot en superioritat numèrica. Allò és una qüestió que el Mallorca podria matitzar, perquè la pressió podria ser igualment eficaç sense descobrir-se tant. I aquí pens en figures com la d'en Sergio d'en Pablo Torre. Més enllà d'això, em preocupa que el Mallorca no pugui mantenir l'exigència física, perquè ja és una qüestió recurrent en els partits del Mallorca de Demichelis, que a partir dels 65-70, sobretot del centre del camp, els esforços s'acaben pagant molt. Però crec que el Mallorca està en el bon camí. Crec que també és bastant evident la diferència de tensió competitiva entre un equip i l'altre, tot i que el Mallorca està fent molt bé en no desesperar-se amb el mercat en contra i començar a precipitar-se i el que podria ser habitual, i crec que tot això ho han d'aprofitar. És vera que el Villarreal té aquesta estadística que quan marca primer no perd mai, però qualque dia s'ha de rompre, i jo veig bastant possible que sigui el dia avui. Ja vos dic, jo, aquest Mallorca me deixa moltíssima tranquil·litat i ganes ja de que comenci la segona part.
4: I d'aquí uns minuts començarà aquest segon acte amb empat a un al marcador gràcies al gol de Vedat Muriqi els darrers instants del primer acte, que diuen els nostres oients. Marta Sampas, després d'aquesta primera part, en moltes coses, ha estat una muntanya
8: clar,
4: russa.
8: Sí, moltíssims missatges, n'hi havia molts quan el Mallorca encaixava el gol de penal, però ara són tots d'alegria i de patiment, perquè en Maria José Cifre diu això, és d'infart, en compressor que celebrava el gol de Muriqi posant vamos pirata, pichichi, pichichi, en Xisco Mas que diu Muriqi, el pirata mos pot salvar sempre en el moment adequat, és un crac, vaja, per partit d'infart, per tant, està d'acord Anna Maria José. Miquel Bausà, que deia que si acaba així ja li va bé, diu que per alguna cosa el Villarreal és tercer i diu en compressor justícia, som moix, això no ha acabat, vamos. Per tant, animats els nostres oients de cara a la segona part amb aquest empat a un.
9: El missatge de la nostra audiència, en vinc a Centro Auto, si estàu pensant a canviar de cotxe, aquest pot ser el moment que esperàveu. A Inca Centro Auto continuem amb ofertes que no passaran desapercebudes aquest mes de maig. A Citroën aprofitau una oportunitat única amb només 5 unitats de quilòmetre zero del Citroën Berlingo per 22.500 euros. Ideal tant per a famílies com per a professionals que cerquen espai i versatilitat. Inca Centro Auto, a l'avinguda del General Luque 393 d'Inca. Inca Centro Auto, el teu concessionari. Brum, brum, de confiança.
10: A IB3 Ràdio, Esports 3, en joc. Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrada ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat. Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo. Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.

0: Va, dos minuts passen de les 3 en directe i Betre Ràdio amb els postres en joc. De moment estan anant bé les coses esportivament xerrant aquest diumenge, perquè el Poblenc s'ha guanyat 0-1 al camp del Numància. El Mallorca empata de moment 1-1 contra el Villarreal, un partit que ha començat perdent 0-1. Per tant, a veure si continua anant a millor en el cas del Mallorca. I Tan Guevara, que ha aconseguit la seva primera cursa Moto2, ha guanyat el Gran Premi de França, el pilot mallorquí. I encara queden moltes coses, però el que feim ara també és agafar un pot d'aire. Nosaltres, amb el descans de Son Moix, i saludar els nostres companys informatius, en aquest cas en Juanjo Sunyer, i pendents de la notícia, no? De l'arribada.
1: No hi ha dubte, quina notícia obrirà.
0: Sí, sí, sí. Si arriben, no arriben.
2: I com han arribat.
1: I què passarà a partir d'ara? Perquè aquesta quarantena llarga que ara explicarem i dies de veure si passen les proves que els faran. En qualsevol cas, efectivament, en breu han d'arribar a l'aeroport militar madrileny de Torrejón de Ardoz els 14 espanyols que viatjaven en el vaixell neerlandès, on es va detectar aquest brot d'antivirus. Han estat els primers a desembarcar avui a Tenerife, on a hores d'ara continua aquesta operació, diuen sense precedents, de desembarcament i posterior repatriació de tot aquest passatge. I justament a Tenerife, seguint tot aquest operatiu, hi ha l'enviat especial Divetres Notícies, Joan Guirado, a qui saludam en aquesta hora. Joan, bon dia, que ens pots contar mateix?
3: Bon dia, doncs, que estan a punt ja de sortir. També els viatgers de Països Baixos sortiran d'aquí a breus minuts amb les llanxes cap a la zona del moll portuari de Granadilla de Abona. Hi han membres de l'ambaixada d'Holanda que els rebran abans de fer camí amb l'autobús de la UME fins a l'aeroport Reina Sofia de Tenerife Sur, on embarcaran a l'avió que ha enviat al seu país i tornaran cap a l'aeroport d'Eindhoven. Serà ja el quart autobús que surt d'aquest moll de Granadilla de Abona. Els darrers, demà a la tarda, els d'Austràlia, ja que el seu vol triga més. Això també fa que tot el dispositiu s'allargui fins a 36 hores, fet que ha provocat discòrdia entre l'administració canària i el govern de l'Estat. La ministra Mònica García ha estat molt satisfeta del dispositiu.
4: Lo que se le ha hecho en el barco, como está así protocolizado, es los test epidemiológicos, ¿no? Las encuestas epidemiológicas en las cuales se ha asegurado que todos están asintomáticos. Cuando lleguen al Gomezulla es cuando se les realizará las diferentes pruebas de la PCR y que se les repetirá, en el caso del protocolo en el Gomezulla, a los 7 días. Y en función de si aparecen casos o no aparecen casos y si es positivo o es negativo, pues ya iremos tomando las diferentes vías del protocolo que están establecidas.
1: Gràcies, Joan Guirado, per aquesta darrera hora informativa en relació a aquesta operació de desembarcament dels passatgers del vaixell amb el brot d'antivirus. Seguirem pendents d'aquesta informació. Per cert, que les Canàries, en aquest cas a Las Palmas, han desembarcat també avui més de 100, en aquest cas, passatgers d'una embarcació procedent d'Àfrica, de ciutadans que han entrat, per tant, a Espanya fora dels controls fronterers pertinents aquest cap de setmana. Només aquest cap de setmana han tornat a arribar a les Illes Canàries de manera irregular 183 persones. I d'altra banda, també de l'actualitat fora de les Balears i de l'Estat espanyol, però que té connexió amb el que passa aquí, el palestí amb passaport espanyol Saif Abu Keshek ja vola de tornar d'Espanya després d'haver estat deportat per Israel. Recordem que havia estat detingut durant més d'una setmana després de l'assalt israelià a la flotilla. Saif arribarà a Barcelona a l'hora baixa, de vegades les 4, per retrobar-se amb la seva dona i filles, i està previst que ofereixi una roda de premsa. També ha estat alliberat, per cert, l'activista brasiler Tiago Ávila, amb dos, com també va fer en el seu moment l'activista inque Àngel Benítez. Han denunciat abusos i tortures per part de les autoritats israelianes i, a més, acusen Europa de ser còmplice del govern d'Israel en la seva política, diuen, genocida i d'apartheid. Per cert, que l'activista mallorquí hi hem contactat aquest cap de setmana, Àngel Benítez, i ens ha dit que és a Turquia des d'ahir per donar suport des de terra a la resta d'integrants i vaixells de la flotilla que continuen en marxa.
0: Moltes gràcies, Juanjo Sunyer, per aquesta darrera hora que va més enllà de l'esport. Sí. Tot d'una continuem amb el futbol.
5: I espectacular.
0: Però Juan vol dir alguna cosa.
5: Espectacular la camina de Juanjo Sunyer en el dia d'avui.
1: Sabia que t'agradaria.
5: Que ja apunta estiu.
0: Per què no tens un programa de moda a IB3 Ràdio, a IB3 Televisió? L'encanta.
5: No me donen programa, no me donen ni un videopodcast. O sigui, no me donen res. Jo puc fer de tot.
0: Som un artista versàtil. Mai deixis de lluitar. Gràcies, Juanjo Sunyer.
6: Adéu, fins després.
0: Idò, aquesta era la darrera hora. Més enllà de l'esport, recordem el descans del Mallorca-Villarreal amb l'1-1 al marcador.
5: Ja te l'ha arribat.
2: Hombre, claro.
5: Però sí, però anem a veure, anem a veure.
0: Que no, està, no, que està, no, que està, contau, contau.
5: Que ha durat el butlletí informatiu? 4 minuts?
0: Sí, 4 minutets. 4 minutets.
5: En Pau Sendrós ha abandonat l'estudi 1,
0: sí,
5: l'estudi Dani Barjacoba, Divetres Ràdio, amb un...
2: Entrepà?
5: Amb un entrepà.
6: Una flauta?
5: Mollete. Però aquí l'ho
0: és.
5: Mollete,
0: era fluixet.
5: Era fluixet. Mollete, mollete. Però mollete, que n'hi havia quatre junts.
2: Bueno,
5: o sigui, era d'una dimensió...
2: I m'ha donat temps a pixar, imagina't.
5: No volia... Miccionar, se diu a la ràdio pública, se diu miccionar.
2: Pues m'ha donat temps a miccionar.
5: A altres ràdios que vas, pots xerrar de qualsevol manera. Aquí, aquí se'n parla bé, eh?
2: Pues tot, m'ha donat temps a miccionar.
5: De què era?
2: Aquesta era de pernil dolç.
0: Molt bé, molt light,
5: pernil dolç. Una cosa més, més farcida de...
2: El tinc aquí, l'altre.
5: N'hi ha una altra.
0: Per home, en Pau Sendrós avui ha vingut a dur aquí des de les 12.
2: Hombre,
0: faltaria xerrar, més que no poguessis
2: vaig
0: sortir.
2: Vaig xerrar amb el jefe màximo, amb en Toni Terrades.
5: Ha punxat. No, aquesta temporada ha punxat.
2: I me va... Domènec li vaig demanar una cosa, m'ha dit, sí, sí, tu tranquil,
5: sí, sí, sí,
2: tu tranquil.
5: Sí.
2: No, no, i a darrera hora, no donava no gas, el cotxe, no donava gas.
5: També m'ho va dir, tu tranquil, collunda, collunda, no te falta res, vendran aquí...
6: Mos falta de tot, mos falta de tot.
5: Terrada, res, el segon entrepà, el segon entrepà que dus és de collunda, no? Això és bo.
2: Hombre, està claríssim. He anat a demanar-lo antes, el segon és de collunda.
5: Ah, clar que sí, a collunda, que no només hi ha bon preu, hi ha bons entrepans, allà hi va...
2: I menús i tot.
5: En Pau Sendrós,
2: allà un
5: menú impressionant.
6: Diumenge també hi ha menú.
2: I Torrent, sí, de Sòria.
5: Torrent
2: que
5: de
2: se l'ha menjat el poblense.
5: I hi ha un menú espectacular dels 6 primers i 6 segons per només 9,95. I pastissos espectaculars. Collunda i menjalo gran. Que bo!
6: Són les 3 i 9 minuts de l'hora baixa. Ja estan els protagonistes damunt la gespa de l'estadi de Son Boix. Companys, amb canvis o sense canvis?
7: Sense cap canvi, són els mateixos 22 protagonistes que han començat el partit.
8: De moment, amb els persones en marxa,
7: sí,
8: ara s'aturen.
7: Important.
8: Aquest detall. I
7: important que s'aturin.
8: Ja de Vedret, sí, a l'esquerra, sí, sí, Villarreal.
6: No. Seria extraordinari.
8: I a punt de començar aquesta segona part, recordeu, amb empat a 1 en el marcador.
7: I dues imatges, perdó, no, no hem comentat abans, just quan marcava el Mallorca de Michelis, el primer que ha fet és xerrar amb en Mateu Jaume, donant-li segurament tànic, segurament també ha xerrat dins el vestidor, i en el túnel abans de sortir, Verdura, García Verdura, el col·legiat, xerrava amb en Arnau Tenas, suposam, que explicant-li per què considerava una segona jugada el gol d'en Vedat Murici.
8: Arranca la segona part, Alloce porta la pilota en joc, enrere cap al porter Arnau i pilota en van, pilota a camp del Mallorca.
7: I Murici que està a un gol d'en Mbappé.
8: La pilota per Sergi Darré, aguanta davant la pressió d'Alfon González, ha tocat Darré en darrera distància, banda... Es pilota amb Pau Villarreal a la posició d'extrema esquerra. Agafa la pilota Sergi Cardona. Atenció perquè ficarà una pilota al cor de l'àrea perquè ja puja Veiga i Rafa Marín per intentar rematar. Pilota llarg, l'esfèrica dintre de l'àrea, toca amb el cap Samu Costa. La pilota encara és per al Villarreal, a veure Samu si pot arribar abans, ara ha ficat el peu Mateu Morell, i la pilota una altra vegada torna-se fora, servei de banda, segon consecutiu per l'equip visitant.
6: Ben Lluís Martí, mateixos minut. Protagonistes en el Mallorca, canviaries qualque cosa tàcticament respecte al primer acte?
9: Bueno, jo tàcticament, sobretot hi ha un moment puntual en què el Mallorca hi va a la pressió en treta de pilota de porteria de rival amb molts de jugadors a camp contrari. Crec que hi ha molt d'espai i el Villarreal cada vegada està interpretant molt bé. Inclús diria que en Sergi canviaria la idea de que en Sergi basculi tant a la banda dreta per corregir la posició d'en Alfon que se fica cap a dins, perquè crec que a vegades després amb un canvi d'orientació mos troben allà enmig perquè en Morlane no li dona temps a recollir. Però bueno, crec que al final és la idea que té el Mallorca i jo no crec que la canviï fins que tingui que veure el moviment d'en Jan Virgili. Jo crec que en el moment que surti en Jan Virgili, no sé si l'Ubumbo aguantarà tot el partit, però si aguanta amb en Virgili, segurament el de Michelis optarà per tenir les dues bandes.
7: El que ja està fent d'en Virgili de moment és escalfar, ho fa juntament amb David López, amb Nassano, amb Calata Jut i també amb en Cesc Riba.
8: Torn, minut de joc de la segona part amb empat a una del marcador. Ha perdut una pilota el Mallorca. Alerta per la dreta, se'n va Buchanan. Buchanan a Teado Mar Mascarell. Net ha tret aquesta pilota al central Tinerfein, la pilota al central Canari, pilota per al Villarreal.
7: Ha dit Seth Riba, això la Izola, no escalfa Seth Riba i això la Izola. I són de 9.663 persones avui aquí a l'estadi.
6: No arribem a 20.000, això significa no. Sempre hem de fer la resta, sí. Que hi ha 6.000 cadires buides. Ho dic sí. Perquè recordem que són 23.000 socis, segons la versió oficial.
10: Això és el que xerrem sempre, que al final hi ha sempre, cada partit hi ha 4 o 5.000 socis que no sabem on estan, i hi ha moments de la temporada, sobretot aquests, que els necessitem. Que els que estan ho fan de beníssim, ho fan de puta mare, mal dit, però els necessitem a tots.
7: Mm-hmm. Pau, jo conec socis que el primer partit que han vist a la segona volta va ser el de Girona l'altre dia, és a dir, fora de casa.
10: Pues necessitem que s'enganxin un poc més.
5: I perquè se fan socis?
0: No ho sé.
8: I n'han vengut poquets avui del Villarreal, eh?
5: No, jo crec que no arriben. Són els que són, Tari.
6: Sí, tampoc n'hi ha
8: 30 o 40 persones, eh? Vull dir... Perquè a vegades hi ha equips que duen 200, 250...
10: I n'hi ha 4 que han sortit, que eren asiàtics, que no crec que siguin...
5: Per mi que el Poblense, sort, hi ha vist més gent.
10: Sí, sí.
8: Segur. A veure, la pilota pel Villarreal, Ayoce. El toc d'esperó, la pilota acabarà finalment als peus del porter Leo Román. S'exterior li ha donat.
7: I en Fuster li ha donat el motor en Valiant i amb tota la raó. Està fent un partidarro l'eslovaco.
11: Sí, molt bé, molt bé.
6: Això significa, Miqui Verger, que a vegades teniu divergències en quant al motor de l'equip?
7: A vegades no. Però...
6: Sempre.
5: Quan en Toni diu el motor, en Miquel Seguir el mira, porten fes.
7: No, però el que passa que moltes vegades és més clar qui és el motor de l'equip, i avui segurament en Valle està jugant molt, molt bé, però... Tampoc està fent un... No,
8: a l'estrella. Aquesta pilota molt vertical per a Llocé. Xuta Llocé, atura, gràcies a l'hermant de Leo Román, perquè el xut ha estat d'aquests de...
5: Però en Valiant... Fàcils,
8: còmodes per al porter. Fet,
7: li ha tapat molt bé en Valiant.
5: Li ha temporitzat, no li ha entrat, ha aguantat i... És al·lucinant com el Villarreal te munta una acció que finalitza dins àrea en 2-3 tocs de pilota, només. És l'equip que millor verticalitza de tota la lliga. Ha d'anar molt alert amb aquestes pèrdues del Mallorca.
8: Ara és banda per al Mallorca. S'ha fet mal.
7: Ha estat una entrada amb Mourinho.
8: Mojica.
7: Però recuperarà, segurament ja recuperarà el colombià. Mourinho, que juga pràcticament tota la temporada de lateral, però central, no? Ha estat... Sempre central, aquest uruguaià.
5: Sí.
8: Entrega de plata
5: d'Adrià Mojica. Va fitxar com a central.
8: Uh-huh. I darrere, que juga en Pablo Torre. Pablo Torre, xuta porta, fora. Dos pam per damunt la porteria, damunt el travesser de la porteria d'Arnau.
5: No, i és bona idea tirar porta, perquè segurament en Arnau no estarà en la millor confiança per afrontar aquesta segona part després de serrada que ha fet.
8: Una errada que ha propiciat, recordem, a les acaballeres de la primera part, el gol de l'empat de Vedat Muriqi. El gol de l'empat del Real Mallorca, perquè abans el 30 el Villarreal havia marcat des del punt de penal, un penal que comès Mateu Morell, el tocar una pilota amb el braç.
7: Molt bé, Marc.
8: Recupera la pilota del Mallorca des del mig del camp, pilota per Manu Morlanes, se'n va Morlanes, doblarà per l'esquerra, cita Lubumbo, ara també l'acompanya Mojica, Lubumbo, bona autopassada, Lubumbo, quin partidàs, centra-corna, ara centra, ha tocat la pilota Mourinho per enviar la corna.
7: Quina autopassada que s'ha fet en Lubumbo, que ha provocat el segon corna fou del Mallorca.
8: Pablo Torre anirà a treure aquest corna. Corna a la dreta de la porteria d'Arnau Tenas. Pugen al central per rematar Valient i Omar Mascarell. Samu Costa a l'arqui, la resta de futbolistes excepte Mojica ficat dintre l'àrea, pilota penjada, rebutjada, i Mateu Morell i Leo Román, pilota per Mojica. Mojica de nou torna a obrir la pilota,
7: que bé,
8: per Pablo Torre, la deixa de primera per Samu, venga, centra bé, poden haver pilota centrada, corna, no, se torna a llançar Mourinho als peus de Samu Costa, al peu del portuguès. De nou, pràcticament consecutiu aquest corna que tornarà a treure el Real Mallorca a la dreta de la porteria del Villarreal.
7: Tercer.
8: Tercer, Pablo Torre col·loca la pilota. A veure, tots del Villarreal, tots el groc defensant. Som al minut 7 d'aquesta segona part. Vinga, pilota penja de primer pal, la treu amb el cap, Manu Morlane, el rebuig, a veure Murici, quedarà Murici!
7: Fora lloc.
8: Fora lloc, sí, sí, del sí. Pirata.
7: Bastant clar.
9: Jo crec que era clar. I me sorprèn quan, com anomenaves els jugadors que encalenteixen, que Antonio Sánchez no estigui sí. encalentint, me sorprèn molt, perquè normalment els jugadors de centre descans sempre són substituïts per la feina que fan i per l'esforç sí. físic que fan, i no el veig en cap moment en escalfant, i això m'ha sorprès, no?
7: Sí, sobretot perquè jo crec que no es juga de lateral avui precisament per això, perquè sempre canvia sí. tots els migcampistes, necessita un de fresc.
9: Si, no. sí. si en Mateu Jaume no no aguanta...
7: Però està escalfant Calatayud, que és lateral dretà.
9: Sí, sí, sí.
8: Que bé, ha tret ara Samu, que bé. Pilota llarga, canviada per Sito Lubombo. A veure, qui de carrer que se pega Mojica per doblar, per intentar guanyar al lateral. Se'n va Lubombo, continua la pilota. Quina carrer, Lubombo, pica la pilota per Mojica. Dintre l'àrea, Mojica! S'ha embullat una mica, li ha faltat força física al final.
7: O prendre una decisió, segurament.
8: Salva Mascarell, la pilota per Pablo Torre, té posició de xup Pablo Torre, ara el tanquen, ara el tapen bé, la pilota l'ha obert per l'esquerra per Lubombo, va Lubombo fa una bicicleta, Lubombo que s'entra, primer pal, Arnau! Agafa la pilota, bloca Arnau a l'altura del primer pal.
6: Havia demanat ton de paraula en José Sánchez.
11: Sí, que avui són molts. No, simplement el que volia dir és que tant en Pau com en Pell Lluís com jo estàvem al final de la primera part demanant-nos si el Mallorca matitzaria qualque cosa quan va cercant el Villarreal, quan intenta sortir des de darrere de Quinto en Marcelino. La resposta és no. Hem hagut d'esperar aquell xut en Pablo Torre i la treta de porta en Nautenes, però segueix anant en tot i deixant un 3-3 a camp propi al Mallorca. És a dir, que no rebaixa el nivell de risc en cap cas.
5: El Mallorca, que en aquesta segona part ha sortit amb molta energia, amb una energia que t'ofereix llum, telefonia mòbil, fibra, televisió i molt més. Amb un tens tota l'energia que necessites. Recorda tot en...
7: Corna fou del Villarreal i escarrufa, després ho dèiem, els jugadors que escalfa, no?, per part del conjunt de Marcelino.
8: Serà Thomas Partey el qui farà aquell llançament de corna, alerta, jugada assetjada, el xuc que se'n va fora de Lloce.
7: Gerard Moreno
8: ha pegat de primera, ha anat a tapar perquè el vigilava Manu Morlanes, però ha arribat tard Morlanes i li ha pegat de primera a Lloce, un xuc que ha sortit afortunadament desviat, afortunadament per l'interès del Mallorca.
7: Gerard Moreno, Alfonso Pedraza, Parejo, Moleiro i Nicolás Pepe són els jugadors que escalfen pel Villarreal.
6: Gerard Moreno. Sí.
8: Gerard Moreno. Ràpid el Mallorca, la pilota de Morrades per Sito. Un segon, Sito Lubombo, se'n va de Mourinho, cau en terra, s'aixeca ràpid, intenta anar-se'n per segona vegada, no ho ha aconseguit. Ara molt arriba Morlanes, fica el peu Morlanes, roba la pilota, Pablo Torre xuta, atura! Arnau! Ha d'haver col·locat el llançament de Pablo Torre, ha parat el pal esquerre, bona la intervenció d'Arnau Tenas.
7: I Buchanan, que s'ha tornat a fer mal. Però ara la llança fora el Villarreal i ja recupera Bucana, que és el mateix que ha passat a la primera part, més o manco. A la primera part ha estat l'àrbitre que ha aturat el joc, ara l'ha llançat fora el Villarreal, però bé, Bucana, recuperació ràpida.
6: Sí, volia dir que Gerard Moreno i Moleiro són dos futbolistes que, juntament amb Bayoce, poden estar demà a la llista, a la prellista del Mundial de Luis de la Fuente, 55 futbolistes. José Sánchez, sobretot demà per Gerard Moreno. Creus que pot estar entre aquests 55?
11: No. Ah, no, no. En el 55 sí, en el Mundial no.
6: En el Mundial
11: sí,
6: no.
11: Probablement. Sí, és curiós perquè dels tres que has dit, el que jo li veig amb més possibilitats d'anar a la Copa del Món, és l'únic que encara no ha estat internacional absolut, que és l'Alberto Moleiro.
6: Durant demà sortirà
8: Sergi Darder juga per banda dreta per Mateu Morey.
7: És que Moreno, si hagués jugat 15 partits més en guany, segurament hi seria, però...
6: Ja.
7: Perquè està ara, a més el veu jugar i és que està jugant molt bé ara futbol.
6: No, està molt bé això de prellista de 55, perquè s'enduen 23. Si dius prellista de 30 o de 35, però de 55...
7: 26, no? S'endú?
12: Però 55, 25, perquè molt tants, no sé. De prellista, perquè és el prellista de 55.
6: Escolta, no sé...
12: Han d'estar preparats.
6: Qui marca aquest número, però... Demà sabran 55 noms.
12: No, per dalt.
13: Se fa molt fanga quan va anar amb lo de Benidorm.
5: Què passa?
13: Que no sé quant de noms. No, que fan patir.
12: Sampas, tranquil·la.
13: Però que no ho dic per res dolent.
12: No, sí, no, però estàs traient coses, no m'agrada.
11: Però jo ho entenc, que també estava sempre llista en Juanga, això no t'ho vol dir.
13: Gràcies, José, és que ets l'únic que m'entén en aquest equip.
11: Per la prellista de 55 croquetes que es va menjar en Pep Lluís. Ell les va convocar totes, a les 55.
8: En sos 55 tenim l'informatiu migdia fet.
13: Sí, també.
8: Orlanes, en la pilota. Juga amb Pablo Torre, per l'esquerra, cercant a Mojica, penja la pilota, remata Morici, a tu, Arnau.
11: No sé si considerar això xut a porta, perquè bé, jo crec que s'ha llançat per evitar el corna.
9: S'ha fet mal, sí. Mojica, però sí, no sé el que és.
11: La centrem amb Mourinho, segurament.
8: Joc aturat de moment, García Verdura, que s'interessa per lo que té ara
5: el lato.
8: Johan Mojica.
11: Sí, sí, va, Lato escalfar.
8: I haurà de sortir la resistència del Real Mallorca.
5: Tranquilitat, perquè Juaneda estan preparats.
11: Lato i Orejuela. Eh?
5: Estan preparats, sí, a Juaneda. Ah, espero que no hi hagi donat Mojica, però si no, està preparat Juaneda Hospitals amb l'aplicació Juaneda amb tu, demana cita des d'on siguis i rep recordatoris automàtics. Juaneda Hospitals, tecnologia i proximitat, perquè curar empieza a cuidar Juaneda Hospitals.
13: I precisament esmentava també Juaneda en Jan, que de caramba, Don Pau ha tornat.
5: Caramba.
13: Una salutació a tots. Caramba. I mos demana que si el Mallorca guanya el partit, si les convidarem a Coyunda, i diu, si hi ha qualque mal de panxa, pues ja tenim Juaneda. Tot queda en família i diu que som els millors. N'Enric García, que se demana un empat avui, és bo.
6: Aquesta és la pregunta mentre estan assistint en Mojica, vos demà en Pep Lluís, Pau i José, concrets, un empat és bon resultat? José, com és per tu?
11: No xerec, però crec que el partit està per anar a guanyar-lo.
6: Pau.
12: Estic amb...
11: Entra Mojica, perdó.
12: Totalment. Jo crec que està per anar pels tres. Un punt no és dolent, un punt no és dolent, sapiguent que tu el darrer dia tens l'Oviedo aquí dintre nostre.
6: Pep Lluís.
9: Si xerrant de punt, crec que és bo, però és que tal com ha començat la segona part i tal com ha anat el partit, crec que el Mallorca és capaç de guanyar-lo i no me'l conformaria amb el punt.
11: I perdona, Pep Lluís, recupera Mojica, que ara ja t'ha recuperat una bolla, però en De Michelis continua demanant intensitat en l'escalfament tant en Orejuela com en Antoni Lato. Sí. És que no pareix que estigui 100% de Mojica.
9: No però bueno, la seva manera de moure-se, ja, el seu llenguatge corporal mai ha estat un...
11: Ja es prepara Lato. Prepara, sí, Lato, sí. Com el coneix en Pep Lluís, en Mojica?
9: Mira, no, perquè le té molta estima i ell me la té jo, saps? Perquè l'he hagut de fer molt de pitch en el final. Quan te reuneixes amb ell en vídeos individuals i li mostres les coses, claro, ell no se'n dona compte en el camp, però després quan els veus en el vídeo tranquil·lament i li comentes totes les possibilitats que pot millorar per les condicions que té, doncs evidentment que t'agraeix molt.
8: Està clar, com arribem a final de temporada, amb tantes baixes.
11: Sí, perquè ara en Mojica, avui, ara deixarà el terreny de lloc, entrarà Antoni Lato, serà el primer canvi del partit, i en una setmana de tres partits veurem si en Johan Mojica pot tornar a comptar per Martín De Michelis,
6: Pau.
11: Perquè també el Lato no és d'aquests jugadors que puguin jugar tres partits per setmana, segurament, o dos i mig en aquest cas. Se'n va Johan Mojica entre aplaudiments.
12: En Pep ho sap. Lato. En Pep ho sap. I ho diu amb bones paraules. Però és que li agrada les tonteries. Ho hem de dir clar. Ara me fa mal aquí, ara me fa mal aquí, ara no sé què. Són coses que no van en el futbol i a ell tot això li encanta. Que li sobra perquè és un bon jugador. Si el problema és que un bon jugador i tot això, la gent se fixa més amb això que el bon jugador que és. Per això moltes vegades li passa. I jo te dic que en Mojica la setmana que ve és titular. Ara mateix.
11: I alerta amb els canvis que preparen Marcelino, Nicolás, Pepe i Moleiro.
8: Buf. Són bons aquest d'or, eh?
11: Sí, i veurem per què se'n va, perquè el tauló no hi ha llum, no hi ha piles. Però bé, ara ho veurem. Els dos canvis del Villarreal, entrarà Moleiro per banda esquerra, Nicolás Pepe per banda dreta. Veurem si un dels que se'n va és Buchanan.
6: Mig.
11: I l'altre, al fons, veurem.
6: Mig Buchanan.
5: Mig.
12: Era bon mig, eh?
11: Oh.
8: No se veu.
11: No se veu, però se'n va al fons.
9: Se'n va al fons.
5: Se'n va al fons. Bona sèrie,
12: bona sèrie. Tenim bones companyes de feina.
6: Nosaltres tenim se'n millor.
12: Nosaltres sempre.
11: I se'n va a l'Uguasegui, eh? En Fuster respira perquè se'n va a l'Uguasegui.
5: aprofitant...
8: Jo he cercat una si pot dir Olugua.
11: No, no perquè sí. Olugua. Tami, crec que li diuen Tami. Tami, Olugua, Tami, Tami.
8: Tami, Tami, de... sí. Nom.
5: Sí. Tami, Tami,
11: però
5: vostè.
11: Crec que també li pots dir Tami.
14: Tani, Tani, Tani, Tani. Tani.
11: Per l'any que ve, vostè.
5: Passant per Inca Centro Auto, aprofita amb els canvis. Si estàu pensant en canviar de cotxe, aquest pot ser el moment que esperàveu. A Inca Centro Auto continuem amb ofertes que no passaran desapercebudes aquest mes de maig. A Citroën aprofitau una oportunitat única amb només 5 unitats, quilòmetre zero, del Citroën Berlingo per 22.500 euros. Ideals tant per a famílies com per a professionals que cerquen espai i versatilitat. Inca Centro Auto, el teu concessionari brum, brum, de confiança.
6: Na Marta té un missatge per qualcú.
13: Sí, sí, ah, però és que me defensa i avui el meu favorit, en José Sánchez. Un missatge d'en Adrià Fuster que diu un gust escoltar l'anàlisi d'en José. Ja vaig tenir la sort d'escoltar-lo en una xerrada a Lleida. Diu que un saludo des de Lleida i amb un Mallorca.
11: Ah, sí, sí, sí.
5: Fa conferències
11: i molt simpàtic a Lleida.
5: Fa conferències en José Sánchez i tot.
11: Normal.
13: I després te fiques amb ell.
5: Se'n van al Mundial.
11: L'Universitat de Lleida fa una cosa molt xula que se diu Setmana de la Comunicació i és un esdeveniment fantàstic. I m'hi van convidar en guany i va ser un gust.
14: I el vaig veure l'altre dia retransmissió Champions. És que és un pinzell, també, no?
5: Però això va al Mundial.
14: És que normal, és que normal. Que hi vaig, és que normal.
5: I tu i jo aquí.
14: I normal que ho diguem aquí, també.
13: No és Shakira, diu.
11: Repeteix Shakira, la cançó del Mundial.
13: Ah, sí, sí, sí, aquesta cançó, sí.
11: No, és molt dolenta,
13: sí, sí, que, bé, però si va igual de bé.
11: Duim els mateixos mundials de Shakira i jo, oh. No sé què significa, però és així. Sí.
13: Bé.
6: 64, pràcticament, del partit a Somos. Continua l'empat a un entre el Mallorca i el Villarreal. Recordem que si el Mallorca empatés aquest partit, sumaria 39 punts, i això significaria estar igualat a la taula amb el València, l'Elx i l'Espanyol de Barcelona. Quina mala pinta que té l'Espanyol. Però de moment 1-1. Cercam el segon, Toni.
8: Pilota per al Villarreal, que ja es troba en camp del Real Mallorca. En Comesaña, que parlarà, recupera Morici. Està tot sol Morici, necessita ajuda. La troba en Lubumbo, pel d'esquerra. Ara s'incorporarà Toni Lato també. Fa una paratada a Morici. Morici que s'entrarà. I la pilota acabarà a l'armant del porter.
9: Ja estava, ja estava en Samu Costa, sí, arribant una altra vegada a Sària. Que la situació dels dos davanters en un costat provocava que és l'única possibilitat d'arribada de l'interior de l'altre costat.
8: Ja l'indica Valin a Lato, que fa vigilància de Bucana, no? Bucana en aferrat d'aquest costat. Venga, darrere, robant la pilota, juga Morici. Morici, venga, qui la vol? Qui la demana per l'esquerra? Lubumbo. Venga, qui s'incorpora? Samu per rematar. Pilota penjada, a rebutjar Mourinho. La treu ara el defensa del Villarreal. Un misto. La pilota quedarà morta. Venga, qui l'atura? Remata Samu! I atura Arnau! Quina aturada d'Arnau! Quin xut amb força i potència! De Samu Costa del Portugal. Bona intervenció d'Arnau Tenas.
11: Era molt bona aquesta d'en Samu, eh? I difícil.
14: Sí.
9: I en sa cama menys hàbil, eh? En sa dreta, de més,
8: eh? Va bé, de dins. Treu Arnau, una pilota llarga, mascara i toca amb el cap. Vinga, ara és el moment. Jo crec que ara seria el moment, ara el millor moment per entrar d'aquesta segona part del Mallorca.
9: Sí, de totes maneres, el Lubumbo, les dues darreres vegades que ha pogut intentar ser 1 contra 1, ja li hem vist que li faltaven un parell un poc més les forces, no? Sí. No sé si en Jan... és el moment d'en Jan o no, però, clar, jo el Lubumbo, tal com el veig, no m'agradaria llevar-lo des camp ara mateix.
8: Lato, cerca Morranes, per de dins, qui la vol? Pablo Torre, Pablo Torre, actiu també, com sempre, Pablo Torre segueix endavant en la pilota, tres quart de camp, la deixa per Sergi Darder. Darder obre el joc a la dreta per Samu, i qui ha més a la dreta encara? Ferran, Mateu Morell. Ara, com l'he tornat malament la pilota ara, Mateu Morell, Samu Costa aprofita el Villarreal per fer una contra.
9: Sí, però Nomar primer, Nomar ha estat espectacular.
11: Sí.
8: Recupera la pilota per part del Real Mallorca, se'n va Morlanes.
11: Molt bé, i s'ha fet mal amb Nayo, crec. Sí. No sé si l'ha atropellat en Bani.
8: Sergi Darder segueix en com a interior dret, pilota penjada a mitja altura, tocat amb el cap Renato Veiga. Torna a insistir el Mallorca. Per aquest costat, Mateu Morell penja la pilota a mitja altura. Fàcil de nou per Veiga per tornar a treure aquesta pilota. Lluís Villarreal, que continua...
11: Sí, jo crec que es va sol. Sí.
8: Pilota penjada, cercada de Lubumbo. Lubumbo remata, Arnau atura. No sé què li ha passat a Lubumbo aquí, perquè...
15: No o se li ha escapat un poquet la pilota, però ha estat un xut de quedar-hi jove.
9: La tenia molt en fora.
15: Ara sí que atura l'àrbitre perquè puguin atendre al futbolista del Villarreal, Berger.
7: Sí, a Jose Pérez amb problemes musculars, li està estirant fa estona en Leo Román, i també hi ha un jugador del Mallorca que crec que és en Mateu Jaume. Sí. I alerta, perquè jo crec que hi haurà debut, entrarà Calatayud, crec. També en Virgili es prepara.
9: Sí, perquè farà dos canvis. Però, sí. Si ha de fer canvis, els farà dos per no perdre finestres.
7: Veurem a quin moment per debutar.
15: I si Mateu Morey no està bé, sempre tens en David López i en Valgen de lateral, no?
9: Sí, bé, sí.
15: Però... sempre pot fer aquesta funció.
9: Però si juga aquesta lota és perquè l'ha vist, i a més
7: quina
9: ha,
7: conversa,
9: ha fet una bona temporada.
7: Quina conversa entre De Michelis i aquest lot, com li ha acabat donant un parell de coses a l'esquena el jugador en Martín De Michelis. Segurament ha estat una conversa molt emotiva pel jugador.
9: I a vegades els jugadors joves, quan surtin en aquests partits, no tenen la consciència de la responsabilitat tan grossa d'aquest partit, i els nervis els afecten menys que a lo millor un altre jugadors que poden tenir més experiència perquè saben lo que se juguen.
7: Ha dit que necessitava de tothom De Michelis i no menteix, segurament avui el més fàcil hauria estat ficar o David López o Valiant o fins i tot en Antonio Sánchez de lateral, però no, apostarà per aquest lot, per en Calatayud, que debutarà a primera divisió, entrarà també Jan Virgili. De moment el Mallorca, la pilota que ja està en joc, Toni.
15: Amb el porter Arnau, camp esquerra, treu un llançament llarg, la pilota al mig del camp, toca amb el cap Omar Mascarell, l'Ubumbo per el pirata, intentarà molt escolat fer la centrada, no arriba ningú, va l'Ubumbo, no arriba finalment, intentarà Omar Mascarell, ho ha aconseguit, pilota de nou per Mallorca dintre de l'àrea, Pablo Torres per Mascarell que penja, no arriba, va el pirata Murici per rematar, una pilota que acaba per densa, per línia lateral, ha tocat un jugador al Villarreal, a banda per al Mallorca, i ara farà el canvi Martín De Michelis.
7: Sí, veurem qui deixa el terreny de joc. Un és en Mateu Jaume, que això sí, té la pilota per treure de banda, però és que no se'l veu
9: no funciona.
5: No va bé.
7: No va bé res, i el Villarreal també entrarà en Micau Tatxe i Gerard Moreno.
9: Se'n va amb Morlanes.
7: Manu Morlanes se'n va i entrarà en Jan Virgili.
9: Que això provocarà els 4-2-3-1.
7: I veurem l'altre si ja se'n va en Mateu Jaume per l'altre costat, així que hi entrarà Calatayud.
9: No sé si això serà un 4-2-3-1 o...
7: I per part del Villarreal entra Micau Tatxe. I no sé qui... Nayoce se'n va, Nayoce. I entra Gerard Moreno.
5: I llevaran en Buchanan, supos, no?
7: I llevaran en Buchanan, sí senyor.
6: Bé, com interpretam aquests canvis?
16: Molt bé, no? Jo la veritat, que en De Michelis, amb aquest moviment que ha fet, de lo que hem xerrat, de que no tregui ningú que no sigui un lateral dret, com en Calatayud, jo me pareix que és un tio valent, que és un tio que ha dit que ell, que cerca aquesta valentia d'un equip, i ell sempre ho demostra, no? Traguent en els jugadors d'atac quan va darrere el marcador, i ara traguent un lot que no havia debutat a jugar-se el que s'està jugant al Mallorca. Jo crec que el que diu en Pep, l'ha vist entrenar, l'ha vist, sap el que pot donar, i jo crec que un 10 per De Michelis.
6: I José, per part del Villarreal, entra molta pólvora.
11: Sí, ja té l'atac titular amb en Gerard i amb en Micau Tatxe, i en Pepe, que estava jugant de davanter, s'ubica al costat dret amb en Molero a l'esquerra. És l'atac titular del Villarreal, el que té ara mateix sobre el camp.
7: Targeta pensam-ho que no jugarà a Getafe.
9: I per protestar. I continua protestant.
7: Sí.
9: El que estic intentant averiguar si el Mallorca ha canviat la idea o és en Virgili, és que està... perquè crec que encara no s'han posat d'acord, i si el Mallorca està en el 4-3-3...
7: Sembla 4-3-3.
9: Eh? Perquè veig en Samu molt a la dreta, sí, i en l'Ubumbo més cap a dalt. Anem a veure si... Però...
11: Sí, ja és possible que ho ubiqui...
15: La pilota, el Murici, entra a l'àrea, Murici remata! La mà d'Ardau acaba d'evitar el segon gol del pirata Murici! Quina aturada d'Arnau! Com ha acertat en el xut de Murici! ha enviat la pilota a corna. Quina gran ocasió, la millor de tota la segona part, acaba de tenir als peus del Pirata.
7: Que ja ha equilibrat en l'anar Tenas el gol de la primera part, amb aquesta aturada.
9: Sí, espectacular, eh? Sí.
15: Amb aquesta aturada ja ho ha arreglat,
9: és que,
15: eh?
9: Normalment t'esperes a l'altre costat, que te defineixi un esquerrà a l'altra banda.
15: Corna que traurà el Reial Mallorca a l'esquerra, la porteria del Villarreal. Pilota penjada al punt de penal, intenta Valle la rematada, Virgili li...
7: Oh,
15: li ha ferit la pilota per al conjunt del Villarreal. Murici que farà falta i veurà la targeta groga.
9: Que bé.
7: La segona del partit, la segona pel Mallorca. I Murici, que crec que sí, està ara ja, pel següent partit, està ara apercebut.
11: La falta s'havia de fer i
7: sí, s'havia de fer.
11: Explica que l'equip té molt clar que no se pot deixar córrer en el Villarreal. Encara estem esperant a veure realment com s'ubica el Mallorca sobre el terreny de joc, però si d'entrada té jugadors a les posicions d'extrems, també això implica que tant en Calatayud com en Toni Lato no tinguin tanta responsabilitat a l'hora de produir centrades i puguin dedicar-se també a tapar la seva banda, el seu costat, cosa que no apareix una mala idea, sobretot en el cas d'un debutant com és en Calatayud.
7: Esgotarà canvis Marcelino, crec que s'està preparant Dani Parejo.
9: Claro, li està dient de Michelis en Samu que no se'n vagi ja a la dreta, que està d'unes 4-3-3 ja més per de dins tancant.
15: A veure,
11: és com una espècie de 4-1-4-1, no?
9: Sí.
15: Pablo Torre, cap a Dardé, la pilota interior esquerra, continua l'esfèrica, l'Artenang. Dardé aixeca el cap, té dubtes a l'hora de qui passar la pilota. De rebuig li arriba Virgili que dorm, li prenen la pilota, la recupera Mascarell. Extraordinari també, juntament amb Martí Valien, Pablo Torre, se'n va a dos contra ells, continua Pablo Torre, que ve, deixa enrere un tercer, Pablo Torre deixa per Samu Costa, té disposició de xut, nota per Lubumbo entra a l'àrea, Lubumbo fa la centrada.
7: S'ha fet mal Pablo Torre.
9: Ja ha acabat, se li ha tornat a pujar Gemelo.
15: Alerta del Villarreal. Oh, ja Mourinho que atacava cau en terra, a veure, continua la pilota, la traurà Calatayud, no te compliquis.
11: Nen, hem aturat el joc abans perquè en Buchanan s'ha quedat en terra gretant-se la panxa i ara que en Pablo Terra estava davant el canvi no s'atura, no ho puc entendre.
7: Claro, sí,
15: joc aturat, hauran d'atendre a Pablo Torre, el Villarreal farà un canvi més.
7: Sí, Parejo, i jo no sé ni per què fan servir el Tologa, si no se veig.
15: No se'n
7: va com a Sanya. I veurem què fa de Michelis per Pablo Torre, que...
9: Claro, se pregunta si han de sortir fa dos canvis o fa un.
7: Pues sí, surten... té dos canvis, però només una finestra.
9: Ben David és s'escoït i crec que només farà un.
5: I com sí, això segueix així, ompliran Juaneda en el partit d'avui, eh? Amb l'aplicació Juaneda amb tu, demana cita des d'on siguis i rep recordatoris automàtics. Juaneda Hospitals, tecnologia i proximitat, perquè curar empiezan a cuidar Juaneda Hospitales.
7: I xerren de Michelis amb en Sergi Dardé, perquè clar, Omar Mascarell passarà al mig del camp.
9: I en Sergi se suposa que passarà amb en Samu en els dos interiors, en el 4-3-3, amb en Lubumbo a la dreta i en Virgili a l'esquerra. En Lubumbo, que aguantarà tot el partit.
7: Sí.
15: A veure, esperen que recuperi Pablo Torre.
9: No, segur.
15: Perquè comença... No, ja no dic per avui, que no sigui res greu.
7: Demana com disculpes, no, Pablo Torre, per no poder acabar el partit.
15: Perquè...
7: Ens va dir l'altre dia que Pablo Torre, el seu repte és tenir el nivell de Girona, però fins al minut 45, 85, 90.
17: Sí.
7: Bueno, li han faltat 10 minuts. Però avui estava fent partida.
9: Sí, no? Sí, està jugant molt bé. Ha agafat confiança, ha agafat personalitat. Els propis companys li han donat ja responsabilitat també en la pilota i ja creuen en ell. I s'ho ha guanyat.
7: I en Sergi xarra amb en Samu Costa, també donant indicacions.
18: I un nom que no han donat el valor de lo que està fent en el partit, que el que han xerrat d'en Valient, d'en Mascarell, d'ara d'en Pablo, d'en Lubumbo, però en Sergi Dardé ha fet quilòmetres avui, ha fet quilòmetres per donar-li la volta en els 40 quilòmetres. No? Avui està fent una feina en Sergi Dardé bruta, que és la veritat, que per adaptar-se ell a fer aquesta feina també li han donat mèrit que té en el Sergi Dardé, el partidazo que està fent avui,
11: I per l'altra banda...
15: La pilota del PP, la perd un segon, se'n va Dardé a l'atac, se'n va Sergi Dardé per l'esquerra, té Jan Virgili, continua Dardé la pilota, La deixarà per aquí, per ningú, de moment. Segueix en l'esferca, ara sí per Lato. Lato la penja, Morici no arriba a la rematada. La treu la defensa de Villarreal. Una pilota acabarà finalment als peus de Gerard Moreno.
17: Li reclama Morici en Lubumbo, que ha d'entrar a segona línia, que ha d'entrar des de l'altre costat, ha d'entrar a la remata.
7: Però el Lubumbo ja també jo crec que...
17: Sí.
7: És perquè no hi ha opció, però no està tampoc ni en el 60% segurament.
15: José Sánchez.
11: No, simplement que me crides atenció que en Nantes es partit com va, en Antonio Sánchez acabi sense participar. És cert que és una setmana de tres partits i en la sanció d'en Sant Mucosta segur que el veurem contra el Getafe, però me crides atenció.
7: I sense escalfar, bé, escalfat 5 minutets.
15: Minut 32 d'aquesta segona part, 1-1 al marcador, màxima emoció, a l'estadi a Somos, hi ha falta.
7: Ha tocat pilota, no?, clarament en David.
15: Falta de David López, diu García Verdura.
7: En el cercle del mig del camp, no és perillosa, però era una recuperació clara, jo crec.
17: De Michelis, que pareix que s'enfadava, cridant en el Lubumbo que vagi pressionant més a dalt quan surti la pilota, quan se surti de la pilota.
15: Quatre darrere, amb Omar Mascarell, que m'imagino que també s'haurà de defensar, ajudarà David López i a Martin Valiant, no?
17: Sí, segur. El que passa que aquí els problemes en Gerard Moreno, que en Gerard és...
15: Per
17: sí,
15: això han de tancar bé, vull dir...
17: En Gerard és un espectacle com se posiciona entre línies, sap sempre on està ubicat, sempre ben perfilat.
7: Mira
15: Gerard Moreno que agafa una pilota, segueix en l'esfèrica, continua la conducció, obre el joc a banda esquerra, pilota penjada, David López de corna. David López, aquesta pilota passada que anava a Pepe... I serà de nou corna favorable al Villarreal, part dreta de la porteria del Leo Román.
7: Jo fer l'empat,
15: Miquel Berger.
12: Està recollint,
15: Signe s'empat.
17: Ve aquest corna en contra, sí, un corna a favor, no?
12: A veure, lo d'en Gerard Moreno, i cada control que fa, sempre fa el control cap endavant, és el típic jugador que té la porteria a dins el cap, i cada control que fa...
15: Leo Román! Atura Leo Román a la treta d'un corna.
7: Ai. Jo crec que l'ha tocat de fora.
17: Vamos, si l'ha agafat de fora, el que passa que això és res.
7: Però supos que no és de bar, però...
17: No, que va.
7: Era quan feia l'acció de...
17: És que crec que se l'ha canviat de mà. No m'ha parescut que l'ha canviat de mà.
7: No sé què ha fet.
15: Martin Valiant, la pilota de darrere per començar jugada. En Gerard Moreno i també en Mica. Els dos futbolistes més avançats del Villarreal.
7: Va, Virgili.
15: Pilota llarga.
7: Va, Virgili.
15: Cor Virgili, venga.
7: Va, Virgili.
15: Cerca pilota, Virgili. Rebutja l'esquena. A veure si arriba el pirata per controlar. Juga de cara, juga en Sergi darrere. Darrere, obre el joc a la dreta.
7: Anin.
15: Va, cavatà l'ajut en la pilota. Cerca una parada en Lubumbo. Lubumbo cap endavant, cap a Samu. Samu fa la centrada, corna.
7: No firm l'empat.
5: I un contracte amb Viverret?
7: Tres.
5: Sí, l'alfimeria, no?
7: Sí, i tant.
5: Amb Viverret, la fibra immòbil que viu el partit com tu, amb nervis, amb il·lusió, amb orgull i amb passió, Viverret. La fibra immòbil de casa, de les Illes, des d'aquí, Viverret. La fibra immòbil de la gent de les Illes, Viverret, patrocinador oficial de la nostra selecció balear de futbol.
15: Perdem! Oh! Morici! Atura! Atura de nou, Tena! Quina aturada d'Arnau Tena! Quina aturada! Porter del Villarreal, wow. Rematada a cap del pirata Morici.
12: L'aturada del partit,
7: Sí.
12: L'altra havia estat bona, però aquesta...
15: Centrada de Sergi Verde, com ha picat la pilota a l'altura del segon pal, com s'ha aixecat el pirata, anava cercant l'escaire i quina intervenció del porter del Villarreal.
12: Sí.
15: Evitant el segon gol del Real Mallorca.
12: Dues aturades en el tenen aquesta...
19: Sí, si li havia d'afectar lo del gol, no li ha afectat.
7: No li ha afectat.
15: Hi ha falta a favor del Mallorca, treu ràpid Morici, mou la pilota cap a darrer. Aquest cerca allà a l'esquerra per Jan Virgili. Virgili que va parar de directe, se'n va de Mourinho. Hi haurà...
7: Porta.
15: Servei de porteria. Ha tocat en darrera instància el futbolista del Real Mallorca. Minut 81.
7: Quina aturada, mare de... Perdó.
17: Que de més l'agafa.
7: Sí.
17: Que l'agafa.
15: El porter del Villarreal que traurà de porteria. Cercant llançament molt vertical, llarg. cap a Gerard Moreno. Valien toca la pilota amb el cap. Que demanaven falta de Montmorici. García Verdura deixa seguir el joc. Hi ha xiulats a la graderia de Son Moix.
11: Perdona, la falta pilota per Pepe.
15: S'endurà la pilota Gerard Moreno, cercant per de dins. Intenta Tomàs partir ara. Volia centrar Pepe, la pilota la treu, la defensa del Mallorca. Lluita Virgili. Hi ha falta del futbolista del Mallorca en la lluita amb aquesta acció amb Mourinho.
11: En el Mallorca ja li costa molt més pressionar, sí, dalt, forçar aquestes errades del Villarreal. És normal, la factura física del partit és molt important.
15: Parejo. Moleiro, pilota per l'esquerra. Ataca el Villarreal,

0: d'aquesta segona part, l'hora que va viatjar d'aquest partit on el Mallorca de moment repinya aquest puntet, un punt contra un complicadíssim Villarreal, aquí que jugarà la Champions la pròxima temporada. Toni Lato, a camp del Villarreal. Lato cercava darrere, volia fer una passada de nou, una parada en Lato. Ha tocat un jugador del conjunt visitant, la pilota que va fora i a banda per al Mallorca. Martin Valient, amb el porter, en Leo Román, fora de l'àrea. Leo Román, que juga en David López.
1: El Llevant va guanyar en el 90, el Sevilla i en el 91. Avui el Mallorca en el 92.
2: Lubumbo, la pilota que la talla.
0: Penja la pilota i una falta de Mascarell.
3: I arribam en els minuts que tots dos equips estan allà en no sabre si... Sobretot el Mallorca, perquè el Villarreal al final té ses feines fetes, no? Però sí, que està el Mallorca en si. Vull guanyar el partit, però no el vull perdre, no? I t'entra aquesta dubte de si anar pel partit o també s'esforça en el que te donen.
4: Ja cerquen en Virgili, iau. Sí, sí, és que li lloca aquest partit al Mallorca.
0: Té problemes per treure aquesta pilota, jugant des de darrere.
4: Evitar pèrdues, no deixar córrer del Villarreal i intentar generar alguna situació d'1 per 1 per en Virgili, per en Lubumbo en els costats, que puguin produir una centrada i aquí que pugui trobar qualque cosa el Mallorca, però ja és moment d'assumir manco riscos que els 85 minuts anteriors.
0: Tenim un motor davant, no? Tenim un motor, sí, que ja ha marcat un gol, que en vol fer un altre, que ha estat a punt de marcar de cap fa un instant, que 2-7 a l'esquena, que era el màxim golejador del Mallorca, era el motor, el Vedran Muriqi.
5: Vedran Muriqi, un futbolista amb potència, amb força i en gol, amb potència i força com els cotxes d'Inca Centro Auto. Si el que voleu és passar-vos a l'elèctric, a l'Inmotor podeu fer-ho amb el T03 des de 12.950 euros, amb una de les opcions més competitives per estrenar vehicle elèctric. Inca Centro Auto, el teu concessionari de confiança.
6: Hem entrat els 5 darrers minuts de partit, més el que pugui afegir i després García Verdura, empat a un a Somoja entre el Mallorca i el Villarreal, Toni.
0: I quin minut d'infart que m'ho esperen d'aquí al final del partit. El Mallorca que cerca el segon, però no mos poden descuidar per Lluís Martí d'aquesta punta d'atac que té el Villarreal.
4: Vinga, falta.
3: Falta.
0: Vinga. Falta favorable a l'equip mallorquinista. Falta uns 35-40 metres aproximadament. Estan fora de la porteria d'Arnau Tenas. Mentre hi ha un futbolista del Mallorca que encara continua en terra, ara s'aixecarà.
4: Sí, en Samu.
0: Samu Costa. Samu que parla en Gerard Moreno. Té una mica apropat i Darder de vora la pilota.
3: Venga,
0: Sergi Darder serà el qui llançarà aquesta falta.
3: I en David la remata de dins.
0: David López, Muriqi preparats. Martin Valien, que també serà l'altre futbolista, el central i capità del Real Mallorca. I motor a la primera part, el qui pujarà per intentar ficar una pilota dins la xarxa del Villarreal. A veure, Darder i Lato, tot d'ordre de la pilota. Serà Sergi. Sergi la pentina. Ho han blocat a Vedran Muriqi. Entre dos
3: han defensat molt bé.
0: Que bloqueig de futbol sala que fan.
3: Han defensat molt bé la jugada.
0: Pilota que se'n va fora, servei de porteria per al Villarreal.
4: Es bronca en García Verdura per anar a Utenes, per perdre temps. I diu que faci dia.
0: Amb 1-1 en el marcador, això l'Esport 3 en joc i Betre Ràdio des de l'estadi de Sant Moix en aquesta recta final del campionat de Lliga. Quedaran 3 jornades. Getafe dimecres, Levante diumenge i l'altra setmana el Mallorca rebrà l'Oviedo, darrera jornada de Lliga. Important no perdre avui. En vista la permanència, no és dolent. Aquest punt, de manera momentània, en vista el que mos queda de calendari per davant. El Villarreal que es fica una pilota llarga cap a Pepe. Lato que la treu, però encara el rebuig anirà un jugador del conjunt del Villarreal. El xut, ara impacta bé.
3: Molt bé,
0: recupera Mourinho. Mourinho obre llarga cap a Gerard Moreno, no arribarà finalment. L'ex mallorquinista, pilota en banda per al Real Mallorca.
4: Perquè en Molero aquest va fer un golarro l'altre dia, sí, en aquesta jugada.
0: Traurà Toni Lato des del lateral, de vora de la banqueta de Martín de Michelis. Ara la col·legiada, l'assistenta...

0: cridava l'atenció. Sí, que... Toni Lato ha de treure allà on
1: pare... Sí, li ha demanat que faci...
0: Tampoc li ha fet molt de cara.
1: No, no, de fet, li ha demanat que si es podia retreçar tres pesetes i ha fet quatre endavant. Alerta.
0: Pilota per la dreta. Juga Mica, para centrada, Moreno, rematada, que acabarà morta la pilota per treure
1: alerta.
0: Omar Mascarell. Ser forces, eh?
1: Sí, no
0: ser forces
1: sí,
0: físiques, no pesen pas... lògicament en aquesta recta final, amb futbolistes titulars que ja no són damunt d'aquest terreny de joc, que ja no... A veure...
2: Molt bé, Lín, molt bé.
0: Que gran canatallut. Càmer fresques, pilota per Morici.
1: Alerta, s'altra, va.
0: Virgili.
3: Vinga, anem, és la teva.
0: Va, Virgili. Llarga cap allà amb Virgili, té espai. A veure si evita que la pelota surti, ho ha aconseguit. Encararà Mourinho. Continua, Virgili.
1: Que fas?
0: Aquesta centrada d'exterior, no sé,
1: que
0: ha volgut fer.
3: Però és que...
1: Que fas?
3: La seva qualitat no és aquesta.
1: No, però no.
0: Encara que... Ara alerta, en un 3-3.
1: 3-3, amb
0: Mica
1: en Gerard
0: per l'esquerra, Gerard Moreno.
3: Uf,
0: llarga el segon pal. No arriba Moreno. Pilota fora, servei de porteria. No volem de precipitar.
3: No, tranquil, el Leo volia treure ràpid i l'equip està romput. Està 5 jugadors a dalt, 5 a darrere, o pràcticament... Han de recuperar, també, han de pensar.
0: 25 segons per arribar al 90.
1: Qui té el cap més fred, més oxigen dins el cap, no pot acabar aquesta jugada així.
3: Si segurament aquesta passada arriba en el Moritz i li fica cap a dins, estarien tots encantats, però jo crec que la seva condició és encarar, i té aquesta, i era 1 contra 1, i era 1 contra 1, i ho ha d'intentar, se l'ha d'exigir que cada vegada que pugui fer 1 contra 1, fer-ho.
0: Arribarem al minut 90. No sé si sabrem estendre fallir, però jo no sé si és cartell aquest.
3: No ho sabrà, no el veurem.
1: No, no sabrà, no es veu.
3: No el veurem. No.
0: Martin Valien, pilota de rata per David López.
1: 5 minuts.
0: Idò, haurem d'arribar al 95. Toni Lato, favorable de Pepe, deixa la pilota de cara, juga en Sergi Darder, Lato, bona triangulació per Virgili, pilota per l'esquerra, va Jan, línia de fons, fa la centrada a la dreta, no arriba Morici, atenció que intentarà arribar a Mascarell, toca amb el cap, la pilota per al Pirata, la deixa per Cala, Cala que li pega fora, Cala Talluc que li ha pegat fora, el llançament era de cara, li havia deixat bé la pilota, servei de porteria per al Villarreal. 46, 4 minutat per arribar al final del partit a l'estadi de Son Moix.
1: Va.
0: La gent queda com en silenci.
1: Sí, hi ha
0: tensió. Hi ha com a por, eh?
1: Tensió i por, sí.
3: Sí, perquè s'ha hagut dues vegades, dues arribades del Villarreal i...
1: Sí.
0: A veure aquesta pilota de David López. Aixeca la pilota.
1: Oh, s'ha banyat.
0: Falta amb un Morici.
1: No l'ha xiulada.
0: Com que no xiula aquesta falta de Rafa Marín, que
1: és increïble.
0: S'aferra damunt amb Morici. Però i què és això?
1: És increïble.
0: La verdura.
1: És increïble.
0: Està dolenta, que no arriba Pepe. Però com García Verdura, que està davant?
1: Que tu obrin, ara tornem, va, per xerrar amb Valien.
0: Ho té endavant? Com és possible que no vegi això?
3: Jo, de veure, jo crec que
1: sí,
3: no ho sé.
1: Que sí que ho ha vist, que sí que ho ha vist. No ha volgut pitar, ja està, perquè no ho sabem, però sí que ho ha vist.
4: És que s'ha pujat damunt.
5: Li ha vist en
4: sort dels braços.
3: Però és que no... Més clar, no pot ser.
5: És que se li ha penjat per
0: aquesta motxilla. O va reflectat el llum o qualque cosa, perquè és que si no és incomprensible. Només me pot quebrar que havia reflectat el llum, i no ho hagi vist, perquè no. Si no, l'incomprensible.
3: Fora de joc.
5: Minut 92.
0: Sí. Fora de joc de Lubumbo. Pilota per al Villarreal. Darrer 2 minuts i mig. Amb 1-1 al marcador. Es porta en joc i ve a ràdio. Des de l'estadi de Son Moix. El Mallorca, Miquel Berger, se ficarà... Si això acaba així, en 39 punts.
1: Sí, així s'haurà... Ja veurem quant de punts s'haurà de fer, segurament, però bé, són 4 punts entre Girona i avui, que segurament ho formarà molta gent, però no és suficient de moment.
0: Treu el Villarreal de darrere. Rafa Marín, aquesta pilota. Darrere, venga. Samuno arriba. Que bé, ha teat Omar Mascarell.
3: Joder,
1: va, Virgili, és així, va.
0: Vinga, Jan Virgili. Se'n va d'un, no pot amb un segon. Falta, és bona, vinga, és boníssima aquesta falta.
1: Ràpid, ràpid, ràpid.
3: No, no, no.
0: És boníssima aquesta falta. Falta aproximadament a uns 6-7 metres fora de l'àrea.
1: Per penjar-la.
3: Sí, per centrar, perquè crec que d'aquí és difícil.
0: Saba Sevilla no ho tenim, no?
3: No.
1: I no s'ha cregut en Pablo Torre, en Leo Román, cap, cap.
3: Sí, supos que l'està dient, perquè volia treure ràpid, que quan l'equip no està col·locat...
1: Sí.
3: El que no podem és regalar el partit, i regalar un punt és molt, eh?
5: La falta és bona, eh?
0: Sí, minut i mig per acabar. Ara jo crec que ja el que hem de fer és enredar un poc més.
1: Que sigui la darrera, sí.
0: Que sigui la darrera, aquesta falta.
3: L'altre dia la va copejar molt bé, en Virgi.
1: Que ha de xutar o centrar? Que vagi entre els tres parts, no?
3: Sí, que vagi cap a dins i que puguin creuar.
0: Jan Virgili preparat. Mini barrera formada per dos futbolistes. Falta a la dreta de la porteria d'Arnau Tenas. Li pega Jan Virgili. Arnau! Ajuda Arnau! Bona intervenció. Anava col·locada al pal dret. Encara Lubumbo. Penja la pilota Lubumbo. Ve rebutjada. Nardé cap a Samu. Samu no arriba.
1: Alerta ara. Pita, se falta. Alerta, Lato. Atura això.
3: Fes una falta, fes una falta.
0: Que bé, Lato.
1: Bona vegada, recupera. Va, Jan.
0: Queden 30 segons, Jan que pressiona.
1: Sí, aquesta sí que la xula. Aquesta sí.
0: Falta damunt el jugador del Villarreal.
3: Oh, l'ha pegada molt
0: damunt
3: bé.
0: Damunt Mourinho, falta que traurà l'equip del Villarreal si es que dona temps. Queden 20 segons per arribar al minut 95. 1-1. El marcador a l'estadi de Sant Moix. García Verdura diu que tregui ràpid el porter. Arnau Tenas. Cama dreta, pilota ja llarga, cant del Real Mallorca. La treu amb el camp Martín Valiem. Final, s'ha acabat el partit. Repartiment de punts a l'estadi de Sant Moix. Mallorca 1, Murici. Villarreal 1, Ayoce.
1: De Michelis que saluda i s'acomiada de Marcelino. Lubumbo acotat que no pot més, tampoc en Renato Viga, el central del Villarreal. Molt de jugadors fosos. Sí. Veiem en Samu Costa també en terra. En Manu Morlanes que ara arriba a xerrar amb els col·legiats. També ho fa en Abdon Prats. Demanant, sobretot, tampoc no ha...
3: Sí, però no ha canviat el resultat. El primer que han fet diversos jugadors és protestar l'àrbit per pitar tan pres. Això vol xerra de l'ambició de l'equip.
1: Però jo crec que també el tema de la falta de Murici, sí, que encara està xerrant amb ell, perquè clar, és que no ho entén, amb Budit, en Vedat, no ho entén ningú, però bé. Fredor, un poquet de Fredor deixa aquest empat a l'aficionat mallorquinista que se'n va ja a deixar els seus seients. Només queda un partit aquí a l'estadi i tot fa indicar que serà un partit d'emocions també contra l'Oviedo, però abans s'ha de visitar Getafe i s'ha de visitar Llevant. En Samu Costa que no aconsegueix aixecar-se i els jugadors al mig del camp es saluden els uns i els altres. De Michelis ara ha xerrat amb en Samu Costa agraint-li l'esforç. Samu Costa, recordem, és una de les notícies. No jugarà a Getafe per amonestacions. No sé si estava també cercada o no, però segurament en aquest ritme Samu Costa no hagués pogut acabar jugar els tres partits. Feliciten també els jugadors de la banqueta, sobretot en Encalat Ayut, el debutant avui a primera divisió. Ho ha fet amb nota, segurament. Ho ha fet d'una manera notable, el lateral dret que ha substituït a Mateu Jaume, jugadors també que s'intercanvien les camisetes i els jugadors que ara aniran cap a la graderia de més jove per la 1916 a acomiadar-se i agrair el suport de la seva afició. El Mallorca que treu un empat contra el Villarreal. Següent objectiu, Getafe.
2: El Mallorca, que amb aquest empat suma 39 punts, s'enfila a la 14a posició de la taula i en 39 punts trobam el València, l'Elx, el Mallorca i l'Espanyol. De tots ells, només el València. Falta per jugar, que ho farà d'aquí uns minuts, a Sant Mamés. Aquest 39 punts significa estar 2 per damunt del descens, que marca el Deportiu Alavés en 37. Per darrere, el Llevant en té 36, recordant que el Mallorca ha de visitar la Ciutat de València i al mig de l'Alavés i aquest grup de 4 de 39 hi ha el Girona en 38, que també ha de disputar el seu partit aquesta jornada. Pau Cendrós, aquest empat és bo?
6: Allò és un punt que m'agrada. Allò és un punt que m'agrada, jo prefereix que aquest puntet que haver perdut. A veure que Mallorca ha estat dins del partit i ha donat molta sensació de poder guanyar. Ha anat per el partit, el Mallorca ha anat per el partit, no li podem dir res que no sigui que Mallorca anava per a petit. Ha estat valent, com l'entrenador demana, com l'entrenador diu, i m'ha agradat el partit del Mallorca, però al veure que les transicions, hi ha hagut un parell de transicions, i més en el final, que eren passades, que passen per davant de l'àrea, per davant de tota l'àrea, i les transicions se mos complicaven. Però al veure que jo crec que ha estat un partit molt bo de l'equip, de lo que necessitàvem veure, de lo que hem vist que, des de que ha arribat en De Michelis, que tots tampoc ho veien del tot, que era aquest ànim, aquesta canviar-li la cara a l'equip, que els jugadors s'ho deixin tot, s'ho juguin tot, i és un partit que m'ha agradat.
2: Per Lluís Martí, tu què dius?
3: Bueno, crec que es punta és bo, és vera que crec que segurament les ocasions de la segona part, a lo millor el Villarreal ha tingut aquestes aproximacions, aquestes arribades, però sense finalitzar, sense tirar, perquè el Leo Román pràcticament no ha hagut de fer res, i d'això n'ha fet 9 aturades i n'ha fet un parell de la segona part molt bones, que segurament a ocasions el Mallorca hagués estat merescut de la victòria, però sempre mos hem de quedar en el que deia en Pau, en sa idea, en sa filosofia del míster, en sa mentalitat guanyadora i sa ambició que hem vist just quan ha acabat el partit. Aquests jugadors no volíem jugar més, li vol reclamar amb els àrbitres.
7: Sí, perdona, sí, Lluís, seguim analitzant ara el Xerra ve de Murici.
8: Sí, a ver, estamos en la última racha de la temporada, faltando 2-3 partidos y sabiendo que es una partida penúltima en nuestra casa, claro, aunque sea Villarreal, que tiene un equipazo, yo la verdad esperaba mucho más, una victoria, sí, porque estamos pasando partidas, semanas, jornadas que ya no hay arrepentimiento, no hay vuelta atrás, pero aún así, contra un Villarreal que ya está en puesto de Champions, tercero en la Liga, peloteros, equipo muy bueno, sacar un punto después de empezando perdiendo 1-0, pues la verdad un poco me alegre. Si es siempre así en el fútbol, si no puedes ganar, pues no hay que perder, cada punto se suma y es muy importante para mí, y a seguir por el miércoles. Ahora
9: le habéis quitado la pelota prácticamente todo el partido al Villarreal, pero habéis tenido que jugar también contra los calambres, ¿no? De los 5 cambios, 3 obligados por lesiones. Eso ha sido un contratiempo importante también.
8: Eso la verdad no he visto. Sé que Pablo creo que ha salido por los calambres y los otros no sé. Bueno, eso es creo un poco más a nivel individual, a nivel personal, porque entrenamos todos igual, pero eso creo que no sé. Puede ser deshidratación, hacía mucho calor, campo seco, es siempre complicado jugar. Me están quemando los pies ahora mismo, entonces es un poco difícil, pero es un poco a nivel individual, hay que descansar bien, comer bien y prepararnos para otro guerras.
9: El ambiente hoy ha sido fantástico, 3 jornadas, 2 puntos sobre el descenso, queda mucho.
8: Sí, aquí siempre nos apoyan. Ahora una pena que 2 partidas seguidas vamos a jugar fuera de casa, pero bueno, espero que estos 2 partidas sacamos 2 victorias seguidas y estar en la Liga, y luego última jornada jugar aquí delante de nuestra afición y nada, delante darle alegría a esa gente también, que lo merecen mucho más.
9: Gracias.
7: Les paraules de Murici, autor del gol que val l'empat del Mallorca avui contra el Villarreal.
2: Sí, xerrava amb Pep Lluís Martí. Pep Lluís, rescat del que acaba de dir en Vedat Murici, que esperava més ell d'aquest partit, esperava treure la victòria, però que en cas de no poder guanyar, el que s'ha d'evitar és perdre, i ha fet referència en el camp sec, deshidratació, molta calor que feia avui a Son Moix, i ha arribat a dir m'estan cremant els peus ara mateix. I respecte als 2 partits que queden per davant aquesta setmana, de Getafe dimecres i el de Llevant diumenge, espera treure 2 victòries seguides.
3: Sí, sobretot perquè jo crec que hi ha esperat més també, perquè ha tingut 2 ocasions molt clares. No ha tingut la sort no, que en Arnau ha estat espectacular i les ha aturades, no? Perquè havia rematat ben a Murici. I evidentment que ha fet calor, evidentment que xerrava sobretot en quant a cuidar-se, en quant a recuperar bé, en entrenar bé per el tema dels problemes musculars, de les tensions. Però tot això ve per tensions, eh? Quan els jugadors estan així, per quan arriba a final de temporada, durant tota la setmana hi ha molt de nervis, molta tensió, i quan arriba el partit tot això afecta muscularment. I crec que Murici el que vol dir, o el que vol, és tenir la darrera jornada sense jugar morres. El que vol és fer les feines antes, i així ho ha reclamat. Crec que dimecres tenim una oportunitat important amb el Getafe, però evidentment després hi ha una final amb el Llevant. Anem a veure el que passa amb el Llevant, que juga dins Vigo, Tinc això xuleta aquí.
2: Molt bé.
3: Jugo d'en Vigo i el Celta s'està jugant també la possibilitat d'anar a la Champions, con lo qual anem a veure si el Mallorca és capaç de fiançar-se, però jo crec que amb aquest estil, amb aquesta idea, segurament. Anem a veure el que ens trobem al pròxim partit, però Morici, una vegada més, és un referent per tots.
2: Anàvem amb en José, que se n'ha d'anar prest, i acabam amb ell en aquesta primera ronda d'anàlisi. José Sánchez, començant per el partit, aquest empat a un, el dones per bo?
10: Sí que el don per bo, perquè era un partit mal de jugar, que a més se li ha posat de cul del Mallorca amb el penal, i que crec que tots estarem recordant situacions, sobretot de la segona part, rematades clares del Mallorca, bones aturades d'en Arnau Tenes, que ha fet dues, tres intervencions per evitar gols que pareixien segurs. I si mires fins i tot l'estadística, el Villarreal només ha xutat dos pics a porta, però sí. Això no té res a veure amb la sensació de perill que mos ha donat amb les vegades que ha pogut córrer, amb els contracops, que són situacions que no ha finalitzat, que estadísticament no compten, però que són concessions importants que ha fet el Mallorca, i que crec que és un partit que, sincerament, el Mallorca ha fet moltes coses per guanyar-lo, però també el podria haver perdut perfectament. De manera que, veient com estan les coses, el punt no xerec ni molt manco, òbviament, obliga a sumar altres escenaris, o te fa pensar que el darrer partit contra l'Oviedo, tot i que Morici vulgui que no sigui així, tots volen que no sigui així, però potser s'arriba la necessitat de puntuar, però jo no ho veig malament, perquè sí, això s'ha convertit en un manicomi, tothom suma allà on no t'esperaves, però ara que ja queden 9 punts, comença a ser bastant més fàcil fer comptes, veure qui se juga a qualque cosa, qui no se juga a qualque cosa, i sense anar més enfora, és el que deia en Pell Lluís, el Levante va a Balaïdos a jugar contra un Celta que s'està jugant fer Champions. El mateix tens el Betis, que se juga a mantenir la cinquena plaça. Dels tres partits que li queden, dos són contra equips de baix. Un d'ells, l'Elx, que és el que visita la Cartuja la setmana que ve. És a dir, que no tothom farà tots els punts. El Mallorca està dins el guió, el punt no és dolent, i òbviament a fer-lo bo en qualcun dels dos partits que mos queden en aquesta setmana que entra.
2: Partit a partit, com el Xolo, Getafe, dimecres. El Getafe avui juga el Carlos Tartiere, avui hora baixa. Si guanya el Getafe, s'apunta a la lluita per una plaça d'Europa League. Ara mateix ocupa plaça de Conference, però clar, vol lluitar per la competició més potent, no?, que queda en joc, sabent que és impossible arribar en el Betis. Per tant, Getafe dimecres, què preveus?
10: Getafe, un partit duríssim, però vull veure també com arriba el Getafe. El Getafe està en una situació, primer d'objectiu absolutament complet, després a veure què fa avui, però ha perdut 3 dels darrers 4 partits, ja cert punt de desconnexió, sapiguem que en Bordalàs marxa, que jugadors que acaben contracte ja ha estat ascendint, que ho tenen fet amb altres clubs, bastantes dificultats econòmiques amb el tema d'en Cristanto Zuche, és a dir, hi ha molta cosa sobrevolant en el Getafe, que ja han vist que és un equip que se comporta bastant impulsos. Veurem avui fins quin punt està endollat o no. Ara bé, l'exigència física del partit, això està fora de dubte, i pareix justament el pitjor escenari possible per perdre en Samu Costa. Però que se pot guanyar a Getafe? Se pot guanyar, i anava a dir sobradament. Sobradament no se fa res a primera divisió. Però vull dir que allò el que m'adona més tranquil·litat és veure que el Mallorca competeix a tots els escenaris, que només un dia extremadament xerec i decebedor com el de Mendizorroza és el que te retira de lluitar pels punts. Ara ho he dit de memòria, però crec que el Mallorca els darrers 6 partits només n'ha perdut un, que és justament aquest de Vitòria, aquest contra l'Alavés. Amb aquesta versió del Mallorca el vaig capaç de competir en qualsevol escenari. Sí.
2: Avui entenc que tots som de l'Atlètic Club de Bilbao, jugo contra el València a Sant Mamés, volem una derrota sí o sí, no?
10: Sí, i mira que el meu predi era de la Real, però sí, avui anirem en l'Atlètic. Sí.
2: Juanga, qualque cosa per en José, perquè ha de partir.
11: José Sánchez, que té molta feina, té una agenda tapaïda cada vegada més. Com valores, massa. José Sánchez, les teves primeres setmanes compartint videopodcast amb en Vicky Berger, aquest de pinyol vermell? Estau triomfant com esperàveu?
10: Ho valoro molt positivament, perquè la acollida és molt bona. Sí. A més, sé cert que en Miqui li fan sebre en el carrer, en els estadis, etcètera. Estic supercontents en l'acollida. I en lo personal estic supercontent, perquè és com un espai de molta felicitat per jo, de tancar-me allà en el quarto, xerrar amb en Miqui del Mallorca i fer-li voltes a coses. Ho feim amb molt de gust i amb molta passió.
11: Quantes maletes t'enduràs cap al Mundial?
10: No, però si jo m'aquest aquí a meva, que una arreglo tot des de Barcelona... Sí, me l'ha atacat ni una. No, cap ganes d'anar als Estats Units, eh?
7: Sí, no. No,
11: és una estrella. Des del sofà de casa seva.
2: Jo pensava que la pregunta que li faria la següent era que què li semblava en José que en Pau Cendrós i tu vulgueu posar en marxa el videopodcast de Pinyol més vermell.
6: No que no vulguin posar en marxa, que no me l'haguessin donat ja.
10: Això és el que m'ha increïble, que això no estigui en marxa. Sí.
2: És un clar.
10: No sé si la gent ho demana, no, però sí, jo sí.
2: El que passa que, clar, en Pau va començar malament perquè va iniciar les negociacions dient que ell volia fer un vídeo i en lloc de podcast va dir videocopes.
6: No, però és que era així. És que el que jo vull fer és un videocopes.
11: No m'ho donarà mai.
10: És que jo crec que del fons no s'ha equivocat, sinó que ha estat bastant més sincer del que pensava.
6: Clar, és que això ha de ser així, un videocopes.
2: Sí.
6: No compto un lloc.
2: Veig que hi ha certa alegria que el punt el donant per positiu, que és un punt en més en el camí cap a la permanència. José, mil gràcies, com sempre.
10: A vosaltres, una ferrada.
2: Una ferrada.
7: Adéu, José.
0: Adéu, José.
2: Marta Sampas, hem sentit en Pep Lluís Martí, en Pau Cendrós, en José Sánchez, que diuen els nostres oients d'aquest empat.
7: Moltes coses, i ja pensen també en el que està per venir en Josep, que diu si el Mallorca no pot guanyar en el Llevant i Oviedo, no mereixem estar primer. El que facin els altres equips mos ha de ser igual. En Jaume de Falenits diu que és un punt bo i que ja ho veurem. En Compressor diu en el que mos queda viu. L'empat no és dolent, però no és tampoc bo. En aquest cas, en Miquel mos diu, jugant així no han de passar pena. N'Àngela, que diu que no val, que ens mereixíem guanyar. I en Toni, que diu que un punto és mil.
11: Clar que sí, melassa bona. Els missatges de la nostra audiència en Viverret. En Viverret tens fibra, 600 megas, més línia mòbil per només 34,90 al mes. Viverret, la fibra i mòbil de casa, de les Illes, des d'aquí. Viverret, la fibra i mòbil de la gent de les Illes. Viverret, patrocinador oficial de la nostra selecció balear de futbol.
12: Viverret! Viverret! Viverret!
13: Esports 3. En joc. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
2: Les 4:15 de l'hora baixa d'un diumenge apassionant que mos durà fins les 9 del vespre, perquè després, de moment han comptat, Marta Sampas, una victòria al play-off d'ascens a Primera Federació.
7: Sí, el Poblense ha guanyat el camp del Numància, Soria per un 0-1 en aquest cas, i esperen que pugui rematar la jugada diumenge a la Pobla.
2: També han comptat un gran resultat al Gran Premi de França de motociclisme.
7: Nizan Guevara, que ha guanyat la seva primera cursa a Moto2, són 3 podis ja aquesta temporada, segon a la general, i avui, com dèiem, ha guanyat, ho ha fet el Gran Premi de França del circuit de Le Mans.
2: Acaba de finalitzar un partit que no s'ha pogut guanyar, però sembla que l'empat és positiu.
7: 1-1, Mallorca-Villarreal i el que queda, mare meva, una final de Champions. Se diu aviat, l'Illes Balears-Palma Futsal, d'aquí una horeta i 3/4, quan siguin les 6, jugarà contra l'Sporting de Portugal a la recerca del seu quart títol consecutiu de Champions, la seva quarta final europea, i ho contarem aquí amb en Gai Fortesa, que ja l'han saludat abans,
11: a Pésaro. Que me'l pot contar, Pau Cendrós, de Pésaro? Què destacaries de Pésaro?
6: Sobretot, la plaia de Cavi Nema Calgina, que la veritat li ha encantat. La gastronomia de Pésaro, sabem que és molt... molt italiana, sobretot, i és una gastronomia que dins Itàlia és de les que més s'adonen per el tema turístic, sobretot.
7: Molt bé. Mare meva, quina inventada.
6: A veure, això, que... O sea, jo mirant aquí, hi ha inteligència artificial, no sé què, i no va bé. Pésaro no va bé.
2: No va bé. Bé, a Pésaro serà a les 6 aquesta final de la Champions, i recordant que també a les 7 enllaçarem amb el partit de l'Atlètic Balear. Juga a Coruixo, aquest primer partit del partit d'anada de l'eliminatòria del play-off de Sens a Primera Federació. Connectam amb la cabina de transmissió d'Ivetra Ràdio, l'estadi de Son Moix. Allà tenim a dos homes vestits de vermell.
7: Sí.
6: La dupla.
2: Com ho veus, en Lots? Queden 3 partits i el Mallorca té un matalàs de 2 punts. Ja heu fet l'alineació per Getafe.
0: Què vos surt? Que mos surt? Mira, mos surt en Leo Román, Mafeo, Valgen, David López, Lato, Després de Mirescamo surten en Mascaré i Darder, en Antonio per un costat i en Manu Morlanes per l'altre, i davant en Virgili i Murici.
2: Molt bé. Per tant, manco, una per tant
3: dependrà de com se trobi en Torre, en Pablo Torre,
2: i en Lubumbo perquè ha acabat Fus el partit d'avui.
0: Fus, en Samu està sancionat, o estarà sancionat, no podrà jugar. Així, més o manco un poquet això, no?
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Pell Lluís, tu coincideixes, no? Tu heu elaborat a quatre mans aquesta línia.
0: Sí.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. Bé, Getafe...
3: Quatre mans.
2: Getafe, Llevant i Oviedo. Tres partits. Ara mateix el Mallorca té dos punts de matalàs, dos punts de marge respecte de la zona de descens que marca el Deportiu Alavés. En té tres respecte al Llevant, que serà rival directíssim diumenge que ve. Com veus el panorama?
3: Bueno, jo crec que el panorama és el que és i, evidentment, que serà complicat. Però que el Mallorca té capacitat per fer-ho. Jo avui, quan preparava el partit i me feia totes els croquis dels partits que jugaven cada un dels equips i mirava com s'enfrenten uns amb els altres, també el darrer partit que hi ha el Girona, Elche-Girona, que, és a dir, tots dos no podran guanyar la darrera jornada. De fet, avui venia amb una idea i m'havia apuntat aquí, Toni, que la sèptima plaça estava a 44 punts, que si guanyàvem avui, guanyàvem el Getafe, potser li empatàvem en el Getafe i encara podien somiar perquè me transmitia bones sensacions al Mallorca, que venien...
6: PPT positiu.
3: Sí, sempre positiu, però han de ser realistes
11: això, i ser realitat. Després de la gala de la federació...
0: Abans... No, al final el Villarreal m'haurà fet realistes.
3: No, però avui per ocasions el Mallorca hagués pogut guanyar el partit perfectament.
0: Sí, però per detall no l'hagués pogut perdre.
3: Correcte, totalment d'acord. I si, evidentment, no cometeix aquest error es porter, potser no empatem el partit tan pres i les coses se posen més complicades. Però se pregunta en Toni, jo veig el panorama que el Mallorca se salvarà i no sé per què, però tens la sensació de que no arribarà en la necessitat de guanyar. No he dit de puntuar, he dit de guanyar el darrer partit. Crec que amb un empat el darrer partit que nostre mos bastarà per salvar-nos.
2: Miquel Bergera, de la vostra opinió, de la teva, Pell Lluís, durant aquesta setmana sempre ha repetit, i ara m'ho recorda per línia interna, que si el Mallorca guanyava avui, en aquesta hora, si hagués guanyat, estaria més a prop d'Europa que des de Sens.
6: Però també hem de dir la veritat, en Miquel Berger, un con en favor, diu que no hem de sumar un punt i un con en contra i ja...
7: Un pot bipolar.
6: I ja volta cap punt.
2: Si vos pareix, partim cap a la sala de premsa de Son Boix perquè compareix en aquest moment l'entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, després de l'empat a un davant del Mallorca.
14: Hola, Marce, ¿qué tal? Javi Matarro de Villarreal. Querías esto, ¿no? Competir en un partido que era dificilísimo y nadie puede decir al Villarreal que no ha venido aquí a competir y a dejarse la piel, ¿eh?
15: Así es. Bueno, nosotros teníamos la clara idea de que no cabía otra posibilidad. Teníamos esa obligación y la asumimos como profesionales y además tenemos un bonito aliciente por delante, que es intentar quedar terceros. Hoy, de haber sumado dos, casi lo teníamos, tres, sumamos dos menos, solamente uno, pero bueno, estamos satisfechos.
16: Sí, Marce, Miquel Berger, por respuesta en Joc y Betres Radio. Me gustaría que me explicaras cómo ves tú la jugada del gol del empate del Mallorca y si os ha dicho, qué os ha dicho el árbitro, por qué no ha pitado fuera de juego.
15: No lo he preguntado, pero yo creo que es gol. No hay una jugada y no sé, no me parece que intercede en la acción, y como no intercede en la acción, bueno, pues luego se aprovecha de una circunstancia que está dentro del juego. Yo, si me hubiera pasado a favor a mí, pues si me lo anula estaría enfadado. Siempre hay que respetar las decisiones, pero creo que bueno, no me parece que haya sido para nada injusto esa decisión.
16: Hola, Marce.
15: Yo te vi antes.
16: Sí, sí. Luis Ángel Trives de la cadena COPE. Preguntarte precisamente por Arnau, ¿no? Por esa acción desafortunada que cuesta el gol, pero cómo se ha rehecho después con paradas importantes que dan ese punto, ¿no?
15: El fútbol está compuesto de aciertos y de errores. Los jugadores que más aciertos acumulan, pues tienen más rendimiento. Y entonces, eso es, mira, precisamente eso es lo que considero importante. En un momento puntual, que además pues ya era prácticamente la última jugada del primer tiempo, pues hayas cometido un error, te haya servido para seguir focalizando la atención en el juego, centrado en lo que te tiene que llegar, en la siguiente acción, y luego creo que fue nuestro jugador más destacado en el segundo tiempo. Me alegro de su respuesta y creo que, como dices, se ha rehecho perfectamente a un error que tú y yo pues lo cometemos menos en el terreno de juego, en el resto pues lo podemos cometer, pero los futbolistas son más visibles. Estoy muy, muy contento de su respuesta y del rendimiento que ha dado hoy en el global del partido.
17: Sí, ¿qué tal, mister? Juan Miguel Sánchez, en directo Figui Radio. Le quiero preguntar si ha sido un poco el partido que esperaba aquí en Somos, y después si ve al Mallorca capacitado para la permanencia, si lo ve bien y con opciones.
15: Bueno, por opciones seguro que tiene. Porque, bueno, pues ha sumado muchos puntos, ahora me parece que son 39. Tiene dos partidos fuera de casa, pero es posible que se juegue un último en casa contra un equipo que en ese partido quizás ya no se juegue nada. Y bueno, yo creo que es de uno en uno. Aquí la verdad es que todos los equipos de la parte baja de la tabla están dando pues un esfuerzo tremendo, resultados inesperados, y que todas esas situaciones de
2: parla Marcelino de las opciones del Mallorca, pero ahora mateix amb els companys de Movistar, el técnico Martín de Michelis. L'escoltam.
18: Por ahí creo que hicimos un muy buen partido, que siempre estuvimos dentro de lo que queríamos, y cuando el equipo compite bien, es cierto que queríamos más, queríamos buscar incluso más tranquilidad por sumar de a tres. No se pudo, un equipo que también tuvo sus oportunidades, pero creo que competimos de igual a igual, y ese es el mensaje que queremos dar de adentro hacia afuera. De poder sentirnos fuertes, poder sentirnos cómodos, de saber qué hacer con y sin. Y bueno, estuvimos, la verdad que estoy muy contento con los chicos.
19: ¿Cuánto aire les dio el gol de Muriqi en ese momento de partido, que sirvió para que el equipo siguiera en la misma dinámica en la segunda parte, haciendo al portero rival protagonista también?
18: Sí, exactamente. Creo que el portero, a pesar del error que cometió en esa jugada desafortunada que termina nuestro gol, creo que fue la gran figura del encuentro, con tapadas muy determinantes, y bueno, y eso refleja un poco lo que fue el equipo, ¿no? Creo que llegó en un momento justo, porque nosotros no nos merecíamos ir al descanso en 0-1, y bueno, llegó porque es importante obviamente lo anímico. Después, el segundo tiempo, salimos a hacer más de lo que veníamos haciendo, no alcanzó, pero la verdad que esta es la forma, esta es la manera. El equipo y el grupo está bien, y todos los que aparecieron al campo hoy compitieron muy bien al 110%.
19: ¿Y cómo están los que tuvo que cambiar por situación de juego, por lesiones, por algún problema? Samu, ya sabemos que no va a poder estar ese partido contra el Getafe, lamentablemente. ¿Cómo tiene al equipo ahora mismo?
18: Sí, bueno, habrá que esperar cómo evoluciona Johan Mojica con respecto a su problema. Creo que no es nada grave, habrá que esperar. Lo de Pablo Torres fue un calambre. Y después Samu, bueno, Samu es una gran pérdida. Bueno, ya veremos en el transcurso de los días cómo nos acomodaremos para intentar ganar a Getafe.
19: Vale, y un pasito más, ¿no? ¿Es este punto?
18: Sí, obviamente, quedaban 12 puntos para todos los equipos que competimos ahí. Sumamos contra un gran rival. Bueno, pensar en los próximos tres.
19: Muchísimas gracias, y sigue invicto en casa el equipo de
7: Marcos. Les paraules de Michel i els micròfons de Movistar. Després sentirem tot d'una ja la roda de premsa sencera a la sala de premsa de l'estadi Somos.
2: No sé, desconec si continua Marcelino parlant, i anem a sala de premsa perquè continua xerrant el tècnic del Villarreal.
20: Este partido es el primero después de anunciar que no seguiria. No sé si lo ha vivido de una manera un poco diferente, quizá con una sensación o menos presión, entre comillas, teniendo en cuenta un poco la temporada, que no es definitivo el tercer puesto, pero estaba muy cerquita, un poco como lo ha vivido.
15: Bueno, la única diferencia de este partido con el resto es que es después, no de que yo dijera que o que llegáramos a una conclusión del contrato a final de temporada por ambas partes, sino que lo único diferente es que, afortunadamente, aquello que consideramos a principio de temporada que era un objetivo súper ambicioso, casi un sueño, porque no había ocurrido nunca en la historia del Villarreal, lo conseguimos la jornada pasada matemáticamente. Entonces ahí sí que es una situación diferente. Y desde ese punto de vista sí que es un poquito más relajada, aunque tenemos esa ilusión de quedar terceros. En cuanto a mi situación contractual, no modifica nada porque yo llevo muchísimos partidos y muchísimos meses sabiendo cuando se cerraba nuestra vinculación con el Villarreal. Así que desde ese punto de vista no he tenido ninguna sensación o estado de ánimo diferente a todos los partidos anteriores.
14: Marce, te quería preguntar por el duelo de Muriqi con Renato Veiga y por Renato Veiga. Es un jugador que llegó al Villarreal, un fichaje muy importante, que luego nos dimos cuenta que es un muy buen futbolista, pero que es joven y que todavía tenía que crecer aquí. Hoy la verdad que si alguno desviaba la vista y se centraba en ellos dos en el momento que estaban juntos, claro, ha sido un duelo de esos de épico. ¿Cómo lo ves tú a Renato?
15: Bueno, a mí me parece que es un muy buen futbolista, pero igual que vi a Rafa hoy en los duelos con un delantero que después de Mbappé es el máximo goleador de nuestra liga y además Mbappé juega en el Real Madrid y Muriqi juega en el Mallorca, es decir que el nivel y las victorias y el número de goles a favor no es el mismo. Estamos ante un futbolista que antes de este partido había metido el 50% de los goles del Mallorca y ahora pues tiene un poquito más del 50 con el gol de hoy. Entonces nuestros dos centrales han estado muy bien, muy bien. Y Renato, yo creo que es un jugador con un gran presente y con un futuro pues importante, porque tiene 22 años, no cumple 23 años hasta, yo creo, no sé, bueno, todavía no los tiene. Y para un central, todos sabemos que la edad de máximo rendimiento es una vez pasados esos años, 22. Por lo tanto, creo que bueno, estamos muy satisfechos del rendimiento que ha tenido esta temporada y, por supuesto, que creo que tiene un futuro muy ilusionante para él por delante.
4: ¿Alguna más? Muy bien, gracias.
15: Venga. Gràcies.
2: Fins aquí les declaracions de Marcelino, que ha dit que ell considera que és gol de Muriqi, que si li haguessin anul·lat a ell aquest gol no estaria satisfet. Recorden que Muriqi, abans de marcar, parteix d'una situació de fora de joc, però ja se considera l'aturada del porter, que s'inicia una altra jugada i és allà quan el porter falla que s'aprofita Muriqi del refús i que el Mallorca té opcions, lògicament, de permanència. Ha dit que en Arnau Tena ha estat el seu millor de jugador a la segona part i ha coincidit amb Van de Michelis, que també havia dit que Arnau Tenas, el porter del Villarreal, havia estat la figura del partit.
11: Clar que sí, això és el que ha dit en Marce, que li diu Marce, tu, en Marce, Marce pels amics, com jo, Juanca pels amics,
21: Juan.
11: Per alguns enemics també. I els que són amics nostres són...
22: Qui? Qui? Qui?
11: Energia, que com l'afició del Mallorca, Energia és d'aquí, juga amb tu, Energia, fibra i mòbil de proximitat per estar sempre connectat. Energia, l'energia que ens uneix, recorda tot en...
2: Ben Lluís Martí, del que ha dit en Marcelino, el resum és aquest, el que em dic que, sí. Que bé, que el Mallorca té possibilitats, que Arnau Tenas ha fet una gran segona part després de l'errada de la primera i que el gol de Muriqi ho veu com ho heu vist en Pau Cendrós i tu, que l'acció del porter ja invalida secció anterior.
23: Ja molts de futbol de tota sa vida, que valorar el que era futbol de tota sa vida i que és com s'ha d'interpretar, doncs lògicament veiem això i, a més, crec que és un home que sap quedar bé i a més, no se banya per banyar-se, i se banya en claritat, molt de pits. És a dir, que és un entrenador que té les coses molt clares, que li ha vengut molt bé les coses i que, evidentment, pues, com ell ha dit, la segona part, el seu porter, ha estat el millor jugador del seu equip perquè, verdaderament, les intervencions que ha tingudes són les que han donat la possibilitat en el seu equip d'avui sumar un punt.
2: Pau, qualque cosa a dir al respecte?
22: No, que està clar, no? Jo crec que el que diu en Pep, que és un home de futbol, Marcelino, i ho ha dit clar. I a part que Marcelino se li veu, que està relaxat. sala de premsa contestava tranquil, o sigui, un home que està tranquil, que ha complit el que havia de complir, sap que se n'ha d'anar, vol quedar bé amb tothom i perfecte. Per nosaltres, perfecte.
1: L'únic objectiu que té ara mateix el Villarreal és poder quedar tercer, li treu 6 punts a l'Atlètic de Madrid quan te queden 9 per disputar, que, i a part que s'enfronten entre ells.
22: Però que han vist també que no ha forçat la màquina avui tragueta de tothom.
1: No. Respecte al que ha dit De Michelis, els companys de Movistar, que estaven molt content con los chicos, amb l'equip, amb els jugadors, que per ell Arnau Tenas, el porter del Villarreal, ha estat la figura del partit, i que ha deixat clar que Mojica s'ha retirat del terreny de joc, però no tiene nada grave, com ha dit en Pau Cendrós, que en Pablo Torre ha estat un calambre i que en Samu, lògicament, per sanció, per acumulació de targetes, serà una gran pèrdua en vista a Getafe. D'en Samu, res, targetes ja està, en Mojica i en Pablo. En Pablo va acumulant, Pablo Torre, calambres, un darrere l'altre.
22: I, bueno, se transformarà en Pikachu d'aquí poc, tant de calambres, perquè cada setmana li peguen calambres. No, però per que al final és un jugador que venia sense jugar, que també li costava quan no jugava i que començar a jugar tant, perquè ho ha jugat tot amb en De Michelis, doncs és normal que té calambres. O això, feina de lo que ha dit en Muriqui, feina d'hidratació, de recuperació...
11: A lo millor fitxeu energia.
22: Pot ser.
11: Fiquen un cable d'allà...
22: I donem energia a tot...
11: Energia d'en Pablo Torre d'Escalambre seu, no?
22: Sí, i dona energia a un barri sencer, sí, pot ser, sí, podria ser.
1: I Mojica, Pep Lluís Martí, com bé ha anticipat en Pau Cendrós en els 30 segons d'haver sortit del terreny de joc, Mojica no té res.
11: No té energia.
3: No, Mojica, pues bueno, tindria qualque molesti o qualque situació que no li ni el permetia acabar el partit, però jo crec que d'aquí a dimecres li dona temps a recuperar-se i estarà a disposició de l'entrenador. El que no sabem és si l'entrenador optarà pel Lato, ja que se juga de dimecres i se torna a jugar el diumenge. No sabem el que farà, però en línies generals en De Michelis és el de sempre. No mos ha donat, ara veurem a la roda de premsa si mos dona qualque pincelada en quant a lo tècnic i tàctic del partit, però sí que en quant a, evidentment, a el que ell vol demostrar i és la seva valentia i que els atlots l'han interpretat a la seva perfecció, con lo qual, content.
1: Surt de
3: Michelis. D'una altra manera.
1: Surt de Michelis a la sala de premsa de Somoix. L'escoltam. Se tanca la porta.
11: Un moment molt radiofònic, aquest.
7: No, ara està. Pareix una ràdio novel·la. Just està arribant, entrant a la sala de premsa i ara sentint que se situa ja
11: se
7: taula.
1: Una mica Chicho Ibáñez Serrador.
22: Se col·loca.
11: Sabata bona, italiana.
5: Camí obert. Buenas tardes. Comenzamos la rueda de premsa de Martín de Michelis postpartido. Por favor, si os podéis presentar con nombre medio. Empezamos aquí con Alberto.
8: Hola, mister, ¿qué tal? Alberto Hernando, directo para el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Te quiero preguntar si crees que es bueno el empate, el punto, y si crees que mañana lo vas a ver igual que hoy.
21: Buenas tardes para todos. Creo que el equipo compitió bárbaro contra un equipo de Champions, que juega bárbaro, que juega bien, que por el momento dominamos, que es cierto que los chicos no festejaron el empate en el vestuario, recién en el camarín, que... En todo momento fuimos en busca de esos tres, desde los cambios, creo que terminando con el 4-3-3, de los chicos desde adentro, no dejando pasar el reloj, haciendo tiempo, sino quejándose con el árbitro para con el rival, por querer que la pelota esté en movimiento, que queremos tener dos puntos más, está clarísimo. Pero nada, me siento orgulloso de los chicos, los que tuvieron que salir a jugar. Dejaron el 110% de lo que ellos tienen y cuando se compite así, hay que estar tranquilo.
5: Seguimos con Paco.
24: Paco Muñoz, de Onda Cero. Sin dar por bueno el punto, porque siempre quiere ganar y lo ha demostrado el equipo, con la jugada de Murici, del tío de Pablo Torre. Ha habido un momento en el partido que usted ha dado entrada a jugadores que entre los tres no sumaban 40 partidos en primera. Y el Villarreal ha entrado Parejo, ha entrado Moleiro, ha entrado Pepe, ha entrado Gerard. ¿Qué pensaba en ese momento? ¿Pensaba lo que entraba y lo que tenía usted?
21: Yo cuando vine acá y acepté el reto, como dicen ustedes, de asumir, me fijé pura y exclusivamente en el Mallorca y súper feliz y orgulloso cuando acepté y de ser el entrenador. Entonces no me fijo los planteles de los demás. Soy entrenador del Mallorca y soy feliz en la isla, feliz en España, feliz con este grupo de jugadores que me acogió súper bien y que para mí es un placer trabajar a diario con ellos. Así que yo miro a los míos. Creo que los que salieron desde la banca lo hicieron muy bien. Hoy debutó Miguel Calatayud.
18: Ahí lo vieron con una personalidad tremenda contra un gran rival de Champions, y los otros que entraron también, así que somos lo que somos y con lo que somos vamos a seguir compitiendo bien.
17: Juan, sí, mister, ¿qué tal? Juan Miguel Sánchez en directo Figo y Radio. El equipo ha acabado muy cansado. No sé si opina lo mismo que Marcelino, que el horario del partido en mayo, en Palma, pues tiene mucho que ver, y si le preocupa este desgaste físico de cara al miércoles.
18: Sí, es cierto. Hacía calor y bueno, en este ritmo de partido con dos equipos que no replegaban bajo y que lo iban a buscar todo el tiempo, bueno, había momentos de transiciones muy rápidas, entonces esos desgastes los jugadores lo sufrían. Nosotros ya, ahí hay un grupo que ya está entrenándose, el otro se está recuperando, hay que ganarle al tiempo, que es poquito, y ser profesional en las próximas 72 horas. Vamos a llegar bien porque estamos bien desde lo mental, estamos bien como grupo, estamos bien como equipo. Repito lo que dije recién, creo que sabemos, a pesar de la cantidad de error que demanda un partido, que hay en un partido, sabemos claramente lo que queremos hacer con y sin pelota, y yo ya casi corrijo cada vez menos. Faltó el segundo gol, que creo que a pesar del error que cometió el arquero en nuestro propio gol, creo que fue la gran figura del partido.
0: Miki.
16: Sí, mister. Miki Berger, para Esportes, señor que ve tres radio. Dice que llegamos bien al miércoles. No sé si eso incluye también a Mojica. Y luego me gustaría también que me hablara de Miguel Calatayud y de esa charla que han tenido antes de que saliera el chaval.
18: Bueno, lo de Johan habrá que esperar. Recién, justo antes de venir para acá, el doctor me volvió a repetir lo que me había dicho en el campo, pero a veces en el campo con las revoluciones uno no termina de analizar lo sucedido. Sí, estaba claro que tenía que ser sustituido, pero creo que va a llegar bien para el miércoles, y si no llega bien jugará otro, eso no hay ningún problema. Y Miguel, nada, le dije que disfrute, que se lo merecía, que tenía que hacer lo mismo que hacía en el segundo equipo, porque si lo subimos no era por un regalo, sino porque se lo merecía, porque lo veíamos preparado, un chico que física y técnicamente está a la altura de los nuestros, entonces merecidamente salió a jugar y creo que lo hizo muy, pero muy bien, con mucha personalidad.
0: Seguimos aquí adelante.
9: Mister, ¿qué tal? Buenas tardes. Negro González para Radio Marca en directo. La pregunta es, más allá del entusiasmo, ¿no?, que plantea a la hora de explayarse del trabajo que estáis haciendo, es espectacular. Se ve en el terreno de juego, todos los que entran con convencimiento, sabiendo lo que tienen que hacer. El Mallorca dominó prácticamente todos los momentos del partido. El empate sale muy a poco, pero a la vez, en el análisis real, teniendo en cuenta las adversidades, los cambios por cansancio físico, por lesiones, al final el balance real de usted, ¿cuál es?
18: Sí, sí. A mi manera de analizar el fútbol, creo que coincido con vos, que dominamos, que tuvimos varias situaciones como para hacer un segundo gol, que el equipo del rival también las tuvo sobre todo en transiciones, y sabíamos que eran muy buenos en eso, un equipo que hace transiciones a una velocidad y a una precisión extraordinaria, por eso son los terceros de esta liga. Pero como le dije a los chicos, estén predispuestos a reaccionar tras error. Sería muy fácil para mí pedirles a ellos que desde el arco, desde los defensores, la tiren para adelante y que vayan a correr. No, mi equipo se pone a jugar o intenta jugar. Va a haber errores, sí, está claro. El rival también te analiza, el rival también juega, te trata de tapar el juego interno, que nosotros lo hacemos muy bien con Manu, con Samu, con Pablo Torre, con Sergi. Bueno, hoy era por afuera, porque el equipo rival se hacía chiquitito y jugaba muy bien por adentro, pero mi equipo intenta jugar. A veces mejor, a veces peor, pero eso no lo voy a modificar, no lo voy a negociar, porque eso nos hace sentir en partido. Y vos mismo lo dijiste, dominamos a un gran rival, faltó ganar, sí, faltó ganar. Pero me gusta, estoy orgulloso de los chicos.
0: José.
10: Aquí Martín, sí. José Peña, Meter Televisión. El Mallorca es el único equipo que la semana que viene va a jugar los dos partidos fuera de casa. Es verdad que el último lo juega en casa contra el Oviedo, pero esta semana que viene es clave. No sé si usted firmaría dos empates como el que se ha conseguido hoy, no, jugando bien.
18: No, de ninguna manera. De alguna manera, firmo que el equipo compita como compitió hoy. Y que después el desarrollo del partido te diga para qué está. Mi equipo va a ir a ganar a Getafe. Te lo puedo recontra asegurar. No nos vamos a ir a defender. No sabemos ponernos a defender todo el tiempo. Por lo menos desde que yo estoy, y no me compete hablar desde que mi llegada hacia atrás, mi equipo ya vieron que sale a presionar, que sale alto, que sale a jugar, que arriesga, que es valiente. Bueno, a mí me gusta ese fútbol. ¿Te asegura el éxito? No sé, creo que nos acerca a ganar. Y los chicos creo que son felices compitiendo como compiten. ¿Estaban amargados? Sí. ¿Querían ganar? Sí. ¿Querían mayor tranquilidad con dos puntos más? También. No nos vamos a ir a esconder ni a dejar que pase el tiempo en Getafe. Desde enseguida vamos a intentar hacer lo que somos. Como siempre, o hace tiempo les digo, me gustan los equipos que se animan a jugar, que tienen esa valentía y que dejan jugar poco al rival. Ojalá que desde lo físico estemos preparados para esos 95 minutos, también ser agresivo defensivamente hablando en todas partes del campo. Pero vamos a ir a buscar tres. No me conformo cuando se empate.
5: Seguimos ahí atrás, Chisco y luego Pau.
6: Buenas, Mister Chisco Díaz para Radio Nacional. No sé si hacía cuentas a estas alturas de liga que hubiera hasta 8 equipos en cuatro puntos. Y quería preguntar un poco, igual es obvia la pregunta, pero ¿de qué va a depender estos 3 partidos que le quedan en este caso al Mallorca para intentar conseguir la permanencia? Si es cuestión de ajustar los nervios, de afinar puntería, de estar mejor defensivamente.
18: De nosotros. No. Los que miramos fútbol, miramos a los demás, solo por el placer de saber qué pasa, de estar ayornado con el momento, con el presente, con la realidad. Nos quedan 3 partidos donde nos vamos a mirar a nosotros mismos para salir a hacer lo mejor posible, como siempre lo hacemos. ¿Cuántos puntos necesitamos acá? No sé, me interesa que de los 9 saquemos la mayor cantidad posible. Quedaban 12 hasta a hoy en juego. Tenemos que sumar más que los 6, 7, 8 equipos que están ahí en la misma pelea que nosotros. Y el 24 este estadio tiene que estar repletísimo de gente, llenísimo de gente. El 24 tiene que venir todos los mallorquines, todos los que apoyaron durante todo el año, los que creyeron mal, los que creyeron menos, los que siguen creyendo y hoy nos dieron un grandísimo recibimiento. El 24 de mayo tienen que estar todos acá y poder abrazarnos al final del partido, habiendo competido y luchado estos últimos 3 partidos como merece el Mallorca.
5: Pau.
12: Buenas, Mr. Pau Cobo para sí. Agencia F. Hablaba antes de Mojica y quería preguntarle también por Tonilato, porque a los pocos minutos de salir al campo se le ha visto, parecía, cojeando. No sé si ha sido algún golpe, alguna molestia física.
18: Sí, en la primera que tuvo, justo una disputa y tuvo un golpe en la rodilla. Pero no me podía gastar otra ventana y bueno, y fue de menor a mayor. Es difícil a veces desde la banca ponerse a jugar a la altura y al ritmo del partido y encima cuando salís te dan un golpe. Pero nada, estuvimos en partido, estuvimos en el plan de lo que queríamos, de lo que solemos ser, de lo que nos gusta hacer y tuvimos situaciones. Eso es importante.
5: Sergi.
13: Sí. Buenas, Martín. Sí. Sergi Foyana para Diario de Mallorca. ¿Qué le supone la quinta tarjeta de Samu Costa, sobre todo por el tipo de partido que pueda haber en Getafe, donde los duelos pueden ser muy importantes y ahí Samu es un jugador dominante?
18: La verdad que es un jugador extremadamente importante para nosotros. No vamos a ser demagogos ni hipócritas. Hay que suplantarlo. Va a jugar otro. Vamos a salir con 11 el miércoles, sí.
5: Seguimos con Miki, luego el negro y vamos a ir acabando.
16: Sí, mister, son 9 partidos los que ha dirigido usted al Mallorca. ¿Qué le dice que en el 9º haya sido el primero en el que el Mallorca no ha estado en ningún momento por delante? En los otros 8 siempre el Mallorca en algún momento el partido ha estado por delante, la mayoría avanzando.
18: No,
16: incluso.
18: Con el Español íbamos perdiendo, ¿no?
16: Pero luego ganaron, se pusieron por delante.
18: Ah, ok. Bueno, nada, es parte del fútbol y es parte de nuestro aprendizaje, de ir forjando nuestro mejor carácter. Bueno, que haya llegado el gol antes de ir al descanso, creo que era aliviante para los jugadores. Yo la calma no la había perdido y no iba a modificar mi análisis de lo que había sucedido. Creo que hasta el penal de ellos, que es una jugada desafortunada, estuvimos muy pero muy bien. Faltaba esa precisión en la etapa final para herir un poco mejor al rival, pero estábamos dentro del partido que queríamos hacer y se jugó la gran mayoría del tiempo, de esos 45 minutos en campo rival. Cuando yo me cruzo poco en el banco nuestro con el... Hoy era una chica, Leyman, es porque está mucho más tiempo allá y casi que no me molestó. Entonces eso es un fiel reflejo de que el equipo jugó mucho tiempo allá. Llegó esa jugada desafortunada, llegó otra también, una transición muy rápida, repito, de la idea nuestra de ponerse a jugar y de no tirar pelotazos. Entonces... Nada, me gusta el Mallorca.
5: Nero.
9: Mister, cuando fue presentado aquí en el Real Club Deportivo Mallorca, un compañero le preguntó, haciendo referencia, si iba a utilizar más pizarra que diván, refiriéndose a la parte psicológica. Hoy se ve que la pizarra está puesta porque el dibujo del Mallorca se entiende, pero mi pregunta iba dirigida: ¿qué tanto nivel psicológico estás utilizando? Porque cuando finaliza el partido, está Samu en el suelo, en el terreno de juego, y me sorprendió mucho que te avanzaste hacia él, lo levantaste.
18: Sí, está, obviamente está ofuscado o frustrado por su amarilla y sabe lo importante que es para nosotros, pero cero vergüenza, no tiene que estar en el suelo, no tiene que estar de pie, porque competimos contra un grandísimo rival y lo hicimos muy, pero muy bien. Entonces tenía que estar de pie, tenía que ir a saludar a la gente. Tenía que estar él.

0: perquè les unitats són limitades. Només 4 Peugeots Rifter des de 9.900 euros i 4 Peugeot Expert des de 21.900 euros amb entrega immediata. Inca Centro Auto a l'avinguda General Luque 393 d'Inca. Inca Centro Auto, el teu concessionari brum, brum, de confiança.
1: Ràpidament, està en marxa el partit de Sant Mamés Marta Sampas d'un rival directe del Mallorca, el València.
2: Sí, Sant Mamés contra l'Atlètic Club de Bilbao, de moment 0-0, i però és que s'ha fet mal sí. Nico Williams, que s'ha retirat sí. Ja del terreny de joc al minut 35
3: o ovacionat.
1: No, s'ha lesionat en trencament muscular, jo crec que la cara de Nico és això, pensant més en el Mundial, i a tot això Hugo Duro ha fallat un penal sí. Per al València. El València podria anar a 0-1, però l'ha estavellat al travesser. Ràpidament, Pep Lluís Martí, vaig amb tu. Diu, de tot el que ha dit Martín de Michelis, me queda amb una cosa. Vamos a ir a ganar a Getafe. No sabemos defender todo el tiempo. Los jugadores son felices compitiendo como estamos compitiendo.
4: I és que ho crec. Ho crec. A més, ho crec perquè ho ha demostrat, i crec també, sobretot, aquesta part de que els jugadors són feliços així, perquè se'ls veu a la cara, se veu que creuen en això i que estan confiats en que ho poden aconseguir d'aquesta manera. És vera que després del rival te poden fer mal, però crec que, sincerament, en De Michele no té una altra idea en el cap que no sigui s'ha de pressionar a dalt, s'ha d'anar per els partits, intentar guanyar, i els jugadors així ho han vist i crec que se senten a gust en el camp cada vegada que surten.
1: Mm-hmm. Passarà la història aquest Mallorca-Vila-Real per al debut a primera divisió de Miguel Calatayud, el jugador del filial que ha sortit després de la lesió de Johan Mojica. Com l'has vist, Pep Lluís, i l'important d'anar traient gent de fora?
4: Sí, sí, és important, sobretot per jo crec que la personalitat que ha demostrat en tot moment.
1: Pep Lluís i Toni, jo crec que ja abordem adeu, anem a adeu, companys, fins dimecres. Adeu. Toni, adeu.
5: Vinga, que vagi
1: bé. Escoltant Morlanes, és una mixta.
6: Que ha hecho la temporada que ha hecho, que tiene la plantilla que tiene, pues irte con esa sensación creo que es también positivo. Pero bueno, sí que tenemos ese sabor amargo de que queríamos conseguir la victoria que nos acercaba muchísimo a la salvación. Pero bueno, si no recuerdo mal, la última vez que estaba en esta misma situación, hace 2 meses y medio más o menos, la situación en la película era totalmente distinta. Hubiéramos firmado seguramente todos estar a estas alturas de temporada en ese momento como estamos ahora, así que vamos a afrontarlo con toda la ilusión del mundo.
7: ¿Se ha complicado quizás demasiado, sobre todo teniendo un poquito en cuenta ahora 2 desplazamientos seguidos, como estáis?
6: Bueno, seguramente si hubiéramos empatado en Girona y ganado hoy, llevaríamos los mismos puntos y estaríamos todos súper felices. Entonces creo que lo importante es la sensación del equipo, que hemos sumado un punto que para mí es importantísimo, viendo cómo está la clasificación, y luego ya es cuestión de cada uno si querer mirar el vaso medio lleno o medio vacío.
7: ¿Cómo ves el equipo a nivel físico?
8: Como el equipo a nivel físico.
7: El horario del partido hoy, con el sol García, se ha quejado un poquito Marcelo.
6: Hombre, es que no tiene ningún sentido quien hace los horarios. Ayer un partido en San Sebastián que lo pongan a las 9 de la noche y hoy un partido aquí en Mallorca, entendiendo el clima que se sabía a principio de semana o hace ya varias semanas que podía haber, que lo pongan a las 2. Yo no sé quién es el que hace los horarios, pero vamos, que mucha idea y muchas ganas de ayudar a los jugadores no tiene.
9: Un poco en el tema físico, ¿son más sustos, calambres, sobrecargas, o hay algún que otro compañero que ha podido padecer alguna molestia muscular?
6: No sé, la verdad es que normalmente suelen ser calambres, fruto del esfuerzo que está haciendo el equipo, y no sé si alguno ha notado algo, creo que no. Por suerte estamos todos preparados y en buen estado para afrontar estos 3 partidos que quedan.
10: Manu, el tema de cuentas, las cuentas son ganar en Getafe y ya está, ¿no? Mejor y así ya evitar tener que hacer más especulaciones con los números, ¿no?
6: Bueno, creo que todas las especulaciones que uno puede hacer o que uno había hecho hacía varias semanas se han ido por la borda viendo los resultados de los equipos, o sea que no es momento de hacer cuentas, sino de que ir partido a partido, viendo el calendario que tenemos por delante, y el primer partido es Getafe y vamos a ir a conseguir la victoria.
11: Suplementalmente, más fuertes que en ningún tramo de la temporada, y parece que con más suspense o menos estáis convencidísimos del objetivo.
6: Bueno, lo he resumido muy bien. Es que el equipo ahí dentro está convencido, entendiendo la dificultad que esto conlleva y sin perder el respeto a todo lo que tenemos por delante y bueno, un poco viendo de dónde venimos, pero creo que es momento de estar ilusionados, de ver que hemos superado un momento complicado o que hubo hace meses, y el equipo ha sido capaz, con la ayuda del nuevo staff, de recuperar sensaciones, de volver a conectar a la gente viendo el recibimiento de hoy, y a eso es lo que nos tenemos que agarrar para este final de temporada.
7: Manu, ¿una victoria crees que es suficiente los 3 partidos que quedan?
6: No lo sé, si conseguimos una victoria iremos a por la siguiente, si conseguimos un empate iremos a ganar el partido siguiente, es que vamos a ir a ganar los 3 partidos, y a partir de ahí ver dónde conseguimos llegar.
3: Vale?
5: Muchas gracias, chicos.
10: Les paraules de Manu Morlanes.
1: Molt bé, Miquel Berger, ho han quadrat. Pau Cendrós, qualque cosa del que has sentit afegir? Una victòria serà suficient, creus?
8: Bueno, no sé, bueno, bueno. crec que el Mallorca, en la filosofia que té l'entrenador, crec que el que ha dit és vera, que estan convençuts, que els jugadors estan convençuts, se veu, se nota, i esperem que sigui així, i que anirem endavant. Un altre que no perd el Mallorca quan estic aquí.
1: Quan tens aquí,
8: apunta.
1: Quan tens aquí, sempre la cosa funciona. Pau Cendrós, mil gràcies.
8: A vosaltres, gràcies.
1: Per la vostra ajuda. I amem, Marta Sampas, tenim el concurs en marxa.
2: Sí, doncs.
1: La pregunta era: a quin dia de l'any ha marcat més gols el Mallorca a primera divisió? Hi havia gent que ho ha afilat bé i ha dit el dia del 7-1
2: no
1: contra
2: encertants.
1: El Recreativo de Huelva, sí. Però no va ser aquell.
2: No ha hagut encertants, va ser Miqui Berger, ajuda'm, el 9 de novembre, no?
10: 9 de novembre, 17 gols ha fet el Mallorca en aquell dia.
1: Sí, sí. Quan juga el 9 de novembre, el Mallorca fa gols, de 7 en concret. Miqui Berger, mil gràcies des de Son Moix. Adéu.
10: Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu.
1: Juanga, també. Adéu, estimat.
0: Un luxe, un plaer. Dimecres tornem.
1: Ara una horeta amb Òrbita 3, amb en Tito Fuster, i a les 6 mos hi tornem a posar amb la final de la Champions entre el Palma Futsal i l'Sporting de Portugal i també el partit de play-off entre el Coruixo i l'Atlètic Balears. Adéu.
2: Adéu.
12: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
13: Bon dia. Comencem aquest butlletí amb informació de servei referent al trànsit, perquè ara mateix hi ha retenció a la via de cintura de Palma en sentit cap a l'aeroport, cap a l'autopista de Llevant. Pot veure el final del partit del Reial Mallorca que ha disputat a Son Moix i que, per tant, continua amb la fase de sortida dels aficionats i de retorn cap als seus llocs d'origen. En una altra línia d'assumpte, continua a Tenerife el desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer on hi va haver infectats d'antivirus. El desembarcament es va fent en grups i nacionalitat i després d'assegurar-se que no tenen símptomes. Els darrers en sortir seran els australians demà, per mort que l'avió que els ha de recollir i traslladar al seu país no arribarà a les Canàries fins aquest dilluns. Els 14 espanyols, que havien estat els primers a desembarcar avui de matí, ja són a l'hospital madrileny Gómez Ullà, després de volar a la capital espanyola en un avió de l'exèrcit. Ara s'obri per tots un període de quarantena, comptat des d'avui o des del dia que la darrera persona simptomàtica va abandonar el vaixell, segons el criteri de cada estat. Mònica García, ministra de Sanitat.
14: Se les realitzarà les diferents proves de la PCR, se les repetirà, en el cas del protocol en el Gómez Ullà, a los 7 dies. I en funció de si apareixen casos o no apareixen casos i si és positiu o és negatiu, pues ja iremos tomando les diferents vies del protocol. Creo que estamos cumpliendo no solamente con las expectativas, sino que estamos cumpliendo con el orgullo que tenemos de ser un país que se puede acercar.
13: I presó per dos homes denunciats per violar una turista que hauria estat drogada prèviament per ells a Manacor. La Policia Nacional n'ha informat avui, però l'agressió sexual va ser el dia 1 de maig. Els dos investigats van ser enviats a presidi de manera provisional aquest dilluns per un jutjat de guàrdia de Manacor. D'altra banda, la Policia Nacional ha detingut durant el mes d'abril 11 persones acusades o investigades per ser els patrons de 16 embarcacions irregulars, segons els investigadors, arribades durant el mes passat a les Illes Pitiuses. 10 d'aquests detinguts ja han ingressat a la presó, també de manera provisional. I 694 persones, entre les quals 58 dones, s'han inscrit a les oposicions per cobrir 86 places del cos de bombers de Mallorca. La convocatòria, diu el Consell, ha de servir, entre d'altres, per cobrir la necessitat de personal del parc en construcció de Santanyí. I quant als esports, futbol, primera divisió, el Reial Mallorca, per ventura ho heu estat escoltant en directe per aquesta sintonia, ha empatat a un gol a Son Moix contra el Vila-Real, gràcies a un gol de Muriqui, i haurà de continuar treballant per la permanència amb tres partits en joc a l'espera de ser jugats, volem dir, el primer dimecres a Madrid contra el Getafe, i 9 punts, per tant, en joc fins la darrera jornada del 24 de maig. Martín de Michelis, entrenador mallorquinista.
3: El 24, este estadio tiene que estar repletísimo de gente, llenísimo de gente. El 24 tiene que venir todos los mallorquines, todos los que apoyaron durante todo el año, los que creyeron mal, los que creyeron menos, los que siguen creyendo y hoy nos dieron un grandísimo recibimiento. El 24 de mayo tienen que estar todos acá y poder abrazarnos al final del partido, habiendo competido y luchado estos últimos tres partidos como merece el Mallorca.
13: I en ciclisme, tercera etapa del Giro d'Itàlia, en final a la capital búlgara de Sofia. El pilot ha arribat agrupat i a l'esprint, i l'artenenc Enric Mas continua a la general en novena posició, a 10 segons de la líder, l'uruguaià Guillermo Silva. En motociclisme, el pilot del barri palmesà de Sindioteria, Ivan Guevara, ha guanyat avui a Le Mans, França, la seva primera carrera de MotoGP, de Moto2, volen dir. Aquesta primera posició suposa el seu tercer pòdium en una temporada en què disputada la cinquena prova, el segon a la general. I recordeu que a les 6 del capvespre, en directe per IB3 Televisió i IB3 Ràdio, començarà a Pesaro, Itàlia, la final de la Lliga de Campions de Futbol Sala, entre l'Sporting Club de Portugal, de Lisboa, i el Mallorca Palma Futsal. Per tant, el pròxim recull de notícies serà en el descans d'aquest partit. Fins després.
12: Més informació a ib3noticies.com.

0: 21 anys amb tu.
1: Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

Exquisites, elegants i càlides melodies d'aquesta All the Way Around, que ha tornat a obrir una nova sessió d'Òrbita 3. És el conegut com a príncep del soul, el mític i llegendari Marvin Gaye. Aquesta cançó és part del seu 14è àlbum d'estudi del cantant i compositor, un dels referents de la música afroamericana. Un disc llançat tot just fa 50 anys, el 1976, una sucosa mescla de soul, funk i jazz. Ho publicava a l'històric segell de Detroit, Motown Records, l'àlbum que havia estat enregistrat a la ciutat de Los Angeles i acabat a Detroit. Són les delicadeses musicals, vinils per emmarcar, que ens agrada punxar en aquest format quan orbitam. Dissabte i diumenge, aquí la sintonia d'IB3 Ràdio, avui part del programa. L'has pogut escoltar a través del segon canal d'aquesta casa, a través de la xarxa, i ja orbitant també en FM, aprofitant per saludar en els oients que s'incorporen en aquest espai radiofònic que tenc el gust de presentar. Davant del micròfon, Tito Fuster. I donant pas a un altre gran tema d'aquest treball titulat I Want You. La cançó du per títol After the Dance. Oh!

0: El mític i inconfusible Marvin Gaye, tot un referent de la música afroamericana, un dels pilars de la Motown Records. Estàvem escoltant del Príncep del Soul, aquest gran LP que punxam en format vinil des de l'estudi número 3 d'aquesta casa aquí a Palma, als estudis centrals de la Ràdio Pública, on activam aquest satèl·lit sonor per orbitar durant el cap de setmana, gaudint de les cançons senceres, com ara d'aquest àlbum, el 14, que llançava fa 50 anys, el 1976, Marvin Gaye, un disc que du per títol I Want You.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: I ara donen pas a un altre clàssicàs, Sex Machine, un tema original de James Brown que va comptar amb el saxofonista Maceo Parker, que va ser membre de la banda que acompanyava en el senyor Brown i també activament gravant aquesta mítica cançó. Després escoltarem La Genuïna, aprofitant per recordar que el senyor Brown, el padrí del soul, va néixer la primavera, el maig de 1933. I el gran Maceo Parker, un dels mestres del jazz funk, en va fer la seva pròpia versió reciclada.

Merci.

0: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio.
1: 1, 2, 3, 4.
0: En Tito Fuster.
1: No!
0: IP3 Ràdio és cultura.
2: Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
2: Emblemàtics, el programa d'IP3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
6: 1, 2, 3, make it fun!
0: Clàssics, tendències musicals... Òrbita 3, en Tita Fuster. Estàs en òrbita?
7: All aboard for Night Train!

0: La seva música i la seva veu inconfusible és el conegut com a padrí del soul, el mític i llegendari James Brown. Tot just acabam d'escoltar una de les seves primeres grans cançons de l'etapa més soulera, aquesta Night Train, un músic que al llarg de la seva trajectòria aquest soul va desenvolupar i va acabar amb ritmes més ballables, més funkies. Un dels pilars essencials de la música afroamericana, amb una trajectòria per emmarcar una discografia absolutament imprescindible per als amants de la música negra. Aquest històric àlbum i cançó Night Train data del 1961.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: James Brown, nascut la primavera, el maig de 1933. Actualment tindria 93 anys. Recordar que enguany en fa ja 20 de la seva pèrdua. Aquesta cita musical de 20 anys tindrà lloc el dia de Nadal, quan va morir el 2006. Escoltam ara Cold Sweat.

0: Acabam d'escoltar dues cançons essencials del repertori del gran James Brown, Soul Power, fa uns minuts, i aquesta, Deep Voice, temes imprescindibles de la seva històrica i gran discografia. I és que parlar, xerrar, ratllar del padrí del soul és també recordar els seus balls frenètics, una personalitat fascinant, un perfeccionista. Diuen que les seves sessions de gravació eren maratonianes, inacabables, fins a arribar moltes vegades a un extrem. Tot un arquitecte del soul i de la música funky. Sense cap dubte, un dels essencials de Òrbita 3. Enguany ja fa 20 anys de la seva pèrdua, el músic de Carolina del Sud, que va arribar en aquest planeta al maig, la primavera del 33.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: Escolta'm ara una de les cançons de la seva etapa més contemporània, més funky. It's too funky in here.

0: Un viatge musical amb Tito Fuster. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és música.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Òrbita 3. El mosaic sonor del cap de setmana. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

0: I feel good. Got the mother of the night. Hello. You got it now.
1: Una d'aquestes cançons que no fallen les meves sessions des de la cabina com a la fàbrica del funk. El trepidant ritme funky de James Brown i aquesta Get Up Off That Thing. El padrí del soul, que també va ser tota una llegenda de la música funk, que hagués fet aquest mes de maig 93 anys. Completam aquesta selecció barra sessió negroide en tot un clàssic en la cançó més famosa i popular del seu repertori, que va comptar amb la col·laboració, entre d'altres, del mític saxofonista Matthew Parker. Et sona Sex Machine? Gràcies per estar, per entrar en En Òrbita 3. Davant de micròfon, Tito Fuster.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three,

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3. En joc.
2: Molt bones, són les 6 en punt. Benvingudes i benvinguts a Esports 3 en joc. El d'avui és un programa ben especial perquè en aquest moment està a punt de començar a Pesaro, Itàlia, la final de les Champions entre l'Illes Balears Palma Futsal i l'Sporting de Portugal, el conjunt mallorquí que cercarà aconseguir el quart títol europeu consecutiu, mentre que els portuguesos intentaran venjar-se de la final a Palma, que precisament van perdre contra el conjunt d'Antonio Vadillo. I com no pot ser d'una altra forma, per viure aquesta increïble final de les Champions, tenim en nosaltres el narrador de confiança d'aquesta casa de futbol sala, Gavi Fortesa. Molt bones!
3: Molt bones, acaba de començar just ara mateix. Ha posat la pilota en joc l'Illes Balears Palma Futsal, com bé dius. En aquest Vitrifrigo Arena de Pesaro s'està jugant el Palma la possibilitat d'aixecar la quarta corona europea al món del futbol sala quan li senyalen a Nan Piqueras la primera falta del partit. Aprofitant joc aturat, molt ràpidament, Vadillo ha donat sortida d'inici. Denis Piqueras, Ernesto Fabinho i Machado, per part de l'equip de Nuno Díaz, han sortit Bernardo Passó, Tomás Passó, Diogo Santos, Wesley França i Àlex Merlim. De moment ha quedat a la bancada Ziquiter, estrella d'aquest equip portuguès, i recordant, Mario Rivillos no està a l'acte del partit, la seva lesió d'adductor l'ha impedit tampoc jugar avui, ja no ho va fer divendres. Anem amb el joc perquè hi ha falta perillosa a favor de l'Sporting. Pilota aturada a tres quarts de camp, alerta el xut, no, obri cap a l'altre costat, el xut l'ha rebutjat molt bé el jugador Ernesto, el jugador del Palma. Duim 20 segons escassos de partit amb aquest empat a 0 i ara mateix una primera gran intervenció de Denis Cavalcanti. M'imagino que al teu costat hi ha el nostre Miquel Vidal.
4: Sí, hola, què tal, com estem? Aquí,
3: Miquel,
4: preparats.
3: Jo ja no sé què dir avui, perquè després de lo que va passar divendres, jo no m'atreveix ni a fer pronòstics ni a dir res.
4: Bueno, sabem que el nostre esport és un esport que s'adona, no?, en aquestes coses. Però, a més, també sabem que enguany aquest Palma s'adona a tot. A sorpreses, sí, bones, dolentes, a irregularitats, a bones primeres parts i males segones, i s'altre dia al revés, no?, un mal començament i un molt bon acabament. Que mos fan veure que aquest equip és capaç de tot.
3: Quin partit t'imagines avui?
4: Buf, avui és un partit... L'equip ha d'estar molt mentalitzat de que patirà. Ja vàrem veure el partit, la semifinal d'Sporting Cartagena. Va ser contínuament, sobretot la segona part, un monòleg d'Sporting. Cartagena guanyava 2-0 i la veritat és que el que passava a la pista no era realment per mereixer aquest resultat. Sporting, que és un equip que és molt, molt, molt intens defensivament, i ofensiva.
3: Alerta, perdona, que pot marcar l'Sporting. Denis, ha aturat Denis. Ha quedat en terra lesionat el porter de l'Sporting en jugada d'atac. Amb una topada amb Ernesto, ha aturat el joc l'àrbitre. Havia pujat a l'atac el porter de l'equip portuguès. La seva acció havia acabat pràcticament sense incidència i quan sortia el Palma han topat el porter, ja t'he dit, Bernardo Passó i Ernesto s'ha aixecat. Sembla que la pitjor part se l'ha enduit al porter de l'equip portuguès amb un cop al pit. Esmentaves el Cartagena. Avui el Cartagena s'ha fet una altra vegada, un any més, amb la tercera posició d'aquesta Final Four. Ha guanyat en els penals l'Étoile Levallois després d'empatar 3-3 el partit i guanyar per 5-4 a la tanda de penals amb un darrer penal que crec que ha estat Darío Gil. Però fixa't lo que són les coses. Cartagena avui tornava a estar guanyant 2-0, li han empatat, li han remuntat 2-3 i Gon Castejón ha fet el 3-3 per anar a la pròrroga. No ha passat res més i a la tanda de penals ha estat el Cartagena qui s'ha enduit al tercer lloc, com ja va fer precisament fa un any davant el rival d'avui del Palma, l'Sporting de Portugal. És a dir, Miquel, duim 3 partits en aquesta Final Four, tots 3 han acabat en tanda de penals. Això parla de la igualtat.
4: Sí, una igualtat que ha quedat molt, molt demostrada, no?, amb aquests resultats i la manera de produir-se els partits. Veurem menys si avui veiem un partit igualat. Jo crec que a damunt del paper és favorit Sporting, però no hem d'oblidar que Palma és un equip que, bueno, que en aquesta competició se fa gran i és capaç de escapar de lo millor.
3: Targeta groga per Pizarro, el delegat del Palma. Ara s'aixeca d'en terra Bernardo Passó, el porter de l'equip portuguès, després d'aquesta topada. Sembla que s'han duit un cop al pit o al cap.
5: Sí, ha topat en, posa... en Machado.
3: Sí, ah, era Machado, jo pensava que era Ernesto.
5: No, Ernesto ha topat en dos jugadors rivals, també, que després li vam fer falta, però ha estat Machado que ha topat amb el porter de l'Sporting.
3: I dos surt Gonzalo, que avui està allà a la banqueta per ocupar la porteria de l'Sporting, que ha posat ja la pilota en joc. Pauleta, Ziki, Ziki que no havia sortit. Quina pilotada en la graderia d'Ernesto, que l'ha pujada pràcticament dalt de tot. Per cert, avui, espectacular l'ambient que hi ha avui al Vitrifrigo Arena. Avui vos puc assegurar que arribam aproximadament als 7.000 espectadors. Eh? Alerta amb aquesta acció d'atac ara dels portugueses, que han tret de banda. De moment el Palma no ha passat a mig camp. Toca la pilota Gonzalo. No, ha sortit ja una altra vegada. Bernardo Passó, no tenia res. Ho ha tingut poca cosa. Alerta que fa la passada. Pauleta a l'exterior de la xarxa, demana corna. Jo crec que l'havia tocat a Denis. L'àrbitre diu que no, i ara no pot controlar la pilota. Ernesto, que se'n va fora de banda. Ziki, Ziki per Pauleta. Pauleta se'n va per banda dreta. No arriba a agafar la línia de fons per fer la centrada. I es perd la pilota. Està a punt d'entrar Allison en pista. Se'n va... No se'n va ningú. De moment no es fa el canvi. Juga Denis. Miquel, ha tornat a sortir Denis d'inici, com va passar divendres, que sí, també mos va anar amb la rotació Barron-Luan a la segona part. Però sí, clar, el rival és diferent i tot és diferent.
4: Bueno, jo crec que això és... Que és el pla que se devia tenir inicialment ja abans de venir aquí, i no vol canviar res. Segons com se produeix aquest partit, pues supos que tornarem a veure... Si no exactament el canvi de Barron i participació de Luan, doncs potser sí és participació de Luan. No? Avui és un partit on les incorporacions dels porters són molt importants, perquè tant un equip com l'altre els manegen molt bé.
3: I la darrera cosa, que avui ens hem quedat sense prèvia i no vull deixar de demanar-te, la baixa definitiva de Mario Revillos.
4: Bueno, doncs pues... És una mostra clara, no?, de que és algo més que unes molèsties, no?, és una lesió en tota regla, i bueno, esperem que si fins al darrer moment s'hagi pogut estar dubtant...
3: Alerta, mira, se'n va Charuto, xuta! Atura el porter Charuto per segona vegada, Machado! Gol, punt de marcar, Machado! Quina acció per banda dreta de Charuto, que ha xutat dues vegades, i ara l'àrbitre li mostra targeta groga en Machado. Sembla que per mans, després de que la pilota impactés contra el porter portuguès, i sembla que ha anat amb sa mà Machado, que protesta, però s'endú la targeta groga, l'ala del conjunt mallorquí. És una llàstima, torna a lo d'en Rivillos, perquè és el nostre home Champions, no?
4: Sí, ara antes hem vist la repetició, i sí, el segon, o sigui, ha rematat en Machado, ha pegat en el porter, i després... Al veure que en sa mà Machado l'envia cap a la porteria...
5: No sé si sense voler, tampoc hi havia massa...
4: Ell està en terra, sa mà la té a l'aire i el balon que ell queda li pega, saps? Vull dir, però... com a per targeta...
3: O sigui... Alerta! Gol! Gol! De Diogo Sancho, se l'ha menjada Denis Cavalcanti. Li ha entrat pel primer pal entre ses cames... Gol absolutament accidental, inesperat. Ha cantat Denis i ha marcat Diogo Santos el primer. S'avança l'Sporting, marca Diogo Santos. Sporting 1, Palma 0.
1: Esports 3, en joc.
5: Idò, comença guanyant l'Sporting. Gol que ha passat entre les cames de Denis. Miquel, com ho veus?
4: Pues mira, un partit com aquest... Que tinguis aquestes errades és complicat, eh? Perquè saps que Sporting te superarà durant molt de temps el partit i que tu has d'estar, el que dèiem, has de saber patir, has de saber sofrir, i si jugades que no haurien de ser d'un gran perill com aquesta, un tir molt, molt escorat, pràcticament sense angle, a on el porter de més estigui posicionat, tens aquesta errada, pues mala senyal, no agrada gens.
3: Alerta, que torna Diogo Santos una altra vegada, el xut! Ara l'ha tret Denis amb el peu, mal control de Cheruto, banda a favor de l'Sporting, que s'ha posat a l'esquena el partit,
4: Sí, però jo crec que...
3: Està manant l'equip de Nuno Díaz.
4: Era un poc lo previsible, ja ho vàrem veure el dia de Cartagena. Nosaltres hem de tenir paciència, hem de saber que a Sporting li agrada molt tenir sommes al rival, però que, com que és un equip atrevit, és un equip valent, se solen generar moltes opcions de contres. Aquí és on nosaltres hem d'anar vius, no hem de renunciar, i és on li poden fer mal.
3: Un Palma que avui ha sortit en la camiseta morada.
4: Sí,
3: avui
4: supos.
3: No és el verd tradicional, sí.
4: Supos que per verds d'Sporting qui sí. Deu actuar com a local.
3: Sí, sí, l'ordre partit és Sporting Palma. Juga l'Sporting, alerta la retallada, amb el peu Denis, torna a la porteria, no ha tingut temps de rematar la jugada l'equip portuguès, que ara juga mitjançant Vinícius Rocha, que la deixa cap endarrere, el porter Passó que s'atura, trepitja la pilota en camp contrari, està mirant què fer, obri cap a l'esquerra, allà pressiona Lucao, tenim en pista Lucao, Cheruto, Peña i Deibau, la segona línia. Pilota a banda, a favor del Palma. Traurà de banda Lucao. I el segon entrenador de l'equip portuguès, xerrant amb en Ziquité, que serà la bancata. Quina bona passada de Peña per Cheruto. Cheruto, corna! Quina bona passada de 30 metres de David Peña a la desmarcada de Cheruto. Ha fet un bon xut, però li han taponat. Alerta al corna! Ui, ha estat a punt de caure la pilota a peus de Lucao. Alerta, Cheruto, falta. Torna loco Vadillo. Torna loco Vadillo perquè pensa que no hi ha falta del jugador del Palma. Alerta que és la tercera per cap de l'equip portuguès, Miquel, 15-20 per davant, 3 faltes.
4: Sí, avui sí que no... Ara comença la repetició i no hi ha falta.
6: Ha tocat la pilota.
4: No és que l'hagi tocat, és que se la fa seva. Després cau, però
6: vamos, no. Davant, però...
4: Se pot enfadar en raó, en Toni Vadillo.
3: Bon. Banda a favor de l'Sporting. Banda que jugarà Àlex Merlim, alerta cap endarrere, ha rebutjat la defensa, se la queda Tomeu. David Peña, bona passada de Peña una altra vegada per Cheruto, està massa tot sol, en dos contraris, i assenyala corna l'àrbitre. Bueno, el manco ha entrat un corna. Pilota a la cantonada que jugarà Deibao, preparat per sortir a pista des de fa una estona, Alisson Neves, i encara no ha sortit. Treu el corna el Palma, cap endarrere, Peña per Cheruto, Cheruto per Lucao, davant ell l'autor del gol, alerta Lucao que se'n va, Lucao panterra, no senyalen falta, se l'endú l'Sporting, alerta que se l'endú Paulet, no és Pauleta, era Vinícius Rocha, alerta el xut, està venut Denis, però l'aturada Denis, que estava venut mà a mà amb el jugador portuguès, la pilota li ha anat als peus i ha pogut rebutjar. Canvis al Palma, tornen a pista Ernesto i Piqueras, ha sortit a la fi Alisson Neves i es manté David Peña. Ziqui obrint cap a l'esquerra, pilota cap endarrere, la té el porter, Bernardo Passó que es llança a l'atac, alerta el xut, atura amb problemes Denis, la pilota li cau a Rocha, Ziqui, la treu la defensa. Mare Déu, quins problemes defensius, som un flam dintre de l'àrea, Miquel, quina por. Torna Ziqui.
4: No tenim un equip acostumat a haver de defensar d'aquesta manera que mos està obligant Sporting.
3: Ara Ziqui ha acabat en terra, no ha assenyalat falta l'àrbitre, se l'endú Piqueras per terra, pilota per Peña, el partit és una bogeria. Pilota ara per Ernesto, torna Ziqui, Piqueras en terra, falta! Ara sí, falta clara damunt Piqueras, que com un loco demana targeta, i la targeta serà per ell. Targeta groga per Piqueras. Mare de Déu, quin atracament, i acabant de començar. Li han assenyalat la falta en Piqueras, que ha vist la targeta groga quan ell ha sortit volant i demanava targeta pel contrari. Bé, el partit està fet, Això està fet. Això està fet. Hi ha decisions que no són normals. No és normal. 15-6 minuts que duim. Evidentment, el gol és una errada pròpia del Palma, però després, aquestes targetes i aquestes faltes, hi ha un desequilibri absolut. Fiqui lluitant amb en Piqueras, pilota cap endarrere, la juga Pauleta, Pauleta davant Ernesto, Pauleta retalla cap endins, canvia cap a l'altre costat, ara juga per l'esquerra l'Sporting, se l'ha menjada Penya, el xut a les mans de Denis. A les mans de Denis, el xut fluixet del jugador de l'Sporting. Penya, Ernesto, Allison. Allison d'esquenes, aguanta, li faran falta però no assenyalaran res. Allison aguanta la pilota com pot, juga cap endarrere, cap a Penya, Piqueras, Denis, pressiona Ziki, Denis en llarg, posarà el cap, no arriba, no pot arribar mai. En aquesta pilota Allison Neves, la pilota es perd per línia de fons, juga Sporting de Portugal, 13-28 per arribar al descans, 1-0 guanya l'equip portuguès, una altra vegada Ziki i Piqueras panterra. Quina lluita que tenen aquests dos. Ara quan Piqueras intentava aixecar-se, Ziki no el deixava i l'àrbitre que els hi crida a tots dos. Toc d'atenció, en aquest cas per Ziki i per Piqueras, els dos jugadors que ara s'adonen la mà. Serà pilota de cantonada per l'Sporting de Portugal.
4: Serà
3: l'àrbitre Badillo.
4: Sí. Hem d'anar vius amb el tema de les faltes, perquè defensar Ziki té. Si tens un condicionant com el de la cinquena falta, és molt complicat.
3: Ja.
4: I queden moltíssim de minuts.
3: I tant que queda. Alerta al corna. Ziki, pilota cap endarrere. Alerta al xut des de fora. Aturada espectacular ara de Denis Cavalcanti. Aquest sí és el nostre Denis. Aquest sí, quina bona aturada que ha fet ara. Quina bona aturada que ha fet ara el porter del Palma. Una altra vegada corna Ziki i una altra aturada de Denis. Enviant la pilota a corna. Bueno, està sotmès el Palma. Eh? El no, Palma està ara a lo que vulgui Sporting.
4: I a la pilota aturada Sporting, que és, per no dir-te el millor equip del món, pues un dels tres millors equips del món.
3: Sí, alerta ara Ernesto amb Ziki. Quin físic que té el número 6 de l'Sporting, Ziki té. Ara no s'entès amb el seu company Tomàs Passó, enviat la pilota directament fora. Serà pilota per Denis Cavalcanti. Sembla que s'ha calmat una mica el partit. El ritme ha davallat una mica. Denis. Allison. Falta damunt Allison. Hombre, ha assenyalat una falta. Primera falta de l'Sporting. Les protestes ara des de la banqueta de l'equip portuguès. I pilota aturada a favor del Palma. 12-51 per arribar al descans. 1-0 perd el Palma, que ha fet 3 faltes per una l'equip portuguès. Veurà aquesta pilota Manolo Piqueras. Problemes a l'àrea entre Allison i el jugador Wesley França. Machado que abandona la posició de la pilota. Serà Piqueras. Piqueras xuta, rebutja la defensa. Pilota que cau a peus d'Ernesto, a camp propi. Té la sortida de Denis per l'altre costat. Juga el porter del Palma. El xut directament a peus de Ziki, que no pot controlar, i se li en va fora de banda a l'alçada de la seva banqueta. Jugarà el Palma. Treta de banda a favor de l'equip d'Antonio Badillo, que està dels nervis. Camina d'un costat a l'altre. Nuno Díaz sembla més tranquil. Pilota per Denis. Denis Cavalcanti amaga el xut, li dona la pilota a Ernesto. Ernesto fa la passada per Piqueras. Ha retallat la defensa. Se l'endú Felipe Valerio. Juga l'equip portuguès. Wesley. Tomàs Passó. Bona acció ara en diagonal del conjunt portuguès. Pilota cap endarrere per Pauleta. Pauleta la deixa passar Passó. Clar, Passó. Pilota per l'equip portuguès en banda esquerra. Defensa l'acció Piqueras. La pilota arriba mansament a les mans de Denis Cavalcanti. Se'n va Piqueras, torna d'Ibao. Pilota llarga, llarguíssima de Denis. Han botat Ernesto i el porter Bernardo. Finalment, pilota per l'equip portuguès, que ja juga. Una altra vegada amb atac, alerta, que bé ho ha fet. Quina bona aturada de Denis, quina acció individual d'Ivan Chiscala. Altre bon jugador, Miquel.
4: Sí, no, és que jo crec que Sporting no en té cap de dolent, eh?
7: No, té una plantilla impressionant.
4: El mal de fer trobar una plantilla... un que digui aquest és mitja pell.
7: Per cert, estem presumint de que el Palma està jugant la seva quarta final, en aquest cas consecutiva. Aquesta és la vuitena final de l'Sporting, eh? Vuit finals n'ha jugat i n'ha guanyat, de moment, només dues.
4: S'efectivitat... sí. El que ets hi falla.
7: És un poc com la Juve en el món del futbol.
8: Sí.
7: Juga el conjunt portuguès. En defensa, molt bona la pressió de Machado, obligant el jugador portuguès a enviar la pilota fora de banda de manera una mica defectuosa. Traurà de banda d'Ibao. Estem a 11 minuts i mig del descans i el marcador es dona d'1 a 0 a favor de l'Sporting, que sí, domina molt, però el gol li han facilitat nosaltres.
4: Sí, sí, no, no, així és. I també és vera que després en Denis mos està mantenguent, eh? Ha tingut un perill d'intervenció de mèrit.
7: En Denis li està passant com el porter del Villarreal avui, que primer ha regalat un gol i després ho ha aturat tot. Bueno, pilota que arriba a les mans de Denis, però això és treta de banda a favor de l'Sporting a camp propi. Tenim 11-25 per davant per refer-nos una mica del joc i del marcador en aquesta primera part. Malament ara la passada de Bruno Pinto, la deixa passar Fabinho, que recupera la seva posició de pivot. Ara estem amb Deibao, Machado, Maya. Mira, primera incorporació de Maya en aquesta Champions Pesaro 2026. No va jugar cap minut divendres. Ara mateix està en pista. Juga l'Sporting. Maya, que va marcar un gol a Le Mans fa un any. Alerta, alerta amb aquesta sortida de l'Sporting, alerta, el xut! Han intentat batre de la mateixa manera que en el gol en Denis, que ara ha estat més viu. Recupera el Palma. Machado. Denis. Obrint a l'esquerra per Deibao. Deibao dona una volta. Machado. Li fa el bloqueig Deibao. Machado, errada de Machado, però la pilota arriba. No ha arribat del tot a peus de Fabinho. Recupera l'equip portuguès. Torna a jugar Bernardo. Bernardo cap a Vinicius Rocha. Ha pressionat Fabinho. El darrer tocar ha estat Rocha. Serà banda a favor del Palma. Encara que la pilota a la banqueta ha quedat entre els peus de Ziqui, que no li dona la pilota al Palma perquè tregui. Ara sí. Bueno, no són banquetes. Són cadires una al costat de l'altra. Fabinho treu la defensa, la rematada final de Maya fora. Amb l'ajut de Machado, finalment ha rematat Maya per damunt del travesser. Torna a jugar l'equip portuguès. Un Palma que ha de veure que és capaç d'arribar i de tenir ocasions. Això li ha de donar confiança. Juga l'Sporting. Ha ficat el peu Machado sense massa sort. Juga Tomás Passó. La té l'equip portuguès, una altra vegada defensa Machado, alerta el xut, Denis! Una altra aturada de Denis Cavalcanti, que ha tornat, no se'n havia anat, ha tornat. Corna a favor de l'Sporting, corna que traurà Àlex Merlin. Pilota acaba de fora, ui! Tant a de fora, que l'ha enviat de fora de banda per l'altre costat. 10 minutets, estem a la meitat d'aquesta primera part del partit. Canvis a l'equip portuguès. Felipe Valerio, que torna a pista. En el cas del Palma, ha ingressat Lucao. S'ha assegut Machado, també Maya, i han entrat Peña i Lucao. Peña, pilota boníssima per Deibao. Deibao per Fabinho. Fabinho, que li tornava fent una parada que no ha arribat enlloc. Recupera Fabinho. Una altra vegada Peña. Deibao. Jo crec que Fabinho podria tirar a porteria i li ha sobrat la darrera entrega al seu company. Ara falta damunt el Palma, segona falta de l'equip portuguès. Anem a equilibrar també el capítol de faltes. Vinga, hi ha partit, i tant que hi ha partit, Miquel. 1-0 només i estem a la meitat de la primera part.
4: Sí, aposta, abans ho dèiem, no? De tranquil·litat, queda molt i el gol ha estat un accident de moment. No moren de
7: poren nerviosos. Fabinho, xuta! L'ha tret a Bernardo amb el peu. Quina falta que ha tret Fabinho des de molt lluny, directament a porteria. Ara la passada de Denis, la toca amb el cap un defensor, recupera Peña que se'n va, Peña que controla, Peña que... força, una treta de banda. M'està agradant la sortida avui de David Peña en el partit. No és el David Peña de divendres. Si tothom se posa les piles, pot ser. Deibau. Pilota per Fabinho. Deibau, pot marcar Deibau! Fabinho, ai, mare de Déu! El xut de Deibau l'ha aturat Bernardo, que ha deixat la pilota morta als peus de Fabinho, i Fabinho no ha pogut marcar i ara s'ha ficat amb un lío considerable, donant una espitjada a un jugador de la banqueta de l'Sporting quan intentava recuperar la pilota per treure ràpid de banda. Ara va a demanar disculpes al jugador. L'àrbitre no li permet. Ell vol demanar disculpes i l'àrbitre no li deixa atracar-se. Targeta groga per Fabinho. Targeta groga per Fabinho. Ja abans sabien amonestat en Piqueras. Saps què passa? Això passa per la pilleria, no? Aquí Fabinho ara ha intentat evitar el que ha fet abans Zeki, que a una treta de banda a favor del Palma ha repinyat pilota, se l'ha ficat entre les cames, davall de la cadira, no deixava treure de banda el Palma, i Fabinho ara ha anat a treure de banda sí o sí, i ha acabat perdent perquè ha estat amonestat. Però aquesta triquiñuela dels portuguesos és el que ara intentava evitar Fabinho, que no ho ha fet bé.
4: No, perquè a més ha estat desmesurada la seva reacció.
7: Sí,
4: en aquesta amagà, en aquesta amagà pilota, perquè la pilota era en terra i ell se s'empanta la pega a l'aire.
7: Sí.
4: I...
7: sí.
4: No té justificació.
7: Deibau, ha anat per terra Fabinho una altra vegada, que es queixa d'un cop a la cara. Jo he sentit el crit des d'aquí. Des d'aquí a dalt he sentit el crit. Aquest és el partit que ahir deia...
4: Demana revisió, no?
7: Això seria el partit.
8: Barron, sí. Demana la revisió.
7: Ahir Vadillo mos va dir talment que el partit seria així.
8: Un cop a la boca.
7: Amb aquestes cosetes.
8: Comença repetició. Puro! És que li dona entre el colzo i l'ombra. En Diogo Santos, a la boca d'en Fabinho, alerta.
7: Ara van els àrbitres, a menys si això acabarà amb un penal i una expulsió.
8: Podria ser perfectament.
7: Anem a veure, jo no tinc imatge. Ara la veig. Ara veig la imatge repetida.
8: És com una colzada. El nombre,
7: i s'empanta, sí, li donen...
8: Però sí, a consciència, perquè en Diogo Santos el mira primer i va cap a en Fabinho.
7: A més, no hi ha pilota.
8: Exacte.
7: No hi ha pilota pel mig.
8: És fora de l'àrea, però.
7: És fora de l'àrea. Sí. És un bloqueig a la bèstia. Se'n va Fabinho a la bancada amb el metge Miquel Mas. A veure els àrbitres que decideixen. Tornant a veure la repetició, no sé si és fora de l'àrea o és de la línia.
8: Sí.
7: No, és fora.
8: És fora. En Fabinho té un peu de dins, sí, però el cop és fora. No, però
7: anem a veure quina era la decisió dels àrbitres.
8: És brutal, secció.
7: Estem a 9 de 9 per arribar al descans. Qui era el jugador?
8: En Diogo Santos, el dorsal 7.
7: L'autor del gol.
8: Així és.
7: L'autor del
8: així
7: gol.
8: És. Sí. Alerta.
7: No, bueno, no, els àrbitres que tornen després de veure la imatge. Anem a veure que... diran que res. Anem a veure que assenyalen falta a favor del Palma i targeta groga per Diogo Santos. Bueno, en castellà deim que ha tirat pel camino del medio.
8: No veig clar que sigui el mateix càstig que això que el que ha fet en Machado en sa mà, en Piqueras pot protestar o en Fabinho abans.
9: Sí, per exemple. Per exemple.
8: No veig.
9: Evidentment.
7: No hi ha mesura entre una cosa i l'altra. Bueno, falta a favor del Palma. Ha sortit a pista Lin, que està xerrant amb en Fabinho, amb qualque ordre de Vadillo, evidentment. Perquè li està parlant en Fabinho cara a cara. Lin ha sortit per donar instruccions a Fabinho en aquesta falta a la frontal de l'àrea. Una mica escoradata per un esquerrà, des de la part dreta. Alisson agafa distància en la pilota. I també Fabinho per l'altre costat. I l'Sporting defensen tots. Hi ha ara mateix una tanca de tres jugadors i el porter, i l'altre jugador que s'atraca. Anem a veure quina la fa el Palma. Tant de bo acabi bé. Lin pràcticament a la porteria, com si fos un porter, a la porteria contrària. Ernesto fronta la pilota, per un costat Alisson, per l'altre Fabinho. El primer en agafar arrencada serà Ernesto. Està perpendicular a la pilota.
4: Trepitjadeta.
7: No, Alisson amaga. Ernesto trepitja... I Fabinho a la graderia. Mare de Déu. Quina pilotada. ha enviat Fabinho. Se'n va Alisson, torna Piqueras. Mal, dolenta la sortida de l'Sporting. Banda a favor del Palma. Pilota a favor de l'equip d'Antonio Vadillo. Se'n va Lin i torna a sortir David Peña. S'ha anat també Ernesto. I ha entrat Lucao. Ara en pista Denis, Piqueras, Lucao, Peña i Charuto. Juga Lucao. Piqueras, Lucao, Peña. Peña, jugarà amb Denis. No en s'atura, no ho fa. Ara sí, Denis. Pilotada Denis, llarguíssima, posa el cap Lucao. Res. No podria donar direcció en aquesta pilota. Traurà de porteria Bernardo. Pilota per Diogo Santos. Ha posat el peu Lucao. Banda a favor de l'Sporting. 9-0-3. Pel descans. Guanya l'Sporting 1-0. Perd el Palma per la mínima. Diogo Santos. Dona sortida Bernardo per la banda dreta. Pressiona Peña. Juguen els dos jugadors de l'Sporting amb Peña anant d'un cap a l'altre. Ara té la pilota Wesley. Santos. Banda a favor de l'Sporting. Ha tornat a pista Fiquite. Traurà de banda l'equip portuguès. Vadillo li entrega la pilota a Wesley. Wesley que treu, alerta! Han estat massa vius o nosaltres massa dormits. Lucao, que ha fet el que ha pogut ara per treure aquesta pilota. Havia quedat botant, ha controlat amb el peu, després amb el genoll. Semblava una foto d'aquestes de presentació d'un futbolista, donant tocs. Sporting a l'atac, Ziki, Pauleta, fora. És que Ziki domina, Miquel, tots els registres possibles. Fa de pivot jugant d'esquena, fa de pivot cara a cara, es juga per banda, triangula, té una paparra impressionant i un físic que fa por.
4: És un home molt perillós. Si el deixes jugar a prop de la porteria, és un mal de cap. Constant.
7: Té un munt de recursos. Ha jugat ara cap endarrere. És que no té físic de jugador de futbol sala. Pauleta, Pauleta per Ziki. Ziki aguanta com pot l'espitjada de Piqueras. Ziki ha anat per terra, quina lluita tenen avui Piqueras i Ziki. Peña, Peña que se'n va, que guapo ho ha fet Peña, entre dos contraris, se'n va Peña, se'n va Peña. S'ha deixat caure. No hi ha falta, torna la càrrega a l'Sporting. Juga Wesley. A camp propi, cercant una altra vegada Ziki d'esquenes. Amb ell el té agafat de per tot Piqueras i es banda a favor de l'Sporting. Mare de Déu, hi ha dos partits. L'Sporting Palma i el Ziki Piqueras. Banda a favor dels homes de Nuno Díaz. Són espectaculars les rodes de premsa. Targeta per qualcú a la banqueta de l'Sporting. Són molt espectaculars les rodes de premsa de Nuno Díaz i Vadillo, com queda tan clar, tan demostrat que són ben amics, que fins i tot fan rialles a la roda de premsa amb alguns conceptes de partit, i jo li amago aquestes coses i ell m'amaga uns altres, i està, és molt entretinguda la roda de premsa dels dos. Ara juga ja una altra vegada l'Sporting, pilota cap endarrere, té Bernardo, Bernardo el porter, avança Bernardo, pot xutar Bernardo, pot xutar, no, fa la passada, li han robat, pilota per Lucao, el persegueix Ziki, on li ha llevat la pilota Ziki en Lucao, mare de Déu, alerta el xut, Denis, Ziki, Denis, dues vegades Denis, ha aconseguit aturar les espitjades de l'Sporting i ara l'abraçada, perquè han estat a punt de xocar Vadillo i Wesley França. S'han donat una abraçada i aquí no passa res. Pilota per l'Sporting en banda a l'alçada de la banqueta del Palma. Traurà Àlex Merlin. Està a la mopa aixugant la pista després de les dues intervencions en terra de Denis Cavalcanti. Denis Cavalcanti, Miquel, que l'any passat també va jugar a la final de la Champions.
4: Sí, val més no... no dir res
7: més. I Alisson també.
4: Val més no dir res més.
7: I Alisson també.
4: Val més no dir res més.
7: Juga a l'Sporting.
4: No deuen tenir molt bon record.
7: No. Fiqui, mare de Déu, com el xut, l'ha tret una altra vegada, Denis, alerta, Pauleta, Pauleta obert cap a l'altre costat, Merlin, Merlin aguanta davant Penya, aguanta Penya, li aguanta, posa el peu, no, el xut, fora. Fora no, corna. Oh. Se'n va Lucao, torna Ernesto. I està preparat per sortir també Machado en qualque moment. Corna a favor de l'equip portugués, una altra vegada Alex Merlin, banda dreta de l'atac de l'Sporting. L'àrbitre que diu, si no passa res. Vinga, corna, el treu, alerta a la frontal, Pauleta! Ha tocat no sé qui i és corna. Corna a favor de l'equip portugués.
4: Ho finalitzen tot.
7: Sí, sí, sí, està Piqueras qui ha posat el cos. No, Ernesto, amb el cul ha enviat Ernesto la pilota a corna. Alerta aquesta pilota una altra vegada a la frontal, banda a favor de l'Sporting. És que no els pots agafar amb un renunci, eh? D'una manera... Bé, Etual feia ahir molt bé fins que es va desplomar. Alerta, que hi ha hagut una topada entre Wesley i Allison. L'àrbitre diu que no hi ha res, que ha estat fortuita. Encara que ha quedat en terra, assegut el jugador de l'Sporting. Demana a l'àrbitre que surti la mopa, que no té la gràcia que té en Kevin. No, ni molt manco. Miquel.
4: Què va?
7: Això no és una mopa, això, no és, una mopa, això, és, no això té, és un aixugador.
4: No té nivell, aquest.
7: No, no,
4: no té nivell.
8: No fan gràcia.
7: Estan aquí a la Champions i no tenen el nivell d'en Kevin. No, no, no. Per suposat. Treu la pilota a l'Sporting. Banda cap a darrere, cap a Bernardo. Bernardo que aguanta aquesta pilota, juga cap a l'esquerra. Merlin davant ell, Penya. Merlin aguanta, Penya... defensivament molt bé el jugador del Palma. Merlin que retalla, Merlin que xuta, Denis, se la queda Allison. Allison intentava jugar per Penya, alerta que se la queda Zeki, torna la càrrega a l'Sporting, la passada i el corna. Intenta sortir i no hi ha manera, és com si ells fossin 8 i no 4.
4: Mordura molt poc,
7: hi ha cames verdiblanques per tot.
4: Mordura molt poc el balón.
7: Sí, sí,
4: està siguent un monòleg una altra vegada aquest partit.
7: Alerta, corna, primer pal, la treta Allison. Hi ha menys aficionats de l'Sporting que l'any passat alemans, eh? Però molts menys, eh? Ha quedat un grup de seguidors del Cartagena i després els del Palma, que avui els han canviat de graderia. Però els francesos també han quedat, eh? La majoria de francesos de l'actual són a la graderia al costat dels aficionats del Palma, darrere de la porteria que ara defensa l'Sporting. Els seguidors de l'Sporting i la resta del Cartagena estan darrere de la porteria de Denis Cavalcanti. Alerta amb el corna. Tothom per terra. Estat a punt de marcar. No sé si Ziti o Piqueras en pròpia porteria. L'ha tret el Palma, Ernesto per terra. I què assenyalen els àrbitres? Anem a veure què assenyalen els àrbitres. A 6:35, com s'ha desequilibrat el capítol de faltes, Miquel? Ara Sporting té 4 i el Palma s'ha mantingut amb les 3 que tenia fa molta estona.
4: Sí, no, no, és que el Palma s'ha posat en 3, amb un o res.
7: Sí, sí, quedaven, si no recordo malament, quedaven 12 minuts. No ha tornat a fer faltes i l'Sporting en té 4, que tenia una. Pilota per Ernesto, que ha tret aquesta quarta falta de l'equip portugués. Machado, Ernesto, Machado. Fa la parada, Ernesto que se'n va, és boníssima, xuta Ernesto, Bernardo amb el peu. L'àrbitre diu que ha sortit de banda, si el tinc davant, i aquesta pilota no ha sortit, però, vamos, que ho tinc claríssim, eh? Ho tinc claríssim, ho estic fent, és a la meva banda, i estic tan amunt que ho tinc una panoràmica extraordinària. Aquesta foto, Xisco, que has vist, està feta des de la nostra posició de comentaristes, eh? Estem al Galliner. Juga l'Sporting. Pilota per Ziki. També el Piqueras. Ha robat el Palma. Se l'endú Ernesto. Se l'endú Ernesto. Xuta Ernesto. Bernardo. Bueno. Pues van dues consecutives. A la tercera arribarà. 6:16 per arribar al descans. Pilota en banda per al Palma. Traurà Fabinho. Quina lluita que té ara Machado amb el jugador de l'Sporting. S'han abraçat tots dos. A menys qui tirava aquí en terra. Xiscala i Ernesto. I l'àrbitre que diu. que res, que treta de banda a favor del Palma.
9: Bueno,
7: senten els càntics dels aficionats portuguesos. Banda que treu Machado. Ernesto, ui, Ernesto, mare de Déu, l'ha enviat a l'aficionat número 150 de l'Etual. Torna a jugar Pauleta. Merlin. Xiscala. Merlin. Amb ell Machado. Pauleta. Merlin. Merlin que llancen amb Pauleta a l'atac. Amb ell Ernesto, que l'ha obligat a tornar a jugar cap endarrere. Té la pilota, la tenia Tomàs Passó. Pauleta. Pauleta per Merlin. Passó que rapa a l'altre costat. Davant ell Allison. Passó, combina una altra vegada amb Merlin. Merlin, Passó, a la dreta està Pauleta. Rap Pauleta. Pauleta davant Ernesto. Pauleta juga amb Passó. Passó, Merlin. Merlin, Passó. Donen voltes per la posició del pivot Xiscala. Passó que aguanta. Merlin amb ell Machado. Merlin torna a jugar. Merlin per Pauleta. Pauleta anant en terra perquè ha topat amb Allison. L'àrbitre diu que no hi ha res. Continua la possessió llarguíssima de l'equip portuguès, que no perd la pilota. Una altra vegada Passó. Passó cap endarrere. Àlex Merlin, Pauleta. No la mollen i no són capaços de llevar-li. Pauleta alerta a la parat, ha sortit amb el peu Denis. Banda a favor de l'Sporting. Se'n va Allison, entra Charuto. Se'n va Ernesto, entra Lucao. Pilota a banda a favor de l'equip portuguès. La Mopa jugant la pista. La pilota la té sota el braç Àlex Merlin. I l'altre àrbitre que diu que també s'ha de jugar al front de la porteria del Palma. 4:53 per arribar al descans d'aquest partit amb aquesta victòria de moment mínima a favor de l'Sporting, 1-0, gol aconseguit molt prest per Diogo Santos, aprofitant un xut que no era gran cosa, però que ha entrat entre les cames de Denis Cavalcanti, que en el seu pal s'ha menjat el xut del portuguès. Juga l'Sporting des de la banda, Merlin, pilota a la frontal, Xiscala, alerta el xut, Denis en dos temps. En dos temps i finalment la darrera rematada s'ha anat fora i ha quedat ferit Tomàs Passó en terra al jugador de l'equip portuguès després d'aquest intent de segona rematada. Han demanat les assistències, aprofitant Miquel per... No sé, sembla que aquesta primera part se me n'anirà amb aquest 1-0.
4: Bueno, pot ser, però el partit està un poc dins l'esperat i aquest domini tan exagerat que té l'Sporting fa que també li suposi l'esperill aquest que xerraven de les contres, que de moment no han tingut l'oportunitat, però que existeix i és a on nosaltres realment li podem fer mal. A la segona part veurem menys si en Vadillo vol capitalitzar un poc més la posició del baló i l'única manera que ara mateix pareix que és possible seria en l'entrada de Luan i tornar tenir aquestes incorporacions que fan esfonsar la primera línia defensiva del rival i jugaríem una miqueta més dins el camp rival, perquè ara pràcticament tot el que passa dins el nostre camp.
7: S'ha reprès el joc, pilota llarga per Charuto. Charuto que aguanta la posició de pilota fins a la línia fons, allà l'ha perduda. Serà treta de porteria per el conjunt portuguès, que treu ràpid, no volen cuentos ara. Bruno Pinto cap a l'altre costat. Vinícius Rocha d'esquenes amb en Fabinho, acaba per terra, pilota oberta a banda, canvia d'una banda a l'altra la pilota contínuament l'Sporting. Ara la té Bruno Pinto que ha jugat per Rocha amb ell Fabinho. Rocha cap endarrere. Wesley. Xiscala aguanta amb ell Fabinho, pressiona el Palma, punt de recuperar Charuto. Li han assenyalat falta en Charuto o no? No, sembla que no. Semblava que l'havien assenyalat falta en Charuto, però es pilota a banda. 4 minuts i un segon per arribar al final d'aquesta primera part. Sporting 1, Palma 0. El gol de Diogo Santos. Amonestacions per Piqueras, Fabinho, Machado i també Diogo Santos. Pilota que juguen els portuguesos. Alerta la pilota a l'espai. Ha evitat el corna Denis Cavalcanti.
4: Gavi, sí que havia estat falta, eh? I a més ha pujat. Ha pujat en el marcador, sí, estem en 4.
7: Ah, sí, sí, ara l'han posat. És que han tardat molt en posar-la, jo pensava que no l'havien assenyalat. I de 4-4 en el capítol de faltes, amb 3-42 per davant. Pilota per Chiscala. Jugarà l'Sporting. Mira el marcador Vadillo. Marcador central que penja des de mig de la pista, com el del Palau Blaugrana. Juga l'Sporting. Chiscala. Rocha. Rocha per Bernardo. Bernardo, el porter, que s'avança. Bernardo, que xuta. La treu amb el peu. Denis, que s'ha fet mal al genoll. S'ha fet mal Denis al genoll dret. S'atura el joc. Demana l'àrbitre. La Mopa no, li diu que no. Sí, ara li diu que sí. S'ha aixecat Denis. Sembla que no és res més que un cop. I se reincorpora al joc el porter del Palma. Traurà de banda des de l'altre costat l'Sporting. 3-20 per arribar al descans. Vitrifrigo Arena. Pésaro 2026. El Palma cerca la quarta, l'Sporting la tercera. Jugarà de banda l'Sporting. Guanya l'equip portuguès per 1-0. Alerta la passada. Era boníssima la passada a l'espai. Era boníssima cercant el segon pal. No ha arribat a temps el jugador de l'Sporting perquè un jugador del Palma l'ha enviada fora de banda. Traurà Wesley. Wesley cap a de fora de l'àrea. Molt bé, Lucao. Lucao que l'havia una altra vegada fora de banda. I una altra vegada Mopa. Aquests àrbitres no són com altres, eh? Cada vegada que hi ha un tio en terra, criden-se Mopa. Jugarem fins a les 11 de la nit en aquest pas. Traurà Wesley de banda. Al costat seu, Vadillo. Wesley que treu cap endarrere. Bernardo Paso, porter. Bernardo para Wesley. Wesley cap endarrere. S'ha duit un cop Wesley de Charuto, important. Rocha, massa llarga la passada de Rocha. La hi ha tocada de Ibao. Es van de favor de l'Sporting. Aniries a cercar l'empat abans del descans, Miquel? O millor que no passi res?
4: No, jo crec que el partit no està malament per nosaltres. Aquest gol tampoc mos condiciona massa i jo crec que lo seu seria no assumir rits innecessaris perquè queda molt i ja varen demostrar, no?, la capacitat de reacció de l'equip, pues amb un gol de diferència només no han de tirar coa a Santa Dona.
7: Quina passada llarguíssima de Denis per Deibao. La passada de la mort de Deibao i ha estat a punt de rematar Deibao. Deibao ha estat a punt de rematar Charuto. Pilota per l'Sporting, que juga en llarg també. Defensa l'acció Lucao, alerta. Penya molt bé, Lucao millor. No pot arribar a Charuto perquè la pilota ha botat fent un efecte que ha anat directament a peus del jugador de l'Sporting. Bernardo Passos, que dona sortida al seu equip per banda dreta. S'atura, juga una altra vegada per Wesley. Té la pilota l'equip portuguès. Lucao que defensa aquesta acció. Passada per Wesley a l'altre costat. Wesley combina una altra vegada cap a l'esquerra. Lucao aguanta el pal i fora el xut del jugador de l'Sporting. Uf, semblava que anava a fer una passada i ha tirat directament a porteria. Surt jugant el Palma. Ernesto, Charuto, Ernesto, Penya per Ernesto, és bona. Quina falta damunt Ernesto, quina falta més lletja. Això hauria de ser targeta. Però i sembla

0: els dos minuts d'aquesta decisió i una mamanco. Bueno, i la possibilitat d'una altra falta ser la sisena.
1: De totes maneres, és curiosa la repetició que en Diogo Santos, quan va fer l'entrada, el peu li queda trebat en terra i per això l'embasteja. És curiós perquè se li ha doblegat la cama i ha estat una cosa estranya. És a dir, el Vera, que ha estat molt aparatosa...
0: Sí, però que tal vegada no volia, ell no volia.
1: La falta és clara, perquè al final el toma, ho faig de manera voluntària, no el tomes. El que passa és que, en primera instància, pareix que va per ell, no?, que ha estat una entrada superlletja, i després a la repetició veus que la cama li queda trebada en terra, i amb això en l'altra cama li l'embasteix. Però bueno, és igual,
0: bueno,
1: a tu.
0: Circumstància que s'ha d'aprofitar. Ha entrat a pista Lin. Fabinho, Lin, Peña, Ernesto. Ells amb tres jugadors i un porter. Queda 1:52. Traurà la falta Fabinho. Per Lin. Fabinho. Peña, Fabinho, Lin. Lin, una altra vegada per Fabinho. Peña, Fabinho, Lin. Ara arriba a peus d'Ernesto. Ernesto a l'altre costat per Fabinho. Fabinho pel Peña. Peña xuta, fora. Llàstima. Minut i mig per arribar al final de la primera part. Continua perdent el Palma per 1-0. L'Sporting amb un jugador més per expulsió. Dos minuts. Pilota que posa el cap Fabinho. Recupera el Palma. Ernesto juga per Denis. Denis amb Fabinho. Fabinho a la càrrega. El Palma amb un home més. Juga Fabinho per Peña. Fabinho, Lin. Lin i Fabinho. Peña, Fabinho, Lin. Alerta, Lin, xuta! Ha quedat la pilota morta dintre de l'àrea, l'ha agafada Bernardo. Bernardo que xuta directament... Què fa? El xut de Bernardo a l'altre costat perquè jugui Denis. I l'àrbitre que diu, atura el joc. No val. Ha de començar la jugada una altra vegada en línia de banda a favor del Palma. No sé què han assenyalat. De veres. Bueno, ha jugat Lin per Fabinho. Defensa de 3 de l'equip portuguès. Lin. Lin, xuta Lin. No. Xiscala, li ha llevat la pilota. La recupera Fabinho. No aprofitarem això, Miquel. Alerta! El xut, la passada. No era un xut, la passada de Fabinho. L'ha tocada un defensa de l'Sporting. Ha anat en el pal i directament fora. Corna, treu el Palma. Fabinho, Ernesto. Fabinho, Ernesto. Fabinho, això s'ha d'aprofitar. Pilota per Peña, Peña per Fabinho, Fabinho per Ernesto, Ernesto per Lin, Lin, Fabinho una altra vegada, Fabinho, ara sí, Peña, a corna Bernardo. Me sembla mentida que no aprofitem aquesta circumstància, Miquel, queden 31 segons.
1: Ho estan defensant bé, nosaltres ara no hem mogut malament, ens hem fet bascular d'un costat a l'altre, hem trobat
0: la
1: passada.
0: Tens morta, demana.
1: David, tal vegada havia d'haver pegat un poc a tantes. Aquesta trepitja de t'ha donat temps en els defensors a reajustar i no deixar espais.
0: És que mos han posat votant l'oportunitat d'anar-nos al descans amb un empat. Amb una jugada que ha aparegut, no l'hem cercada. Ha aparegut perquè el joc té aquestes coses i no l'estem aprofitant.
2: Escoltam les paraules de Badillo a la banqueta.
3: De acuerdo que en una lista. En una de estas, en el momento que viene aquí, tienes a bloquear.
4: ¿Al diestro o al zurdo?
3: Aquí o aquí, ya lo tengo. Cuando juguemos aquí, te metes aquí a continuación.
4: ¿Vale o no?
5: Vamos a hacerlo. Oscar, las instrucciones de Badi.
2: I del Gavi, sentíem l'entrenador de Palma Futsal, 30 segons per acabar. Messi aconseguim, no?, empatar el partit abans d'anar al descans.
0: Anem una altra vegada, se reprèn el joc, en pista Alisson, Fabinho, Ernesto i Lin. Ells defensen en 3 i porter. Corna a favor del Palma, treurà Lin. Treu Lin, pilota per Ernesto, Fabinho, Alisson. 25 segons, Fabinho, Ernesto, Alisson, Ernesto, Ernesto, Fabinho, Fabinho, bona per Lin! El xoc entre Lin i Bernardo, que agafa la pilota. Queden 13 segons, pilota llarga de l'Sporting.

0: recupera Fabinho, hi ha temps, venga, Ernesto corre la pista, queden 5 segons, Ernesto pilota per Fabinho, no pot xutar Fabinho, massa forçat, la té Alisson per Fabinho per Ernesto, xuta, fora de temps, ha xutat fora de temps, s'acaba la primera part, abraçades dels jugadors de l'Sporting perquè han defensat molt bé aquesta situació amb un home menys els darrers pràcticament 2 minuts. Jugadors a vestidors, 1-0 perd el Palma, Miquel Vidal.
1: Bueno, pues has partit un poc dins l'escenari que esperaven, no? Un Sporting molt fort, un Sporting defensivament molt intens i dominador del joc. El Palma, pues el Palma ja sabia que era un partit per patir, no ho està fent malament, el gol ha vengut amb una jugada desafortunada, no?, de Denis, que no ha baixat el genoll a temps i li ha passat la pilota per mig de les cames, i a partir d'aquí pues, tot per decidir una segona part on Sporting seguirà en els mateixos arguments i a veure mem quina proposta o en quin moment decideix Toni Vadillo canviar els arguments per començar a pensar anar pel partit.
2: I d'aprofitar...
0: Com el de, per exemple, el de la porteria, no?
1: Com, per exemple, que ja ho hem dit abans, no? Si vols tenir un poc més el balón, que el joc se produeix aquí dins el camp rival, ara mateix la millor eina que tenim, per no dir-te ja quasi l'única, és aquesta incorporació de Duan.
2: I de companys, aprofitem aquest descans, aquesta petita pausa, per fer una pausa, tot d'una tornant, perquè d'aquí uns moments també començarà la semifinal en futbol del play-off d'ascens a la primera federació entre el Corujo i l'Atlètic Balears, i també pel butlletí informatiu amb els nostres companys d'informatius. Tot d'una tornant.
3: Esports 3, en joc, IB3 Ràdio. La música
4: ressona. Capella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
3: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: Idò, temps de descans a P0. Continua guanyant l'Sporting de Portugal per la mínima, per 1-0 contra l'Illes Balears. Palma Futsal, gol de Diogo Santos al minut 3 de partit. I aprofitam aquest descans a P0 per conèixer de la mà del nostre company Joan Josep Sunyer. Com anem? Bon vespre.
1: Molt bon vespre, Xisco, i tothom.
0: Idò, aprofitant per saber què passa més enllà de l'esport.
1: Idò, bon dia. Continua l'operació de desembarcament i repatriació de passatgers del creuer on viatjaren persones infectades de l'antivirus. La major part d'aquests 147 passatgers ja són a terra i fins i tot n'hi ha que ja han retornat als seus punts d'origen. D'aquests, en el cas del grup dels francesos, la darrera hora és que una de les persones ha presentat símptomes en el trasllat en avió. Cap altre passatger ha mostrat de moment símptomes. Tots els han fet un test, en una enquesta, una avaluació inicial abans de sortir del vaixell. En el cas dels espanyols, recordem que han ingressat també a primera hora del capvespre a l'Hospital Madrileny Gómez Ulla, on hauran de passar la quarantena, a més de les diferents proves PCR, com explicava avui migdia la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Lo que se le ha hecho en el barco, como está así protocolizado, es los test epidemiológicos, ¿no? Las encuestas epidemiológicas en las cuales se ha asegurado que todos están asintomáticos. Cuando lleguen al Gómez Ulla es cuando se les realizará las diferentes pruebas de la PCR y que se les repetirá, en el caso del protocolo en el Gómez Ulla, a los 7 días. Y en función de si aparecen casos o no aparecen casos y si es positivo o es negativo, pues ya iremos tomando las diferentes vías del protocolo que están establecidas.
1: Per demà quedarà el desembarcament encara dels passatgers australians perquè el seu avió, que els ha de retornar al seu país d'origen, no arribarà a Tenerife fins aquest dilluns. També al capvespre es preveu que parteixi fins al seu destí final als Països Baixos el creuer amb la meitat de la tripulació a bord. I avui capvespre també ens deixa aquest so. És el del moment de la sortida per la porta d'arribades de l'aeroport del Prat de Barcelona de l'activista palestí amb passaport espanyol Saif Aboukeshek, que, recordem, ha estat deportat per Israel després d'alliberar-lo, havent-lo tingut una setmana detingut, d'atenció que va ser en el, quan participava de la flotilla per la llibertat de Gaza. En declaracions avui de matí a Turquia, abans d'agafar el vol de retorn a Espanya.
3: I left behind me thousands of Palestinian prisoners.
1: Aboukeshek reivindicava la continuació de les mobilitzacions a favor de la població de Gaza, que ha dit pateix molt més del que ho ha pogut fer ell aquests dies fruit de les tortures que ha denunciat de mans de les forces israelianes. I amb aquesta informació, Xisco, donem punt i final a aquest repàs de l'actualitat general d'informació.
0: Idò, moltes gràcies, company, per actualitzar-nos i informar-nos sobre tot allò que succeeix més enllà de l'esport. I pel que fa al partit de Palma Futsal a la final de la Champions, recordam, resultat el descans favorable al conjunt portuguès, l'Sporting de Portugal, que guanya de moment per la mínima per 1-0. Gol de Diogo Santos al minut 3 i el jugador portuguès del conjunt portuguès justament ha vist la targeta vermella en aquesta primera part. Veurem el conjunt d'Antonio Vadillo si com surt a la segona part, a menys si cerca reaccionar de la mateixa manera que ho va fer a la semifinal, i en aquest moments sembla que ja ha començat el partit a Coruixó, entre el Coruixó i l'Atleti Balears a Terres Gallegues, un partit que recordam és el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la primera federació, una mateixa eliminatòria que han viscut avui de matí amb el Numancia i el Poblense. Vos recordam que ha guanyat el conjunt d'Òscar Troya per 0-1, ha guanyat a Los Pajaritos gràcies al gol de Marcos Alarcón, i l'Atlètic Balears en aquest moment ha començat. Miqui Tous, bon vespre.
4: Què tal? Molt bon vespre, Xisco, gent d'Esport 3, en joc i vetre ràdio. Efectivament, acaba de començar aquest partit, aquestes semifinals del play-off d'ascens de primera federació entre el Coruixo i l'Atlètic Balears. El conjunt blanquiblau que cercarà treure un bon resultat en vista el partit de tornada que es jugarà diumenge que ve a l'estadi Balear. El conjunt blanquiblau que vol tornar a la categoria de primera federació després del descens i està ara mateix a 4 partits d'aconseguir-ho. Ja tenim els 11, ja roda la pilota al camp del Corujo, l'Atlètic Balears, que ha sortit amb Pablo García a la porteria, en defensa de 4, al lateral dret per Marc, doble parella de centrals amb Vival López i Alejandro Pérez, al lateral esquerre pel capità Jaume Pol, el doble pivot per Jofre Xerta i Gerardo Bonet, per la dreta Moja Keita, per l'esquerra Víctor Morillo, la mitja punta per Rubén Bové i en punta d'atac Jaume Tobar. Aquesta és l'11 del conjunt blanquiblau per part del Corujo. Forma amb aquest 11 el conjunt gallec, en Ruiz Díaz a la porteria, en Carlos Alonso en el lateral dret, en Guille Pinín i Borja com a parella de centrals, en Xavi Cidre per la banda esquerra, doble pivot també per Juan Rodríguez i Rares Mandrea, per l'esquerra Nacho Fariña, per la dreta Gandia, la mitja punta per David Añón i en punta d'atac Xavi Solà. Aquest és l'11 del conjunt del Corujo, 5è classificat del grup primer. L'Atlètic Balear, que cercarà treure un bon resultat, ja roda la pilota a terres gallegues, primers 3 minuts de partit, continua l'empat a 0, Corujo 0, Atlètic Balear 0.
0: I a partir d'ara de les 7 en punt continuaran també aquest Esports 3 en joc, visquent aquest partit entre el Corujo i l'Atlètic Balears, un partit corresponent, com han comentat, al partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la primera federació. I pel que fa al Palma Futsal, ho han comentat, continuava el temps de descans perdent l'Illes Balears Palma Futsal per 1-0, gol de Diogo Santos i Miquel. Si han de destacar un jugador d'aquesta primera part, sense dubte ha de ser Denis Cavalcanti.
5: Sí, i l'hem de destacar per lo bo i per lo dolent, no? Perquè Arbera, que ha fet una molt bona primera part, però que també el gol ha estat una cantada, no? Una errada que ha baixat molt tard el genoll i la pilota li ha passat per mig de les cames.
0: Així és, sense dubte el millor del partit, a pesar d'aquest primer gol. I com comentaven també, el partit entre el Corujo i l'Atleti Balears, en la narració de Miqui Tous, i també hem de saludar, perquè està aquí amb nosaltres per comentar aquest partit del play-off d'ascens a la primera federació, el nostre company Tomàs Llibert. Com estàs? Bon vespre.
6: Bon vespre.
0: Com ha començat aquest partit? Com veus aquesta eliminatòria entre el Corujo, l'Atleti i Balears?
6: Bueno, pues jo m'imagino que serà una eliminatòria igualada, com serà la del Poblense, que avui de matí ha pegat un cot damunt la taula amb aquesta victòria davant el Numancia, que poca gent al millor sorprès, sobretot per lo que és el Numancia, no? Per lo que ha estat. L'Atleti i Balears serà un partit complicat, un partit d'accent sempre ho és, és a doble volta, a doble partit, hem de pensar que si té un bon resultat aquí, després rematar-lo aquí a l'estadi. En qualsevol cas, partit igualat, el que estem veient en aquests primers minuts.
0: Així és, i de l'Atleti Balears, com ha sortit el terreny de joc aquest primer minut, Miqui?
4: Alerta aquesta oportunitat, Moja Keita l'ha tanguda a la frontal de l'àrea, ha sortit el porter, ha quedat mort a la frontal, ha arribat el jugador de l'Atleti Balears en cama dreta, ha xutat, aturat, però Rubén Díaz, la primera aproximació de l'Atleti Balears en aquesta jugada. Per banda dreta, el xut de Moja Keita, aturat el porter. Quina bona oportunitat, Tomàs. El porter ha sortit una miqueta...
6: Sí.
4: Ha fallat, però bé...
6: Oportunitat clara, la que ha tingut en Keita. La primera arribada que ha tingut l'Atlètic Balears. El partit s'està jugant molt en el centre del camp, però la primera l'ha tingut l'Atlètic Balears amb aquesta rematada d'en Keita.
4: Hi ha una gentada en el camp, en el camp del
6: Corujo. Com ha de ser.
4: La gent està en ganes de veure el seu equip, 5è classificat del grup primer, el Numancia, el rival del Poblense, també d'aquest grup primer de segona federació, quart classificat, i l'Atlètic Balears, que tindrà sempre el factor camp a favor per intentar pujar a primera federació. La tanguda Moja Keita, la primera oportunitat del partit en aquesta aproximació del conjunt blanquiblau. Dona instruccions al tècnic del Corujo, la pilota a servei davant de l'alçada de la banqueta del conjunt gallec, la pilota en el centre del camp, juga David Añón, cercant a banda dreta per Gandia, intenta tocar el jugador de l'Atlètic Balear, deixa sortir Jaume Pol, la pilota serà servei de banda pel jugador mallorquí per lateral esquerre del conjunt blanquiblau, jugarà Jaume Pol.
6: És difícil, Miqui, que no hagi que gols en aquest partit, els dos nous. Sí. Han marcat 34 gols entre tots dos.
4: En Xavi Solà i en Jaume Tobán.
6: N'ha fet 15, sí. En Jaume Tobán n'ha fet de 9.
4: Bé, dos killers que tenim avui damunt la gespa del camp del Corujo. Veurem si en Jaume Tobar avui està, com diuen, enxufant, no? I intenta marcar un d'aquests gols que pot donar
7: Pot aproximar l'Atlètic Balears a jugar la final d'aquest play-off d'ascens. La pilota en el centre del camp. Juga Gerardo Bonet, intentant cercar banda dreta l'esfèrica per Ivan López. Aixeca el cap al lateral dret, juga en curt, cercant el seu company Alejandro Pérez. Pilota llarga per l'esquerra per Víctor Murillo. Arribarà a ratxa de fons, intenta l'1 contra 1. La passada al punt de penal, s'anticipa el central del conjunt del Coruixo, Borja. La treu directament en el centre del camp, intenta tallar el jugador de l'Atlètic Balears, era Jofre Xerta, però s'endú la pilota el Coruixo. L'esfèrica per Juan Rodríguez, per banda esquerra, cercant per banda dreta a Xavi Cidre. I intenta arribar a ratxa de fons, alerta en aquesta aproximació del Coruixo, se tanca l'Atlètic Balears, línia de tres quarts, dincant del conjunt blanc i blau, aixeca el cap, Xavi Sol, el pitxitxi, el killer del Coruixo, fa un retall, la juga de cara, cercant de nou a un company, a Xavi Cidre, se tanca bé l'Atlètic Balears, torna a començar a jugar del Coruixo, minut 7 de la primera part, a Terres Gallegues, la tanguda, l'Atlètic Balears, la tanguda, Moja Keita, ho intenta per banda esquerra el Coruixo, però encara no se mou el marcador. Coruixo 0, Atlètic Balears 0.
0: Aquest partit a Terres Gallegues entre el Coruixo i l'Atlètic Balears, partit corresponent al partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la primera federació, i també ho virem junt a la gran final de les Champions de Futbol Sala entre l'Sporting de Portugal i l'Illes Balears Palma Futsal. Recordem que continua guanyant el conjunt portugués per 1-0 el temps de descans, gol de Diogo Santos al minut 3, que ha aconseguit batre el porter Denis Cavalcanti, el porter del conjunt mallorquí, la pilota que passava entre les cames, però és que després el porter ha firmat una boníssima primera part, ha estat l'home més actiu, i això no és una bona senyal de com ha anat, Miquel, aquesta primera part, ha dominat, no?, clarament, l'Sporting.
5: Sí, però bueno, ja ho havíem dit, no?, que tal vegada era l'escenari que esperàvem, no?, un Sporting dominador que somet en el Palma a haver de defensar amb un bloc baix que és de sofriment constant, i bé, i que és molt important que el Palma tingui paciència i que sàpiga esperar les seves oportunitats, a la contra li apareixeran aquestes oportunitats, i després el que hem dit, no?, a veure en quin moment Toni Vadillo decideix canviar un poc l'escenari i fer participar Luan, que sabem Pésaro, que és la manera de jugar dins el camp rival.
0: Anem a Pésaro, Gavi.
8: Idò, això que dius, Miquel, no serà d'inici, eh?
4: Perquè gol, torna a sortir d'ells com el canti d'inici. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de l'Atlètic Balears, marca Rubén Bové. Marca el migcampista del conjunt blanc i blau. La jugada Vilària, ha sortit Ruiz Díaz, el porter del Coruixo, que avui no té el seu dia. S'ha quedat a mitja sortida, no s'ha entrat amb el central, no s'ha entrat en Juan Rodríguez, s'ha anticipat el més viu de la classe, Rubén Bové, i a ple ha enviat la pilota al fons de la porteria gallega. Marca l'Atlètic Balears, marca Rubén Bové per posar per davant el conjunt blanc i blau i donar una passa més cap a l'ascens. Marca el conjunt mallorquí a Coruixo, marca Rubén Bové, Coruixo 0, Atlètic Balears 1.
9: Esports 3, en joc.
0: I de bones notícies a Galícia, perquè s'avança el marcador el conjunt de Luis Blanco, tot d'una tornant per comentar aquest gol en Tomàs Ibert. Però Gavi, com ha començat aquesta segona part?
8: I doncs just ha començat la segona part i hem de tenir en compte un detall. Primer, que no ha canviat la porteria Vadillo com va fer a la semifinal. I segon, que els primers 9 segons d'aquesta segona part ha tornat a sortir l'Sporting amb un home menys perquè no s'havien esgotat els 2 minuts de l'expulsió de Diogo Santos. En els 10 segons ja ha tornat a la pista Ziquité, ja estan jugant 4 contra 4, a més dels porters. En aquesta segona part l'Sporting i el Palma, que continua perdent per 1-0,
0: I de tornar ara en futbol, el play-off d'ascens a la primera federació, Tomàs Ibert, gol de Rubén Bové, i és que el porter rival ha vedat a la sortida.
5: Quin 10 minuts que el porter, Tomàs,
6: sí,
5: mare
6: sí,
5: meva.
6: Molt bon per l'Atlètic Balears.
5: Sí, sí.
6: Sí que és vera que ja havia tingut una oportunitat en Keita. El partit el té bastant controlat l'Atlètic Balears, i amb aquest gol jo crec que ara el tindrà més. Hi haurà moments que hi haurà diversos partits dins el mateix, allà on el Coruixo no li queda més remei que que d'aquí anem a veure aquest corna també, perquè...
7: Alerta el corna en camp esquerra, a l'esquerra de la porteria de Pablo García, del porter de l'Atlètic Balears, molt tancada, sense problema d'àrea petita, el porter de l'Atlètic Balears que bloca i passa el perill. Deies, Tomàs?
6: No, comentava que el partit ja té controlat l'Atlètic Balears en aquests moments, eh? I amb aquest gol jo crec que ha de seguir igual, ha de seguir en la mateixa línia, està dominant el partit, no estan creant problemes, i cada pic que l'Atlètic Balears apropa a la porteria sí que donen sus.
7: Alerta, Marc, la pilota al segon pal, molt passada, no hi arriba Jaume Tobar, a veure si arriba Víctor Morillo, torna a recuperar l'Atlètic Balears, línia de 3-4, la pilota a la frontal, Moja Keita, alerta la jugada, que vol l'Atlètic Balears, el xut i gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de l'Atlètic Balears, mare meva, quin partit, quina bona jugada, quina combinació... La pilota a la frontal de l'àrea i el xut en camp esquerra marca el segon l'Atlètic Balears. Què ho ha fet? Víctor Morillo s'ha anticipat a la defensa gallega. La pilota a la frontal de l'àrea. Moja Keita, que l'ha deixada de cara i des de darrere, crec que ha estat Alejandro Pérez, en camp esquerra, marcant l'Atlètic Balear, marca el conjunt blanquiblau al segon, el conjunt de Luis Blanco, que encarrila el partit en el minut 12, Corujo, Corujo 0, Atlètic Balear 2.
9: Esports 3, en joc.
7: Quin golàs, eh?
0: Segon gol.
6: Segon gol, la veritat que va molt bé. Ho estava comentant, que l'Atlètic Balears tenia el partit molt, molt controlat i que el 0-2 ho demostra. És el que dèiem, està seguint. Si pot fer el tercer, millor, millor. És molt pres, la veritat que...
7: És el Corujo, Tomàs.
6: És una verbena. És una verbena. La veritat que està tenint moltíssimes errades. Cada pic que l'Atlètic Balears s'apropa és una jugada de perill. I jo crec que aquest segon gol li haurà fet molt de mal.
0: Tornem a Pesaro perquè a la final de la Champions el Palma el que sí necessita marcar un gol és l'Illes Balears. Palma futsal, Gavi, com avança el partit?
8: Idò, ha agafat la iniciativa l'equip d'Antoni Vadillo. Miquel, ara és el Palma qui té tancat el seu camp i creant problemes de sortida de pilota a l'Sporting de Portugal.
5: Bueno, és una miqueta el que necessitaven, no? El joc s'estava fent tot a dins camp propi, això era molt perillós. Ja ho hem vist a primera part, amb una jugada desgraciada, ha caigut l'únic gol del partit, i necessitaven, no?, llevar-mor de damunt aquesta pressió, aquest domini, i fer que les coses passessin...
8: Deibau! A punt de marcar Charuto! El xut de Deibau amb problemes! L'ha catapultat cap amunt Bernardo, i la rematada de Charuto no ha arribat a entrar a la porteria. Ell ha quedat enganxat de la xarxa, no podia sortir, semblava un peix. Recupera el Palma una altra vegada, que ara sí, ara està manant en el partit, jugant amb Deibau, Peña, Lucao i Charuto. Charuto d'esquenes, aguanta Charuto, pot xutar Charuto! El xut és dolentíssim, però ha estat a punt de rematar Deibau. La pilota ha sortit per la línia de fons, jugarà l'Sporting. Primers 3 minuts de la segona part, continua guanyant l'Sporting per 1-0.
0: A mi, ara, el Palma, Miquel, que en aquesta segona part ha d'oferir molt més, no?, en atac que la primera, si no...
5: Evidentment, el Palma ha d'anar de menys a més. No se pot conformar, no pot esperar especular en el resultat, però tampoc ha de voler precipitar-se i tenir errades que li puguin sortir molt cares. Sporting, sabem que és un equip que aprofita molt bé les errades de rival i no li han de donar cap facilitat, i han d'anar cap endavant, han de ser valents, però amb paciència i prudència.
0: I abans el Palma...
8: La pilota ara per banda, David Peña.
0: Sí, David. No, deia que el Palma no ha pogut aprofitar la targeta vermella de Diego Santos, però almenys s'hi pot aprofitar ara que té un poc més la posició de la pilota per aconseguir posar l'empat al marcador.
8: S'ha d'empatar el partit perquè no cresqui l'Sporting amb aquesta mínima avantatge i es pugui sentir còmode. La té el conjunt de Nuno Díaz. Juga l'Sporting per banda esquerra. Alerta amb aquesta acció. Cara defensa. Peña! Ha estat molt bona la incursió de Felipe Valerio. S'ha desfet de David Peña. Ha creuat massa la pilota. Juga Denis. La té Charuto. Charuto que se'n va. L'han agafat per un braç. L'han agafat per un braç. Hombre, l'han agafat per un braç. I no assenyala res. Li diu que calma. Que calma i treta de porteria per l'Sporting. El tenien agafat per un braç. Està desesperat, Charuto. Quines accions... Això m'agrada que els àrbitres siguin permissibles en el joc, però hi ha coses, Miquel, massa descarades.
5: Bueno, en el final, lo important és que el criteri sigui el mateix. I avui el que sí veiem és que el criteri no és regular. Hi ha hagut faltes que han aparegut clamoroses que no s'han pitat i després hi ha hagut jugadetes que no pintaven res i sí que ens han pitades. Per tant, no sé. Lo important seria que coixen un criteri que tothom sabigués exactament en què està jugant.
8: Intentar recuperar aquesta pilota Lucao, que finalment la perduda serà treta de banda per conjunt portuguès. Pilota que té Felipe Valerio. Bernardo, que li dona sortida per l'altre costat. Rep el porter de l'Sporting. Combina a l'altre costat per Wesley. Wesley se'n va conduint pilota davant ell, David Peña. Wesley aguanta. Wesley que se'n va. Ui, quin traje li ha fet en Peña. Alerta Wesley, el xut. Denis a corna. Aquest Peña sembla el del divendres i no el de la primera part d'avui.
5: Totes maneres, defensivament sempre pateix molt, eh? Quan l'encaren, té molta dificultat. I ja l'altre dia vàrem veure com va patir moltíssim davant els francesos.
8: No té reprís. Quan li fan un canvi de ritme, ell va en gasoil. No arriba, se li en van. Corna que traurà Wesley, pilota penjada a l'altre costat. La tocada de Lucao, banda a favor de l'Sporting. 15-46, saps que en queda de molt. 1-0 guanya l'equip de Nuno Díaz. Pilota a banda per Valerio. En terra estira Lucao. Ha rebutjat Peña. Banda una altra vegada a favor de l'equip portuguès. Preparat per sortir Zequité. També per part del Palma, Piqueras i Alisson. La mopa que ha sortit. El joc aturat. Jugarà de banda l'Sporting. Hi ha temps i possibilitats. Està més o manco equilibrat el partit. Fins i tot en el joc, perquè el Palma ha sortit millor en aquesta segona part. Pilota per Bernardo. Bernardo combina a l'altre costat amb Wesley. Wesley s'atura una altra vegada per Bernardo. Valerio espera a l'esquerra. Bernardo espera que el Palma surti. Wesley tocant enmig del camp, obrint ara cap a la dreta per Pauleta. La té el conjunt portuguès. Està aguantant aquesta pilota Chiscala. Una altra vegada Wesley amb Felipe, no, opta per... Sí, ara sí, se dona la volta i Felipe Valerio, qui té la pilota, li ha llevat a Peña, que se n'ha anat en terra espitjat. L'àrbitre diu que no hi ha res. Torna a jugar Felipe Valerio, que xuta, Denis Cavalcanti. Aturada de Denis, canvia la pilota a banda, traurà de banda l'Sporting. 14-56 per davant. Banda que traurà Wesley, surt a pista Zequité. L'home més perillós i desequilibrant d'aquest equip. Wesley treu a la frontal, el xut de Pauleta, rebutja la defensa, li cau a Zequi, el darrer tocat està d'ell. Banda a favor del Palma. Banda que jugarà David Peña. Preparats per sortir Machado i Fabinho. Juga en llarg Peña. Oh, massa llarg. Dirà directament fora de banda. Se'n va Wesley. Entra Chiscala. No, és Pauleta que s'anà. Pauleta seu. Chiscala a pista. Banda a favor de l'Sporting. 14-45. Sense faltes encara en aquesta segona part. I ja duim 5 minuts i mig. Pilota per Zequi. Zequi s'ha quedat sense pista. Banda a favor del Palma. Se'n va Lucao. Torna Fabinho. En pista Denis, Piqueras, Fabinho, Machado i Alisson. Jugarà Fabinho des de la banda esquerra, zona defensiva. Denis espera a l'altre costat. Ja la rapa el porter. Denis, pilota llarga, ha posat el cap, alerta Alisson. Zequi que la treu, no hi ha porter, s'havia desplaçat. Machado i Zequi fora de banda. Pilota per al Palma. Pilota per als homes d'Antonio Vadillo, que xerra amb en Pizarro. Veu aigua Vadillo, treu de banda Fabinho. Machado pot xutar, malament. Uf, quin xut més xerec d'en Machado, que es perd per la línia de fons. Traurà Bernardo Passó, el porter de l'equip portuguès. Valerio. Tot això en camp propi. Valerio pressiona molt bé Machado. Han topat un l'altre. Xiscala surt jugant per Zeki. La lluita Zeki-Piqueras. Zeki a l'altre costat. Felipe Valerio. Amb ell Machado. Valerio que se'n va, Valerio que se'n va, Valerio que se'n va. Fa la passada, Zeki de taló. Oh! D'esperó ha rematat Zeki. Ha anat al pal i directament fora. Quina rematada, quin recurs de Zeki té. Ha estat a punt d'establir el 2-0. Quina rematada d'esperó que s'ha anat al pal. L'haurà tocat a colcú perquè ha acabat en corna. S'ha fet mal Piqueras. Està assegut en terra.
0: Aprofitant per tornar a Galícia, perquè l'Atleti Balears continua guanyant per 0-2 el Coruixo i, Miqui, el conjunt gallec ha reaccionat.
7: Ho està intentant, però l'Atleti Balears té el partit a controlar gràcies d'aquests dos gols de Rubén Boveda, el capità del conjunt blanquiblau, el segon d'una gran factura, el segon gol de l'Atleti Balears amb un xut des de la frontal de l'àrea. Tomàs, l'Atleti Balears que ho té controlat. El Coruixo no li costa. Demanava penal en Jaume Tobar en una acció dins l'àrea, però l'àrbitre ha dit que no, semblava que no ho era, però en el Coruixo li costa, i l'Atleti Balears que ara mateix té el partit allà on vol.
6: Sí, li està costant moltíssim arribar, crear sobretot jugades de perill, no està arribant, tenen molt controlat el seu d'antecentre, que és el màxim golejador.
7: Alerta, la rematada aturat! Pablo García, la pilota al punt de penal, la rematada amb el cap del jugador del Coruixo anava a l'escaire i cabe, s'ha estirat el porter de l'Atlètic Balears, Pablo García, per evitar el primer del conjunt gallec. La pilota anava de dins, cabe que ho ha fet el porter per evitar el primer del conjunt del Coruixo, la salvada.
0: Anem a pesar-ho perquè demana en penal el conjunt portuguès, Gavi.
8: Sí, ha hagut una acció que ha quedat a Xiscala assegut en terra, sembla que s'ha fet mal i de vores. Anem a veure aquesta revisió, si se du a terme. De moment els àrbitres estan al voltant del jugador castigat en terra del conjunt portuguès. Mira cap en terra Vadillo. Denis que s'apropa a la banqueta i xerra amb en Luan Müller. Ara també amb en Vadillo, la mopa que fa la seva feina. I els assistents atenguent en Xiscala, que continua en terra. Jo és que no record que ha passat, ha tret de cantonada l'equip portuguès i a la defensa pues, ara ha hagut una topada.
0: Sí, una topada entre dues cames.
8: Xiscala en terra.
0: Miquel,
8: sí.
0: Què trobes?
5: No sé. Jo crec que no hi ha hagut responsable, no. És veure que en el final s'ha pogut fer mal, però no he vist cap acció. De fet, jo crec que ells no han demanat el manco. El que veiem per pantalla no han dit que demanar sense revisió.
8: No, i els àrbitres ni tan sols s'atraquen a la taula.
5: Jo crec que si hagués estat tan clara, ells mateixos demanarien. Que en Nuno sí que li està demanant al jugador, almenys si la demana o no. Perquè, clar, supos que ells des de la banqueta han vist el mateix que nosaltres, que res de res.
8: Res. No,
5: ara
8: no
5: ara pareix que sí que ho volen demanar.
8: Ara ho demanen des de la banqueta, però l'àrbitre està d'escanes, no s'entera de res. Nuno, que li fa un mal gest al quart àrbitre.
5: Sí, sí.
8: Quina ràbia que té ara Nuno Díaz. Els hi està dient de tot i l'àrbitre, amb mans a la butxaca, se diriges al tècnic i li mostra la targeta groga. Ara el tècnic Nuno Díaz.
5: Que suposarà la primera acumulativa.
8: Pues sí. Sí.
5: Si és per protestes...
8: Per Nuno Díaz. Les protestes eren evidents. Estava amb els dos braços dient-li de tot. Però de moment el marcador no puja res. Banda a favor de l'Sporting i no puja res al marcador de faltes. Res. Juga l'Sporting. Con... Intentava ara Bernardo... Felipe Valerio, Bernardo una altra vegada, Bernardo trepitja la pilota, Janca al contrari, anem a veure quina la fa, aguanta, toca en horitzontal en Valerio combina a l'altre costat per Tomàs Passó, Valerio, Felipe Valerio que se'n va, Ernesto que fica la cama, falta d'Ernesto, Felipe Valerio que fa sa croqueta, ha quedat estàs damunt la cantonada i la falta d'Ernesto. Aquesta sí que puja al marcador. Primera falta de la segona part, primera falta del Palma. Falta comesa per Ernesto i aprofitau perquè s'atura una altra vegada el joc a Pesaro.
0: Idò, viatjant de nou a terres gallegues, on l'Atleti Balears ha començat molt bé aquest partit de tornada de les semifinals del playoff d'ascens a la Primera Federació. Miqui, minut i resultat.
7: Ara mateix, minut 26 de la primera. Coruixo continua aquesta 0-2. Valen els dos gols del capità Rubén Bové per posar per davant i deixar l'eliminatòria de cara a l'Atleti Balears. La tanguda del Coruixo per empatar, però no ha arribat el gol de l'equip gallec. Per tant, l'Atleti Balears que d'augment 0-2. Ara sí que Tomàs, el Coruixo sí que té més la possessió de la pilota, però...
6: Sí, ha tombat un poc més escamp. El que passa és que després es contra l'Atleti Balears li pot fer moltíssim de mal. No li ha fet... li ha creat una oportunitat clara allà entre Estrabasser i en... i en
7: Pablo García.
6: I en Pablo García han tret la pilota, que és poc marcar aquí el Coruixo, però els partits segueix estant molt controlat. Ja t'he dit, que tingui la pilota és domini del partit, en aquest moments el Coruixo no li ha de preocupar molt, que és l'Atlètic Balears.
7: Traurà de falta el Coruixo dins camp ja de l'Atlètic Balears, a la dreta de l'atac del conjunt gallec. Veurem què passa en aquesta acció. Pugen totes les torres del Coruixo, li pegaran camp esquerra Xavi Cidre, al lateral esquerre del conjunt gallec. També la vora la pilota al seu company Guille Pinin. Veuran qui la posa. Fins a 5 futbolistes del Coruixo esperant la rematada. La pilota molt tancada, molt passada, sense problemes per Pablo García.
6: Sí, molt segur, Pablo García. És el que dèiem, no està passant molta pena. El veure que ha tingut aquesta oportunitat, és normal que jugant a casa i amb aquest 0-2 tingui qualque arribada i possiblement el millor puguin marcar qualque gol. Esperen que no sigui així, però se contra se la tiba leal i pot fer el poc que va de rematar.
7: 27 minuts d'aquesta primera part, juga amb tranquil·litat dins el seu camp l'Atleti Balears en defensa, zona de centrals, la pilota per Ivan López, aixeca el cap, cerca a un company, s'ofereix Moja Keita, toca de primeres, cercant per banda dreta, bona internada de Moja Keita, intentarà l'1 contra 1 en Xavi Cidre, veurement si se'n va el jugador de l'Atleti Balears, ha fet falta Moja Keita, aixeca la bandera, el jutge de línia, serà pilota per el Coruixo, falta de Moja Keita, que protesta, va cap allà l'àrbitre, li diu que se'n vagi. Hi haurà falta pel Coruixo encara en zona defensiva. Minut 28 de la primera part. Guanya l'Atleti Balears amb el gol de Rubén Bové. Coruixo 0, Atleti Balears 2.
0: I tornem a Pesaro perquè el conjunt d'Antonio Vadillo ho continua intentant, Gavi, però sense massa perill.
8: Sí, ara mateix no troba oportunitats de gol. Si les té l'Sporting, el xut de Passó ha sortit a la dreta de la porteria de Denis. Quin perill. Tot això després d'un corna cedit per Piqueras, que sense volar s'ha trobat una pilota. Quan reculava cap endarrere, ja ha estat ell qui ha enviat la pilota a corna. Torna a treure corna una altra vegada l'Sporting. Merlin per Pauleta, Pauleta obrint a l'altre costat, pilota cap endarrere, la té el porter Bernardo. Bernardo inicia jugada cap a l'esquerra, Àlex Merlin pressiona Ernesto. Merlin davant Ernesto, ha posat bé la cama Ernesto, Fabinho, recupera Pauleta, la té Passo per Sequi, Sequi xuta, fora! La tocada col cu i serà una altra vegada corna per l'Sporting de Portugal. 12-12 per arribar al final del partit. 1-0 perd el Palma. Hi ha temps i hi ha possibilitats encara. Merlin, el segon pal, la volea, l'aturada de Denis, que s'ha quedat en la pilota a les mans. Ha fet una marca de xutar porteria, no ha vist clar, i ara juga en llarg per Fabinho. Surt Bernardo, que agafa la pilota al límit. Merlin, senyals horàries de 7:30, pilota per al conjunt portuguès. Passo, que la perd, se la queda Alisson massa tot sol, fa el xut, fora, directament fora, no ha trobat porteria Alisson Neves. Tornarà a jugar l'Sporting. Miquel, tinc la sensació de que l'equip que marqui un gol guanyarà aquesta final.
5: Bueno, està...
8: Si és l'Sporting, perquè es posarà 2-0, i si és el Palma, perquè remuntarà.
5: Estem en el que ha estat la dinàmica d'aquesta Champions, no?
8: Sí.
5: Tres partits que se duen disputats, tots tres s'han resolt en els penals, i avui, pues, tornem a veure un partit superigualat, amb moltes ocasions ben resoltes pels porters, sobretot el del Palma, per Denis, i a partir d'aquí, pues, el Palma ha de... Jo crec que ha de seguir tenint paciència, però sí que és vera que tal vegada començar a pensar en llevar-se, si bé no du molt de perill a l'altra porteria, llevar-se de damunt aquesta pressió constant que suposa haver de, sí, va de defensar tan enrere en jugador de tantíssima qualitat com té l'Sporting.
8: I que defensar contínuament, sense aturar, Miquel, cansa molt, eh?
5: És un
8: desgast. Defensar cansa.
5: Et desgasta moltíssim.
8: Sí. Merlin, la perduda, recupera el Palma, Deibao, pilotada de Deibao, pot arribar en Charuto, Charuto ha intentat picar la pilota per damunt Bernardo, no li ha bastat l'espai, atura el porter de l'Sporting, que juga ara llarg, llarguíssim, directament a la línia de fons, pilota per el Palma, queden 10 minuts i 40 segons, i Vadillo, que li demana a la gent del Palma que cridi, Lucao, Peña... Jo crec que la gent està té por. Mira quina pilota una altra vegada per Charuto, el control de Charuto, Charuto per terra, no hi ha falta, recupera l'Sporting, que surt com un llama al contracop, alerta Wesley, Charuto, no hi ha falta, sí. Aquesta sí. La que li han fet a ell no, però la que ha fet ell sí. Segona falta del Palma, que li senyalen en aquest cas en Charuto, el jugador de l'Sporting en terra, com si l'haguessin matat, Wesley... Ara s'aixeca d'aquella manera, ho intenta, sembla que no pot, està mig mort. Ara ja està de peu. Bueno, se'n va Charuto, torna Fabinho, també Alisson, se n'han anat Lucao i Peña, i han entrat Fabinho, Alisson i Machado. Falta a favor de l'equip portuguès. Els seguidors portuguesos, com varen fer el Velòdrom Illes Balears de Palma, ja s'han llevat tots la camiseta. Tothom sense camiseta a la graderia dels aficionats portuguesos. Pilota per l'Sporting, 10-26, pilota aturada, perillosa.
5: Lo de ses camisetes, que és per la temperatura exterior o s'interior?
8: Alerta! Jo crec que deu ser un poc més orientada a l'interior. Trop.
5: Si és bueno, com quan eren aquí, banda. Segur.
8: Segur. Pilota banda per als portugueses, Àlex Merlin. Pilota per Passó, Merlin. Passó. Passó amb dificultats per controlar. Ha de jugar cap endarrere pel seu porter, Bernardo. Bernardo Camadreta, fora. Directament fora, tornen a jugar Denis Cavalcanti. Tornen els canvis al Palma. Tornen a pista Peña, Lucao i Charuto. Charuto d'esquenes protegint aquesta pilota. Juga per Peña. Ui, quina tregota damunt Peña. Si no assenyales això, ja moriran tots, eh? S'ha menjat el jugador de l'Sporting el regat de Peña, que ha anat per terra. Li demana disculpes a Àlex Merlin, que se'n va perquè entri Felipe Valerio. 10 minuts, queden 10 minuts. Ha de marcar el Palma l'empat. Partit feixuc, dur, complicat. Res a veure en lo de divendres. Pilota per Peña. Deibao, Peña. Peña cercant Charuto, no el troba. Recupera l'equip portuguès. Passó per Bernardo. Bernardo que se'n va a l'atac. Bernardo que trepitja la pilota, que xuta. La tocada de Deibao, banda a favor de l'Sporting. I Bernardo que reclama falta, que li han espitjat. L'àrbitre diu que res. Torna a pista Vinícius Rocha. I a punt de tornar Alisson Neves. Wesley treurà de banda, Wesley cama dreta, panterra un jugador de l'Sporting, atura l'àrbitre al joc i dona pilota al Palma. Pilota per al Palma, que jugarà des de la banda dreta. David Peña que reclama pilota, no hi ha pilota, no poden jugar si no hi ha pilota. Barrón que demana, darrere la porteria, els aplaga pilotes, ja juga David Peña. Deibao, Peña, Deibao, ai, Deibao, se deixa la pilota enrere, recupera l'equip portuguès, ara no facis falta, ara la impotència te farà fer falta. Bueno, has tingut sort perquè l'ha tocat el jugador de l'Sporting i es van de favor del Palma. Peña, Deibao, Alisson de cara, juga cap a l'altre costat per Lucao amagarà davant Rocha, per endins, s'atura, trepitja, la deixa per Deibao. Deibao, Alisson d'esquenes, pilota per Peña que la perd, Peña que la perd al mig de la pista, alerta Rocha se'n va, Rocha, fora. Ai, David Peña, mare de Déu. Ai, David Peña, quina barbaritat, quina manera de perdre una pilota que deixa tot sol un jugador contrari, mà a mà amb el porter. i endú 25 ja penya d'aquestes en dos dies. Targeta ara per un jugador de l'Sporting que reclamava falta. No sé si finalment era falta de penya, l'àrbitre no l'ha assenyalada. Preu targeta per la protesta de crec que és Felipe Valerio. Crec que està Felipe Valerio, sí. L'amonestat.
0: Sí, dorsal 14, Felipe.
8: Sí, està sent atès el jugador de l'Sporting en pista. Se'n va de la pista Bruno Pinto i ha entrat Ciscala. La mopa que fa feina. Vinícius Rocha que s'aixeca. Se'n va cap a la banqueta. I serà treta de banda, no, de porteria, per al Palma. Denis. Alisson, bon control d'Alisson. No ha sortit aquesta pilota, aguanta Alisson. L'ha tocat el jugador de l'Sporting. Banda a favor del Palma. Banda que jugarà David Peña. David Peña al costat de la banqueta de l'equip portuguès. Peña que jugarà cap endarrere segurament. L'àrbitre que demana calma als jugadors, que s'espitgen, que s'agafen, que... Allà hi ha cops per tot. Peña per Denis. Denis fa la passada per Lucao. Lucao que encara, Lucao que pot xutar. Lucao xuta contra Zeki. S'ha fet mal del xut de Lucao. Banda a favor del Palma. No hi ha manera. No hi ha manera. Tot arriba. Vinga, Lucao. Treu de banda. Per Piqueras. Peña. Piqueras. Alisson posa el cos. Qui l'ha tocat al darrer? L'àrbitre diu que... Què diu? No sé, de moment no diu res. El darrer en tocar ha estat un jugador del Palma. Jugarà Felipe Valerio. Cap a darrere, cap a Bernardo. 8:30 per arribar al final. Bernardo juga amb Valerio. Valerio, Bernardo. Bernardo en camp contrari. Bernardo fa la passada per Zeki. Zeki té, aguanta aquesta pilota d'escanes amb ell Piqueras, com no. Xuta Zeki, no, el retall, el xut, la passada i la rematada fora increïble de Ciscala. Els àrbitres no diuen que no hi ha res i demana revisió en uno dies. Possible penal a Ciscala en aquesta jugada. Anem a veure. Anem a veure possible penal a Ciscala en aquesta darrera acció quan anava a rematar. Quin regat de Zeki té que ha deixat sembrat Piqueras, la passada de la mort. I anem a veure que assenyalen els àrbitres.
0: Demanaven que Lucao havia agafat del braç o de la samarreta a Ciscala.
8: Jo no dic que no, eh?
0: Miquel, què te pareix?
5: Jo crec que el desequilibre, en el moment de xutar...
8: Sí.
5: El desequilibre.
8: Sí, pot ser, eh? Pot ser que xiuli penal, eh? Alerta que pot ser que xiuli penal. De moment no seria Vespeto Barrón, que seria simptomàtic. Assenyalen que hi ha res. Diuen que no hi ha res. Tant de bo. Sembla que Barrón no ho sabia i no s'havia preparat.
0: Ja crec, perquè al principi el jugador de l'Sporting agafa un poc a Lucao i això fa
5: sí,
0: que
5: tal vegada els àrbitres... Hi ha aquesta lluita habitual dins l'àrees.
0: Sí.
5: I a veure que després Lucao caiguent el desequilibre.
0: Sí, però cau el millor
5: però
0: en conseqüència que no, de que l'agafi el rival.
5: És una qüestió d'interpretacions i, bueno, sort per nosaltres que ho han interpretat així.
8: Ha tocat amb el cap Ciscala, banda a favor del Palma, banda en zona d'atac, 8 de 9 per arribar al final del partit, continua l'1-0 a favor de l'equip portuguès. No m'ho puc creure que el Palma no marqui gol. No m'ho puc creure. Un equip que ha fet 120 gols aquesta temporada a la Lliga. Hi ha molt de nervis a la bancada portuguesa, pilota del Palma, que arriba a les mans de Gonzalo. Gonzalo que li cau la pilota i ha de jugar amb el peu. Posa el cap Alisson, banda a favor de l'Sporting. Pràcticament a la cantonada de corna. Se'n va Lucao, entra Ernesto. Lucao que se seu a la cadira. Hi ha nervis tant a Vadillo com a Nuno Díaz. Quins nervis que hi ha a les banquetes. Alerta amb aquesta treta de banda, Felipe. Zeki que amaga, trepitja la pilota, juga per Felipe Valerio. Felipe Valerio cap endarrere, la té Bernardo. Bernardo copatge en cama dreta, pilota a la frontal, fora. La deixa sortir Ernesto, serà pilota per al Palma, jugarà Denis Cavalcanti i els àrbitres que diuen res. Semblava que anava a dir qualque cosa. Recuperar la pilota l'equip portuguès. No. Quina pilotada, mare de Déu, quina pilotada de Piqueras. L'ha enviada molt, molt, molt amunt i ha acabat a la graderia. Traurà de banda l'equip portuguès. Passó. Felipe Valerio. Bernardo a l'altre costat. Pressionava Machado. Bernardo per davant Machado. Valerio. Passó. Felipe Valerio amb dificultats, però se la queda. Ziki. Ziki té cap endarrere. Passó. Ziki. Xiscala. Valerio. Felipe Valerio davant Machado. Trepitja, aguanta, amaga, juga cap endarrere, fa la passada en llarg per Ziki. Ziki amb Piqueras, com sempre, Ziki d'escanes, Piqueras la treu, pilota que arriba una altra vegada a peus per Felipe Valerio, perquè torni a començar la jugada, oberta a l'esquerra per Xiscala, Xiscala amb Felipe, Felipe obrint a la dreta per Ziki, Ziki amb en Piqueras, Ziki ara no s'apropa, la toca cap endarrere, li tornen la pilota una altra vegada, està aferrat a la banda, juga, combina per l'altre costat per Valerio, Felipe Valerio una altra vegada que se'n va, falta de Machado. Falta de Machado damunt Felipe Valerio. Quarta. Alerta amb les faltes perquè ja són 4.
5: Que a més hem de recordar ja... que si empatàssim on aniríem a la pròrroga i on anàvem amb les faltes, no?
8: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, tant és així. Clar, jo ara signaria la pròrroga, evidentment.
5: I a la pròrroga signaríem i en 5 faltes. Mos seria exactament igual.
8: Sí, sí, no, clar.
0: Sí, sí. Tal i com està el partit. Molt tancat,
8: si no record malament, si no record malament, estic xerrant de memòria, només hi ha hagut un partit en tota la temporada que el Palma no ha fet gol. I va ser a Riga, en el partit de Champions contra l'equip letó. És l'únic partit de la temporada que el Palma no ha fet gol en totes les competicions que ha jugat. I mira que n'ha jugat, eh? Lliga, Copa del Rei, Copa d'Espanya, Supercopa d'Espanya...
5: El que passa, aquell dia... tampoc és significatiu, perquè era un dia que el que importava és que aquell equip no remuntés, sí, el resultat, sí, que duia vers. I el Palma va fer un partit un tant diferent del que normalment
8: queda amb anècdota, però és curiós, sí, és curiós que el Palma no faci gol a un partit, encara que sigui un partit d'aquestes característiques, no? I a més el gol del Riga el va fer d'Ibao a pròpia porteria quan mancaven 10 segons per acabar el partit. Alerta que surt la Camilla. Surt de la Camilla, se'n va coix el jugador de l'Sporting, Felipe Valerio. Ostres, doncs no semblava que fos tan seriós. No, la Camilla, mira, la Camilla se retira, així com sortia se retira, i ell se'n va coix, la cama dreta pràcticament no la pot doblegar. Surt Ziki i Felipe Valerio, que està a cau, eh? Jo troc que no torna a sortir. I recordant que ja havien perdut a Diego Santos per expulsió. Torna al joc, torna a jugar a l'Sporting. Passó, Ziki, amb ell Piqueras, agafats un de l'altre. Ho fan per no caure. Pilota per Bernardo. Bernardo, trepitja can contrari. Bernardo xuta, Denis atura, no hi ha porter, no l'aprofita ningú. No l'ha aprofitat ningú. Ara acaba Panterra Alisson, que reclama falta. Fabinho xuta. Quina aturada miraculosa de Bernardo. Amb el peu esquerre aferrat al pal, quina mitja volta de Fabinho i quina aturada espectacular de Bernardo Passó. Banda a favor del Palma, queden 6 i mig. 4 faltes al Palma, 1 a l'Sporting. Machado juga cap endarrere, cap a Denis. Ha d'arribar l'empat. Denis obrint pilota per Deibao. Alisson, amb ell Ziki. Alisson, Deibao, no te la deixis pel camí. Alisson, Fabinho és pitjat, en terra, Machado, s'aixeca Fabinho, Deibao, Fabinho recupera la pilota, Fabinho torna a jugar, molt bona per Alisson, ai, quina anticipació espectacular de Tomàs Passó per enviar la pilota fora, i atenció, Ziki en terra, amb gol que rampa tal vegada a la cama dreta, mare de Déu.
0: Aprofitant, Gavi, que no, està Ziki en terra.
8: Atenció. Sí, sí.
0: Aprofitant,
8: sí,
0: per fer una petita pausa, tot d'una tornem amb aquesta final de Champions i l'Atleti Balears al play-off d'ascens.
9: Esports 3, en joc, IB3 Ràdio. Ja és aquí, ja ens ha arribat el 28è Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca. De l'11 al 17 de maig torna la màgia, la fantasia i l'emoció a 15 municipis de Mallorca que gaudiran d'una programació per joves, adults i públic familiar, amb espectacles internacionals i nacionals. Entrada ja a la venda. Consulta la programació a festivalteresetesmallorca.cat. A IB3 Ràdio, Esports 3.
10: en joc.
0: Idò, tornem. Viatjam ara a terres gallegues perquè el partit entre el Corujo, l'Atleti i Balears està a punt d'arribar, Miqui, al temps de descans.
7: Així és, minut 46 d'aquesta primera part a terres gallegues. Hi ha falta favorable a l'Atleti i Balears. Tendrà la darrera d'aquesta primera part. 0-2 guanya el conjunt de Luis Blanco. Serà Rubén Bové l'autor del dos gols del conjunt blanquiblau, que posarà la pilota dins l'olla. A banda esquerra de l'atac de l'Atleti Balears li pegarà el capital migcampista Rubén Bové, fins a 4 futbolistes, 5 de l'Atleti Balears esperant la rematada, la posa Rubén Bové al punt de penal, la treu la defensa del Corujo, l'àrbitre que mira el rellotge, encara no xiula, la pilota per banda dreta, juga l'Atleti Balears, juga Gerardo Bonet, hi haurà treta de banda pel conjunt de Luis Blanco. El partit està controladíssim, no?
6: Sí, molt controlat.
7: Corrupció li costa arribar.
6: Li costa ara moltíssim. Arbera que és més dominador, però és un domini fictici, perquè dins aquest domini ho té molt controlat l'Atlètic Balears.
7: Sí, sí.
6: I el que de mira, final de...
7: Sí, sí. Ara xiula l'àrbitre al final d'aquesta primera part. Corujo amb aquesta victòria momentània de l'Atleti Balears, que encarrila l'eliminatòria. Se'n van cap al vestidor els futbolistes. Valen els dos gols de Rubén Bové en el minut 10 i en el minut 21 de la primera part. Jugadors al vestidor, temps de descans. Corujo 0, Atleti Balears 2.
0: I de la segona part la viurem també aquí, del partit entre el Corujo i l'Atleti Balears, i tornem ara a Pesaro, la final de la Champions de Futbol Sala, Gavi, perquè ha hagut jugador amonestat a les files de l'Sporting.
8: Sí. El porter Bernardo, que havia donat sortida al seu equip per banda dreta, alerta Ziki, fora. Havia donat sortida Bernardo al seu equip per banda dreta, però ha fet un mal control, l'ha perdut de fora de banda, i clar, com que havia deixat la porteria buida, per no donar oportunitat al Palma de treure ràpid, ha enviat pilotada a la graderia, i això li ha suposat la targeta groga. Alerta ara, pilota llarga, no pot controlar Charuto. 5 minuts. Mos queden 5 minuts. Que és un temps que passa volant. Miquel, i no han sortit ni Denis ni Barrón. Perdó, Denis, Luan.
5: No, i ja m'imagino que en so temps que queda...
8: I porter jugador prest.
5: Anirem directament en so porter jugador, perquè no... No pareix que avui Luan hagi de tenir gent de protagonisme, no?
8: No. Wesley. Wesley a l'atac a l'equip portuguès. Lucao que l'envia fora de banda. Davant l'aproximació de Felipe Valerio, que ha tornat a pista. Wesley. Ataca l'equip portuguès. Valerio. Pauleta. Ha sortit fa uns instants, també ha sortit a pista, no ho havia fet en tot el partit, el veterà capità Joao Matos. Juga Felipe Valerio, Machado, el darrer tocar, ha estat el portuguès, banda a favor del Palma, canvis. Ara sí, porter jugador ja, Miquel. Surt Alisson en la camiseta groga i a més estan en pista Peña, Fabinho, Ernesto i...

0: 4-0-9, primera decisió d'anar per al partit i ha sortit tot d'en revés. Sporting 2, Palma 0.
1: Esports 3, en joc.
2: Segon gol de l'Sporting de Portugal i sembla que ha estat del rebuig entre Tsiscala i Alisson, ha estat gol en pròpia porteria d'Alisson, Miquel.
3: Sí, així és, ja, i ja ho dèiem abans. Sporting és un equip molt sòlid i que aprofita molt bé les teves errades aquí. Sporting amb aquesta defensa agressiva de voltar amb una circulació tan lenta i Alisson jo crec que s'ha adormilat i m'haurà costat molt car. I el dos gols, mira, perdent una final 2-0 i el dos gols, pues un, amb un gol per mig de ses cames que era més un accident que un tir a porta i ara pues, aquest no arriba ni accident.
0: I d'hora l'èpica ja només disposa de 3.50. Fabinho, Lin, Fabinho, Lin, Peña, pressiona l'Sporting per tal de recuperar aquesta pilota, aprofitant que no hi ha porter, se'n va Alisson, torna Denis, això s'acaba, Miquel, avui no hi ha èpica.
3: Ja tens, Gavi, ja tens, tranquil.
0: No hi ha temps, no hi ha temps, 3.40.
3: Ja tens, 3.40 és una eternitat, i jugant d'un suporter jugador.
0: I el Palma en 4 faltes.
3: Molt fa falta que dins el minut que ve ara que en Fabinho n'enganxi una.
0: Per mi com si l'enganxa Panizza. Lin l'envia directament fora. Pilota per l'Sporting. 3.27. Aquí s'acaba, Miquel, aquí s'acaba.
3: Queda, tranquil.
0: Aquí s'acaba la història de la Champions. Haurem de guanyar la Lliga.
3: L'altre dia ja venia el partit en el descans. I mira el que va passar.
0: Sí. Sí,
3: tranquil.
0: Però queden 3 i mig i estem 2-0.
3: Han de confiar. Si perdem la fa, sí que estem morts.
0: Ziki, directament fora. Denis. Denis que juga per Ernesto. Peña, alerta a la rada. Wesley, Peña el defensa. Wesley d'esquenes, la deixa per Ziki. Ziki ha de jugar cap endarrere. Una altra rada de Peña. Bernardo. Pasó i se fue. La té Wesley. Wesley per Ziki, agafat per la cintura. Sí, cara. I senyalen falta en Ziki. Mare de Déu. Ernesto ha agafat per la cintura Ziki, se l'endulla posat i li han assenyalat falta en Ziki. No entenc res. Tens mort que ha demanat Antonio Vadillo per acá, Miquel.
3: Pues per ja precipitar, necessitant canviar. Fins ara cercaven jugades d'elaboració un poc més llarga i ara ja se trata de jugades de finalització ràpida i estem mortes per això. Amb aquest temps que queda ja no podem seguir especulant i cercant que la defensa de rival tingui una errada.
0: Quedarà el Palma sense marcar?
3: Confien que no.
0: Anirem a la pròrroga?
3: Esperen que sí.
0: És campió ja l'Sporting?
3: Jo crec que no.
0: Tens mort a la pista. Nuno Díaz amb els seus, Antoni Vadillo amb els seus, lo raro seria el contrari. Voten i canten els seguidors de l'Sporting que veuen a prop la seva tercera Champions. El Palma li està fugint de les mans amb dos gols increïbles, un entre les cames de Denis pel seu pal i l'altre en pròpia porteria a una errada mig del camp d'Alisson. Tornen els protagonistes a la pista. El Palma torna amb Alisson, Peña, Lin, Ernesto i Fabinho. Anem a veure. Un assistent de la bancada de l'Sporting li dona aire amb una tovallona a en Ziki, que se posarà el peto, no sortirà ara. Jugarà el Palma. Fabinho, Ernesto, 2.50. Ernesto, Fabinho. Ernesto, Fabinho. Fabinho que xuta, el rebuig Lin i l'ha tirada fora Alisson. Fora Alisson, que se'n va perquè torni Denis. Traurà de fons Bernardo, 2.35. Pilota per l'equip portuguès. Canten els seus seguidors. Surt la mopa. Joc aturat. Quin patiment. Se'n va Fabinho i entra Deibau. I a punt per sortir, després de les explicacions de Vadillo, Alisson i Fabinho. Però no serà ara.

0: ara jugarà el capità Joao Matos. No, directament el porter, Bernardo. Ziki se'n va, l'han agafat i es falta. L'han agafat, Deibau l'ha agafat, es falta la cinquena del Palma, per si faltaven coses. Pilota aturada a favor de l'Sporting, demana temps Nuno Díaz. O no? Jo he sentit la botzina.
1: Serà perquè ha assenyalat, no?, la cinquena falta del Palma.
0: Sí. Han assenyalat la cinquena, sí. Treu l'equip portuguès. Bernardo, és ara, deixen córrer el rellotge. Bernardo, pilotada llarga. Toca de cap d'Ibao, fora de banda, no ho ha evitat Lin. Traurà de banda l'Sporting. Quina pena. Quina pena, perquè el partit estava més o manco igualat. L'1-0 es podia resoldre. Però ha arribat una errada mortal. Zeki aguanta aquesta pilota, la deixa enrere per Bernardo copatge fort en cama dreta directament a les mans de Denis. La deixarà a peus de Lin se'n va amb pilota controlada. Zeki despitja, Zeki el manda en terra, es falta de Zeki, tercera de l'Sporting. 1:59, és a dir, dos minutets rodons. Jo continuo dient que per acomiadar-nos de la Champions. Jugarà pilota aturada Fabinho.
1: És que és un abans partit que sembla que hauria d'anar 0-0. És un partit, sí, molt, molt tancat. No s'explica que vagi perdent el Palma per dos gols.
0: És el Palma de les errades 2025-2026. Fabinho, Lin, Peña, Lin per Fabinho, el xut de Fabinho, atura el porter, corna a favor del Palma. Fabinho ha xutat de 25 metres. Ernesto, Fabinho, Lin, David Peña, Lin, la passada és una errada més, no hi ha porter alerta, amb el cos ha evitat el xut Fabinho. Peña, Fabinho, 1:35, Fabinho, que la perd, recuperen ells, pilota de llarga a la línia de fons, serà treta de porteria per al Palma. Surt Denis, 1:26, s'acaba el somni. Ernesto, David Peña, Lin, Peña, a punt de perdre la pilota una altra vegada. Chiscala, no hi ha porter, alerta. Chiscala, xuta, fora. No, al pal, fora no, al pal, alerta. Xut, ara, d'Àlex Merlin, que se'n va a corna. Semblava que anava fora el xut llunyà i s'ha estavellat a l'escaire de la porteria. Hauria estat la sentència ja. Bueno, la sentència ja és, però vull dir, de jugades estranyes.
1: Ha salvat Lin, el tercer. L'ha salvat Lin.
0: Sí.
1: D'en terra.
0: Corna a favor de l'Sporting. Àlex Merlin. Se consuma la venjança de l'Sporting amb el Palma. De les seves cuites pendents. Pilota per Bernardo. Entrava al darrer minut. La megafonia avisa del darrer minut del partit. Bernardo, al cap d'un company, recupera el Palma. Peña, Fabinho, Ernesto per Peña. Peña retalla, a punt de perdre. Recupera Ernesto, se'n va corrent sos Denis perquè surti Alisson i ha de tornar perquè Peña no arriba en aquesta pilota que es perd per la línia de banda. 43 segons. Merlin juga a l'Sporting. Fabinho intentava recuperar, li cau la pilota a Wesley juga amb Bernardo, el pressiona Ernesto, pilota llarga directament fora. Ara se'n torna a anar a Denis perquè surti Alisson. És molt raro que avui no haguem vist en Luan Müller. Fabinho puja la pilota, Fabinho, Ernesto que xuta, Chiscala, Alisson, Peña, alerta, Fabinho que és l'única defensa, Wesley, Fabinho, ha evitat el tercer, Fabinho, i aquí morirà el partit. Pilota a camp propi, queden 8 segons, la toquen ells, Bernardo pilotada llarga, a les mans d'Alisson, Alisson la posa en terra, xuta Alisson, Final! Final del partit! L'Sporting de Portugal, nou campió d'Europa. La Champions 2026 a Pesaro és per l'Sporting de Portugal. El tricampió d'Europa ha caigut. El Palma, l'Illes Balears, Palma Futsal, s'acomiada del seu somni de la Champions, un somni que ha durat 3 anys, que va començar amb un viatge a Bèlgica amb el títol al Velòdrom Illes Balears. Era una novetat, era una cosa impensable, i es varen proclamar campions d'Europa. Un any després, molt lluny, a terres d'Armènia, a Erevan, la seva capital, varen golejar el Barça 5-1. Era la segona Champions, el somni creixia. Va arribar la tercera, alemans, fa un any. Semblava que aquella vegada no, però varen a tornar a fer, i golejant el Cairat per 9-4. Però aquí a Pesaro ha estat diferent. Aquest Palma és diferent. Aquest Palma aquest any ha patit, i molt, en totes les competicions. Va perdre la Supercopa d'Espanya a Son Moix contra un especialista en la competició, el Cartagena, que ha endut 3 títols. A la Lliga ha tingut molt de problemes, però així tot és tercer a la classificació. Tercer, darrere de la temporada que estan fent Barça i el Pozo. Però aquí a Pesaro ha comparegut el Palma irregular. El Palma que va necessitar d'un miracle i d'una èpica extraordinària a la semifinal per tombar l'Étoile Levallois, però que avui no ha pogut. En un segon partit en tota la temporada sense fer gol. Un Palma que defensa molt malament, però que té un atac demolador. Només havia perdut 1-0 a Riga i avui ha caigut en el pitjor dia possible a la final per 2-0 davant l'Sporting de Portugal. Enhorabona a l'equip portuguès, Miquel Vidal.
2: I mira, i curiosament han estat protagonistes negatius els dos jugadors que l'any passat perdigueren la final, en Denis, sí, i en Alisson. Avui han estat els dos protagonistes negatius. Primer les gol coses, per mig de les càmeres de Denis, i Alisson amb aquest autogol, no?, després de la bona pressió que ha fet Sporting. I han estat els dos jugadors que han aguantat aquesta desgràcia, no?, a les seves esquenes, després d'haver perdut l'any passat. Bueno, el partit en el final, un pol del que s'esperava, un Sporting dominador, un Sporting que ha sotmès en el Palma. El Palma ha sabut patir, ha sabut fer el seu paper avui, que era d'equip defensor, cosa que no li és molt habitual. És un equip que sabem les dificultats que ha tingut tota la temporada en les tasques defensives. En canvi, avui, pues, bueno, ho han fet bé. Això ha fet que el marcador fos curtet, que paresqués que hi havia aquesta igualtat, però la veritat és que Sporting ha estat millor. I bueno, a nosaltres ens sap greu i ens hauria agradat que hagués guanyat el Palma, però poca cosa se pot dir. La llàstima és que en el final un partit com aquest se decideix aquí per dues errades tan grolleres com aquestes, no?, que ha deixat que els dos gols no passaran a la història de cap llibre per celebrar cap títol.
0: Miquel, s'ha perdut un partit, i en aquest cas una final, o avui s'ha perdut un cicle?
2: Jo crec que s'ha perdut algo més, no?, perquè sabem la dificultat que hi ha per tornar a cedir una competició com aquesta a través de les competicions nacionals, competicions en les que no té molt bona relació el Palma, i que fins ara, pues, aquests anys de glòria han vingut precedits d'aquests títols europeus que mos han mantingut a dins la competició europea. Recordem que el Palma no va arribar a una competició europea per haver estat campió. O sigui que
0: no.
2: Va arribar gràcies a aquesta possibilitat que té la Federació Espanyola de tenir dos representants, i a partir d'aquí se va obrir aquest camí d'èxit internacionals, i que bueno, probablement ara en sopars d'estens li donarem més valor del que li hem estat donant fins ara.
0: Què trobes que li ha faltat a l'equip?
2: Mario Rivillo. És senzill, jo crec. No, a veure, en el final tu xerraves avui de les errades que ha tingut David Peña tant en el partit de la semifinal com avui, i és que en David Peña s'ha hagut de menjar tot aquest minutatge de Mario Rivillo. I en Mario Rivillo, els partits com aquest Domet surt per hidratar-se, coi, un pot d'aire i torna a la pista. Juga minutatges altíssims perquè és un jugador molt important i molt rellevant en el joc. Llavors, avui, per exemple, en Vic, com a moment puntuals, accions molt puntuals, ha hagut d'assumir el rol aquest de veterà important, el Lin. Lin, que en joc pràcticament no ha tingut minuts, ha sortit a segon quines faltes, ha sortit en el 4x3, que jo crec que aquí... és on mos fuig un poquet aquesta oportunitat, no haver tingut aquesta superioritat, sí, i no haver-lo pogut aprofitar, això mos mata, no? I Lin després també ha estat en el 5x4, és a dir, en Lin Domer ha estat en el moment d'especialistes. Tots aquests moments són els que tindria Mario Rivillos, a més del minut que hagués tingut en joc, que molt probablement els haguessin robat en David Peña, que com sabem, pues, és un al·lot jove, un al·lot que aquests partits encara li venen un poquet grossos i que no està per poder jugar el minutatge que ha hagut de jugar a partits d'aquest tipus.
0: En el Palma només li quedaven dues opcions per tornar a jugar a la Champions. Una era la via curta, que és guanyar la Lliga, i l'altra era més complexa, però havia de passar que el Cartagena guanyés aquesta Champions, que el Cartagena guanyés la Lliga i la Lliga se la guanyés al Palma, que com a subcampió tornaria a la Champions. Ja només pot passar la via de la Lliga. S'ha de guanyar la Lliga, Miquel, per tornar a la Champions.
2: S'ha de guanyar la Lliga, sí o sí, i ja està. I no hi hem de pensar més. És a dir, el Palma Arbera, que hem viscut aquests anys, repetent, no?, dorats de les competicions europees, però ara ja han de pensar en el que tenim per davant, i ara mateix el que tenim...
0: No sé si... Perdona, Miquel, no sé si podem sentir... És que no estic segur, no sé si podem sentir David Peña a IB3 Televisió. No sé si teniu aquesta imatge o no.
2: De moment no.
1: De moment no veiem tenim. Encara com celebra l'Sporting de Portugal amb el cos tècnic, amb l'entrenador. Veiem Diogo Santos, l'autor del gol i que després ha estat expulsat, com celebra aquesta tercera Champions de l'Sporting de Portugal, que empata en títols europeus al Palma.
2: Diogo Santos, que recordem que va estar aquí, va estar en el filial del Palma, quan en Gordillo estava en el filial, quan hi havia en Gordillo, en Carlos Gómez, l'any de segona, en Diogo Santos va estar cedit per l'Sporting.
1: Tenim en David Peña, en IB3 Televisió, la nostra companya Emma Calzina. Escolta, en David Peña.
3: Hasta el último minuto. Ha sido una final muy igualada, muy dura. Pues yo creo que hemos sabido igualar la intensidad de lo que nos pedía el partido. Sí que a lo mejor nos ha condicionado un poco ese gol tan rápido al salir de 5. Hemos tenido que intentar arriesgar un poco más. Y bueno, al final no nos han salido las cosas como queríamos y una lástima.
4: Decía el míster antes del partido que se iba a decidir la final por detalles, pues eso, se ha decidido por pequeñas cosas, ¿no? Porque el equipo ha dado la cara ante un rival durísimo, pero mira, un gol en la primera parte y otro en propia puerta, nada, que se escapa el sueño.
3: Sí, al final es lo que he dicho, un partido muy igualado, que se ha decidido por eso, dos detalles, dos goles, por lo tanto, yo creo que el equipo ha dado lo máximo que tenía, pero bueno, los partidos, las finales son así, son muy duras y a veces, bueno, hoy no se nos ha dado el poder ganar, hemos tenido nuestras ocasiones también, pero por desgracia no nos hemos metido.
4: Bueno, habrá más oportunidades, gracias David.
3: Seguro que hay más oportunidades.
4: Esperamos desde David Peña, Bui Costa, passar aquest tràngol per haver perdut aquesta final. Era la quarta final por consecutiva del Palma guanyant.
1: Idò, les paraules de David Peña després de perdre aquesta final de la Champions.
0: Mentre parlava Peña, tots els jugadors feien un rollo al voltant d'Antonio Vadillo, que jo crec que, coneixent Vadillo, els estava donant l'enhorabona per la feina, haver lluitat i haver arribat fins aquí amb tota la il·lusió. Me sembla que aquest és el discurs de Vadillo cap als seus jugadors, Miquel, tu que el coneixes, i t'afegiré una cosa més. És que jo me sembla que el Palma ho va donar tot divendres. Ja no li quedava res.
2: No, està clar que el Palma divendres va fer un esforç sobrehumà. Nosaltres, en el principi del partit, recorda que xerràvem de que el bé que m'havia anat, que la primera semifinal s'hagués hagut de resoldre en els penals, no? Dos equips, sí, molt intensos que varen jugar la pròrroga, però després el nostre partit va ser tres quarts de lo mateix, en s'afegit de que Barrer va de remuntar un resultat increïble.
0: Parla ara també Charuto.
2: Bé, encara no mos arriba.
1: Ara Ben Dennis aquí sembla que arriba un poquet, ens arriba un poquet més tard, seguim veient com celebra l'entrenador de l'Sporting de Portugal amb Ziqui, que s'abraça. Tenim les paraules de Charuto.
4: Fet un bon partit, l'escoltam. Però no va estar perquè aquesta copa pugui partir cap a Mallorca. Charuto, muy buenas noches. Hoy el deporte os ha tocado cruz.
5: Estamos muy tristes, partidazo. A equipa de esporte é muito forte, mas competimos muito, lutamos até o final. Infelizmente não se pôde hoje. E agora toca nos levantar. Vamos sofrer muito ainda durante essas semanas. É difícil perder uma final de Champions. E queríamos muito ganhar esse título para nós, para nossa ficção, para nossa família que está aí. Mas isso se passa no esporte e, bueno, Palma é muito grande, toca nos levantar e buscar estar aqui, porque é muito bom disputar uma Champions e seguro que Palma volverá a vencer.
4: ¿Qué ha faltado hoy para llevarse el título? Porque el equipo ha competido durante todo el partido y se ha decidido, pues eso, por dos detalles, ¿no? ¿Qué ha faltado al Palma para poder conseguir la victoria?
5: Creo que han sido detalles pequeños, algunas oportunidades que perdemos de goles, algunos balones que se pasaban cerca del gol y no entraba, y ellos tuvieron, no digo que suerte, mas hicieron los goles y ahora no. Com o porteiro jogador, mas bueno, como diz, estamos muito tristes agora, é sofrer e tocar a levantar, porque Palma é gigante.
4: El deporte es así, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde, pero hoy especialmente duele mucho, ¿no? Por todo el trabajo, digo, que hay detrás.
5: Duele demais porque después de buscar un resultado en la semifinal, perdiendo de 6-1, fomos gigantes, buscamos el resultado, viemos a final con mucha confianza.
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de l'Atlètic Balears, marca el tercer, el conjunt blanquiblau, marca Moja Keita, en el minut 10 de la segona part, el corna des de banda esquerra, des de l'esquerra de la porteria gallega, que ha posat Rubén Bové. La pilota ha quedat morta dins l'àrea, no l'ha treta la defensa del Coruixo, que avui no té el seu dia, i a plaer Moja Keita ha enviat la pilota al fons de la porteria del Coruixo. Marca l'Atlètic Balears, marca Moja Keita el tercer, per deixar pràcticament tancat el partit i també l'eliminatòria. Minut 11 de la segona part a Galícia, marca Keita, Coruixo 0, Atlètic Balears 3.
6: Esports 3, en joc.
1: Mare meva, Tomàs, quin partit del conjunt blanc i blau, quin partit que està fent l'equip dirigit per Luis Blanco.
7: Sí, acaba de l'eliminatori, crec que està més que sentenciada, sí. Joan, aquest equip no ho ve capaç aquí de treure aquest resultat, ni l'obvi, també hem de dir que és porter, va amb l'Atlètic Balears, perquè, mare de Déu,
1: juguen 12,
7: quin
1: avui, Balears,
7: juguen 12, quin desastre, porter.
1: Pobret.
7: Pobret, avui no dormirà. No. Però sí que és vera que aquest partit està molt controlat, ho ha tingut aquesta segona part també, la primera arribada que ha tingut, en què hi ha fet el gol i que dic, es portarà...
2: No, el porter, no, Tomàs.
7: No, i defensivament.
2: Ha deixat rematat dues vegades dins l'àrea petita.
7: Eliminatori que no té... Vamos, és ridícula perquè penses que l'Atlètic Balears està molt superior en el Coruixo.
1: Gavi, a Pesaro s'estan entregant premis, no? Si no hi malament.
0: Sí, s'estan entregant en vista... Crec que millor jugador d'aquesta Final Four en Ziqui té, el jugador de l'Sporting de Portugal. Ara ha rebut un premi de... crec que era el capità de l'Etoile Lavalois, m'imagino que com a quart classificat d'aquesta Final Four. Ara surt el Cartagena davant de tots amb les crosses. Chemi, el porter del Cartagena, que està aquí lesionat i que puja també al podi a recollir la seva medalla. El Cartagena, que ha acabat un any més tercer. La temporada passada ja va guanyar el tercer i quart lloc precisament a l'Sporting de Portugal. Avui li ha guanyat el tercer i quart lloc a l'equip francès de l'Etoile Lavalois, que s'estrenava en aquestes alçades de la competició. Reben les medalles els jugadors del Cartagena, entre ells el nostre amic Tomàs Fraga, i el següent en passar per aquesta passadís serà el Palma. Aquest any no serà el darrer en passar. En breu passarà el Palma. Estan tots els seguidors pendents dels seus futbolistes, els seguidors de l'Sporting de Portugal, les càmeres de televisió, els fotògrafs.
1: Gavi Nama escolta Manolo Piqueras, un dels protagonistes.
8: Pensa en el partido que he hecho, a lo que he sufrido, y también a demostrar que con trabajo puede hacer grandes partidos en situaciones complicadas. Pero bueno, como te digo, una pena el resultado.
4: Hoy duele mucho esta derrota, pero me imagino que nadie se tiene que olvidar que en la camiseta ya lleváis 3 estrellas, ¿no?
8: Sí, evidentemente hoy solo cuenta la derrota, pero con el paso del tiempo pues haremos historia, así que se queda todo para la historia. Intentaremos volver lo más pronto posible y estoy seguro que conseguiremos volver.
4: Manolo, muchísimas gracias y todo el ánimo del mundo.
8: Muchas gracias.
1: Idò, les paraules de Manolo Piqueras després d'aquesta final perduda contra un Sporting que, tenc una data, Gavi, és el primer equip sí, no espanyol en guanyar aquest títol en 3 ocasions.
0: Ahà, sí, sí. Sí, perquè qui té 5 títols és l'Intermovistar, si no vaig errar, sí, i 4 al Barça, no?
1: Així és, i 3 al sí. Palma.
0: Ara ha passat, han passat els àrbitres, mare de Déu, un esport amb una pista tan petita i han sortit 8 àrbitres. 8! No un, ni dos, ni tres, no, no, 8. Podrien jugar com a equip. Bé, i ara arribarà el torn, m'imagino, que del Palma, efectivament. Passa el Palma, amb aquest ordre pugen en aquest podi a rebre les seves medalles Luan Müller, que avui no ha jugat res, Fabinho, Maia, Peña, Charuto, Lin, Lucao, Ernesto, Alisson, Deibao, Piqueras, Deibao, Machado, Denis Cavalcanti i el darrer serà Carlos Barrón. Pugen els jugadors, també Antonio Vadillo, evidentment. En aquest podi, saludant a tothom, està per part del Palma José Tirado, el president. Arriben les medalles per Denis i Vadillo i ara la de Carlos Barrón, l'etern capità del Palma. I ara tots quedaran a l'espera de que passi el campió. Foto de grup del Palma, davall aquest cartell de UEFA Futsal Champions League 2026. Aplaudiments de gran part de la pista. Que guapo. Aplaudiments dels seguidors del Palma, dels seguidors del Cartagena, dels francesos i també dels portuguesos. Se retira ara el Palma després d'aquesta foto de grup i ara pujarà el campió. Ara pujarà l'Sporting de Portugal amb el seu capità João Matos, Nuno Díaz el tècnic i la resta de la plantilla per agafar aquest trofeu tan guapo que el Palma té 3 vegades, aquesta espècie de bolla de cristal, de vidre. S'anuncia l'Sporting com a campió i comencen a passar els jugadors. Fa passadís el Palma. El Palma fa passadís a Àlex, a Pauleta, a Passó, a Wesley, a Felipe Valerio, a Bruno, Chiscala, Zeki, Bernardo. Ja està damunt aquest pòdium tots els jugadors de l'Sporting, que ara, en la figura de Matos, el seu capità, rebrà aquest trofeu tan guapo. Posaran tots els jugadors de l'Sporting davant el cartell que posa Winners, amb els escuts davant i darrere de l'Sporting de Portugal, l'equip blanc i verd, que ha fet història a la seva 8a final, ha arribat a aconseguir el 3er títol. És l'equip que més finals ha jugat, juntament amb l'Inter, que té 5 títols i 3 subcampionats.
1: És en revés que l'Sporting.
0: Sí, sí, sí, efectivament. El Barça ha arribat a 7 finals, n'ha guanyat 4, n'ha perdut 3, i el Palma té 3 títols en 4 finals. El percentatge del Palma és el millor, eh?
1: Sense dubte.
0: Zeki, que encara celebra amb el seu trofeu particular, amb els aficionats. ja se posen tots davant aquest cartell i ara aixecaran la copa el nou campió d'Europa, l'Sporting de Portugal. Va perdre el 2023 la final del Velòdrom Illes Balears davant del Palma i va caure l'any passat a Le Mans a les semifinals també davant el Palma. Avui els hi ha arribat el seu torn, li han guanyat el Palma 2-0 aquesta final de Pesaro 2026.
1: Idò, la primera final perduda per l'Illes Balears. Palma Futsal celebra el conjunt portuguès, la que és, el que és el seu tercer títol europeu, el seu tercer títol de Champions, amb el que empata en número de títols europeus el Palma Futsal.
0: I una imatge, Xisco, una imatge,
1: sí, David,
0: cap al túnel de vestidors, cap al túnel de vestidors, acompanyat de Fabinho, Mario Ribillos.
1: Mario Ribillos, que no ha pogut disputar cap minut en aquesta Final Four. Miquel, hauria estat diferent el resultat d'aquesta final amb Mario Ribillos a la pista?
2: Bueno, no sé si el resultat hagués estat diferent, però jo crec que sí que el partit hagués estat diferent, no? És un jugador molt important, el seu historial el coneixen tots, i poca cosa més poden dir d'ell, no? És un jugador que en el Palma li ha fet molta falta. Ara veure que el Palma s'ha sabut reinventar i no s'ha notat tant, però jo crec que sí, que a molt de moments on s'ha necessitat qualcú que posàs ordre, qualcú que fos capaç d'intentar capgirar la dinàmica del partit, ell és un d'aquests jugadors que ho sap fer i ha estat determinant en no tenir-lo.
0: Mira, una imatge també a pista. Només queda una persona del Palma Futsal a la pista. És José Tirado, que s'ha quedat mirant la darrera fotografia dels jugadors de l'Sporting en la Copa i ara, un per un, està felicitant a tothom. José Tirado a la pista, saludant a tot el cos tècnic i auxiliar de l'Sporting de Portugal, abraçada amb el tècnic Nuno Díaz, el seu amic. És l'únic que queda a la pista. Sembla que ha quedat perquè no se'n vol anar. No se'n vol anar José Tirado, que encara està repartint abraçades als tècnics de l'equip portuguès. Ara sí, ja se dona la volta i m'imagino que anirà cap al vestidor o no sé on de les instal·lacions d'aquest espectacular Vitrifrigo Arena, un recinte preciós per acollir una Final Four de futbol sala. Mira com canten els portuguesos, escoltau.

0: que guapo que és guanyar.
1: Fa riure, guanyar fa riure.
0: Sí, fa feliç a molta de gent. I nosaltres ens hem estat feliç, feliços 3 anys consecutius, que no és poc.
1: Aprofitant, Gavi, aquest moment per viatjar a Terres Gallegues de nou amb el partit en l'Atleti Balear, no sé si podran tenir algun protagonista allà a Pésaro.
0: Jo ara ho tinc molt complicat. El que passa que continua la nostra companya Emma Calzina, continua alcançant jugadors. No sé si vos pot arribar imatge i so de Machado, que és el jugador del Palma Caraxerra,
1: no
0: amb,
1: arriba,
0: amb
1: no
0: Emma Calzina.
1: No ens arriba. Ara vale. Tornem allà a Pésaro, Gavi, anant ràpidament a Terres Gallegues perquè l'Atleti Balears continua guanyant per 0-3 al Coruixo, Miqui.
2: Ho té dominat l'Atleti Balears, ha fet un doble canvi al conjunt del Coruixo, ha entrat a Pelayo i també Hugo Rodríguez al terreny de joc, s'ha anat a Rares i també Añón cap a la banqueta, mou fitxa el tècnic del conjunt gallec, però Tomàs, molta de canviar tot, per no dir que això ja està dat i beneït, no només el partit, sinó ja és eliminatòria, i l'Atleti Balears ja pot començar a ser un desastre que no jugui a l'eliminatòria final.
3: Molta fitxa de canviar l'entrenador del Corucho per remuntar aquesta eliminatòria. No, l'eliminatòria està més que sentenciada i segurament a dins l'estadi Balear, que també poden comparar els estadis.
2: Sí.
3: No té res que veure l'estadi Balear aquí on juguen, només et se gespa, que sí, és verdad.
2: I més alta, no?
3: I més alta.
2: Sí, més alta.
3: Però bé, un partit controlat, molt seriós per part de l'Atleti Balear, defensivament no ha tingut pràcticament problemes, hi ha hagut una rematada que entre el porter i el travesser ha estat l'oportunitat més clara, però és que l'Atleti Balears ha estat molt superior en aquest equip.
2: Molt superior el conjunt de Luis Blanco, que té l'eliminatòria encarrilada amb els dos gols de Rubén Bové i també el de Mojaqueta a la segona part, i de moment aquesta eliminatòria de semifinals del play-off descens està sent rodona pels representants de les Illes en la victòria avui a Los Pajaritos del Poblense. Alerta Mojaqueta, pot arribar al quart, Keita, pot haver penal, l'àrbitre diu que no, s'ha anticipat molt bé el defensa. Ha badat una miqueta en Keita.
3: Sí, perquè era una oportunitat molt, molt clara.
2: Anava a encarar directament, ha estat ràpid. Això sí, el central del Coruixo, queda estar en terra Keita. Moja Keita, que queda estar en terra. També tenim partits en joc. El Jaén, que perd el seu partit contra el Deportivo Alavés.
3: Sí,
2: 1-2.
3: Que seria rival. Seria un dels rivals
2: de l'Atlètic Balears en cas de superar aquesta eliminatòria.
3: Qui s'ha dormit en Keita, perquè és claríssima.
2: S'ha pensat massa el que volia fer, que se li ha fet de vespre en el davanter de l'Atlètic Balears.
3: És que se li ha fet de vespre en el porter de Coruixo.
2: Jo crec que no s'ha despert avui, perquè quin dia que...
3: Vaja dia, ha triat.
2: Sí, mare de Déu,
3: pobret.
2: No està sent afortunat el porter del Coruixo, que ha estat protagonista a dos dels tres gols del conjunt blanc i blau, dos de Rubén Bové i un de Moja Keita.
3: Però no s'ha de haver el mèrit de l'Atlètic Balears. Ha fet un partit molt seriós, s'ha plantejat molt seriós, s'ha portat per davant molt aviat amb dos gols i això pràcticament ha matat el partit. I aquest darrer gol d'en Keita l'ha acabat de sentenciar. Però hem de dir que l'Atlètic Balears s'està fent molt més.
2: Ha arribat molt bé en aquesta recta final de temporada, l'Atlètic Balears, en 5 victòries consecutives a la Lliga i amb aquesta victòria contra el Coruixo de moment. És cert que el Sant Andreu ha jugat una altra Lliga perquè aquesta gent no perdia mai, no sé què feia, però sempre guanyava el Sant Andreu, que ha estat el líder, el campió d'aquest grup 3 de segona federació.
1: Tornem a Pésaro, Gavi, no sé si tens res més a dir d'aquesta final que ha perdut el Palma.
0: Des d'aquí dalt, des d'aquesta ubicació, jo ara no me puc moure per cercar protagonistes. La festa va minvant, ja els portugosos poc a poc també van camí del vestidor, ho han celebrat amb aquest càntics amb els seus aficionats. Queda la purpurina damunt la pista, el pòdium i ara mateix la copa en mans de jugadors que també se fan fotografies en la bandera de la seva nacionalitat. Ara, per exemple, veiem Xiscala, arriba també Felipe Valero. Ara els jugadors ja se fan foto individual, cadascun amb la copa, qui pot amb la seva bandera del seu país. I ja a poc tothom va abandonant la pista, camí dels vestidors. La festa continuarà segurament avui a l'hotel de concentració.
1: I del Gavi, un ple, un luxe, escoltar la teva narració d'aquesta final, malgrat el final que ha tingut.
0: Qui ho havia de dir, no? un diumenge que Izan Guevara ha guanyat la seva carrera, el Poblense i el Balears han guanyat els seus partits, el Mallorca no ha guanyat però ha sumat un punt important per la permanència, i qui mos havia de fallar, mos ha fallat el Palma.
1: I en el més important, el partit més important. I de res, Gavi.
0: Qui ho ha vist?
1: Moltes gràcies per la teva narració.
0: Miquel,
1: moltes
0: una
1: gràcies.
0: Abraçada forta.
4: Igualment, Gavi. Bon viatge de tornada.
0: Estem preparats avui. Gràcies, amic. Tornarem, que se prepari la Lliga.
1: Bon viatge, Gavi, moltes gràcies.
0: I adéu.
1: Miquel Vidal, no és de res paraules, res més a aportar.
4: No, esperem que no sigui el final d'aquesta història europea, que tinga una altra vegada accés a ella, si no és un guany, un any d'aquest propers, i que el Palma, pues, ja que han perdut per primera vegada un títol europeu, que guanyen per primera vegada un títol nacional.
1: Tant de bo sigui així, Miquel Vidal. Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
1: Idò, ho escoltàvem, la final de la Champions que ha perdut el Palma Futsal per 2-0 contra l'Sporting de Portugal, gol de Diogo Santos i Xiscala, la quarta final del Palma Futsal i la primera que perd el conjunt mallorquí. Fins aquí ha arribat el periple del Palma Futsal en aquests 3 anys a la Champions League de Futbol Sala, però aquest programa no finalitza aquí perquè l'Atlètic Balears a Galícia contra el Coruixó continua, Miqui, guanyant per 0-3.
2: Continua guanyant el conjunt de Luis Blanco en el Coruixó en aquest partit d'anada de l'eliminatòria de semifinals del play-off d'ascens. Un partit que l'Atlètic Balears ha controlat des del primer moment. En el minut 10 de la primera, marcat Rubén Bové, el 21, el segon també el capità. I a la segona, Moja Keita ha marcat el tercer, que ara mateix tenim en el marcador del camp del Coruixó. Juga en defensa l'Atlètic Balears, l'esfèrica cap en el porter. Ha hagut un canvi, s'ha anat Jofre Xerta. Ha entrat Tajer Hosen, el central de l'Atlètic Balears, en el terreny de joc. Primer canvi del conjunt de Luis Blanco, alerta. Jaume Tovar cercant a Moja Keita, no hi arriba la pilota pel porter per Ruiz Díaz, que juga en curt, pressiona alta l'Atlètic Balears, Tomàs?
3: Sí, això que està guanyant 0-3. Sí, sí. I t'anava a comentar que amb el 0-3 és raro que en Tovar no hagi estat un dels jugadors que hagi marcat avui.
2: Sí, en Tovar, que encara de moment no, no ha marcat.
3: Bueno, no ha tingut oportunitats,
2: no,
3: a més.
2: No ha arribat massa, una que demanava un penal, però que no, que no ho era la primera part, però poqueta cosa més en Jaume Tovar, el pitxitxi, el killer de l'Atlètic Balears, que de moment no ho portaria en aquest partit. I també veure el Luis Blanco comença també, ara mateix ja administra un pot també la banqueta i els jugadors, no? Perquè amb aquests 0-3 no sé si ja mirarà més el partit, sí, de tornada, fins i tot l'eliminatòria final, perquè...
3: Sí, sobretot els jugadors que estiguin carregats en quant a targetes, ha d'anar alerta amb això, però ja t'he dit que és un eliminatori molt fàcil. En principi no m'ho pensàvem, o crec que ningú s'ho pensaria que seria tan fàcil com ha estat, i això és perquè l'Atlètic Balears evidentment ha afrontat un partit molt seriós, com hem comentat, de principi fins ara.
2: És veritat que no havíem vist molt de partits, per no dir cap, del Coruixó, però jo m'esperava un equip, sí, del nord més
3: fort,
2: més guerrillero,
3: més contundent,
2: no?
3: Sí, més, sí, contundent.
2: I no una alerta, intentava una xilena el jugador d'Atlètic del Coruixó, no sé si havia fora de joc.
3: Sí, deixo-la fora de joc.
2: La pilota fora, sí, m'esperava un equip un poc més...
3: Sí, més, que crea molt més problemes, sí, a l'Atlètic Balears. És veure que és un 5è classificat, però és el que t'he dit, seguint un equip del nord, esperes el millor que sigui un equip més rocós, allà on li costi, sobretot defensivament, que sigui més segur, i defensivament ha demostrat que és un equip molt endeble.
2: Molt feble el conjunt del Coruixó en defensa. Servirà aquesta fora de joc el porter de l'Atlètic Balears, Pablo García, cercant a la dreta. La internada de Víctor Morillo, no hi arriba el jugador de l'Atlètic Balears, se'n va la pilota per l'aixa de fons, serà treta de porteria per l'equip gallec.
3: I el clima sí que l'ha beneficiat, eh? Un camp en pluja,
2: Aquí no se lleven les camisetes, com pesar-ho, perquè, mare meva, estava ploguent també a Coruixó fa una estoneta, la gent amb abrits, tapats, perquè el temps no acompanya, torna a perdre en defensa el Coruixó, mare meva, alerta, no hi arriba Jaume Tovar, torna a recuperar el Coruixó, la pilota fora.
3: És un dergavell.
2: Jo, sincerament, amb tots els respectes i sense llevar mèrits a l'Atlètic Balears, aquest equip ha fet 5è del grup primer, jo no sé molt bé.
3: Deu ser molt fluix aquest grup.
2: Numancia ha estat quart, ha estat el rival del Poblense.
3: Bueno, són dues victòries molt bones, eh? Aquesta per jo està més que sentenciada. No veig en aquest equip capaç de remuntar l'Estadi Balear un 0-3 de moment, i finalment marqui un gol. És que no el veig en cap moment la possibilitat aquesta. I el Poblenc ha tret un molt bon resultat, però sí que Herbera haurà de remar encara, perquè el Numancia no ho farà fàcil.
2: Sí, aquesta gent té sí que d'ofici, eh?
3: No, sí, gent d'ofici, però Herbera, que avui també ha fet un partit molt seriós, eh? Molt seriós, no li han creat pràcticament ocasions, i l'oportunitat clara que ha tingut, la ficada cap endadins, i és molt important. Bueno, tenim dos equips que pot ser la setmana que ve que juguin tot la final.
2: Quina bona temporada del conjunt de Troia, que semblava que era... Uh-huh. Quan començava, em deia, no, mem, se desinflarà, però no s'ha
3: desinflat
2: en cap moment.
3: Res.
2: Fins i tot en el play-off, guanyant un camp històric com és el de los Pajaritos, el president Molondro, que deu estar eufòric.
3: Ui, deu estar... Sí. Bueno, no...
2: Alerta en aquesta jugada, de sortir el porter de l'Atlètic Balears, en Pablo García. Sí, sí, semblava que estava fora, se l'ha jugat en Pablo García, però ha blocat bé el porter de l'Atlètic Balears, que mida el 77 de partit a Coruixo, 0-3. Guanya l'Atlètic Balears. Sense història, ara aquesta ja segona part. Sense aproximacions ni de l'Atlètic Balears ni tampoc del Coruixo. Li està costant moltíssim el conjunt gallec i l'Atlètic Balears amb el partit controlat, que tampoc...
3: Això ha passat temps, ja, pràcticament. Sí.
2: No arrisca gaire el conjunt de Luis Blanco. La pilota en el centre del camp. Juga Nacho Fariña. L'esfèrica per la dreta. Tancat dins el seu terreny de joc el conjunt de Blanco. L'esfèrica línia de tres quarts, juga Rares. L'esfèrica tocada en curt, cercant Guille Pinin. La trepitja molt ben tancat l'Atlètic Balears. Tothom dins el seu camp pressiona el conjunt de Luis Blanco. Pilota per l'esquerra. Intenta l'1 contra 1. Gandia torna cap endarrere. No té idees. El conjunt del Coruixo toca en un jugador de l'Atlètic Balears. Saibari de banda... És que no dona la sensació...
3: No, però és la bona tasca que...
2: Sí, molt ben preparat el partit i molt
3: sí,
2: bé...
3: Sí, perquè per és que li va mèrit el que ha fet l'Atlètic Balear, perquè estem dient que el Coruixo, de veres que per jo no sé, deu ser molt fuig aquest grup, perquè Déu-n'hi-do, ha estat molt superior, ha fet un molt bon partit l'Atlètic Balear, però és que un equip que està jugant dins que seva, que està ja jugant un play-off d'ascens, crec que ha de fer moltes més coses que ha fet avui el Coruixo.
2: Jugarà el Coruixo, ara ho falta de Moja Keita. La pilota en defensa pel conjunt gallec, que intenta cercar porteria a l'àrea de Pablo García, del porter de l'Atlètic Balears. Toca de nou en un jugador de l'Atlètic Balears i serà pilota servei de banda pel Coruixo.
3: I anem a que te comentava, les instal·lacions, és a dir...
2: Sí.
3: Mare de Déu.
2: És un camp, però, d'aquest mític, no?
3: És un camp mític, nord, mític de tercera.
2: Solera, no?
3: De solera, sí, de tercera. Sí. No té res que veure amb l'estadi Balear, que això és un estadi de segona divisió.
2: L'estadi de la Via de Cintura, un camp del nord. Me'n recordo, un pleno de descens, quan va anar a Guernica, també, el camp
3: Guernica,
2: era...
3: Guernica, sí,
2: mare
3: sí,
2: de Déu,
3: sí.
2: El camp del Guernica, també.
3: Déu-n'hi-do.
2: Mare meva, en aquella eliminatòria del pleno de descens, va empatar 0, l'Atlètic Balear va acabar pujant al conjunt blanc i blau, la pilota pel Coruixo. A la frontal de l'àrea recupera l'Atlètic Balears, pilota per Gerardo Bonat, cercant a Moja Keita per l'esquerra, alerta la jugada de Moja Keita, s'atura, la perta el jugador de l'Atlètic Balears, demanava falta, alerta que s'ha romput,
3: sí?
2: Alerta que crec que ha tingut una estrabada muscular Moja Keita, veurem què passa, continua el Coruixo, no llança la pilota fora, havia demanat el canvi el jugador de l'Atlètic Balears, pilota de la frontal de l'àrea, alerta el xut, se'n va directament fora, a la dreta de la porteria de Pablo García. Esperem que no sigui res d'en Keita, però ràpidament ha aixecat sa mà.
3: Sí, tot d'una. Sí, és un jugador que ha fet un molt bon partit avui, és un jugador diferencial.
2: Sí. També és que en Déu està pesat. També
3: Déu està pesat, està, no? Està ploguent. De fet, mira, s'ha tirat a terra.
2: Sí.
3: Segur que... Sí, possiblement ha estat una petita
2: estrabada,
3: rotura.
2: No?
3: Sí, a més se toca... No? Sí, no, se toca darrere.
2: Ah, darrere.
3: El bessó. En qualsevol cas, sembla que és una rotura.
2: Sí, alerta Moja Keita, quin contratemps per l'Atlètic Balears, sí. Xisco, perquè Moja Keita, que s'ha lesionat, estàs en terra, farà el canvi Luis Blanco, ja se prepara un futbolista del conjunt blanc i blau.
3: Aquí ha estat aquesta jugada tot d'una. Ell se'n dona compte i sé que aquí és braç.
5: està tot sol, eh?
3: No, sí,
5: també li peguen dues potades,
3: sí, sí.
5: també
3: ajuda darrere, també ajuda.
5: Rival també ajuda, sí, sí.
2: Distància, moja Keita.
3: Esperen que no sigui una rotura, perquè si és una rotura se pot despedir, eh?
2: Jo no havia vist escop aquest, tal vegada ha estat escop. No?
3: Possiblement.
2: Li ha pegat en el bessó.
5: Amb el genoll, això, i molesta.
3: Sí, li ha pegat en els isquios.
2: S'ha retirat moja Keita, que està sentetes de fora del terreny de joc, juguen 10 ara. L'equip de Luis Blanco també prepara canvis. El Corujo, que veu com el partit i l'eliminatòria se l'escapa. 0-3, 10 minuts. Més l'afegit per arribar al final. Jugarà de nou l'Atlètic Balears. Pilota de cara de Jaume Tovar, lluitant amb la defensa del Corujo. Torna a recuperar el conjunt gallec. Entra dins camp de l'Atlètic Balears. La pilota per Borja. Borja, que juga en curs a canta banda dreta per Xavi. Xavi, que aixeca el cap cercant un company, cercant una mica Xavi sola, no hi arriba al davanter, alerta aquesta jugada per banda esquerra, se'n va d'un, se'n va de dos, quina bona jugada, okay. Arriba la ratxa de fons, no hi arriba, ha tancat bé el jugador de l'Atlètic Balears, Marc, per enviar la pilota directament a fora, no hi ha arribat el futbolista del Corujo, se fan els canvis a les files del conjunt gallec.
3: Bueno, com dèiem, pues, l'eliminatori
2: està... Això està fet, Tomàs.
3: Està fet, està fet.
2: No, no hi ha molta història.
3: No, no hi ha cap història. Història és que l'Atlètic Balears ha fet un molt bon partit davant d'un equip molt fluixet, m'ha parescut. Però a veure, que quan guanyes 3-0 dius... No se tracta de llevar mèrits a l'Atlètic Balears, que està molt seriós i ha fet les seves oportunitats i ha creat més jugades de perill, però és que m'apareix un equip molt feble.
2: Ha començat bé el partit, però l'Atlètic Balears ja ha tingut una ocasió,
3: sí, només començar,
2: porter en Ruiz Díaz, l'ha deixat de mort dins a la frontal de l'Ali, a la segona també ja no, Rubén Bové, que no ha perdonat, i l'Atlètic Balears, que ja té l'eliminatòria a la butxaca, important que és 0-3, perquè en aquesta eliminatòria de 4 partits, clar, tenen un dia dolent i ja nedes.
3: Sí, però ha de tenir un dia molt dolent a l'Atlètic Balears per perdre aquesta eliminatòria.
2: Seria gros, és impensable. Seria gros que no suri aquesta eliminatòria. L'Atlètic Balears, pilota que se'n va directament fora. Hi haurà corna favorable al conjunt blanquiblau. Corna a l'esquerra de la porteria del Corujo. Hi haurà corna a l'esquerra de la porteria del conjunt gallec. Juga Rubén Bové a l'esquerra, ha entrat Dani Rosas al terreny de joc, pilota molt tancada, posant la mà Ruiz Díaz per enviar la pilota a la dreta, torna a recuperar l'Atlètic Balear, la perta del futbolista del conjunt blanquiblau, que demanava falta, a punt de marcar un gol olímpic.
3: Sí. I l'altre partit ha acabat amb 1-2, eh? Jaén
2: ha perdut
3: a casa. Perdut
2: també, mare
3: sí.
2: meva.
3: Ha perdut a casa amb l'Alabàs.
2: El Jaén, que ha perdut a casa, el Jaén, que és un dels favorits també,
3: sí,
2: per pujar. Un històric també, Tomàs?
3: Sí, sí, i tant.
2: El Jaén, per tant, l'Alabàs B, que podria també passar aquesta eliminatòria. També ho podria fer el Poblense, que ha guanyat 0-1 a Los Pajaritos. Volem que passa diumenge, tot dos a les 12 en directe.
3: Què bo seria, els dos pujar...
2: T'imagines, tot dos?
3: Tot dos.
2: Mare de Déu. Tres equips de primera federació seria...
3: Crec
2: seria
3: no.
2: gros, eh?
3: No ha passat cap pic encara.
2: No, mare meva. Segona B fa estona, no?
3: Segona B.
2: Tenia entre 4 el Mallorca B, el Constanci, sí, va un moment, no? Uh-huh. El Vinicelem, també. Sí. Però des de...
3: Ha plogut.
2: Sí, ha plogut i molt, eh?
3: I tant.
2: Ara només la U d'Eivissa és el representant balear, el conjunt, Pitius, d'Amadeo Salvo. Pilota per l'Atlètic Balear, juga línia de 3/4, el conjunt blanquiblau, pilota per l'esquerra, Jaume Tovar. És important pujar, ja ho deia Ningo, el president i el propietari, que necessita ja una
3: sí.
2: mica de suport.
3: Sí,
2: està,
3: sí. Comença a estar cansat.
2: Cansat de posar dos vents.
3: Així és. No és per menys, eh?
2: No,
3: crec que li han de fer alerta.
2: Alerta aquesta pilota d'Hilària, l'esfèrica per la dreta, Jaume Tovar, impacta en un jugador del conjunt del Corujo, ha tocat en darrera distància el davanter de l'Atlètic Balears, directament fora, servei de porta...
3: Que li han de fer un monument, tens president,
2: sí,
3: no?
2: Sí, sí, ha enviat, han fet moltíssimes coses, molt de fitxatges, l'estadi, ha fet molta feina per l'Atlètic Balears, Ningo, però, de moment...
3: Sí, de moment estarem
2: no,
3: de joc, no...
2: Fluix, eh?
3: Exacte.
2: No,
3: a veure si aquesta...
2: No ha acabat de
3: surar. Si aquesta empotxa.
2: A veure si aquesta és la bona de l'Atlètic Balears en aquesta sense primera federació... Perquè ara amb això de primera i segona federació, clar, és que el vot és molt gros, eh? Alerta,
3: sí,
2: la pilota d'Hilària, alerta la passada de la mort, s'ha equivocat el jugador del Corujo, li ha entregat directament.
3: Sí.
2: Ara el futbolista de l'Atlètic Balears ho tenia tot de cara, La treu la defensa del conjunt blanc i blau. Serà de nou pilota de banda pel Corujo. El vot és molt gros de segona federació. Clar, són
3: moltes
2: categories, són sí, quarta categoria. És que ja no n'hi segona B, pràcticament.
3: Així és. Així és. Un altre canvi.
2: No, canvien a les files del Corujo. Juan Rodríguez se'n va del terreny de joc. Entra Álvaro Fernández. El futbolista del conjunt allà, 5 minuts. Per arribar al final, Esport 3 en joc, IB3 Ràdio, en l'Atlètic Balears, avui a la baixa. Avui de matí amb el Poblense i diumenge, tots dos ho dèiem, a les 12 del migdia, quin de matí de diumenge, la setmana que ve, amb el partit des de Sa Pobla, Poblense, Numància, i també el partit de l'Atlètic Balears aquí contra el Corujo, en directe per IB3 Ràdio. La pilota pel conjunt allà per l'esquerra, recupera, intenta recuperar l'Atlètic Balears, pressiona dalt el conjunt de Luis Blanco, ha de sortir el porter, el tenis porter, que no és molt fiable avui. Eh?
3: No, és la veritat que no.
2: No és molt fiable.
3: Bueno, la darrera intervenció ha estat bé, eh?
2: Sí, sí, la darrera, sí, pobret.
3: Pau, l'han de rematar, sí, no han de matar, Miqui. No.
2: Tothom pot tenir un mal dia, Tomàs.
3: Exacte, el que passa que ha triat mal dia.
2: Curuso, tothom,
3: ha triat mal dia.
2: Sí, sí, sí, justament en aquesta eliminatòria. En Ruiz Díaz, pilota per l'esquerra, juga Xavi Cidre, aixeca el cap cercant un company, cercant Xavi Sola, se gira, la toca de cara, línia de tres quarts, entra dincant de l'Atlètic Balear, la posa molt tancada, sense problemes, per Pablo García, se queixa el davanter del Corujo, pobret també,
3: no
2: Xavi Sola,
3: polla, tampoc, mira que estem...
2: en Jaume Tovari, en Xavi Sola,
3: sí,
2: tu ho dèiem.
3: Són 34 gols però... i aquests dos han tingut una sola oportunitat.
2: No l'han ensumada dins l'àrea, pràcticament, no els hi ha arribat cap pilota en perill en els dos davanters, el de l'Atlètic Balear i també el del Corujo. I la pilota de nou pel conjunt gallec, alerta en aquesta jugada, pot la falta, continua, deixa seguir l'àrbitre, per la dreta, ho intenta Raúl, la pilota molt passada, mare de Déu, se torna a queixar en Xavi Sola, que l'esperava en el segon pal, no s'han entès en el seu company, amb en Pelayo García, i la pilota serà servei de porteria, 87 de partit, 3 minuts, menys l'afegit, no crec que s'afegisqui tampoc molt, amb el 0-3, tampoc s'ha perdut molt de temps, el gol de Mojiqueta.
3: Crec que ha donat 3 minutets.
2: Sí, hi ha hagut molt de canvis, també, però bé.
3: Sí, 3-4 minutets, sobretot per resultat, quan un 0-3. És veritat que és una eliminatòria, queden 90 minuts, però crec que està més dat i beneït.
2: Supos que Luis Blanco també acabarà de moure la banqueta per perdre una miqueta de temps, minut 87 i mig de partit. Veurem quin és l'afegit, juga el Corujo, però sí que el veureu, dèiem Tomàs Clàtic Balears, en cap moment ha baixat la marxa, continua pressionant a dalt, continua mossegant.
3: Ah, molt bé. Molt
2: el
3: bé.
2: Conjunt mallorquí.
3: Sí, sí, de fet, aquest 0-3 es degut en això, perquè s'ha seguit pressionant amb el primer gol, amb el segon i inclús amb el tercer.
2: L'Atlètic Balears, que ha arribat molt bé en aquesta play-off, va començar la temporada una miqueta irregular, però la segona volta està molt bona. Del conjunt de Luis Blanco ha arribat una miqueta tard, ho dèiem amb el Sant Andreu, perquè el Sant Andreu està més regulat, des del començament va posar velocitat de creuer amb el Poblense, però ara té aquesta jugada en camp a dreta, la pilota per damunt del travesser de la porteria de l'Atlètic Balear, Nacho Fariña, que ho intentava en camp a dreta, però la pilota s'ha anat desviada per damunt de la porteria que defensa Pablo García.
3: Sí, però no, quina rematada, és a dir...
2: Poc que fa. Cos cap endarrere, no?
3: Sí.
2: No ha estat molt afortunat, també. Nacho García, Nacho Fariña, en aquesta acció. Servirà de porta, a punt d'arribar al 89 de partit.
3: Està plouint bastant,
2: Sí, plou.
3: Sí.
2: La gent, però, que no se mou de moment. A l'estadi del Corujo, en el camp del Corujo. Estadi no, és un camp, no?
3: Exacte.
2: El camp del Corujo...
3: No se li pot dir
2: estadi. No, estadi no ho és. Pablo García, la pilota, cercant per banda dreta, l'esfèrica per Carlos Alonso, en curs, cercant a Guille Pinin, ho intenta per l'esquerra, un golet, mira, encara ficaries eliminatòria al Corujo, però no anirà bé.
3: Que va.
2: No, ara ha arribat tard al davanter del Corujo... Ha topat amb el porter Pablo García, que se recupera, s'aixeca 30 segons per arribar al final. Veurem quin és l'afegit que marcarà l'àrbitre del partit. En aquesta eliminatòria del play-off d'ascens a Primera Federació, torna a jugar el conjunt blanc i blau per l'esquerra. Ho fa en defensa Iván López, cercant en curta Alejandro Pérez, se la lleva damunt Pablo García per la dreta, la lluita Jaume Tovar és cert que no ha tingut oportunitat, però sí que ha lluitat i ha fet molta feina.
3: Sí, sí, no. En línies generals, l'Atlètic Balears ha fet un partit molt seriós i ha lluitat molt. A veure, perquè hi ha qualque canvi, suposo que serà pesada per l'Atlètic Balears.
2: Sí, molt banqueta també, Lluís sí. Blanco, per esgotar els canvis, farà doble canvis amb en Tovar.
3: Sí.
2: Se'n va en Jaume Tovar del terreny de joc. Veurem quin és l'altre jugador substituït a les files del conjunt mallorquí. En Tovar, ara que abandona el camp... Mou la banqueta Lluís Blanco, ha entrat Darius Fustos.
3: Ha anat a Lechebre. Sí, a Lechebre també s'ha anat.
2: També s'ha anat a Lechebre, al lateral dret del conjunt mallorquí, en Marc. I ha entrat en Miguelito Martín. En Miguelito, pilota precisament per Miguelito, que toca de cara jugant. L'Atlètic Balears, l'altre per l'esquerra, que pot arribar al quart. Arribarà a ratxa de fons, segurament si la posa el conjunt blanquiblau. S'ha anticipat bé el futbolista del Corujo, minut 91, ha afegit 4. Hauran d'arribar fins al 49 en aquest partit. Pilota en defensa. Es Guille Pinin, juga el Corujo per banda esquerra. Xavi Cidre entra dincant del... L'Atlètic Balears, fa falta el conjunt blanquiblau, l'àrbitre diu que no passa absolutament res, s'aixeca el jugador del Corujo, la pilota pel Pablo García, pel porter del conjunt de blanquiblau, se la lleva de damunt, serà servei de banda per l'equip gallec. Veurem com afronta aquesta setmana, aquesta partida tornada a l'Atlètic Balears, amb aquest avantatge. Clar, amb un 0-3 vale, també.
3: Un 0-3
2: has d'anar tranquil, però clar, molt també...
3: Home, n'hi ha tot per confiar.
2: Ja has de mirar una miqueta de Raül, ja també és eliminatòria final, no?
3: Exacte.
2: Mirar no lesionar el jugador, mirar de... No?
3: Exacte.
2: Mare meva, veurem com afronta aquest partit el conjunt de Lluís Blanco.
3: Inclús, perdona, ja te pot desplaçar a veure el rival.
2: Sí.
3: Te'n pots anar amb aquesta tranquil·litat d'anar a Àlaba a veure l'Àlaba Jaén.
2: Pot anar a veure, mem... Sí, i tant. Amb aquesta seguretat que dona aquest 0-3, alerta en aquesta acció, pilota frontal de l'àrea, refusa la defensa de l'Atlètic Balears, pilota per l'esquerra, juga Xavi Cidre, arribarà a ratxa de fons, la pilota que s'aperta per la línia de fons, serà pilota, finalment banda pel Corujo, aferradat al banderat de corna, darrer minut i mig de partit a terres gallegues, la pilota molt tancada, sense problemes... Per Pablo García...
3: No ha tingut molta feina, però el que li ha arribat està molt segur.
2: Sí, molt segur. Molta centrada lateral, però sense cap tipus de perill, no? Mare meva.
3: Exacte. Ha hagut ser des de primera part, que l'ha tocada i ha pegat en el travesser, ha estat l'única oportunitat clara, llavors sí, ha hagut de poder ser a fons.

0: Encara més, Pelayo García posa el peu al jugador del Atlètic Balear, recupera el conjunt blanc i blau, que està molt còmode de muntar el terreny de joc. Tot moment, però no, és que no ha inquietat en cap moment.
1: No ha hagut cap ensurt, cap ensurt fort.
0: No ha hagut cap tram de partit que digui no, ho ha passat malament o ha, no,
1: exacte, jo pensava que hi hauria diversos partits dins el mateix, però no ha estat així. Ha estat un partit allà on ha tingut molt controlat, tant en defensa com en atac. Ha estat molt superior a l'Atlètic Balears i el Corrucho pràcticament no li ha creat oportunitats.
0: Ha estat molt regular el conjunt de Lluís Blanco en aquest partit. L'àrbitre que ja mira el seu rellotge a punt de pitar. D'això al final, serà la darrera. Mare meva, la intentava posar, però directament ja està, ha penjat en el jugador de l'Atlètic Balears. Fiula al final, efectivament, xiula al final. L'àrbitre del partit diu que fins aquí hem arribat. El col·legiat en el camp del Corrucho guanya l'Atlètic Balears, que dona una passa de gegant, per no dir que deixa ja pràcticament certificada la seva classificació. En vista el partit de tornada 0-3, ha guanyat el conjunt blanquiblau en el camp del Corrucho gràcies als dos gols de Rubén Bové a la primera part, al minut 10, i també al minut 21, i també en el 10 de la segona, Moja Keita ha marcat el tercer per sentenciar el partit i també pràcticament l'eliminatòria. Se saluden els protagonistes, veurem ara en imatge Moja Keita, esperen que no sigui res greu, no el veig tampoc molt coix, crec que ha estat un cop, crec que ha estat un cop, semblava un trencament, però finalment sembla que ha estat el cop que ha rebut el futbolista de l'Atlètic Balears. Saluden els protagonistes, s'ha acabat el partit al camp del Corrucho, 0-3, ha guanyat l'Atlètic Balears, que com el Poblense dona una passata més cap a l'eliminatòria final d'aquesta play-off descens a Primera Federació.
2: I bé, més que passata, fa una passada enorme. 3 gols a 0 al camp del Corrucho, 0-3, guanyant com a visitant el següent partit el diumenge que ve a les 12 del migdia a l'estadi Balear. I Tomàs, quin partit que han realitzat els de Lluís Blanco Galícia.
1: Sí, molt bon partit, ho deia Miqui, darrerament les darreres jornades està molt bé l'Atlètic Balear, s'ha presentat en aquesta primera semifinal molt autoritari, molt superior en el Corrucho, s'ha parat per davant en 20 minuts ja anava a 0-2. El Corrucho no m'ha donat la sensació que en cap moment pogués donar la volta en aquest partit. Crec que per ells tenen poques coses que fer, sobretot quan venguin aquí a l'estadi, si l'eliminatòria està més que sentenciada. I bé, sobretot que no hagi lesió, que no hagi expulsions, per intentar arribar a la darrera, a la final, intentar lograr aquest ascens tan important que seria per l'Atlètic Balears. Sí.
2: Sense dubte, i de fet, bona jornada en el play-off d'ascens a la Primera Federació pel que respecta als equips balears, als equips mallorquins. Primer han viscut la victòria del Poblense a Numància, a l'estadi Los Pajaritos, per 0-1. Bona victòria del conjunt d'Òscar Troya, en vista el partit de tornada al municipal de Sa Pobla, en què el conjunt pobler ja parteix amb avantatge, i ara han viscut també una victòria també de l'equip mallorquí, però amb més contundència. 0-3 s'ha imposat el conjunt blanc i blau a Galícia contra el Corrucho. Els dos partits de tornada es viuran també aquí, en aquesta casa, a IB3 Ràdio, el pròxim diumenge de 7 de maig, a les 12 del migdia, amb els partits de tornada d'aquestes semifinals del play-off d'ascens a la Primera Federació. I Miqui, Tomàs, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
0: Molt bé, de res, veurem què passa la setmana que ve a l'estadi Balear, content, Tomàs, important que arribi tothom operatiu, a Tomàs, que no hi hagi baixes.
1: Que no hi hagi problemes.
0: No, el diumenge a les 12, ho veurem en directe, com deia en Xisco. Res, gran victòria de l'Atlètic Balears, 0-3, i ara ja pensar en el partit de tornada que es disputarà diumenge que ve.
2: Moltes gràcies, adeu, companys. Moltes gràcies. Idò, ara hem viscut aquestes postres. Primer, en la final de la Champions, que ha perdut el Palma Futsal per 2-0 contra l'Sporting de Portugal, i precisament el nostre company Gavi Fortesa ens ha aconseguit una petita entrevista en exclusiva amb l'entrenador del Palma Futsal, Antonio Vadillo. Anem a escoltar l'entrevista del nostre company Gavi Fortesa.
3: Qué pena, ¿no?
4: Sí, evidentemente, cuando llegas a una final, ¿no? De un torneo de esta magnitud, pues evidentemente cuando no consigues el título, pues te da pena, ¿no? Pero es que no le podemos decir nada a los chicos. Se han vaciado, han competido al máximo nivel, han dado el máximo de sí. Entonces, cuando uno da todo lo máximo, hemos estado más acertados en algunas fases del partido, hemos cometido más errores, pero el equipo ha competido a grandísimo nivel y en este sentido hemos hecho todo lo que tenemos que hacer.
5: Por buscar un momento clave.

0: quizá el no haber aprovechado cuando ellos se quedaron con tres al final de la primera parte, ¿no?
1: Sí, esa superioridad de 4 para 3, que hemos tenido un par de ellas para empatar, una falta que ha salido por muy poquito. En la segunda parte, que estaba mucho más equilibrada, hemos tenido dos o tres ocasiones bastante claras que no nos han materializado, ¿no? Y luego, pues, es verdad que Sporting, la primera parte, los primeros 10-12 minutos ha sido superior a nosotros, pero al final hemos encajado los goles de una forma un poco irregular, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero así es el deporte, ¿no? Entonces, insisto, sí que había momentos clave donde no hemos tenido el acierto de cada portería, y en ese sentido, pues bueno, el partido de este nivel, que todo se decide por detalle en las finales, pues te condiciona.
0: Pues ya sabes, habrá que ganar la liga para volver.
1: Sí, bueno, ahora ganar la liga y ahora la final, ¿no? Ahora volverán, pues, otra vez que dos finalistas, ¿no? En la Liga Española son los que volverán a Europa, y a partir de ahora descansar y recuperarnos y será el siguiente objetivo, evidentemente.
0: Que se preparen.
1: Gracias.
2: Ho sentien les paraules d'Antonio Vadillo, l'entrenador de l'Illes Balears Palma Futsal, després de perdre a P0 el camp, a la pista P0 Futsal Arena, aquesta final de la Champions de Futbol Sala, la quarta consecutiva que disputava el conjunt mallorquí. 4 ha disputat els darrers 4 anys, 3 ha guanyat de forma consecutiva, i aquesta darrera, la que hem viscut avui des de les 6 del capvespre, no ha pogut ser. Se finalitza aquest periple per Europa de l'Illes Balears Palma Futsal. Recordam el marcador de 2-0 favorable al conjunt portuguès, favorable a l'Sporting de Portugal, amb els gols primer al minut 3 i 20 segons de Diogo Santos, i el Palma d'ençà ha hagut d'anar a contracorrent, no ha estat encertat. I a més, a la primera part, Diogo Santos, l'autor del primer gol, veia la segona targeta groga, era expulsat, i el Palma, just abans del descans, amb un jugador més sobre la pista de P0, no ha pogut aprofitar aquest avantatge. I ja a la segona part, Antonio Vadillo, quan ja restaven pràcticament 4 minuts per arribar al final, continuava perdent el Palma per 1-0, i ha posat de porter jugador Alisson per intentar aconseguir superioritat numèrica al camp de l'Sporting. No ha anat bé, perquè Alisson, malauradament, s'ha fet gol en pròpia porteria i ha posat el 2-0 final d'aquesta final de la Champions. Per tant, el Palma Futsal ara s'acomiada de la Champions, 3 títols europeus que ha aconseguit l'equip d'Antonio Vadillo, i el conjunt portuguès, que precisament els empata en també 3 Champions. Per tant, avui Esports 3 han viscut un diumenge apassionant d'esport. Primer, amb el Numancia Poblense, el Poblense que ha aconseguit endur-se una bona victòria per 0-1 amb el gol de Marcos Alarcón a Los Pajaritos. Veurem el partit de tornada al Municipal de Sa Pobla, com li va el conjunt poblè. Després, el Mallorca, la primera divisió, amb el Villarreal, només ha pogut treure un punt. Veurem també si és bo aquest punt en vista a la permanència, perquè tots els equips de baix estan sumant punts jornada rere jornada. I just després han viscut aquesta final entre l'Sporting i el Palma Futsal, que s'han duit el conjunt portuguès per 2-0, i ara han viscut una bona victòria de l'Atlètic Balears a Galícia contra el Coruixó, que es posa molt bé per al partit de tornada que es viurem tots dos aquí el diumenge que ve a Espostres. Fins aquí el programa. Moltes gràcies per escoltar-nos. Ha estat un luxe i un plaer. Xisco Ribas vos diu adeu i bon diumenge.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
4: Bon vespre. Continua l'operació de desembarcament i repatriació de passatgers del creuer on viatjaren persones infectades d'antivirus. 93 ja han passat a terra i fins i tot viatjat als seus llocs d'origen. Al vaixell en queden 54, o en quedava millor dit 54, a les 8 del vespre, i n'hi ha 29 que no desembarcaran fins demà, entre els quals 6 australians que esperen l'arribada de l'avió que els ha de dur de tornada a casa aquest dilluns. La resta són membres de la tripulació, i el creuer, amb els tripulants que no baixaran, continuarà demà cap vespre el seu viatge fins als Països Baixos. Per cert, que les autoritats franceses han informat que un ciutadà de França traslladat en avió avui hora baixa des de Tenerife, ha presentat símptomes compatibles amb la infecció pel virus. La ministra de Sanitat francesa ja ha dit que prendran totes les mesures més estrictes de la Unió Europea per protegir els francesos. Si en el cas dels 14 espanyols que han ingressat a primera hora del capvespre a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid per passar-hi la quarantena, això és el que ha dit la ministra Mònica García avui migdia.
5: Lo que se le ha hecho en el barco, como está así protocolizado, es los test epidemiológicos, ¿no? Las encuestas epidemiológicas en las cuales se ha asegurado que todos están asintomáticos. Cuando lleguen al Gómez Ulla es cuando se les realizará las diferentes pruebas de la PCR y que se les repetirá, en el caso del protocolo en el Gómez Ulla, a los 7 días. Y en función de si aparecen casos o no aparecen casos y si es positivo o es negativo, pues ya iremos tomando las diferentes vías del protocolo que están establecidas.
4: I encara a les Canàries, per cert, avui cap vespre un avió de salvament marítim ha localitzat una embarcació semisubmergida amb 55 persones procedents de la costa africana a bord que han estat traslladades posteriorment a Lanzarote. Amb aquestes són 138 les persones que han arribat a l'arxipèlag en diverses embarcacions aquest cap de setmana. En un altre ordre de coses, aquest diumenge cap vespre ens deixa també una notícia que té aquest so. El so del moment de la sortida per la porta d'arribades de l'aeroport del Prat de Barcelona de l'activista palestí amb passaport espanyol Saif Aboukashech ha estat deportat per Israel després d'alliberar-lo, havent estat detingut més d'una setmana després d'arrestar-lo les forces israelianes a bord d'un dels vaixells que feien part de la flotilla per la llibertat de Gaza. Escolta'm les declaracions de l'activista.
6: I left behind me thousands of Palestinian prisoners, children, women and
4: diu
6: men.
4: Diu que ha deixat enrere milers de gazians i que el seu patiment d'aquests dies arrestat per les forces, les autoritats israelianes no és comparable amb el patiment de la població de Gaza. I quant als esports en futbol, sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha perdut la final de la Champions a Pesaro, a Itàlia, després de perdre per 2-0 davant l'Sporting de Portugal. Era la quarta final europea consecutiva de l'equip del club nascut a Manacor, Antonio Vadillo, entrenador dels mallorquins.
1: Se han vaciado, han competido al máximo nivel, han dado el máximo de sí. Entonces, cuando uno da todo lo máximo, hemos estado más acertados en algunas fases del partido.
4: I en futbol, el play-off d'ascens a Primera Federació, un partit d'anada de semifinals entre el Corucho de Vigo i l'Atlètic Balears, ha acabat amb victòria dels mallorquins per 0-3. I en Primera Divisió, el Real Mallorca, recordeu que ha empatat a un gol a Somoix contra el Villarreal amb un gol de Muriqui. En ciclisme, tercera etapa del Giro d'Itàlia sense incidències. Enric Massa ha arribat amb el pilot en sprint i està en la novena posició de la general. I en motociclisme, primera victòria en Moto2 d'Ivan Guevara, que ara mateix està en la cinquena, està en bona posició a la general. Ha estat el tercer pòdium aquesta temporada, el segon a la general del campionat del món de motociclisme a la categoria Moto2. Fins aquí les notícies de les 9 del vespre d'Ivetres Ràdio. Més informació quan siguin les 10. Fins després.
3: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
1: Aviseu l'equip de guàrdia!
0: S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
2: La primera capella que es construeix a Formentera és la de la Tanca Vella, antigament anomenada de Sant Valero, l'any 1336, en honor a Santa Maria. És un edifici de planta rectangular i volta de canó d'extrema senzillesa, amb una sola planta i sense ornamentació. L'any 1235, Formentera va ser conquerida als àrabs per Guillem de Montgrí, amb la posterior repoblació catalana. En aquella època s'intentava concentrar els habitants de l'illa en pobles i per això es varen crear diverses parròquies. Les parròquies oferien protecció contra la pirateria àrab i facilitaven la reunió social durant les festes. Per aquest motiu, l'arquebisbe que hi havia en aquells temps va permetre la construcció de la capella de la Tanca Vella, atès que els formenterencs estaven molt lluny de la parròquia de Santa Maria d'Eivissa, l'actual catedral de l'illa. Després, amb de més de 2 segles de despoblament de l'illa de Formentera, ja en el segle XVIII, comencen a instal·lar-se nous habitants i la capella de la Tanca Vella es queda petita. És per això que el 15 de maig de 1726 comença la construcció de la nova església de Sant Francesc Xavier, inaugurada 12 anys més tard, el 1738.

0: Equip de guàrdia, Pep Díaz.
1: L'any 1851 es va crear el Cos de Torrers de Fars, un cop promulgat el primer Pla General d'Enllumenat Marítim de 1847, ja que es necessitava organitzar de forma centralitzada el servei de manteniment dels fars. El primer reglament es va editar el 1857 i es va reformar i adaptar als canvis socials i tecnològics. En 1939, a petició dels propis torrers, es va canviar la denominació del cos i varen passar a dir-se tècnics mecànics de senyals marítimes fins que el 1992 es va promulgar la llei de ports i de la marina mercant que els distingia. Al principi, l'aspirant a torrer havia de romandre un temps de pràctiques en algun far abans de fer l'examen corresponent. També hi havia escoles de fars, com per exemple la que hi havia a la Torre d'Hèrcules o la de Machichaco, fins que es va crear el Centre Tècnic de Senyals Marítimes a Madrid. La vida quotidiana d'un faroner va variar ben molt amb el pas dels anys, sobretot amb el desenvolupament de la tecnologia de l'enllumenat. Però als inicis, la vida dels torrers i les seves famílies eren extremes, perquè a vegades havien de viure en illots tan petits com els de Penjats o d'en Pou, on, quan hi havia temporal, l'aigua entrava per les finestres de la casa. També els problemes de convivència amb altres famílies es podien agreujar quan no arribaven els queviures per mort dels temporals. Amb el temps, l'aïllament es va alleugerir en la incorporació de les barques amb motor, els radioemissors o quelcom tan senzill com disposar de bany independent a cada habitatge.

0: A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
1: Què vol dir pensar en l'amor de les tres taronges? Habitualment ho deim del qui pensa en temes insubstancials, llunyans o fantasiosos. També deim que pensa en l'amor de les tres taronges qui està distret, absent, desconnectat d'allò que l'envolta. L'amor de les tres taronges és el nom d'una rondalla, que si no és molt conegut el seu argument, sí que ho és el seu títol que ha passat a la fraseologia popular. Per cert, sembla ser que a Rússia també era coneguda la rondalla perquè hi ha una òpera bastant coneguda del compositor Prokofiev que du el mateix títol.

0: Altres ràdios, patrimoni. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
1: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
2: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. Equip de guàrdia, Pep Dia.
3: Història de la cervesa. La popular cervesa és consumida a gran part del món. Els principals productors són els Estats Units, Alemanya, Rússia, el Regne Unit, el Japó i Mèxic. Però així i tot, gairebé tots els països compten amb les cerveses nacionals pròpies. La cervesa no té segles, sinó mil·lennis d'anys d'història. I així ho proven les investigacions arqueològiques. Fa més de 60 segles, al sud de Mesopotàmia, paral·lelament al cultiu dels cereals i durant l'època de la invenció de l'escriptura, els sumeris desenvoluparen l'art de fabricar cervesa. Troballes arqueològiques realitzades a les runes de ciutats antigues proven que ja era costum fabricar cervesa fa més de 5.000 anys. Els llibres dels morts egipci ja parla de la cervesa feta en civada. Segons la mitologia egípcia, va ser Osiris, déu de l'agricultura, el que va ensenyar a la humanitat a fer cervesa. La forma de prendre-la era amb canyeta, per no fer malbé la capa d'escuma i els materials de fermentació que flotaven. També s'han trobat proves que a la Xina es feia una classe de cervesa anomenada Qie, fa més de 4.000 anys. Les antigues cerveses xineses es feien a base de civada, blat, espelta, mill i arròs. La fabricació de cervesa ja estava extesa pel nord d'Europa a principis de l'era cristiana. A Europa, monestirs i altres establiments ja feien cervesa a l'edat mitjana, en una forma no massa diferent de l'actual. En aquesta època, Anglaterra era servida com a desdejuni. A Amèrica, la primera cerveseria fou construïda el 1544 per Alfonso de Herrera, a prop de Mèxic. No ha de sorprendre si tenim en compte els segles en els que la cervesa ha acompanyat la humanitat, que no sigui només emprada com a part de celebracions i altres activitats socials, sinó que participi en altres manifestacions de caire cultural. A Mesopotàmia era emprada com a ingredient en moltes medicines, acompanyada amb invocacions als déus. Altres rituals fets en cervesa els trobam a la tribu Bagonda d'Uganda. Allà les vídues d'un rei tenien l'honor de beure la cervesa en la que havien rentat les entranyes del rei. O a Malàisia, en què moltes dones protegien els seus fills de les malalties submergint-los en cervesa.

0: Equip de guàrdia.
1: L'edifici més emblemàtic que presideix la ciutat de Palma és el Castell de Bellver, construït damunt un turó entre 1300 i 1310 per ordre del rei de Mallorca, Jaume II. El castell va ser concebut com a fortalesa defensiva i com a palau. Està format per quatre torres orientades als punts cardinals. Tres d'elles estan adossades i la quarta, la d'homenatge, separada uns metres del cos principal. El tram més destacable del Castell de Bellver és la planta circular, que el diferencia de la majoria dels castells gòtics europeus. A finals del segle XIV, el rei Joan I d'Aragó es va traslladar al castell, fugint de la pesta que assolava la península. A més, durant les Germanies, va ser refugi de nobles i mercaders. També ha fet les tasques de presó, als segles XVII i XVIII. El pres més popular va ser el ministre Gaspar Melchor de Jovellanos, qui va escriure algunes de les seves obres durant el captiveri al castell. Durant la Guerra Civil es varen empresonar més de 800 persones, entre elles el diputat Alexandre Jaume i Rosselló i el batle republicà Emili Darder i Cànaves. A l'interior del castell de Bellver s'hi troba el Museu d'Història de la Ciutat, que compta amb peces procedents d'excavacions arqueològiques i col·leccions d'art municipals i la col·lecció del cardenal Despuig d'escultura clàssica.

0: perdo el cap.
1: Saber qui va inventar la bicicleta pot ser una mica complicat. Per una banda, es diu que en temps dels egipcis podem trobar una màquina de dues rodes unida per una barra i que un estri semblant també es va trobar a la Xina. D'altra banda, n'hi ha que diuen que va ser Leonardo da Vinci, encara que l'any 1997 un investigador alemany, Hans Ernst Lessing, va demostrar que el disseny atribuït a da Vinci havia estat mesclat entre els seus documents a partir del 1961. També es parla del francès Sibrac, un prototipus anomenat Saladífer, que era un quadre sobre dues rodes amb un cap d'animal. Però també s'ha desmentit aquesta història perquè sembla que és una picabaralla entre francesos i alemanys per fer-se amb la paternitat o maternitat de la bicicleta. Sigui com sigui, l'any 1817, el baró Carl von Drais va presentar a Alemanya la màquina de córrer, un velocípede que era un llistó de fusta muntat sobre dues rodes, sense pedals, sense cadena i sense frens, i que es feia anar per l'acció de la propulsió que provocaven els peus del conductor contra el terra. Si fa no fa, el que han fet tots de petits amb un tricicle. Uns anys més tard, el 1839, Kirkpatrick Macmillan, un ferrer escocès, li va afegir al disseny de Von Drais uns pedals amb barres, més o menys com el sistema de rodes que tenien els trens de vapor. Així ja no calia posar els peus a terra. Però Macmillan mai no va patentar l'invent. Així, Gavin Delsell li va copiar la idea el 1846 i va ser considerat fins principis del segle XX impulsor dels canvis que havia fet Macmillan 7 anys enrere. Per cert, que al Museu de Ciències de Londres podeu veure una còpia de la bicicleta dissenyada per Macmillan. Arribat l'any 1861, Pierre i Ernest Michaud, pare i fill, varen passar els pedals a la roda del davant. Això va provocar que s'hagués de tenir més equilibri. Un dels models més coneguts i desenvolupats a partir d'aquesta innovació és la Penny Farthing, dissenyada per James Starley, i que és aquella bicicleta que hem vist en cinema mut amb una roda enorme al davant i una petita al darrere. Per sort, la bicicleta evoluciona i a la dècada del 1870 el britànic Harry John Lawson afegeix la cadena de transmissió que va permetre igualar les dues rodes i guanyar en seguretat, fins al punt que se li deia bicicleta de seguretat. Ja que parlam de les rodes, en dir que es feren millores que beneficiaren el desplaçament, el manteniment i la lleugeresa d'aquest mitjà de transport. Pel que fa a les rodes, les primeres, les d'Egipte i la Xina, eren de bambú. El 1890, l'anglès Dunlop va inventar una cambra de tela i cautxú que s'inflava amb aire i es col·locava a la llanda. A més, per evitar punxades, va afegir una coberta, també de cautxú. Aquestes millores han sofert molt poques o cap variació des de la seva invenció. Finalment, dic que l'ús de la bicicleta és saludable, ecològic, sostenible, econòmic i que són el principal mitjà de transport a Suïssa, Països Baixos, Alemanya, la Xina i la Índia.

0: Equip de guàrdia. Pep Díaz.
1: Existeix l'amor perfecte? Si ens basem en la teoria triangular de l'amor feta per Steinberg, en la que l'amor és un triangle en el que un costat és la passió, l'altre la intimitat i el tercer és el compromís, i que la seva combinació dona lloc a distintes formes d'estimar-se, hem de dir que Steinberg va formular com seria la combinació per arribar a l'amor complet o perfecte i que, segons ell, és la classe d'amor que gairebé tothom aspira a viure. Com us podeu imaginar, l'amor perfecte és difícil d'aconseguir i molt més de mantenir. Però, malgrat tot, no sempre cercam l'amor perfecte entre totes les relacions íntimes que tenim en el decurs de la nostra vida. De fet, l'amor perfecte el reservam per unes poques relacions que compleixen amb les nostres expectatives emocionals i sexuals. Són les relacions que, acabin bé o no tan bé, ens deixen una empremta inesborrable a la nostra memòria. Cada un dels tres elements de l'amor, la passió, la intimitat i el compromís, tenen una progressió distinta en el decurs del temps d'una relació. Es palès que la intimitat es va desenvolupant progressivament, així com avança la relació, i pot augmentar amb el temps. Però el creixement de la intimitat és bastant abrupte en les primeres etapes de la relació. Pel que fa a la passió, s'expressa de forma molt intensa a l'inici de la relació. Creix de forma accelerada, però llavors va minvant lentament, així com la relació va passant per etapes més avançades en el temps fins a estabilitzar-se. Finalment, el compromís augmenta a poc al principi, fins i tot més a poc que la intimitat, per arribar a un punt d'equilibri i estabilitat en el moment en què les recompenses i els costs de la relació són ben perceptibles.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Miquel, com estàs?
2: Hola, com anem?
3: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
1: També te podia dir Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
2: Però t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
3: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Equip de guàrdia, Pep Díaz.
4: Qualsevol ruta, per llarga que sigui, comença amb un pas. I pas a pas, tots els que emprenen el camí de cavalls troben aventura i obstacles en un camí amb una de les rutes paisatgístiques més importants de Menorca. El camí de cavalls permet recórrer el perímetre de Menorca al complet, uns 200 quilòmetres. Els orígens del camí no estan clars. Tal vegada s'han de cercar després de la conquesta cristiana de l'illa de Menorca, a l'època medieval. En tot cas, la primera referència documental és de l'any 1683, encara que del mateix document s'intueix que era més antic. El camí de cavalls era una ruta fonamental per la vigilància costanera, ja que unia les distintes talaies de defensa i permetia reaccionar ràpidament en cas d'emergència. Però no era un camí delimitat. El recorregut variava segons les tasques agrícoles o les necessitats de les finques. A finals dels anys 80 del segle XX s'inicia un conflicte pel dret de pas que es va perllongar durant anys. L'any 2000 es garanteix el seu ús i queda regulat per una llei autonòmica que defineix el camí de cavalls com una realitat històrica i cultural del poble de Menorca.

sistema nerviós parasimpàtic controla les secrecions corporals. Una de les teories més interessants sobre el plor l'explica Ricardo Yepes Stork al llibre Fundamentos de Antropología, en què afirma que plorar és remei contra la tristor. D'entrada pot sorprendre, però si es parteix del punt que plorar és exterioritzar el patiment interior, Yepes afirma que plorar requereix d'una prèvia possessió i consciència de la pena i serveix per expressar-la i fer-la vertadera i manifesta. És el llenguatge de la tristor i la por. Diu que ja no podem continuar estimant que patim un mal no merescut o no esperat, fins i tot quan no és de veritat, com succeeix quan es plora a una pel·lícula. A l'altre extrem també explica que afluixar la tensió que produeix allò seriós és motiu per poder plorar d'emoció i d'una emoció alegre, en especial quan s'assoleix un bé desitjat o es recupera una persona que es creia perduda.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Un dels 5 ciutadans francesos desembarcats del creuer que va transportar passatgers infectats per antivirus ha presentat símptomes compatibles amb la infecció en el viatge de repatriació a França des de Tenerife. Les autoritats franceses ja han dit que prendran les mesures més restrictives de la Unió Europea per garantir la seguretat dels francesos. Ningú més que sàpiga ha presentat símptomes en una jornada que acabarà deixant a bord el vaixell neerlandès tot just una 60 de persones, la major part de les quals membres de la tripulació, però també 6 ciutadans australians que fins demà no podran ser repatriats. Quant als 14 espanyols de diferents comunitats autònomes han començat la seva quarantena a l'Hospital madrileny Gómez Ullà per seguir un pla de control que detallava així, en aquests termes, la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Lo que se le ha hecho en el barco, como está así protocolizado, es los test epidemiológicos, ¿no? Las encuestas epidemiológicas en las cuales se ha asegurado que todos están asintomáticos. Cuando lleguen al Gómez Ullá es cuando se les realizará las diferentes pruebas de la PCR y que se les repetirá, en el caso del protocolo en el Gómez Ullá, a los 7 días. Y en función de si aparecen casos o no aparecen casos y si es positivo o es negativo, pues ya iremos tomando las diferentes vías del protocolo que están establecidas.
1: Per cert que encara a les Canàries, fora en aquest cas del focus mediàtic de l'antivirus, avui cap vespre un avió de salvament marítim ha localitzat una embarcació semisubmergida amb 55 persones procedents de la costa africana aferrades a bord. Han estat traslladades posteriorment a Lanzarote. Amb aquestes són 138 les que han arribat a l'arxipèlag canari en diverses embarcacions aquest cap de setmana. I l'actualitat d'aquest diumenge que vespre ens ha deixat també aquest so. Un so enregistrat a la sala d'arribades de l'aeroport del Prat de Barcelona en el moment en què ha sortit l'activista palestí amb passaport espanyol Saif Aboukeshek, que ha estat avui deportat per Israel després d'alliberar-lo de l'arrest de que va ser objecte en ser interceptada l'embarcació de la flotilla per Gaza de la qual formava part. L'escoltam.
3: Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía, porque en nuestro camino solo acaba de empezar.
1: I de l'actualitat illenca, Campos ha tornat a reivindicar el paper del camp i de la producció lletera, tant d'actualitat les darreres setmanes, amb una nova edició de la Fira de Ses Vaques marcada pel lema «Sense llet no hi ha vida», després de la renúncia de Gamma a continuar comprant llet de les vaqueries mallorquines. Salvador Bennàsser, copropietari de la formatgeria Savinya.
4: La gent simplement és el diari que no podem dependre d'un barco. Tenim producció a Mallorca que sobra. Si no n'hi ha, és perquè si no l'ha comprada.
1: I acabarem amb els esports per recordar-vos que l'Illes Balears Palma Futsal ha perdut la final de la Champions per 2-0 davant l'Sporting de Portugal. Ha estat a Pesaro, Itàlia, en futbol al play-off d'ascens a Primera Federació. Partit d'anada de semifinals, l'Atlètic Balears ha guanyat a Pontevedra el Corucho per 0-3, i en la primera divisió el Real Mallorca ha empatat a 1 gol a Sant Moix davant el Vila-Real. A més, en ciclisme, Enric Mas es nova al Giro d'Itàlia, classificació general, en una etapa en què ha arribat el pilot a l'esprint, i en motociclisme, el pilot mallorquí Ivan Guevara, del barri Palmasà de Sindioteria, ha guanyat avui a Le Mans, França, la seva primera carrera de Moto 2. Fins aquí les notícies de les 10 d'IB3 Ràdio. El darrer recull informatiu de la jornada de l'emissora pública. La informació tornarà demà de matí, ben prest, a les 7. Bona nit.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
5: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire. Ho teníem pendent des de Feia temps i acabam de tornar d'una breu però profitosa expedició per a Eivissa. I hem tornat en la bossa carregada de testimonis. Eivissa sempre ha tingut un punt d'illa indòmita. A nivell cultural, marcadament diferent a Mallorca i Menorca, començant per l'inexistència de pobles més enllà de vila. Allà hi ha parròquies i al seu voltant una població escampada, sovint autosuficient, que va desenvolupar una manera de viure i veure la vida pròpia. Aquesta peculiaritat està present en moltes de les seves expressions culturals, fins i tot en elements tan aparentment innocus com les espardenyes pageses. Abans, cada casa es feia les seves pròpies. Això vol dir que tothom era, en cert sentit, també sabater, com era caçador, pescador, pagès i rei del seu bocí de terra. Isabel Prats, la nostra protagonista d'avui, no en va aprendre a fer de petita, però ja de gran s'ha convertit en una de les grans mestres artesanes de la sabata eivissenca. Això sí, va viure una vida que és el retrat de la de molts altres membres de la seva generació. La transició de la pagesia més humil a una mena d'interregne que mai ha deixat d'estar relacionat amb la terra i les tradicions i que conviu, sense acabar de mesclar-s'hi, amb aquella altra illa, Eivissa, una marca mundial, amb la qual, de vegades, no té res a veure. Estava escoltant Aire. A IB3 Ràdio us parla Joan Cabot. Començam. I ho feim a Can Vicente Prats, que és, com es diu, la finca on viu Isabel Prats i on va viure quasi tota la seva família per part de pare, a uns quilòmetres de Sant Antoni de Portmany.
6: Hola, jo ja estic gravant.
7: Bueno, doncs pues, jo em dic Isabel Prats Bonet i vaig néixer el 4 de juny de 1958 a Can Vicente Prats, aquí on estem ara mateix. I aquí només hi havia molt poca cosa construïda. Va, hi havia una casa molt vella i llavors la vàrem reconstruir. Els meus pares esticaven a l'agricultura. El papà tenia bous, tenia vaques de llet i ametlles i garroves, el que dava la finca.
6: De secar, bàsicament.
7: Sí, de secar no, i d'hort també, perquè aquí tenia. Era tot de secar, però baix tenia un altre tros el papà que hi tenia aigua i allí era allò on sembrava salfals i allò on sembrava tota la verdura que nosaltres podíem procurar per nosaltres.
6: Això està aferrat a Sant Antoni de Portmany?
7: Bueno, està a 3 quilòmetres de Sant Antoni de Portmany i ells tenien, quizà, un quilòmetre i mig així, és allò on ells tenen sort, que ara és de la meva germana. Sí, som dues germanes, ella té 6 anys i mig menys que jo, i bueno, aquí els de casa mos pujaren aquí, no, hasta que ja vàrem ser grosses, llavors sí que ja vàrem anar a treballar, el papà, llavors a partir de que jo vaig tenir 14 o 15 anys, ell ja va agafar i un tio meu tenia un quiosco a la platja de Serenal i el papà se'n va anar a treballar amb ell i la mamà se'n va anar en l'estiu a fer habitacions a un hotel.
6: Devíeu donar una mà a sa casa, però ja...
7: Bueno, ja naltros, jo mateixa ja es curava, sabia fer els llits, sabia fer lo de sa casa, però si no teníem sa abuela que també mos ajudava, que era sa mare de sa mamà.
6: D'on provenien ses famílies? Eren totes dues?
7: Sí, totes dues eren eivissenques, perquè sa família de Can Vicente Prats, que és aquí, eren 8 germans, de germanes del papà, hi havia 4 germanes i 4 germans i tots havíem viscut damunt la finca aquí que comença d'aquí quizà un quilòmetre fins aquí dalt era tot del meu abuelo i llavors quan el abuelo va fer testament i va faltar eren 4 germans i 4 germanes. Suposem, en aquell temps el abuelo va ser molt criticat perquè resulta que s'estilava aquí a fer hereu, un hereu, que era el més gros. I el meu abuelo era un home que havia viatjat molt. Ell era marino. Ell havia anat per fora, havia anat hasta Mèxic, havia anat per puestos que ell havia vist les coses i la falta que hi havia, més que no n'hi havia aquí llavors. I el meu abuelo va anar i quan va fer testament va dir que hi havia 4 germans, però va partir la finca en 4 trossos i horts també en tenien tots, però que cada germà havia de pagar una germana i una part en terra. perquè ara aquí hi ha dos feixes que dèiem naltros, hi ha dos feixes de sa tia, hi ha sa feixa de sa tia Catalina, sa de sa tia Maria i sa tia Pepa. Totes tenien terra, no tanta com era es que les pagava, però els drets els cobraren en sous i en terra.
6: Això era poc habitual en aquella època.
7: Molt poc habitual. Aquí Esuelo va ser molt mal vist, perquè va dir que on es... tothom deia que on es havia vist mai que una dona pogués heredar, perquè una dona no heredava ni sa casa, ni sa terreno, ni res. De més avant, hi havia una tia, sa tia Catalina, que era fadrina, i ella va quedar... d'aquí, de casa, li va deixar el que deixaven tots els vecindaris, suposem, de sa vorera, era que si hi havia una fadrina, ella tenia clau de sa porta, tenia entrada en su porxo, que li dèiem llavors porxo, i sa cuina, i tenia una habitació. Això li, va, li quedava de per vida, fins que faltàs. Suposem, i aquí, quan arreglàrem sa casa, que nosaltres venguérem a viure aquí, que m'ho va ajudar a arreglar el papà, va, el papà més que nosaltres, perquè érem joves i encara no teníem d'això, aquí va renovar-se sa casa de dins, però una habitació ja va quedar, que era per ella, se li va entregar una clau de sa porta, i ja tenia entrant per sa porta, ja tenia entrada a sa cuina, també. I això... era així, sí.
6: M'ho dic que el vostre predi va ser marino.
7: El abuelo, sí. El meu abuelo va ser... era marino, sí. I la meva abuela, d'aquí, sa... vaja, el meu abuelo era l'amo, però es va casar amb una dona de Formentera. La meva abuela provenia de Formentera.
6: Com es varen conèixer? Doncs
7: pues això sí que no t'ho puc dir perquè no ho sé, però jo supos que com que el abuelo anava molt embarcat, ell devia recalar en esport de Formentera, però tampoc no ho puc assegurar perquè no ho sé. I, a més, sa abuela va venir cap aquí a viure, que de vora l'església de Sant Elm a Vila, és allà on ella vivia, que ara és de, va ser d'un tio meu, però allí sa meva abuela, quan va venir de Formentera, es va, allò era casa seva. Va, tenien aquella caseta i vivien allí.
6: És a dir, que tota sa família del vostre pare...
7: sí.
6: Honrava aquestes finques del voltant.
7: Sí.
6: Devíeu tenir molta relació amb ells.
7: Molta. Suposem la casa més vecina, que és a Can Vicent Prats. Aquí és a Can Vicente Prats, perquè el abuelo era Vicente. I allí és a Can Vicent Prats, que és de lluny han sortit totes arrel dels Vicentes, suposem. Perquè allí hi vivia la padrina del papà. Aquí a Can Pep Prats, al costat, també venien de família de lluny, també venien, que també aquí era Can Pep Prats. Tot era molt, un vecindari que tots ens ajudàvem uns en els altres.
6: I que hi devia haver molta família, molta relació familiar.
7: Exactament, sí, això sempre, relació amb la família sempre, sempre.
6: I com era criar-se en aquests voltants?
7: Bueno, eren temps diferents en els d'ara, perquè jo mateixa, quan vaig començar a anar a escola, tenia 6 anys. Jo, per anar a escola, no hi havia cap moto, no hi havia cap cotxe a casa, doncs era els papàs que me baixava. Els primers dies me baixava ell, i a lo millor em tornava a buscar l'altre abuelo que vivia més avall, i quan ja va fer una temporada que jo anava a escola, venia un penedor aquí a Can Ramonet, el bar de Can Ramonet era una botiga i bar, i venia cada matí dos pa. I ell venia pronta, i nosaltres, suposem, cap a les 9 menys 20, 8 i mitja, 9 menys 20, el papà m'acompanyava a la botiga. I allí, quan el penedor havia descarregat, doncs jo podia baixar amb ell, en la furgoneta, una furgoneta grossa, ell mateix mos hi tenia unes mantes, i allí mos asseiem allí, no jo només, sinó totes les amigues, vaja, sí, les cases que hi havia al rededor, que hi havia boixes o boixos que anàvem a escola.
6: Teníeu molta relació.
7: Molt, bueno, ara ja no, perquè no hi viuen. Ara aquí està alquilat, que s'alquila per temporades o per anys, però aquí és gent que un no l'ha tractat tant. Ara en su vesí, que és el fill d'en Pep, és en Pepe d'en Pep Prats, que li dèiem naltros, sí. I hi ha voltes que mos telefonam, o si mos trobam per enlloc, anam a fer un cafè junts, i això, el meu fill petit, en Lucas, i el fill d'en Pepe d'en Pep Prats, que és en Marcos, s'han criat junts, són de la mateixa edat i s'han criat junts, perquè estan separats i sa mare venia aquí, vaja, el nene venia aquí i tenim el safareig allà dalt i estaven en estiu, tots estiu junts, perquè ell llavors vivia a Barcelona.
6: I vos devíeu fer el mateix, devíeu sortir a jugar per aquí a prop.
7: Pues era per aquí, i jo jugava molt amb en Pepe d'en Peprats, en su vací, perquè eren els únics boixos que hi havia, jovenets. Vaja, boixos d'així, aquí a prop de per aquí, érem ell i jo. Llavors anant de veure que en Ramonet sí, hi havia na Tonyi, hi havia na Cati de na Tonyi en Figueretes, na Cati d'en Cires, na Marga d'en Bernadet, suposem, tots això mos coneixíem. I quan ja vàrem ser més grosses, pues ja anàvem a escola en bicicleta. Partíem d'aquí i anàvem a escola en bicicleta. Anàvem totes a una escola privada, era l'escola de les Trinitaris. Anàvem a les monges, anàvem a les monges. Perquè allà només hi havia enlots, enlots, cap ni un. Els enlots anaven a la pública, que hi havia una escola dalt, que era la Vara de Rei, que allí també hi anaven boixes. Però, suposem, totes les que eren per aquí, totes mos anàrem a les monges, a les Trinitàries de la plaça Espanya.
6: I què tal, les Trinitàries?
7: Bueno, bé, però hi havia una monja que no me la tragava amb ningú, la veritat és aquesta, perquè era una monja que no sabia caminar. I el que feia era, si jo era la més grossa, suposem, de la classe, i hi havia una que es portava malament, em cridava jo perquè l'anàs a renyar o l'anàs a... I això no ho podíem suportar nosaltres, la veritat. Sora Madalena, bueno, la coneix tot el poble, ara encara, eh? Ara encara.
6: Us obligava a pegar-li...
7: A pegar en aquella o a agafar-la i que s'agenollàs cara a la paret, a un d'això. Jo, de la veritat, he tingut dos fills... I no els hi vaig dur a les Trinitàries. I hauria d'haver set que no hi hagués altra escola perquè jo hi dugués els meus fills. La veritat tal qual és. No vol dir que ara això passi. Però l'experiència que tinc jo, no ho sé, no m'hauria agradat que els meus fills anessin a l'escola de les monges.
6: Just vos vareu aplegar els anys d'adolescència en què Eivissa començava a canviar.
7: Sí.
6: Com ho vareu viure, vos?
7: Com la veritat, jo la veritat és que em vaig casar molt jove. Jo em vaig casar amb 16 anys. I la meva adolescència es pot dir que sí, festejàrem 2 anys, vaig haver-me sortir 2 anys, de manera que jo vaig conèixer l'ell que tenia 14 anys. I ell en tenia 19. I de llavors cap aquí... Hem estat junts.
6: Vaja, heu anat a moltes discoteques.
7: Bueno, sí, anàvem en alguna, però tampoc no era una cosa que mos llamàs molt l'atenció. Mos agradava més anar-me'n a passejar o anar-me'n amb amics a fer una copa o un gelat o el que fos, que no anar a les discoteques. Ja hi havíem anat, perquè hi havia Esport d'Estorrent, antes d'arribar a Esport d'Estorrent hi havia Esbocala, que era allí on anàvem a parar, suposem, els dissabtes, que m'on anàvem allí. Però això ja érem casats, la veritat, ja estava casada.
6: Com era Sant Antoni quan vos éreu petita o joveneta?
7: Bueno, perquè era...
6: També hi ha tota aquella part del centre, al voltant de l'església, que allò devia ser el poble de Veres.
7: Allò era el poble de Veres i el passeig, que no era com ara, el passeig de les Fonts, era un més petitet, hi havia una carretera que el cruzava per anar a l'esport, però en aquell allí podies anar allí, anaves al cine Torres, i poca cosa més. T'ajuntaves amb les amigues el diumenge, a lo millor, perquè el dissabte llavors no hi havia... La gent que treballava com nosaltres en les cames, dissabte no sortíem enlloc. Era el diumenge i a la tarda. El diumenge de tarda, quan ja s'havia arreglat aquí l'animaleria, que dèiem nosaltres, havies anat menjant els animals, havies recuit les ovelles, que això era el que jo feia correguent els diumenges, altres dies em sabia mal haver d'anar a lo millor buscar la manada de les ovelles, però els diumenges les anava a recuir correguent perquè ja sabia que mos dutxaríem i partiríem cap al poble. Llavors anàvem al cine, anàvem a passejar per allà per esport, tornàvem, mos asseiem un rato per damunt el passeig i qui sap cap a les 10:30 o 11, pues, el papà en bicicleta em duia jo i amb una cadireta amb una altra bicicleta la mamà duia la meva germana. I això és tot. Això era pel que passava el diumenge i els dilluns tornàvem a començar el mateix.
6: Com ara ho coneixen el vostre home?
7: Bueno, pues quasi, bueno, estàvem un grup d'amigues, érem tres, i hi havia germà d'una i un altre que era amic nostre també, i ell i un altre amic venien de cap a Sant Josep, i nosaltres estàvem en el cap del passeig i on ara hi ha el parc dels Boixos, pues anàvem, estàvem allí aturades. I hi va haver una que va conèixer en Juanito, el que anava amb el meu home, que era el que conduïa i anava amb el cotxe, i li va començar a fer així manotades, i ells s'aturaren i baixaren, i quan va baixar del cotxe me'l vaig mirar i vaig pensar, aquest home té semblança, perquè aquí hi havia un germà seu que festejava aquí baix a casa d'Anna Catalina d'en Cires, amb una germana d'Anna Catalina d'en Cires, i li vaig demanar que si ell era en rei, si era de Can Rei. Diu, no, jo som en rei. I així, pues, d'aquell diumenge ja, cada diumenge, més o menys, mos vèiem, no sé que fos algun diumenge que jo no baixàs. Si jo no baixava, no el podia avisar. Ell s'afartava de rodar i buscar i hasta que se'n anaven. Llavors no hi havia telèfon, llavors no hi havia res que pogués, perquè si era un dia que feia mal temps, que fes molt de vent o que plogués, jo, nosaltres no me n'anàvem de casa. Pues sí, era així. No.
6: Algú se va espantar quan vos vareu casar amb 16 anys? Era més
7: pues sí, molt. Tot, quasi molta gent. Molta gent. Molts, molts, molts. I esta família. Que estava loca, perquè feia això, que no havia disfrutat, però és que jo vaig poder disfrutar més quan em vaig haver casat que no antes, perquè jo vaig festejar 2 anys amb el meu home, però de casa jo no m'havia anat mai que no vengués algun jo. Jo i ell tots sols no m'ho veia mai. Mai. I perquè la meva germana era petita, tenia 6 o 7 anys, a veure, no, tenia 8, 9 anys ja. Sí, un 8 i mig, 9. I ella no volia venir. Ella no volia venir amb nosaltres. I com que no volia venir, doncs que mos tocava. Sa mamà tampoc no volia venir, m'ho enduia amb sa abuela. I de sa abuela l'agafava. Ara has de riure, eh? Sa abuela l'agafàvem de casa, m'ho anàvem els tres, i la duíem a casa d'una abuela d'en Pep, del meu home. Allí la deixàvem i nosaltres m'ho anàvem. I quan volíem...
6: Ai, així que estava, sí que estava tot sol.
7: Sí, i quan tornava cap a casa, doncs tornàvem per l'abuela i arribàvem a casa els tres. El que això és el papà i la mamà...
6: No ho sabia. No,
7: i molt que m'havia advertit la meva abuela que això no... I que havia d'anar molt en seny, eh? Que no la fes quedar malament mai. Això eren ses...
6: Que no hi hagués cap accident.
7: Que no hi hagués cap accident. Em deia molt en seny.
6: Així que fèieu trampa, punyetera.
7: Sí, amb això vàrem fer trampa. Ara, amb altra cosa, no, eh? Perquè estàvem 4 anys i mig i tenies fi gros. Així és que... La gent, tothom ho va dir. Es casa perquè deu esperar un boix. Es casa perquè ha de tenir un boix. Es va dir que jo em casava perquè havia de tenir un boix. Però vaja, va tardar molt a néixer. Va tardar més de 9 mesos.
6: La gent és tremenda, eh?
7: Tremenda. Fins el dia que em vaig casar, així que venien tots a parlar amb naltros, i dàvem l'enhorabona, n'hi va haver algú que va dir, però quina panxeta més petita que tens. Just així. I passant-me sa mà per damunt el vestit de nòvia per sa panxa. I jo vaig pensar, aquesta és una de ses que... de ses que diu que m'he de casar perquè ho necessit.
6: Però vos vareu casar per enamorada.
7: Sí. Això sempre. Si fos de ser només per tenir sa llibertat, no crec que m'hagués casat. No. Amb tot i això, gràcies a Déu i tocant madera, m'ho ha durat, la veritat. M'han fet el 50 aniversari, el 51, ara és dia 10 d'abril.
6: A què es dedica el vostre home?
7: El meu home ha treballat en la terra, sempre.
6: Sempre.
7: Sempre. Sí. Aquí llavors vàrem fer una perforada, aquí darrere, ja vàrem treure aigua de la nostra, i aquí hem sembrat melons, patates, xindris, de tot. Ell anava al mercat vell de Vila, i anava... cada dia, i dies que havia de fer 2 viatges. No, i ara encara, ell estarà molt malament de l'esquena, però ara encara ell ni cap patata, ni tomates, ni xindres, ni melons, tot això, cebes, tot això ho sembra ell per naltros i per la meva germana i els fills, tot qui en vol, que arriba que dic jo.
5: Era Isabel Prats, nascuda a Sant Antoni el 1958. En uns segons continuem amb la seva història. Abans, però, feim una breu pausa. Estàveu escoltant Aire a IB3 Ràdio. Tot d'una torna.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
2: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
2: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
2: A IV3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio.
10: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
11: Aquest programa de ràdio legendari.
12: És un facto.
13: Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
2: El dia, per saber què passa i per què.
13: Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
2: Per comptar amb l'anàlisi més completa.
13: Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
2: ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
13: Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
2: El dia, amb Marta Grau.
13: El 22% de la plantilla actual...
2: De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IV3 Ràdio.
14: Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
15: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
16: Brumels i bessons a mon pare.
17: Envieu-nos les notes d'àudio en el telèfon d'IV3.
2: 646-93-45-01.
18: La vull dedicar a mon mare.
19: En el Coni.
20: En els meus pares.
21: La meva padrina. Dadicul desbonni.
14: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
17: Ràdio Tradicional, sí senyor.
2: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IV3 Ràdio.
17: A qui li dediques aquesta cançó?
14: A tu, Xavi, a tu.
17: Ai.
18: Això, que t'estim molt.
22: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i la protagonista del programa d'avui és Isabel Prats, coneguda a Eivissa per la seva habilitat fent espardenyes pageses i la seva presència habitual a fires i festes de poble. Però en aquesta casa també és coneguda per ser la recepcionista de la delegació a Eivissa de IV3. Una feina que du fent des del moment en què la cadena autonòmica va arribar a l'illa. Tornant un poc enrere, ens havien quedat en el moment en què ella es casava.
23: Heu fet feina, però després...
24: Sí, després de... Vaig treballar dos anys a un souvenirs, després de casar-me, i un any i mig a una lavanderia. I llavors ja vàrem venir sis. I ja vaig deixar de treballar fins que ells ja pogueren anar a escola. I quan començaren a anar a escola, en els 5 anys, doncs jo em vaig tornar a treballar. He treballat en Suma. Primer era un vivó, llavors va ser Suma. Vaig treballar a Seroski, d'encarregada de pescateries. I ara fa 18 anys que treballo a IV3.
23: Hem de fer bona propaganda.
24: Fa 18 anys, ja.
23: Que feis feina a la recepció...
24: De IV3, aquí a Eivissa, Sant Rafel.
23: Que tal vos tracten els meus companys?
24: Ui, molt bé. Això és meravellós. Són tots una família, allí. I tant càmeres com periodistes, tots. Sí,
23: a més, hi ha gent que hi fa feina des de...
24: Des de que obriren. És que jo vaig estar uns mesos després d'obrir. No sé si obriren cap a darrers d'any, m'apareix, o novembre, o no sé què. Jo ja hi vaig entrar en s'obril. No feia ni un any que estava obert.
22: I a més d'això, hi ha les espardenyes. Amb Isabel Prats parlam una estona de les tradicions eivissanques. Unes tradicions que varen sobreviure als 40 anys de dictadura, malgrat moltes d'elles estaven prohibides, com els ucs o els balls als pous.
24: No es podia fer.
23: No es podia fer.
24: Sí. Jo me n'en record, Jo... L'any que nosaltres mos casàrem, l'any que va faltar en Franco. Mos casàrem nosaltres en s'obril i ell va faltar en novembre del 75. Llavors sí.
23: Llavors van començar recuperar...
24: Les colles de ball pagès i tot això. Jo, això m'havia agradat molt sempre, però fins que els fills varen ser grossos i que ja, com dic jo, volaren per ells mateixos, pues, llavors ho vaig agafar. Jo...
23: Ho vareu viure de petita, d'alguna manera?
24: Bueno, ho vaig viure, però jo ja era casada quan vaig viure que les colles començaven a ballar pel dia del poble, i que es començava a fer xacotes pageses i festes de pou ja no fa tants d'anys tampoc, perquè això es va anar agafant a poc, no va ser una cosa que en seguida, ara que es dia del poble hi hagués un parell de colla, un parell de parelles que es vestien i feien una sonada i una ballada, pues sí, ho havia vist des de, però tot això després de casar-me, després de 16 anys.
23: Quan era petita estava privat.
24: Això no, jo no en record res. El que record és que algun any aquí a Casa Padrina de Can Vicent Prats, Casa Padrina del papà, li dèiem a Casa Padrina perquè era la padrina del papà, s'hi feien esclovades d'ametlles, esgranades de dacsa, i tot això hi havia bunyols llavor i venien normalment dos sonadors, però fent un parell de sonades. De ballar ni res d'això, no.
23: I Can Redoblat n'hi havia?
24: Sí, i cançó també. Això jo, hasta s'abuela, m'havia cantat de cançons així que les havien fet. En privat, això es feia, com et dic jo, un dia d'una esclovada d'ametlles o una esgranada de dacsa, o el dia que, per exemple, deien tots d'anar a tallar a Reim per llavors fer el vi, que potser quan s'arribava a la casa d'allà on hi havia, que havia tallat el Reim i tot allò, pues, allí es treia potser un flaó que l'havia fet l'ama de la casa, un pa pagès i sobrassada, i llavors era quan, com que hi havia molta gent ensonant-les, o una cuida d'ametlles, tot això, llavors sí que feien una sonada. Jo he vist el papà tocar les castanyoles una volta mai, eh? Una volta mai, perquè molta Ramon no la feien.
23: Me sorprèn molt que tot això encara es pogués recuperar, encara hi hagués gent que se'n recordava quan se'n feia.
24: Sí, perquè ara mateix no, jo i el meu net i sa nora ballàvem en sa colla de Buscastell, d'aquí de Buscastell. I sa presidenta, na Cristina Ribas, i na Belio, que ja falta, però eren els dos que ho duien, na Cristina i Nivelio, ells havien anat a Argentina amb una colla que hi havia a Vila, que les dones anaven amb una dona que els ensenyava, que anava amb elles, i els homes amb planes, diu que hi havia anat molt en planes de Sant Miquel, que era un sonador molt bo, aquí baix hi havia mossenyes, baix de casa aquí, just antes d'entrar a la carretera, la casa que ara quan baixaràs a la dreta, la darrera que hi ha, allí vivien mossenyes, i ell sabia fer tambons, sabia fer castanyoles, flautes, i era molt bon sonador, que era el que, suposant d'aquesta redolada, sempre es convidava que en que vengués que les ametlles estaven mitges clovades o la dacsa mitges granada, o es raïm tallat o el que fos, ell venia però en que fos a lo darrer, no venia per treballar, ell venia perquè dins un senyor que duia, molt vell sempre i tot esquinxat i això, allí dins hi anava el tambor i la flauta.
23: També hi havia les matances, que no sé si en fèieu aquí, si fèieu festa el dia de matances.
24: Bueno, les matances ja no estàvem aquí, perquè d'aquí me'n vaig anar que tenia 9 anys. I m'anàrem a sort, de baix, que el güell, el tio Enrique, el va vendre el seu tros i el va comprar el meu güell, per part de sa mamà. El va comprar ell i es feren una casa allí. I allí era allò on vivíem. I allí fèiem les matances. Però no eren unes matances tan tradicionals com feien al costat a Can Pep Pere Toni. Hasta hi venien disfressats. Que allò era sa risa, perquè i veies quan a la nit que passa xamanea, que potser estava sa frita en solla, i deia, però si musicau mascara, ja què passa aquí? I arriaven un cistelló pas fumeral, perquè li posaven bunyols, li posaven un plat de frita, i tornaven a puar, i allò era I llavors, quan ja havia acabat de sopar, era quan l'amo de la casa, llavors encara no els hi deixaven fer, però ell dins sa casa, el feia dins sa casa, feia un uc pagès. Aquell, allò volia dir en els disfressats que podien passar, que podien entrar.
23: I no els hi deixaven fer,
24: no,
23: suc?
24: No.
23: Estava prohibit?
24: Estava privat, perquè resulta que diu que hi havia molt de contrabando i diu que si volien descarregar, això dit de sa padrina de Can Prats, d'una dona que ara tindria més de, quizás, 150 anys. Diu que quan hi havia tant de contrabando, suposem, escalaven a UK, un parell, escalaven a UK. Si volien descarregar allà, escalaven a UK cap aquí. I, claro, com que estava privat, la Guàrdia Civil corrien, aquells cucaven, i mentre tant aquells descarregaven. Això és el que m'ho contava sa padrina, eh? Jo això no ho he viscut ni ho he vist. Vaja, no ho he viscut jo. Ella sí, perquè era una dona més bé que no érem naltros. I...
23: aquestes zones de costa, tant a Mallorca com a Eivissa com a Menorca...
24: Això és el que passava.
23: El contrabando era...
24: Exacte.
23: Era habitual.
24: I sí, sí. I jo ara mateix, jo ja quan vaig ser casada i això, els ucs se'n feien per tot i te'n deixaven fer, però jo no havia sentit un uc mai més que en Pep Peratoni dins casa seva i en feia un. Que quan feia aquell uc volia dir que cada any els disfressats podien passar. I passaven i feien... hi va haver un any que varen agafar una taula i la feren desembolicar i un home va tirar damunt l'altre i el va sanar, com si el sanar es fotia una deixar d'aigua en amunt. Nosaltres mos tronxàvem, perquè els homes anaven vestits de dones. Això també era una cosa que deu un lliure i que hagués passat, eh? I dins sa casa i sa porta tancada, eh? Sa porta tancada en clau. Si es feia festa d'aquella... no la feien en el pati de sa casa.
23: Anàveu molt a missa?
24: No. La veritat és aquesta, no. Vaig a missa quan...
23: Uaps.
24: Per un difunt, vaig a missa per una comunió, que mos hi haguen convidat, una boda...
23: Li heu d'agrair les trinitàries, això?
24: Sí. Això sí que mos hi duien, eh? Cada dissabte, perquè resulta que podia, que el dissabte no teníem escola. Però és que el que hi volgués anar podia vestir, podia mudar-se, no es podia anar a missa sense anar mudat, i es podia anar a missa. I jo, la veritat, que els dissabtes hi anava fins que vaig fer la comunió. Quan vaig haver fet la comunió, que la vaig fer de 7 anys, el papà ja no em podia baixar cada dissabte al poble i ja va tornar-me a buscar.
23: No eren beatos?
24: No, és de casa, no. Mica. I una abuela, la meva abuela d'allà baix, encara menys. Perquè es deia que aquí tinguérem un capellà, que ara és casat i té fills, i en va tenir algun antes de casar-se amb la dona que té, però li deien don Ernesto. I mos feien ensaiar el dia d'anar a fer la comunió, pues totes ja mos devien on estàvem, en quin banc, que havíem de sortir. I la meva germana... era una boixa que no podia estar sense veure sa mamà o plorava molt. Ella era mamà. I de què va fer? Sa abuela meua va pensar, i com que era, jo era sa meva padrina, era sa meva abuela i sa meva padrina. I em va agafar sa meva germana coll, i claro, sa mamà es va calar a prop d'ella i havia, estava en sa boixa i sa abuela va dir, jo podré veure-la a fer sa comunió. Però el capellà va venir i li va dir que es passàs dos bancs més endarrere, que havia fet la boixa, i al cap d'un rato de la boixa plorar, es va aturar la missa i va dir a la abuela que per favor tragués aquell infant d'allí dins. I la abuela va partir, se'n va anar i se la va endur. Però a missa, ahir va tornar el dia que em vaig casar jo, el dia que es va casar la meva germana, i coses així, però si no... ella no hi va tornar a posar peus a l'església. I era per lo que li varen fer. Diu, si era... no ho sé, jo m'he criat més en sa meva abuela que en sa mamà. Però jo, sa meva mare, ha set sa meva abuela. Jo des de 9 mesos ja he estat amb ella i anava a escola i em venia a buscar el abuelo. El abuelo em venia a buscar i quedava allà i quedava a dormir. El sant demà de matí em tornava ell. i a les 12 em tornava a buscar, perquè com que teníem escola matí i tarda, quan jo hi anava, llavors a les 3 tornàvem a entrar i a les 5 sortíem. Jo he estat més en seguela, però jo seguela, sa mamà. Perquè m'ha cuidat quan era petita i quan ja he estat més grossa me l'havia d'endur de iaia, que dèiem nosaltres. Aquí, si érem, anàvem jo i el meu home, me l'enduíem a ella. No teníem altre remei.
23: Semblava una dona en caràcter.
24: Ho era, però era molt moderna per la seva edat que ella tenia.
23: Ella tenia molt de caràcter.
24: Molt, molt. Ella, en jo no s'hi havia enfadat mai. No li havia dat trasveu ocasió, tampoc. Però ho era una dona en caràcter,
23: També una dona que permissiva, perquè si vos deixava anar...
24: Sí, I m'he dit d'ella moltes voltes, que si per ella hagués set, me n'hauríem pogut anar. Hombre, és que ella veia que la duíem allà i la tornàvem a buscar potser a les 11 de la nit. No vol més tard, perquè ja més tard ja no podia ser, però fins a les 11 menys quart 11 estaven les dues güeles juntes, la seva i la meva.
23: La conxorxa de les güeles.
24: Pues sí.
23: Parlem un poc de les espardenyes, perquè això sí que te va venir de més tard i és una cosa que has... T'ha donat videta...
24: I me'n dona ara encara.
23: Com vas començar?
24: Pues mira, jo resulta que m'operaren de l'esquena, em posaren que jo estava, treballava a Seroski, en els 47 anys, vaig patinar i se m'aplastaren dos vèrtebres de les lumbars. I aquí no em feren res i m'enviaren a Palma i m'operaren. Em posaren dos varilles i quatre tornillos. I, claro, amb això em daren una pensió d'invalides. Jo ja no vaig poder anar a treballar més, a no ser... Era una invalidesa parcial, que el que estic fent ara, i cobrant la invalidesa és el que estic fent. Llavors, cap de l'any 2007, pues, el Consell feia un curs d'espardenyes d'un any, mig d'espardenyes i mig d'espart picat. I jo m'hi vaig apuntar i em agafaren, que sí, perquè vaig haver d'anar a la Seguretat Social, demanar un permís perquè ells em dessin permís per fer aquell curs, i vaig anar allí i vaig fer 6 mesos de fer espardenyes, i em va agradar prou que tot el que jo anava fent allà, quan arribava aquí, feia el mateix. I així ho vaig anar practicant. Jo el primer... una vez les de morret eren molt difícils, però les espardenyes aqueixes i les d'home i tot això, pues, ho vaig agafar llavors. I llavors em van dar el carnet d'artesana. Claro, artesana, resulta que jo havia de tenir unes hores fetes in alina sansano, que us feien el curs a Santa Eulari. Va dir, mira, vine al museu, vens 2 o 3 tardes per setmana, diu, vens un mes, diu, i llavors ja et firmaré jo, diu, ja t'ho arreglaré jo. I va ser bé, Elena Sansana em va firmar aquelles hores i ella mateixa em va demanar la carta artesana, vengueren des de Palma aquí a examinar-me. Imagina't tu, un mallorquí que venga a examinar-te de fer espardenyes pageses. Però bueno... Tu rius, però jo quan m'ho digueren encara vaig pensar, però i això no que treu cap? Però bueno, jo ho vaig tenir tot muntat damunt una taula i va dir això, i de tot em va dir que sí i em van dar la carta d'artesana. Però bueno, jo no és que tragués d'això, però vaig pensar com poden venir uns de Mallorca, perquè aquí examinar-me d'espardenyes i vicenques i no tenen res que veure amb les mallorquines, eh? Perquè això és fibra natural i les mallorquines no ho són fetes de fibra natural. Ni aquí, ni a Mallorca, ni a Menorca. I em daren la carta d'artesana. I llavors em varen dir que si volia ser de mestra artesana, en els 10 anys la podia tenir. I aquí la tenc.
23: Mestra artesana.
24: Som mestra artesana, sí. I em va agradar molt perquè el primer que vaig començar a fer va ser a fer espardenyes pels amics o per algú que li agradaven molt. Pues mira, jo te'n faré unes. I la vaig anar i les vaig fer i els hi feia i les feia com un hobby. I ara també, ara aquí hi ha tot això, però ara si hi ha alguna fèria, com era Santa Getrúries aquest dia, llavors també a festes de poble com és a Sant Carlos o Passes d'Àlies, això també mos conviden per anar-hi a fer una exposició i si un pot vendre res o no ho ven, però si no, ja estàs amb tots els artesans que hi ha aquí per Eivissa, mos ajuntam tots i fèiem un dia polit perquè xerram uns amb nosaltres més que no treballam, però bueno...
23: A més,
24: també es té que fer, això.
23: A més, s'ha recuperat tot un poc en paral·lel, les flautes, els tambors...
24: Tot això, sí. I ara hi ha molt... Bueno, ara hi ha molt de gana de tenir i de fer cursos i de tot, però llavors aquell curs que vaig fer el 2008 no s'havia sentit a parlar mai. I de totes les que el fèrem, que eren 12, en sortiren dos... Una que es diu Eulari, de Santa Eulari, i jo.
23: Què és el que vos agrada de fer les espardenyes?
24: És que...
23: Que vos deixen tranquil·la i estan tota sola.
24: Pues jo tinc, ja ho veus, aquest magatzem, perquè això és un magatzem, això precisament és aquí dava menjar en segu, i que això aquí penjaven els gordiments, això és, això amb aquesta porta i vaig dins casa. Pues aquí, a mi m'agrada, me'n venc aquí cada tarda, els matins es treball, però a partir de les 2, quan he recuit la cuina, i perquè el meu home fa dinar, cada dia mos fa dinar, i jo he recuit la cuina, i he fet dues coses dins casa, ja som aquí, tinc la meva tele, em cal aquí tota tranquil·la, i aquí estic jo molt a ple i molt bé, i vaig fent, perquè m'agrada molt, i no me cans, és una cosa que... No ho sé, i ara he après a tenyir espitre, les puc fer de colors, també, i això, a lo millor combines aquest color i aquest, i et surt un mostassa, i dius, ah, cony, aquest color, que polit, i ja... No ho sé, m'agrada molt, la veritat és aquesta, sí.
23: I a més és una feina manual, que supos que...
24: Tot manual.
23: Que... si teniu...
24: Exactament.
23: Que vos preocupen...
24: No. T'acales allí i has de mirar per on vas i el que fas, perquè si no faries una xapussa. I no només espardenyes. Faig mantons, faig rifacos, els brot, vaja, perquè fer sempre el mateix també te cansa. Pues ara tinc dos rifacos començats... Tenc un mantó acabat aquí, ja tenc tela buscada per tallar-lo, per fer-ne un altre. I així, quan anem per al món a les fèries o a les festes de poble, no duc només una cosa. Duc un poc variat de tot i ara he après a fer la gonella negra, també, d'aquí, i a brodar els davantals. Tot, més o menys, passa per les meves mans. El que duc a exposicions.
23: Clar, aquestes espardenyes ja tenen sola moderna, perquè ja tenen
24: sí.
23: Sola de plàstic.
24: És que ara ja no puc fer la sola d'espart, perquè tinc artritis reumatoide i es dia que vull fer més de la compte, llavors l'endemà que estic que no puc. El que és molt dur és l'espart cru, que és aquell d'allà, sí. Aquell senyor d'allà. Allò... A 6 mesos d'espardenyes me les va fer a Neus de Can Terracabat de Sant Miquel i 6 mesos d'espart me'l va fer en Palermet. Sí. Pues en Palermet, va ser en Palermet, fèrem aquell senyor. Hi ha una cadira per aquí que també varen fer en altres sa cordelleta i ell mos va dir com l'havíem d'encordar. I ho tocàrem quasi tot. Entre espardenyes i espart, pues...
23: Quin tipus de gent te compres les espardenyes?
24: Bueno, el tipus de gent que compra aquestes espardenyes també té de ser perquè digues que ho coneixen.
23: I quantes en fas? Quantes hores te du fer una espardenya?
24: Buf, una espardenya pot dur tenguent el cordellí fet, perquè això... Hi ha dues dones que ho fan. Una té 92 anys i l'altra 85. I em fan escordellí de les espardenyes, elles. Escordellí és feina, també. Però si has de començar suposem, si tens la sola i el cordellí fet, és muntar-la...
23: I el cordellí, a partir de què se fa? A partir
24: de... Tu saps el pitre aquest que té pics a cases fulles a cada costat, que sí. Hi ha pels màrgens, aquí ha acabat morint-se, no en queda ni una, ja.
23: No en queda.
24: No en queda. I era del que fèiem les espardenyes. Suposem anar amb el consell per demanar-los que, per favor, a veure si es podia, perquè ha sortit el mateix que les palmeres. Però no és rojo, és negre, és de la pitrera. I aquella fulla la matxacam i en su matxacant-la, pues, les ratlles amb un ratllador i et surten els filets de pitre.
23: I després amb això has de fer la corda?
24: Amb això faig aquell cordellí, jo es fa aquest cordellí.
23: Que també has de tenir mans,
24: sí,
23: per fer-lo.
24: Ja et dic que aquestes dues dones és el que fan, mira. Ahir em vaig anar a buscar i llavors això ho has de muntar en la sola comprada. Que això, les caixes són en sola comprada, perquè no es pot... No puc fer sola d'espart i em faig enviar les soles són de iute i de dalt a la monta.

0: Per ell és la cosa, perquè ell així diu, jo no hi sabria estar, però ell si sap estar assegut davant la tele, però jo davant la tele no. És cap d'un rato ja m'adorm. És cap d'un rato ja hi trossit el cap i ja està.
1: Anau a moltes fires, se venen bé.
0: Bueno, sí, es venen bé, el que passa que arriba que la gent que no sap el que costa de fer, quan li dius es preu, et tanca els ulls i se'n va.
1: Que costa un parell?
0: Un parell d'espardenyes escalades les venem quan podem a 100 euros. 100 euros. Una cosa feta a mà, eh?
1: Una feina artesana.
0: Com bon dia, si havies de fer escordallí i muntar-la i teixir-la, no ets bo, no hi ets bo.
1: Els balladors encara els duen.
0: Sí, eh?
1: Obligatori, no?
0: Obligatori. Els homes han d'anar amb l'espardenya emblanquinada i tot de pitre, i les dones, per anar a ballar, les de morret. Ara, per festa de pou, sí que es du la calada, que era la de feina antigament. Jo conec la meva abuela, en hivern, anar-se'n a sembrar ella i el papà, i ella du unes espardenyes de caixes. I jo tinc aquest banc que era de l'abuela, i jo, perquè les soles que les feien eren els homes, com que s'havien d'espretar i això ho feien els homes, jo he vist el güelo agafar aquest banc i calar-se i fer no unes soles que llavors la güela anava i les de dalt i posava això i les teixia una mica i quizà no tan ben fetes com aquestes, però era en el que treballaven, en el que treballaven. Anaven al camp a treballar així.
1: I cadascú se feia les seves.
0: Cada casa no hi havia sabateria per anar a comprar. Jo això me n'en record, jo. Jo he vist... Allà hi havia una sabateria dins Sant Antoni. Una. De que jo ja me'n record que anàvem allí a comprar-me les espardenyes, les sabates. I segons com era, ni anava jo. Agafaven una canya, el papà agafava una canya, la calava contra la paret, jo, dreta, posava el peu damunt, i com que tocava el peu també en la paret, feia una raieta a la canya i s'anaven llenduant unes sabates. Si aquella canya entrava dins la sabata, ja estava.
1: Com
0: sí,
1: ha canviat la cosa?
0: De vora ara, bueno, ara veig gent que es queixa, perquè, ui, no, això no. Com? Tio, d'haver viscut? I no som de les més velles, eh? Que hi ha gent més vella que jo. Hi ha gent més vella que jo, que encara he conegut més bé sa... Perquè jo ja he anat coneguent que era una altra cosa. Que era... a poc ha canviat, però a poc... Ara canvia molt de pressa. Ara, bueno... Jo em passo més cap a vegades, perquè treballant allí a Sant Rafel arriba que veus cada cosa que dius, mare de Déu, si la güela aixecàs obris un ull i ves això, el tornaria a tancar.

I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Isabel Prats i al seu home pel seu temps i amabilitats. Vos recordem que sempre estem cercant personatges interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.rg/carta. La música que fan servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Sirom, Marisa Anderson amb Jim White, Oren amb Archie, amb Johan Berthling i Andreas Ferlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

0: Bon vespre, Balears. Som a Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual i Nene Font amb els seus contes i rondalles i en Miguel Soler en els controls tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 657 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xema.
0: Diumenge 10 de maig de 2026 i res, que se mos acumulen ses coses, que això és un festival de misteris a nivell internacional. Molt centrats amb els Estats Units, que són els que es duen una mica tot el mèrit, el protagonisme i tot això, que bé, que els fa ser sempre el centre d'atenció, i més en sa darrera la legislatura, sa d'en Trump, que és constant sortir a ses notícies per una altra cosa. I en aquest cas, com també ja varen dir aquí, i supos que sa majoria ja ho sabeu, perquè molt de mitjans s'han fet ressò, però clar, és que ho han de comentar. Ara torna a ser protagonista perquè en Trump va anunciar que trauria a la llum arxius que havien estat classificats pel govern dels Estats Units com a secrets per a la relació que tenen amb tot el que coneixen com a tema OVNI. I resulta que, contra tot pronòstic, i jo crec que ho podem dir així, contra tot pronòstic ha entrat informació on troben coses com a mínim interessants. Així que avui parlarem una mica d'això i què més, Sergio Rigo?
2: Idò, aquest programa 657 de Font de Misteris el començaran comentant algunes de les coses que han anat sortint darrere de la primera part de la desclassificació iniciada per el govern dels Estats Units sobre arxius ovnis. Al món diversos ens aniran fins al segle XVIII per conèixer la història del naufragi del Jabeque San Luis. Què va passar amb ell i a quin indret de les nostres illes va succeir? Al Contes i rondalles de Nairena Font coneixerem una història que du per títol El desencontre, del llibre Leyendas de Formentera de José Luis Gordillo. I a la darrera part del programa no deixarem el tema dels ovnis, perquè si mos dona temps tornarem en el cas de la URSS de 1977 i anirem també fins als anys 90 del passat segle per conèixer la història de l'estrany incident de Sasovo a Moscou, que va passar el mes d'abril de 1991. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. I per escoltar-nos en directe, a més de CFM i el sistema de Plus, ho podeu fer a ivetres.org i a l'app d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors. En el servei a la carta d'Ivetres Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

Bé, he de dir que jo sempre he estat molt escèptic amb això del desclassificat OVNI. Ja es va veure, i bé, ho hem comentat aquí i també a qualque entrevista, i, perquè ja es va veure, no?, per exemple, amb els desclassificats espanyols de fa una trentena d'anys, i és que quan hi ha això que en els cercles anomenam desclassificats OVNI, sempre se'ls acostuma, en aquests arxius, a donar resposta a tot. Sempre es tracta de justificar tot el que no et sap que és... I es fa, a més, malgrat ser una... Se sol fer una resposta que sigui absurda, fins i tot, vull dir. I, a part, també, molta de la informació que treuen és anodina. Molt sovint, simplement, són retalls de premsa de publicacions referides en el tema. Sí, és així. Però aquesta vegada, i com ja fa temps que sembla que vol fer el govern dels Estats Units, ja s'han decidit a treure més informació que crec que poden dir que demostra una mica el canvi de tarannà i tal vegada la seva intencionalitat de mostrar que no ho saben tot, que hi ha coses que no saben que són i, a més, ho mostren, ho fan públic. Altra cosa, com sempre, és quin pot ser l'origen del fet. Vull dir... del que sigui allò que s'ha considerat un ovni. És a dir, que si ho ha causat un enemic, que si és una errada del sistema, o bé, o si ve d'un altre plànol, o de l'espai, o jo que sé. Cadascú el que vulgui pensar. Però, clar, quan un veu qui és que ho ha publicat, vol que et digui, fa que pensar. I és que ho ha publicat la plana oficial del Departament de Guerra dels Estats Units, que no és que sigui un organisme intranscendent. Bé, a la vista està en l'actualitat, no? Però és que, a més, hi ha altres organismes implicats, la NASA, l'FBI i d'altres. I, clar, que mostrin fotografies de coses sobrevolant o movent-se per damunt dels Estats Units i que diguin, que reconeguin que no saben què són, ja dic, és curiós, no ho trobeu? Uns arxius que, segons s'han dit, en les seves 12 primeres hores havien estat visitats per 340 milions de persones, entre elles nosaltres tres. I és que es poden consultar documents, testimonis, també veure fotografies, escoltar àudios, vídeos, com, per exemple, de quan l'Apolo 17 era a la Lluna i es veuen estranys llums. Gravacions de les que abans dels desclassificats ja es deia que es parlava de coses estranyes a la Lluna quan l'època dels Apolos, i que es deia que eren coses inventades. I ara es veu que no, que verdaderament va haver astronautes que varen avisar a la NASA de que estaven veient estranys objectes a l'espai. Bé, això és de fa 50 anys, però també imatges, vídeos, informes de fa només uns mesos on diuen que no et sap què és. Imatges fins i tot de zones de conflicte on es veuen objectes en moviments que, bé, jo no som físic ni prou ferit, però que tenen unes velocitats i moviments que no crec que la física doni una explicació raonable. Bé, de fet, ells els anomenen Unresolved UAP Report, és a dir, informació damunt d'anomalies aèries encara no resoltes. Hi ha imatges d'un caramull d'indrets, fotografies i vídeos d'arreu del món. Bé, com he dit, també de la Lluna i transcripció de converses en la tripulació de naus a l'espai, on, com deia, es reconeix el que sempre s'havia negat i fins i tot s'havia tractat com a teories de la conspiració. Com pot ser el cas de qualque astronauta que va dir que havia dit cosa i ara sembla provat que sí, que es va dir. Però tot dir, el que més m'ha cridat l'atenció és que reconeguin que hi ha objectes damunt del seu territori, dels Estats Units, que no saben què són, ni d'on venen, ni per què. I el que és pitjor, quines intencions i quin perill pot representar. El comunicat oficial damunt d'aquesta desclassificació diu que el Departament de Guerra publica arxius de fenòmens anòmals no identificats en un esforç històric de transparència. Diu, dia 8 de maig d'enguany, 2026, diu, avui el Departament de Guerra ha anunciat la publicació inicial de nous arxius mai vists abans
sobre fenòmens anòmals no identificats, els UAPs, com a part del sistema presidencial d'obertura i d'informes per encontres amb UAPs. Aquest esforç intel·ligències inclou la Casa Blanca, l'Oficina del Director d'Intel·ligència Nacional, el Departament d'Energia, l'Oficina de Resolució d'Anomalies en tots els dominis del Departament de Guerra, la NASA, l'FBI i components addicionals de les agències d'intel·ligència dels Estats Units. I diu que la col·lecció s'allotjarà a la plana web del Departament de Guerra i que s'aniran publicant arxius addicionals de manera progressiva. Això vol dir que la seva idea és publicar-ne més, I segueix aquesta nota oficial traduïda de l'anglès. Aquesta publicació segueix les instruccions del president Donald Trump d'iniciar el procés d'identificació i desclassificació dels arxius governamentals relacionats amb el UAP, els antics OVNI, en interès de la transparència total. Cap altre president ni administració en la història ha portat a terme aquest nivell de transparència sobre els UAPs. El poble nord-americà, bé, i la resta del món, evidentment, pot accedir ara instantàniament en els arxius d'UAP desclassificats del govern federal. Els darrers vídeos, fotos i documents de fonts originals de tot el govern dels Estats Units estan en un sol lloc i no requereix cap autorització de seguretat, mentre que les administracions passades varen intentar desacreditar o dissuadir el poble nord-americà, el president Trump es concentra a proporcionar la màxima transparència al públic, el qual pot, en darrera instància, decidir per si mateix sobre la informació continguda en aquests arxius. Bé, i a partir d'aquí, aquest document fa una mica més d'autobombo, però la realitat és que crec que han publicat un bon material. A més, és una mica el que deia, no? Per exemple, el govern d'Espanya fa d'haver 30 anys que no publica res, així que, comparativament parlant... I damunt d'aquests documents poden dubtar de la seva transcendència, de la seva importància, i també poden dubtar del que pugui haver al darrere. També han dit que molts d'aquests arxius encara no han estat analitzats, que això un pensa i ho desclassifiquen sense haver-los analitzats. Tampoc jo personalment no ho acabo d'entendre. Però clar, és que des de que els Estats Units varen dir que s'havien de prendre de manera seriosa els fenòmens aquests UAPs, els ovnis de tota la vida, és a dir, les coses que hi ha en el cel, que no saben què són, i de diuen que entre maig del 2023 i juny del 2024 es varen comptabilitzar més de 750 d'aquests informes, que no és poca cosa. Et suposa que la majoria de tots aquests casos que han publicat tindran una explicació lògica, està clar, però i si no tots? I si n'hi ha un que no?

De totes maneres, experts del govern dels Estats Units ja diuen que hi haurà qui quedarà decebut, perquè de moment no han trobat cap prova de vida intel·ligent, que ja els agradaria. Això és el que va dir el director de l'organisme que du aquest tema, que ja li agradaria. I bé, jo com sempre me vull fixar amb el que va dir Navi Loeb, el revulsiu, que no repulsiu, astrofísic de Harvard, que va dir més o menys: no m'interessen les tecnologies fabricades pels humans a la Terra. La tecnologia terrestre no m'interessa. M'intriga molt més saber si existeix una civilització avançada a l'espai interestel·lar. I d'això.

0: Bé, avui, com veus, no he apuntat absolutament res. No he fet renou en ses mans.
1: No, no has fet, has fet com a massa bonda, però posaves cara neguitosa.
0: És que per on començar? És a dir...
1: Tu sabràs per on vols començar.
0: Per on començar, per exemple, parlant de es per què s'ha fet això. És una opinió personal, evidentment. Que ningú se pensi que és per un afany de llibertat i de donar coneixement a la ciutadania del món, en absolut. És a dir, que hi ha un interès per part del president dels Estats Units, en Trump en aquest cas, de quedar com a per la història, com a president que ha donat aquesta suposada llibertat en el poble d'informació. És una qüestió d'ego, no és una qüestió de res més. No crec que vesqui a cap patró més que això. Això per començar. Poden seguir. Hem analitzat una miqueta aquestes 150 i busques les primeres pàgines d'informació que s'ha publicat, i sí, hi ha coses interessants, però no és cap panacea de res, en absolut. De fet, hi ha coses, tu has comentat, has parlat dels Apolos,
1: es que per allò...
0: informacions que són de, per dir-ho molt plenament, de primer d'ufologia, que tothom...
1: Primer d'ufologia, ha estat boja.
0: Que tothom que té una mica interès en aquestes històries sabia que existien i que eren coses certes, que ens havien fet passar per altres temes, d'acord?
1: Però quantes vegades mos han pogut dir a nosaltres que som uns flipats per dir que els astronautes deien que veien coses estranyes? No estic dient que vegin, que estiguessin vegent... éssers extraterrestres ni res per l'estil. Estic dient que els molts astronautes, o alguns dels astronautes, deien que veien coses rares. S'han publicat les fotografies que varen fer els astronautes on ells mateixos han marcat els estranys objectes, o el que fos, que havien vist els astronautes. És que hi ha una diferència, per això, abismal.
2: De fet, jo crec que aquesta és la clau, no? Aquesta documentació, que ara sí que tenim al nostre abast, que abans, a la millor, només era rumorologia o retalls de premsa...
0: No era rumorologia, eren fets sí. reals que no se mostraven
2: als públics. Però no estaven documentats físicament. Com clar,
1: tu parles com a historiador, exacte. Vols el document, tu exacte. Vols el paper, d'acord.
2: I la diferència és aquesta, que ara sí que apareixen aquests documents oficials.
1: Exactament, però el tema, Borja Rigo, és que abans, quan tu deies que a lo millor un astronauta se queixava de que estava veient coses rares, parlaven de teories de la conspiració. Estic d'acord que autobombo, de fet ho he dit, i he acabat el document oficial d'exposició, precisament perquè ja després els tres darrers paràgrafs no és més que autobombo del president, i que faci el que vulgui, jo m'és igual, ja m'interessen els informes, que veig que tu estàs, contra tot pronòstic, també, ben neguitós.
0: No és una qüestió de neguitositat, que per aventura sí, també una miqueta, però és que veig que tampoc... És a dir, veurem les següents setmanes com avancen, que també ho comentàvem amb en Sergio abans de començar el programa. Clar, a dia d'avui, en so perill, entre cometes, de les xarxes socials i de l'intel·ligència artificial, s'ho va fer ben difícil destriar. Si no vas a sa font privilegiada, que seria el portal web de war.org/UFO,
1: sí.
0: Però és que fins i tot, com podem estar segurs a dia d'avui que aquesta informació que se mos ha filtrat o se mos ha entregat sigui del tot certa i no sigui un refet de coses, o sigui... O sigui, a dia avui, què tardaria una persona en crear un informe que passi per bo i que es quedi insertat dins aquesta plana web? Per exemple, és a dir, s'ha vist i ha passat altres vegades, per exemple, en fotografies de la NASA.
2: De fet, si investigues un poc per xarxes com X i això, hi ha molts informes que els han donat per bons i són fets per intel·ligència artificial, ja són mateixa gent... els ha clonat, ha modificat coses, és a dir, l'importància també d'anar a la font primigènia.
1: És que s'ha d'anar, per cert, crec que has dit .word.org, crec que és word.gov.
0: Sí,
1: exacte. Government.
0: Sí.
2: Això sí que jo crec que està creant una gran revelació, podríem dir, a les xarxes, perquè sí, el que sí, en aquests documents, alguna cosa ja ha canviat en els usuaris, per exemple, de xarxes socials o la gent en general que està seguint el tema.
1: Jo conclouré en l'únic que vull dir, perquè seguirem parlant les properes setmanes. Jo el que dic és que a un dels desclassificats ovnis del govern d'Espanya dels anys 90, relatiu a les nostres illes, n'hi ha un parell més, però un dels relatius a les nostres illes, l'únic que hi ha és un article de Sebastià d'Arbó, és català, s'ha autonomenat professor d'Arbó, una salutació des de Balears.
0: Des de la revista Año Cero.
1: Des de la revista Año Cero, on parla del triangle del silenci. És l'únic que van desclassificar d'aquell arxiu. Per tant, jo amb aquest, amb això ja properament seguirem parlant d'aquest tema. Voleu de rir més a part de...
0: No, només molt ràpid, molt ràpid. Has parlat de no sé quin personatge del govern que ha dit que no poden estar segurs, no poden afirmar categòricament lo de l'existència d'extraterrestres. Honestament, i amb això acabam, m'apareix una falta absoluta de respecte en el testimoni i a qualsevol persona interessada en el fenomen ovni. I més quan s'ha fet una desclassificació.
1: Ho deixem aquí, Ida. Perfecte.
3: IB3 Ràdio és investigació. Com ho fas per triar aquestes històries?
4: Però això és una bona pregunta personal.
3: Com s'entén el concepte de buit?
5: És una molt bona pregunta.
3: I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
6: És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
3: Quan necessita un pinzell per no pensar.
7: Una bona paret seca que pot durar.
3: Quantes jubiles de cosí?
8: Això és una gran pregunta.
3: Bona pregunta.
4: Això és una molt bona pregunta.
9: És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
3: Te sap greu contestar?
4: Ja et pregunto del millor, ara ja...
10: Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.

0: Seguim a la Font de Misteris, sintonia d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar a ivetres.org, també a fontdemisteris.com. I seguim ara amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diversos, on vens amb una d'aquelles històries, jo crec que desconegudes i també fascinants, que bé, mos fan conèixer, no?, una mica més damunt de la nostra terra, de la nostra cultura i això, de la nostra història. Així que, quan vulgui, Sergio Rigo, Món Diversos.
1: I d'avui, en aquest Món Diversos, mos volem centrar en un capítol de la nostra història marítima, que pràcticament per a tothom, com a molts altres, ha quedat esborrat de la nostra memòria. Per això avui volem recuperar un episodi bastant sorprenent. Des de finals del segle XVIII, en plena activitat naval contra el cos nord-africà, no hi ha constància que cap vaixell de l'armada espanyola s'hagués perdut completament a les costes de les Illes Balears, excepte un, el Jabeque Sant Lluís, naufragat el 12 de juliol de 1785, a les immediacions de l'Espalmador entre Eivissa i Formentera. Anem a conèixer aquesta curiosa història.

El que sabem d'ell prové de fonts puntuals, però sòlides, especialment la carta del seu comandant, destinent de Navili, Juan José Elizón, una documentació vinculada en el capità Barceló i les investigacions posteriors de Cesareo Fernández Duro. L'any 1785, el Mediterrani Occidental era un espai de tensió constant. Els corsaris algerians atacaven amb freqüència el comerç i la monarquia espanyola. Van tenir una divisió naval activa per protegir-lo, comandada per Manuel Núñez Gaona. I aquesta força combinava fragates, jabeques i embarcacions lleugeres, moltes d'elles experimentades en els bombardejos de l'Alger de 1783 i 1784. Dins d'aquest dispositiu, el Sant Lluís no era un vaixell menor. Va ser construït l'any 1774 i estava armat amb 26 canons i tenia un historial notable. Havia participat a la campanya de l'Alger, en el bloqueig de Gibraltar i a la presa de Menorca. I havia estat comandat per figures com Federico Gravina. Era, per tant, una nau en contrast i amb molta experiència.

El 12 de juliol de 1785, la divisió navegava cap al Freu, on es passa entre Eivissa i Formentera, i el Sant Lluís, que havia quedat endarrerit perquè remolcava diverses llanxes, va intentar recuperar distància forçant vela, però no va aconseguir arribar en el pas abans de la nit. Malgrat que el temps empitjorava, amb una nit inestable i enruixats i mala visibilitat, el comandant va decidir continuar guiant-se per les llums de la resta dels vaixells. A les 10:30, considerant que ja se trobava en el Freu, segons els càlculs de navegació, va corregir el rumb. Però la realitat era diferent. En pocs minuts, el vaixell va impactar de proa contra un escull invisible en la foscor. Cal recordar que en aquell moment encara no s'havia publicat el gran atlas marítim de Vicente Tofiño i que moltes unitats operaven amb instruccions manuscrites, menys precises, fet que augmentava el risc en zones complexes com aquesta.

I a partir d'aquí la situació se torna crítica. Les llances intenten remolcar en el vaixell mentre se llancen àncores i se descarrega pes, artilleria, pòlvora, equipament, i es traien pals per alleugerir també l'estructura i es tornen a fer intents per desencallar-lo, tots sense èxit. I a l'alba del dia 13 es confirma l'emplaçament. El Sant Lluís ha embarrancat als trucadors un petit illot del costat de l'Espalmador. I amb el pas de les hores, el temporal s'intensifica. La mà colpeja amb força el vaixell, el timó se trenca i la quilla cedeix i les costures podrien dir que s'obriran. I algunes embarcacions auxiliars volquen fins i tot una de les canyoneres. Està a punt d'enforçar-se pel pas del material recuperat. I l'aigua entra a la coberta, el vaixell se decanta i l'estructura acaba cedint. I en aquell moment, tota esperança de salvar-lo desapareix. Tot i això, el desenllaç és una cosa excepcional. No hi ha víctimes. I amb un esforç intens i coordinat, enmig del temporal, tota la tripulació aconsegueix desembarcar abans de la nit del dia 13. En els dies següents, un cop la mà s'acalma, arriben embarcacions des d'Eivissa per recuperar el màxim de material possible, se salven canons, equips i càrrega, i una part de la tripulació és enviada a Mahó, mentre la resta roman a la zona fins a finals d'agost per assegurar la recuperació dels efectes. Es perd el buc, els vívers i part de la pólvora, però fins i tot el casc acabarà sent venut a Eivissa per aprofitar-ne els materials. A travessar el freu en aquelles condicions hauria pogut posar en perill tota la flotilla. I pel que fa al comandant del Sant Lluís, en José Luis Lisson, va ser sotmès a un consell de guerra a Cartagena i finalment absolt de tota responsabilitat, reconeixent-se que el naufragi havia estat conseqüència d'una combinació de factors, limitacions cartogràfiques, condicions meteorològiques adverses i una navegació nocturna en una zona especialment delicada. I així podem dir que se tanca la història d'un vaixell amb un passat destacat i un final inesperat. I el Sant Lluís, que havia sobreviscut a campanyes militars, operacions navals i anys de servei, va acabar desapareixent no en combat, sinó en els esculls de l'Espalmador. Què vos pareix?

I de part de tot el que es pot extreure d'aquesta història, jo volia fer una petita aclaració. Aquest Sant Lluís, has dit que és l'única nau de l'armada espanyola enfonsada a les nostres costes sillenques, i crec que és una afirmació una mica agosarada, perquè, per exemple, com a mínim hi ha una altra nau, el submarí C4, que es va enfonsar ara farà 80 anys davant de la costa nord de Mallorca, que també és un curiós naufragi. Un submarí va sortir cap a la superfície i va col·lisionar amb un vaixell, també militar, el Lepanto, crec recordar que era. I bé, i aquest fet, aquesta col·lisió, va ocasionar l'enfonsament del submarí i la mort de tots els seus tripulants. Va ser una tragèdia, unes maniobres militars en temps de pau, i a part de com ha de ser d'horrible, no?, estar allà dintre del submarí, com el del Kursk, no?, avui que volíem seguir parlant de la URSS i de Rússia, que ja ho posposam per la propera setmana, Borja. I aquell submarí enfonsat amb més de 100 tripulants. Però anem amb el tema. Si ara ens poséssim a ampliar punt per punt tot el que mos has dit a la teva exposició, Sergio Rigo, podríem estar fins final de temporada i més enllà, perquè hi ha molt de melons que es podrien obrir. No serà avui, però molt ràpid un parell de cosetes. Has parlat de cors. Justament la setmana passada en vàrem parlar de corsaris a Eivissa, però del segle XIV, ara parlant del XVIII, i en aquell moment la situació era ben diferent. Ho has dit, Tot això va passar després del bombardeig de l'Alger. I vull fixar-me ara amb això, perquè és un dels fets, jo crec que també molt desconeguts, però més brutals de la nostra història, perquè va ser un illenc, el que s'ha anomenat, com se'l coneix popularment, el capità Barceló, Antoni Barceló i Pont de la Terra, que va dur a terme aquell bombardeig quan no era capità, era tinent general, i ho va fer juntant de més 70 embarcacions militars de diferents tipus. Es varen posar a la badia d'Alger, on a les 2:30 de l'hora baixa varen començar a disparar fins que es va posar el sol. Era el mes d'agost, així que degueren estar tirant bombes de més 6 hores. Varen tirar bombes fins que les varen esgotar.

No va ser suficient, el dia següent varen tornar, i així, un grapat de dies, milers de bombes damunt, caien damunt del Ger, com a càstig per la seva pirateria, pels seus corsaris, que tant de mal feien en els vaixells i costes espanyoles. Bé, com es repeteix la història, no? I el resultat va ser que els espanyols varen tirar 3.752 bombes i 3.833 bales. Els algerians es defensaren provocant en total 24 morts i 14 ferits, que jo crec que és poca cosa en comparació amb el temps que varen estar allà i de tot el que varen fer. I bé, no se sap ben bé el mal que es va fer, es parla de molt de morts, i bé, la ciutat d'Alger gairebé destruïda, i bé, per si no bastava, l'any següent va repetir, l'aquí conegut com a capità Barceló, va tornar a anar aquesta vegada a molt més vaixells, i bé, finalment, tant l'Alger com Tunis com Trípoli varen demanar un acord de pau a Espanya, i a la fi s'aturaven els temibles i constants atacs cap a les illes. A la fi deixarien de venir a cercar esclaus per als seus mercats, que, per cert, diuen que entre els centenars, potser milenars de morts, també de ferits i també de desapareguts per mort d'aquests bombardejos, i de cap esclau cristià dels moltíssim que hi havia va patir cap mal. Sí, va bé, que varen patir mal per la ràbia dels seus amos o per la fugida apresurada en males condicions de l'Alger per tractar de fugir de les bombes, però quines coses... Precisament per les bombes, cap esclau va patir cap mal. Bé, una mica el mateix que es deia de quan se conquesta, no?, per part de Jaume I de la ciutat de Mallorca el 1229. La mateixa, sí, llegenda. Bé, i tot això venia perquè en Sergio havia citat el bombardejos d'Argel. I és que, com has dit, aquest xavec, el Sant Lluís, justament hi va ser allà, va ser protagonista d'aquell moment històric, com també del setge a Gibraltar, un altre moment històric i crec que desconegut de l'Armada Espanyola. No m'arretjaré ara en com es perdé Gibraltar i com va acabar amb mans britàniques, però sí diré que va ser el 1704, vull dir que ja fa anys, però que al llarg del temps aquella primera presa de terres va acabar sent ampliada, però Espanya, mentre tractant d'aconseguir-la, no? I pel camí perdent Menorca en diverses ocasions a favor dels anglesos o dels francesos. I deia tractant d'aconseguir Gibraltar, i és que per això es va fer un setge el 1704, un altre el 1727 i el darrer el 1779, que va durar fins al 1783. I allà també trobam també en el capità Barceló, com també en el xavec Sant Lluís, aquest protagonista de la teva història, Sergio. I bé, eren allà fent un bloqueig de subministraments per fer capitular els anglesos de Gibraltar. I bé, a poc a poc i amb molta lluita s'aconsegueix que els britànics vulguin firmar un tractat, el famós tractat de Versalles, l'any 1783. Amb aquest acord, els britànics reconeixen com a espanyoles les dues Florides, una part d'Honduras, una part de l'actual Mèxic, i clar que sí, la nostra Menorca. Però, curiosament, Gibraltar va quedar fora d'aquest acord. Per això sí, van recuperar Menorca. Menorca per Gibraltar. Bé, curiositat de la història. I allà estava, com dèiem, el Sant Lluís. Així podem veure com aquest vaixell i la seva tripulació va viure un parell de moments històrics per després viure el seu propi. I arribam així en el 12 de juliol de 1785, quan per manca de coneixement de les costes pitiuses, per manca de llum, per manca de fars, va acabar estavellat. Diuen que varen seguir els fanals dels altres vaixells. I allò, tot això, me recorda en aquella mena de trampa que mos contava en Blasco Ibáñez, que feien el sentit formenterès, fer focs com si fossin fars, però més a dintre, no? A la costa, però més cap a terra. De manera que els vaixells, que s'atracaven, creien que la costa, les roques, era més llunyana. I així aconseguien que els vaixells s'estavellessin. I bé, segons antigues històries, els formenterers aconseguien poder anar a prendre el que fos valuós.
Clar, no hi havia fars, encara faltaven dècades per fer que els freus, el temibles, incòmodes freus, fossin una mica més segurs. Però, clar, pensar en navegar de vespre fa 250 anys, un pensa que és lògic, no?, que pogués haver accidents. Una altra cosa és que per allà mateix pugui haver-ne l'actualitat, i molt manco amb una de les barques de Formentera, d'aquelles que cada dia fan el trajecte d'anada i tornada d'Eivissa a Formentera. I és que jo crec que, contra tot pronòstic, el ferri Maverick 2 va acabar damunt de l'illeta Torretes, totalment pujat a sobre. Era el 12 de febrer de 2010, de ben les 8:05. Sembla que no s'esperaven que Silla Torretes estigués allà, allà on sempre hi ha estat. Vaja, quines coses. He dit 2010, crec que va ser 2012. Poca broma, s'angoixa, la por que varen viure allà, els moments d'angústia, mes de febrer, a les fosques, ferits. Com pot ser que es produís aquell accident en la tecnologia actual? Bé, ja les conclusions oficials diuen que es va tenir una deriva de 0,1 milles a babó des del començament del trajecte, des de la sortida de Vila, amb una velocitat de 27 nusos, i així va sortir de la banda que queda protegida dels vents entre Silla dels Penjats i Silla dels Porcs, i va ampliar la seva deriva, i segons va dir el capità de salvament marítim del Mar Tamata, va dir, estrat del document oficial, una intensa corriente de rumbo este-noreste que le hacía derivar hacia el este y le obligaba constantemente a dar máquina para poder mantenerse en posición. Així, doncs, segons figura en l'informe tècnic S38-2012 del Ministeri de Foment relatiu a la Comissió Permanente de Investigació d'Accidents i Incidents Marítims, diu, la falta d'atenció i el exceso de confiança de los oficiales de puente hicieron que no se corrigiera el desvío de la trayectoria pese a navegar cerca de la costa y de haber varias marcas de señalización para ayuda a la navegación. Así, por ejemplo, de haber seguido la ruta planificada, el buque debería haber navegado en el Freu Grande, dejando el espeque de Empou a 0,26 millas por el través de babor, y sin embargo la distancia real de paso fue de 0,04 millas. El capitán reconoció que el hecho que se entablara en el puente una conversación con el inspector de la compañía armadora que se había embarcado antes de zarpar del puerto de Ibiza sobre las reformas que había que realizar en la habilitación del buque pudo estar en el origen de la pérdida de atención y capacidad de reacción durante la travesía. I bé, que ja n'hi ha amb això, i darrere d'això es van prendre mesures. I bé, a part de que hi ha hagut altres accidents semblants, ara no s'estima, però no en digueu. Si això passa a dia d'avui, en tots els sistemes que tenim, què no havia de passar en el segle XVIII? Bé, i com sempre, Sergio Rigo, obris melons, perquè, clar, ara podria parlar de per què el nom de l'espalmador, o dels trucadors o trocadors, i també d'una altra situació en la que jo crec que també naus de l'armada espanyola varen quedar enfonsades en aquella banda. Va ser quan la gran derrota del capità Portuondo, on el Cachi Diable, un enviat d'en Barbarroja, va acabar amb una flota espanyola de la manera, tampoc vull dir ridícula, però sí una mica ofensiva i sense massa lògica. Però sí, aquesta seria una altra història. Bé o no, perquè ara en Irene mos ho relaciona en els seus contes i rondalles, perquè ara mos parlarà d'una altra feta allà mateixa relacionada amb tot això. Així que, cinto contes i rondalles.

0: I efectivament, aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i Rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque contarella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
1: Bon vespre, Xema.
0: Com us dus per avui?
1: Bé, com a complement del que heu contat, hi ha una història que va deixar recollida José Luis Gordillo Conciers, a Leyendas de Formentera. La va titular El desencontre, una d'aquelles històries on es confon la història, la llegenda i el mite. I més o manco, el més semblant a l'original possible, ve a contar això.

Els darrers dies d'octubre de 1529, malament li va anar a don Rodrigo de Portuondo, a Formentera, prop de l'illa que llavors deien de l'Espalmador. Per mor d'un terrible i fracassat combat naval conegut com el Desbarat de Portuondo, que el recent anomenat capità general de les galeres d'Espanya va mantenir contra la Raif de Barbarroja, Aidin, anomenat Catch the Diable, és a dir, l'exorcista.

Comandava don Rodrigo 8 galeres, una fusta i un bergantí. Per l'altra banda, els barbarescs anaven amb 15 galeotes. Però el motiu de desastre no va ser només la superioritat barbaresca. També hi va influir el desordre i potser la codícia, que foren la causa principal de l'humiliació del capital general espanyol i també de la pèrdua de totes les naus menys una, a més del tràgic resultat en vides humanes. Parlem de la mort de 700 espanyols, o potser més. Aidin, l'exorcista, ho era certament, i també era supersticiós. Quan encara travessava Rodrigo de Portuondo els freus, venint des d'Eivissa per tractar de capturar-ho, el sanguinari Arraez ja havia llevat àncores i partit cap al Alguer. Duia el seu estol tal avantatge que feia impossible que les galeres espanyoles, escasses de gent de rem, poguessin agafar-los. Però per mor de la superstició del pirata morisc, quan les galeotes ja eren a 2 milles del port d'Alsarida, nom àrab de l'illa que avui anomenam Espalmador, i que per ells era la salvatge, va decidir, contra tot pronòstic, tornar.

I què el va fer tornar? Simplement la lectura d'unes frases del Coran, el seu llibre sagrat. El més cruel dels capitans de Barba-roja va desistir de fugir després de llegir, obert a l'assar, els versicles 4 i 5 de la sura que porta el nom del profeta. El missatge, inspirador, trobat aleatòriament, deia, i continua dient així, «Quan trobeu infidels, mateu-los fins a l'extrem de fer-ne carnisseria i estrenyiu amb força les lligadures dels presoners. Després, quan el pes de la guerra hagi remès, entregau aquest mitjançant rescat. Així ho he de fer. Si Allà volgués triomfar damunt d'ells per si mateix, els exterminaria, però us fa combatre per provar-vos els uns mitjans la conducta dels altres. Allà no permetrà que es perdin les obres dels qui sucumbiren en el camí cap a ell».

els espanyols navegaven amb poc vent i poc remers. Arribaren en desordre i a destemps. Fins i tot les dues darreres naus, potser mitja hora després d'haver començat la batalla. Una d'elles era la galera anomenada Enveja, el capità de la qual compartirà antagònicament amb Aidin el protagonisme de la present narració, Martín de Arego.

L'enveja havia estat batiada així precisament per l'enveja que causava pel seu navegar mariner i per ser una galera novíssima. I Martín de Arego, un capità biscaí, curtit i coneixedor de la mà i de les batalles, el pot arribar a la nau enveja al combat, ja han abatut la de Pertuondo i quatre més. Malgrat això, lluita Martín de Arego gairebé una hora i fins a quedar només l'enveja sense capturar, encara que el seu capità desemparat perquè 50 homes li fugiren nedant fins a les platges pròximes. Però com que les ordenances de l'armada deien que s'havia d'atacar l'enemic fins i tot amb inferioritat de forces, una nau contra dues, dues contra tres, tres contra cinc, però en aquesta situació era diferent. Era el cas d'una davant 15, i això no obligava a Arego. I sense aturar el combat, arribat al cos a cos, decideix la fugida cap a Eivissa. Per substituir la marineria, ordena desfermar els forçats, francesos, molt d'ells, i mentre lluita cos a cos, ordena la retirada. L'enveja, agafa vent i afegeix el drap al desesperat esforç dels rems. I llavors ocorreix el primer encontre amb el triomfador, l'entusiasmat i exultant Aidin, que fa a Arego l'honor de perseguir-lo en persona amb la seva galeota de 22 bancs i un altamnès. De nau a nau, de capdill a capdill, en la llengua espanyola que coneix, volent arredonir la seva victòria, l'exorcista crida «Rendeix-te, rendeix-te, capità!» I el basc, gosat i caparrut fins i tot en el terrible moment, li replica «Ets un ca, rendeix-te tu i vine amb mi a Castella». Aidin, ja fart de sang, desisteix de la caça. L'enveja guanya el refugi d'Eivissa i dies després torna a la Formentera ja deserta per salvar algunes restes i bastants nàufrags famolencs. Però la vergonya de la derrota correix al cor de Martín de Arego, que jura venjança contra qui el va fer tornar a llebre. I la seva ràbia es multiplica quan mesos més tard sap dels terribles turments i la penosa mort dels seus amics que varen sobreviure i varen ser captius de l'exorcista. I és que pel que conten, més se'ls hauria volgut morir en el combat, com li va passar a Rodrigo de Pertuondo. A partir de llavors, el capità cerca la Ràez per tota la Mediterrània. Bugia, Trípoli, Malta, Alboran, Gallipoli, Corfú, Creta... En l'estiu de 1535, gairebé 5 anys després, Martín de Arego i l'enveja estigueren a punt de trobar el seu enemic. Va ser en el setge de Tunis. Per llavors, el capità sabia més del seu maleït oponent que si fos el seu pare i la seva mare. En coneixia el naixement, la criança, els costums, els crims, les fulles, les fugues, les audàcies, el caràcter, les veritats i les mentides de la seva vida. El veia amb malsons, però fins aquell moment mai no l'havia trobat en carn i ossos. Tenia informes de cada una de les seves cicatrius, de les seves debilitats i de la persistència en el costum de cercar averanys en el Corán, dia rere dia, per decidir rums, preveure atacs, ordenar sacrificis, escollir plaers, manar retirades, forçar submissions i establir jerarquies.

A Tunis va perdre a Barbarroja 100 naus i 15.000 combatents, però va poder fugir al Alger amb els seus dos millors homes, Sinan el jueu i Aidin Cachi Diable. De manera que Arego, que també lluitava allà un mes amb la immensa armada cristiana, tampoc va poder arribar a enfrontar-se amb el seu odiat adversari. El que sí va saber, interrogant presoners, és per on s'havia obert el llibre d'Alà abans de salpar Aidin de Tunis. Va ser pels primers versicles de l'enigmàtica Sura Trentena que confon, intencionadament sibilina, formes verbals. Els grecs han estat vencedors, o vençuts, en un país molt proper al nostre. Però després d'aquesta victòria vençuts, o vencedors, seran al seu torn d'aquí alguns anys. El mateix abans que després, els esdeveniments depèn d'Alà. Els creients s'alegraran el dia de la victòria obtinguda mitjançant l'assistència d'Alà. Ell ajuda qui estima, és el poderós, és el misericordiós. I també va saber Arego quina embarcació comandava ara Aidin. Era la galera Nostra Senyora de Montserrat, una de les capturades durant el desbarat de Portuondo.

inesperadament, la proa cap a Formentera, de la que la separen 3 jornades. Quan el dia 25, al matí, va entrar en la nit com l'espasa en la veïna. Per dir-ho amb una expressió també corànica, va veure Martín de Arego des de l'enveja, el seu enemic. Allà estava, desprevingut, a un parell de milles a Formentera, arraconat a la costa llevantina de l'illa de l'Esparadell. No tenia escapatòria.

0: I d'aquesta sí que és una de les que poden dir que se mescla totalment la història i la llegenda. En aquest cas, efectivament, una part històrica real, però bé, no ho sé, jo crec que millor ja lo contarem un altre dia. Moltes gràcies, Irene.
1: Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
2: Tres ràdios, història.
3: Miquel, com estàs?
4: Hola, com anem?
5: Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
3: També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
4: Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
5: De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.

I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qual cosa a profit d'aquesta font de misteris. I bé, ara estava pensant amb el poema que he triat. Ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia. És un poema d'en Enrique Fajarnés Cardona, recollit a la seva antologia, en el recull dos poemes del Mar Pitiuso, i és el poema que du per títol Los Escollos i diu: Esas minúsculas rocas de antiguas islas de espojos existen para los ojos, pero no para las bocas. Si hubieran roto un velero, tendrían un nombre, unido al del falucho perdido o al de un viejo marinero. Mas los remos se esforzaron al verlos, y hasta las velas crecieron. Tan solo estelas de huidas los visitaron, porque en el mar, yo en estilo lo formularé de adagio, la roca grande es asilo, y la pequeña, naufragio. I bé, és que aquest poema m'ha fet pensar, bé, ja sabeu, Utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i V3 Ràdio, en com sovint oblidem les coses petites, com mos fixant només en les grosses, quan les petites poden ser realment les decisives, les importants, les que mos fan avançar o no avançar. Aquells petits detalls, aquelles petites illetes i roques, no?, sense nom, per la seva suposada intrascendència, que mos deia el poeta. Com si passessin inadvertides, com si no fossin importants. Però, quantes vegades no han estat decisives? Aquella paraula desafortunada, aquella vegada que haurien d'haver reconegut la nostra errada, aquella manca d'empatia cap al del costat. Tantes petites situacions a sa vida que, per obviar-les, per considerar-les nimietats, mos han dut, mos poden dur en el simbòlic naufragi, mentre nosaltres, il·lusos,

tenir la vista posada amb aquella gran illa, a la que no arribant per això, precisament, per mort d'un d'aquells múltiples illots que la rodotgen, que mos fan naufragar. I, per cert, com deia també el poeta en Antoni Xumat en el seu llibre Estígia, cal naufragar per conèixer les riberes? Crec que no, crec que no fa falta. Basta saber-ho, ser previngut i tractar d'evitar-ho, no sigui cosa que no arribem a temps i només mos quedin les restes del naufragi. Fixem-nos, i també sí, gaudim de les coses petites, perquè el cap i la fi són les verdaderament importants i les que mos poden dur la felicitat. D'en Enrique Bunbury, Los restos del naufragio. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a La Gran Vida. Benvinguts aquí, una vegada més, a la Ràdio Autonòmica de les Illes Balears, quan són les 9 i 5 minuts. Si vos acabeu d'aixecar, si ara mateix berenau, ja sabeu que tenim 3 hores de programa en directe. Serà fins a les 12. Aquest és el programa número 71 de La Gran Vida. Avui, amb en Lluís Menéndez, el control tècnic, i avui és dia 10 de maig, dia en què ja està aquí, ja ha arribat el creuer, en parlarem de tot això, perquè és notícia, ho ha estat durant tota la setmana, i serà protagonista durant la primera mitja horeta de programa. Però tindrem més coses, perquè avui també, a part d'això, i mos visitarà un ornitòleg, que en parlarà també del tema del vaixell i de tota aquesta situació, perquè mireu, entre els passatgers, val? Entre els passatgers d'aquest vaixell que acaba d'arribar a Canaris per mort de l'antivirus, hi ha 14 espanyols. I resulta que nosaltres avui parlam amb un mallorquí que assegura que coneix el manco a dues persones, molt bé, és amic seu, d'aquestes persones que va dins aquest vaixell. O sigui que des d'aquest punt de vista nosaltres tractarem aquest tema, aquesta nova crisi sanitària. També ho durem en el carrer, ho he demanat. He demanat a la gent a veure quin és el tema més important de la setmana i què m'ha dit la gent. I efectivament, es creuer. Tothom m'ha dit es creuer, i és el tema del dia. Però a part d'això, com vos deia, també parlarem amb en Julio Bastida, el delegat d'Hockey Diario Balears, que mos durà temes interessants de successos de les darreres hores, qualcun que vos sonarà i qualcun que és bastant interessant. També tindrem, després, la segona hora de programa, parlarem de les festes de Campos, és la fira de Campos, parlarem amb la regidora, i tindrem també una entrevista molt simpàtica, atenció, perquè parlarem d'un panet original protagonitzat per n'Andreu Canyelles, Antonio Rac i Antoni Torrandell. Els coneixeu de xarxes, també, en aquesta casa. Participen molt, són molt actius a diferents mitjans, ja vos dic, de xarxes, i són molt simpàtics, i han de fer un panet, han de competir entre ells i riurem una estoneta. A més, en principi estaran conduint, i esperem que la connexió amb el cotxe vagi bé, perquè parlarem amb ells la vegada mentre van cap a Campos per fer aquesta competició de panets, però vos ho explicarem més tard. I també anirem a la fira de maig, la nit es mou, i parlarem amb una de les representants de la Junta Gestora de l'Associació de Comerciants, na Marta Lozano, perquè m'es expliqui com és aquesta fira, també veïnats de Campos. Recepta de la setmana. Idò, mireu, avui farem cargols. Avui farem cargols, ho farem de la mà d'en Maribel Quirós, que aquest cap de setmana està per Barcelona, però ja ha tornat, i és que demà és el Firó de Solla, i per tant, amb aquest context, ella mos ha de fer una recepta de cargols, perquè menjar cargols mos agrada. Ara, fer la recepta ja no és tan fàcil, i mos explicarà quins són els secrets. I és la tercera hora de programa. Ja veureu que tenim una entrevista que vos farà riure. Vos entretenirà segur, perquè parlarem amb un còmic i monologuista. Ell és valencià, però viu aquí a Mallorca. Vos he donat moltes pistes, possiblement ja l'heu vist. I si vos agrada l'humor, nosaltres farem una entrevisteta aquí a l'Entre tu i jo. Parlarem de com som els mallorquins i com haurien de ser, però no, a nosaltres no mos canviarà ningú. Cosetes com, per exemple, el fet de circular sense intermitents per ciutat, que això és una cosa que mos agrada molt, perquè, com bé diria un balear, a ningú li interessa cap on volem anar. És una cosa, I d'aquestes cosetes, així, aquestes manies nostres, en parlarem des del punt de vista d'un còmic i monologuista. Serà una entrevista molt entretinguda. Ja sabeu que teniu un número de WhatsApp per si voleu dir qualsevol cosa, i ara són les 9 i 10 minuts. Anem a escoltar i recordar aquest número de WhatsApp.
1: 646-93-45-01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: Mira, vos he de dir, perquè això són coses del directe, tenc aquí la persona que m'acompanyarà la primera mitja hora i perquè vegeu si interès. Me diu, encara no xerris, ara te presentaré, no passis pena. Me diu, qui és el monologuista, qui és el còmic? Ara t'ho diré, després t'ho diré perquè jo m'agrada que els nostres oients fins a la darrera hora no puguin saber qui és el protagonista, però jo t'ho diré tu, no passis pena. Vinga, ara sí, 9 i 10 minuts, començam.
1: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
0: Vos han dit durant tota la setmana, vos acaba d'explicar els companys d'aquesta casa d'informatius, ja des de ben de matí, amb els bulletins, amb aquest primer informatiu també. I la veritat que amb ganes de saber què pot passar amb aquest creuer on dius que ja fondotja davant la costa canària, amb un operatiu que el que vol és evacuar els passatgers d'aquest vaixell que està afectat amb un brot d'antivirus, ja sabeu, l'antivirus, que és el nou virus, que no és nou aquest virus, no és nou perquè ja se coneix, però que ara hi ha hagut aquest brot en aquest creuer. Que, per cert, vos he de dir que el creuer pensava que era més gros, però no, és més senzill del que apareix, ara que el veiem de prop, des del Porto de Granadilla d'Abona a Tenerife. I vos he de dir que cap d'aquest passatgers que va en aquest vaixell i que s'ha de traslladar fins a Madrid en les pròximes hores, en diferents vols, els espanyols aniran cap a Madrid i hauran de fer quarantena. Però cap d'ells presenta símptomes i el que volen és garantir la seguretat de la població de l'illa. És el missatge que han reiterat autoritats, totes les autoritats desplaçades a Tenerife, com per exemple la ministra de Sanitat Mònica García o el d'Interior, Fernando Grande Marlaska. I bé, són unes garanties que no han satisfet a tothom, perquè això passa. Una cosa és el govern central espanyol i una altra cosa és, en aquest cas, el govern canari. I de què passa? Que el president de Canaris, el senyor Clavijo, no li va bé que fondegi tantes hores aquest vaixell perquè hi ha un protocol de seguretat perquè puguin baixar del vaixell, perquè se'n puguin anar cap a l'aeroport, en els cadets espanyols, que puguin agafar un vol cap a Madrid. I és que ara resulta que falta que venguin els vols d'altres països. I mentrestant, perquè cadascú s'ha d'anar a casa seva, mentrestant, el president de Canaris, que deia això. Anem escoltant en Clavijo, que deia que no li va bé que fondegi aquest vaixell aquí a Canaris.
2: Que la falta de diálogo con el gobierno de España, la falta de entrega de los informes y la falta de explicación lógica a que si los pasajeros están adecuadamente, ¿por qué no viajan? Sí pueden entrar en una guagua, pero no pueden entrar en un avión de 210 pasajeros. El gobierno de Canarias no va a autorizar el fondeo del buque. Nosotros no vamos a ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad sanitaria de nuestra tierra.
0: I mentrestant, la ministra de Sanitat, la Mònica García, que ha explicat que tot està a punt per dur a terme el dispositiu d'evacuació amb les màximes garanties per a la població, la salut pública, que és una cosa que sempre s'ha de dir i que no hi ha ningú a bord del vaixell amb símptomes i que sigui simptomàtic i, per tant, els espanyols compliran la quarantena una vegada siguin a terra.
3: Estamos en coordinación con las autoridades sanitarias internacionales para hacerlo con toda la seguridad posible y con las mayores garantías de seguridad para la población y para la salud pública. Por ahora sigue sin haber ningún pasajero con síntomas y, por supuesto, ninguno de los españoles por ahora presenta síntomas.
0: Clar, enmig de tot això són 358 efectius policials, entre policies, guàrdies civils, que s'han posat a disposició d'aquesta infraestructura sanitària per fer front a aquesta emergència. Escoltau també Fernando Grande Marlaska, que és el ministre d'Interior.
4: Todos los vuelos ya están llegando a Tenerife y van a llegar entre esta, todos ellos, entre hoy y mañana. Está todo lo que es el objetivo del trayecto y la inmediatez de la evacuación a la que hacíamos referencia va a llevar unos tiempos muy óptimos en ese sentido.
0: I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha tornat a agrair la solidaritat d'Espanya per acollir el vaixell i Clar, s'encarregat de l'OMS en aquesta, en tot aquest tinglado, que diria qualcú.
5: The risk to the population, to the local population is...
0: El que diu és que el risc per a aquesta població és baix, a Canàries, i per una banda també diu que la natura d'aquest virus es veu que el govern ha fet totes les preparacions per preveure qualsevol problema. Però sobretot el que comenta en aquestes paraules que escoltau així de fons és que el risc per a la població és baix. Bé, i de, amb aquesta preocupació, volgut posar en context, fins aquí la part més informativa en qüestió, jo us he intentat explicar d'una manera una mica més magacinera, perquè es diumenge, 9:15, això és un programa que també vol que sigui d'entreteniment, però és un tema que és que es creu que acaba d'arribar i n'hem de parlar. I, clar, existeix preocupació, no?, per tot això. Estem parlant de que, segons l'OMS, l'origen podria estar relacionat amb un viatge ornitològic fet des de l'Uruguai, Xile i l'Argentina, no?, per part d'un matrimoni neerlandès que va morir posteriorment. I entre els passatgers, com vos dèiem, hi ha 14 espanyols, alguns dels quals arribaran a Canàries sota estrictes protocols de control sanitari. Idò, ja han arribat aquí a Canàries i avui vull parlar amb en Josep Manchado. Mirau, justament la setmana passada vàrem fer un entre tu i jo amb ell i vàrem parlar una hora de la seva vida. I de resulta que d'aquesta setmana ha esclatat el tema del santavirus amb aquest creuer i ell és ornitòleg i coneix a quatre, sobretot coneixedors, però tres, quatre passatgers que estan dins aquest creuer en aquests moments, que han fet aquesta travessia durant tant de dies. I clar, ella assegura que coneix aquestes persones i l'arribada de passatgers espanyols a Canàries clar, du una sèrie de protocols, però jo vull conèixer tota aquesta història. Josep, molt bon dia, com estàs?
6: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Me pots confirmar que coneixes alguns, sí, d'aquests passatgers que estan dins el vaixell?
6: Sí, tres o quatre són bastant amics meus. No sé la resta de fins en els 14 qui són, perquè s'ha mantingut bastant ocult, no se diu el nom de la gent i tal, lògic, per altra banda, però com a mínim 3 o 4, fins i tot he xerrat amb ells, m'han dit que, bueno, he xerrat per WhatsApp, que avui és la manera de xerrar que tenim tots.
0: Exacte.
6: En la gent, li he enviat un WhatsApp, que si estan bé i tal, m'han dit que molt bé, que tranquils, que bueno, fotuts, perquè hauran d'estar 45 dies tancats ara, però sí, conec a 3 o 4 molt bé. I de fet he viatjat amb ells, he sortit en el camp amb ells, i som, això, amics.
0: Idò, mira, ja que sou amics, nosaltres tenim un número de WhatsApp, no fa falta que... No direm el teu número, no. però sí que tenim un número de WhatsApp. Si des del vaixell mos volen dir estic bé, tot va bé, Josep, tranquil, perquè són amics, ho poden fer en aquest número.
1: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: Clar, això no passarà, hi ha un 99% de possibilitat que no passi. Perquè, clar, tu no has pogut tenir contacte amb ells...
6: Bueno, algun WhatsApp, algun missatge d'Instagram, perquè, clar, els viatges que han fet és al·lucinant. Vull dir, de fet, en el mes de setembre, octubre, un d'ells, l'organitzador, diríem, de la part espanyola, me va convidar a anar, o sigui que jo hauria pogut estar allà, però me va convidar pagant, lògicament, no gratis.
0: Sí, te va dir que...
6: Me va dir si volia anar, sí, i tal, però quan vaig saber el tipus de viatge que eren 40 dies dins un barco, vaig dir ni pensar-hi.
0: 39, no? Exactament.
6: O 39, sí.
0: 39, sí, perquè aquest dia era a vegades sobres.
6: 39, veig. 39. Sí. 39 dies. I jo que ho pas fatal en dues hores per anar a Cabrera, 39 dies en un barco, ni tan sol m'ho vaig plantejar. Vaig dir, no segueixis, no hi vaig.
0: Perquè tu no t'acabo bé anar amb
6: no,
0: vaixell?
6: No, me mereig molt, vomit moltíssim.
0: Encara que sigui un creuer, que apareix a vegades un hotel, allò.
6: A vegades sí, a vegades no, però jo he passat a Menorca amb el barco gros i he vomitat el que no està escrit, vull dir que... Per tant, jo en el barco ho passo molt malament, i passar 40 dies o 39 dies dins un vaixell és que ni m'ho vaig plantejar. De fet, tot d'una varen canviar a xerrar de Mongòlia, que igual l'any que ve sí que vaig a Mongòlia amb ell, no? O sigui que hi ha molta confiança.
0: Hi ha tanta confiança com que això, te varen fer aquesta convidada perquè no vens i tal, podríem fer aquest creuet, tu te varen negar per això, és a dir, que en Josep Manchado no està ara mateix a punt d'entrar en quarantena amb més tots els dies de vaixell que s'hauria menjat, de miracle, simplement per una decisió personal.
6: Perquè me mereix, en els barcos me mereix. Vull dir, sí, a lo millor després m'hagués semblat massa car, perquè aquest tipus de viatges són molt cars. Vull dir, ahir me va dir que no sortia massa car, però a lo millor... Però sí, bàsicament no varen ni seguir xerrant perquè me mereix. No me passaria 39 dies en el barco ni cobrant. Mm-hmm. Vull dir, ni cobrant estaria així, no? Però sí, per això a vegades la vida dius, hòstia, la vida, quines voltes que fa i quin embolic que te pot veure ficar quan menys t'ho esperes, no?
0: Quines històries, eh? Si és que sempre els balears tenim connexió en tot, i en aquest cas, un mallorquí assegut aquí a l'estudi número 1 de Palma de l'Autonòmica de les Illes Balears fa justament un parell de dies que hi ve tres notícies aquí, tant a la ràdio com a la televisió, que deien que aquest viatge estava relacionat amb un viatge ornitològic. I resulta que tu també ets ornitòleg, aficionat a pajarero, oceller, com vulgueu dir, i coneixes aquestes persones. Quina és la teva relació amb ells?
6: Bueno, depèn. Aquí un dels que està és el millor ornitòleg d'Espanya. És una persona autènticament un geni de l'ornitologia. I la meva relació és que ell ve sovint a Mallorca i quan ve a Mallorca anem a pajarear, entre cometes, junts. Vull dir, anem a celebrar, anem a Salbufera, anem a cercar ocells raros, Salbra de Campos, Salbufera del Cudi, i la meva relació amb ell és que sol venir poc, perquè viatja moltíssim, però quan ve anem a pajarear. Quan jo viaig i estic per Astúries, també mos solen trobar en el Cabo Penyes, que ell viu molt a prop de Cabo Penyes, que és un lloc també molt bo. Amb ell molta més. Amb un altre, que és el que més ha sortit a la premsa, perquè viu a un poble molt petit que se diu Cariño, sí. un poble d'un nom meravellós, i bueno, records en Armengol des d'aquí, que per el Cariño que li té en Coldo. És un poble d'un nom fantàstic, que és Cariño. És un poble petitíssim, i com vos podeu imaginar, a Cariño tothom ha sabut que en Ricardo era en aquest vaixell. L'ha sortit son pare, ha sortit sa mare, a tota sa premsa gallega, ell sí que ha sortit per tot, perquè precisament quan et d'un poble petit és molt més fàcil que...
0: Ha sortit per tot, a tota sa premsa, tothom sa qui és. Acabes de dir el nom, en Ricardo, però és flipant que el puguis conèixer i té la seva família i sí que viu a Mallorca.
6: No, de l'altre sí que viu a Mallorca.
0: Hi ha un altre que sí que viu a Mallorca.
6: No, des primer que he dit, viu a Mallorca. Per això ve tan sovint, perquè els seus pares viuen a Mallorca, sa germana viu a Mallorca, llavors és ell, sempre que pot, a descansar un parell de dies, i sobretot per Nadal i a l'estiu, pues sol venir un dia a Mallorca. No, és de Cariño, viuen tots a Cariño, i per això ha sortit més a la premsa gallega, pàgines senceres dedicades a ell. Per això ha dit el seu nom, que costi, perquè tamateix, si surt per tot.
0: Correcte. I una cosa, és que justament això és una anècdota, és una cosa meva, una corolla meva. Resulta que jo tinc sempre músiques preparades després de les entrevistes. Saps quina cançó havia porat?
6: No.
0: Una que se diu Cariño d'Art de Bogotà. Sí. I resulta que Cariño per amunt, Cariño per dalt.
6: Sí. Cariño és un poble preciós.
0: Exacte, per cert, absolutament preciós. Casual, que he posat Cariño d'Art de Bogotà per acabar l'entrevista quan t'acabem.
6: Està bé.
0: Te volia demanar, a veure, has dit que t'havies pogut enviar missatges de WhatsApp amb ells.
6: Sí.
0: Què te diuen en aquests missatges?
6: No, poc. Que estan bé, que estan tranquils, que gràcies per interessar-me. No he volgut enviar massa perquè... Com que desconec la seva situació, tampoc he volgut ser un incordi. No sé si estan rebent missatges de periodistes. No sé. Com que no ho sé, només he dit hola, què tal, com estàu, estàu bé? Ojalà que vagi molt bé, una abraçada, no sé què. I m'han dit, sí, estem tot bé, gràcies, i tal. Poc, perquè jo crec que s'ha de ser discret en aquest cas, sobretot quan no saps com estan, vull dir.
0: Però sí que saps que entre ells i sa família s'han donat una mica ses ordres o els protocols entre ells mateixos de no ser accessibles per la premsa.
6: Sí, això ho sabia.
0: Estim parlant, evidentment, de familiars de tota aquesta
6: gent.
0: Sí,
6: ho sabia. Excepte aquest de Cariño, que sí, veig que ha sortit molt a la premsa i ha sortit son pare mostrant cosetes i coses de fi i tal. Mm. Per això ha dit el seu nom, que si no, no ho hagués dit. I bueno, jo crec que ells estan bé. La veritat és que la gent a lo millor dirà, estàu sonats, perquè veieu com... com som jornitòlegs, espajareros, hi ha una pàgina d'internet en què els ornitòlegs pujam les observacions que feim. I fa tres dies encara pujaven observacions, o sigui que si no sé si pujan a coberta una temporada i tal, però com que estan de vora la mà, si volen passar un ocell interessant, ho han pujat en aquesta pàgina, o sigui que d'ànim deuen estar bé, vull dir que no...
0: I durant tot aquest trajecte que havien de fer, si no hagués hagut tot això de Santavirus, quina era la seva missió, o sigui, la seva il·lusió, que anaven a fer ells?
6: Bueno, sobretot visitar illes. Una era el gran estandard, que és Tristan da Cunha. Tristan da Cunha és la illa més remota del món. Està 2.000 quilòmetres en fora de qualsevol altra terra. I sortien d'Ushuaia, d'Argentina, i anaven fent per diferents illes d'aquestes entre l'Atlàntic i l'Antàrtic, no? Les Marshall, les Malvines, les Sandwich, Santa Helena, que crec que ja a Santa Helena ja van arribar amb molt de problemes. Jo els anava seguint per Instagram i tal, i veia que pues, els ocells que veien, no? Allà veus uns ocells que no els puc veure lloc més del món, i bueno, veia que de tant en quant posaven un Instagram o mirava una llista de les que pugen a Ibirt, i mirava el que anaven veient i tal, i bueno, bé, han estat molt bé fins al final, clar, lògicament quan això ha esclatat supos que tot s'ha romput, però fins i tot així ells deuen estar bé, perquè si no estiguessis bé estic segur que estan bé, perquè pugen observacions a la xarxa, vull dir a internet, a Ibirt.
0: Ells continuen fent la seva afició.
6: Mirar ocells.
0: T'han traslladat una mica la seva preocupació, però que, clar, ells estaven bé. Ells estan bé. Continuen bé. De moments no tenen cap símptoma, no? És una mica el que m'ha explicat.
6: Sí.
0: Però t'han dit que estan preocupats, avorrits, cansats... hi ha un mort dins el vaixell, encara.
6: Encara hi ha un, no?
0: Sí.
6: Crec que sí. No. La veritat és que han xerrat poc i perquè... Primer, perquè no m'ha volgut entrometre sense saber molt bé el seu estat d'ànims i tal, i no saps si seràs un incordi, no? En aquestes situacions val ser més discrets. Ells han contestat bastant curtet, el qual vol dir que si a mi m'haguessin escrit 10 línies en un WhatsApp, doncs jo m'hagués enrotllat, però si me diuen estem tot bé, gràcies per preocupar-te, lògicament vol dir que moltes ganes de xerrar no en tenen, no? Perquè,
0: yeah.
6: I jo pues, simplement m'he mantingut discret.
0: Com ho veus des del teu punt de vista? També ets una persona inquieta, que t'agrada mirar les notícies. Des del moment que descobreixes i saps que ha passat això, primer fas una ala perquè no has d'estar en quarantena quan sí. T'acabis, ja més enllà de que no t'agrada anar amb vaixell i molt manco una travessia o una travessa de 40 dies. Però com ho has vist tot això? Perquè clar, la gent comença. Quan escoltant la paraula virus,
6: clar,
0: automàticament ja entrem en pànic.
6: Clar, jo crec que tot això s'ha sortit de mare degut a tot el que va passar en el 2020. Sense el 2020 ningú s'hagués preocupat. Però, bueno, hi ha tres malalts a un barco, no sé què, tal i qual, i poca cosa més. Espanyol, sí, hi ha 14, bueno, va, ja veure què passa, no sé què. Però el problema és que tots tenim molt fresc tot el que va passar en el 2024, en el 2000, de 2000 a 2022, no? No poder viatjar, no poder enterrar a la teva família, no poder anar en el Nadal amb els teus pares, i la gent va quedar molt traumatitzada. De fet, hi ha gent que encara alguns estan en tractament psicològic, sobretot els joves van quedar molt tocats. Però jo crec que sincerament, crec que no hi ha massa perill. Vull dir, és un virus que ja es coneixia, que en els Andes, per lo vist, és l'única cepa que passa de humans a humans, i clar, un dels problemes que tenim els ornitòlegs, i que jo crec que això segurament és el que va passar allà, és que els abocadors de fems, els vertederos, són un lloc on hi ha moltes aus. I
0: això és el que vull que expliquis a la gent, no? La relació entre les aus, perquè això ve de les rates, de l'orina, excrements, concretament, no? I com a ornitòleg, o a vosaltres que vos agrada tot aquest món, que en xerrau, que pensau, que pot passar, hi ha molta migració darrerament d'aus també.
6: No, però és que ni t'ho planteges. Jo vaig estar a Tierra de Fuego, allà a l'estrecho de Magallanes, fa 5 anys o 6 anys fa que vaig estar, i lògicament vaig visitar un vertedero. Clar, ni sabia que si respirava orins o heces de ses rates o ratolins me podia passar això. Els vertederos són lloc on van moltíssims ocells, perquè com que hi ha menjar, se concentren allà, no? Segurament aquesta gent va anar. Allà fa sempre molt de vent, molt de vent. És una cosa tremenda, és vent que fa sempre. I és vent d'aixecar pols, i aquesta pols... Perquè a vegades hi ha diaris que estan centrant-se molt en si hi ha rates dins el barco. Jo crec que no sé si hi ha rates o no dins el barco, però és igual si hi ha rates dins el barco. Això ho van agafar en els Andes, al final dels Andes, que és Ushuaia, Tierra de Fuego, i totes aquestes coses, no? Jo penso que segurament ho van agafar en aquest abocador que van anar... Ràfegues de vent, no sé si... Bé, no, la gent no crec que hi estan mai en els abocadors, perquè no és un lloc molt, molt agradable de visitar, però si tu estàs visitant, si tu vas a un abocador, hi ha excavadores que estan moguent sí. tot, hi ha grans trituradores, clar, si fa vent i les trituradores estan moguent tot, doncs vas a saber el que respires, no? En fi, és riscos de... Perquè jo crec que tots els 150 eren ornitòlegs o naturalistes, gent que volia anar a veure pingüins, ballenes i altres coses de per allà baix, no?
0: Clar, hi ha informacions, en concret, informació difosa per mitjans dels Països Baixos, que és on hauria d'arribar aquest creuer, finalment. Hi ha, ho diré directament així com ho posa, segons la informació de mitjans de Països Baixos i recollida per Volkskrant Leo Schipperud, de 69 anys, val? Ho he llegit així com he pogut, i natural d'Aulerhik, va començar a mostrar símptomes compatibles amb l'antivirus poc després de pujar a l'Ushuaia, des d'Ushuaia, on sortia aquest vaixell, aquest creuer des d'Argentina, el passat 1 d'abril. És a dir, que hi ha mitjans holandesos que asseguren que un ornitòleg va ser identificat com el pacient zero del brot d'antivirus en aquest creuer. És a dir, que es contacta amb ornitòlegs, pareix que és evident.
6: Sí, sí, crec que tots els barcos són ornitòlegs. És un barco que organitza unes sortides, algunes de 7 dies, altres de 14, a visitar aquestes illes, a tocar l'Antàrtida, toquen, no sé si ells ho han fet o no, però toquen alguna d'aquestes puntes de l'Antàrtida que s'acosten més cap a nosaltres, i segurament aquest senyor i la seva dona, que crec que també ha mort, desgraciadament, doncs degueren visitar la boca d'Ushuaia, perquè és un lloc on anam si estem allà. Lògicament, si tu te'n vas a fer una visita a Ushuaia, te'n vas 3 o 4 dies abans, és el que jo faria i el que crec que tothom ha fet, te'n vas 3 o 4 dies abans per visitar primer Ushuaia, les zones humides d'Ushuaia o l'abocador d'Ushuaia. Clar, l'abocador d'Ushuaia, pues, segur que hi ha rates i segur que ja hi ha pixum i que segur que hi ha heces, i si el vent, que sempre fa vent a Ushuaia, ha mogut tot això, pues, degueren respirar aquest de xoc i devia tenir el virus. És un poc el que jo supos que degué passar, perquè quan va pujar en el barco no s'ha produït. Ell ja venia amb el contagi des de terra.
0: Aquest 14 espanyols, dels quals tu en coneixes un parell, són amics teus, jo vull recordar que en Josep Manchado està aquí perquè és amic, molt bon amic, de fet, té grups de WhatsApp amb alguns de les persones que estan dins aquest vaixell que acaba d'arribar avui de matí a Canaris i que han de ser traslladades a Madrid, a l'Hospital Militar Gómez Ulla, que ha preparat un dispositiu per a aquests 14 passatgers. En principi, mentre no tinguin símptomes, siguin asimptomàtics, estaran, entre cometes, com si fos un hotel, vull dir, sense cap tractament especial, més enllà d'esperar i de passar una quarantena allà. Però, clar, Josep, aquesta gent també ha passat una pandèmia, també ha passat el Covid, també van estar en quarantena. Ara, 40 dies a un hotel, com ho veus?
6: Deuen estar destrossats, sobretot, jo conec més en el principal, que ell, la seva feina, tot i ser metge, i tenir el ser metge, ell se dedica a fer de guia en viatges d'aquests, no?, per tot el món. És segur que perd un o dos viatges, o sigui que hauran de deixar de fer feina, tot i que crec que el manco, un dels que coneix, ja està jubilat. Però aquest tipus d'activitats i aquest tipus de viatges són molt molt adequats a gent ja gran, jubilada, i que té un poc la vida resolta, perquè, perquè no són barats, precisament. Vull dir que jo crec que ho passaran fatal, sobretot ell, que és hiperactiu, ho passarà bastant fatal.
0: Ah, i aquest hiperactiu, idò, podràs, te podràs escriure molt,
6: sí,
0: també.
6: Sí, me podré escriure.
0: Podreu fer videollamades, no? Podré, una videocridada.
6: Sí, sí. Podrem xerrar més, sí.
0: I podreu xerrar més. Que, per cert, has de fer gestions per conèixer-lo. Quan tot això hagi passat, hem d'aconseguir que vengui aquí a l'estudi i fer una xerrada també.
6: Estaria bé, perquè ja vos dic, és el millor d'Espanya, i jo diria que està entre els 4 o 5 millors del món.
0: Has de moure fils.
6: Està entre els 4 o 5 millors del món, i és una persona realment especial, un geni en lo seu, no? És una persona molt especial, i que, a més, és metge. Vull dir que mentre no ha exercit mai, perquè se va treure sa carrera, però s'ha dedicat a els ocells, que és el que li agrada.
0: Clar, l'hospital ara mateix treballa, aquest hospital de Madrid, que acollirà els espanyols, treballa per establir protocols i preparar recursos i personal. Aquests 14 espanyols, com comentàvem, estaran allà 40 dies, si tot va bé, si no tenen cap símptomes, però en el moment en què puguin tenir qualsevol símptoma, tenen també la unitat d'aïllament d'alt nivell, no? I aquí ingressarien, i aquí... aquí ja seria un drama. Anem a escoltar un petit tall de veu de 20 segons de na Sílvia Valcárcer, que és infermera d'aquest centre. Repetirem el nom, de l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid.
7: Son pacientes sanos, son personas que no tienen ningún síntoma y de entrada irían a una planta específica para este tipo de pacientes. Si en algún momento estos se presentaran algún síntoma que indicara que ha empeorado su estado, entonces subirían a la UAM, que la UAM es la unidad de alto aislamiento y que está pues perfectamente preparada para atender este tipo de enfermos.
0: I doncs sí, Josep, queda't una mica, una estoneta més en jo, 10 minuts més, perquè ara posam un poquet de música, posam, com t'he dit, Cariño de Bogotà, que no té res a veure, però així que és el nom, del poble, d'un dels afectats, amic teu, que està dins aquest vaixell per mort de l'antivirus. Escoltarem un poquet de música, anirem a Publi, i en torna vendrà el Còmodus. I en el Còmodus, Josep, el que he fet és entrevistar gent del carrer per demanar per la notícia de la setmana, i ja veuràs que hi ha coses curioses, i també ho vull comentar amb tu breument. Vinga, nosaltres tenim un poquet de música i tot d'una tornem després de la publicitat. Fins ara.

0: si no voy a bailar en la tarima hasta prenderme fuego.
1: De 9 a 12, viu la gran vida.
2: IB3 Ràdio és memòria.
3: Demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
4: En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
5: Brumels i bessons
6: a mon pare.
7: Envieu-vos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
1: 646-93-45-01.
8: La vull dedicar a mon mare.
9: En el Coni.
10: En el meu pare.
11: La meva padrina. Dadi cul desbonin.
3: No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
7: Ràdio Tradicional, sí senyor.
1: De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
7: A qui li dediques aquesta cançó?
3: A tu, Xavi, a tu. Ai.
12: Això, que t'estim molt.
1: La gran vida. Com ho dus? Quan mi mas surt de la ràdio per xerrar amb la gent, què ens preocupa? Què ens fa riure? Inquietuds amb un toc d'humor per saber com respira el carrer.
13: I doncs seguim aquí a la Gran Vida. A les 9 i 39 minuts estic amb en Josep Manchado aquí a l'estudi número 1 de Palma, a l'autonòmica de les Illes Balears, perquè ell és ornitòleg i coneix molt bé un parell de les persones que estan, dels 14 espanyols que estan allà dins aquest vaixell que ja ha arribat a Canaris i que en les pròximes hores n'haurien d'anar a Madrid. Clar, com que ell és ornitòleg, resulta que és amic íntim d'aquestes persones. O sigui, que si ens volen enviar un WhatsApp, que ho facin. O sigui, ho poden fer. O sigui, seria meravellós llegir un WhatsApp d'una d'aquestes persones que estan dins aquest vaixell, que saludin en Josep, i fins ara no n'hem parlat de tot això. Però n'hem escoltat també sa veu des carrer. Serà molt breu. Abans d'això, Josep, sí que te volia demanar per el preu d'un creuer d'aquest tipus, d'aquesta travessa, aquesta gent. Quin és el pressupost d'un creuer d'aquests?
14: Bueno,
13: atenc sa Boralla.
14: És caret, és caret. Només es creu que pensi la gent que són 40 dies dins un hotel de luxe, entre cometes, amb 3 dinars cada dia. Vull dir que només això ja té un preu elevat. Vull dir, però aquest concret s'anava en torn dels 20.000 euros. 20.000 euros que no inclou el viatge Palma-Ushuaia.
13: Que no apareix un creuer de luxe, precisament.
14: No, no, però sí, el que és petitet, no és el típic creuer de Costa Cruceros que venen aquí i tot. Sí. És un creuer que està bé i segur que tenen de dins comoditats a tope, vull dir, per aquest preu segur que menges molt bé. Però sí, i això no inclou el preu de l'avió Palma-Ushuaia.
13: Idò, mira, jo he demanat a la gent a veure quina era la notícia més important de la setmana i res, escoltarem un parell d'àudios, anem amb aquest primer. Bon dia, com era? Què tal, com està? Ja ha fet la compra?
15: Home, no queda més remei.
13: No queda més remei. Hem de dinar?
15: Hem de dinar.
13: Li volia fer una pregunta, molt ràpida. Sap quina és la notícia més important de la setmana o quina pensa que és la notícia més important de la setmana?
15: No, se queda més renau, lo de crucero. Se'n feia més de que se n'anava.
13: El que fa més renou és aquest senyor que m'està marejant, que va amb el paler fent renou tot el temps. Ara, sí. Ara torna. Que estic tornant loc avui.
15: Bueno, passant una notícia, passen ser molta més aviat per allà i fan renou.
13: Ara faran renouet, eh? Escoltau, escoltau. Perdó. ¿Te queda mucho? Me estoy volviendo loco.
15: Te están fotent, otro
13: mismo. Me diu que li queden dos palers encara. Perdoni, sí. I doncs la notícia de la setmana és això d'escreuer, no?
15: Crec que sí, almenys de la televisió sempre són el mateix. Yeah. I ja estem aquí dins, no m'agrada gent, vols?
13: Ara m'ho manegem amb això. I està preocupat o no? Què pensa que passarà?
15: De moment no, jo crec que això no.
13: Se controlarà?
15: Crec que molt de renau i que estarà controlat. Demà em faltaria que fos un altre Covid.
13: Només faltaria, Josep, una mica de sentiment és aquest en el carrer, no? Que pugui ser un altre Covid i que mos tanquin. I ara, de moment, estem en aquest stand-by de dir, sí. Què passarà?
14: Sí, jo crec que no passarà res. Vull dir, crec que té la transmissió baixíssima, el famós índex aquest no arriba a 1, el qual vol dir que cada contagiat no li passa ni a 1. Vull dir que els que s'han contagiat eren un matrimoni, que devien estar junts tot el dia. Per contagiar-te no és tan fàcil com un aerosol, que mos deien amb el coronavirus, sinó que és més complicat. Jo crec que no passarà res.
13: Anem a escoltar seguit, ara, junts, dos talls de bou, un senyor que és optimista i una senyora que precisament és argentina. I aquesta és molt més negacionista i, bueno, aquestes coses que també se senten. Pensa que això se controlarà i que no hi haurà...
16: Eso se controla. Y no habrá nada, ¿no?
13: No hem de pensar en pandèmies ni res.
16: Ay, eso no hay que pensar con todo eso, ¿no?
13: ¿Y has visto esto del crucero este que salía de Argentina?
5: Sí, exacto, que salió de Ushuaia, sí, eso me lo comentó una amiga.
13: ¿Conoces a alguien en el barco?
5: No.
13: Para que no venga.
5: Suerte, para que no venga, no. No, pero bueno, espero
13: ¿Qué
5: que...
13: ¿Qué opinas de esto?
5: Que no sea lo mismo que pasó con el COVID, que, o sea, nos están mintiendo todo el tiempo y son los políticos, y que la gente no empiece a tenerle miedo a todo, que haga frente a las cosas y no tenga miedo a morirse, por favor.
13: ¿De alguna cosa han de morir?
5: Claro.
13: ¿De viejos? ¿Qué tal?
5: Claro, de viejos, pero bien, pero no viviendo con miedo todo el tiempo, claro. y creyendo que todo lo que te dicen en los medios es verdad.
13: El que heu de fer és informar... Vos heu d'informar bé. Vull dir, heu de saber el que són fake news i aquestes coses. El que heu de fer és escoltar tots els mitjans de comunicació i així tindreu, no?, podreu triar després. El que no podem fer és això de... No, Josep? Com ho veus tu? Vos heu d'informar bé o no?
14: Jo crec que sí, crec que sí. Sobretot és molt important no informar-te tant a televisions que només repeteixen el que diu el govern. Vull dir, informar-te per tot.
13: Per tot.
14: I no només a alguna televisió que paguen tots i que pareix que algunes coses no s'enteren.
13: En Julio Bastida diu que sí. Com estàs?
6: Tot bé.
13: Ha arribat aquí a l'estudi perquè ara parlarem, de fer sa part també de successos de tribunals amb el delegat Okay Diario i aquí a les Balears. Josep Manchado, moltes gràcies per estar en nosaltres. Ha estat un plaer.
14: A vosaltres, per convidar-me.
13: Te pot quedar, pot partir, pot fer el que vulguis.
14: Espero que els hi vagi molt bé, que estiguin aquests 40 dies, que no tinguin res i de fet, amb un d'ell, segurament anirà a Mongòlia l'any que ve. Vull dir que ja me contarà com ha anat i què han fet.
13: I demà has de fer gestions perquè estiguin aquí assegut en nosaltres fent una entrevisteta i poden estar amb ells.
6: Però que passin la quarantena,
13: Sí, quan t'hagin passat la quarantena, per favor.
6: Que passin la quarantena, no. Sí. Jo quan surti amb Fernando Simón diguent que no passa res, poses de tremolar.
13: Això és el que te volia demanar.
6: Poses de tremolar.
13: Exacte.
14: I de volta a vosaltres.
13: Gràcies, Josep. Vinga, una publi res molt curteta i anem amb en Julio Bastida.
2: Tres ràdios, formació.
13: Podem gravar, idò.
8: Dale play.
13: Raül Valls, com estàs?
8: Molt bé, Joan Mimàs.
13: Aquí fent un programa...
8: La gran vida.
13: Passen tantes coses.
8: Cada dissabte i cada diumenge.
13: A partir de les 9.
8: Duals a les 9.
13: No, i no aturam.
8: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
8: Saps què t'ho vull dir?
13: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raül Valls.
2: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
13: Això serà fins a les 12, però de moment fins a les 10 amb en Julio Bastida. La veritat que sempre pendents de tot el que passa en el món a les darreres hores, sempre hi ha drames i successos de sobretot accidents de trànsit. Avui hi ha hagut morts coneguts, sobretot personatges que més o menys podeu conèixer, però que han tingut certa transcendència mediàtica a la televisió i tot això. Julio, bon dia.
6: Què tal? Bon dia.
13: Abans de res... Tu quan te vas escoltar en Fernando Simón, te vas posar també
6: a sobre... Me vaig posar a tremolar. Sí? La darrera vegada que en Fernando Simón... És que nosaltres tenim, els espanyols tenim memòria de peix. Se m'ho oblida tot molt ràpid. La darrera vegada que en Fernando Simón va sortir per la tele, que ningú coneixia, diguent que no passava res, que tranquils, que no...
13: Jueguen, que diria un
6: àrbitre. Jueguen. Aquell dia, una setmana després, estem tots confinats i morien 1.000 persones cada dia. O sigui, seria obviat, eh? Però van passar molt malament. I ara, la veritat és que, amb un món globalitzat, fa molta de por, perquè la transmissió és molt ràpida.
13: T'agraden els creuers?
6: Ah, sí.
13: Sí,
6: sí. He fet un parell per Mediterrani.
13: No ets anticreuerista.
6: No, jo m'encanten.
13: Jo n'he fet un per Mediterrani.
6: Però sí. La veritat és que fa por. fa por, perquè, evidentment, jo me sap molt de greu la gent que està en aquest passatge, sí, perquè ho deuen passar ara complicat.
13: 39 dies dins el vaixell i ara, per exemple, els espanyols, 40 dies a un hospital a Madrid, que es veurà que serà com un hotel per ells, en el sentit, en el bueno, sentit de que no han de ser atesos com a pacients.
6: Sí, però estan tancats, però, clar, aïllats, clar, no pot tenir família. És complicat, la situació és complicada. I sobretot en la incertesa de què passarà, si estic contagiat, si no. Sí. No sé si m'ho recordeu, quan mos feien aquelles proves de Covid, sí, sempre la gent en el principi... Tendré's Covid? No ho tindré. Aquest patiment és molt complicat. La gent ho passa molt malament.
13: És veritat que tenim memòria de peix, però vam veure en el flashback, no? Aquelles palos per la saliva.
6: Sí, i el vacunòmetre, que anaven tots allà en fila, en filera, a posar-se les vacunes. Sí. No, la veritat és que se m'ho ha oblidat.
13: I xerràvem entre nosaltres. Tu quantos tienes? No, jo tengo esta que vale por dos, la Janssen.
6: És molt complicat, I sobretot ho van passar molt malament la gent jove. Sí. La gent jove va passar molt malament. Els adolescents, perquè els nins encara són més fàcils de controlar dins que teva, però... els atlots joves ho van passar molt malament i segons quin puestos, pitjor encara. Jo me'n record que a Son Gotleu, a la variada de Son Gotleu, hi havia molta gent que havia de ballar les escales, eren els passadissos i les escales, perquè eren pisos pastera, que hi havia 25 persones dins un pis i ho passaven molt malament.
13: Quin desastres. Vinga, començant per una comoció al Reino Unit, i és que ha mort aquí a Mallorca un actor, exfutbolista, Jake Hall, traça una nit de festa. Què li ha passat que en aquest bon home? Posa-mos en context també de qui era.
6: Vale, hem d'anar per parts, perquè una cosa és el que diu la investigació de la Guàrdia Civil espanyola i una altra cosa és el que diu la premsa britànica.
13: D'acord.
6: Que no té res a veure una cosa amb l'altra.
13: No, ells van per l'esquerra, nosaltres...
6: Ho dic perquè... Hem de tenir un poquet de cura. Nosaltres també m'haurem fet ressò del que diu la premsa britànica, però alerta, que la premsa britànica a vegades s'ha d'agafar amb pinces. No és que nosaltres estiguem molt sobrats, però la premsa britànica a vegades amb pinces.
13: Sí.
6: Primer, tot això ve de que aquest senyor, que té 35 anys, en Jake Hunt, és una estrella televisiva britànica que ha participat... Bueno, tenia. Que ha participat en realities. Sí. A més, és actor, era actor, i va ser un jugador de futbol de primera divisió britànica. Què és el que ha succeït? Que este és un enamorat de Mallorca. Era un enamorat total de Mallorca. Sempre venia aquí. I el que va passar és que este de festa, ja te pots imaginar quin tipus de festa, a una villa d'aquestes de luxe que hi ha com un agroturisme a Santa Margalida.
13: Un pot d'aigua i això.
6: Sí, sí, amb aigua, drogues, alcohol, allà hi havia de tot. Què va passar? No ho sabem. El que sí que està clar és que quan van arribar el metge forense, va arribar la Guàrdia Civil, la policia judicial, se va trobar en aquest home que tenia un cop i un tall en una vidriera que l'havia fet, que se va donar un cop en la vidriera, i teòricament, segons la Guàrdia Civil, és una mort accidental.
13: Un mal cop.
6: Pendent d'una autòpsia, de resultat de toxicologia i també dels testimonis, que estan agafant testimonis a les persones que hi havia allà. El que sí sabem és que, segons la Guàrdia Civil, principal hipòtesi és una mort accidental. Què diuen els britànics? Que està molt passat i que ell, prèviament, ja havia començat a cridar i per ell que se volia autolesionar o que s'ho van encarregar. Això és el que diuen els britànics i... La Guàrdia Civil va per una altra caire.
13: També, unes hores abans, he llegit a la notícia que ell havia fet un comentari xarxes una mica com inquietant, no?
6: Sí, però és que ell...
13: O és filosòfic.
6: Una, no? És una persona que és molt filosòfica. És un artista d'aquests que feia ioga, que feia també meditació, i feia aquests pensaments moltes vegades i els publicava a les xarxes socials. No és la primera vegada que havia fet aquest missatge i no havia passat res mai. El que sí que és cert que pareix que ha estat accidental, que anava passadíssim de, ja te pots imaginar, d'alcohol i drogues, se va topar en la vidriera, li va caure damunt el vidre amb tan mala sort que va morir.
13: Quin desastre.
6: Sabrem coses d'aquí un parell de dies.
13: Això t'anava a dir. I clar, molt pendents de les informacions que venen d'Anglaterra, però que s'han de confirmar.
6: És que Anglaterra és...
13: El Reino Unit
6: és un altre món, eh?
13: Què més tenim?
6: Tenim una notícia que no sé si vos recordeu, que un home concretament en Víctor Aníbal Temporao, que és un portuguès de 47 anys, va matar, escoltau això, en el mes de setembre de 2024. Jo me'n record que vaig cobrir aquesta notícia perquè va ser molt... va cridar molt l'atenció. En la colònia de Sant Jordi, a setembre de 2024, aquest home va matar la seva sogra. En un principi, m'ho van dir a tots els periodistes, que l'havia matada a destralades, perquè havia tal quantitat de sang que hi ha de dins, hi havia una destral que tothom se pensava que l'havia matat a destralades. No va ser així. En final, la va matar a coces. A la dona, que tenia uns 76 anys, se duia molt malament amb la seva dona, i a les 9:30 hores del dia 25 de setembre, en el porxo, la va agafar i va fer una cosa que és terrible. Va agafar el telèfon, va cridar a la seva exdona, li va posar el telèfon i va deixar el telèfon obert amb el tabou, mentre li donava coses a sa mare, o sigui, a sa sogra, i la matava a coses, perquè ho sentigués sa dona. Lo que volia no era fer-li mal, bueno, sí que volia fer mal, però evidentment lo que volia més era fer mal a sa dona.
13: Ai, quin drastre.
6: I lo que va fer és matar-la. Ara, això va ser 25 de setembre de 2024, la Guàrdia Civil ho va detenir, ell va reconèixer els fets, i ara se li demanen 20 anys de presó. El judici començarà ara i sembla que se menjarà els 20 anys, perquè ja te pots imaginar com va acabar aquesta dona que se la va carregar a coses, va tenir una mort terrible.
13: Terrible, i clar, després se parla d'una indemnització de 150.000 euros a familiars de la víctima, que això és una pixarada, pensant en el que ha passat.
6: Bueno, això de ses... un moment, això... anem amb bones. Això de ses indemnicacions, sí. 150.000 euros, això de pagaràs 3 milions d'euros i tal, res, són insolvents i no paguen.
13: No paguen, sí, perquè no poden pagar.
6: Perquè no poden pagar, se li ha d'embargar tots els béns, però, per exemple, si a tu o jo...
13: Si sí, només tinc un cotxe, sí, que ja està pagat, claro, i que té 13 anys, que m'han de treure.
6: Evidentment, aquí són 6.000 euros de cotxe, o sigui, 1.000, no poden tenir res més.
13: Clar.
6: Aquest home vivia de lloguer, pues, imagina't, si tens una casa, te la poden embargar, i el manco, pues, mira... Però també els embargos se fan paulatinament.
13: En base a el que tu tens, no?
6: Correcte. Sí. Per exemple, no te poden llevar, crec que era, si no vaig errat, no te poden llevar més d'un 40% de sou. Per tant, perquè has de poder viure.
13: Clar.
6: Per tant, això de que indemnitzacions milionaris són totalment falses. Se diu, però no té ni cap ni peus. El que sí que passa és que si tu, per exemple, has comès un delicte,
13: sí,
6: i te ponen una indemnització molt alta, i tu la pagues, se te pot rebaixar la pena. És a dir, per això moltes vegades veiem segons quin pacte sense fiscalia, que són molt... criden molt l'atenció, però, clar, la família de la víctima, si has mort, per exemple, una brega, i mata una persona, mata l'altra. La família, hi ha acusació particular i també la fiscalia. Demanen, potser, 10 anys de presó, sí, i una indemnització de 100.000 euros. Te donen un pacte. A lo millor, si tu tens dos bes o demanes un préstam, te diu, jo te puc pagar 80.000 euros, però me rebaixes la pena. I a vegades hi ha aquests pactes que a lo millor te fiquen...
13: Que has fet de pagar, te baixes
6: la
13: pena.
6: Claro, a lo millor te ballen de 10 anys, passes de 2 anys, no vas a presó, però sa víctima, sa família, cobra aquests 80.000 euros. Pactes que hi ha.
13: Sí. Una altra notícia, encara tenim temps per parlar de sa imputació o un al·lot adolescent de 15 anys que va fregar els seus genitals...
6: A una professora.
13: Els braços d'una professora.
6: Sí, mem. Això, hem d'anar. Aquesta, sí, història, sí, també té...
13: Això va ser dijous.
6: Fa un dies, vàrem publicar, la Policia Nacional va donar una nota de premsa, que tres joves de 15 anys varen agredir sexualment a una nina de 15 anys que era companya de classe, de l'institut, un institut de Palma. Els varen detenir. I una vegada que estaven detinguts, Salota va dir que un d'aquests tres

0: expulsar 15 dies en els dos lots que eren tocaments i en el tercer, que l'havia violada, ho va expulsar directament. Però un d'aquests lots el que va fer és que hi havia la seva professora, que estava en l'ordinador fent feina, se li va costar, recordin, 15 anys, se li va costar l'institut a la professora, se li va costar i li va porar el seu membre viril per li va arrossegar, li va fer tocaments a la professora en el braç i per tot. I aquesta professora tot d'una s'ho va llevar damunt i va anar a cridar el director i a la seguretat i va prendre mesures i va denunciar aquest fet a la Policia Nacional.
1: Que ni de s'orgull de son pare i sa mare, segur.
0: Sí, i ara també li han imputat un altre delicte, evidentment, d'agressió sexual. És que avui en dia se diu agressió sexual a tot, estocaments, abans eren abusos i ara se diu també agressió sexual. Aquest cas és abús sexual per fer aquests tocaments a la professora.
1: Molt bé, i de...
0: Estic tornant molt malament, eh? O sigui, la joventut va... se complica.
1: Va, a tope. Sí.
0: I també una cosa molt destacada aquests dies, que ho han de dir, i és que una altra vegada més, una setmana més, han de xerrar de que hi ha molt d'apunyalaments que s'estan produint a Balears. I això s'està produint a Palma, a Playa d'en Bossa, a Eivissa, també a la zona de Serenal i de Cala Ratllada. És molt delicat perquè estem xerrant de que abans s'avareaven i ara ja treuen ganivets en qualsevol moment i ja...
1: És a dir, tu tens un accident de trànsit o tens un conflicte en colcú, t'abaixen dos cotxes, abans te cridaves i el millor, com a molt, una bambelleta i ara te treuen un ganivet, ja t'arreglaràs.
0: Correcte.
1: Estan ben arreglats, sí. Idò, mira, Julio, arribam amb tu a les 10 del matí, continuant els companys en el butlletí horari. Nosaltres seguim a les 10 i 4, que encara tenim dues horotes més de programa, i ja sabeu que l'Entre tu i jo és una hora, una entrevista avui amb un monologuista i còmic que ja veureu. Vinga, fins ara.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.

0: Arribam a les 10 i 5 minuts aquí a la Gran Vida i B3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, programa en directe cada diumenge de 9 a 12. Nosaltres arrencam aquesta segona hora amb bon dia 10 de maig de 2026, i sabeu que més enllà de l'antivirus i més enllà de successos i desgràcies que tenim, també tenim festes. Tenim també arreu de les Illes Balears tenim diferents festes cada cap de setmana, sobretot en aquestes dates, i no mos podem oblidar tampoc de la fira de Campos, i nosaltres tenim interès en saber què és el que passa per allà. En aquesta segona hora també mos acompanyarà en Luis Menéndez, el control tècnic, i ja sabeu que teniu un número de WhatsApp per si voleu dir qualsevol cosa. A la tercera hora de programa, recordeu que avui tenim una entrevista amb un còmic monologuista. Ell va néixer a València, però viu aquí, perquè va conèixer una persona especial, com diu ell, una persona que va fer que se quedés aquí a viure, i que no entén massa bé els mallorquins, però d'això ha fet la seva vida i ha fet els seus monòlegs. Això serà l'entrevista a partir de les 11, de 11 a 12, aquí a l'Entre tu i jo de la Gran Vida. Abans de res, anem a recordar una vegada més el número de WhatsApp i començam.
1: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
0: Ara sí, vinga, anem a fer una passejada per Mallorca. Avui, la Fira de les Vaques de Campos.

0: Campos torna a viure un d'aquest cap de setmanes més esperats de l'any amb una nova edició de la Fira de les Vaques, una cita que combina tradició, ramaderia, gastronomia, cultura popular i, sobretot, activitats per tota la família, no? Vosaltres vos passegeu per Campos i teniu tot això i més. Això des de dia 7 a dia 10 de maig, avui, fins avui, el municipi es converteix en un gran aparador del món rural mallorquí, sobretot. Teniu exposicions, mercats, música, degustacions, espectacles, espectacles eqüestres, també, i activitats infantils. I tot això perquè la fira aposta per reforçar aquesta part cultural i gastronòmica. Per exemple, amb una iniciativa que també en parlarem, com el pa-pa-pa, no? Els tastos de formatges, les exhibicions en viu de forners campaners i activitats tan originals com Panets Van Diesel, on en Andreu Canyelles, Antonio Rac i Antoni Torrandell, que connectarem amb ells d'aquí una estoneta, crec que ja eren de camí cap a Campos, no sé si han arribat, si han de sortir de Palma, d'on venen, d'on surten, però parlarem amb ells, perquè entre ells faran una competició de panets i hi haurà un jurat per veure quina enliada, en aquest cas, que són molt simpàtics, els podeu veure sempre per xarxes, també a xarxes d'IB3 Ràdio i Televisió. Se tracta de fer el millor panet campaner, amb campanatge europeu. Mos han d'explicar tot això. De moment, volen saber com va la fira per Campos, perquè si ahir feia mal temps, de fet, la fira medieval se va anul·lar, o sigui, ahir no se va poder fer pràcticament res. Avui sí que ha sortit el sol, també ho ha fet per Campos, i volem entrevistar, en aquest cas, la regidora de fires de l'Ajuntament de Campos, no, Maria Antònia. Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, moltes gràcies. Molt bé, i vosaltres?
0: Beníssim, aquí fent ràdio en directe, però tu també en feinada, també passejant per Campos,
1: pendent, no? Jo en directe a la fira també, ara m'he reconegut un moment, però estem aquí en plena fira, que ja ha començat i ara ja se comença a animar de bon de veres.
0: Teniu ambientillo ja per allà, per Campos, la gent passeja, té ganes, no?, de firar.
1: Sí, la gent ja ha començat a sortir, avui el dia mos acompanya, després del dia que varen tenir i que varen passar un pot de pena, però avui ha sortit el sol i anirà aquest dia perfecte.
0: Per vosaltres, que la fira de les vaques per Campos, la fira de Campos, jo he viscut allà de 8 anys i la veritat és que la conec molt bé, i fer una passejada per Campos un dia així i veure les vaques frisones i el desfile i tot això, sempre fa poble, sé que hi ha una cursa popular també aquests dies.
1: Exacte.
0: Què representa per un campaner?
1: Baixa.
0: Sí, Àrbara, sí, el dia anterior. Què representa per un campaner la Fira de les Vaques de Campos?
1: Idò, i la Fira de les Vaques per nosaltres és la fira més especial que tenim, sense menysprear la Fira d'Octubre, però si la Fira d'Octubre és la fira tradicional de la tardor i preparació de les matances per la temporada que és, la Fira de Maig és la nostra fira de primavera, més bon temps, de la ramaderia, i és una fira que la veritat compta un d'alegria al nostre poble perquè ve gent de tots els indrets, I és una demostració real del sector ramader, del sector primari, i això nosaltres sempre els hi fem costar perquè és molt important.
0: I molt complicat, i no ho passa massa bé. El sector ramader sempre són els primers que reben qualsevol crisi, ja sigui per guerres, per qualsevol història, som aquest sector primari, no? Sempre rep a vegades la primera bufetada. Per vosaltres també és important, no?, recolzar tot aquest sector.
1: Clar, i ara aquests darrers mesos, bé, ha estat notici, però els nostres pagesos han passat uns moments difícils, segueixen passant fins que tot s'acabi d'arreglar, i és important tenir-los, que la gent els vegi en el mercat de llet, que la gent conegui les seves formatgeries, és important, perquè sense ell seria difícil continuar per tots.
0: Maria Antònia, t'ho volia demanar, quines novetats hi ha enguany de la Fira de les Vaques 2026 respecte d'anys anteriors? Alguna cosa destacable?
1: Sí, ahir vàrem oferir el primer tast global de formatges d'un total de 10 formatgeries que ho duia en Joan Gallà, de formatgeries Escollet. Ell va conduir aquest tast, però aquesta ha estat la novetat principal, i també han duit la Fira Artesana de Primavera amb una mostra de la moda artesana de Mallorca.
0: Mm-hmm. Molt bé.
1: Com a Càlid Consell de Mallorca.
0: I els pobles, la gent quan surten al carrer, els campaners i les campaneres, quan surten al carrer, també són de firar, més de passejar, perquè estrangers comença a haver-hi, sempre s'ha dit que Campos és un poble dormitori, que només hi van per veure, per anar a les platges que tenim, perquè Campos, les millors platges del món són de Campos, això ho hem de dir. És així,
1: tenim
0: és així.
1: La millor platja del món, jo ho he de dir, me sap greu pensats, però jo ho he de dir.
0: És així, una ferrada per la part de Cap de Pere, però és...
1: Exacte.
0: Jo també estic d'acord, jo hauria de ser més objectiu, però
1: no passa res.
0: Si t'agrada, t'agrada. Si t'agrada Campos, t'agrada. I jo tinc debilitat per Campos. Quin impacte té aquesta fira també per al petit comerç i la restauració del municipi?
1: Pues és un cap de setmana amb moltíssima activitat econòmica i amb una gran afluència de visitants, com he dit, de gent de per tot Mallorca, intentant que la fira arribi a la majoria de comerços i també el que fèiem és oferint als restaurants i als bars que proposin un menú especial de fira, que després publicam a les nostres xarxes. Clar, això funciona molt bé, perquè quan ho publicam ja la gent, ara a migdia, quan acabes diumenge, diuen bon dinam, ja tenen els menús publicats i cada un tria i estan, la veritat, que tots els restaurants estan plens.
0: I de la gastronomia, que és molt important, que també té protagonisme, i enguany s'han fet iniciatives com el pa-pa-pa, no? Què és això de pa-pa-pa?
1: Exacte. El pa-pa-pa va sorgir fa 10 anys perquè els campaners, a part de brevetjada, que tenim la millor platja del món, nosaltres també trobem que tenim el millor forner del món.
0: Sí.
1: I ells, junts, es veu que fan un equip increïble, no tenen res de competència, tot el contrari, s'ajuden uns amb els altres, hi ha un bon rotllo increïble. I ara fa poc varen donar el premi a referents, era una iniciativa de joves, de col·lectius que tenen molt de pes i molta importància, i els forners en varen guanyar un de col·lectiu, perquè sempre és veritat que fan molta pinya, i això és d'admirar, perquè tot el contrari, com podria passar que se tinguessin problemes uns amb els altres, és tot el contrari. I això és d'admirar, i això és el que demostren avui sobre d'on vius cada any, any rere any, estan tots junts, els forners, els cinc forns que tenim a Campos, i és la veritat que és increïble, tenen una gentada que els admira, i... tot el que fan és boníssim.
0: Tot és boníssim i hi ha una història que se diu, que s'ha titulat Panets van Diesel. No sé si ho he dit bé. Sí,
1: sí.
0: Panets van Diesel. Què és això de Panets van Diesel?
1: Idò, i l'any passat varen convidar a venir en Miquel Montoro, que mos va fer amb sa mare una mica de show, varen fer una coca de verdura i tal, i en guany varen dir... necessitàvem un pot de vida i varen dir se van diesel, els ho convidarem. I ells tot d'una varen dir que sí. I els hi varen, com que varen fer tot la volta per Europa, en sa furgoneta i això, els hi varen dir, ara haureu de venir a Campos i competint amb els nostres forners, haureu de fer el millor panet amb productes europeus i després els nostres forners seran el vostre jurat. Per tant, ho tenen complicant, no?, la següent.
0: Idò, mira, Maria Antònia, perquè no pengis perquè això pot ser un desastre o no, perquè van en so cotxo. Aguanta una mica perquè així després podràs fer una convidada, la gent que encara estigui pensant si anar a Campos i pujar o no, o baixar, segons d'on vengueu, però jo vull saber on se troben ells, perquè crec que van en cotxo, són en Andreu Canyelles, Antonio Rac, Toni Torrandell, crec que tenen Bluetooth posat en el cotxo, i anem a veure si els podem escoltar, que fan, d'on venen i on van. Vinga, anem a saludar-los. Andreu, Toni Orrac i Toni Torrandell. Com estàu? Bon dia.
2: Bon dia, com va això?
0: Beníssim. Ets en Andreu Canyelles.
2: Sí, som jo. Aquí venim de Campanet, que ara recollit en Toni Orrac, que se fa de rotllar.
0: Sí.
2: Venim al davant d'Iesel. A les 12 i mitja no hi som perquè no passa 90.
0: perquè encara vos queden... heu de recollir en Orrac, idò.
2: No, ara mateix ja l'han recollit.
0: Ah, val, d'acord. I ja sou tots tres en el cotxe?
2: Sí, ara s'hi posen.
0: Molt bé, molt bé. Idò, Andreu, a veure, per començar, de moment se vos sent bé. Això de... d'on surt això del nom tan mític de Panets van Diesel?
2: No, nosaltres ens vam contactar per venir a la Fira de Campos per fer un panet.
0: Sí.
2: I com que nosaltres ja havíem estat per Europa i hem recorregut que tots els països, ens varen dir, bé, heu de fer una competició i amb ingredients europeus que cada un tri, heu de fer un panet i aquest panet després serà valorat per un forner d'allà. Per tant, que sigui un panet que se pugui menjar I res, competim entre nosaltres tres, i com que jo som un millor, doncs guanyaré jo.
0: Guanyaràs tu, molt bé. No sé si avui dus camiseta al Mallorca, per cert.
2: Digue'm?
0: No sé si avui dus camiseta del Mallorca.
2: No, no, m'han dit que havia d'anar de blanc. Estic un poc trist perquè no podré anar a veure Mallorca, però bueno,
0: per això t'ho deia.
2: Una causa, fer un bon panet a la fira de Campos, estic ben content.
0: A veure, aquesta competició, tu dius que guanyaràs tu. Pots fer spoiler de quin tipus de panet faràs?
2: Jo faré un panet així un poc ulalà, perquè mesclaré un poc de kebab de Grècia, un poc de salsa fina d'herbes, voler fer un poc de croissant per França, salsitxa d'Alemanya, o sigui, serà un èxit. Després li he posat un poc de lletuia, enciam, perquè els veganos no m'arrenyin, ¿vale? Perquè hi ha un poc de verd. Així que serà un espectacle.
0: Exacte, vegano invierno. I clar, què passa? Que vosaltres competireu entre vosaltres, però vosaltres ja estàveu acostumats a competir entre vosaltres.
2: Sí, nosaltres des que hem anat en un concurs, bueno, anàvem junts, però sempre competim entre nosaltres, almenys és el millor això, amb bon rotllo i tal. Però, bueno, no RAC va d'estrella i avui veurem a Mem si és vera.
0: Vinga, a veure si el poden saludar. M'escolta, no RAC, no? Bon dia, Toni.
3: Com anem?
0: Com estàs? A veure, que te vaig a veure l'altre dia per Porto Pi, però això és una altra història. Tu què saps de panets? En saps molt o no?
3: No, jo no en tenia de panets. Però sí. M'he format. Aquesta setmana m'he format. Vam criar moltes boques, perquè van crescudets, aquests dos, i criar de boques.
0: Que has mirat vídeos de YouTube?
3: Ara?
0: Has mirat vídeos de YouTube per fer espanet?
3: Sí, ja ho tenc pensat, ja ho tenc pensat.
0: I què faràs?
3: No, si serà un sorpresa un poc, però faré un flambeado, això.
0: Faràs un panet?
3: Un flambeado faré.
0: A lo millor
3: provoqué un incendi. Faré un flambeado de bolets i ho fiqué en el panet, vale?
0: Molt bé. Jo se m'ha fet... Sí. I però tu esperes guanyar?
3: Jo vaig guanyar. És a dir, no el pot ser jo que no sigui guanyar. Torna de peu, si no.
0: I també tenim en Toni Torrondell, que va dins el cotxe, no? Si no va xerrat.
3: Toni.
0: També volen saber en
2: sí,
0: Toni.
2: Sí, com estàs?
0: Bon dia, com estàs? Aquí tothom vol guanyar, però crec que tu ets estapat.
2: Jo som tapat, clar, jo en el meu diccionari no existeix la paraula perdre, per tant, no sé què és, de moment.
0: I què penses fer?
2: Sí, ara sí.
0: Quin panet te faràs?
2: Pues, no estic segur ja, ara. He mirat un poc la recepta, he de fer un parell de coses que no havia fet mai, i avui serà el primer dia que els faci, però això no ha de ser excusa, eh? O sigui que... Ja ho
0: tenc fet, això. Feia-vos en fora d'en Toni, que farà un flambeado, no sigui cosa, que no surti bé, ben que dir... I que sigui això un desastre.
2: És que això, en Toni no sabia ni que era flambear una cosa, fins a dia d'avui. Bé, jo tampoc.
0: Andreu Canyelles, en Toni Urrach i en Toni Torrandell, que van a la cotxe. Però on anau ara mateix? Però on estàu?
2: Ara ja entram dins cap al coi cap a Sineu i ja enfilarem carretera cap a Porreres, Montuïri, Porreres i Campos. Hem de fer tots els pobles.
0: Molt bé, mitja hora, tres quartets. Arribareu.
2: Más o menos, sí, més o manco.
0: Molt bé.
2: Tres quarts som allà.
0: Idò, aneu amb bones, aneu alerta, disfrutau molt, no la lieu molt, o sigui, disfrutau sobretot i a veure qui guanya.
2: Moltes gràcies, vine'm a guanyar sempre.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Maria Antònia, ja no sé si vos ja vos empenediu de dur aquesta llenteta cap allà.
4: No, tinc el poble revolucionat, eh? Ahir hi havia també una mica de meu festa, un poc de tarda, i que vaig anar una estona i la gent em deia, i quina hora venen? I els hi hem escrit per Instagram, i no sé, tothom està molt expectatiu, jo no sé què faran, ells estan... Ahir sé que una lata me va dir, li hem escrit per Instagram i mos han dit, no sabem fer un ou frit i mos fan fer un flambeado. Ja ho pots veure, no sé què sortirà d'aquests panets.
0: Exacte, que et deixes el que és un flamejat fins
4: això,
0: que no... O sigui, ahir no ho sabien. De
4: ahir
0: moment,
4: no ho sabien.
0: Més o menys han dit que faran faran, és que no ho té tan clar en Toni Torrandell, que no, i que farà una improvisació, en Andreu Canyelles pareix que és més ordenadet, i Antonio Rac, que farà que flambeado, anem a veure que li tira per damunt espanet, perquè això s'haurà d'encendre de qualque manera.
4: Veurem que sortirà, ja no sé si ho hem de provar o no.
0: Molt bé, i de Marintònia, sobretot, m'agradaria que sí que fessis una convidada, la gent del poble que potser avui diu me fa per a sortir, o de la ràpida, que pugui venir, no? I la gent també és, externa, que avui disfrutarà de la Fira de Campos, perquè és una fira que la gent aprofita per anar-hi cada any. Com que els vols dir a la gent?
4: Sí, jo des d'aquí convido a tothom, Campos, les Ràpides, pobles de Veïnat, la Serra, tothom de Silla, que vengui a veure la nostra fira. Val molt la pena, no se'n penediran, malament hagin de fer una hora de camí, no se'n penediran de venir fins a Campos, és espectacular, i així també és important donar suport als pagesos.
0: Sobretot això, perquè això és un programa on intentem entretenir, però sé que els pagesos ho estan passant malament, sobretot els pagesos de Campos, amb el tema de la llet, n'hem parlat molt d'aquí també, de forma més seriosa, però volíem aprofitar Costormós avui a la festa de les vaques de Campos, aprofitant que avui és dia 10 de maig, i te volem agrair aquest temps que has estat amb nosaltres, Maria Antònia.
4: Gràcies a vosaltres per donar visibilitat.
0: Gràcies, una ferrada.
4: Una ferrada.
0: Bona fira.
4: Adéu.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol.
4: Tèntol.
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
5: Les 10 i 28 minuts i de la Fira de les Vaques de Campos, molt anant també a la Fira de Maig 2026 de Felanitx. I és que es vesteix enguany de colors de primavera, art i creativitat amb una nova edició d'aquesta Fira de Maig. És una proposta que converteix els carrers del municipi en un gran espai viu dedicat a la cultura, l'artesania, la gastronomia, el comerç local, i això és durant tot aquest cap de setmana. I són diferents activitats per tots els públics, amb artistes al carrer, música en directe, tallers, exposicions, gastronomia, moltíssimes coses. També hi ha decoració temàtica. I en el final, clar, Felanitx se converteix en una explosió de color i creativitat, que està molt bé perquè, sobretot, hi ha activitats destacades com l'art al carrer, que jo m'agrada molt, això de l'art al carrer. Hi ha una ruta gastronòmica que se diu Free TV, unes exhibicions d'art, com dèiem, música en directe, vehicles clàssics, dansa tradicional. I, bueno, per preparar de tot això i per parlar d'aquesta fira, volem parlar amb qualcú de l'organització, no? En aquest cas, de l'organització i en diferents comerciants de Felanitx. En aquest cas, na Marta Lozano, que és de la Junta Gestora de l'Associació de Comerciants. Molt bon dia, Marta, com estàs?
6: Bon dia. Pues molt bé, molt cansada, però molt bé.
5: Molt cansada i encara teniu el dia d'avui per endavant.
6: Sí, avui és el dia gros, però, clar, vam fer molta feina per arribar aquí. Però estem molt contents.
5: Ahir hi va haver mal temps per fer la nit també, o no?
6: Hi va haver aquesta brusca que molesta, però te deixa fer feina, gràcies a Déu. Però va anar bé, va anar bé.
5: Va anar bé.
6: No mos va aturar.
5: I ara quin temps teniu per allà?
6: Pues ara sol i nubes. Estic molt bé.
5: Avui és mel, eh? A veure, sí, que dona tranquil·litat, saber que no plourà i que tota la feina que heu feta...
6: Sí, no dona aigua.
5: Mm. A veure, compta'm una mica com va aquesta festa, sobretot, per exemple, com va sorgir aquesta temàtica, no?, de colors de primavera, art i creativitat. Com és aquesta festa?
6: Bueno, això ho vàrem pensar perquè avui en dia ja hi ha fires cada cap de setmana a un parell de pobles. Coincideixen, sí, un parell de pobles i vàrem pensar... Han de fer qualque cosa perquè triïn Felanitx i no se'n vagin a un altre lloc, sobretot si estan més a prop. I van dir, han de fer alguna cosa
5: original. Ja no farà més publicitat de l'altra banda.
6: Sí, sí. I vàrem dir, bé, li donen color i fèiem coses així originals, sobretot que faci que moltes ganes fer-te una foto i tenir aquell record, no?
5: Ah, molt bé.
6: I així, en el mateix temps, pues, donar visibilitat al comerç local de Felanitx i a tots els racons, que Felanitx té racons boníssims, mm-hmm. Perquè, clar, no la mateixa, si la decoració que hem fet la poses un carrer estàndard, però nosaltres tenim un carrer molt d'escales, superguapes, i hi ha racons pues, que els hem intentat millorar. I això és el que hem fet.
5: Heu aprofitat els racons més guapos, més xulos de Felanitx, i els heu vestit una mica perquè quan la gent vengui, sí, tingui ganes de fer-se el que tu comentes, no? Sí. Una foto i tot, sí, això. Què se trobarà la gent quan vengui?
6: Bueno, de tot. Trobarà, tant si mira per amunt, veurà els carrers engalanats en colors, i si mira en terra també, saps què t'ho vull dir? Mm. Per tot, avui també hi ha la fira més grossa, hi ha molt d'artesans, i no sé, per nens petits hi ha molt de botibotis i coses així. Està molt bé, la veritat. I sobretot trobaran molt de racons on fer-se una foto original. Que tu poses el teu estat a Instagram una, sí, foto i tothom diu «Ei, aquesta bona és!» Això és idea.
5: D'acord. No és un fotocall, sí, que és un cartell enorme i tu te poses allà, que anuncies la festa. No. És el mateix racó del poble, una mica més tunejat i ja està.
6: És És que no n'hi ha un de fotocol·le, n'hi ha 40, saps? Ja. Allà per tot vas caminant i en rodes de cotxes han fet cercs, després han fet una paleta de fusta i l'hem omplida, una paleta de pintor, l'hem omplida de flors, que ha de totes d'un color, saps? Mm-hmm. No ho sé, han recreat. Volgut fer com a màgia, no sé.
5: I deu fer màgia perquè hi ha hagut una feinada, mos deies que ja estàveu més cansadets perquè duis molt de dies. Que ara recolliu, no?, una mica allò que heu posat, aquesta llavor de feina que heu feta.
6: Sí, ho varen sembrar en el gener i hem estat ratllant quasi cada dia.
5: Exacte.
6: Que ja és florit avui.
5: Com ha estat aquest procés de preparació, de decoració dels carrers?
6: Pues això, ja t'ho diré, la junta dels comerciants, tots els dies lliures, dissabtes i dilluns, els dissabtes hora baixa i tots els dilluns, pues a fer feina tant si plovia, com si feia fred, com si mos pegava un sol, molta feina. Sí. Totes les hores lliures els han dedicat aquí.
5: Això és com els nens que volen combregar, que han de combregar, pues, que se passen d'un any, que van a catequesis.
6: Mira,
5: i tot això.
6: Sí. Sí, això crec que és pitjor que preparar unes noces. Jo me vaig quedar que va ser molt fàcil, però crec que és pitjor.
5: Sí,
6: sí, sí. Sí.
5: Dir si quiero va ser més fàcil.
6: Sí, m'ha de menys feina. Sí, la veritat que sí. Però bueno.
5: I molta importància és paper que teniu els comerciants dins aquesta organització de la fira, no?
6: Sí. Sí, perquè nosaltres el que volem és que la gent, tant del poble com de voltants, pues vegin els comerços que hi ha a Felanit. Ja hi ha molta cosa a Felanit, però clar, si no hi perdem el temps i no mos hi passegem i no invertim en el comerç local, després tot serà igual. Després tot seran franquícies i tot serà igual.
5: Ja.
6: I troc que hem d'apostar... Jo dic que a Mallorca estem en el vermell d'ou. I el que hem de fer és... Pues, saber que ho tenim i disfrutarò i explotarò nosaltres.
5: Clar.
6: Saps? No ho hem de deixar perdre.
5: Creus,
6: el comerç local.
5: Penseu que aquesta fira ajuda a donar vida en el comerç local?
6: Sí, perquè avui haurà sortit molta gent i si idea és aquesta, que vegin tot el que hi ha a la nit. Sí, és idea.
5: I els comerciants, cada any vos ho implicau més o cada any heu de renovar aquesta implicació? És a dir, a vegades no, hi ha botigues que participen cada any i repeteixen?
6: Bueno,
5: o com funciona una mica? Perquè la gent sàpiga lo difícil que és crear una festa i sobretot que s'arreli i que se pugui repetir cada any i que cada vegada sigueu més recolzant el producte local, clar.
6: Bueno, pues amb això jo avui te puc dir que estic molt contenta, perquè és vera que enguany hem estat poquets preparant la fira. Però avui, quan tothom va haver muntat, no sé quanta gent mos ha dit l'any que ve mos ho deis, perquè l'any que ve torna aquesta fira, seguríssim. Mm. Hi haurà una segona edició. I tothom mos ha dit l'any que ve mos ho deis i vos ajudarem, i jo faré això, i jo faré allò. I jo he dit, poseu la gravadora en marxa, perquè tota aquesta gent després que no se facin arrere. Però sí, allà... Ara que han vist la feina que hi ha i s'animen a ajudar. Mm. Pues per Santa Margalida ho poden deixar també guapíssim. Jo estic disposta.
5: Clar.
6: Això, sí.
5: Això treu a la gent. I hi ha una cosa que treu molt, que també és l'art al carrer, que és una de les grans apostes d'enguany, no?
6: Sí, aquesta ja ho van fer l'any passat.
5: D'acord.
6: I enguany han repetit. I l'any que ve també, jo espero repetir-ho. Està molt bé, ho feim el divendres hora baixa. Mm. I surten artistes, fotògrafos, pintors, gent, sí, artistes, tant de Felanitx com d'altres pobles que vulguin venir, i musiqueta en directe, i mira, és un divendres diferent, i comença en sata el cap de setmana de la fira.
5: És com una exposició col·lectiva, no?, de diferents artistes.
6: Sí. I treuen, ho fem tot en el carrer, i després també hi ha tallers per nins, poden fer el seu propi quadre o un dibuix o el que sigui, i després fins i tot el poden veure com se fa per emmarcar el procés per fer el marco d'un quadre.
5: Molt bé.
6: Tot això.
5: I també quan mos entri la rusca tenim la ruta del frit i vi, que ja s'ha convertit en una tradició.
6: Sí, jo estic molt cansada, però hi vaig anar divendres i hi vaig anar ahir.
5: En què consisteix aquesta ruta?
6: Pues això, els bars i restaurants del poble fan diferents frits. Entres a un i té frit de marisc i frit de... Jo què sé, de pop, de marisc, jo què sé, de floquet.
5: Molt bé.
6: I després vas a un altre bar o restaurant i en té d'un altre tipus. No tots tenen el mateix. I i una copeta de vi. I això és un plan estupendo.
5: Creus que la gent del poble respon bé quan arriba la Fira de Maig? És a dir, la gent de sortir esperen amb il·lusió aquest moment?
6: La Fira de Maig sí, sí que l'esperen, però crec que molts avui se n'han duit una sorpresa perquè no s'esperaven tan potent com és enguany, crec.
5: Sí, sí, vos sí heu currat moltíssim perquè Felanitx sigui un dels pobles més guapos de Balears, sí. Ara mateix.
6: Això, la cosa és que no hagi vengut enguany se'n penedirà i vendrà l'any que ve. Això és el que volem.
5: I d'aprofita per fer una convidada, perquè hi ha gent dubtosa que anem a la Fira de les Vaques de Campos o anem a Felanitx.
6: I sap què els diria jo? Els diria que primer venguin a Felanitx, facin una volta per Felanitx i de tornada s'aturin a Campos, perquè no van de voler tot per nosaltres. I com que la de Campos m'aprecia dura un poc més...
5: Has quedat molt bé, ara.
6: I així compartim. No, però és que no ho he dit perquè de bé, és que sent. És que compartir... qui mal fa, mal trobarà.
5: No, i faig nosaltres... comarca, també, clar.
6: Sí, és que no volen salvar només Felanitx, és que és tot. Bé, Felanitx, jo vull que vagi que superbé, però trob que Felanitx ja en pot, són 12 quilòmetres, ho poden fer tot.
5: Sí. I t'he de demanar, Marta, això d'Extra Happy, d'on ve? Perquè jo m'havien apuntat aquí. Marta Lozano, Extra Happy. I dic, demana-li per això, li demanaré per què vol dir això d'Extra Happy.
6: Això, Extra Happy, és el meu racona particular. Això és el meu tresor. Si jo m'agrada per la nit, això d'Extra Happy ja és superior. Això és que jo tenc... Extra Happy és una marca de roba infantil, feta a mà.
5: Molt bé.
6: Sí, feta a mà. I jo som, pues, la mujer orquesta, sé que ho fa tot, sé que curs, sé que fa la publicitat, sé que ven, sé que tot.
5: I és roba infantil de segona mà?
6: No, de segona mà no.
5: D'acord.
6: De cotó orgànic i...
5: Però feta a mà.
6: Feta a mà la fa jo, sí.
5: Pensava que era que li feia un segon ús, que també a vegades hi ha aquestes propostes. I de tot això està molt bé. Aprofitau per passejar per Felanitx, aprofitau per fer un voltí, que l'han posat molt guapo. Recomanaries un racó en concret per fer-se la foto avui?
6: Te diré, en el carrer Major... Hi ha un fotocall fet en catses d'ous amb un colors divins que jo aniria aquí a fer-me la foto. I després, per exemple, a la Font de Santa Margalida han agafat uns ocells, el típic ocell negre que posen perquè no hi vagin els coloms, i els havien donat també un color i estan ideals.
5: Molt bé.
6: I després que més... i a l'entrada, és que hem estat molt punyeteros perquè hem fet puestos estratègics aquí perquè l'hagin de fer sencera. A la plaça de les Palmeres també hi ha un bidons pintat de colors, que també una foto allà, ideal. I després, per acabar, a la plaça de Pats, pels més petits, hi ha uns arbres que els hi han posat un cremull de cintes de colorins, que en sovint se moven, i allò és una fantasia. Així és que han de fer la fira sencera.
5: I una recomanació per aparcar, que això seria més un tema d'Ajuntament i tal, però seguint que vengui Felanitx, ho té bé per arribar?
6: Pues he de dir que sí, no puc dir que no, perquè han fet un pàrquing nou just a l'entrada de Campos. Si primer han anat a la fira de Campos, trobaran pàrquing amb arribar. I si no, poc més endavant, darrere Saldi també hi ha un pàrquing enorme, que només, vull dir, quan t'aparques ja veus la plaça de les Palmeres. Està molt bé.
5: Molt bé.
6: I després, si parquen, si venen de Porto Colom, perquè hi ha per davant que han de ports, i no passa res si caminam un poquet.
5: I no passa res si
6: venir caminam.
5: Venir
6: en el cotxe, el dia que hi ha fira. En el mercat.
5: Hem de passejar i hem d'aprofitar ja que passejam, o fem una foto de tant en tant, ja en un racons d'aquests que s'han engalanat amb flors i d'aquesta manera tan xula, tan guapa. Marta, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida, per donar color i llum també a la Fira de Maig de Felanitx. Felanitx es mou, se diu, no?
6: Felanitx es mou. Sí, i no aturarà.
5: I que no aturi, bona fira, bon diumenge i disfruteu del dia.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Gràcies, Marta.
6: Adéu.

TV3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio. La gran vida. Del rebost al plat. El gust per la

0: 10 i 46 minuts aquí a la Gran Vida. Els darrers 13-14 minuts d'aquesta segona hora de programa la volem dedicar a la cuina. Com sempre, una recepta diferent, avui una vegada més de la mà de Maribel Quirós, que és a casa seva i no sé si a punt de sortir per firar una mica, perquè són festes també per Sóller. Tenim el firó, sobretot demà, no? És aquesta prèvia... Bé, ella m'ho farà una mica de prèvia del firó de Sóller. Maribel, com estàs? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia.
0: Què tal? Com va aquest diumenge de fira de Sóller? Supos que amb ganes de disfrutar i, sobretot, demà és dia gran?
1: Sí, demà és dia gran, però hi ha ganes de disfrutar perquè hi va ploure tot el dia i varen anul·lar tots els actes del vespre. No va haver saber ben a plaça.
0: Ai.
1: I sofrent a la Mare de Déu, la varen haver de fer dins l'iglesia perquè, clar, va ploure tot el dia sol.
0: I avui recuperau alguns d'aquests actes?
1: Avui ja ha sortit, sí? Ja ha sortit el sol i esperen que vagi tot bé. No donen aigua ni avui ni demà, però en donaven, o sigui, gràcies a Déu, no aigua. Ahir va fotre un poc la festa, però bé.
0: Va fotre. Se va espanyar una mica la festa i demà, a veure, la gent que... Perquè avui tothom està entre Felanits i Campos, però a Sóller demà serà un dia xulo, un dia bo. Sí. La meva pregunta, així com una mica inconscient, però per què se fan en bon dilluns aquest firó?
1: Perquè en el firó, sí, se celebra, val, cada any per commemorar la victòria en els corsaris que varen arribar l'any 1561. Val? Varen arribar a Sóller, varen atracar les puntes i celebrant que varen guanyar. I això sempre se celebra el dia després, o sigui, aquest format de fira de l'any 1800 i pico, crec que se fa així.
0: Sí.
1: Normal, no, sempre se celebra el firó el dia després de la fira. Avui és la fira, demà és el firó. I la fira de Sóller sempre és el segon cap de setmana de maig.
0: D'acord.
1: El segon diumenge, pues, el dilluns següent del diumenge, el 7 de maig, és el firó. Que el dia que varen desembarcar era un 11 de maig de 1561, val? Enguany cau en 11 de maig, el dilluns, però a vegades cau en 13 o cau en 8, val? O sigui, perquè sempre és el dia després de la fira.
0: Sí. Així ha vengut per calendari, en qualsevol cas, són aquestes imatges que podem veure sempre per IB3 Televisió, sí, que són espectaculars, no només per el que representa, per recordar el que va ser aquesta gran batalla, però com va ser gent, no? Disfressada, no? Vestida?
1: No, vestida. Vestida,
0: xata. He corregit a temps, no sé, cosa que mos tirem aquí la gent damunt en el darrer segon. I a més que se fa a un lloc emblemàtic davant la mà, o sigui, espectacular, no?, ja en esport.
1: Va, primer de matí el que fan és la missa de Can Tamany. Mm-hmm. Val? Bé, van a fer l'ofrena en el monument, que fan una ofrena en corones de flors, i llavors fan la missa de Can Tamany, que és la casa de les valentes dones, aquí on hi havia les valentes dones,
0: sí,
1: de Catalina i de Francisco. Val? I fan allà una missa, i llavors ja comença a plaça... Donen estot d'alerta que han arribat els moros i surten els pagesos i les pageses de plaça. Fan serenga, val? Després la veiem en esport i és quan hi ha les batalles. Les primeres batalles són en esport. La primera és la Playa en Repic, que arriben els moros, ja és la primera batalla. Llavors la segona... No, vull dir, mel, no és vera. La primera és la Playa d'en Generós, davant d'en Generós. Després és la Playa d'en Repic. La tercera és en el pont d'en Verona. I clar, i els pagesos anant perdent. Totes aquestes batalles perdem. Val? La batalla final és a la plaça. I arriben els moros i posen bandera, la seva bandera, en la lluna vermà.
0: Sí.
1: Perquè en aquell moment Sóller era seu. Però la batalla final, després de saquejar moros, la iglesia i totes les cares de plaça, a la batalla final guanyem nosaltres. Val?
0: Clar que sí.
1: Perquè a la darrera lluita, entre el capità Angelat, el rei moro, però després agafen el fill del rei moro, val? El agafen. I aquí és quan el rei moro es rendeix i Sóller torna a ser cristiana.
0: Quin remenat? Enguany tornarà a guanyar?
1: Espera.
0: T'imagines? Alerta aquí. Així se comença. Escolta, que una cosa que, com que ahir va ploure i ha sortit el sol... Clar, han sortit els caragols. I ja que han sortit els caragols, que t'apareixi feim una recepta de caragols, que a tothom li agrada menjar caragols, però després fer-los ja més complicat.
1: La setmana passada que va ploure jo els vaig anar a cercar per tenir-los preparat per dia de firó i ara ja els han fet mon pare i mon mare.
0: I ja tenim 6 o 7 minuts per xerrar de com se fa una bona recepta de caragols, perquè aquesta secció, a més de vendre soia i el firó, també volen fer caragols.
1: Vinga, això són els caragols, són famosos, d'en Manolo Quirós i en Verde, que és mo mare, que teníem un restaurant i venien caragols per treure-li la recepta exacta a mon pare, he hagut de pregar. Però sí? Al final crec que me l'ha donat.
0: No sé si són caragols que... Quirós, no? Els hi direm caragols sí. Quirós.
1: De Can Quirós, i de mo mare. Sí. Però no sé si me l'ha donat el sencer o s'ha deixat qualque cosa, t'ho juro, en sèrio, perquè sí? M'ha costat.
0: Idò, vinga, anem a mirar a veure si podem esbrinar en el final si la feim sencera o no.
1: Vinga, els ingredients, val? Espero que no me'n deixi cap, que llavors se'm arrenya, no?
0: Sí.
1: Val. Caragols, costella de porc, xua, peu de porc, verina negra, cebes, domàtigues, proves de banyeta, durotes que baixardais, herbes de caragols, vale. Funoi, cost, que mon pare està super orgullós perquè totes són del seu hort, i ell té cost i ningú en té, bé, jo que sé, un truit. Sí, herba sana, un
0: això, perdona, això que has dit de banyetes, que has dit de banyetes?
1: Prever de banyeta.
0: Val, com són aquests? Com són?
1: Prever de moi d'aquests coents.
0: Ah, va, d'acord, són coents, val.
1: Sí. Funoi, cost, herba sana, moraduix, són herbes dels caragols.
0: Sí.
1: Llavors, esquelites.
0: Quelites.
1: Quelites, sí. Bé, ja ho veuràs. Molles, alls, iogurt, ou bullit, oli d'oliva, sal i provó. I llavors hem de tenir un brou de carn fet. Que el brou de carn li posam ossos de ternera, colomí, que també li posa el seu, gallina de la seva, porro, ceba, domàtica i api.
0: Els caragols ja és la de menys, ara mateix.
1: Vinga. I com ho fem? Bé, sí. Una setmana abans... les posàvem els caragols, clar, hem de saber si els hem anat a cuir. Nosaltres en guai els caragols són de la serra
0: sí.
1: I dels horts, de per de vora a casa nostra, però clar, les has de tenir com en quarantena, sap? Perquè sobre si els caragols les has de triar. Bé, les deixes amb farina i fonoll, val? Dins una... dins com unes... que té com unes rejilles petites perquè no puguin sortir,
0: sí.
1: Saps? I després, es cap d'una setmana o dues, que tens els caragols allà, passam a fer-los nets. Com ho feim? Per mo mare el que fa, et surten en el corral i les fan net d'un en un. I van tirant aigua i surten els caragols. I en els morts les trien, saps? Tiren els morts, se queden els vius. I els que són de closca fluixa també els lleven, deixen els forts i els que són bons. Val? Quan ja tenim això a fer...
0: Sí, se fa una tria aquí, eh? Aquí se fa una tria.
1: Mo mare les tria tot, sempre.
0: Molt bé. Sí.
1: Clar, i els caragols de la serra, per exemple, el que tenen és que no tenen brutó, saps? Són de la serra d'allà dalt i són bastant nets i, saps?
0: Són, són caragols bovers o els mitjancers?
1: Els de la serra sí que són bovers.
0: Bovers, que són
1: només... I llavors hi ha caragoles, grossos. També a la serra.
0: Val.
1: Perquè nosaltres coneixem a la serra i a vegades anem amb ell quan plou, acercant-ne tota la vida, quan es fem en el nostre restaurant, les agafàvem de la serra. Ara ja els avenen, en venen sí. I domenen feina, saps? I no fa falta que faci tot aquest tull. Però els nostres d'enguany són de la serra i són dels horts per de vora que hi ha mon pare i mon mare. I a casa meva germana, per allà.
0: Molt bé.
1: I bé, com feim? Després, quan ja les tenim nets, les passàvem a bullir els caragols. Vale? I les hem d'enganar. Agafàvem, posàvem els caragols dins aigua freda i les posàvem al foc. No que no sigui altre foc, val? I què passa? Les enganàvem. Surten tots, val? Que has d'anar alerta que te caiguin de soia i comencen a treure sabonera.
0: Mhm.
1: I aquí ja les començàvem a bullir. A casa nostra, les canvien 3 o 4 vegades d'aigua, perquè quedin ben nets i ben bullits i tots. I en aquesta aigua el que hi posen és herbes, com que mon pare en té moltes que són seves, les sembra ells, a cada vegada que hi posa aigua, hi posa herbes i les bull amb aquest prevescuent de banyeta.
0: Molt bé.
1: Val? Les bull. Tira l'aigua, torna a posar aigua, les torna a bullir 3 o 4 vegades amb herbes, sal, clar, sal... i es prova de banyeta. O sigui, els caragols ja t'agafen el gust de les herbes i fins que queden bullits, val?
0: Sí.
1: I després, quan ja les tenim així, passàvem a fer ja la salsa. Saps? El brovet que també te menges els caragols i et xupes bous de bous de dins.
0: Sí. Jo som de xupar, sí.
1: A moltes bandes també les fan amb herbes i coents. Això jo no. Quan les tenim així, el que feim és una salsa. És com un brou, saps? Sí. El que feim és un sofrit i tirant-se carn, o sigui, el peu de porc, la costella, sofregim això, amb oli, sal, preva bo, i ho sofregim. Llavors es tirant tomàtiga, porro, ceba, i feim el sofrit d'això. Quan ja tenim el sofrit fet, hi tirem els caragols, amb un poquet de brou, saps? I ja damunt ens ho sofrit, saps? Tots els caragols. Quan ja està tot el caragol mesclat amb això, hi tirem brou fins que els atapis.
0: Molt
1: fins
0: bé.
1: Una olla grossa. Ara, bé, segons que canals en feim molts, dins olla, ho tapam. I allà ho deixam bullint. Fins que vegis que estan bé, que han agafat el gustet ja de la salsa i tot.
0: Mm.
1: I aquí, després ja hi tiram, ja fem un picadillo, val? En el picadillo que hi posam. Ara, aquí on venen les esquelites. Que això no m'ho volia dir. No m'ho volia dir, picadillo. Perquè amb aquest picadillo el que feim és espessir.
0: I això és superimportant, perquè mos queden 3 minuts de programa, 2 minuts i mig, i el picadillo no mos ho poden perdre.
1: Ou bullit, aix i ho obert, i moltes. Ou, i de dins els caragols. I que facin xup-xup. Saps que això se mesclin amb els caragols i es passen. I després tu menges amb un pot de pa mallorquí i amb maioli. Ou, ja està.
0: Fantàstic, fantàstic. Idò, estrut de les esquelites, idò, ho tindré en compte. Ara ja ho sap tothom. Ara totes les Balears sabem que s'esquelita, el que li dona és punt.
1: Ja ho bullit.
0: No t'ho volia donar, per així que era la Coca-Cola per ell.
1: No m'ho volia dar, avui de matí. No portonaré el picallillo, però, papa, ja no tenc cap restaurant. Tothom estirà encantat, direm, hem fet el seu caragol, per favor, l'he hagut d'animar. El que dic...

0: Tu, estarà, tu tindràs truix per soia.
1: Jo tindré truix. Jo me'n vaig a fer feina, en esport. Jo i... ja, fins demà, firó, firó, demà firó.
0: I do, quedes alliberada, que disfrutis molt demà de sa fira, de sa teva fira, de ca teva, d'aquests caragols, i moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida amb aquesta recepta espectacular de caragols.
1: T'escataré com els mengi avui.
0: Ai, m'encanta. Gràcies, Maribel. Una ferrada.
1: Adéu. Molts anys.
0: Molts anys. I de sí, bona fira també per a Soia, i nosaltres tornem quan siguin les 11 i 4 minuts en l'Entre tu i jo avui amb un còmic i monologuista. Vinga, uns segons de música i tornem a les 11 i 4 minuts.

0: 21 anys amb tu.
1: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas.
2: Avui, doncs, tercera hora de programa d'aquest diumenge, dia 10 de maig, i ja sabeu que ha estat un cap de setmana on vos hem contat coses molt interessants. Tant ahir, dissabtes, dues horetes, els diumenges tenim una hora més de programa, i durant el dia d'avui també vos hem donat un parell de pistes, un parell mallorquina de pistes, de qui serà l'entrevistat en aquesta tercera hora de programa. Ja sabeu que a nosaltres mos agrada fer aquesta entrevista més reposada, una entrevista on podem xerrar de tot, és pràcticament una hora on obrim en canal en els personatges o persones, convidat, que moltes vegades pot ser músic, que a vegades pot ser actor, pot ser fins i tot polític, han tingut enginyers, han tingut gent que se dedica a l'humor, i avui va per aquí. Vos han dit que és humorista. I és vera que jo m'agradaria tenir més vegades més humoristes en aquesta casa, la Ràdio Pública de les Illes Balears. I avui és un plaer tenir a la meva dreta a una persona feta a si mateixa. És una persona que se va formar a l'Escola Superior de Comedi, en aquest cas de Madrid, i la veritat és que l'hem adoptat, sempre li deim. De fet, quan entrava pels passadissos, el primer que li han dit és infiltrado i tal, i clar, i ja comenceu a saber qui pot ser. Vos deia que han donat pistes, vos deia que ell és còmic, que va néixer a València, que fa monòlegs i l'aplaudeixen i el critiquen, és que el critiquen són menys. El que passa és que aquests fan renouet a vegades, però sobretot per xarxes, i comencen a embossar i dir «I per què no fas esto así? I per què no fas esto?» I tot, perquè no se pot arreglar tot. Avui, a l'Entre tu i jo, aquí, durant una horeta, tenim en Rubén García.
1: Entre tu i jo.
2: Rubén, molt bon dia, com estàs?
3: Tal, Juanmi.
2: Gràcies per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida.
3: A tu, per convidar-me.
2: En diumenjats de la vida. Jo sé que els diumenges a vegades pots arribar com a més cansada perquè normalment tens, no? Tens sempre qualque actuació i sé que vas carregat també d'actuacions. O aquesta és la teva idea? Com estàs ara de calendari?
3: Sí, sí, bueno, prou bé, perquè m'he despertat a les 7 del matí d'un diumenge que sí. Per un humorista...
2: Ja n'hi ha.
3: Ja n'hi ha. Estiguem ahir fent el monòleg en Son Cervera.
2: Sí.
3: I, bueno, cada setmana entro-hi, però bé, content.
2: Com és la teva rutina un dematí després d'una actuació?